0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
3: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
4: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
5: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
6: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
7: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
8: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
9: La música és una creació humana única.
8: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
9: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
8: Amb Irene Dasombila, a Ràdio 4.
2: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, benvingudes, com va tot? De seguida passarem consulta amb el pediatre Pepe Serrano amb un tema que estic convençuda que ens atrapa a tots, el de com oferir als infants i joves uns àpats nutritius i saludables, de quins aliments omplir les carmanyoles en aquestes excursions que ara faran quan han de dinar fora, quines alternatives hi ha per esmorzar o berenar el clàssic llet amb cereals, per exemple. Intentarem fer un bon repàs des dels més petits, els bebès que comencen a descobrir el món també amb el seu paladar, fins als adolescents que sovint es decanten per les begudes energètiques i la rebosteria com a font d'alimentació. Quins altres reptes tenim les famílies quan seiem a taula? Com fomentem uns hàbits saludables? Li preguntarem de seguida al nostre pediatre. Després xerrarem amb un historietista argentí que és un autèntic fenomen al seu país. Es diu Chanti i les seves tires i il·lustracions còmiques són des de fa molts anys un superèxit. A Catalunya el coneixem per les històries protagonitzades per dos nens petits que es diuen Gran i Petit, que tenen un humor tendre meravellós i ara d'acabar de publicar més dos títols nous que els faran passar molt bona estona aquests dies d'estiu i vacances. Així que de seguida conversem amb ell de tot el que té a veure amb el món de la infància i amb com introduir de forma molt passional els infants en la lectura. Preparats? Comença Lletra Lligada. L'alimentació és un d'aquells grans temes que ens interessa a tots, però adquireix especial protagonisme en les famílies, sobretot amb infants petits. Des que el bebè arriba a casa, la màxima preocupació és saber que està creixent bé i això té molt a veure amb la seva alimentació. Segur que en algun moment vosaltres també us heu fet la pregunta de si estarà menjant bé i suficient. Això gairebé ens ho preguntem fins que pràcticament arriben a la preadolescència. Després arriba la preocupació per les al·lèrgies, per anar introduint aliments nous i que a poc la criatura vagin adquirint uns bons hàbits alimentaris. Per això avui la consulta amb la Societat Catalana de Pediatria la dediquem a l'alimentació. Intentarem repassar temes que afecten a totes les edats amb l'ajuda, com sempre, del doctor Pepe Serrano. Hola, Pepe, benvingut.
2: Què tal? Bon dia, molt ben trobats.
1: Escolta, en la infància menjar no és només, diguem, una font d'energia per mantenir, no sé si diré allò, les funcions vitals, sinó que també ha de cobrir unes necessitats específiques perquè, és clar, és un moment d'un gran treball, diguem, no? A nivell neuronal, de cognitiu, de desenvolupament, no? De l'infant.
2: Sí, com tu dius, els bebès és l'època de la vida en què més creixen proporcionalment i és l'època de la vida en què més desenvolupament de qualsevol dels seus òrgans tenen. Per tant, l'alimentació no ja és només una cosa energètica, sí, per mantenir-se viu, sinó que és una cosa de tots els components que porta l'alimentació. I aquí posaríem, doncs, minerals, proteïnes, qualsevol altra substància, no?, que pugui tenir en compte amb aquest desenvolupament i amb aquesta formació i maduració dels òrgans.
1: Per tant, estem una dieta ben equilibrada perquè precisament vagi nodrint, no?, tot aquell funcionament o aquest bon funcionament del seu cos i de la seva ment.
2: L'equilibri d'una dieta està basat en això, en que no tan sols sigui adequada calòricament, és a dir, que ni ens passem ni ens quedem curts, sinó que a més porti tots aquests requeriments que sovint són més importants que les pròpies calories, perquè les calories que no mengis un dia, o dos, o tres, o 15, les pots recuperar i les que mengis de més, doncs les pots eliminar, però els nutrients que et faltin en un moment necessari potser ja no podràs reincorporar-lo i no podràs fer aquesta recuperació.
1: Doncs anem a veure si allò adquirim uns bons hàbits i aprenem encara molt més sobre l'alimentació. Per exemple, comencem pel principi, és a dir, passats aquests primers mesos d'alimentació exclusiva amb llet, ja saben els oients, preferiblement llet materna com recomana l'OMS i com recomanen de fet totes les societats científiques pediàtriques, com es produeix avui la incorporació dels aliments? Perquè si hi ha segurament alguna família amb infants ja grans, més que infants, diguem, amb adolescents a casa, dirà, escolta, això, jo ara estic veient mares i pares primerenques que tenen una forma d'introduir els aliments completament diferent a la que jo vaig fer amb la meva criatura, no? Que començaves amb les farinetes, a poc primer un aliment, després un altre, hi havia qui començava per la fruita, l'altre el pollastre, i ara no, les farinetes gairebé es deixen en un cantó, no? I s'aposta directament pel producte sòlid.
2: Totalment encertat, sí. Jo quan vaig començar a fer pediatria d'atenció primària, doncs recordo que cada una de les visites que fèiem del programa del Nen Sa, que ara ni tan sols se li diu així, ara és Infància amb Salut, doncs li donàvem un full específic d'alimentació on posaven totes les recomanacions que havien de fer des d'aquell mes fins al següent mes, i la cosa estava sí. molt primmirada fins al punt de que li podies donar, per exemple, la carn de vedella, però no la de conill, i li podies donar el peix blau, però no... Bueno, això ha canviat d'una manera radical, com tu dius, qui tingui un adolescent a casa i ara vegi amb alguna mare primerenca, un pare primerenca actual, donar de menjar el seu infant o el seu bebè, veurà que és totalment diferent. A partir dels 6 mesos es pot incorporar qualsevol tipus d'aliment, tret d'algunes excepcions que en podrem fer esment més endavant, si vols, però qualsevol aliment és vàlid. No n'hi ha cap que sigui millor que els altres ni cap que sigui pitjor que els altres. Per tant, qualsevol aliment que incorporem se li pot donar el dia d'avui i el següent el dia demà. L'única cosa que hem de tenir una mica en compte és que entre aliments que siguin diferents entre si respectem doncs, uns quants dies, per si hi hagués algun problema d'al·lèrgia o alguna intolerància, bàsicament, poguéssim deduir amb certa facilitat quin ha sigut l'aliment responsable. Però hi ha res d'allò d'aquest mes li pots donar sí. el bròquil, però no se t'ocorreixi donar pastanaga perquè no tenia cap base científica més que voler anar amb més cura del que pertocava.
1: Bé, ara la veritat és que és molt més divertit per les famílies, diguem-hi, per la criatura, no?, que està descobrint el món de l'alimentació o els aliments també. Tu parlaves ara de les al·lèrgies, és a dir, d'anar introduint poquet a poquet aquests aliments que són nous precisament per detectar si es produeix una al·lèrgia. Què passa amb els fruits secs? Perquè a mi em continua sorprenent veure els nens molt petitons menjant ja fruits secs, que és clar, és una cosa amb la que tu anaves molt en compte abans.
2: Sí, els fruits secs eren abans un tabú, no? Els fruits secs era una cosa que no es podia donar pràcticament, jo crec que fins als 3 anys. Aviam, això té una certa base, té. Fins als 3 anys no es poden donar fruits secs com a tal pel risc d'ennuegament, perquè és la típica peça petita, si pensem en un cacauet, en un tros de nou, en una avellana, és la típica peça petita que té la mida, que té la tràquea d'un infant i es pot quedar allà enclavada i fer una aspiració.
1: Per tant, no és tant l'al·lèrgia com que s'ennuega.
2: Ah, exacte, no es poden donar fins als 3 anys o fins i tot més endavant pel tema d'ennuegament o pel tema d'una broncoaspiració. Però pel tema de l'al·lèrgia s'ha vist a l'inrevés, que abans els fruits secs, que teníem tantíssima cura amb no donar-los de forma, diguem-ne, precoç pel problema de l'al·lèrgia, ara s'ha vist precisament el contrari. S'ha vist que aquells aliments que són potencialment més al·lergènics, com més aviat els donem, més possibilitats tenim de prevenir aquesta al·lèrgia. I això s'ha vist no tant en l'entorn europeu, que són més de donar fruits secs una mica de compliança o per fer la gràcia, sinó que als Estats Units, que sabem que li foten a la mantega de cacauet...
1: Cacauet està tot arreu.
2: No, que és un gust. Doncs ells se'n van adonar que els nens que havien pres la mantega de cacauet de manera més precoç, sempre respectant en aquests 6 mesos que has fet esment, doncs aquells eren més reacis o tenien més resistència a fer al·lèrgia al cacauet. I d'aquí doncs es va canviar, com es diu ara, un canvi de paradigma, però un canvi de paradigma total de 180 graus, de preservar els cacauets o preservar els fruits secs per extensió, que són un dels aliments més al·lergènics, a introduir-los no com a bojos immediatament, però no deixar-los per una introducció més tardana, perquè els nens que estan predisposats a fer una al·lèrgia podrien suportar-los d'una forma millor si s'ha introduït entre els aliments que es donen al començament.
1: M'interessa, Pepi, també parlar de l'esmorzar i del berenar, que sembla que són com dos moments del dia en el que provoquen bastants maldecaps, anem a dir-ho així, entre les famílies, perquè al final diuen jo no sé què donar-li, i al final, clar, això ens ho diuen també les mares i els pares, especialment les mares, que al final acabes intentant ser expert de tot, és a dir, et converteixes en fisioterapeuta, nutricionista, educador, és a dir, de tot, no? I hi ha autèntiques mares que estan fent un mal màster en alimentació i tot i així diuen, jo és que ja no sé, perquè de vegades veus a les xarxes que quan algú se li acudeix donar cigrons per esmorzar, tothom posa les mans al cap i diu, vas amb cigrons a l'hora d'esmorzar, però en canvi donem després unes calories a través del sucre que tampoc són precisament recomanables. Per tant, què hauríem de prioritzar? Quins aliments haurien de ser els millors, diguem, per aquestes
2: etapes? Per parlar dels esmorzars, hi ha molts mites, ja ho sabem, no? L'esmorzar és l'àpat més important del dia.
1: Exacte.
2: Doncs, home, quina és la roda més important d'un cotxe? Tret de la de recanvi, que no seria l'esmorzar, les quatre són iguals d'important.
1: Ja.
2: Doncs amb els àpats passa el mateix. Tots tenen la mateixa importància. El que ens aporta un àpat, sigui l'esmorzar o el berenar o el sopar, s'incorpora a l'organisme de forma moderada i no serveix ni perquè rendim més immediatament ni perquè tinguem més capacitat mental immediatament. És a dir, és una incorporació més o menys progressiva i el cos treu les seves necessitats de les reserves que té. És a dir, perquè esmorzem molt, no rendirem més a l'escola o a la universitat. Això, el primer, no és ni molt menys l'esmorzar, l'àpat més important del dia. Això, el primer. El segon, com un àpat més, es pot menjar qualsevol cosa que mengem amb un altre àpat. Què recomanem menjar amb un altre àpat? Doncs aliments saludables, doncs l'esmorzar 3/4 del mateix. És a dir, es pot esmorzar perfectament cigrons amb un tàper o cigrons en format de hummus o cigrons com vulguem. Ningú diu que no siguin bons els cigrons per esmorzar. És a dir, per esmorzar podem menjar qualsevol altra cosa que puguem menjar i que sigui saludable amb qualsevol altre àpat del dia. No té per què ser diferent ni a l'esmorzar ni tampoc al berenar. I, tercer, jo crec que la població humana es divideix en dos tipus de persones.
1: A veure.
2: Aquells que es desperten amb molta gana i aquells que no tenen gana de menjar res fins a mig matí.
1: Això diuen molts adolescents.
2: Si el nostre fill o filla és d'aquells que es desperten amb molta gana, doncs no hi ha cap problema que esmorzi a casa el que sigui, saludable, i que s'emporti alguna cosa per mig matí a l'escola. Però si el nostre fill o filla és d'aquells que no tenen gana a l'hora d'esmorzar, no passarà res, no li decaurà el seu estat mental a mig matí a l'escola, ni defallirà en la classe de gimnàstica, perquè, com dic, els requeriments del cos el treu de les reserves que té. Per tant, que prengui el que sigui, una presa de fruita, un got de llet, qualsevol cosa lleugereta, i que llavors em porti un esmorzar per mig matí, que serà quan probablement tingui més gana a l'escola.
1: És curiós com, no sé si dir culturalment, tenim això com molt impregnat a la nostra memòria, i ens surt gairebé, fins i tot sabent-ho, et surt aquesta cosa de no te'n vagis sense menjar, no? Sense esmorzar, perquè et faltarà l'energia durant el dia. I què passa amb els sucs? Perquè això també, durant molt de temps vam pensar que donar un suc a un infant, fins i tot de vegades de tetrabric, però per descomptat buscant la font més saludable, diguem que anar a la fruita directa i esprèmela, s'havia cregut que era la millor alternativa a l'aigua que podíem oferir als nostres infants. I ja fa uns quants anys que ens vau donar l'ensurt que allò del suc de taronja, no és precisament la millor opció.
2: Home, lamentem que els nostres...
1: Jo estic molt frustrada.
2: Lamentem que la nostra informació es prengui com ensurt, perquè no és la nostra intenció. Sí, això també té una explicació. Sovint s'havia pensat que oferir una fruita acabada d'esprema, i a més s'havia de prendre molt ràpid, perquè si no la vitamina C s'evaporava, cosa que dit de passada també és mentida, la vitamina C no desapareix d'allà dintre. S'havia pensat que això era equivalent a menjar una peça de fruita, però aquí ja diversos condicionants a tenir en compte. Primer, quan nosaltres fem un suc espremut de mandarina o de taronja, que podria ser el més freqüent, fem servir 3 o 4 peces de fruita.
1: Sí.
2: Jo no conec ningú que n'ha

0: quan nosaltres prenem la pressa de fruita, el sucre que porta, la fructosa, que és el sucre que porten les fruites, s'absorbeix lligat a la matriu, que és la fibra de la fruita, i es va absorbint mica en mica. Quan nosaltres ens prenem un got d'aquests, ens el prenem de cop, i què estem fent? Tota aquella fructosa que en l'organisme es converteix en glucosa, és a dir, en sucre, l'absorbim de manera immediata. Suposant que ens mengéssim quatre taronges, potser trigaríem tres quarts d'hora menjant-se-les, i aquí en cinc minuts primer hem enllestit amb tota aquesta càrrega de sucre, i segon, l'absorció és immediata perquè no va lligat a aquesta fibra. I per tant, la càrrega de glucosa que porta un suc de fruita fet amb tota l'amor dels pares i begut ràpidament perquè no marxin les vitamines, ve a ser la mateixa que porta un refresc de cola, per exemple.
1: Déu-n'hi-do, clar, si t'ho compares d'aquesta manera, clar, si t'ho comparen així...
0: Efectes de sucre ingerit i rapidesa amb què t'ho prens és exactament igual. I llavors fa el que no ens agrada que faci, que és un pic glucèmic d'un sucre que s'incorpora immediatament a la sang i fa aquelles alteracions que ara en tinc moltíssima i després en tinc gairebé gens. Això no és bo per l'organisme.
1: Per tant, l'aigua sempre serà la millor opció, encara que mentalment i culturalment encara tinguem la sensació de que anirem curts, no? De que sembla que no els estàs alimentant.
0: L'aigua sempre és la millor opció per beure amb els àpats a qualsevol hora i a qualsevol edat. No hi ha cap tipus de dubte.
1: Hem obert avui consulta amb el doctor Pepe Serrano, membre de la Societat Catalana de Pediatria, pediatre d'atenció primària, parlant d'alimentació, que ens sembla que és una qüestió fonamental que hem de tenir en compte a totes les edats, però sobretot si som mares i pares, per poder atendre els nostres infants i donar aquesta energia tan necessària. I quan parles amb el doctor Serrano, sempre acaba posant l'èmfasi també, quan parlem de menjar, què és el millor que els hi podem donar, i al final també ell ens diu, i el millor també és l'exemple, no? L'exemple de la mare i el pare, perquè no podem pretendre que aquest infant tingui uns bons hàbits alimentaris si després veu que nosaltres optem, diguem, per un altre tipus de dieta, no? El que veus a casa també és allò, els gestos són més importants encara.
0: El menjar, i especialment quan més petits són, doncs no deixa de ser un aprenentatge més, no? Però no és tan sols un aprenentatge del que s'ha de menjar i com s'ha de menjar, sinó que és un aprenentatge d'uns moments de convivència, de fixar-se en què miren els pares, de conversar, d'escoltar, d'intercanviar, i per tant és important primer que aquests àpats, com més possible sigui, més es facin en comú, i segon, òbviament, doncs que els pares mengin allò que es recomanen en els seus fills que mengin, si no... és el que els pediatres els diem que han de recomanar. Clar, el que no tindria sentit és que un nen estigués menjant qualsevol cosa que al nen pot ser que no li agradi, com podria ser una crema de bròquil, que no té per què no agradar-li, però podria ser que no li agradés, i que els pares estiguessin menjant, doncs, per posar un exemple, algú que al nen li agrada molt, com pot ser una pizza, no? No tindria cap sentit que li estiguessin dient a l'infant que no mengi allò perquè és dolent i ells ho estiguin menjant.
1: Però dius on està la trampa, no?
0: Exacte, o els meus pares els hi falta un bull, o m'estan mentint. Per tant, s'ha de donar exemple i s'ha de fer allò que recomanem que es faci, perquè si no el nen que està en etapa d'aprenentatge, això li suposa un xoc important en el seu coneixement.
1: I quina importància té que s'acabin el plat, que és una altra de les obsessions que tenim?
0: Sí, aquesta és una altra de les obsessions que jo crec que afortunadament ja va una mica de ballada, no? També era molt freqüent la consulta d'abans, no? Del nen no menja o no menja res o no vol menjar. Bé, sí. El nen té que menjar per la gana que ell tingui, no cal que s'acabi el plat. Sovint posem els plats amb la mesura de la gana que nosaltres tenim o de la gana que nosaltres pensem que aquell infant ha de tenir, però no és així. El nen té que aprendre també quins és els mecanismes de la gana i els mecanismes de la sacietat, i no podem forçar-lo a que mengi més del que ell vol, perquè estem malbaratant aquest tipus d'aprenentatge que està fent. Que el nen menja molt poc, doncs pot ser que perquè tingui pocs requeriments, que n'hi ha, o pot ser que estigui malalt. Si menja poc perquè estigui malalt, doncs gairebé que ens estimem més que dongui la cara aquesta malaltia com abans, que no pas que ens sabem el nen i allò que estigui subjacent passi desapercebut. Per tant, si vol menjar menys un nen

0: pensar que menys i menys. I si vol menjar menys un nen malalt, doncs potser també és preferible que menys i menys. Però la major part dels nens que són sans, doncs mengen per la gana que tenen i saben aturar-se quan ja no en volen més. I també tenen les seves preferències. Doncs n'hi haurà que els agradarà més una cosa i allò que a un li agrada, l'altre no li ve tant de gust. Doncs potser el dia que no li agrada el que hi ha de menjar, aquest medicament, aquest... dintell de la societat, doncs dona la cara una mica abans, no? Perquè no li resulta tan agradable. Però no passa res, perquè després per berenar o per sopar hi haurà una altra cosa que li vingui més de gust i compensarà tranquil·lament. No hi ha cap nen en el nostre entorn i afortunadament que passi gana. Yeah. Per tant, el que no podem fer és donar-los de menjar per sobre de les seves possibilitats, perquè els estem mal acostumant i els hi estem fragmentant un aprenentatge que és vital.
1: Anem a buscar, a veure si podem fer algunes respostes breus amb qüestions molt, molt pràctiques per donar idees també a les famílies que ens estan escoltant. Per exemple, quantes vegades a la setmana haurien de menjar llegums els infants?
0: 5. Si és una resposta breu, 5.
1: 5. És saludable que un menor segueixi una dieta vegetariana o vegana?
0: Sí. Sí? Si és breu, sí.
1: Ah, però aquí ets estirat del fil, aquí ets estirat de la llengua.
0: No.
1: Perquè segurament sorprèn la resposta.
0: Bé, hi ha més nens i nenes i més famílies en general que són veganes i que són vegetarianes. Habitualment les famílies que són veganes i vegetarianes en saben més d'alimentació vegana i vegetariana que els propis pediatres, és veritat. I hi ha una mica el mite de... No, un nen pot seguir una dieta vegetariana o vegana sempre que estigui ben controlada, bueno. I la dieta que menja un nen omnívor també té que estar ben controlada, no? Perquè el pediatre ve que li diu que no pot menjar donuts a qualsevol hora o que no pot prendre sucs, tot i que la mare... És a dir, totes les dietes, amb més o menys mesura, estan controlades i estan una mica guiades.
1: Però necessitaran suplements, que és la gran pregunta?
0: Necessiten suplements, òbviament, que... Primer, les famílies ja saben manegar-ho perquè tot nen vegà prové d'una família vegana, habitualment, i segon, el pediatre té que estar avessat amb explicar quins són aquests suplements, que no és cap cosa tan complicada.
1: I no és perjudicial per la seva salut.
0: I no és perjudicial en absolut. S'ha vist que no se n'ha estudiat molt això, perquè potser a Espanya tenim un 5-7% de famílies vegetarianes, però altres puestos en tenen molt més, o sigui que hi ha números amplis i grossos per fer estudis amb molt versemblants, i s'ha vist que una dieta vegetariana amb la infància és tan normal com una dieta omnívora i no es comporta cap dèficit ni cap mancança, sempre i quan es faci bé, com qualsevol altra dieta.
1: Aprofito per dir a les famílies que el doctor Pepe Serrano, juntament amb altres experts, teniu publicat precisament un llibre que dona tota l'especificitat d'aquest tipus de dieta, no? Perquè bueno, les famílies...
0: Jo no he vingut a parlar aquí del meu llibre, no he vingut a
1: parlar
0: aquí.
1: Però és veritat,
0: sí.
1: Estem en un programa en el que hem de donar recursos pràctics, sí, no? I quan hi ha la informació veraç, s'ha de compartir.
0: Juntament amb la Maria Manera, la Maria Blanquer de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Julio Basso, Sulto, conegut en aquesta casa i conegut arreu, doncs tenim un llibre d'alimentació vegetariana amb la infància, entre d'altres coses, doncs intentem desmitificar tota aquesta llegenda negra que hi ha al voltant de l'alimentació vegetariana amb els infants.
1: Una altra pregunta, que és una frase molt repetida segurament a moltes cases. Els nens han de menjar de tot? De veritat, de tot?
0: No. Resposta curta, clara i concisa. No, els nens havien de menjar de tot fa 50 anys, quan les que feien el menjar de tot eren les nostres àvies. Aleshores sí que havien de menjar de tot, perquè no hi havia ultraprocessats ni hi havia aliments malsans. Però ara els nens han de menjar de tot és un mantra de la indústria d'ultraprocessats. És a dir, ara els nens han de menjar de tot el que sigui saludable. Però quan passegem per un supermercat ens en donem compte de que el 80% de les coses que hi ha exposades en un supermercat no són saludables. Per tant, no recomanem que mengin de tot, perquè si les famílies agafen de tot el que hi ha en el supermercat, agafarien un 80% de coses que no han de menjar. És a dir, ha passat de ser una recomanació per famílies de fa 50 anys, una recomanació en positiu, com ara ser un mantra d'indústries d'ultraprocessats, és a dir, ara seria una recomanació en negatiu.
1: Clar, tot això que tu deies, és a dir, bona part d'aquests, anava a dir aliments, però clar, quan estem parlant de que precisament no són sants, diguem que no compleixen aquesta primera funció que tu ens deies al principi, és a dir, gairebé no podrien ni etiquetar-se com aliments, però anem a dir que de tots aquests productes alimentaris que trobem en un supermercat, molts d'ells tenen a veure amb el consum que es fa a partir del que veuen, sobretot els adolescents, a les xarxes, més a les xarxes que no pas a la televisió avui dia, però vull dir tota la influència que reben per part de la publicitat. Aquí hi ha un gran mercat també del consum de begudes energètiques. Uh-huh. El Ministeri de Sanitat advertia fa poques setmanes que el 40% dels nois i noies en l'adolescència consumeixen aquest tipus de begudes. Sé que tu ens diràs que les hem d'evitar, és a dir, que realment quan parlem de que sigui una cosa molt esporàdica, en aquest cas ho ha de ser, és a dir, ha de ser la punteta de la piràmide, és a dir, n'hem de consumir molt, molt poquet, però és clar, costa de fer comprendre aquestes coses quan tu veus molts líders, diguem, d'opinió, que s'ho passen superbé amb un refresc a la mà o amb un refresc aquests que et comporta, no?, molta energia, diguem.
0: Mira, jo només aquí posaré un exemple perquè ens en donem compte. Jo sóc molt aficionat al motor i sé, per exemple, que ara hi ha hagut el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
1: Sí, a Montmeló.
0: Fórmula 1 té dos equips, és a dir, quatre cotxes de Fórmula 1 esponsoritzats per un d'aquests productes de begudes no energètiques, estimulants, perquè no són energètiques, no porten res d'energia.
1: Ja, és veritat. Tens raó
0: que és estimulants.
1: Que li posem una mala etiqueta a nosaltres mateixos. Clar, no,
0: és que els hi posen ells clar. I ens la mengem. Aleshores, quin producte coneixem que pugui competir amb aquest tipus de publicitat quan hi ha cents de marques d'automòbils que voldrien poder fer un patrocini d'aquests i per problema econòmic no el poden fer. En canvi, hi ha una casa de begudes estimulants que té quatre cotxes rodant en els circuits. A mi no se m'acut...
1: És la millor inversió en publicitat, diguem, per part de la marca.
0: Clar. Llavors, a mi no se m'acut, per exemple, qualsevol marca d'oli de les Garrigues o qualsevol marca de barcocs de les Terres de l'Ebre que patrocini equips de Fórmula 1.
1: Tant de bo.
0: És per posar un exemple, és per posar un exemple de que la inversió en publicitat no es fa de forma banal. Si es gasten la pasta amb això, és que saben que els hi donen els seus resultats. I a qui arriba? Doncs arriba precisament a la diana que ells volen que arribi, que són aquests preadolescents i adolescents que els consumeixen d'una forma desmesurada perquè... La imatge que han donat d'allò doncs és una imatge d'un producte saludable, d'un producte que els farà que s'ho passin bé, d'un producte que fa que aguantin més la son, d'un producte... I tot això és a base d'una beguda, en aquest cas, tremendament malsana. És a dir, això porta tirant pel cap baix una quantitat de terrons de sucre innombrable i entre 3 i 4 tasses de cafè. Nosaltres, a quin nen de 12-13 anys veuríem en un bar que el seu pare li ofereix dues tasses de cafè i li diu, pren-te'n un altre, xato, que has d'anar ara a jugar amb els amics, no? És una bogeria.
1: Al final necessites fer aquesta traducció, no? En imatges, és a dir, escolta, quan tu estàs oferint aquella llauna, la traducció són aquests terrons de sucre i aquesta cafeïna,
0: clar,
1: no?
0: Llaunes que, a més, donen la casualitat que són de 500 mil·lilitres. Habitualment, les llaunes que
1: són de 33,
0: aquí al nostre país són de 33 i aquests són de 50.
1: Per tant, no té cap benefici. I
0: cap
1: tots
0: benefici,
1: són
0: i és que no? Tu has dit que de forma esporàdica, és que jo crec que ni de forma esporàdica. Yeah. És a dir, de forma esporàdica podríem prendre un refresc de taronja un dia puntual, però és que això...
1: Però aquestes begudes estimulants...
0: Exacte,
1: les hauríem d'eliminar de la dieta, a més, com el tabac,
0: que porten, exacte, que porten la cafeïna i que porten una quantitat de sucre brutal, jo crec que ni de forma esporàdica, perquè ja no és que no aportin res, sinó és que són molt més dolentes que un refresc que ja diem que no s'ha d'aprendre.
1: Ja veuen les famílies la importància de fer precisament aquest treball previ que deia el doctor Pepe Serrano, de seure en família, d'adquirir uns bons hàbits alimentaris, perquè és clar, quan arriba la preadolescència i l'adolescència, lluitar contra tot aquest merchandising, aquestes idees que arriben a través d'aquests influencers en els nostres fills i filles, és complicat perquè sempre tindrà més raó el grup que no pas la família, no?, en aquestes edats. Per tant, és important, no?, que haguem fet aquest treball previ des de que som més petits. I ja per acabar, Pepe, tenint en compte tot això, com pot una família menjar, diguem, raonablement bé sense convertir-ho en una missió impossible? Allò, consells pràctics.
0: Consells pràctics. Els consells pràctics comencen des de la planificació. Jo crec que un consell pràctic és planificar les dietes, planificar-les no ja dia a dia, sinó fins i tot de tota una setmana.
1: Perquè és així, a dir, seure el diumenge a la tarda i invertir temps en elaborar-los.
0: Perquè així te n'adones que hi poses de tot el que hi vols posar i el que hi has de posar, que no t'oblides res, que no repeteixes res, anar-ho a comprar sense que no tinguis massa gana, perquè quan tens gana ja sabem tots que comprem
1: tot
0: en excés, anar a comprar a botigues de proximitat, que sempre tenen menys bajanades que les grans superfícies, però si anem a les grans superfícies, una recomanació que dono jo és fer el cercle del supermercat, perquè si us fixeu, el cercle del supermercat és on hi ha el pa, la peixateria, la carnisseria, la verdura, i els passadissos del mig són aquells lineals on hi ha tot allò que hem d'evitar. Per tant, quan anem al supermercat només fem el cercle, entrem per la dreta, o depenent dels supermercats entrem cap a l'esquerra, perquè n'hi ha alguns que a la dreta posen les coses aquestes, li fem la volta en cercle i sortim cap a la caixa. I després, doncs, intentar obviar tot allò que ja sabem tots que és dolent. Sí que a vegades ens la colen, i a vegades els hi colen també als pares. Tu deies la publicitat encarada d'adolescents, però també hi ha molta publicitat encarada a pares i mares que fan anuncis per la tele, alguns, perquè algunes d'aquestes famílies encara es miren la tele, i llavors et venen doncs algun tipus de galeta que et diuen que aquesta sí que és saludable, que no ho és, o que aquest panet és saludable, que no ho és. Sense filar massa prim, tot allò que anuncien no és saludable. No hi ha massa més.
1: I per si de cas, famílies, si teniu algun dubte, a mi em passa, des de que la meva vida radiofònica hi ha persones com el doctor Pepe Serrano o com el Julio Basulto, que en el moment que vas agafar alguna cosa al supermercat, sento com a cau d'orella em xiuxiuegen. Vols dir? Això mira-t'ho bé, torna-t'ho a mirar. Quan tu mires dues vegades o fixes en els ingredients i veus que en els tres primers ingredients hi figura, per exemple, sucre, ja dius, aquí el doctor Serrano i el Julio m'estarien dient torna-ho a deixar el prestatge, doncs també és una manera, és a dir, fer aquesta reflexió, tornar a recordar aquesta conversa que avui hem mantingut amb aquest pediatre d'atenció primària, que és membre de la Societat Catalana de Pediatria. Un cop al mes obrim de la seva mà aquesta consulta. I ja sabeu que si ens voleu fer arribar algun dels vostres dubtes relacionats amb pediatria, ho podeu fer a través de les xarxes, precisament, o a través del correu electrònic del programa, lletraligada@rtb.es. Pepe, gràcies.
0: A vosaltres per la confiança que ens feu.
2: Hola, sóc l'Abril, tinc 10 anys i us recomano Lletra Lligada.
3: Amb Maricruz Hernández.
2: A Ràdio 4.
1: Li posem el programa una mica més de gust a estiu. Les vacances han començat ja per alguns de vosaltres i si encara les esteu esperant, com és el nostre cas, la fi del curs escolar, el que sí que ens ha marcat a tots, és el començament definitivament d'un altre ritme. Així que, com que sabem que la criança li hem de posar sempre un toc d'humor, hem volgut convidar un autor argentí que desperta molts somriures al seu país, on les seves historietes són un autèntic èxit de vendes, tant entre el públic adult com en l'infantil i l'adolescent. Aquí el coneixem per les aventures de Gran i Petit en català, Major i Menor en castellà, que és un volum que recull les tires còmiques protagonitzades per dos germans petits. Ara ja tenen una germaneta també, que ens donen la seva visió de la vida quotidiana. És Santiago González Chanti. Bona tarda, Chanti, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Moltes gràcies. Escolta, com recordes tu els estius en una casa amb vuit germans?
4: Pues lo entendí todo.
1: És que clar, ells de Mendoza, argentins, però com que passa estades ja a Catalunya,
4: sí,
1: i hem dit, Xanti, intentem fer l'entrevista mig en català. Ocho hermanos,
4: sí,
1: un verano.
4: La verdad que eran muy divertidas la vida, así, con una familia tan numerosa. Y en el verano lo pasábamos generalmente en la montaña. Y eran, bueno, era una infancia de salir mucho al aire libre y estar jugando con mis hermanos, inventando cosas. Desde salir en la naturaleza a explorar, pero también hacer cosas manuales, porque nos gustaban a muchos de mis hermanos y a mí hacer cosas manuales como hacer historietas, por un lado, porque yo no era el único que hacía historietas,
1: ¿sí?
4: Éramos varios los que hacíamos historietas, hacer muñecos de cerámica, recortar cosas con cartón, con papel, armar desde... Bueno, mi papá nos apoyaba en toda esa parte creativa y hacíamos hasta un tren fantasma, que era una especie de casita del terror, digamos, y hacíamos cosas así. Colgábamos de los árboles, por ejemplo, un cable con una percha, con un camisón de mi mamá y era el fantasma. Cosas así muy, muy... Entonces fue muy... Yo siempre digo que fue mi mejor taller de creatividad, tener tantos hermanos y que nos permitieran hacer todo eso, ¿no? Nos incentivaban. Y también porque teníamos mucho tiempo libre, como ahora no, los chicos no lo tienen.
1: Yeah.
4: Entonces, esas vacaciones en el verano allá, encima ya no teníamos televisión. Entonces era todo rebuscárselas cómo jugar y qué hacer, y también leer. Y leíamos revistas de historietas, y ahí conocí, porque la compró allá mi papá, la revista Espirú Ardilla,
1: sí,
4: que era una, sí, la revista Espirú, bueno, de que viene de Francia, Bélgica, que la habían hecho doblada traducida,
1: sí,
4: al español.
1: Aquí se traducía,
4: y
1: ¿verdad?
4: Se llamaba Espirú Ardilla, sí, la revista, y ahí conocí tantos personajes franco-belgas que me volaron la cabeza, que me encantaron y que me dieron muchas ganas de ser historietista. Bueno, leía mucho yo de chico, mucha historieta.
1: Sí, que bé. I entenc que els teus pares, pel que ens expliques, no os debían desesperar, porque si los hermanos os entreteníais bastante juntos y además tu padre participaba, entenc que els estius eran placenteros también para ellos, porque ahora el problema que tenemos los padres y las madres es que estamos obsesionados en entretenerles, tenemos miedo a que se aburran.
4: Tal cual. Y es bueno el que se aburran, que se aburran para que descubran eso, su propia creatividad, qué hacer, qué... Y nosotros se nos ocurrían muchas cosas, como te contaba recién. Te cuento otra más. Hacíamos, por ejemplo, un zoológico de cartón, recortando en cartón los animalitos, y el cartón lo sacábamos de las cajas de productos que tenía mi mamá. O sea, del flan, de galletas, de lo que sea, del arroz. Y mi mamá por ahí se quejaba porque le dejamos todos los paquetes...
1: Despullats,
4: claro.
1: Desnudos.
4: Claro. Y hacíamos... Bueno, uno dibujaba como la silueta y tenía una mecánica de tal manera que uno le tiraba la cola al animal y se abría la boca. O sea, eran como cosas muy creativas que hacíamos de chicos.
1: ¡Qué maravilla!
4: Entonces, nos divertíamos mucho, la verdad.
1: I això de dir-te Xanti, perquè el nom del nostre convidat és Santiago González, però em sembla que des de ben petit els teus germans crec que et deien Xanti, no? Quizá perquè no sabien pronunciar Santi, los pequeños.
4: Sí, o... no sabien pronunciar Santi, no sé de qué momento. Yo me imagino, porque no tengo un registro, que mis padres me deben haber dicho Santi y ellos habrán, no sé si habrán escuchado mal o pronunciado mal Chanti y quedó Chanti y así quedó para siempre. Y al momento de firmar los trabajos dije voy a utilizar mi seudónimo, que es como me conoce todo mis amigos, mi entorno, mi familia, entonces firmé como Chanti.
1: Aquí dèiem que a Espanya el coneixem per aquestes tires còmiques que al seu país, a Argentina, es van fer molt conegudes. Allà les anaven distribuint en petites tires còmiques que es publicaven en una revista dominical que es diu Rumbos, que és una de les més tirades al seu país, però aquí les hem conegut a través d'un volum, ara crec que ja en tenim dos, publicat on es reuneixen totes aquestes tires còmiques que, com dèiem, es diuen Gran i Petit, Major i Menor, que està inspirat en els teus nebots.
4: Exactament.
1: Almenys en els primers que viste tenir, perquè ara debes tenir una gran tropa con
4: tengo
1: ocho 15, hermanos, ¿no?
4: 15. Sí, en mis primeros sobrinos es cuando se me ocurre la idea, porque yo quería hacer una historieta, una tira, con niños como protagonistas, porque me divierten mucho los chicos, me parecen muy divertidos, sobre todo la manera de pensar, porque por ahí están todavía como libres de un montón de cosas que tenemos los
1: sin
4: adultos.
1: Prejuicios.
4: Y además ellos tienen su propia manera de razonar, que eso me encanta, porque por ahí ellos se imaginan algo, ven algo y le buscan su propia explicación, y los adultos ya no hacemos eso. Entonces, por darte un ejemplo, iba una sobrina mía en el auto de noche y veía la luna y le dice a la madre, mamá, ¿por qué la luna nos sigue? Porque veía que el paisaje pasaba, pero claro, la luna estaba siempre claro, a la misma altura del auto, digamos. Entonces, ese tipo de cosas me divierten mucho. Y cuando nacieron mis primeros sobrinos, ahí se me ocurrió hacer una historieta que hable sobre la relación de hermanos. Yo que había tenido tanta relación de hermanos, porque al verlos, mi primer sobrino fue el como el más, claro, y el centro de atención de una familia de tantos hermanos, era como el centro del universo. Y cuando nació su hermano, es como que se le derrumbó todo eso. Y empezó a tener muchos celos, pero a la vez tenía por fin un par, no un adulto, sino un par, con quien jugar y a quien contarle cosas y enseñarle cosas. Entonces, a mí me encantaba cuando los veía, el más grande, enseñándole cosas al más chiquito, y por ahí cosas que los adultos no les enseñábamos, cosas como, por ahí para nosotros serían tontas, qué sé yo, de poner la cara contra un vidrio para ver cómo se ve del otro lado, sí, o hacer burbujas con la saliva, o dar vueltas y después tirarse al piso y sentir cómo se mueve. Son cosas que hacen los chicos como experimentos que son muy divertidos. Entonces ahí dije, voy a hacer sobre la relación de hermanos, y por eso le puse la historieta mayor y menor y no le puse el nombre de los personajes, sino porque se trata sobre la relación de hermanos.
1: Aquests personatges tenen els noms, em sembla que dels teus nebots, Nacho y Tobias, és el nombre que tienen tus sobrinos,
4: ¿verdad? Son los verdaderos nombres,
1: ¿verdad?
4: Sí, sí, sí.
1: El de Lola ya no es

0: per sempre.
1: Li fotem una mica, un, dos, tres.
0: No és Miami.
2: No és Miami, tant que no, això és Catalunya, i aquí teniu a la vostra disposició Ràdio 4, i si ens deixeu també el Lletra Lligada per acompanyar-vos en l'etapa de la criança. Gràcies per la confiança en nom de tot l'equip. A les vies de so, Mònica Ridruejo i Roger Vergés. A la part de producció, la Sònia Rodríguez. I qui us parla davant del micròfon, Maricruz Hernández. Desitjo retrobar-vos aviat. Feliç setmana, famílies.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, un dissabte més. Sou a la Ràdio Pública, el programa que, com sempre ens agrada dir, explorem els marges. I en aquesta ocasió no serà una excepció, perquè ens visitarà Younes Shaib. És un còmic que està presentant un nou llibre, que es diu Corderito. De fet, segurament ja el coneixeu de diversos programes. A través del seu humor, doncs, ens ajuda a reflexionar des d'una mirada social, antiracista, o simplement explicant i narrant la realitat. Llavors, aquesta tarda serà interessantíssim conèixer aquest procés, no? Aquest primer llibre que ha escrit el Younes, i també tenir una conversa amb ell, aquí, aprofitant que aquesta tarda de dissabte, doncs, tenim ganes, com sempre fem en aquest programa, de parlar des d'altres mirades. Així que benvinguts a Ràdio 4.

0: Doncs aquesta tarda no ens acompanyaran en aquesta travessia que fem al programa Només en Llunes, que ara el saludarem, sinó també, doncs clar, a vegades tenim visites. I en aquest cas la visita que tenim és la de la Salija. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Salija, tu sempre normalment escoltes el programa des de l'altre costat de com es diu això, de la ràdio, és a dir, tu, sí. Perquè clar, la ràdio ara ja no s'escolta amb transistor. Tu la deus escoltar, bueno, amb què l'escoltes?
1: Jo en el cotxe sempre escolto la ràdio. Soc encara molt analògic en
0: ràdio
1: aquest sentit.
0: Ràdio 4, tu tens Ràdio 4...
1: Jo tinc totes les ràdios allà configurada.
0: Bueno, però Ràdio 4 la tens...
1: Ràdio 4 la tens sintonitzada en el número 1.
0: Normal. Això està bé. Escolta, Salija, tu qui ets? Tu què fas amb... És a dir, explica'ns una mica, perquè tu, a part d'oient del programa... I ens acompanyaràs a l'entrevista, perquè jo creia molt interessant que avui estiguessis aquí, perquè tu llegeixes molt. A més, tens un perfil molt, molt particular, perquè com a enginyera estàs ara mateix adentrant-te al món de la literatura, des d'aquesta visió també, no?, de buscar obres de persones diverses.
1: Sí, a mi també em sembla com molt curiós, no?, el camí que estic prenent, perquè vinc del món tècnic, vaig fer una enginyeria i ara fa com un parell d'anys que la literatura va arribar a la meva vida, no? I vaig començar a fer poesia i això em va obrir com tot un món, no?, de reconnexió cultural cap a les meves arrels amazigues i poder també com transmetre, no?, aquest viatge a través de les paraules. I llavors també em vaig començar com a nodrir molt d'aquesta literatura, sobretot del Marroc, no?, que tenim autors superinteressants, per entendre una mica més la realitat i la història del país d'on venen els meus pares.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. A més, participes en grups com, no?, que deu com gent a Barcelona per fer com clubs de lectura, no? I comenteu obres i crec que estàs també molt involucrada també en aquests cercles.
1: Sí, organitzo micros oberts perquè, bueno, els ambients dels micros oberts són espectaculars, es creen unes sinergies d'una obertura de la gent.
0: Què són micros oberts?
1: Els micros oberts de poesia és que la gent pugui anar a recitar el que escriu, no? No té per què ser poesia, principalment sí, però hi ha gent que fins i tot ve i canta, no? I és com un poema musicalitzat al final. I arrel d'organitzar els micros oberts, després va néixer com la idea d'aquest club de lectura d'autors que no siguessin només els autors occidentals, no?, sinó tenir com una mirada més àmplia de que la literatura, doncs, no només és blanca.
0: Mm. Escolta, tu, literatura blanca, et vull proposar un llibre perquè l'introduïu al vostre club de lectura.
1: Vinga.
0: Que és el de Lione Scheib, Corderito. T'ho dic de veritat, perquè això com va? Si jo ara et proposo que en aquest club vosaltres llegiu aquest llibre,
1: sí,
0: que feu com una assemblea per triar-lo, o tu el pots proposar, així.
1: Jo el proposo...
0: Tu pots anar a la ràdio i m'han dit que aquest llibre l'hem de llegir.
1: Jo sí que el primer que faig és com fer una lectura, no?, del llibre que vull proposar i també veure com de difícil pot ser la lectura, com de lleugera pot ser, no?, per les persones que estan dintre del club. Llavors el filtre, pues, el passo una mica jo perquè el porto ara mateix sola al club de lectura i la veritat que per al moment han estat molt ben rebudes les recomanacions.
0: Molt bé, doncs escolta,
1: pren
0: nota. Ja t'ho dic jo que l'estic llegint, t'ho recomano. Espera, abans de tot plegat, deixa'm presentar-te al nostre convidat d'aquesta tarda. Lione Scheib és còmic, va néixer a Melilla i que va començar a fer comèdia en resposta, d'alguna manera, contra el racisme, tot i que ell explica que no té per què ser així. Tot i que després va traslladar-se a Madrid, ha viscut en diverses, bueno, entre aquestes ciutats, i sempre ha intentat, a través de l'humor crític, la ironia, i també amb aquesta petjada crítica social, oferir, amb el seu humor àcid, doncs, reflexions. Al final el que fa és fer-nos reflexions. Ha demostrat aquesta capacitat de versatilitat creativa en diversos formats, amb stand-ups. De fet, va descobrir els stand-ups i es va obsessionar amb els stand-ups com a una forma de començar a fer humor. I ha passat per diversos programes, com per exemple la Resistència, ara també la Revuelta amb en David Broncano, i acaba de publicar, ara ho explicàvem, el llibre Corderito, amb l'editorial Aguilar, que narra la història de l'Abde, un fill d'immigrants marroquins, criat a Espanya als anys 2000, i on barreja ironia i acidesa i amb temes de soledat, conflicte identitari, entre d'altres. Així que ens fa molta il·lusió saludar aquesta tarda al Younes.
2: Hola, què tal? A quin volum es parla en aquest programa?
0: Hem començat així, com molt intel·lectuals.
2: Vale.
0: Hem començat així com molt intel·lectuals. M'agrada una
2: sí,
0: mica.
2: Sí, no? És que mai sé quin és el volum adequat per xerrar en aquests programes de cultura. He d'advertir que ja som mallorquí i el meu català ara s'està filtrant perquè m'entengueu.
0: Perquè si no, és a dir, tu ara mateix...
2: Clar, jo estic posant, estic diluint la mallorquinitat del meu parlar perquè si no, no entendríeu.
0: Tu no et preocupis, eh? Tu no dures.
2: Vull que la gent m'entengui.
0: Sí, cap problema, ens encanta el mallorquí.
2: A mi també.
0: Sí, vull dir, no et preocupis, tu ja. El problema és nostre.
2: Definitivament el problema és vostre, que no.
0: Però tenim molts problemes, eh? T'he de dir, també, a part d'aquest. Però escolta, Younes, tu has presentat ara aquest llibre.
2: Sí.
0: Per què t'has llançat a l'escriptura?
2: Mira, jo tenia un parell d'històries que no m'atrevia a contar els escenaris perquè eren molt extenses i no tenien com a objectiu fer gràcia.
0: Vale.
2: Sinó entretenir o explorar unes narratives diferents.
0: Vale.
2: I tenia aquestes històries a un calaix. Calaix?
0: Sí, calaix.
2: Coneixeu la paraula,
0: sí,
2: calaix?
0: Sí.
2: Vale.
0: Calaix. Però li preguntes com a immigrant o com a...
2: Com a catalano parlant.
0: Vale, perquè ara no sé si li preguntaves com a falta d'integració.
2: No.
0: Calaix sí, Salihano.
2: No, jo no he
0: dit
2: això.
1: Crec que sí que conegui la paraula. Crec que sí.
0: No, jo també, calaix. Sí. Has vist que jo també ja m'he posat com en una superioritat diferent, eh?
2: Clar, no.
0: És a dir, aquí he creat ja jerarquies.
2: I tu no pagues ni el Windows, eh? Vaig al teu portàtil i tens el Windows pirata.
0: Ja, no sé, però és que esto es volcar. No, però problema tècnic.
2: Així que bueno...
0: Doncs escolta, hi ha coses que tu no vols explicar.
2: Sí, hi havia unes històries que jo no volia contar als teatres perquè se'n feien molt diferents a la comèdia que jo feia als escenaris.
0: Vale.
2: I les tenia un calaix i a un moment donat, ja que jo tenc un saltaveus i uns privilegis de fama, una editorial em va proposar escriure un llibre, tant fos una novel·la o un assaig o el que fos, i jo li vaig fer la proposta d'aquestes dues històries i a partir d'allà vaig construir aquesta novel·la.
0: Tu has volgut escriure una novel·la i ho expliques, no? Que davant de l'escenari a vegades hi ha històries massa llargues, però tu no parles de tu en aquest llibre.
2: No, directament.
0: És un alter ego, però que tampoc sabem si les històries que expliques t'han passat a tu o no. Hi ha una mica com... Bueno, has volgut fer una novel·la, no has volgut fer una biografia, no? Sinó des d'aquesta posició.
2: Sí, a mi m'interessava més fer una novel·la, una biografia. A mi el concepte de biografia em fa molt de fàstic ara mateix. I no podria... És que hi ha dies teus, que són 300 pàgines.
0: Yeah.
2: I resumir tota una vida en un llibre em pareix fastigós.
0: No, sí.
2: Així que vaig fer exercici de ficció.
0: No. I aquest exercici...
2: Molta, té un pas important, les meves experiències, però és ficció.
0: Molt bé. Escolta, el protagonista es diu Abde. És un protagonista que... Jo crec que comparteix molt històries molt similars a les que hem viscut nosaltres, com a joves que, bueno, que tenim orígens de pares migrats, perquè sempre tenim com aquest pes del nostre nom, el pes de... Bé, haver-nos com d'explicar. De fet, tu comences la teva novel·la qüestionant una mica a qui ets a través del teu nom, perquè a la professora li costa dir Younes Shaib, però fas una cosa que crec que s'hi sentiran identificats molts joves quan llegeixen el llibre, que és... no expliques només el que passa, sinó el que tu sents. Uh-huh. La por que tu tens en una classe, el primer dia d'institut, en el moment en el que la professora ha de dir el teu nom. Uh-huh. Llavors, això de fer també aquest exercici d'explicar des dels sentiments, bueno, té una càrrega també heavy, no?
2: Bé, per mi just el contrari. Uh-huh. He intentat que el llibre no tingui una càrrega heavy, sinó que sigui lleuger i encara que hi hagi situacions i moments més o manco impactants, crec que és una lectura liviana. Liviana en català existe, això?
0: Sí,
2: no?
0: Sí, a més és una paraula que m'agrada molt, liviana. Sí. Pues mira, anem a escoltar ara un dels teus... com es diu això? Stand-ups? No. Sí, stand-up és el conjunt, però quan tu fas l'stand-up...
2: Un cacho de monòleg. No, no sé, ja tampoc ho sabria dir.
0: Anem a veure un cacho de monòleg. M'agrada una mica.
3: Estoy en el IKEA, amueblando mi casa de Madrid. Y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un perchero samancopla y un sofá vin lede y una mesa grismi, unas sillas dos o tres kraskm, unas cortinas kmtsings, un armario gartpt, una alfombra de baño k-m-m, cajas para la mudanza k-s, unos cubiertos también k-brt, y me dice, ah sí, ok, vale, ¿a qué nombre? Y le digo, Yunez Chaib, y me dice, ¿qué?
0: I un shape què? És que és heavy, eh? És que al final sembla de lo tan surrealista que és, ens passen. No? Mm-hmm. Al final, jo com dic Mohamed,
2: sí.
0: Imagina't.
2: Però
0: Mohamed és més fàcil. Mohamed
2: ara mateix és com Antonio, tio. No pots comparar.
0: És veritat,
2: no pots comparar.
0: Tens raó. Per cert, ja t'ho han preguntat en alguna entrevista.
2: Sí.
0: Es van equivocar amb el teu nom, al registre civil.
2: Sí.
0: I tu et dius Younes amb Z,
2: ajà,
0: però realment és amb S.
2: Hauria de ser amb S. Sí, amb Z no està en lloc. No, ningú es diu Younes amb Z, no?
0: No, al principi no.
2: No, i llavors... m'ho vull canviar.
0: Sí, he vist que estàs com volem fer tràmits per canviar-te el nom.
2: Sí,
0: però has pensat canviar-te el nom sencer o només? És a dir, vols dir...
2: No, claro, sé, ja que estic, no?
0: No, va, busca't un nom xulo. No,
2: Lamine, ara Lamine està de moda.
0: Podies...
2: Cotitza.
0: Lamine Yamal Shaib. Jo crec que...
2: No, Younes, em voldria posar una S.
0: Una S, vale. No. Sí, és una bona modificació. Uh-huh. Doncs, tornant al teu llibre, tu parles d'aquestes petites coses, del nom, no? Que pot ser una cosa molt anecdòtica, però que és molt identitari de la gent. Però no és un llibre que parli de grans tragèdies.
2: No.
0: Però és un llibre que parla de coses molt simples i molt petites que passen en el dia a dia, però que afecten a una persona que té un nom diferent o que és d'un altre origen. Uh-huh. No? Aquestes petites coses que van sumant, jo crec que no som conscients. Hi ha qui li diu que són microracismes, no? Uh-huh. Racisme o és o no és, no? No és micro o maxi. Llavors és això, i tampoc has volgut fer un llibre de dolents i bons.
2: No.
0: És un llibre que busca senzillament explicar el que passa en el món, no?
2: Sí, per mi sobretot el tema principal del llibre són les relacions familiars. Després hi ha 10, 100, 1.000 temes més que depèn més de la gent que llegeix que de la persona que escriu.
0: Clar.
2: És la meva impressió. Perquè jo quan escrivia aquesta novel·la no tenia la idea de transmetre un pensament concret o transmetre una gran idea. No, jo escrivia sobre les relacions familiars i arran d'allà han sortit altres temes, però no, la meva intenció no és transmetre una gran idea ni... Uh-huh. Ni res.
0: Et molesta que hagis de ser graciós sempre? És a dir, si tu vas pels llocs La gent et diu, entretén-me. La gent et demana que els entretinguis? És a dir, que exerceixis com a pallasso?
2: No, si han pagat per veure'm, sí.
0: Sí que
2: m'ho exigeixen. Però després a la meva vida...
0: No,
2: jo som una persona, crec, que és superavorrida i tenc una vida molt, molt tranquil·la i intent passar desapercebut el màxim de temps possible.
0: Val. Tan desapercebut que ara mateix estàs col·laborant a La Revuelta, el programa amb més audiència del país. Això t'ajuda a ser desapercebut o ha fet que la cosa... Que no s'estigui implementant aquesta operació?
2: Complica un poquet, però... Sí. Saps què passa? Que jo estic a un punt en el que jo, sobretot, li son a la gent.
0: Yeah.
2: La gent no sap qui som. Jo li son de... d'un reel o d'un moment a la tele o de... I la gent no em reconeix i són aquestes les mirades més incòmodes.
0: Sí.
2: La mirada de, uf, aquesta persona qui deu ser. I, però, d'altra banda, som una persona amb miopia. Ah. I jo no sé quan em mira la gent. Així que, mira.
0: M'està mirant per famós o no? O m'està mirant per, no sé, o perquè li sones d'algú, no? Del barri.
2: Sí,
0: del
2: pot barri, ser, clar. Sí, sí.
0: A mi em passa també. Llavors, en el llibre, tu al final el que vols... és a dir, no sé si hi ha un objectiu social darrere. No?
2: Cap ni un.
0: Vols acabar amb el racisme?
2: No.
0: Vols...
2: No puc.
0: No pots, no?
2: No, una persona sola no pot i no. La meva intenció és entretenir i que la gent es quedi amb una història i, com a molt, seria mostrar una família i unes identitats que no són les habituals i les comuns i les tradicionals. I ja està, no tenc intenció d'acabar ni de criticar, no crec que el llibre sigui un llibre de crítica social, crec que és un llibre que a vegades mostra situacions crítiques de la societat, però no intenta criticar-les.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar un altre cacho. Hemos acuñado este término, ¿no? El cacho de show. Vamos a escuchar el cacho, otro cacho de show.
4: ¿Cómo se atreve Santiago Abascal a hacerse una foto con Benjamín Netanyahu con la cara de moro que tiene Santiago Abascal? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre Benjamín Netanyahu preguntándole, tú eres de España, pero ¿de qué época? A ver, ¿habéis visto la foto? El tío le agarra la mano, en plan, tú te tienes que venir conmigo a un sitio ahora.
0: Es que la historia, es decir, la realidad es un poco absurda, también.
2: Sí.
0: ¿Tú crees que t'ho estan posant fàcil per fer humor?
2: No, jo no crec que hi hagi una conspiració amb l'objectiu de que se'm facilitzi a mi fer humor. No. El mundo sucede y yo reacciono, pero...
0: Porque tú observas un poco el mundo, ¿no?
2: A veces, sí.
0: Perquè tu que mires l'informatiu, mires les notícies, i tu això ho sintetitzes en el teu cap i dices, esto es gracioso, o no?
2: Pues mira, no em conec lo suficient com per saber com funciona el meu cervell.
0: Vale.
2: No ho sé, no sé què dir-te.
0: Vale.
2: Pregunta sin resposta.
0: No, això està bé. No, perquè a més ets molt ràpid, perquè en el teu show, és que dic, connectes molt l'actualitat amb el que passa, no? El
2: sí.
0: Papa, viene el Papa, doncs tu ja comentes això, no?
2: Sí, el meu monòleg dura una hora i cada dia intent incorporar 2-3 minuts d'actualitat o comèdia local de la ciutat a la que estic actuant, o intenta anar actualitzant.
0: Fa unes setmanes ens va visitar Ignasi Taltavui al programa.
2: Ah, que guai.
0: On vam parlar de La Ruïna, perquè La Ruïna és també un d'aquests programes que ens agrada molt, perquè és que ens hi sentim molt identificats, perquè és que la Ruïna al final forma part de la nostra vida. És a dir, no amb la Salija, és que has mirat la Salija. És a dir, no és que siguem nosaltres identificats amb La Ruïna, sinó tots els que escolten aquest programa.
2: Com te arrastró a ti, Salija, a La Ruïna?
1: Ballarina és un concepte que està molt, molt aferrat a la nostra cultura.
0: Clar,
1: eh? Ruïna.
0: Llavors, sí, és veritat. És veritat.
1: És un concepte molt aferrat.
0: En el món marroquí, la ruïna és un concepte que està molt
2: present.
1: Sí? La ruïna. O sigui, a la meva família sempre ha existit com molt aquesta paraula.
0: A veure, com ho dius això?
1: Arruïna.
0: Però arruïna en plan...
1: Sí, sí, quan passa alguna desgràcia, no? Sí, pues és arruïna. Sí.
2: Que interessant. Uala, tia, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí. Pues va venir l'Ignasi Taltavui,
2: sí,
0: que fa la ruïna, i va dir que els polítics estaven contractant humoristes...
2: Sí.
0: Estaven contractant humoristes per fer-los els discursos perquè tinguessin més visualitzacions a TikTok. Sabies això?
2: Sí, ho sabia, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí, en conec un parell, sí.
0: Heavy, eh? A mi em sembla molt fort. És a dir, que els polítics estiguin contractant humoristes per dissenyar els discursos. És a dir, ja no busques a un... És a dir, Obama, que veia com els discursos... No, no, no. Un humorista que em faci els discursos perquè jo tingui més impacte a xarxa social.
2: Més, sí, que tingui més impacte, que tingui més... que enganxi més, sí.
0: Clar. No, no, sí, sembla molt heavy. Molt bé, doncs, tornant als Altavibre, Corderito, abans ens parlaves de les relacions familiars i en aquest llibre parles molt de la relació familiar. Jo crec que no hi ha un tema més complex a una persona de racialitzada o persona migrada que la relació amb la família. Perquè és un xoc tota l'estona, modernitat, tradició, les formes de veure el teu país d'origen amb el país d'acollida. Tu vas néixer a Melilla, però no sé si necessàriament, per exemple, els teus pares són marroquins.
2: Mon pare va néixer a Melilla,
0: sí,
2: i mo mare va néixer però a una aldea molt, molt propera de Nador, que és una ciutat del nord de Marroc.
0: Sí.
2: Però ells dos es van criar a Melilla.
0: Vale.
2: Sí,
0: sí, clar,
2: sí,
0: és que la gent de Melilla és com un ecosistema, perquè clar, la gent se crea, són tots moros. No, no, és que en Melilla hi ha gent. Sí, és així.
1: És que veritat, la Sanija...
0: És veritat, Sanija, és que clar...
2: Vaya el moja, eh? Vaya el moja. Como...
1: Es que
2: como reparte.
1: Com però és
0: i perquè
1: veritat,
0: la Maya
1: és
0: no pot parlar...
1: Sí, sí. És veritat que passa això. O sigui, hi ha,
2: sí,
1: també com aquest ecosistema, no?, que ja hi ha creat. És com, jo tinc un amic que és de Melilla, però els seus avis ja van néixer allà.
2: Sí,
1: i llavors
2: sí, sí,
1: ell es considera melillense, i a la seva família quasi que han perdut l'amazic, i, i conserven el castellà, no?, ja a dia d'avui. I és com, per mi, és molt de xoc, perquè bueno, jo parlo per mi, almenys, però em dona la sensació com que els fills d'immigrants que hem nascut aquí, per exemple, l'idioma és algo que sí que encara tenim com molt arrelat, que ens dona com aquesta identitat encara molt marroquina, no? I que a Melilla jo crec que hi han arribat com a un altre punt, no? De més assimilació,
2: pot ser.
1: De la convivència.
2: Sí, dependrà de cada família, però per exemple, el meu cas personal, jo no sé parlar, no sé xerrar amazic, l'he perdut. Bé, no és que l'hagi perdut, és que no m'ha arribat del tot, i és una llengua molt difícil d'aprendre perquè no s'ensenya a les escoles d'idiomes.
0: Yeah.
2: Només s'aprèn fent una immersió familiar, o no hi ha altres formes. I és una llàstima. Melilla sí que és una ciutat supereclèctica, i hi ha gent que és super marroquí a Melilla, hi ha gent que és super espanyola, allà estan els legionaris, per exemple. A Melilla és on havia la darrera estàtua de Franco de pie, i la varen llevar fa com 10 anys o tal. Fins fa... Jo tinc una foto amb en Franco, perquè no sabia qui era. Pensava que era en Hemingway o un científic important.
0: I mira... Sale mal. No, no, clar. Escolta, anem a posar un altre cacho de...
1: ¿Monòleg?
0: De monòleg.
5: Mi padre era un señor invidente. Mi padre era una persona ciega, no veía. Y mucha gente me decía, ¿y cómo os comunicáis? Bueno, él habla... Yo le escucho. Yo tenía 6 años, mi hermano 7, mi hermana pequeña 3. Y mi padre nos sentó en diciembre en un sofá y nos dijo, Papá Noel no existe. Quiero que sepáis que eso es una cosa de los cristianos, nosotros somos musulmanes y Papá Noel no existe. Y nos dijo, pero como os queremos, os haremos regalos porque os queremos, pero Papá Noel no existe. Y yo esto no me lo tomé como un trauma en mi vida, porque yo vi que era la verdad. Yo sabía la verdad. Yo estaba iluminado. Fuimos a juguetos y yo vi a un montón de padres y yo sabía la verdad. Me sentía afortunado. Elegí lo mío. Mi padre y mi madre fuimos a pagar y el dependiente le dijo a mi padre, ¿se lo envuelvo para regalo? Y mi padre, que no veía el guiño, le dijo, no, saben la verdad. El dependiente estuvo a esto de apretar un botón de servicios sociales. Saben la verdad. Y yo sabía la verdad. Fui al colegio y lo primero que hice a todos mis compañeros, Papá Noel no existe. He visto a tu padre comprando, he visto a tu madre comprando, he visto a un montón de padres y los intenté salvar. Se me hizo el vacío como nunca en mi vida. Y yo aún así no me sentía mal porque yo sabía la verdad. Yo me sentía Julian Assange con Wikileaks filtrando la puta verdad. La cara que se me quedó cuando entró el Papá Noel por la puerta de clase. ¿Papá Noel? Yo, ok, era un profesor disfrazado, pero yo a los 6 años vi a Papá Noel. Salí corriendo a mi casa, roto, llorando. Le dije, papá, joder, Papá Noel sí que existe. Cada año se baja de la chimenea y deja esto lleno de regalos y tú no lo has visto porque no ves y vamos a morir todos, papá. No quiero morir, papá, no quiero morir. Papá, por favor. No quiero morir, tengo 7 años, apúntame a catequesis.

0: Esto de la música, de hecho, es como muy radiofónico, ¿no? Es el que la música suba, que
1: la
0: luego...
1: música es muy radiofónica. palabras que se dicen en Radio Nacional a las 3 de la mañana.
0: De la tarde.
1: De la tarde, cuando ya no hay nada más que decir.
2: Señoras y señores. Escuchar a las 3 de la mañana.
0: Que esto se repite luego.
1: La música es muy radiofónica. Adelante,
0: bueno,
1: música.
0: Exacto, bueno, pues vamos a... Tú una vez dijiste que lo del psicólogo y te lo van repitiendo en entrevistas.
1: Sí,
0: pues a mí
1: sí,
0: me dirán
1: sí.
0: Esto también. Me dirán, un día dijiste
1: claro,
0: que la música
1: claro,
0: es muy, muy
1: como
0: radiofónica.
1: Como dice Moja siempre, ya te citarán de esa forma.
0: Exacto. Y yo diré que no, que yo no he dicho nunca eso. Yo he dicho otras cosas. Pues a ver, yo quiero hacer este un pequeño ranking con Salija, estoy yo y estás tú. Uh-huh. Te vamos a dar propuestas de situaciones que nos han pasado racistas.
1: ¡Ah, qué guay!
0: Por si te sirven para tu ranking. Salija, ¿tú has estado pensando en la
1: vaya
0: tuya?
1: Vaya encerrona te han hecho, Salija.
0: Veníamos en el autobús y le he dicho, tú piensa esto. Sí. Creo que no ha pensado mucho.
2: No he pensado mucho, pero voy a contar la que te he contado.
0: Vale, la que me ha contado. ¿La que me ha hecho gracia o la que no?
2: Las dos te han hecho gracia.
0: Es broma. Sí.
2: Con una te has reído más porque no te lo esperabas.
0: Ya, eso es verdad.
2: Había factor sorpresa.
0: Es que ahora hay presión. Ahora hay presión.
2: En catalán.
1: En catalán.
0: Ahí va, en semana.
1: Ahí va, perdó.
2: Ja ens han donat la indicació, sí. Tornem. Val, pues això era quan era adolescent, estava amb la meva germana i la meva germana parla amb tothom.
1: Sí.
2: O sigui, té aquesta habilitat de fer-se amiga de tothom. Va començar a parlar amb una dona, i ens pregunta, vosaltres d'on sou? Diu, perquè, clar, sembleu de Llatinoamèrica i tal. Uh-huh. I la meva germana, som del Marroc. I va dir, ah, Marrueca, entonces.
0: Desde entonces le llaman Marrueca.
1: El gentilicio de Marruecos. Marrueca.
2: I va ser en plan, que fort, que no saben ni ubicar on està Marroc,
1: ala,
2: ni
1: tío.
2: El gentilici de marroquí sí. O marroquina. Oh,
0: un poco Marrueca, así
2: un
0: que ara que ho dius, un poco Marrueca, sí. Ara que ho veus,
2: marroquineria soy.
1: No es coneixen que... ni el sufixo.
2: No.
1: Marrueca.
2: Vaig quedar com molt impressionada.
0: Però pues, fes el mateix.
2: Jo li vaig dir, sí, Marrueca.
0: Però
2: Marrueca,
0: clar. Fes el mateix amb altres orígens, amb gent.
2: A mi em costaria molt, eh?
0: Reprodueix.
1: Portugal. Ho van convertir en un verb, no? Marruecar. Ja vine aquí marruecando, a Safi.
2: Sempre marruecando.
0: Sí.
1: Marruecando bueno, i marruecando.
2: Em va sorprendre moltíssim.
0: No, clar, normal.
2: Aquesta resposta d'aquella dona.
0: Aquesta tia has previngut.
2: Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé. Bueno, pues nada, jo un dia...
1: Cuéntanos.
2: ¿Qué te va a pasar? No,
1: venga, yo soy el psicólogo de la marroquinidad.
2: Eso es un espai segur.
0: No, que a mí me pasa... El problema es que yo no sé si a tu et passa, jo me n'oblido de...
1: Ah, sí?
0: Sempre.
1: Clar.
0: No sé si tu vas amb una llibreta i te les apuntes,
1: jo
0: però
1: normalment,
0: és que m'n'oblido.
1: Si... Ho apunt, sí. Sí, perquè també... jo li trec uns diners.
2: Clar.
0: Tu dius, aquí hi ha panoja, no?
1: Sí,
0: jo dius, aquí me voy a apuntar.
1: Si troc que serà divertit, sí. Si no és divertit,
0: ja.
1: No ho apunt.
0: Però hi ha coses que en el teu cap sonen molt bé, eh?
1: Sí.
0: Però després en un d'això, saps?
1: Clar,
0: però
1: sí.
0: Però tu has... És provar, claro. No, re, jo un dia estava en un evento... En un networking. Es que es importante el contexto.
1: Del món ràdio.
0: No, del món empresa.
1: Empresa.
0: Eren empresa. Aha. I gent també del món educatiu.
1: Uh-huh.
0: Llavors eren com molta gent, així, gent amb traje, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Dir, és gent amb traje, tal...
1: Tu anaves amb traje.
0: Jo anava amb traje. Aha. Perquè jo m'han mimatitzo bastant amb aquests llocs. Llavors, en el meu cap fa gràcia... Però després tu ho expliques i no, eh?
1: Aha.
0: Però no passa res. I va venir un senyor i em va explicar que era professor d'àlgebra, però el problema és que va estar com 5 minuts fent èmfasi a la paraula àlgebra, que semblava que estava tenint un atac. Perquè em va dir... No vaig entendre per què va... De tota la gent que hi havia allà, va venir i em va dir, hola, tu, soc professor d'àlgebra. Llavors... Tinc la imatge del senyor dient això, perquè després va veure ell mateix que no tenia sentit el que estava explicant, i em va dir que de tot el networking va venir dir-me que era professor d'àlgebra perquè jo era àrabe.
1: Ah, clar, i el prefix al el va dir.
0: Llavors, tot els prefixes...
1: Tengo que dejárselo claro.
0: Correcte.
1: Voy a por un albaricoque.
0: Guiño. I ho va fer saber. Correcte. Exacte. Bueno, vamos apuntándolo.
1: Mira, també és un suport, no? Sí. La gent que se t'acosta i t'intenta ajudar d'una manera molt...
0: Que a mi em sembla bé.
1: Molt ridícula, no?
0: Jo
2: en plan, que conec la teva cultura, saps?
1: Claro, claro, venga.
0: És que jo no critico.
2: Que et dono el teu lloc.
1: 4x4, te coneixes aquesta? I 9x9?
0: Exacte. Home, hauries de saber-ho, perquè ets àrab.
1: Esto lo inventasteis vosotros.
0: Exacto. Habéis inventado los números. Doncs, et volia preguntar, és a dir,

0: la gent com està responent a llibres. És a dir, tu ara estàs fent moltes entrevistes, mm-hmm. estàs explicant... vas per la tercera edició, per
1: sí,
0: cert.
1: Sí, sí.
0: Tercera edició de llibre, que sempre és una molt bona notícia, que vol dir que la gent l'està llegint. Mm-hmm. Que això, quan fas un llibre, sempre agrada. Però què et diu la gent? Com està...?
1: Pues mira, hi ha una rebuda super positiva per ara. Va sortir fa un mes i mig i cada dia rep missatges de gent que ho ha acabat i sobretot molta sorpresa. Mm? Sí, perquè no és un llibre de monòlegs i té moments divertits, però no hi ha acudits yeah. com a tal, i això ha generat sorpresa perquè la gent pensava que el llibre anava per una altra banda. Però la sorpresa és positiva per ara.
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: sé,
0: sí,
1: no sé com serà en el futur, però per ara és molt,
0: no, molt
1: positiva.
0: Bé. Jo que me l'estic llegint, és a dir, jo no sé si tu havies escrit abans novel·la, però la forma amb la que escrius és una forma, diguéssim, que molt planera, que fa que estiguis fins i tot dins d'una pel·lícula imaginant-te la situació, no? Mm-hmm. No sé si tu havies fet novel·la abans, mm-hmm. o és la primera vegada que fas novel·la?
1: No, des de luego mai havia fet l'exercici mm-hmm. d'escriure tant. Mm-hmm. Sí que havia escrit qualque relat o tal, que mai he publicat, però per exercici propi. Mm-hmm. Però no, primera vegada. Mm-hmm.
0: Hi ha una cosa que a la gent li fa gràcia. És que, mira, ens quedem amb les anècdotes, eh? Mm. Que Alberto, tu li vas demanar que es llegís el llibre. Mm-hmm. Se'l va llegir en 4 dies, si mm-hmm. no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
0: I després et va comentar, no? Explica'ns això. És a dir, tu a Alberto Romero li demanes que et llegeixi el llibre. Primer de tot, és una persona que va molt enfeinada, no?
1: Va molt enfeinada, sempre, clar. Sí. Vaja, un fenomen de la comèdia. Mm. Jo li vaig demanar a Alberto perquè ell, a més de ser humorista, també és molt bon actor i està connectat amb la ficció. Mm. I ella ha escrit molta ficció i per això em pareixia com el perfil ideal. I li vaig enviar la novel·la al Nadal, se la vaig llegir en 3-4 dies i em va donar el millor feedback que he rebut en molts anys, perquè aquesta novel·la, clar, la meva feina d'humorista em dona el privilegi de tenir el feedback immediat. La gent es riu o no es riu.
0: Yeah.
1: I vaig estar 2 anys escrivint aquesta novel·la sense tenir cap feedback. I el primer va ser el d'Alberto.
0: Ostres, és molt interessant el que expliques, no? Que té coses bones i dolentes. Quan tu al final fas humor, el producte o el que fas, en el moment tens com la resposta, no? Al final
1: sí,
0: és com... Bueno, la inseguretat aquesta. Tu creus que amb l'humor que fas... Perquè hi ha molts pocs humoristes que facin l'humor que tu... Mm. Per acabar, crec que ens queden dos minuts que crec que has d'anar a una altra cosa. Mm. Però, clar, ara tinc la pressió com de pensar una pregunta molt interessant.
1: No, tu, feliç senyals quan t'hi posa
0: senyals,
1: música.
0: Sí, mira, vols que acabem... vols que acabem... Posarem música...
1: No, i tampoc has d'acabar amb una gran pregunta.
0: No,
1: no importa, no importa.
0: Ja, però saps? És com la pressió aquesta...
1: No importa, no importa. Mira, ha anat molt bé, tu tranqui.
0: Ha anat bé.
1: Ha anat superbé.
0: Tu has estat còmode.
1: Molt, molt.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, però sí, posarem com una base, perquè, clar, perquè que quedi en alto.
1: Ah, clar, sí, sí.
0: Ara, aquesta sempre ajuda a quedar en alto. Clar, de totes les preguntes que jo tenia pensat fer-te...
1: Uau, i tenies un munt de preguntes.
0: Joder, teníeu moltes preguntes.
1: Joder.
0: Sí, en tenia moltes. La que vull fer és... Tu creus que... Bé, és a dir, primer, el que jo estava com contextualitzant uh-huh. era que hi ha molt pocs humoristes uh-huh. que tu els vegis a la televisió i diguis, esta persona... és racialitzada, no? Hi ha la Sari Vivang, mm-hmm. no? Estàs tu i para de comptar, no? I cada cop n'hi ha més. Creus que amb el que esteu fent d'alguna manera aconseguiu que la gent faci el clic? El clic de dir, uah, este marroquí de mi barrio, després d'haver escuchado esta anécdota que ha explicado Yunes, lo veo diferente.
1: Pot ser, encara que jo intent no tenir el pes damunt, per sobre de tots, de tota la comunitat, perquè,
0: yeah.
1: perquè seria injust, jo no represento tothom, o sigui, jo he tingut una vida molt millor que molts i molt pitjor que d'altres, i seria super injust i deixaria un munt de

d'experiències fora si agafés jo la bandera de... intent no representar a ningú. És vera que després, d'una manera col·lateral, representes i és superpositiu i m'agrada que la gent em digui he connectat amb això.

0: Shape de l'editorial Aguilar.
1: Sí.
0: Aguilar.
1: Cristina Aguilera.
2: Exacto,
1: te ha editado el libro.
0: Cristina Aguilera.
2: Ajá.
0: Un cançoner. En Shape. Que busqueu-lo ara, que es canviarà de nom. Sí. Llavors, per ara, busqueu-lo com a Unishype, no?
1: Claro.
0: Unishype, Corderito, aquest llibre que, doncs, que presentes. Iones, moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu, de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Molt bé, doncs com sempre, divertidíssim compartir aquesta estona amb el Lionel Shape. I ara, abans de marxar, deixeu-me fer-vos una recomanació perquè s'estrena als cinemes Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i basada en la història real d'Usman Umar, fundador de l'organització Nasco Feeding Minds. La pel·lícula ens porta a Ghana, on un nen de 14 anys creix sentint parlar d'un lloc gairebé mític, que és el País dels Blancs. Per ell, Europa és sinònim d'oportunitats, prosperitat i futur, i amb aquest somni al cap emprèn un viatge que acabarà convertint-se en una de les rutes migratòries més dures del món. Travessa el desert, pateix l'explotació, la violència, la fam, i acaba creuant el Mediterrani fins a arribar a Barcelona.
1: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola.
2: Hola. Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
0: Si aneu al cinema aquest cap de setmana, aquesta és una de les pel·lícules que probablement no us deixarà indiferents. És un film que parla de migracions, però sobretot parla de la força dels somnis, del poder de l'acollida i d'una idea que avui més que mai val la pena recordar. Que darrere de cada trajecte migratori hi ha una història de vida, hi ha una persona i una família i una història que mereix ser escoltada. Per tant, aquest cap de setmana no us perdeu aquesta pel·lícula que s'estrena precisament aquest cap de setmana, que és Viatge al País dels Blancs. I ara, Saliha, què? Ha arribat l'últim... T'ha agradat el programa d'avui?
2: M'ha agradat molt el programa i agafo la recomanació del llibre. O sigui que me'l llegiré i el proposaré dintre del club de lectura.
0: El llibre de Corderito, eh?
2: Sí, el de Corderito, el de Llunes.
0: Sí, sí. Que, per cert, Viatge al País dels Blancs també és un llibre. És un llibre que també...
2: Que s'ha fet ara
0: la pel·lícula. Però sí, sí. Feu les reunions que hagueu de fer per recuperar-ho. Molt bé, doncs, Saliha, moltes gràcies. On podem seguir totes les activitats que feu a través de la vostra entitat? Perquè aquest club de lectura, que a veure si també aconseguim que Llunes vingui després quan acabeu el llibre.
2: Seria superbé interessant poder-ho compartir amb ell.
0: Sí, a més, curiosament, la Leila Càcera, que va ser una altra de les escriptores que vam entrevistar i que vosaltres vau tenir al vostre club de lectura.
2: Sí, va ser un llibre espectacular que va donar molt de què parlar i no tinc dubte de que el Corderito de Llunes també tindrà aquest rebombori dintre del club.
0: Fantàstic. Rebombori bé, eh?
2: Rebombori bé, de remoure, tota aquesta consciència col·lectiva.
0: Sí.
2: I on ho podeu seguir, tot això? Doncs en el compte de La Xica Igual.

0: Weren.
1: Que ets tu, la Txiki sí. Weren, que per cert ets poeta, no? Escrius poesia.
0: Sí, faig poesia.
1: I mira, et recomano, no et recomano, et demanaré una cosa. Tenim un minut, un minut de programa. L'actualitat és molt, molt desastrosa. Per tant, com que ara anirem cap a l'informatiu, ja estan els companys informatius preparats, però vull que ens llegissis un poema, i amb aquest poema i amb una de les cançons que també et vull explicar, acabarem el programa d'avui. Així que ja anem posant un tema d'uns joves que a xarxes socials doncs estan destacant molt, que es diu Kaleia. Mira, ja la tenim per aquí. Et sona aquesta cançó?
0: No em sona aquesta
1: Apunta
0: cançó.
1: Apunta cançó de l'estiu, eh?
0: Sí?
1: Perquè és una cançó que parla de Kaleia, una cançó que parla d'anar amb els amics a passar-ho bé.
0: És un grup nou?
2: Si per trobar-te he de sortir cada fin de sort a buscar-te. Mami, jo estic per tu i tu.
1: Molt bé, doncs amb la Salija, amb aquest poema, acabarem ràpidament i vinga.
0: Sí, aprofito el filó de la pel·lícula, no?, del País dels Blancs, d'aquest viatge de migració, per recuperar una mica aquest comiat que va haver de fer el meu pare abans de venir cap aquí. I és una estrofa d'un poema que es titula Abans de marxar. I diu així: s'acoquina a la falda de la seva mare. Ella li canta una nana de melodia vagant, de palmells xocants en les onades, de petjades extingides que acusen un fill. A on vas? Ell es descusa el cor per gesticular un Yemma. Demà me'n vaig. Es fonen les cares en una vall de llàgrimes que van quedar per sempre empresonades en un retorn que mai es van donar, a unes arrels que sempre van quedar divagant en unes terres que el van refusar.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.

0: Neu, bon dia i bona
1: bon dia. La Montse que acaba d'arribar ara mateix.
2: Derrapant.
1: Estava veient per les càmeres com estava aparcant el cotxe fa 3 minuts.
0: No. Últimes gestions.
1: Darreres gestions. Família, bon dia, bona sort. Ja és divendres, dia 3 de juliol del 2026. Tinc una bona i una mala notícia.
2: Ai, Déu meu.
0: Home, primer la bona.
1: Primer la mala.
0: Sí, primer jo acabo amb la bona, sí.
1: Aquesta hora costa una miqueta. La bona notícia és que a partir de dilluns el programa el farem de 7 a 9 del matí. Des del proper dilluns fins al dia 17, que serà quan posarem punt i final en el... Bon dia, bona sort.
0: I ens podrem aixecar una horeta més tard.
1: Sí. I aquesta és bona, eh? Divendres 3 de juliol del 2026, programa 2000. Programa 2000. Hola, ara és teixidor amb 73 anys. Programa 207 del Bon Dia i Bona Sort, el dia que el sol sortirà a 7:15 de 7. Això li importa a algú?
0: No està malament saber-ho, eh? Saps aquella dita que diu el saber no ocupa lugar? Doncs el mateix amb l'horari de la sortida del sol.
1: Però igual algunes altres dades, que aquí el sol...
0: No sé, a mi m'agraden aquestes dades.
2: Va. Mira, jo et dono la resposta. Jo els caps de setmana, quan no ho dius, jo ho busco per mi sola.
1: Vinga, va. Perdona un moment, espera't com a mínim. Espera't arribar a un quart de set per començar
2: no
1: a dir fricades.
2: No puc, he considerat que 2 minuts són suficients.
1: Bueno, i avui el sol ens deixarà 5 minuts per descredir.
0: Escolta, no ens has dit la notícia dolenta?
1: Espera't, eh?
0: Ah, que has dit que tenies dues notícies, una bona i una de dolenta. Ens has dit la bona, que dormirem una hora més la setmana que ve, però la dolenta encara no ens l'has dit.
1: La dolenta és que l'Ares estava a punt de dir una xorrada.
2: Que l'Ares també vindrà. No. La mala notícia. Lo sentimos.
1: Va, avui falten 15 dies per les vacances d'estiu. Serà un divendres de temps estable amb predomini del sol i calor generalitzada. El cel estarà serè amb alguns núvols al Prepirineu i no s'esperen pluges. La tramuntana encara bufarà a l'Empordà durant el matí amb precaució pel risc d'incendis, mentre que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 35 graus amb xafogó intensa a la costa. Montserrat, sí, bon dia i bona sort.
0: Què tal? Bon dia i bona sort. Badó, saps que la noia de l'Elia Oparda, us en recordeu?
1: Ha estat una de les notícies de...
0: Sí, ahir va sortir.
1: De les darreres hores.
0: Exacte, sí. Doncs que Transmedia l'haurà d'indemnitzar amb 50.000 euros per utilitzar aquesta frase fora de context i en paròdies, etc. I avui recuperarem algunes frases que ha passat el mateix, que arran d'una declaració amb un informatiu s'han convertit en frases de memòria col·lectiva i que diem en la nostra vida quotidiana.
1: En qualsevol cas, si aquesta noia tenia, no sé, que si no volia sortir amb aquesta frase, o sigui, les últimes hores s'ha reproduït més que els darrers 20 anys.
0: Home, t'ho diràs. No,
1: ha estat una allau de reproduccions i de recuperar aquell moment de l'Elia Oparda.
0: I tant.
1: En qualsevol cas, Antena 3, obligada, A3 Media, a indemnitzar a aquesta noia. Ares, bon dia.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya. Avui compleix 64 anys, una de les estrelles de Hollywood que continua al capdamunt després de 40 anys de carrera. No és molt alt, que diguem, però té una carrera llarga. Estem parlant de Tom Cruise.
0: Home!
2: I avui m'agrada a mi últimament preparar-vos monogràfics de persones random i avui li ha tocat amb ell.
1: Molt bé, doncs avui parlarem del gran Tom Cruise, que per cert ja s'estrena en res el que seria la seva nova entrega de Top Gun, eh?
0: Té una aura de misteri, aquest home, entre que per ell no passen els anys, entre el tema de la cienciologia, és un personatge superinteressant, trobo, per que ens
2: faci l'Ares. Sí.
1: Doncs avui, felicitats per Tom Cruise, farem aquest monogràfic i repassarem una miqueta la seva trajectòria professional i no tan professional amb afers, tal com deia la Montse, que estan... que tenen com un punt fosc i tot, eh?
2: Sí.
1: Vinga, a les 6 i 5 del matí. Va, buscant estudis aquests dies ja més enfocats en el que seria les coses més pròpiament estiuenques, el fons marí, els càmpings, els inflables, etcètera, etcètera.
0: De què va avui?
1: El corall o els coralls del fons marí poden recordar canvis climàtics passats. I és que un estudi sobre coralls profunds mostra que aquests organismes guarden informació química del passat des de l'oceà, cosa que permet reconstruir com ha anat el canvi en el clima al llarg dels segles. Vull dir, gràcies al corall i gràcies a això que aquests canvis, aquestes mutacions que fan a través dels canvis climàtics, doncs els experts poden saber i poden treure informació de la història dels fons marins.
2: Em preocupa perquè els coralls recorden més coses que jo. O sigui, mira on arribarem, que els coralls del fons marí tenen més memòria que jo mateixa.
1: Jo et dic una cosa, a tu et posen durant 200 segles a sota l'aigua i algú te'n recordaràs. Ja t'ho dic ara. Les 6 i 6 del matí. Va, que anem a tancar setmana. I ho fem un cop d'ull al calendari perquè aquest cap de setmana venen dies curiosos, reivindicatius i molt d'estiu. A veure què ens espera. Per exemple, avui divendres 3 de juliol és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. Avui es promou el reduir l'ús de les bosses d'un sol ús. Cada any se'n consumeixen milers de milions arreu del món i moltes acaben al mar, on poden trigar centenars d'anys a degradar-se. Un petit gest com portar una bossa reutilitzada pot evitar moltíssims residus. I atenció al que arriba demà, 4 de juliol. Demà serà el Dia Internacional de les Cooperatives. Celebra el primer dissabte de juliol per posar en valor les empreses cooperatives, model en què els treballadors també participen en la presa de decisions. Actualment dona feina a centenars de milions de persones arreu del món. També serà el Dia Mundial de l'e-book o el llibre electrònic. Els e-book o els llibres electrònics han revolucionat la manera de llegir. Un únic dispositiu pot emmagatzemar milers de llibres i ha fet la lectura molt més accessible per a milions de persones. També és el dia de la independència als Estats Units. El 4 de juliol és una de les grans celebracions dels Estats Units. Commemora la declaració d'independència del 1776 i és sinònim de focs artificials, barbacoes, concerts i desfilades a tot el país. I diumenge 5 de juliol és el Dia Mundial del Biquini. El biquini que es va presentar oficialment el 5 de juliol del 1946 i no podia ser altre lloc que la capital mundial de la moda. A París va provocar un autèntic escàndol en aquell moment, però avui és una de les peces més icòniques de l'estiu. Per tant, aquests són els dies mundials que ens deixa, i sobretot el cap de setmana. Tornant una mica al que estàvem dient abans, el dia de les cooperatives, no? Bosses de plàstic. Em sap un greu, jo quan vaig al súper, tinc un súper a prop de casa, d'aquests que obren moltes hores, i quan vaig a buscar i no porto bossa de plàstic, ja no, és que no demano bossa de plàstic, tu m'ho poso com sigui.
2: Sí, jo també m'ha passat, també m'he vist amb les mans plenes de coses que no agafar.
0: O el malater del cotxe, pam, allà tot.
2: De fet, t'adones de lo conscients que som, o intentem ser-ho, falta camí, però quan vaig viatjar, per exemple, a Brasil, recordo'm un súper...

0: La de bosses de plàstic que sí? que t'arriben a donar, no saps. Són bosses superpetitetes, la gent va amb moltes bosses de plàstic, són així molt... o sigui, molt petites, i vas amb un munt, i la tia no para de donar-te bosses de plàstic. Senyora, pari ja! Pari ja de tanta bossa de plàstic! Prou. Em va posar supernerviosa, això, a Brasil. Bueno, suposo que passa a més llocs, però va ser curiós perquè vaig dir, ostres, quina poca consciència tenen aquesta
1: gent. Jo porto bosses d'aquestes reciclables, el cotxe em porto per parar un tren.
0: I després serveixen per tot. A mi aquestes bosses m'han servit per la mudança.
1: Home,
0: vinga,
1: ja.
0: vinga, bosses.
1: I tu que tens tantes mudances, és una meravella. Vinga, va, d'aquí a 5 minuts. Arribem a un quart de 7 del matí, 3 de juliol del 2026.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: El dia que ens llevem, sabem que els bombers han treballat tota la nit per sufocar les flames que cremen a la Catalunya Nord.
3: L'incendi es va declarar ahir a uns 50 quilòmetres de Portbou, entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, i va obligar a evacuar unes 3.000 persones que es trobaven en càmpings i les instal·lacions del port. El foc s'ha propagat amb rapidesa, empès per la tramuntana, que ha arribat a bufar 180 quilòmetres per hora i que ha provocat molts danys materials. Les autoritats franceses confirmen que hi ha 9 persones ferides.
1: També hem estat pendents de l'Empordà en les últimes hores.
3: Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc de vegetació agrícola declarat ahir a la tarda al nucli de Pedret i Mar. Els mitjans aeris ja s'han retirat, però sobre el terreny encara hi ha 20 dotacions que es mantenen a la zona per controlar el foc.
1: Mentrestant, a Venezuela, el doble terratèrmol deixa un balanç de gairebé 2.300 morts i més d'11.000 ferits.
3: Tot i les dificultats per trobar supervivents, una setmana després de la catàstrofe, ahir es va rescatar un home de 43 anys després d'un operatiu en què van col·laborar 100 rescatadors i que va durar 72 hores. En quant a Espanya, la xifra de morts és de 27, mentre que la de desapareguts és de 137.
1: Llum verda, els primers pressupostos de Salvador Illa.
3: PSC, Esquerra Republicana i els Comuns defensen que els comptes són una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern. En canvi, Junts, el PP, la CUP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, denunciant la manca d'un projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons.
1: En clau judicial, el jutge Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i el DAO.
3: Els acusen de prevaricació i obstrucció a la justícia pel cas Leire. Hauran de declarar el 16 de juliol a l'Audiència Nacional, tal com demanava Anticorrupció i l'acusació popular liderada pel PP.
1: I Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i assoleix l'atur més baix dels últims 18 anys.
3: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que les bones dades coincideixen amb la regularització extraordinària de persones migrants, a la qual al conjunt d'Espanya s'hi han acollit 1.175.000 persones, 257.000 de les quals a Catalunya.
1: A partir de demà reobrirà completament el túnel ferroviari de Rubí.
3: El bloqueig del túnel, després de l'accident de Gelida, va afectar tant Rodalies com el transport de mercaderies al port de Barcelona cap a Europa. Adif ha acabat les obres d'emergència per estabilitzar la infraestructura i recuperar la circulació de viatgers de la R8 i de mercaderies, tot i que encara queda pendent una actuació integral als 900 metres del túnel.
1: A 3 per arribar a un quart de 7 del matí, anem pel temps. Montse.
3: Divendres de temps estable, amb predomini del sol i calor generalitzada. El cel serà serè amb alguns núvols al Prepirineu i no s'esperen pluges. La tramuntana encara bufarà a l'Empordà durant el matí, amb precaució pel risc d'incendis, mentre que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 35 graus, amb xafogor intensa a la costa.
1: Cap de setmana, que temperatures sembla que aniran amunt. Per cert, s'acostaran als 39 graus a tocar els 40 a les Terres de l'Ebre i durant el cap de setmana... Sembla un home del temps o no?
0: Sí.
1: I durant el cap de setmana les temperatures aniran en augment. És a dir, que si avui fa calor, demà una mica més i demà passat una mica més, no sé si més que dissabte, però una mica més que avui.
0: Ai, que bé t'ha quedat. Escolta, podries fer-ho cada dia a partir de dilluns.
1: Doncs ho faré cada dia a partir de dilluns.
0: Vinga, va.
1: No, va, dit això, anem pels aniversaris. Avui hi ha moltes espelmes que bufar, és divendres 3 de juliol. Acabem la setmana. Què busques, Montse?
0: No,
1: digues que busques.
0: No, volem saber.
4: Mirava per curiositat, cap allà, per saber si el Gorka ho té tot controlat, tot està controlat.
1: Molt bé. Ah, no, és que ara ja estic derrapant. Molt bé. Divendres 3 de juliol, acabem la setmana amb una de les estrelles més grans de la història del cinema. Un dels directors més taquillers d'Espanya, un campió del món de Fórmula 1, i també aprofitem per felicitar els que bufaran espelmes el dissabte. Ares, avui hi ha moltes persones. Comencem amb un que s'emmarca 64.
0: Evidentment, parlem de nou de Tom Cruise. Este poques estrelles de Hollywood continuen al capdamunt després de més de 40 anys de carrera, que es diu aviat. Tom Cruise ha protagonitzat sagues mítiques com Top Gun, Mission Impossible, Jerry Maguire, Rain Man o Algunos Hombres Buenos.
1: Com has dit això, Rain Man?
0: Rain Man. Rain Man. És que vaig derramant.
1: Perdona, Rain Man és el que va fer amb el...
4: Dustin Hoffman.
1: Dustin Hoffman. El Dustin Hoffman feia aquell lloc que tenia una discapacitat, però tenia una capacitat...
4: Era un geni.
1: Era un geni amb els números, eh?
4: Sí, sí, brutal, brutal.
1: I s'anaven a Las Vegas i arrasaven, no?
4: Arrasaven perquè, clar, feia estadístiques als càlculs del casino i sempre guanyaven.
1: No puc fer spoiler perquè no me'n recordo com acaba, eh?
4: Jo tampoc.
1: Ah, molt bé.
0: Sens dubte, Tom Cruise és una llegenda, una autèntica llegenda del cinema d'acció i avui, tal com dèiem, faré, doncs, donaré unes pinzellades de coses que se saben sobre ell i la seva vida i la seva carrera i d'altres que potser no.
1: Que segur que no se saben.
0: Segur que no sabíeu, eh?
1: Estira't el fil, estira't el fil. I avui fa 39 anys.
0: Sebastián Vettel. Quatre vegades campió del món de Fórmula 1 de manera consecutiva amb Red Bull. Vettel va dominar una època sencera del Mundial i és considerat un dels pilots més intel·ligents de la història. Després de retirar-se, s'ha implicat molt en causes medioambientals i socials i ha demostrat que també es pot deixar empremta fora dels circuits.
1: Un dels Mundials de Fórmula 1 es veu que Vettel estaven competint al Gran Premi de Catalunya a Montmeló i Vettel se'n va anar a dinar, que la gent estava al·lucinant, a un restaurant de Llavaneres, però allò al menú del migdia, i estava Sebastián Vettel allà sentat.
4: A Llavaneres va anar a dinar?
1: Va anar a dinar allà.
4: Mira, escolta.
1: En sèrio, al Pinsmar, estava allà sentat.
4: Algú li va recomanar, segur que algú li va dir, escolta, allà fan una truita boníssima, i allà acabàvem anant.
1: La truita precisament allà, no?
4: No sé, no sé, per dir alguna cosa.
1: Allà estava sentat.
4: Una mariscada, anava una mariscada.
1: Allà estava sentat l'home mirant el mar i pensant per on t'adalantaria a Fernando Alonso.
4: Molt bé.
1: I avui fa 57 anys...
0: Cristóbal Soria. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. Va començar com a delegat...
1: És un personatge.
0: Ell va començar com a delegat del Sevilla Futbol Club, però la tele el va convertir en un dels tertulians esportius més coneguts del país. El Chiringuito de Jugones s'ha fet molt famós per aquest estil tan seu, que és molt apassionat, les seves discussions futbolístiques i un sentit de l'humor que l'ha convertit en un dels personatges més virals del programa. És un tio... Bueno, clar... A mi és un tio que em cau bé, és un tio trempat.
1: És molt estimat, sobretot pels sevillanos i per la colorada. Avui, aprofitem, no, demà, gent que farà anys, 43 anys...
0: Per Miguel Ángel Muñoz. Tú dirás que estoy loco, loco, loco, loco, pensarás que estoy loco. Segurament hi ha gent que és la primera vegada que escolta aquesta cançó, a mi també m'ha passat, però resulta que aquest senyoro també cantava en un moment de la seva vida. Ell va convertir en un fenomen de masses amb Un Paso Adelante, una sèrie que va marcar tota una generació, i després doncs ha anat fent altres coses, com sèries com Presunto Culpable, Les Xiques del Cable... Va guanyar Masterchef també amb aquesta casa, Masterchef Celebrity, i el documental de 100 dies con la tata que va dedicar a la seva àvia va emocionar tot el país. Jo estava, la veritat, enganxada amb aquest, a tots els vídeos, a les xarxes que penjava amb la seva àvia. Era una dona molt entranyable i recordem que fa pocs dies, unes setmanes, va morir la seva mare. Ai, se me n'ha anat el nom, perdoneu.
1: La seva mare,
0: la senyora aquesta que era molt coneguda per ser evident. Espanya.
1: Doncs no tenia ni idea.
4: No ho sé.
1: Bé,
0: el cas, 43 anys per Miguel Ángel Muñoz, que està en el seu millor moment.
1: I demà en fa 67...
0: Víctor i Abril. Piensa en mi.
4: Cristina Blanco.
0: Correcte, gràcies, Montse. Cristina Blanco. Victoria Abril, 67 anys, una de les grans actrius del cinema espanyol. Ella ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar, en pel·lis com també o Tacones Lejanos, però ha desenvolupat, a més, una brillant carrera a França, on també allà és una figura molt reconeguda. Guanyadora de l'Os de Plata del Festival de Berlín i té desenes de premis, continua sent una de les actrius espanyoles més internacionals que tenim.
1: La vida. Gràcies, Ares.
0: Espera't, que ha arribat aquest moment. Si hem aconseguit arribar en aquest moment sense que no es noti el que tenim preparat per una persona que va complir anys ahir, és que ho hem aconseguit. Hem aconseguit enganyar el nostre productor, David Alcalde, que ahir va complir un anyet més.
1: Apa!
4: 26 anys!
1: Felicitats, David, que per cert...
4: Per molts anys.
1: Ahir ens va portar... una espècie de pastissos en forma de personetes.
4: El típic donut, sí. Diguem-ne... Perdó, bueno, la massa, la massa, sí, aquesta,
1: sí,
4: de...
1: Sí, sí.
4: I, de pastís, de pasta.
1: I farcida, eh?
4: Farcida de tot.
1: De tot, però de tot. O sigui, vam sortir ahir de l'estudi amb 250.000 milions de calories més.
0: Espera't, perquè m'encantaria que, que recordéssim aquest moment amb una cançó que li, hem que li volem dedicar al David, una cançó que a ell agrada, perquè pensa en mi de fons per felicitar els 26 anys del David. És raro, no? La tenim, Gorka? No la tenim. Veus, no. En aquest moment... No,
4: està
0: no,
4: l'escaleta, eh?
0: No l'hem pogut enganyar del tot. Oh, llàstima. Bueno, te la posem després, David, que moltes felicitats.
1: Vinga, va.
0: Que gràcies per la teva feina, que t'estimem molt.
1: David, moltes gràcies. I sobretot que facis molts anys i portis molts esmorzars com aquests. És un quart i cinc minuts de 7 del matí. Atenció al vol de Robbie Williams, que arriba a Sevilla i sorprèn a tots els sevillanos cantant amb un músic al carrer abans del seu concert. Oh.

0: Doncs sí, és el que ha passat amb Robbie Williams, que ha protagonitzat una actuació inesperada la nit de dilluns en un carrer de Sevilla, on es va unir espontàniament a un músic que tocava la guitarra al carrer. L'artista es trobava a la ciutat per participar en el festival icònic a Santa Lucía Sevilla Fest, on tenia previst actuar l'endemà. I clar, què va passar? Doncs que l'escena va sorprendre tothom que passava per allà. Va convertir un moment quotidià d'un músic de carrer en una actuació de Robbie Williams improvisada.
1: Em dóna la sensació ja que això... No creieu ja que són els artistes que agafen algú, el posen al carrer, toquen una cançó meva i m'incorporo jo? Perquè és que passa amb tothom.
2: Ai, Bado, has perdut tota la il·lusió, escolta, quina forma de tirar per terra una cosa tan preciosa.
1: Estaràs amb mi que passa amb els artistes?
2: No, estiguis passa. Amb ell.
0: No, és veritat que passa. Això és una escena que es viralitza. Però jo hi ha alguns que no me'ls creia. Dic, no, a veure, això deu ser un fake.
2: La veritat és que com a campanya de màrqueting és brutal. Els hi són superbé, perquè jo me n'he enterat per aquest vídeo que Robbie Williams està a Sevilla, que actuava en aquest festival, no tenia ni idea. És cert que els hi funciona molt tot això, però vull creure que és casual.
1: Tenim el moment, eh?
0: Sí, anem a escoltar-lo.
1: L'escoltem.

0: Bé, se sent més la noia que està filmant que no passa el propi Robbie Williams, que és allò, deixa que canti ell, perquè així l'escoltarem.
1: Calli, senyora, calli, home.
0: Però clar, és que també és difícil ser fan de Robbie Williams, trobar-te'l allà i no cantar la cançó mentre està cantant ell. I atenció, perquè parlem d'un altre gran artista, Harry Styles, que viu un moment surrealista a Wembley.

0: Ara, explica'm això.
1: Boníssima la història. El cas és que Harry Styles va protagonitzar un moment del tot surrealista durant el seu 7è concert a l'estadi de Wembley, com deies, Badó, quan va començar aquesta cançó a sonar, As It Was, sense tenir el micròfon a mà. El cantant, exintegrant de One Direction, va reaccionar amb sorpresa i la va sortir corrent per recuperar-lo mentre el públic ja començava a cantar el tema. Escolteu com al principi no canta, sinó que ho està fent el públic.

0: Ara sentim el públic, eh? I ell va corrents a recuperar el micro.
1: Ara ja l'ha recuperat.
0: Sí, sí, ara ja canta ell, ja canta ell, eh?
1: Boníssim, perquè un cop resolta la situació, doncs ell reprèn l'actuació amb normalitat i la complicitat amb el públic. El moment, evidentment, s'ha viralitzat i s'ha sumat a una sèrie de moments espontanis d'aquesta gira Together Together.
0: Però és que li han passat moltes coses. Es va quedar sense...
1: Sí, sí, sí.
0: Va veure aigua i es va ofegar. Es va quedar estirat al mig.
2: Tu saps allò quan et passa que se't va cap a l'altre costat i que comences a tossir i que t'ofegues? Doncs pobre, li va passar en ple concert.
1: El Badó li va passar l'altre dia amb una Coca-Cola...
0: És veritat, és veritat.
1: I jo anava dient, això és ansietat, això... I ell, però que se me n'ha anat per un altre costat, vols callar?
0: No.
1: Jo superdolent, això és això.
0: Se me'n va anar tota la Coca-Cola, tot el gas i tot, per un forat que no...
1: I jo menjant fuet tranquil·lament.
0: No, que no sabia que tenia, que pensava que m'estava morint.
2: Es passa fatal, eh?
0: Es passa fatal. Que fot com si... És que és com si et fot una bola petanca dins.
1: Sí, es passa malament.
0: I fa mal, dic, i això tardarà molt, perquè... Una, dos, aquí estava, o em recupero ràpid o em moro. Per a nen, com Harry Styles cau al mig de l'escenari i tothom filmant.
1: És que heavy, heavy, sí.
0: Allò, ningú ha dit sanitario! Que algú sortís a atendre'l. Aquesta una. I després l'altra és que una noia li va oferir un xupito.
2: Un xupito?
0: Sí, sí, anava amb una ampolla, amb un xarrup, i el tio para al concert, i la noia diu, vols un xupito des de baix? I ell diu, un xupito, diu, no puc beure alcohol, que estic treballant. Això és el que li va dir.
2: Però en un moment diferent de quan es va quedar estès a terra.
1: Sí, sí, sí.
2: En moments diferents. Però, clar, jo m'ha sorprès, dic, la noia què fa?
0: Amb una altra de les actuacions a Wembley, li va oferir el xupito, va dir que no podia prendre el xupito, perquè estava...
2: Va, veus, clar, molt responsable.
0: Estava treballant, però que... bona feina. Li va dir, has pogut entrar a l'ampolla aquí? Diu, sí. Doncs, diu, bona feina. Va, canviant de tema. Djokovic fa broma amb una parella que es compromet durant un partit a Wimbledon.
2: Djokovic va protagonitzar un dels moments més simpàtics de l'edició d'enguany a Wimbledon en tenir una reacció simpàtica a una proposta de matrimoni que va passar a les grades durant el seu partit contra Yibing Wu. Quan va veure que una parella acabava de comprometre's, el tenista serbi va interrompre uns instants el joc per fer broma i els va dir que esperava rebre una invitació pel seu casament.
0: Perdona, ho va dir de veritat, eh? No allò de... A veure si... No. Jo vull anar a aquest casament. És a dir, tu li has demanat per casar al mig del partit de Wimbledon, jo estic parant el partit de Wimbledon, però tu m'has de convidar al casament.
1: Que mono.
2: Si no, haver-t'ho pensat abans.
0: I aquest... No? I t'asseguro una cosa, si aquest rep la invitació, aquest hi va, eh? Aquest hi va.
2: Doncs els futurs marit i muller van respondre amb un gest de complicitat i assentiment, que va dir que sí, mentre el públic aplaudia tota l'escena. El moment va demostrar una vegada més sense el tip de l'humor que té aquest tenista, Djokovic, i va convertir un partit de Wimbledon en un record encara més especial per la parella. Mira que em sorprèn això, eh? Perquè normalment els partits de tennis, qualsevol cosa que passi que no té a veure amb el joc, no està massa ben vista. Clar, entenc que no devia ser un moment molt determinant del joc, perquè fins i tot algú que tussi de vegades desconcentra els tenistes i alguns que no s'ho prenen gens bé.
0: Sí, o una criatura plorant, que això també va generar molt debat.
2: En alguns casos, sí.
0: Que és allò, a veure, el tennis, que és un esport de concentració, de respecte absolut, de que hi ha un silenci sepulcral cada vegada que hi ha...
2: Clar.
0: I si sent la criatura plorant... A veure, això sí que és oli adults. Aquí sí que us ho compro.
2: Que no és culpa de la criatura, més faltaria.
0: Home, clar.
2: Els pares han de saber on són, també.
0: Va, i ara estem focalitzant l'atenció amb el terratrèmol de Veneçuela, que tornen a sorgir informacions de com Japó construeix edificis preparats per moure's davant dels terratrèmols.
1: Doncs sí, al Japó, un dels països amb més activitat sísmica del món, els edificis no es dissenyen per ser rígids, sinó per adaptar-se als moviments del terreny. En lloc de resistir als terratrèmols de manera estàtica, incorporen sistemes com, per exemple, aïllament de base, amortidors i suports especials que redueixen l'impacte de les sacsejades. Gràcies a aquestes tecnologies, molts edificis poden oscil·lar de forma controlada durant un sisme, dissipant l'energia i augmentant la seguretat de les estructures i de les persones.
0: És al·lucinant quan ensenyen els diferents sistemes que tenen el Japó per amortiguar els terratrèmols, els moviments que poden arribar a tenir, o sigui, el grau de moviment i les distàncies en metres que es poden moure els edificis és una autèntica al·lucinada. És a dir, a baix tenen alguns, com una espècie, imagineu-vos, com quatre rodones amb quatre boles a dins i una plataforma llisa a sobre. I a sobre queda l'edifici. Quan es va movent amb aquestes boles gegants. Es va oscil·lant i fa que d'aquesta manera no es destrueixin. Ara aquests dies s'ha posat molt el focus en això precisament per tota la desgràcia que ha arrasat Veneçuela. D'aquí a 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Tenim esports. Espanya ja està a 8ens de final.
3: We are ready.
0: Mundial 2026. El bon dia i bona sort. Bona sort.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
0: Strong. Igual no ho heu captat, però hi ha una remasterització de la, de la careta de...
2: La nova versió.
0: Tu ho has notat o no? És una nova versió d'aquesta careta, eh? S'ha de tenir una oïda molt fina. Ho vaig fer ahir la nit, eh? Última hora. Vaig a fer uns canvis amb això. Va, partits que s'han jugat a l'estadi de Toronto, Portugal 2, Croàcia 1. Això vol dir que Modric queda fora del Mundial, ara en parlarem. I ja ha començat a les 5, Suïssa 2, Argèlia 0 a aquesta hora del matí. Atenció, perquè la selecció espanyola es va classificar per als 8ens de final del Mundial després d'imposar-se amb autoritat per

0: 3-0 a Àustria. Miquel Oyarzábal amb un doblet i Pedro Porra van ser els golejadors d'un equip que va oferir la seva millor imatge en el torneig. Per cert, l'MVP del partit, Lamine Yamal.
1: Doncs sí, després d'uns primers minuts que van ser bastant igualats, la Roja va dominar el partit amb un rendiment gran de Rodri, Pedri i Lamine Yamal, que va tornar a ser un dels jugadors més destacats. Amb aquest triomf convincent, l'equip de Luis de la Fuente arriba ja als vuitens en un bon estat de forma i amb bones sensacions per afrontar dels partits decisius del Mundial.
0: Després d'això, De La Fuente, el seleccionador espanyol, va dir que el joc dels grans sempre es pronuncia més i es veu més quan estan els partits més claus. Per tant, vol dir que, teòricament, si aquest és la filosofia, el proper partit i compromís que serà davant del Portugal de Cristiano Ronaldo, el Barça. La selecció espanyola haurà de donar la talla i Portugal també, de pas, eh? Perquè Portugal es va classificar pels vuitens després de derrotar Croàcia per 2-1 en un partit decidit als últims instants. Després que Perisic avancés als balcànics, Cristiano Ronaldo va empatar en penal, de penal, i Gonçalo Ramos va culminar la remuntada amb un gol al temps afegit.
1: Quan semblava que el duel aniria a la pròrroga, Croàcia va marcar en l'última jugada, però el gol de Guardiol va ser anul·lat per un fora de joc detectat gràcies al xip incorporat a la pilota. La decisió va posar punt final a un desenllaç molt cruel per als croats, mentre també va significar l'adeu de Luka Modric als Mundials. Portugal serà ara el rival d'Espanya als vuitens de final.
0: I no deixem Portugal ni Cristiano Ronaldo, perquè la seva germana assegura que aquest Mundial serà el seu últim torneig en Portugal.
1: Katia Aveiro, la germana de Cristiano Ronaldo, ha afirmat que, segons la informació de que ella disposa, que és de primera mà, el Mundial 2026 serà l'última competició del davanter amb la selecció portuguesa i que no arribarà a disputar l'Eurocopa del 2028.
0: Estaria bé que li deixés dir al germà això, eh?
1: Sí, la veritat és que potser li ha aixafat una mica de l'exclusiva.
0: No, seria un gran detall.
1: També ha defensat que el capità portuguès de les crítiques rebudes durant el torneig ha destacat la seva trajectòria de més de 20 anys en Portugal i, doncs, com a germana, doncs, s'ha mostrat orgullosa del seu llegat. Tot i això, Cristiano Ronaldo, com dèiem, no ha confirmat res oficialment en quant a aquesta possible retirada.
0: Perdona, deixeu-me rectificar. Estaria bé que ho digués ell, a no ser que hagi estat ell qui havia dit a la germana que ho digui.
1: Que hagi filtrat la informació. Clar, per captar una miqueta l'interès.
0: Que també pot ser. També
2: és
0: pot
2: que podria ser.
0: Que també pot ser, també pot ser. I atenció, perquè aquesta jo crec que és una de les notícies, una de les més cruels d'aquest Mundial. De Sabre, que és el seleccionador de la República Democràtica del Congo, rep la mort del seu pare just després de l'eliminació del Congo al Mundial. Però el més greu de tot plegat és que està fent la roda de premsa i el cap de premsa li dona el pèsam a ell per la mort del seu pare. Però és que ell no sabia que s'havia mort el seu pare.
2: Ostres,
0: és no, és que és molt fort.
1: Sí, el seleccionador de la República Democràtica del Congo, com deies, Sebastián de Sabre, va viure un moment tràgic després de caure eliminat contra Anglaterra. En plena roda de premsa va ser informat de la mort del seu pare. Això el va deixar visiblement commocionat davant les càmeres, un cop personal que va arribar, a més, després d'un partit molt disputat en què el Congo va perdre en els últims minuts.
2: Ostres, que fort viure un moment així.
0: I acabem parlant de, entre altres coses, Barcelona ha convertit la presentació oficial del Tour de França en un gran espectacle obert al públic amb recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família com a escenaris principals. Els 23 equips participants han desfilat per l'Avinguda Gaudí davant de milers d'aficionats.
1: Doncs sí, l'acte ha combinat esport, música, dansa i cultura catalana amb actuacions d'artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats, a més dels castellers de Vilafranca. La presentació ha servit com a preludi del Grande Parc, que aquest cap de setmana arrencarà per primera vegada a Barcelona amb una contrarrellotge per equips pels carrers de la ciutat i després una segona etapa amb final al Castell de Montjuïc, situant la capital catalana al centre de l'atenció esportiva mundial.
3: I qui estava just al mig amb aquesta presentació oficial?
0: És el que anava a preguntar, perquè hi ha una mica de cabreig entre diverses... mai plou a gust de tothom.
2: És evident.
0: És a dir, es fa una escenificació brutal de la presentació del Tour de França. Ahir Barcelona es va convertir en capital mundial de l'esport precisament per la incidència que té el Tour de França, però els comerços, sobretot la restauració, la gent que té les terrasses, que aquests dies ha tingut que tancar les seves terrasses perquè estava ocupat precisament per organitzar aquest esdeveniment, hi ha una mica de discrepàncies. Evidentment, no plou mai al gust de tothom i s'ha de ser comprensible amb dues parts, eh?
1: Està clar, però sí que hi ha aquesta queixa.
0: Molt bé. Va, perfecte. Vols, ara es deies...
3: No, precisament això, vull dir això, no, que vaig a passar per allà, perquè ara m'he mudat just allà, que res, bueno, era una bogeria, arribar on volies arribar, una gentada increïble, però sí que és veritat que entre tanta gent ja va haver un moment que dius, que guai, pues està molt ben parit, ho han muntat molt bé, està bé.
0: Vinga, va, parlem del Barça. I és que el Futbol Club Barcelona ha presentat una oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez i exigeix una resposta ràpida a l'Atlético de Madrid. Joan Laporta ha advertit que la proposta no serà indefinida i que el club buscarà altres opcions si no hi ha avenços.
1: L'Atlético, de moment, rebutja la venda per manca de substitut, però el Barça confia que la situació pot canviar amb el mercat. Deco ja ha traslladat l'oferta i el club blaugrana espera no allargar amb la decisió més enllà del final del Mundial i l'inici de la pretemporada.
0: I encara en clau blaugrana, el Barça estudia el retorn de Jan Virgil després del seu bon rendiment a Mallorca.
1: El Barça valora recuperar Jan Virgili, que ha destacat al Mallorca i ha vist reduïda la seva clàusula uns 12 milions d'euros després del descens. El club blaugrana podria pagar encara menys gràcies al 40% d'una futura venda que conserva. Deco ja ha parlat amb els seus agents, però l'operació dependrà de sortides i del vistiplau de Flick.
0: Anem a posar música. Hem arribat a 2:45 de 7 del matí. És divendres, dia 3 de juliol del 2026. Darrer programa de la setmana del Bon Dia i Bona Sort. I avui això li posarem a cirereta amb què?
1: Amb Miley Cyrus, perquè l'hem sentida amb els últims temes, amb Flowers, entre d'altres, però hem volgut recuperar una cançó icònica de la seva trajectòria, aquesta que porta per títol Wrecking Ball i que recordem especialment aquella imatge d'ella sobre d'aquesta bola de demolició.

0: no sé si Loles León...
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Josep Maria Mainà.
4: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
5: Molt bon dia,
3: Tinguer.
5: Molt bon dia.
3: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
5: sí.
3: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
6: Emociona, això.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Per què sopa de cabra, Gerard?
8: La cabra... és un animal molt potent.
3: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
9: Cada dia. Tinc una foto amb el cor de pont.
10: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
11: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: D'aquí 4 minuts seran 3 quarts de 7 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita que trobarem avui quan arribem al quiosc.
12: La Vanguardia avui titula Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. El País diu el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El Mundo avui destaca la directora de la Guàrdia Civil imputada per intimidació institucional a Luco. Al diari Ara llegim 257.000 immigrants sol·liciten regularitzar-se a Catalunya. L'ABC destaca avui indignació a la Guàrdia Civil per no destituir la directora general. La Razón avui titula la imputació del cap de la cap de la Guàrdia Civil a Corrala Sánchez.
0: Pel que fa al diari Esport,
12: que titula Torna la il·lusió
0: i Mundo Deportivo
12: recital.
0: Avui fa 64 anys un home que probablement és l'última gran estrella de Hollywood, un actor que ha salvat el món desenes de vegades, que no vol dobles a les seves pel·lícules i que genera tants titulars per la seva vida privada com pels seus èxits al cinema. Avui fem una radiografia profunda, a fons. Jo diria que més que una radiografia, avui amb l'Ares fem un tac, d'un personatge absolutament únic, icònic. Estem parlant de Tom Cruise. Permeteu una pregunta. Us agrada Tom Cruise o no?
13: A mi m'agrada.
0: Sí.
13: Sí? Sí. A mi m'agrada.
0: És d'aquells actors que dius...
13: Sí. És cert que o t'agrada o no t'agrada gens. No hi ha com punt intermig. Però a mi, a nivell... Són molts anys que aquest tio porta el que dèiem, més de 40 anys,
0: També l'estil de no busquis una pel·lícula dramàtica amb un Tom Cruise.
13: No, exacte.
0: Ni busquis un missatge de fons.
13: És fàcil.
12: Home, en algunes sí, no?
0: Home, sí.
12: Jerry Maguire, no? Té alguna que...
0: Sí, senyora.
12: Que té
0: sí,
12: una miqueta més, que no sempre és només acció i ja està, no?
0: Sí, senyora. Sí,
13: com a
0: senyora.
13: Primera dada, així curiosa, parlant de Tom Cruise, hem de dir que les seves pel·lícules han recaptat més de 13.000 milions de dòlars. Estem parlant d'un dels actors més taquillers de la història. I continuem més fent una cosa que avui sembla impossible, i és que la gent compri una entrada perquè el veus al cartell, no? Tu veus el cartell d'una pel·li Tom Cruise i dius, serà bona.
0: De tota manera, totes podrien ser un capítol diferent de la mateixa saga,
13: Sí, no, també és veritat.
0: O sigui, a veure, Missió Impossible i l'altra, com es deia... Ai, no ho sé, ara ho buscaré, però que...
12: Té Top Gun...
0: No, però hi ha també una pel·lícula que té diferents capítols. Ara ho buscaré.
13: El cas és, mentre busques, Badó, el cas és que és impossible negar que és un dels grans mites del cinema, però anem al principi, De petit diuen que no era precisament el típic nen que estava destinat a triomfar, Ell va créixer en una família complicada, diguem, va explicar que el seu pare era una persona molt autoritària i fins i tot en algun moment ha dit que violenta i van canviar de ciutat constantment. Abans que ell complís 18 anys, havia passat per una quinzena d'escoles. D'entrada, no és una dada que diguis, va tenir una infància, adolescència fàcil. 15 vegades canviar d'escola, i a sobre ell pateix de dislèxia. Llegir li costava molt. Ell mateix ha explicat en diverses entrevistes que sovint se sentia inferior als seus companys. De fet, abans de descobrir el món de la interpretació, ell va arribar, ojo, aquesta dada, a entrar en un seminari franciscà perquè es plantejava ser sacerdot.

0: No entra en aquest seminari franciscà, tot i que ho va pensar i va estar a punt, i la seva vida canvia el 1983 amb Risky Business. És aquella escena que balla només amb una camisa, els mitjons i els calçotets.
1: Sí.
0: És història del cine, evidentment.
2: Boníssima, boníssima.
0: I és just 3 anys després, quan arriba Top Gun, i allà sí que neix el mite, podem dir, eh? De cop totes les ulleres d'aviador es posen de moda, per favor. Recordeu aquell moment?
1: I les jaquetes.
0: O sigui, molt heavy, lo de les
2: sí,
0: ulleres
2: sí.
0: d'aviador.
2: I les jaquetes, sí,
0: i les jaquetes, és veritat.
2: Perdona, que costaven un... Eren molt
0: cares. No, molt. Aquestes jaquetes de pilot, que es van esgotar a tot arreu, i fins i tot la Marina dels Estats Units, nois, va explicar que van augmentar les sol·licituds per ser pilot. En aquell moment, imagineu-vos, no sabem si tothom volia defensar el país o simplement volien lligar com en Maverick. Una de les coses que coneixem des de fa temps de Tom Cruise és que impressiona molt aquesta obsessió que té per la seva feina. És a dir, ell no només actua, ell produeix moltes de les seves pel·lícules, més de les que imaginem. Ell controla els rodatges, participa en decisions creatives i és conegut perquè arriba abans que ningú i marxa sempre l'últim.
1: I he sentit, perdoneu, Ares, que ell no vol ni farà mai una estrena d'una pel·lícula a la televisió o en plataformes de streaming.
0: És molt fort.
1: Ell només pensa en el cinema sí. I és dels pocs actors, si no di, per no dir l'únic, que es nega a estrenar pel·lícules fora de la pantalla gran. No
0: és molt
1: vol.
0: Curiós. I si té obsessió amb aquest tema, i una altra cosa que he sabut de sempre, amb el tema de les escenes d'acció, també li obsessiona, perquè ell no vol mai dobles. Ell ha penjat d'un avió ple en l'airament, ha après a pilotar helicòpters, ha fet salts militars des de gairebé 8.000 metres i s'ha llançat d'un penya-segat en moto per obrir el paracaigudes
2: a l'últim
0: segon.
2: No.
1: Això no ho fa tothom,
0: Això no ho fa tothom.
2: Ho fa ell.
0: Els directors diuen que el problema no és convèncer-lo perquè faci una bogeria, sinó és convèncer-lo perquè no la faci.
1: No la
0: de dir, vols dir,
2: perdona,
0: hi ha gent...
2: Perdona, ha tingut més d'una surt, eh?
0: I tant, sí.
2: Ha tingut accidents de moto, hi ha hagut rodatges que s'han hagut de parar perquè ha tingut lesions, no importants, però ha tingut lesions. Vull dir que és un tio que no... Que davant de les adversitats, ell diu... tira.
0: També és cert que amb 64 anys és un tio que li dedica moltes hores a l'esport, entrena cada dia, fa escalada, busseig, esgrima, caiac, musculació, vol acrobàtic... O sigui, crec que Tom Cruise és l'únic home del món que quan diu me'n vaig a descansar, no ho sé, doncs per ell anar a descansar és pilotar un helicòpter. I arriba aquesta part de la vida de Tom Cruise que, bueno, una mica fosca, no?, com deia el Badó a l'inici. Hi ha aquesta paraula que sempre l'ha acompanyat i és la cienciologia. Ell va entrar...
2: És tot com una història una mica...
0: Sí. La veritat que ell va entrar a mitjans dels anys 80, gràcies a la seva primera dona. Bueno, gràcies. Bueno, per la seva primera dona, deixem-ho així, Mimi Rogers, i amb els anys... Bueno, pues ell s'ha convertit en el membre més famós de l'organització, diríem. No conec a ningú que hagi portat el nom de la cienciologia.
1: Crec que Madonna també, no?
0: Per això sona Madonna, exacte. Ell, Tom Cruise sempre ha dit que la cienciologia el va ajudar, i això no ho sabia, especialment a superar les dificultats derivades de la dislèxia. O sigui que tot va començar per aquí, però que aquesta vinculació... clar, li ha portat moltes polèmiques, aquest tema. Durant anys ha defensat públicament aquesta organització i la seva amistat amb el seu líder, que és sabut per tothom, mentre hi ha antics membres que han fet acusacions molt dures contra la cienciologia. Ell sempre ho ha negat tot i ha defensat a capa i espasa aquesta cienciologia.
2: Mentre estàs explicant això, estic buscant també algunes de les pel·lícules... Barry Seal, l'heu vist, Barry Seal?
1: No.
2: Que va emular aquell traficant que feia viatges i transportava...
1: No l'he vist.
2: Sacs i sacs de diners que es tenia que amagar al jardí de casa. Vaja, és molt bona aquesta pel·lícula, és brutal. A part que fa un paper còmic molt divertit, eh?
0: Igual de bona que és, no sé si recordeu, una escena meravellosa de Tom Cruise al programa de l'Oprah Winfrey, quan estava amb la Katie Holmes, que va ser una relació supersonada. El tio, ostres, em va semblar un intens de la vida, saps? Perquè de sobte, aquell moment, en aquell programa, ella estava tan enamorat de la Katie Holmes que va començar a saltar a damunt del sofà com si hagués guanyat la Champions. Sí, va ser boníssima aquesta imatge i va donar la volta al món. Encara avui, de fet, és una de les entrevistes que

0: Holmes, anem a parlar d'aquesta vida sentimental, que la veritat que és digna d'un guió d'una pel·li també. Es va casar amb la Mimi Rogers, com dèiem, després amb Nicole Kidman, amb qui va adoptar dos fills. Més tard va mantenir aquesta, una relació amb la Penélope Cruz, us en recordeu?
1: Sí, i tant.
0: Va ser curta però intensa. I finalment amb la Katie Holmes, que amb qui va tenir la seva filla Suri.
2: Té només una filla?
0: Té només una filla. I és molt curiós aquesta dada que he trobat, i és que les seves tres exdones, vale, les tres, tenien 33 anys quan es van divorciar d'ell.
1: Què dius?
0: No em sembla curiós.
1: Home, sí, casualitat
0: és només una coincidència, però durant anys això ha alimentat tota mena de teories als Estats Units, i ells des de fa molts anys pràcticament ja no ha tornat a parlar mai més de la seva vida familiar.
2: Boníssim. Perdona, és que estava... Hi ha una altra de les pel·lícules que em sembla que és, si no recordo malament, Jack Richard, quan es va fer la presentació d'aquesta pel·lícula a Espanya, va venir Tom Cruise, i un dels actors que estava també en aquesta pel·lícula, es va quedar a Barcelona uns dies, i el traductor, el que feia la traducció de la presentació a la roda de premsa, es casava amb la seva filla.
1: Sí.
2: I va convidar en l'actor a que anés en el casament. Pues em va tocar a mi al costat de la taula.
1: Sí.
2: Un dels actors de Jack Richard.
0: Seguim parlant d'aquestes extravagàncies de Tom Cruise, perquè és que he trobat una que és molt curiosa, i és una tradició molt curiosa al Nadal a Hollywood. I és que Tom Cruise envia cada Nadal un pastís enorme de coco, enorme, de la mateixa pastisseria cada any, i ho envia pues, a desenes d'actors, directors i amics seus, ¿vale? De fet, és tan famós que allà directament el diuen el Tom Cruise Cake, ¿vale?
2: En sèrio?
0: Així ho nomenen, i molts han dit que rebre aquell pastís, el pastís és més important que rebre un premi. Si a tu t'envia Tom Cruise al Nadal un pastís, estoy ahí.
2: Encara que no parlem en coco. És igual.
0: Jimmy Fallon, René Zellweger, Glenn Powell, o sigui, han comentat aquesta fita anual per cada Nadal on Tom Cruise envia aquest pastís. I encara tenim una última curiositat, no és per res, ¿vale? Però jo ho vaig buscar ahir i ara no puc deixar de pensar-ho, i ara us ho deixo a vosaltres.
1: A veure.
0: Si busqueu una foto seva,
1: sí,
0: molt de prop, fixeu-vos en les dents, ¿vale? De Tom Cruise.
1: En les dents?
0: Sí, però molt de prop.
2: A les dents?
1: Sí. En les dents, dius?
0: Quan us hi fixeu,
1: a veure,
0: no podreu evitar veure que la dent del davant no està exactament al mig de la cara.
1: Ai, és veritat!
0: És una paranoia, Montse!
1: Ai, és veritat!
0: Mira la cara de Montse, és una paranoia.
2: Que la dent del davant, què?
1: No, és veritat, és veritat!
0: No està al mig de la cara. No està, fixa't bé, Badó. Internet fa anys que està obsessionat amb aquest detall. I és que a partir d'ara no ho estareu també vosaltres.
1: Clar, té, si visualitzem la boca de Tom Cruise, és a dir, té com la una de les dues pales de davant, la té al lateral del nas.
0: És una paranoia.
1: És veritat.
0: És una paranoia, i he trobat que internet fa anys que ho havia vist, i vosaltres ho heu vist ara, gràcies a mi.
2: També, ara, mirant, fent un anàlisi profund de la boca, s'hauria de fer un raspat perquè...
0: Sí.
2: Se li està pujant la geniva, eh? No, que t'ho dic de veritat, que em vaig fer una neteja vocal abans d'ahir.
1: Mira, doncs...
2: I a mi m'ha pujat una mica de la part dreta. Se li està pujant la geniva molt.
1: Sí, a veure.
2: No, mira. S'està quedant sense geniva,
1: sí,
2: aquest
1: nano. Sí.
0: Pot ser que està utilitzant per raspar els de dents molt d'usos. Pues fins aquí una mica aquest repàs pels 64 anys de Tom Cruise.
2: Gràcies, Montse.
0: A tu,
2: la vida i miracle de Tom Cruise.
1: Es diu Ares.
2: Gràcies, Ares. Encantat. D'aquí 6 minuts.
0: Vale.
2: En 6 arribem a les 7 del matí. Som-hi.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
2: Anem a dades que us deixaran atònits. O potser no tant, eh? Però mira, com a mínim ens hi hem posat a buscar-les. Atenció, perquè la Lluna es podria sentir un silenci total perquè no hi ha atmosfera. El so no es propaga.
1: Un silenci total, eh?
2: Un silenci total.
0: Quina paranoia, no?
2: Sí, vull dir que si teniu ganes de fer un programa de ràdio, que no sigui a la Lluna. Segona, un elefant pot arribar a pesar fins a 6.000 quilos, el que converteix aquest animal en el mamífer terrestre més gran. I tercera, a l'oceà es troben més del 80% de totes les espècies de la Terra, encara que sense descobrir o catalogar completament.
1: Ostres, això a mi em deixa boja, eh?
2: És bona aquesta.
1: A mi m'encanta.
2: És allò que diuen, hem aconseguit baixar una profunditat de no sé quan i de

0: Com igual es troba un peix, sembla que ja té una antena i una llum a davant, que dius, això que és ciència-ficció o és Walt Disney? D'aquí 5 minuts, les 7 del matí. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, de moment, doncs destaquem algunes petites retencions habituals que hi ha sobretot als accessos i voltants de Barcelona, tot i que a hores d'ara amb molt poca intensitat. Hi ha un quilòmetre de cues a la ronda de dalt des del nus de la Trinitat en sentit sud, en aquest cas fins al punt de Canyelles. També a la ronda litoral a hores d'ara s'hi ha circular, tot i que en aquest punt amb més intensitat, doncs amb 4 quilòmetres de congestió, també en direcció Llobregat, des de la platja del Fòrum fins a la Barceloneta. En tot aquest tram, doncs, hi ha força retencions. Per altra banda, pel que fa al Vallès, de moment força tranquil·litat. Comencem a tenir algun punt amb lentitud per la C58 des de l'altura de Sant Quirze en direcció al nus de la Trinitat, però de moment re fora de la intensitat habitual. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Ahir coneixíem la notícia que A3Media ha de pagar 50.000 euros a l'autora de la frase «La he liado parda», 18 anys després del vídeo que la va fer viral.
2: Va ser el 2008. L'informatiu es feia ressò d'una notícia sobre una piscina de Sant Sebastián de los Reyes que va haver de ser desallotjada per un incident químic i la socorrista d'aquesta piscina, responsable directa dels fets, declarava això davant les càmeres.
3: Porque no tiene precio. O sea, a mí me ha despertado más ternura que una película
2: no
3: de Disney y arrastrar un peluche, un...
4: No. Se me ha equivocado de producto y... He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche, que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
0: Doncs això és el que va passar i la valia parda.
2: La valia parda. El tribunal considera que el seu ús fora de context d'aquesta frase va provocar que la seva imatge i la seva veu es convertís en objecte de mofa i la noia diu que va patir angoixa, que va patir dificultats laborals, atacs de pànic, quan la reconeixien per aquest tema i per aquesta frase. Però la Elia o parda, la frase, quedarà per sempre en la nostra memòria i també en el nostre ús quotidià, eh? Com passa...
5: És que no s'utilitzava abans tant, fins a aquell moment.
2: No, jo bueno, que no l'havia sentit mai.
5: O mai. Però és veritat que...
0: No, és que ara se forma part del nostre llenguatge.
5: Total.
0: Quan l'alies molt, l'aliat parda.
2: L'aliat parda i ens ve al cap aquesta noia. Com passa també amb altres frases que...
0: Perdona, poc em sembla 50.000 aquesta dona...
2: Que sí?
0: No,
2: també crec que és poc.
0: Oferint llenguatge i diferents argots a la nostra cultura lingüística.
2: A partir de sortir a la televisió, és el que ha passat també amb altres frases que es van convertir en virals i nosaltres doncs hem adoptat el nostre vocabulari. Per exemple... Sabata opaco. El 2010 es va emetre en un informatiu el vídeo d'una escena quotidiana als voltants d'un camp de futbol. Recordareu que una pilota doncs, cau fora del camp de futbol, se'n va entre uns matolls i l'accés per anar a buscar-la és molt difícil. Aleshores, uns quants veïns es reuneixen allà, es queixen que és un problema recurrent, es queixen que l'Ajuntament no arregla aquella zona perquè les pilotes sempre cauen i després ningú pot anar a buscar-les, però hi ha un valent, en Paco, que va a buscar la pilota, finalment la troba, però per culpa de l'orografia del terreny té un petit accident.
6: Hombre, por Dios, que un balón vale más de 20 euros, hombre.
7: ¿Ves cómo estaba ahí un día? Te dije, ¡bien, Paco, bien!
6: Sí, senyor.
7: ¡Cuidado, Paco! S'ha matat Paco,
5: que bo.
2: Comentaris a YouTube d'aquest vídeo, de veritat, no us els perdeu. Diuen, Paco fue por la pelota, pero nadie fue por Paco. Esto es cultura española, debería aparecer en los libros de historia. Me encanta como el tipo grita, cuidado Paco, cuando Paco ya está hecho un pingo. Bé, en fi. Anem ara al 2003, eh? Amb Isabel Pantoja i Julián Muñoz, que recordareu una escena, potser, quan passejaven per Marbella en un moment de pressió mediàtica, perquè és que, d'entrada, ell havia deixat la seva dona per anar amb la Pantoja. I també ell havia patit una moció de censura i l'estaven fent fora de l'Ajuntament de Marbella.
0: Sí, senyora.
2: Llavors, clar, hi havia tota aquesta pressió i aquesta tensió sobre aquesta parella i davant la premsa, la Pantoja va pronunciar la seva mítica frase que van captar les càmeres, que deia allò de dientes, dientes.
8: Dientes.

0: Clar. Un clàssic, eh? Jo aquesta l'he utilitzat moltíssim. Dientes, dientes, que això és el que les jode.
1: Exacte, justament és el que deia la Isabel Pantoja en aquest tall. Bé, doncs, una mica més enrere anem, eh? Perquè el 25 d'agost del 1983, aquí, aquesta sí que la valia part de la filla de Lola Flores, Lolita, molt jove aleshores, es casava amb Guillermo Furiase a l'església de la Encarnación de Marbella. Lolita, uns dies abans, va anar al programa de José María Íñigo i allà doncs, va parlar del seu casament. Llavors va dir... Si España quiere a Lolita, que todo el mundo venga a la boda. Va dir exactament això.
2: Vendrán mis suegros, vendrá su familia, vendrá la mía, vendrán mis amigos y toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia. Estáis todos invitados, ¿eh?
3: Que tothom estava convidat, eh?
1: Tota la gent que quiera Lolita puede entrar a l'església. Què va passar? Doncs que la gent s'ho va prendre al peu de la lletra.
3: I tota la gent va anar a l'església?
1: 5.000 persones es van ajuntar a l'església. 5.000 persones allà entre els VIPs, tots allà, molts de calor. Clar, 25 d'agost, el capellà dient que això no es podia, que no, allà no podia fer-se cap casament, que si no marxava la gent, doncs que ell no casava aquesta parella. Finalment ens van poder casar, però en moments de tensió, en el qual, per exemple, Lola Flores, la mare de la núvia, desesperada, pronuncia les mítiques paraules «Si me creéis, irse».
4: ¡No se puede casar! Así que si me queréis aquí, marchanse. Si me queréis algo, irse.
1: Si me queréis algo, irse, que no se puede casar. I per acabar, un altre mític, eh? A finals dels anys 2000, durant un control d'alcoholèmia de la Guàrdia Civil en una carretera de Sòria, el programa Callejeros gravava un noi que estava intentant, i dic intentant perquè no ho aconseguia, passar el control perquè anava fins a les celles d'alcohol i altres substàncies.
5: Sopla de forma continuada, coge aire, sopla i quan no te diga que pares, para.
6: Pim, pam, toma la vida.
5: Para, para, para, para.
6: Que te han dicho que no pares.
5: Que no pares. Una vez que empieces a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Vale.
6: Todo el chulo tocando la trompeta.
7: Y si pega una sopla, tío, que
6: además ahí vuelco hasta el coche. Pim, pam, toma los gritos.
5: Has interrumpido la prueba.
6: Otra vez. Otra vez.
3: Per cert, que m'estava recordant la Dorca, que es deia Ares.
0: Just una dia, aquest noi es deia Ares.
1: Ares Gómez es deia, i al final va acabar donant 0,50 i la seva frase pim, pam, tom, la casito es va passar a la història. El vídeo aquest, evidentment, va marcar la seva vida i arran d'això, el 2019 va protagonitzar una campanya de seguretat viària on li preguntaven precisament per aquest moment, uns quants anys després.
8: Creo que te hiciste muy famoso a través de un vídeo en internet.
9: Sí.
8: ¿Qué pasó en ese vídeo? ¿Cómo fue?
9: Nada, nos fuimos una noche de fiesta, una de tantas.
8: ¿Sí?
9: Yo y un par de colegas y nada, nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca, pues nos estaban esperando. Y nada, pues yo me vine arriba, vi la situación y nada y eso. Y ya me puse a hacer el payasete por ahí.
3: I ja està. I pim-pam, tot aquest i tot.
1: Com a túnels, diu.
3: Gràcies.
1: A tu.
3: Que això, aquí és on te deia viva Espanya, viva el rei, viva...
1: El Franco, la llei, o alguna cosa així, sí, sí.
3: Gurgui, bon dia, bona sort.
0: Bon dia, què tal?
3: Benvinguda.
0: Molt bé, molt bé.
3: Joan, què tal?
10: Molt bé, molt bé, bon dia.
3: Aquest moreno que tens, això està a les Illes, eh?
10: No és molt habitual, sí, no és molt habitual amb mi, eh? Però jo passo de blanc nuclear a vermell. Jo ja poso moreno.
3: No, però fas cara de salut, eh? I a tu què t'haig de dir, que sempre fas cara de salut?
11: Jo sempre faig cara de salut, els divendres.
3: Sobretot. Bon dia i bona
11: sort. Que és alegria.
3: Vinga, a les 7 i 3 minuts del matí.
12: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
3: Va, anem a la pregunta del dia. Aquesta és d'aquesta... tu ja fas què? No,
13: no bueno, jo la vaig guanyar el divendres passat.
3: Sí.
13: Estem en ratxa.
3: Va, a veure si guanyes el
13: torn. Estem en ratxa.
3: No, en ratxa estaràs si guanyes avui, també.
13: Va, vinga.
3: Avui és 50%.
13: Vinga.
3: O sí o no?
13: O A o B.
3: O A o B. A veure, quina d'aquestes dues dades és correcta? Un any llum és una mesura de temps? A. Un any llum és una mesura de distància. B. Montse.
1: B, distància.
13: La B.
3: La B. Tu què dius?
11: Un moment, jo.
0: No, fallis.
3: No, val.
0: Un altre molt lent, el teu xatgepet, Diana.
3: Diana, no, perquè si no, després ja no... Ja perd el sentit de...
0: De la vida en general i d'enxeu-me.
11: Consulta el xatgepet.
0: Home, ja que el paguem mensualment, Badó.
11: Home.
3: Un any llum és una mesura de temps o de distància?
11: A distància, jo crec.
3: Distància.
0: I tu? Jo també crec que distància.
3: Vosaltres heu dit... Tu què has dit?
0: La B.
3: I tu què has dit?
10: Bé.
3: Tot distància?
0: Bé, tot bé.
10: Bé, vull dir.
3: Va, de seguida la resposta. Va.
12: A Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Les 7 i 5 minuts del matí és 3 de juliol del 2026, el dia que ens llevem sabent que els bombers han treballat tota la nit per sufocar les flames que cremen a la Catalunya Nord.
1: L'incendi es va declarar ahir a uns 50 quilòmetres de Portbou, entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar. Va obligar a evacuar unes 3.000 persones que es trobaven en càmpings i les instal·lacions del port. El foc s'ha propagat amb rapidesa, empès per la tramuntana, que va assolir 180 quilòmetres per hora i que va provocar danys materials. Les autoritats franceses confirmen que hi ha 9 persones ferides.
3: També estem pendents de Empordà.
1: Els bombers van donar per estabilitzat el foc de vegetació agrícola declarat ahir a la tarda en nucli de Pedret i Marzà. Els mitjans aèris s'han retirat, però sobre el terreny hi ha 20 dotacions que es mantenen a la zona per controlar el foc. I a Berga, i a la tarda, segons el SEM, 5 persones van ser ateses per inhalació de fum en un incendi a una fàbrica de patates fregides.
3: A Venezuela, el doble terratrèmol deixa un balanç de gairebé 2.300 morts i més d'11.000 ferits.
1: Tot i les dificultats per trobar supervivents, una setmana després de la catàstrofe, ahir van rescatar un home de 43 anys després d'un operatiu en què van col·laborar 100 rescatadors i que va durar 72 hores, quan a Espanya la xifra de morts és de 27, mentre que la de desapareguts és de 137.
3: Llum verda, els primers pressupostos de Salvador Illa.
1: PSC, Esquerra Republicana i els comuns defensen que els comptes són una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern. En canvi, Junts, el PP, la CUP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra. Han denunciat la manca d'un projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons.
3: I en clau judicial, el jutge Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i el DAO.
1: Els acusen de prevaricació i obstrucció a la justícia pel cas Leire. Hauran de declarar el 16 de juliol a l'Audiència Nacional, tal com demanava Anticorrupció i l'acusació popular liderada pel PP.
3: I Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i assoleix l'atur més baix dels últims 18 anys.
1: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que les bones dades coincideixen amb la regularització extraordinària de persones migrants, a la qual el conjunt d'Espanya s'hi han acollit 1.175.000 persones, 257.000 a Catalunya.
3: I a partir de dimarts reobrirà completament el túnel ferroviari de Rubí.
1: El bloqueig del túnel després de l'accident de Gelida va afectar tant rodalies com el transport de mercaderies del port de Barcelona cap a Europa. Adif ha acabat les obres d'emergència per estabilitzar la infraestructura i recuperar la circulació de viatgers de la R8 i de mercaderies, tot i que encara queda pendent una actuació integral als 900 metres del túnel.
3: Anem pel temps.
1: Mira, avui serà un dia de temps estable, amb predomini del sol i calor generalitzada. El cel serà serè, amb alguns núvols al Prepirineu i no s'esperen pluges. La tramuntana encara bufarà a l'Empordà durant el matí, amb precaució pel risc d'incendis, mentre que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 35 graus, amb xafogor intensa que serà a la costa.
3: A les Terres de l'Ebre la temperatura pot assolir fins als 39 graus i el cap de setmana això anirà en augment. Per tant, demà una miqueta més de temperatura, diumenge una miqueta més. Per tant, cap de setmana 100% estiu, amb molta, molta calor. Les 7 i 8 minuts del matí. A veure, quina d'aquestes dues dades és correcta? Un any de llum, un any llum és una mesura de temps o un any llum és mesura de distància? A o B, Montse?
1: B, distància.
3: B, B, la Gurgui. Ui, no la sentim, eh?
1: B, B.
3: B, B. Joan?
10: B, B.
3: B, B, B.
11: Distància.
3: B, B, B, B, B, B, B, B.
4: Tots la B, tots la B. Hem acertat o no?
3: Doncs...
11: Sí.
3: Doncs tot bé. Doncs ja està.
11: Tots bé.
4: Aprovar.
12: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
3: Comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Joan, tens bon color perquè has estat a les Illes, no?
10: Sí, he passat uns dies a Menorca.
3: A Menorca, que maco que és Menorca, eh?
10: És fantàstic.
3: I a més ho has fet amb veler. És molt ben parit perquè he vist diferents vídeos que anava penjant. Han fet unes barbacoes amb un veler, ho has vist o no?
4: No, és que m'ho ha enviat personalment. No, m'ho ha enviat personalment, que vaig veure el vídeo i he dit, què? Però que bé viuen els col·laboradors del programa.
10: Li vaig enviar l'Ares perquè li fa molta il·lusió tenint una barbacoa.
4: Vull una barbacoa, tinc obsessió.
10: Més de mirar tutorials, mira els meus vídeos, veus com es fa un xuletón, que s'han de fer les coses.
4: Quina pinta tenia.
3: No, perquè es penja, o sigui, queda penjant a la part de fora.
10: Del balcó, sí, del que és la barana del barco, el balcó, penja per fora.
4: És boníssim.
3: Es penja per fora.
1: Sempre a darrere, no?, a la popa.
10: Depèn. Ah. O la proa o la popa, depèn d'on vingui el vent o com tinguis fondejat el vaixell.
3: Perdona, i el vent suposa...

0: cosa que també fa efecte perquè el carbó s'encengui més ràpid, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, no?
1: Sempre, sempre ajuda.
0: Per cert, avui hem de ser feliços per...
2: Doncs mira, per arribar a divendres amb la dignitat justeta. Perquè, escolta, siguem sencers, eh? Arribar divendres ja és un petit èxit. Almenys jo, que he tingut una setmana complicada. No perquè ho tingui tot fet, ni perquè haguem complert tots els objectius que ens havien proposat dilluns, sinó perquè d'alguna manera hi hem arribat. I això ja és molt. Hi ha qui ha dormit poc, hi ha qui ha anat tota la setmana de bòlit, hi ha qui ha tingut reunions eternes, si heu discutit amb algú, si heu corregut més del compte. Hi ha qui, senzillament, ha fet el que ha pogut. I com diria el Badó, no, com és, Badó, ara se ve... Quan un fa el que pot, no,
0: no
2: està...
0: No, qui fa el que pot no està obligat,
2: no està obligat a més.
0: Bueno, no ho dic jo, és una dita, això.
2: Bueno,
0: eh?
2: Però per mi ho dius tu, i és tal qual, perquè la vida no...
0: No, i, perdona, i te l'agafes molt, i tu te l'agafes molt,
2: sí,
0: aquesta.
2: Sí, és que m'encanta.
0: He fet el que he pogut, i després fa el trilero. Bolita, bolita, on està la bolita, me'n vaig.
2: El cas és que la vida no és una competició per veure qui arriba més descansat, més organitzat o amb la safata de correu buida. La vida és anar superant les setmanes, eh? Resoldre imprevist, és improvisar, és anar canviant els plans sobre la marxa i, malgrat tot, continuar. A mi em fa molta gràcia perquè els dilluns tots ens imaginem una setmana perfecta, vinga, aniré al gimnàs, avui menjaré millor, em posaré el dia de tot, i arriba divendres i l'únic que has aconseguit és recordar d'estendre la rentadora abans de que faci olor d'humitat a la rentadora. Escolta, ja té mèrit, perquè potser aquesta setmana ho has fet pues, la millor versió de tu mateix, però està bé perquè has estat, has tirat endavant, has resolt el que has pogut i la setmana que ve ja ho tornem a intentar. Així que hem de ser feliços per arribar divendres amb la dignitat justa, perquè no cal arribar impecables a tot arreu, tampoc. De vegades arribar ja és una victòria i també ens l'hem de celebrar.
0: Hem arribat a res, 4 minuts, serà un quart de 8 del matí. Hem arribat, però, malgrat tot, hem arribat a divendres.
2: Hem arribat.
0: La qual cosa ja està molt bé. I és divendres 3 de juliol, tal dia com avui, però del 1976.
3: A Espanya, Adolfo Suárez era nomenat president del govern després del final de la dictadura de Franco.
4: Ante su majestad el rey, hoy he comenzado mi trabajo, creo que con serena responsabilidad. Si gobernar es administrar unos bienes que son propiedad de todo el pueblo, no, es lógico que el primer propósito sea la relación directa con todos los ciudadanos.
0: Més, tal dia com avui, però del 2006...
3: Del 1985, si vols, primer, als Estats Units s'estrena la pel·lícula Back to the Future, Regreso al Futuro, un dels films més exitosos de la història del cinema.
5: Soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Adelante.
0: Qué bo. Que bo.
3: Gran.
0: I ara sí, tal dia com avui, però del 2006...
3: Justament avui fa 20 anys que a València van morir 43 persones en un accident de metro i 150 passatgers van ser evacuats.
6: Votos en contra.
7: El dictamen de la comisión concluye que el accidente del metro fue previsible y evitable. Considera que la línea 1 no era segura, que hubo manipulación y responsabilidades del gobierno de Camps.
0: Gràcies, Montse.
3: A tu.
8: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Sí, hi ha una cosa molt bèstia. Dies enrere us explicava que a vegades menjava un sorbet de mandarina,
3: sí,
0: i em despertava un...
2: És cert, que tenies un record, no?
0: Em despertava un record molt fort, però que no de petit, però no l'associava amb què, saps? Vaja, i em trobo aquesta història. Diu que el cervell vincula el gust del gelat amb records d'infància i emocions positives. Pues que és molt bèstia, perquè només em passa amb el sorbet de mandarina. Eh? Estudis en neurociència alimentària han observat que menjar gelat no només activa les zones del cervell relacionades amb el plaer, sinó que també àrees vinculades a la memòria emocional. Això vol dir que el sabor dolç de textura cremosa poden desencadenar records associats a moments agradables a la infància, com estius, vacances o celebracions. Però és que això només passa amb el format de gelat o sorbet. No, o sigui, jo menjo mandarina i no m'aboca aquest record, però amb el sorbet o el gelat em passa. No, és una passada. Fins i tot amb el suc una mica, quan està molt fred. No, i encara no sé quin és aquest record.
3: Has de fer hipnosi.
0: Haig de fer hipnosi.
3: Que t'ho descobreixin.
0: Per hipnosi estic jo ara. Montse, posem-li una mica de música.
3: Sí, aquestes hores anem a escoltar Teddy Swims, una de les veus dels últims temps. Com oblidar cançons com aquesta, Bad Dreams, que passaran a la història per ser de les més representatives del 2020.

0: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
4: Ara mateix un quart i tres minuts d'avui del matí. Anem als titulars de la premsa escrita.
5: La Vanguardia avui titula Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. Al País llegim el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El Mundo avui destaca la directora de la Guàrdia Civil imputada per intimidació institucional a Luco. El diari Ara avui diu 257.000 immigrants sol·liciten regularitzar-se a Catalunya. L'ABC avui destaca indignació a la Guàrdia Civil per no destituir la directora general. I per últim, La Razón avui titula la imputació de la cap de la Guàrdia Civil a Corrala Sánchez.
4: I anem a la premsa esportiva.
5: El diari Esport titula Torna la il·lusió.
4: I Mundo Deportivo.
5: Recital.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: Bé, en parlàvem ahir amb la Montse Vidal i Hisenda ha fet pública ja la seva llista de grans morosos, que són gent que passa a tenir un deute superior als 600.000.
6: Als 600.000, sí, euros, perquè hi ha gent que està criticant, no, aquest assenyalament contra famosos. L'audiència que sàpiga que es fa pública a partir d'aquesta xifra. I el cas és que han sortit, bueno, alguns han repetit, com la Isabel Pantoja, i noms tenim com, per exemple, el Mario Conde, que està al prop de 1,9 milions, la Paz Vega, com deia, 1,8 milions, Isabel Pantoja, que eleva el seu deute fins a 1,3 milions, Arda Turán amb 1,27 milions, Patricia Conde, 714.000, Quico Matamoros, uns 600.000, que passa a 300 per aquesta quantitat, i tanquem la llista curiosament amb gent molt patriòtica, no?, que ha entrat en una polèmica, com Bertín Osborne, que figuren els grans morosos amb un deute de 835.000 euros, tot i que l'ha reduït respecte a l'any passat. El cos és que justament Bertín Osborne feia aquesta setmana unes declaracions perquè no sé si...
4: Allò que creu la Diana, diu...
6: No, és que justament feia unes declaracions el patriòtic, el Viva Espanya, que recordem que una obligació ciutadana és pagar impostos, pagar Hisenda, que som tots, i gràcies a això tenim el que tenim. El cas és que Bertín Osborne també tenia polèmica aquesta setmana, perquè no sé si ho sabeu, però ha creat una operadora, bueno, una empresa de telefonia mòbil. El cas és que se l'ha tildat de fatxa, perquè clar, el lema d'aquesta empresa era les coses bien hechas, les coses a derechas. El cas és que responia a totes aquestes crítiques amb el següent comentari.
7: Hay ruido alrededor.
8: Me la soplan las críticas, sobre todo de los retrasados.
7: No. Desmientes.
8: Además, o sea, vamos a ver. La compañía se llama Española de Televisión, igual que las aceitunas de la Española. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es una compañía 100% española. Yo estoy orgullosísimo de ser español.
6: Molt bé, molt orgulloso.
8: Y hay un dibujo de la bandera de España que es nuestra. La de nosotros y de las que no les gusta que se joden porque también es de ellos.
6: Arriba España. Paga impuestos.
4: Ha dit Espanyola de Televisió, que Espanyola de
6: sí,
4: Telefonia.
6: Sí, a sobre no sap ni com es diu la seva empresa.
4: Es diu Espanyola de Telefonia.
6: No, però arran d'això, ell segueix, perquè sobretot està superorgullós de que és 100% espanyol, però faig un apunt, quan tu truques en aquesta empresa, t'atén una operadora feta per la intel·ligència artificial i et diu, hola, soy Marina, viva España. El cas és que seguia dient això, Bertín Osborne.
8: 500 persones en un, com se llama eso del call, eso, ¿cómo se llama?
9: Un call center, ¿no?
8: En un call center. Y todos son españoles. No llamas si te contestan desde Marruecos o desde Túnez. No, están en Córdoba. Y damos trabajo a españoles. Y los socios somos españoles. Y tenemos la bandera de España porque es la nuestra.
6: Increïble la xenofòbia, no?, que desprèn aquest tipus de comentari, que a sobre és més important una IA espanyola que una persona que t'atengui al Marroc o a l'altra punta del món. És que m'és absolutament igual. El cas és que aquesta empresa, que no sap ni el que és un call center, l'Associació de Consumidors Facua ha denunciat a l'empresa una per a una publicitat enganyosa, perquè es veu que aquesta empresa oferia com una oferta que, en principi, segons Facua, aquesta oferta era el 37% més cara que l'oferta més baixa que té aquesta telefonia, aquesta
10: oferta,
6: empresa.
10: Eh?
6: Després no estava al telèfon per si volia renunciar a qualsevol problema o d'ajuda a la web. No estava el nom legal de l'empresa. Manca d'informació precontractual obligatòria. El cas és que Facua ha denunciat totes aquestes incidències i veurem què tal. Llavors, Bertín Osborne, si no saps fer una empresa de mòbil que feia picotes, no?, de jamoncitos, ha passat empreses de mòbils, doncs no t'hi posis això.
4: I atenció, perquè tenim una exclusiva.
6: Tenim una exclusiva, i és que sabeu que la Batllal està amb el model Noah Brown, que van protagonitzar un videoclip. A l'abril ja es va confirmar que estaven junts. Recordeu aquelles imatges a l'aeroport, que s'estaven allà morrejant a Viva, a la platja. Vale. El cas és que em confirmen que aquesta setmana, al cap de setmana, la Batllal i el seu nòvio, el Noah Brown, ja ha conegut per fi el seu sogre, l'Eduard Farelo, que està protagonitzant una obra participant al Festival Grec, i els van veure junts, i bueno, pues, la cosa va en sèrio, que fa un any ja està molt bé.
4: Bueno,
6: la Batllal, que no volia ningú, pues, ja
4: visca
6: coneix el Farelo, i visca l'amor. Tu?
4: Visca l'amor. Tu tens amor o no, Joan?
11: Per moltíssimes coses.
4: Sí. No, que si tens amor, comparteixes la teva vida...
11: No.
4: No. Molt bé. Aquí som els únics que no, en aquesta taula.
12: Bueno, l'amor està tot arreu,
6: clar,
12: en realitat.
4: Love is in the air.
12: Lo fa actualit, sí, no? Amb els, jo què sé, amb els animals, els fills, els amics, la família...
4: A veure, escolta'm, Love is in the Air, quan estàs mirant una pel·lícula sol de Netflix, Love is in the Air, m'entens o no?
13: Quines pel·lícules de Netflix? Si tu no vas cap a...

0: plan así últimamente.
1: ¿Para qué no tiene ningún
0: problema? Claro, pues ya está. Esta vez es resolutivo.
2: Sur, no queréis mirar Netflix.
1: Venga,
2: claro, que tenga el problema.
1: Benvis, benvis. Venga, va, gràcies, Anna.
2: Per res, un bon consell.
1: 5 minuts i 2 quarts de 8.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: Bailador, que estàs ballando en un desierto.
1: Que no teniu plans pel cap de setmana. Doncs nosaltres ho solucionem molt ràpid, perquè tenim una invitació doble per viure un dels grans esdeveniments culturals a Catalunya, el Festival Camp de Mar de Tarragona. Ja podeu trucar al 900 630 630 900 630 630. És espectacular, la música, el circ, la dansa, hi haurà un entorn inigualable, i atenció, perquè les entrades que regalem són pel plat fort, el concert de l'artista asturià del moment, Rodrigo Cuevas. Si quis baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos... Que arriba a l'auditori del Camp de Mar per presentar La Belleza, un show completament brutal on la tradició, l'electrònica, els somnis i el que és vell es foren amb el món terrenal en un directe que és pura energia i provocació. Si voleu descobrir el festival i veure l'artista del moment, Rodrigo Cuevas, ja podeu trucar. Va,
0: ho està petant, aquest noi, eh?
1: Sí, totalment. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort. Hola.
5: Hola.
1: Bon dia, amb qui parlo?
5: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, amb qui parlo?
5: Mira, Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, com estàs, Miquel Àngel?
5: Mira, molt content.
1: Molt content.
5: D'arribar divendres.
1: Veus que bé? No, no, sí, és que és per estar content.
5: Sí.
1: Sí, és que Miquel Àngel, és que no és dilluns. És que és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, pam, fins divendres. Vull dir que, escolta'm, que això no és un pim-pam, eh? No és un pim-pam.
5: No, és poca broma, no.
1: No, és poca broma, Miquel Àngel.
5: És per gaudir-ho.
1: Molt bé, des d'on
5: trobo... No m'ho crec, eh? No m'ho crec que estigui parlant ara aquí.
1: Home, doncs ves tu creient.
5: Quina fantasia.
1: No, una fantasia seria...
5: Lo contenta que es posarà la meva parella, digue'm.
1: Anava a dir, una fantasia és una altra cosa, però està molt bé que et faci il·lusió. Escolta, Miquel Àngel, des d'on truques?
5: Mira, ara mateix estic per Santa Pau.
1: Ah, molt bé, molt bé. A què et dediques?
5: Xofer, soc xofer.
1: Molt bé. I fa molt que escolta Ràdio 4 o no?
5: Molts anys.
1: Ah, molt bé.
5: Des de molts anys, però vaig variant bastant d'emissores.
1: Molt bé.
5: Però sou un bon referent. Ràdio 4 és un bon referent.
1: Molt bé, ets un fidel de la casa, això està molt bé. Doncs, Miquel Àngel, una forta abraçada, que ho gaudeixis molt. Bon dia.
5: Molt bé.
1: I bona sort, que vagi molt bé, maco.
5: Gràcies.
1: Adéu.
5: Ja mirem com ho fem.
1: Va, ara t'ho diuen, bon cap de setmana.
5: Molt amable. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
1: Vinga, va, a veure, avui el Joan ens porta una recepta que ha vingut inspirada després d'uns dies a Mallorca. A Menorca.
6: Menorca, diria, sí.
1: Què?
6: Bueno, és un dels plats o productes més icònics de... Jo penso que de Menorca, que és la llagosta.
0: Oh! Per favor,
6: se'ns
0: fa la boca
6: de caldereta. Sí, per poder explicar això m'he hagut de menjar moltes aquests dies.
0: Ah, quina pena.
1: Perdona, hi ha plats que... Que la recepta quasi que és el del menys, al final.
6: Sí.
1: Vull dir, al final, el producte és el que marca el destí de l'èxit.
6: Això sempre és així.
1: Sí o no?
6: Sí, perquè al final, si el producte és molt bo, els cuiners l'únic que hem de fer és respectar el producte.
1: Ara!
6: Que és del que es tracta. I menys és més, sempre.
1: No, aporta unes gambes d'arenys i les salteix una mica, amb una mica de sal i un toc d'oli, i avall.
6: I ja està. I l'oli al final, perquè no et compliquis massa.
1: Exacte.
6: Bé, doncs, la llagosta la pots trobar a les illes tan confitada com a la llet, com amb caldereta, que són espectaculars totes. Però com que jo sempre us vinc a donar la brasa, doncs jo us la diré a la
1: llagosta
6: brasa.
1: Llagosta a la brasa.
6: Mira, l'únic que s'ha de tenir és una llagosta ben fresca, viva, pot ser viva, que sigui morta no vol dir que sigui dolenta, és que viva sempre té més propietats. La partim per la meitat, tenim la brasa ben...
1: Que criden,
0: Però ahir no...
2: Sí, fan...
6: No.
1: Sí. O és el llamàntol.
0: La meva avi les deixava la nevera morir-se i feien això al Nadal. Jo obria la nevera de pati i fan això, aquest soroll.
1: Què?
6: No, doncs... No, però hi ha una solució. La podem fer de plàstic, Llavors ja no calia...
7: Vale. O menjar una pastanaga, també. Vull dir, que no cridarà.
1: Perdona. I això no ho diré la setmana que ve. Les plantes es comuniquen entre elles. Vull dir, les pastanagues també, quan la mossega pateix, Que tot bé?
7: Vinga, va.
6: I quan tallen un enciam, no has vist com plora? No, això t'ho puc dir jo, eh?
7: No, va, plora, no, Maciam.
1: Anem a la cosa.
6: Seguim, que al final no arribem als postres.
7: Bueno, ja l'hem matat, saps?
6: Ja està. Aquest pas l'omitim. L'hem de fer sempre, la llagosta, com qualsevol dels marisques que els hem de partir, com uns escamarlans, el que sigui, de closca a la brasa. Sal, pebre, que a mi m'agrada molt el pebre negre, i un rajolinet d'oli. La fiquem a sobre la brasa i fiquem una tapa, una tapadora, un recipient, bandeja, el que vulguem, perquè ens reculli fum, ens reculli aromes i faci un petit efecte fort perquè se'ns cogui la part de dalt. Perquè si li donéssim la volta, al cap hi ha una quantitat de sucs i tot plegat que ho perdríem i és una pena. Mm. Un cop ho tenim, que són uns 7-8 minutets, sense donar la volta, és molt ràpid, ho fiquem amb una safata i ja està. Què podem fer-hi per acompanyar-la? Una maonesa, no?, que és molt típica.
1: Un alioli amb una llagosta.
8: Alioli és cargols. No, però que no sigui molt fortot.
6: No, però expliqui l'Ares.
8: No el que faria pels cargols, però jo a la llagosta també li posaria un alioli suavet, li trauria el cor a l'all perquè quedés més suau. Està boníssim.
1: I la proporció ara és quina seria? De quants alls?
8: Que, home, no, jo li poso un.
1: Un all.
8: Per mi, si no és que no cuino per ningú més.
1: Un all.
8: Per mi, si és per la llagosta, li trec la meitat del cor i llavors es quedaré una mica més suave. Però no em diguis que no, Joan, no em diguis que no.
6: Que sí, anava l'allioli, hòstia. Que
8: claro, va,
6: tens intimidat.
8: Sí, fot-li allioli a tota la vida.
6: Bueno, pues, efectivament, una maonesa o una allioli, o les dues. Un romesco lleugeret, vull dir, no molt espès, que acompanya fantàstic.
1: Per cert, com el fem, el romesco?
6: El romesco necessitem alls, nyores, tomàquet, oli d'oliva, sal i pebre. I s'ha acabat.
1: Tenim tot això i què fem amb això? Què hem de fer amb això?
6: Va, vinga, t'ho explico. Els tomàquets els escalivem a la brasa, els separem i els tapem amb film perquè es covin, perquè facin el recuit. Els alls, el mateix, la cabeça sencera escalivada, la pelem. Els dents alls ja pelats. La nyora, una mica de vinagre, l'escaldem i la deixem retirada perquè s'infli i la carn torni a ser que rehidrati. El tomàquet, ja ho hem dit, i l'oli d'oliva. Fiquem l'oli, fiquem els tomàquets, fiquem la nyora, fiquem l'all. Ho triturem ben triturat fins que ens quedi ben lligat. És important triturar-ho amb un Thermomix o una Thermomix, el que vulguem, bé perquè ens acabi lligant. Perquè el romesco acostuma a passar que si no es tritura bé i es circula bé, acaba surant l'oli. Mm. Llavors aquell romesco ja és tan agradable com un de ben lligat, cremós, lluent. I llavors, quan tenim tot això ben barrejat i triturat, ho rectifiquem de sal i pebre i s'ha acabat el rotllo.
1: Gràcies, Joan! El nostre
6: xef... N'ha deixat una salsa, eh?
1: Quina sí, salsa?
6: Sí. La tàrtara, que l'estiu... Oh,
7: aquesta sí que
8: enganxa. Aquesta sí, és veritat. Sí.
6: Ara, mitges, que em deixeu acabar, eh?
8: Sí, sí.
1: Diana, aquesta... O sigui, la llagosta ens la podem menjar si és amb tàrtara?
7: Sí. Jo crec que enganxa més, sí. No?
8: Sí.
1: Sí, deixem la pastanaga a la nevera.
7: És que amb allioli, exacte. No,
6: igual.
7: La allioli és per la botifarra.
6: Però amb tàrtara heu de fer caparrons de Menorca. Que és molt important.
1: Joan, moltes gràcies.
6: A vosaltres
1: sempre. Una forta abraçada.
6: Igualment.
1: Dos quarts i tres... En Joan, de les Tres Alzines. Dos quarts i tres minuts de 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: És 3 de juliol del 2026 i ens acabem d'assabentar ara mateix que ha mort un menor en un tiroteig al barri de la Sagrera de Barcelona.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort criminal d'un menor d'uns 15 anys que ha mort aquest dijous a la nit en un tiroteig al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, segons apunten fonts coneixedores. Els fets s'han succeït sobre les 11 de la nit d'ahir dijous i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació del cas. Les mateixes fonts apunten que l'autor va actuar en grup i pot tractar-se d'un conflicte entre bandes juvenils, per la qual cosa els efectius policials han pentinat la zona per tractar de trobar-los.
1: I els bombers han treballat tota la nit per sufocar les flames que cremen a la Catalunya Nord.
9: L'incendi es va declarar ahir a uns 50 quilòmetres de Portbou, entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, i va obligar a evacuar unes 3.000 persones que es trobaven en càmpings i les instal·lacions del port. El foc s'ha propagat amb rapidesa, empès per la tramuntana, i ha provocat molts danys materials. Les autoritats franceses confirmen que hi ha 9 persones ferides.
1: Controlar l'incendi de Pedret i Marzà a l'Alt Empordà.
9: Sí, els bombers han donat per controlat el foc de vegetació agrícola declarat ahir a la tarda al nucli públic de Pedret i Marzà. Els mitjans aeris ja s'han retirat, però sobre el terreny segueixen a hores d'ara dues dotacions per revisar la superfície afectada i vigilar les fumaroles per evitar possibles revifades al foc.
1: A Veneçuela, el doble terratrèmol deixa un balanç de gairebé 2.600 morts i 12.400 ferits.
9: Tot i les dificultats per trobar supervivents una setmana després de la catàstrofe, ahir es va rescatar un home de 43 anys després d'un operatiu en què van col·laborar 100 rescatadors i que va durar 72 hores. En quant a Espanya, la xifra de morts és de 27, mentre que la de desapareguts és de 137.
1: Llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
9: PSC, Esquerra Republicana i els Comuns defensen que els comptes són una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern. En canvi, Junts, el PP, la CUP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, denunciant la manca d'un projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons.
1: En clau judicial, el jutge Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i el DAU.
9: Els acusen de prevaricació i obstrucció a la justícia pel cas Leire Díez. Hauran de declarar el 16 de juliol a l'Audiència Nacional, tal com demanava Anticorrupció i l'acusació popular liderada pel PP.
1: I Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i assoleix l'atur més baix dels últims 18 anys.
9: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que les bones dades coincideixen amb la regularització extraordinària de persones migrants, a la qual, en el conjunt d'Espanya, s'hi han acollit 1.175.000 persones, 257.000 de les quals a Catalunya.
1: I acabem que a partir de dimarts reobrirà completament el túnel ferroviari de Rubí.
9: El bloqueig del túnel després de l'accident de Gelida va afectar tant Rodalies com el transport de mercaderies al port de Barcelona cap a Europa. Adif ha acabat les obres d'emergència per estabilitzar la infraestructura i recuperar la circulació de viatgers de la R8 i de mercaderies, tot i que encara queda pendent una actuació integral als 900 metres del túnel.
1: Anem pel temps.
9: Divendres, de temps estable amb predomini del sol i calor generalitzada. El cel estarà serè amb alguns núvols al Prepirineu i no s'esperen pluges. A tramuntana encara bufarà l'Empordà durant el matí. Amb precaució per a aquest risc d'incendis que comporta, ja ho hem vist en les notícies, mentre que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 35 graus amb una xafogó que serà intensa a la costa.
1: Ho deia abans, a les Terres de l'Ebre, les temperatures que podran arribar fins als 39 graus i la temperatura que anirà en augment durant el cap de setmana. Demà una mica més i diumenge sembla ser que una miqueta més. Per tant, si sou poc amants de la calor, doncs encara tocarà aguantar-se uns quants dies. Anem pel trànsit, ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
10: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb total tranquil·litat perquè de moment no es registren incidències destacables. Sí que parlem, però, d'algunes retencions, tot i que amb menys intensitat que d'habitual. Destaquem els voltants de Barcelona, el nus de la Trinitat, les dues rondes dels primers trams en sentit sud i també part de el vessant Llobregat. La A2 i la B23 circulen amb lentitud en direcció a Barcelona per l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, 2 quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Va, que entrem ja a l'univers Schenger amb la Diana. Falten 7 minuts per arribar a 7:45 del matí. Obrim les portes del Gran Circ Digital. Saps què m'agradaria? A veure si és possible. Puc posar deures o no?
7: Em
1: deixes?
7: Tu pots posar-los, a veure si els faig.
1: No, però estaria molt bé perquè ara posarem gent que diu autèntiques bajanades.
7: Sí, avui sí.
1: Avui,
7: i sempre, sí, avui però sempre. A vegades són més divertides. I avui són bajanades reals. Reals, sí.
1: Podem fer la setmana que ve buscar talls de gent... Ja sé que costa, eh? És que aquesta és la pena
7: de
1: tot plegat.
7: M'agraden els reptes.
1: Trobar gent que digui coses que siguin positives i que ens aportin alguna cosa bo a les xarxes socials?
7: Ostres, m'ho poses difícil, eh?
1: No, però és que...
7: M'ho poses molt difícil, però...
1: És a dir, trobar tonteries... clar que després s'ha de fer una criba, quines són les més divertides, menys les que són més virals...
7: Però sí, és relativament fàcil, perquè pràcticament obres l'aplicació i tot
9: ja
7: són...
11: Però, escolteu, jo crec que és el vostre algoritme, també, eh? Jo crec que hi ha gent a les xarxes que fan molt bona feina i ho reivindico des d'aquí. Jo ara, per exemple, que estic de mudança, el meu algoritme només m'ensenya...
7: Bueno, o maquillatge, la gent que t'ensenya coses, o cuina...
11: Te pot agradar més o menys, però és veritat que depèn de l'algoritme, de com l'eduques. Jo crec que hi ha gent que per amor a l'arte, eh? O sigui, tampoc gent que facture de les xarxes,
8: ostres, just amb el tema de les decoració, de la decoració, sí, sí, sí, de tal, sí. He trobat un univers de penya que fa coses superpotents.
7: I jo he
8: però, clar,
7: après
8: no sé
7: molt,
8: si és el que et refereixes, sí. Badó?
1: No, però sí, que tens raó, que segurament és l'algoritme. Si busques coses d'aquestes, al final... L'altre dia, estava amb un amic que em va ensenyar unes ulleres d'aquestes, les smart glasses que
7: tenen...

0: graven.
1: Són brutals. Yeah. Graven, escoltes música, sí, de tot.
0: Escoltes ara, música amb les...
1: Sí, també. T'ho fan tot, ja. Sí, però sí. Em vaig posar... ara, quan miro les xarxes socials, és que em surten només les ulleres aquestes.
2: Ja, clar.
1: Però a sac. Però, de totes les marques, de tots els colors... De, o sigui,
0: compra.
3: A mi em va passar buscant neteja. Tu saps la de comptes que t'expliquen coses de neteja?
0: Sí,
3: és un bicicet, quedes allà.
0: Aprens.
2: Sí, hi ha vegades que sí.
1: Entrem en matèria, va.
0: Vinga, però anem amb les vaginades. Per començar, amb una, sempre que hi ha una catàstrofe, la gent es torna boja i veus vídeos de tot tipus. Alguns que fereixen realment els sentiments, com per exemple aquest.
4: Aproveche que hay un montón de carne metida entre las hijueputas grietas de esos edificios que se cayeron. Saque la carne, cómase la hijueputa y se va a acabar el hambre. Esta es una oportunidad para acabar el hambre en Venezuela.
2: ¿Qué dius?
1: No vull ni escoltar-ho.
0: Aquest tio és un advocat colombià que té més de 450.000 seguidors i fent bromes macabres amb el tema de Venezuela.
1: És igual, passem.
2: Per favor,
0: bueno, anem a l'altre... A l'altre tema candent, a xarxes socials, aquests dies és, òbviament, el Mundial, però us sento, noies, nosaltres no hi estem convidades.
5: ¿Podemos dejar de normalizar que una mujer comente partidos de hombres? Porque yo hace años estaba acostumbrado a Manolo Lama, Paco González, y daban emoción al puto partido. Pero es que veo ahora una mujer que por culpa del puto feminismo tiene que estar comentando un partido de hombres y es una puta mierda, porque en vez de estar comentando parece que está gimiendo. Es tope de aburrido.
2: ¿Pero qué de qué va?
6: Bueno, es que no hay paraules.
2: Sí, por favor, es que... Quina mala educació.
0: I és que les dones som un blanc a les xarxes socials. I permeteu-me aquesta... Mala broma.
1: Deixa'm tornar això enrere, perquè precisament com la Olivares, precisament noies que treballen, treballen a la SER, noies que fan a la retransmissió de partits del Girona, del Barcelona, jo dic que l'Alba Olivares precisament perquè treballa també ella, perquè és l'única veu femenina que fa partits de primera, de primera divisió i que ho fa d'una manera excel·lent i que han caigut pals per tot arreu per la simple condició només de ser, de ser dona. Per tant, noi, documenta't una miqueta més.
3: Bueno, però tampoc no sorprèn, no, Florentino Pérez l'altre fa poquet va dir que una dona quasi no podia ni escriure sobre futbol.
2: És al·lucinant, és que...
0: Bueno, les dones són blancs, com deia, a les xarxes socials i també altres persones.
7: Hay una diferencia de IQ entre personas blancas y negras. Al igual que los negros tienen ventajas deportivas, ¿sabes? Rendimiento motriz. Son claramente superiores. O sea, yo creo que el ser humano perfecto, tío, sería negro por abajo y blanco por arriba.
0: És que és molt fora.
1: Sí, algun dia es podrà regularitzar tot això?
0: No,
1: és a dir, insisteixo en el que... Com es pot sancionar un mugró i es pot deixar passar que passar aquestes autèntiques aberracions?
0: És que qualsevol inútil té micròfon a les xarxes socials, és el problema. Però bueno, aquest ens explica la clau per ser feliços, ¿vale? Agafeu paper i boli i preneu nota.
8: Si usted no es feliz es porque no tiene amigas gordas. Porque si usted tuviera amigas gordas, como las mías, y usted fuera la delgada, sería muy feliz.
0: Bueno, que no estàs del tot malament, eh? Això sempre et deien, no? Si vols ser la guapa del grup... Ves amb un grup de lletxes. No està tan malament el consell.
1: Que és el que aplicaves tu? És el que feies tu?
9: En sèrio? Jo anava amb els melanuts, per destacar.
1: Tu anaves amb els melanuts.
9: Jo amb 18 anys ja en sé amb el cartró,
1: eh? Gràcies, Diana.
0: No, una última cosa, molt ràpida. Un debat, ¿vale? Vosaltres, quan sortiu de festa, arribeu a casa,
1: sí?
0: Us desmaquilleu i us dutxeu o aneu directes al llit?
1: Jo no m'acostumo a desmaquillar.
0: Vale, perquè hi ha un tio que diu que és horrorós no fer-ho i jo, mira, amb sort, acabo al llit i no al rebador de casa.
3: Aquí vas, neta! Home, és que...
1: Però tenim tall d'aquest o no?
0: Sí, tenim tall.
1: Escoltem-lo.
10: Hay un tipo de gente que no te fía y es la gente que sale de fiesta y se mete en la cama sin ducharse y sin lavarse los dientes.
0: A veure, jo, a mi...
2: Ja dies de tot.
6: Jo ho havia fet,
0: a mi l'energia no em dona ni per desmaquillar-me ni res.
2: Si se'ns ha complicat la nit, escolta, ja...
1: Ja
2: en farem poc, el dia següent.
1: Si s'ha complicat la nit, fins i tot el llit, amb sabata.
9: I coses pitjors.
11: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
12: We are ready.
13: Mundial 2026, el bon dia i bona sort.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We're ready.
18: We are ready.

0: La Roja va dominar el partit amb un gran rendiment de Rodri, Pedri i Lamine Yamal, que va tornar a ser un dels jugadors més destacats. Amb aquest triomf convincent, l'equip de Luis de la Fuente arriba a vuitens en un bon moment de forma i amb bones sensacions per afrontar els partits decisius del Mundial.
1: Mentrestant, Portugal es va classificar pels vuitens després de derrotar Croàcia, tal com deien, 2-1 en un partit decidit als últims instants després que Perisic avancés als balcànics. Cristiano Ronaldo va empatar de penal i Gonçalo Ramos va culminar la remuntada amb un gol al temps afegit.
0: Semblava que el duent l'aniria a la pròrroga, però Croàcia va marcar en l'última jugada. El gol de Guardiol va ser anul·lat, però, per un fora de joc detectat gràcies al xip incorporat a la pilota. La decisió va posar punt final a un desenllaç molt cruel per als croats, que també va significar l'adeu de Luka Modric als Mundials. Portugal serà ara rival d'Espanya als vuitens.
1: A veure, no sabem si ho ha fet de forma autònoma o perquè aquí hi ha una estratègia, però la germana de Cristiano Ronaldo assegura que el Mundial 2026 serà el seu últim torneig en Portugal.
0: Katia Beiro, la germana de Cristiano Ronaldo, ha afirmat que, segons la informació de que ella disposa, el Mundial de 2026 serà l'última competició del davanter amb la selecció portuguesa i que no arribarà a disputar l'Eurocopa del 2028. També ha dit que el capità portuguès l'ha defensat de les crítiques rebudes durant el torneig, ha destacat la seva trajectòria de més de 20 anys en Portugal i s'ha mostrat orgullosa del seu llegat. Tot i això, Cristiano Ronaldo encara no ha confirmat oficialment res de tot això.
1: Bueno, avui tenim el top de l'any, música reggae.
0: Sí.
1: Doncs hi anem ja.
0: Som-hi, va.
1: No, és que tenia més... A veure, dues notícies ràpides. Barcelona es va convertir ahir en la presentació oficial del Tour de França, que va afectar una mica els veïns, entre ells l'Ares Teixidor, i alguns comerços que van tenir que tancar les seves terrasses i que porten un cabreig monumental. Ja dèiem ahir, i ho dèiem avui també, que no plou sempre a gust de tothom i que el Barça ja ha presentat una oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez. Aquestes serien les dues darreres notícies. Va, anem ara sí a les top de l'any. Què escoltarem, Montse?
0: Mira, reggae. Ahir, va ser el dia, no perdó, abans d'ahir, va ser el Dia Internacional del Reggae. Vam haver de canviar aquest stop per l'actualitat, perquè vam escoltar Village People, perquè va morir el coautor de moltes de les seves cançons, etc. Però avui sí, avui recuperem 5 artistes representatius del reggae. El primer, Jimmy Cliff.
1: En Joan ha fet una cara com a... Has fet un viatge en el temps, ara mateix.
2: Sí, sí.
1: On te'n deies?
3: No, bastant lluny, bastant lluny. Encara patinava.
0: I també anem a recuperar un grup que va fer del reggae el seu segell emblemàtic, els UB40, amb cançons com Red Red Wine.
3: Hombre, que bona.
1: Una actuació de UB40 a Sala Celeste. Surt el cantant entre el fum i tot, la gent... i cau desplomat, bum.
2: Ostres!
1: Cau desplomat de l'excés d'alegria que portava.
2: Però es va morir!
1: Va tornar a entrar, es va mullar una mica la cara, es va relaxar i va tornar a sortir.
0: Als 90 va haver-hi un estiu que no vam parar de cantar aquesta Dinner Cycle. Vamos!
1: I a l'home ara que descansa al paradís dels Rastafaris.
0: Doncs sí, en aquest cas el seu fill primer amb The Melody Makers, Ziggy Marley, amb Tomorrow People. Hey, tomorrow people, where is your best? Tomorrow people, how long did you last? I ara sí, el rei del gènere, el rei del reggae, Bob Marley, no podia faltar en aquesta llista amb grans cançons com Could You Be Loved?
1: Heu vist que quan sona aquesta música tot el meu cap?
2: Ja, és veritat, no?
0: És el que dona
2: bon rotllo.
1: Dona molt bon rotllo, molt bon rotllo. Montse, gràcies.
0: Gràcies, bon cap de setmana.
1: Gurgui, bon cap de setmana. Joan.
3: Bon cap de setmana
1: a tothom. A fer llagostes, amb all i oli amb ara. Gràcies, Diana. Bon gràcies, Anna.
2: Fins dilluns.
1: Gràcies, bonics. Demà hi tornem. Doncs demà hi tornem. Tornem dilluns a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies al Gorka, al David, al Jaume, a tot l'equip del Bon Dia i Bona Sort.
3: Dilluns a les 7, no?
1: Dilluns a les 7, sí, senyor.
2: Ostres, és veritat.
1: Fitxat, fitxat. Adéu, bon dia, família.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest divendres 3 de juliol. Comencem l'últim programa de la temporada i deixem enrere 10 mesos molt intensos on els hem intentat explicar amb tot el rigor, amb tota l'anàlisi, una realitat que se'ns fa cada dia més aspra. El món ha trontollat sota la batuta d'un Donald Trump que ha estès el seu poder en mà de ferro arreu del món, des de Venezuela fins a l'Iran. A Espanya, l'agenda judicial i la política han anat més de la mà que mai. Noves investigacions han acorralat Pedro Sánchez, que ha rebut cops molt durs, com la imputació de Zapatero, la sentència a 24 anys d'Ábalos, o ahir mateix, la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. A casa nostra, les aigües acaben el curs en calma. Salvador Illa ha aconseguit aprovar el primer pressupost en 3 anys. I l'estiu ens depara molta calor. De fet, diumenge els aviso que comença una segona onada, però també qui sap si també ens depararà alegries en el Mundial, després de la victòria d'Espanya ahir davant d'Àustria per aquell 3-0. Comencem.

0: Catalunya ja té pressupostos després de 3 anys de comptes prorrogats. Salvador Illa s'assegura així la continuïtat de la legislatura i li dona un respir en aquesta segona meitat del seu mandat. Lorena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Salvador Illa arriba a l'equador de la legislatura amb l'estabilitat que volia. El pressupost ha tingut llum verda amb 69 vots a favor i 66 en contra. Són més de 49.000 milions d'euros, un 22% del pressupost més que en els darrers comptes aprovats del 2023. Les mesures per facilitar habitatge protegit ha estat el principal acord amb els comuns. Amb Esquerra, el pacte és per la línia orbital ferroviària. Una vegada els de Junqueras van deixar aparcada la recaptació de l'IRPF. El ple també ha aprovat la llei d'acompanyament, que inclou la pujada fins a 30 euros al dia de la taxa turística pels creueristes.
2: Són els primers pressupostos del govern d'Illa, que han tirat endavant per 3 vots.
3: Per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
2: Amb aquesta majoria parlamentària aconsegueix estabilitat, però Esquerra i Comuns, que han votat a favor, pugen ara al llistó de l'exigència.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
5: Però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
2: Junts retreu al govern que no batalli pel concert econòmic.
6: Governo Catalunya, governo Espanya, hi ha una majoria suficient per fer un finançament just, però hi renuncio.
2: Els populars l'acusen de sotmetre's a Pedro Sánchez.
7: Ja no corresponen a les necessitats dels catalans, sinó a les necessitats parlamentàries de Pedro Sánchez.
2: I en els extrems, la CUP veu falta d'ambició i Vox i Aliança Catalana exigeixen la prioritat nacional.
0: Imputada la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director operatiu del cos, Manuel Llamas, en el cas Leire, per prevaricació i obstrucció de la justícia. Han de declarar el proper 16 de juliol.
1: La Fiscalia, Gemma, fa seva la tesi de l'UCO, que va destapar la relació de la directora de la Guàrdia Civil amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Anticorrupció creu que l'anomenada lampista del PSOE va fer servir la seva relació amb Mercedes González per, diu, textualment neutralitzar o entorpir les investigacions que l'UCO podia estar fent en les causes que afectaven el Partit Socialista. La Fiscalia també apunta el responsable operatiu del cos, Manuel Llamas, per haver indicat als investigadors que a les causes amb implicacions polítiques es posessin de perfil. Mentre des de l'executiu el ministre Miguel Ángel Torres manté la confiança i nega ingerències, la popular Cuca Gamarra exigeix dimissions.
8: Estamos ante investigaciones embrionarias.
9: La dimisión inmediata del ministro Marlaska.
1: L'advocacia de l'Estat s'ha personat en la causa que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero per les joies incautades al seu despatx. Ho fa per defensar, diuen, els interessos d'Hisenda. El jutge Calama li va oferir la possibilitat a l'agència tributària com a possible perjudicada davant d'un possible delicte de contraband i contra l'erari públic. Recordem que les joies van ser tassades en 1.300.000 euros. I novetats a la coneguda com Operació Púnica. L'Audiència Nacional condemna 2 anys i mig de presó Alberto Granados, l'exsecretari general del PP de Madrid i exconseller en l'etapa d'Esperanza Aguirre al consistori madrileny. El tribunal creu que és culpable dels delictes de prevaricació i frau per haver participat en la manipulació de contractes a favor de la companyia d'esdeveniments Waiter Music en diversos municipis governats pel Partit Popular. També la inhabilitat a poder accedir a un càrrec públic durant 8 anys i mig.
0: I Andalusia Moreno Bonilla presidirà un govern de coalició amb Vox. Les dues formacions han arribat a un acord que inclou la prioritat nacional i una vicepresidència dels d'Abascal. És el quart pacte de govern entre les dues formacions després dels d'Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
10: 68 a favor, 41 en contra.
2: El popular Moreno Bonilla ha estat escollit de nou president d'Andalusia, però aquest cop governarà en coalició amb Vox.
11: Un acuerdo que es justo, que es legal.
12: No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla.
2: Era la defensa que feia el portaveu de Vox. L'acord inclou la demanda del partit d'Abascal del concepte de prioritat nacional perquè els recursos públics beneficiïn preferentment els ciutadans espanyols i no els migrants.
13: Ese principio de arraigo, que me parece que es un principio que ya viene en nuestra administración,
11: que ya se está practicando en la Junta de Andalucía y en el resto de administraciones autonómicas y nacionales.
2: Vox només tindrà una conselleria, però serà una macrocartera. Englobarà turisme, justícia, administració local i de regulació i tindrà rang de vicepresidència.
0: Maten a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso a Barcelona. Els Mossos busquen els agressors que han fugit. Els fets han tingut lloc aquesta nit. Maria Rubio, bon dia. Quina és la principal hipòtesi?
13: Bon dia, Gemma. Doncs les primeres informacions apunten a que es podria tractar d'una revenja entre bandes. Els fets es van produir ahir, pocs minuts abans de 3:15 de la nit, molt a prop del punt on ens trobem, al carrer de Portugal, a tocar del parc de la Pegaso, quan uns veïns van denunciar als serveis d'emergències que havien sentit trets d'arma de foc i que hi havia un jove estès malferit a terra. Segons van denunciar, aquí es van sentir entre 2 i 3 trets d'arma de foc i el jove es trobava ferit al terra i un grup de persones van fugir direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan van arribar els serveis d'emergències mèdiques, aquí encara es van trobar el jove doncs viu, inconscient, tot i que finalment no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra encara desconeixen qui són els autors dels fets i ja s'ha iniciat un operatiu per provar de localitzar-los i de detenir-los.
0: I la crònica de successos segueix avui amb el cas Andy. Continuen els interrogatoris per esclarir la mort del fundador de Mango. Avui declaren les dues germanes de l'únic imputat, que és Jonathan Andy. Ens en donen més detalls des dels jutjats de Martorell, Frank Recio.
14: Nova jornada de declaracions testificals aquí a Martorell per esclarir la mort del fundador de Mango. A partir de les 9:30 del matí, aquí estan citades les dues filles de l'Isaac Andic, les germanes del Jonathan Andic, que fins ara l'han defensat. En més d'un comunicat, la família s'ha mostrat tranquil·la i confiada, han mostrat la confiança en el Jonathan Andic. Avui també està citat un psiquiatre que va tractar puntualment a pare i fill per tractar aquesta presumpta mala relació que ara s'està investigant. Queden pendents les declaracions de l'entorn de la factoria Mango.
0: I gairebé 1.200.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants a tota Espanya. Catalunya és la comunitat autònoma que ha rebut més sol·licituds, 250.000.
15: 1.174.000 persones han sol·licitat la regularització al procés extraordinari de migrants a tot Espanya, més del doble del que esperava l'executiu. Segons la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, més de la meitat dels expedients ja s'han admès a tràmit.
16: Este es un dato muy importante porque conviene recordar que en este procedimiento la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional.
15: Dels 257.000 expedients presentats a Catalunya, 42.000 ja han estat favorables. El 81% dels demandants tenen menys de 45 anys i un 10% són menors de 15, segons les dades de la delegació del govern. Les principals nacionalitats són el Marroc amb el 18% i Colòmbia amb un 16,7%.
1: 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de l'accident d'autobús que va impactar dimecres contra la façana de la Diputació Provincial de Lleida. 3 ferits continuen a l'UCI, 2 en estat crític i un estable dins la gravetat. Els altres 6 ja s'han traslladat a planta en situació estable. L'accident va deixar 44 ferits, 21 van ingressar al centre hospitalari amb fractures i lesions de diversa consideració.
0: I si heu anat a posar benzina, doncs des de fa 3 dies ja heu vist que l'IVA torna a ser del 21% i clar, els consumidors ja ho estem notant i molt. Saludem l'Enrique García, és portaveu de l'Organització de Consumidors, la OCU. Senyor García, bon dia, buenos días.
17: Bon dia, buenos días.
0: Oiga, ¿es normal que los consumidores ya notemos este incremento? Porque cuando se aplicó el descuento no bajó tan rápido como ahora sí que lo ha hecho la subida.
17: Pues eso es lo que denunciamos nosotros, que ha habido en este proceso efecto pluma y cohete. ¿Qué es eso? Pues que cuando ha subido el petróleo ha subido de forma inmediata los carburantes y cuando ha ido bajando no se notaba, con lo cual de nuevo hemos visto esas diferencias que han existido. Ahora con la eliminación del IVA y la aplicación de los descuentos pasa un poco lo mismo, ¿no? Se ha notado de forma inmediata en los surtidores y bien es cierto que se ha atenuado de alguna manera el impacto que podía llegar a ser de hasta 10 euros por depósito en el caso del diésel, por ejemplo.
0: Esta queja no solo la están haciendo aquí en este momento, sino que ustedes han trasladado las quejas directamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante una denuncia formal. ¿Qué os han dicho? ¿Habéis tenido alguna respuesta?
17: De momento todavía no, pero es algo que es recurrente y bueno, pues que los consumidores somos los perjudicados, ¿no? En esa adaptación, en esa falta de adecuación entre la evolución normal del precio del petróleo. Todo el mundo entiende que si sube el petróleo tiene que subir la gasolina y el diésel. Lo que no se entiende es que cuando la subida del petróleo, el carburante sube de forma inmediata y luego se vaya espaciando. ¿Y eso qué significa? Pues seguro que un aumento de márgenes y un perjuicio claro para los consumidores en una cuestión que es fundamental, ¿no? Nosotros queremos recordar el fuerte impacto que tiene en la economía familiar pues, el uso de los carburantes, sobre todo aquellos que estamos condenados a acudir a nuestro puesto de trabajo en nuestro vehículo particular.
0: Pues Enrique García, portaveu de la OCU, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia, buenos días.
17: Bon dia, adeu.
1: Barcelona ultima els preparatius per donar demà el tret de sortida a la primera etapa del Tour de França. Fins dilluns hi haurà carrers tallats i afectacions al transport públic, tant a la ciutat comtal com a la seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes de la cursa.
18: Els ciclistes desfilaven entre la zona de Sant Pau i la Sagrada Família. Alguns veïns es queixaven dels talls de trànsit i les prohibicions per aparcar als voltants.
19: La massificació de gent, terrasses tancades.
18: Demà dissabte serà la primera etapa i les restriccions s'estendran molt més. El recorregut anirà des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, dividint la ciutat en dos. Es preveuen talls puntuals en diversos accessos de la Ronda Litoral.
20: Bueno, afecta la mobilitat, però són només un parell de dies.
18: Diumenge, la segona etapa sortirà de Tarragona cap a Montjuïc. Es preveuen talls d'unes 5 hores a la Nacional 340 i a la C31. Com a mesura extraordinària, el peatge de la C32 serà gratuït des de les 11 fins a les 4. I el Tour deixarà Catalunya dilluns, sortirà de Granollers i posarà rumb als Angles. Entre d'altres restriccions, l'estació de busos de Granollers quedarà fora de servei durant bona part del matí.
0: Un incendi entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló ha obligat a evacuar 3.000 persones i desallotjar 3 càmpings a la Catalunya Nord.
1: 9 persones han resultat ferides a causa de l'incendi, entre elles un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 agents de la policia local que han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Les flames han cremat unes 30 hectàrees i han generat una gran columna de fum. Els bombers han centrat els seus esforços en evitar que el foc arribés a diverses empreses del polígon portuari on hi ha magatzems amb productes tòxics i contaminants. Han confirmat que ja no hi ha flames a la zona del port.
0: I aquest matí també us hem d'explicar que un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, això és el Pallars Jussà. Es tracta de la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany.
1: Sí, Gemma, i l'avís es va rebre ahir al migdia, alertava d'un banyista a qui havien tret inconscient en una zona de bany sense servei de vigilància. Malgrat els esforços dels equips d'emergències per reanimar-lo, no se li va poder salvar la vida. En el que portem de temporada, 6 persones més han perdut la vida per ofegament a les platges catalanes. Protecció Civil recorda la necessitat d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors.
21: Muy bien, Hernán.
0: A Veneçuela, aquest rescat miraculós de l'Hernán és la imatge de l'esperança Durant 8 dies ha estat atrapat dues plantes sota terra a l'edifici de la Guaira on treballa de vigilant. Malgrat la complexitat de l'operatiu, brigadistes d'arreu del món l'han aconseguit treure i ara es recupera a l'hospital.
1: Però la realitat és que les probabilitats de salvar vides cada cop són més baixes i la xifra de morts ja puja gairebé a 2.600. A tot això, la presidenta Delcy Rodríguez defensa la gestió de la tragèdia. Diu que el govern ha respost immediatament després dels sismes. També ha anunciat que negocien amb el Fons Monetari Internacional i amb els Estats Units per crear un fons de recuperació per Venezuela de 200 milions de dòlars. Avui s'han convocat mobilitzacions contra la presidenta interina, que ha admès que té un problema mèdic sense donar més detalls.
0: Ucraïna demana més suport en armament després que Rússia hagi mort 23 persones en l'últim atac massiu a Kiev. Zelensky diu que la tecnologia militar és una prioritat crítica i la Unió Europea planteja més sancions a les empreses que donin suport a Vladimir Putin.
1: El president ucraïnès planteja reunions amb els aliats europeus per fabricar tecnologia militar més avançada i demana a Washington la producció de sistemes antiaeris Patriot. Zelensky veu que és l'únic model de míssils que permet fer front a ofensives aèries com la d'ahir a Kiev, que ha causat 23 morts i més de 80 ferits. Ucraïna demana suport mentre continuen les tensions dins de l'OTAN. Donald Trump torna la càrrega contra els aliats europeus de l'Aliança per la seva inversió en defensa a pocs dies de la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. L'Iran ha suspès durant uns dies les negociacions de pau amb Washington. El motiu és el funeral del líder suprem mort el primer dia dels bombardejos dels Estats Units i d'Israel. Les autoritats perses preveuen que en el comiat d'Ali Khamenei hi participin entre 15 i 20 milions de persones i ja s'han blindat els carrers de Teheran.
0: I la justícia europea ha confirmat la multa que Brussel·les va imposar a Google a l'any 2018. La tecnològica haurà de pagar més de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant.
1: El gegant tecnològic ha perdut la batalla per imposar, segons la Comissió Europea, restriccions il·legals als dispositius Android, els quals obligava a preinstal·lar la seva aplicació de cerca en el sistema operatiu. El Tribunal de Luxemburg ratifica que Google va incomplir les normes de competències de la Unió. La sentència resaltava que un 80% dels mòbils intel·ligents que es feien servir a Europa el 2018 duien el sistema operatiu Android.
0: Anem amb el futbol. La selecció espanyola jugarà els vuitens de final del Mundial després d'imposar-se còmodament per 3-0 a Àustria ahir al vespre a Los Angeles.
1: I la selecció va signar el millor partit d'Espanya al campionat. Al minut 36, Oyarzabal feia el primer amb un remat des del punt de penal després d'una assistència de Cucurella. Ja a la segona meitat, Pedro Porro, de cap, posava el 2-0. I pràcticament al final, un altre cop, Oyarzabal feia el tercer. El davanter basc suma ja 4 dianes al campionat. Per cert que Unai Simón s'ha convertit en el porter amb més minuts imbatut a la història dels Mundials. N'acumula 519. De la Fuente es mostrava satisfet amb el rendiment dels seus.
3: Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita, cuando se necesita de su presencia. Creo que hemos visto un grandísimo partido. Hemos hecho, bueno, casi estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
0: Doncs va, mirem a futur. El rival d'Espanya als vuitens de final serà Portugal, que aquesta matinada s'ha imposat per 2-1 a Croàcia en un partit jugat a Toronto, al Canadà, i on el VAR ha estat protagonista amb un penal i 4 gols anul·lats.
1: El partit, però, entre Espanya i Portugal es jugarà dilluns vinent a les 9 de la nit a Dallas. Els croats s'han avançat amb un gol de Perisic als 8 minuts de la represa. El noruec és que s'ha anul·lat un gol als croats per fora de joc al minut 56 i un altre a Cristiano Ronaldo al 59. Un Cristiano que al minut 66 ha empatat el partit gràcies a un penal de VAR abans de ser canviat pel balaguerí Robert Martínez després d'un altre gol anul·lat als croats. Al temps afegit, Gonzalo Ramos ha fet el 2-1 i al minut 107 un altre gol anul·lat a Guardiola ha evitat la pròrroga en el que pot haver estat el darrer partit de Luka Modric. L'altre equip classificat pels vuitens ha estat Suïssa, que ha derrotat Argèlia per 2-0 en un partit que ha acabat fa uns minuts a Vancouver. Els gols d'Embolo al minut 10 i d'Endoy al 46 han estat suficients i els helvètics esperen rival que sortirà del Colòmbia Ghana, que tanca els 700 aquesta matinada a Kansas. Abans, a les 12 de la nit per la 1 i la 2CAT, tindrem l'Argentina-Cap Verd.
0: I demà arrenca el Tour de França als carrers de Barcelona. Ahir, amb la Sagrada Família com a escenari, es van presentar els 23 equips que hi participaran. Tot ho va seguir en Jaume Palomar.
4: Els 184 millors ciclistes del món començaran demà el Tour de França i ahir es van presentar aquí, en aquest escenari, just als peus de la Sagrada Família. El més aplaudit va ser Tadej Pogacar, que és el gran favorit per endur-se el seu cinquè Tour, però tindrà un gran rival en Jonas Vingegaard, que té dos Tours i que ve de guanyar el Giro d'Itàlia. Tot plegat comença demà a Barcelona amb una contrarrellotge per equips que acaba a Montjuïc.
0: I en bàsquet, la selecció espanyola masculina continua invicta en el seu camí cap al Mundial de Qatar, que es celebrarà l'any vinent.
1: L'equip de Xus Mateo es va imposar per un contundent 109-81 a Dinamarca en la cinquena jornada d'aquesta primera fase de classificació. El combinat espanyol està classificat per a la següent ronda, però busca arribar-hi amb un ple de victòries, ja que els resultats s'arrosseguen d'una fase a l'altra. Espanya tanca diumenge aquest primer grup a Geòrgia.
0: Torna el Vida Festival amb una programació que barreja èxits internacionals i el nou panorama de l'escena local.
1: El Festival Gemma, que se celebra a Vilanova i la Geltrú, obert amb l'actuació del Petit de Caleril, un show on han participat més de 250 artistes d'entitats de la cultura popular i de les arts visuals. L'altra plata estrella del primer dia ha estat l'actuació de Charlotte Cardin. Alguns dels grans al·licients d'aquesta edició són Amaya, Maria Jaume i Guitarrica de la Fuente. Fins dissabte, l'organització espera reunir 30.000 assistents amb més de mig centenar de concerts. Aquesta nit, l'auditori del Fòrum rep tota una llegenda de la música. Van Morrison, després del seu pas per Madrid, el conegut com el Lleó de Belfast, arriba al Festival de Jazz de Barcelona per oferir un dels concerts més esperats. Amb 80 anys i 6 dècades de trajectòria, Morrison continua captivant el públic amb un estil inconfusible que fusiona el soul, el blues i el jazz. Una autèntica llegenda viva de la música amb una veu única.
0: I pel que fa al temps, saludem el nostre meteoròleg Sergi Lores, que avui ens farà la previsió, però des d'un punt diferent al que ho acostuma a fer cada matí. Sergi, on ets? Bon dia.
5: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, aprofitant que avui és el darrer espai del temps aquesta temporada del Cafè d'Idees, ens hem desplaçat fins aquí, fins a Prades, a la comarca del Baix Camp. De fet, som a més de 950 metres d'alçada sobre el nivell del mar i aquest és el municipi més alt de tota la demarcació de Tarragona. Per cert, que Prades també és coneguda com la Vila Vermella a causa de la característica pedra sorrenca de color rogenc que s'ha utilitzat tradicionalment per construir moltes de les seves cases i edificis històrics. Però, a més, aquests dies que molts busquen fugir de la calor, heu de saber que l'altiplà de Prades té una temperatura mitjana anual de només 10 graus. De fet, aquí l'estiu es comporta de forma molt similar al d'algunes valls de la Pirineu, com pot ser Vielha, o fins i tot l'ambient és una miqueta més fresc que alguns punts com la Seu d'Urgell o també Sort. I prova d'això la temperatura que tenim a hores d'ara aquí d'uns 15 graus. L'ambient fresc el notem i també l'agraïm. De fet, aquesta fresca s'extén un matí més per moltes comarques a l'interior, on la temperatura es mou entre els 12 i els 18 graus, fins i tot per sota dels 10 graus en àrees de la Pirineu, on l'ambient és de jaqueta. Res a veure amb l'ambient càlid que novament tenim aquest matí a punts del litoral i del prelitoral, on la nit novament ha estat tropical i fins i tot tòrrida a grans ciutats, com a la mateixa ciutat de Barcelona. Fins i tot també cap a l'alt i al Baix Empordà, la tramuntana reescalfada deixa valors per damunt dels 25 graus. De fet, són valors que han pujat respecte als que teníem ja a primera hora d'ahir al matí, i és que la massa d'aire relativament fresca que hem tingut durant aquestes últimes hores, mica en mica s'anirà ja allunyant, i per l'oest de la península anirà entrant una massa d'aire cada cop més càlida que farà pujar els termòmetres. I ho notarem ja aquest migdia. Pel que fa al cel, molta estabilitat en matí amb sol a dojo a totes les comarques, i de cara al migdia i durant la tarda, com a molt, creixeran algunes nuvolades simplement decoratives en àrees de la Pirineu que, com a molt, podrien deixar alguna gotellada. Pel que fa al vent, el mestral tendirà a perdre intensitat, però la tramuntana s'hi mantindrà entre forta i moderada cap a l'Alt Empordà, especialment cap al Cap de Creus. Aquí, a Portbou, ja ha superat una ratxa màxima de més de 125 km per hora de nit i matinada, tot plegat també amb onades que poden superar els 2 o 3 metres d'alçada en tot aquest sector. Per cert, que la tramuntana ha refredat la temperatura de l'aigua del mar en tot el golf de Lleó. Per cert, aquí, en el cas de la Costa Brava, la temperatura de l'aigua se situa al voltant dels 22 graus. Ha baixat respecte a aquests últims dies, però cap a la costa central i cap a la Costa Daurada és d'uns 24 a 26 graus. Pel que fa a la temperatura de l'aire, avui tendirà a pujar respecte a ahir, per tant, màximes que acabaran superant ja els 30-35 graus en molts indrets, fins i tot acabarem assolint els 37 graus o 38 cap a algunes comarques interiors al nord-est, cap a la Catalunya central, i fins i tot faregarem els 39 graus cap a Ponent i també cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. En aquest sentit, s'extenen els avisos per calor durant aquest divendres, i és que parlem d'aquestes temperatures que seran, Gemma, entre 3 i fins a 8 graus per sobre a les habituals.
0: Sergi, avui alguns marxen de vacances, per tant, no només et preguntaré pel temps del cap de setmana, sinó també voldríem saber què ens espera per aquest estiu.
5: Doncs sí, Gemma, el cert és que recordem que no fa ni dues setmanes ja us anunciàvem la primera onada de calor de l'estiu. Doncs bé, dues setmanes més tard ja us anunciem que ens arriba una nova onada de calor, la segona de l'estiu. Arribarà aquest diumenge i previsiblement s'allargarà almenys fins dimecres de la setmana que ve. La causa, l'arribada d'una potent dorsal anticiclònica que ens deixarà molta estabilitat, que en combinar-se amb la fortíssima radiació d'aquesta època de l'any s'encarregarà de fer entrar una massa d'aire càlid que s'extendrà i s'intensificarà de cara a la setmana que ve, deixant-nos valors pròxims a uns 25 graus a uns 1.500 metres d'alçada. Tot plegat es notarà en les temperatures, però també en l'estabilitat. Cap de setmana de sol a tot arreu, només amb algunes nuvolades decoratives en àrees de la Pirineu durant les tardes i les nits. Doncs bé, la propera encara serà fresqueta i agraïda cap a l'interior i al Pirineu, però diumenge la temperatura mínima ja pujarà a tot arreu i la nit serà tropical ja, no només al litoral i prelitoral, sinó també en algunes comarques, especialment de Ponent. I pel que fa a les temperatures màximes, doncs demà tornarà a fer calor intensa, com la d'avui, valors de 34 a 39 graus en molts sectors de l'interior, però diumenge la calor s'intensificarà i ja acabarem fregant o superant els 40 graus en algunes planes i fondalades de l'interior, especialment cap a les comarques de Ponent. De cara a la setmana que ve, la calor serà desbocada. S'acabaran superant amb escreix els 33 a 35 graus cap a la costa i els 40 graus de forma generalitzada a moltes comarques de l'interior. Fins i tot es podrien fregar els 44 o 45 graus en algunes comarques de Ponent i de l'interior de la Vall de l'Ebre. Moltíssima calor de dia, però també durant les nits seran tropicals pràcticament a tot arreu, fins i tot tòrrides en alguns sectors de la costa, i tot plegat ens deixarà temperatures clarament per sobre a la mitjana climàtica, fins a 11 graus superiors a les habituals en alguns indrets. Tot plegat, el que ens preguntàveu, com serà l'estiu? Doncs bé, ja ens indiquen aquests models de predicció mensuals que tant juliol com també agost tindrem temperatures clarament per sobre a la mitjana climàtica a Catalunya i a bona part del continent europeu. I pel que fa a precipitació, doncs bé, juliol es comportarà de forma habitual, però l'agost podria ser una miqueta més humit i, per tant, amb més tempestes i fins i tot amb més xafogor. Les curtes i càlides nits a l'estiu. Si us agrada mirar el cel, doncs bé, sapigueu que tindrem dues cites clau ben a prop amb les pluges d'estels. La primera arribarà a finals de juliol amb el màxim del Delta Aquàrits, que ens serviran per anar escalfant motors, i a mitjans d'agost el clàssic imperdible de les vacances. En aquest cas, amb els Parcells i les populars Llàgrimes de Sant Llorenç, que enguany, a més, es podran gaudir molt bé perquè tindrem lluna nova i el cel estarà ben fosc. De fet, se'n podran veure caure prop de 200 meteors per hora i el màxim arribarà el 12 d'agost coincidint amb l'eclipsi del segle, un fenomen històric del qual en parlarem passats 2:15 del matí des d'aquí molt a propet, Gemma, concretament des del Parc Astronòmic de Prades. Per tant, fins aquí una estoneta.
0: Molt bé, fins aquí una estona. Gràcies, Sergi. Les 8:21. Sergi Molera, bon dia. Bon dia. Repassem la premsa d'aquest divendres 3 de juliol. Mm-hmm. I avui, entre el Tour i la selecció espanyola, els diaris semblen premsa esportiva tots, sí, inclús els generalistes.
6: Pràcticament tots combinen aquestes dues fotografies de l'alegria dels jugadors de la selecció espanyola i el Tour de França amb la Sagrada Família de fons, amb aquesta presentació dels equips. La Vanguardia, el Periódico i l'Ara utilitzen aquestes imatges que, a banda, en clau d'actualitat pura i dura, ens destaquen també una dada, i és que Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. Si mirem els diaris que s'editen des de Madrid, El País i El Mundo, la dinàmica és la mateixa, tot i que les imatges estan més centrades en la selecció espanyola, sobretot en Oyarzábal, el golejador del partit d'ahir. Els titulars polítics són per la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez.
1: Ja tindrem temps de parlar del Mundial, del que va passar ahir, dels propers partits, però al Periódico hi havia un titular sobre la Vall d'Hebron, sí, i el menor, el nen, el nadó, uh-huh, que van haver de tractar per maltractaments.
6: Sí, el llegim també en pàgines interiors del Periódico i ens diu que l'hospital es defensa i diu que va protegir en tot moment el nadó. Són les al·legacions que ha presentat el centre en l'expedient sancionador que la Conselleria de Salut ha obert contra aquest centre, també contra l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap de Roger de Flor. El considera que no van actuar a temps en protegir el menor perquè van tardar 48 hores en activar el protocol pel maltractaments. Salut va imposar una multa de 6.000 euros a l'hospital, que ara es defensa i diu que la seva prioritat va ser primer estabilitzar les lesions que patia el nadó i després fer les proves pertinents que van tardar aquestes 48 hores.
0: Demà els Estats Units compleixen 250 anys d'història, només 250 anys. Sí, sí. Avui en parlarem tranquil·lament amb l'Emilio Domènech, amb el Nanissimo. Però, Sergi, has volgut fer un cop d'ull als diaris nord-americans. Uh-huh. Has trobat un article d'opinió.
6: Sí, el de Washington Post, que hi escriu un periodista veterà com és el David Ignatius, que ha dedicat un article a aquests 250 anys de la Fundació dels Estats Units sota el títol Un brindis per l'Amèrica dels 250 anys, radiant i en decadència alhora. I assegura que el país continua meravellant el món, segons ell, amb la millor tecnologia, les millors pel·lícules, la millor música, però que ja no lidera el món com ho feia abans. I diu que el sistema polític està trencat, que els polítics del país, fent referència a Donald Trump, són incapaços de resoldre els grans problemes socials o econòmics dels Estats Units i que la cohesió social ha convertit el país pràcticament en dues nacions diferents i molt, molt polaritzada. Mm.
1: 250 anys que els agafen amb Trump a la presidència, mm-hmm, i que els diaris avui li recorden que no ha complès tot el que va dir.
6: Com, per exemple, acabar amb la guerra d'Ucraïna, que avui explicava l'informatiu aquest atac sobre Kiev, que en parlen també els diaris, com per exemple el diari Ara, un dels més devastadors contra la capital ucraïnesa, amb 25 persones mortes amb aquests atacs amb drons i míssils. La Vanguardia, en la mateixa línia, i arran d'aquest atac, ens diuen que la invasió i la guerra a Ucraïna ja supera els 2 milions de baixes militars i asseguren que la majoria són per Rússia. 1,4 milions de soldats russos han mort en aquesta guerra. Per la banda ucraïnesa, mig milió de soldats. Per tant, per cada baixa ucraïnesa, gairebé 8 són russes.
0: Avui és un dia de dades econòmiques. Mm-hmm. Sabem que Catalunya ha trencat la barrera dels 4 milions d'ocupats i els diaris també parlen de rècord en el sector turístic.
6: Sí, ho llegim al diari Ara, que ens diu que el turisme encara un altre estiu històric. Les dades fins al mig de maig, a les portes d'aquesta arrencada de la temporada d'estiu, ens diuen que entre el gener i el maig van arribar a Catalunya 7,54 milions de turistes estrangers, que és un 4% més que l'any passat, per tant és un rècord històric i s'espera que en aquesta temporada d'estiu puguin arribar els 100 milions de turistes.
1: Ahir li vam dir en persona al Víctor Amela, mm-hmm, però avui sí que és el dia de felicitar-lo perquè sí, ja han rebut el premi.
0: Sí. A més, estava assegut davant de la reina Letícia. Sí.
1: Li haurà demanat.
0: Ahir en el programa ens va dir que li demanaria una contra.
1: Li haurà demanat.
0: Clar, que li haurà demanat. Li haurà concedit.
1: Això, aquesta és la pregunta.
6: Ho veurem, a veure si apareix un dia a la contra. De moment apareix a la portada del diari ABC el premi, això, sí, on apareixen precisament la reina Letícia, el rei Felip VI, i una de les premiades d'aquests premis Mariano de Cavia, Luca de Tena i Mingote, com

0: com dèieu, es va rebre aquest premi el Víctor Amel, el Lluís Amiguet i la Imma Sanchis per aquest espai de la Contra, que es va destacar que és un espai de trobada entre persones i idees de disciplines molt diferents, que porta 28 anys fent entrevistes i que, per tant, és molt rellevant.
1: Sergi, avui arriba als cinemes Magallanes. Què en sabem?
0: Doncs en sabem que la produeix l'Albert Serra, que és d'un director filipí, que és el Lab Díaz, i que avui tots els diaris en parlen, com per exemple La Vanguardia, i la gràcia de la pel·lícula és que està protagonitzada per l'actor mexicà Gael García Bernal i que narra des de la visió, des de la perspectiva dels pobles colonitzats, l'arribada de l'expedició espanyola cap a Orient que va encapçalar el 1519 el navegant portuguès Fernando de Magallanes. En podem veure uns segons del tràiler.
2: Serra está a darnos las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
3: De Fieri, el Espíritu Santo.
4: Las tuas águas serenas son vastas. Y es más cruel.
2: Nos descubrimos una nueva pasaje.
1: Y ya parlem del partit d'ahir, els diaris esportius tornen a veure amb il·lusió la selecció espanyola.
0: Sí, de fet, aquesta paraula il·lusió és la que utilitza, per exemple, l'Esport, que diu que torna a la il·lusió, perquè sembla que havia marxat una mica després d'aquesta fase de grups un punt irregular de la selecció espanyola. El Mundo Deportivo parla de recital, directament, en aquest 3-0 contra Àustria ahir. L'AS diu que va ser una Espanya de cine, ara que posàvem una pel·lícula, doncs ahir va haver-hi aquesta Espanya de cine, i el Marca diu que van jugar com els Àngels. De fet, van jugar a Los Ángeles i hi havia molts famosos al partit.
5: Sí, Penélope Cruz.
0: Avui la Vanguardia s'hi fixa molt, en Penélope Cruz, en Bardem i Rosalía, que estava al costat d'ells, i va aparèixer allà...
5: Alexia Putellas, també.
0: Alexia Putellas.
1: Perdona, també però el que més heu de comentar és que la Rosalía es va posar la bufanda al cap.
0: Exacte, la duia al cap tot el partit. També,
1: tot el partit.
0: Sí, sí.
5: En plan verge.
0: No sé si sí.
5: Seguint l'estil de Lux.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. La portava allà i també estava el germà de la Lamine Yamal, que sempre és graciós quan l'enfoquen.
1: Sí, està mono. Doncs per comentar el partit tenim amb nosaltres el nostre company d'esport, Ramon Ropérez. Hola, bon dia, Ramon.
6: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Com va la vida?
6: Molt bé.
1: M'alegra veure't per aquí.
6: Vinc aquí a acabar la temporada també una mica.
1: Ramon, et va agradar el partit d'ahir?
6: Molt.
1: Tu creus que Espanya va esvair tots els dubtes?
6: Els dubtes que hi hagués, sí. Crec que els dubtes també eren una mica exagerats. Al final és una fase de grups on el més important és classificar-se. Un Mundial que et permet anar de menys a més, i més amb l'estat que arriba a Espanya, amb lesionats o tocats que no acaben d'estar al seu punt físic. Vull dir que crec que hem exagerat una mica també amb una selecció que ens ha de donar seguretat, que ha guanyat una Eurocopa, que ha guanyat una Nations, que és finalista d'una altra Nations, per tant, donem-li fe, però sí que és veritat que ahir va ser com el primer gran partit que fa Espanya després de l'Aràbia Saudita, que va fer 20 minuts bons i després ja es va relaxar. Ahir va ser com el primer gran partit complet.
1: I què va fer millor respecte al partit, per exemple, de l'Uruguai?
6: Doncs una cosa, moure la pilota molt més ràpid. Això va ser clau. Recuperar la pilota més amunt. Al final, Rodri... Vam tornar a veure una versió més semblant a la de Rodri de la que estàvem acostumats i de la que veníem veient aquests dies al Mundial. I, sobretot, ser molt més verticals. Clar, en això hi ha una persona que és imprescindible, que és Lamine. Si Lamine, que sembla ser... Jo crec que ara ja s'estava com regulant, perquè el dia d'Uruguai va fer 4 sprints i ja va parar una mica. Ahir ja va sortir molt més intens.
5: Tenia unes ganes de marcar.
6: Sí. Va marxar enfadat.
5: Ho va intentar tot, eh?
6: Sí, sí, sí. És lògic, també. Al final estàs veient que és un Mundial que potser és més d'estrelles que de joc, i Lamine encara no ha aparegut, més enllà del gol de l'Aràbia Saudita, encara no ha fet la seva primera gran actuació. Dilluns té una oportunitat meravellosa per fer-ho.
1: Però si no el deixen, Ramon, si té allà... Ahir tenia dos austríacs allà sobre.
0: Té dos o tres jugadors a...
5: Però encara, com deia l'Albert Font, els hi feia un túnel del Cadí ràpid, eh?
0: Sí, sí.
5: Allò va ser espectacular, eh?
6: Al final també és veritat que este Lamine sempre té dos a sobre, igual que els pot tenir Kane, Mbappé, Vinícius... Però sí que és veritat, doncs bé, que també hem de reconèixer que Lamine va tornar a jugar dos mesos després de la lesió contra el Celta a l'abril, va tornar a jugar en aquest Mundial. Donem-li temps, ja han passat ara 4 partits, sembla ser que ja està com per 90 minuts, així que el repte és dilluns contra Portugal, però bueno, feliços que Lamine també torni ja està bé.
0: Dilluns contra Portugal, com ho veus? Perquè és una repetició de la final de la Nations League.
6: Duel Ibèrica, el pròxim Mundial que l'organitzem junts, escolta'm... Serà difícil. També és veritat que Portugal jo crec que és una mica semblant a nosaltres, que no ha arribat tampoc en el seu millor moment, s'espera molt del seu mig del camp i tampoc està acabant de donar el rendiment que esperava, però bé, no, jo crec que no hi ha motius per ser pessimistes. Has d'anar amb el tanto perquè és Portugal i pot passar de tot, però estem recuperant elements en atac. Oyarzabal és un killer, 4 gols, que ja està a l'alçada també de la resta de davanters, sí, i sobretot, sí. Cubarsí, Laporte, Unai Simón, rècord d'imbatibilitat en un Mundial, no ens han fet cap gol encara. Vull dir que les sensacions són bones.
1: Escolteu, i avui el plat fort de la jornada és Argentina, mm-hmm. l'Argentina de Messi, contra Cap Verd.
0: Sí, en principi bé, no?
6: En principi Argentina, vamos.
1: Però no he posat cara perquè pot fer una golejada Argentina. Sí.
6: Pot fer una golejada. Cap Verd, no, nosaltres no vam ser capaços de guanyar Cap Verd i ha passat amb 3 empats, vull dir que encara no sap el que és perdre al Mundial, però bé, en principi a la mitjanit, tothom a més, a la 1, a la 2-4, vull dir, hem de gaudir d'aquest partit i de Messi.
5: I el de dilluns és a les 9, no?
6: Ara ja sempre és a les 9.
1: A les 9. A les 9? Aquí a la 2CAT.
6: A la 2CAT.
1: En català.
6: En català, també en castellà. A la 1, evidentment, amb molt, molt bona prèvia, a més, abans del partit, no, Gemma? Ja molt bona prèvia.
1: Molt bona prèvia.
6: S'han de preparar, ja són uns votants de final, això ja...
1: Ara ja el Mundial es posa molt emocionant.
0: Ara és de veritat.
1: Ara és de veritat.
6: Això va dir la Mina, l'altre dia en una entrevista. Diu, ara comença el bo, ara comença el bo. Ja ha passat la fase de grups, aquí l'important és classificar-se. Anem ara a lo important.
1: Molt bé, doncs Ramon Ruperet, vinga, moltes gràcies. Ho deixem aquí, gràcies, Sergi. Anem a l'entrevista política del dia. Avui el periodista i exdiputat de la CUP, David Fernández, ha vingut aquí al Cafè d'Idees.
7: Avui més que mai es tracta d'avançar o de retrocedir. Enmig no hi serem gaire molt de temps. I estem en un context de brutal desdemocratització global i on el que cal més és democratitzar-ho tot.
8: Yo lo que digo es que las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, autodeterministas, que durante 6 años hemos demostrado tantas cosas, pues quizá tenemos que dejar de que lidere esto Madrid, o partidors de Madrid, lo digo con mucho respeto, y tenemos que liderar otro tipo de cosas.
9: La única manera d'aturar això és acabar amb la impunitat de Netanyahu, i això es fa aïllant a l'estat d'Israel. I aquí és la Unió Europea la que clarament ha de moure fitxa.
10: Ens toca tornar a dir no a la guerra.
11: No hi ha solució militar possible. Cal rebutjar el model de seguretat hegemònic militar mundial i de l'OTAN en particular.
12: No a assumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
1: Avui hem volgut acabar aquest últim Cafè d'Idees amb el David Fernández. Bon dia.
13: Bon dia, Gemma.
1: Perquè hem volgut fer una entrevista per reflexionar sobre el que ha estat el curs polític, que ha estat un curs lleig.
13: Lleixot.
1: Agre, dur.
13: Sí.
1: David? I tenim la impressió que els ciutadans arriben amb un cert esgotament de males notícies. Vostè també hi arriba?
13: I em temo que és el pròleg del curs que vindrà, que de fet ja ha començat, però fins a primavera del 27...
1: Sí, fins que hi hagi eleccions.
13: Sí, no pararan.
1: No pararan, qui no pararà?
13: Pues qui no pararà? Començant, mira, per aquesta mateixa setmana, per la tercera esneritat, anem a dir-ho així, no? Que ja ha reclamat una majoria nacional, després de la prioritat nacional ahir consagrada a Andalusia, i que és un discurs, en realitat, brutalment excloent, no? Perquè quan diu qui és i qui no és, no? Suposo que li sobra mitja Espanya, no?
1: Però quan vostè diu no pararan, sap que ara mateix conviuen dos relats. Un, el que diu que ja marxa una operació d'estat profund per acabar amb el govern, a través del lawfare, i hi ha l'altre que defensa que no, que l'acció de l'estat funciona. Vostè, quina versió és més versemblant?
13: Mira, jo crec que hi ha de tot a la coctelera, és a dir, ni tot és l'Aufer, no? Perquè això que ha fet Ábalos, no? I Coldo no és l'Aufer, és corrupció pura i dura, i de la més barruera, per dir-ho tot, ni tot és corrupció, segurament, no? Aleshores, saber on està la boleta és el més complicat, però també generar climes confosos, no? On destriar el gra de la palla. Jo porto aquesta setmana mirant els correus de Barrabés, amb Red Punès, i on està la piloteta, no? Aleshores, que hi ha una tecnoestructura d'estat que sempre ha considerat, com a mínim des del 2018, que és una anomalia, no? Que les perifèries vasco-catalanes, no? I les esquerres, a l'esquerra del PSOE, o que aquest PSOE no sigui de Felipe González, això forma part, no? Ho consideren una anomalia a resoldre en el termini de temps més breu possible. Però jo crec que l'altre és una evidència. Venim d'una setmaneta entre que ja acabava el judici de la Kitchen La qual cosa demostra, òbviament, no? Que sí que hi ha, no, una cosa anomenada claveguera, fins als 30 imputats d'ahir, fins a la imputació de la directora de la Guàrdia Civil, fins a la mentida flagrant del ministre d'Interior dient que mai s'havien reunit i l'altre dia reconeixent que sí que s'havien reunit, doncs alguna cosa ja ara també és avaluar-la, no? És a dir, hi ha coses que han grinyolat, perquè també pretendre que dos secretaris d'organització, que són el número 2 del partit del PSOE, nomenats, no?, per Pedro Sánchez, és una cosa lateral o perifèrica, em sembla un error. I al mateix temps dèiem, jo crec que quan va esclatar el cas Pujol, un amic valencià, el Feliu Ventura, va dir: la corrupció és guerra bruta i la guerra bruta és corrupció. És a dir, però jo crec que a la Consellera hi ha de tot, vull dir, hi ha elements, hi ha instàncies ideològiques, i quan Aznar va dir qui pugui fer que faci, sembla que tothom, no?, ha criat a sumatent, no?, i això. Però al rerefons hi ha això.
1: Però també, fixi's, ahir ho citava, ara el jutge Pedrat va citar com a investigador la directora de la Guàrdia Civil, que de moment es manté en el càrrec, però és inevitable pensar, és un dels cops, un altre cop que rep Pedro Sánchez, podrà resistir? L'autor del manual de resistència podrà resistir?
13: Em temo que, com està en un congost, el farà tot recte, i que la voluntat és aquesta. Perquè si l'escenari és dolent, l'alternativa és terriblement, terriblement pitjor, no? Però jo crec que sí, que el que, de fet, l'altre dia escoltant-lo, no?, en la compareixença al Congrés i al Comitè Federal, a mi em va sobtar això, la manca d'autocrítica respecte a dir, escolta'm, què feia en un partit, no?, quan t'enteres que el teu secretari d'organització està fent el que està fent, o el teu ministre de Transports, i t'enteres per la UCO, no?, i no per dispositius interns de control, de rendició de comptes, de transparències. A mi em costa molt no?, que el número 2 de la tot poderosa Secretaria d'Organització del PSOE ningú sàpiga res. Per tant, és obvi que hi ha hagut casos de corrupció, i és obvi, a més, que aquests personatges que l'han protagonitzat tenen la funesta responsabilitat política, no sé si històrica, d'haver tirat la catifa vermella no?, a l'arribada hipotètica i probable d'un govern de coalició PP-Vox, i a mi això em desespera, des d'una perspectiva d'esquerres. No? És veritat que després tot s'ha tallat, com diu, no, no sé què, però dius, no, i abans com és que no ho has detectat?
1: I li
13: no?
1: desespera també veure com a Catalunya cada vegada hi ha més gent que es mostra favorable, simpatitzant d'Aliança Catalana?
13: Em desespera a nivell global. Em desespera aquest diumenge veure una manifestació a Sud-àfrica protagonitzada per una part molt important de la comunitat afroamericana, amb unes pancartes que posava prou immigració il·legal Sud-àfrica pels sud-africans, la qual cosa, no sé si és el corc o el virus que recorre el món, no? Estem en l'època de la crueltat, en l'època del sadisme, pràcticament. Em preocupa enormement. I aquí em preocupa el simplisme, la criminalització brutal que es fa del fet migratori en un país on la migració és un fet estructural, pràcticament un fet nacional, i em preocupa. Però em preocupa perquè la pitjor derrota sempre és per desistiment de la, no?, o per incompareixença democràtica. I en canvi crec que hi ha un humus i un substrat enorme encara en aquest país que pensa encara que totes les persones, no?, som iguals i tenim...
1: Però és quan diu per incompareixença, què vol dir? Que l'esquerra ha abdicat, que l'esquerra ha abandonat...
13: Que la història de l'extrema dreta...
1: Debats que hauria d'haver afrontat amb més valentia?
13: Sí, l'esquerra fa molt de temps, suposo que ja sortirà el tema, però està centrada en el relat, en la batalla del relat, que es diu, i en la batalla mediàtica. Jo quan estava a la carrera l'any 96, amb professors molt encomiables com en Joan Subirats i tot, ja hi havia acadèmics com Woffe o Wallerstein que deien que l'esquerra s'havia oblidat dels sectors més desposeïts, que estava entrant en una dinàmica vertical, arrogant, soberba, que s'oblidava de les agendes emergent, que eren estructures poc participatives i que s'estaven convertint en estructures de màrqueting. La història de la irrupció a l'extrema dreta, per molt que diguem que és nova, va irrompre a l'estat francès a l'any 83, no?, amb la primera entrada del primer Jean-Marie Le Pen, no?, que tothom va dir, què ha passat aquí? No? Perquè el primer vot a Jean-Marie Le Pen, un 30% és exvot comunista o és vot socialista. Aleshores, fa molt de temps que l'extrema dreta creix en els deserts i en els buits, i aleshores hi ha gent que se sent molt abandonada i molt, molt tirada.
1: Com vostè diu, a l'altra banda, l'esquerra s'estima una crisi molt, molt profunda, a l'esquerra dels socialistes, no?, que estan molt perduts, i veiem un Gabriel Rufián que segueix insistint en que les esquerres han de caminar juntes. Ahir, de nou, un fil de tuits on diu que el futur passa per un front ampli liderat per les esquerres sobiranistes. ho comparteix o no? Perquè a vegades l'interpel·len a vostè directament.
13: Sí, sí, m'interpel·len.
1: Mira, molt directament.
13: Passa el mateix, per lligar-ho amb la pregunta anterior, no? On queda la presumpció d'innocència, on queda la lluita contra la corrupció, és a dir, on està la boleta. No? Aquí em sembla a mi que les esquerres van amb el retrovisor una mica brut, perquè aquest debat és el mateix que es va tenir el 2023, no? I ja es va fer una unitat que es deia Sumar, que eren 16 partits, i que no ha suposat cap canvi real. No dic, o sigui, a mi quan la redueix totes les batalles, a les batalles electorals, em poso malalt. Perquè crec que el retrovisor ens ha de dir què hem fet als barris, què hem fet als municipis, què hem fet a les comarques, i a vegades ens oblidem, no ho sé, pel retrovisor, que entre el 21 i el 23 el partit de Gabriel Rufián va governar aquest país. I ja ens hem oblidat, eh? O sigui, què va passar i què vam poder fer l'esquerra, que en aquell moment l'esquerra del PSC a Catalunya tenia 50 diputats. Era pràcticament el primer bloc polític del Parlament. I aquí és on jo crec que la crítica, l'autocrítica i, òbviament, la projecció cap endavant, no? ha d'introduir tots els elements. Crec que, a més, que venim d'una època, des del 15M, totes les experiències que hi ha hagut, on la qüestió dels hiperlideratges no ha sortit gaire bé i no és massa recomanable. I l'altre, que crec que si aconseguim qualsevol front democràtic, no parlo exactament de fronts electorals, a través de tuits, per mi serà una sorpresa. No? Perquè es parla molt a Twitter, però no hi ha una sola taula on avui s'estigui abordant com s'organitza, no?
1: Si hi ha hagut aquestes reunions de Rufián amb líders,
13: bueno, hi ha hagut actes de Madrid, amb, sí. No?
1: A
13: Catalunya amb la Irene Montero, mm-hmm. en el seu moment, i a València amb la Mònica Oltra.
1: Però ho veu viable? Crec... Hi hauria alguna possibilitat de veure a les properes eleccions generals una candidatura d'Esquerra, Comuns i la CUP que anessin junts?
13: En fred, que es diu en fusió freda, no ho veig. No. Parles de les estatals?
1: Sí.
13: No sé ni si la CUP es presentarà.
1: La general, sí, parlava de les generals. Les generals. De les estatals, és a dir, és el que està pretenent Rufián, no?
13: És el que està pretenent Rufián, però en veritat toca una... O sigui, Rufián toca una tecla que és certa i que és real i que s'ha de resoldre, però que és pura aritmètica electoral, que a mi el que m'emprenya, anem a dir-ho així, és que sempre ens convoquen quan falten 9 mesos per les eleccions i com diuen els estimats bombers, els focs s'apaguen a l'hivern. Vull dir, la feina l'has de fer abans. Ara corre cuita, com es fa? Aleshores, jo crec que el debat que està tocant de veritat és que el dispositiu Sumar, que va sumar 35 diputats a les últimes eleccions, que havia arribat a tenir 70 en Podemos, avui no dona 30, no? Ni en cap de buscòpia electoral. Però no perquè Catalunya no porti els seus diputats d'esquerres i perquè el País Basc no porti els seus diputats d'esquerres i perquè Galícia no porti els seus diputats d'esquerres i perquè Andalusia no porti els seus diputats d'esquerres o perquè Compromís. O sigui, la feina la faran. El problema és, no?, en les dues Castelles, per dir-ho així, Extremadura, Madrid, què passarà? I aquí hi ha també una guerra freda permanent, que també parla molt de les esquerres, no? De la bronca permanent entre Podemos i Sumar, i en el fons el que està dient és a Podemos i Sumar que o s'ajunten, no? O aquests 30 diputats que són claus per evitar 200 diputats de PP i Vox, això, però aquest debat jo crec que... O sigui, o es fa convocant els partits polítics, obrint el... Mm-hmm. I per fer què? Perquè insisteixo que això ja ha estat fet. Per això dic que el retrovisor és el que ens vau dir el 23,
1: sí, que això ja
13: no?
1: Ja, o sigui, ja està fet.
13: El discurs corre, que ve l'extrema dreta, ajuntem-nos, és el discurs del 23. I la xiripa, perquè la xiripa en política existeix, acabem de veure, no?, Amèrica Llatina com Fujimori per 40.000 vots. Vull dir que tot depèn d'un match point, com aquella pel·lícula, no? Aleshores... Aquest tema corre cuita, i el que vull, accepto, perquè em sembla que tot debat és necessari, tot el que planteja Rufián, dic, bueno, escolteu, la reconstrucció de l'esquerra no és només electoral. A mi no em preocupa, o sigui, jo aniré a votar, no sé què votaré, però jo aniré a votar, espero que no només contra PP i Vox.
1: Vull dir, i no sap què votarà?
13: Pues votaré en primer en clau antifeixista, és obvi.
1: Crec. I què és votar en clau antifeixista?
13: Bueno, aquí, pues jo he tingut en els darrers...
1: A unes generals, vostè què votaria?
13: A les últimes generals de casa, normalment, quan no s'ha presentat la CUP, òbviament, pues dividim el vot, pues un per Esquerra i un pels Comuns. Això és el que fem, no? Però sense massa preocupació. És el que hem de fer aquell dia. Però a mi em preocupa que hem fet els 1.500 dies abans d'aquelles eleccions, i aquí és on està la meva crítica a l'Esquerra, que crec que està desapareguda, no? en bona part, no? I que s'ha convertit en una esquerra gestora.
1: Però fixi's, no? Vostè diu, a les properes generals a casa hi haurà vot antifeixista. Sí. És una mica el que està demanant Rufián.
13: Sí. Sí,
1: ajuntar els antifeixistes per evitar que governi Vox i Partit
13: Popular. Jo no diria, o sigui, això no és una idea... O sigui, Rufián no? sap perfectament quin botó toca i aquesta tecla existeix, però molta gent que està preocupada, no? perquè vingui una involució que serà majúscula. Però quan es fa així...

0: expectatives socials, amb els problemes enormes i òbvios que té la gent, que cada cop són més grans, i òbviament amb l'entrada de l'extrema.
1: Escolti, què fem amb la seva CUP? Parlem de la seva CUP. És a dir, la seva CUP, amb el procés de refundació, ja enllestit, però no acaba d'aconseguir tenir el paper rellevant que va tenir amb vostè o amb Anna Gabriel. Té la recepta perquè la CUP torni a ser rellevant?
0: No, perquè receptes màgiques no hi ha. La recepta és picar pedra, ferro i gel. Crec que l'esquerra independentista més ha tingut cicles, no?, en tota la seva història, que moments millors i pitjors. Ara estan preparant una assemblea popular municipalista per Barcelona. I és veritat que està enmig d'aquest Parlament amb 4 diputats, on ahir es van aprovar els pressupostos, no? I la CUP està allà al mig, una mica enterrada a ningú, però també perquè sempre s'ha sigut el terreny predilecte de la CUP, però la CUP li travessa les mateixes crisis que travessen el món i la resta d'esquerres, i jo crec que ha de fer, vull dir, que hauria de sortir a per totes. Clar, per totes no és el front electoral, és coses que sí que fan, perquè jo conec molts militants i activistes de la CUP que cada dia estan treballant allà al seu barri, però ha sigut un cicle molt llarg, vull dir que la ressaca del procés, els 12 anys de mobilització anteriors, les manis del primer cicle antic, la CUP està allà arrelat i és una realitat, és un projecte polític de país. Però, en fi, sí, jo entenc que molta gent diu que la troba a faltar, no? Sí. I també perquè a vegades també quan els processos passen també se les escolta menys perquè se li posa menys micro.
1: Ara diu Feijó que hem de passar pàgina del procés. Què vol dir? Què ha interpretat? Bueno, a qui li diu aquest missatge?
0: Ho interpreto com... Bueno, en fi, és que clar, ahir el de Moreno Bonilla ahir és dur, perquè és la persona que va afirmar que governar amb Vox seria un embolic monumental, no?, i que mai acceptaria prioritat nacional. Aleshores, el Gripau és de dimensions còsmiques.
1: És molt sorprenent,
0: és com un elefant,
1: oi, el que ha passat a Andalusia? Aquest Moreno Bonilla, que semblava que havia de marcar una línia diferent al Partit Popular.
0: Que sempre ha passat dins les famílies del PP, la batalla interna ideològica, però ha guanyat, ja està, ha guanyat Vox un altre cop, perquè és el que està de funesta moda. I, home, s'ha parlat molt aquesta setmana, no?, el Feijó per una votació que no té conseqüències pràctiques legals, no?, on Junts va votar pensant que hi ha aquesta possibilitat hipotètica, que a vegades ens oblidem, que el primer Aznar va governar amb el PNB i amb Convergència, el pacte del Majestic, però està intentant buscar aquesta geometria variable, que igualment jo crec que la demoscòpia tampoc li dona, no? Però no ho sé, perquè una cosa diu, un dia diuen una cosa i l'altre, i el dia següent diuen la contrària.
1: Sí, el gran dilema és si Junts intentarà, o el PP, perdó, intentarà acostar-se a Junts.
2: Veurem.
1: Es coneix molt bé Carles Puigdemont.
2: Mentre tu acabes la temporada i s'acaba el Mundial d'Infantino, que és un negoci especulatiu brutal, per cert, en teoria la Unió Europea tancarà la carpeta previsiblement, perquè queda sempre... com es diu això, l'aval a la recàmera del Suprem, a veure què vol fer, si vol tornar a plantejar no sé quantes mil qüestions. Però 10 anys, pensar que l'any que ve farà 10 anys que Carles Puigdemont està exiliat, també diu poc de la qualitat democràtica d'aquest país. I dir això, dir que dona per tancat el procés, quan hi ha un president de la Generalitat i dues persones més, Toni Comín i Lluís Puig, exiliades, i que l'amnistia encara no està aplicada a unes 100 persones que estan...
1: En aquests anys vostè l'ha anat a veure sovint?
0: Jo l'he anat a veure sovint, ara fa temps que no vaig, algun missatge.
1: I com el veu? Quina evolució ha fet?
0: 10 anys d'exili ho hauria de dir ell, no m'atreviria, o sigui, tampoc tinc tanta relació com per dir, però clar, jo el que veig és una persona que està exiliada fa 10 anys, que per moments, coneixent les pulsions d'una part de la tecnoestructura de l'Estat, ha hagut la pensada que potser no tornaria, o que trigaria molt més del que està previst, i òbviament han entrat en una legislatura on Esquerra i Junts pràcticament han fet el mateix, de formes distintes, que és negociar amb aquest govern, a més amb una ròtula, les coses com són, que es deia Santos Cerdán, i que després es deia Zapatero, i aleshores, entre tot, per cert, el de Zapatero també em té desconcertat, perquè, en fi, ja només per les joies, era completament innecessari, crec que aquesta persona no li feia cap mena de falta, això, i crec que el riu porta aigua, vull dir, que la UCO és la UCO i la UDEF és la UDEF, però quan passaran l'escàner, hi ha una frase molt dura de Zarzalejos, de l'any 14, quan el Pujol va dir que coño és la UDEF, I va dir, pues és el

0: estado pasando el escáner. I qui vulgui fer la independència de Catalunya haurà d'estar net fins als nachos, deia, crec. No? Aleshores, tornem a això, Puigdemont, doncs un president encara pendent de tornar, i escoltant també Junts, perquè és molt important en aquesta vida tan accelerada comunicativament també, i que tot és curt, escoltar què diuen al darrere, i òbviament no estan pensant, no?, en donar suport a Pepe Vox en la moció de censura, i també saben què significaria un govern de Pepe Vox.
1: Fixi's que abans parlàvem d'Aliança Catalana, del creixement, li fa por que Junts pugui tenir en algun moment la tentació, si no l'ha tinguda ja, d'agafar alguns postulats o alguns arguments, sobretot pel que fa al tema de la immigració, més propis de l'extrema dreta?
0: Crec que el desplaçament ja s'ha produït. I potser ara fa un any va ser més evident quan aquells alcaldes del Maresme també van sortir, no? Suposo que algú ha dit, no? La gent no vota la còpia, vota l'original. Si entrem en un partit que no és el meu, però que té un pes municipalista molt fort, és obvi que em farà més forat. A veure, Sílvia Oriol passa d'un a cinc, a sis regidors, a cinc regidors, a sis, i Junts per cinc, a Ripoll. No? I, en canvi, jo penso que és un gravíssim error el que va cometre Junts, perquè Sílvia Oriol és la primera força política de Ripoll amb un 29%, i no haver fet en aquell moment un bloc democràtic, el paper de Junts local, contra el criteri de la direcció, li van donar benzina, catifa, no? I de fet la van portar al Parlament, per dir-ho així, perquè si no hagués sigut alcaldessa, és altament probable que no hagués arribat a, no? Que no hagués arribat, sí, al Parlament. I al mateix temps, crec que, tot i que està de moda, i ells han fet la seva, no?, conferència municipalista, ara parlo d'Aliança, i han decidit que no van més enllà de 100 municipis, no?, també expressar les dificultats. No és tan fàcil muntar un partit, no?, i créixer arreu del territori, i estan tenint bastantes dificultats per trobar candidats, no m'ha dit-ho així, presentables.
1: Fixi's que estem fent un repàs del que ha estat any, però aquest curs polític té un nom i cognom que és Donald Trump, Donald Trump, la seva hiperactivitat política al llarg d'aquest any pràcticament no ens ha deixat respirar. Des del genocidi, el segrest de Maduro, l'atac a Iran... Algú podrà aturar alguna vegada Donald Trump?
0: És com Neró.
1: És com Neró.
0: L'imperi romà. Aleshores s'autodestruirà, perquè aquesta aparent fortalesa no és només que l'anèssima expressió d'un imperi en decadència, i ho sap, sigui en geopolítica, sigui en matèria de batalla comercial amb la Xina. I el que està fent és com les últimes fuetades, no? El que passa, que el problema també que ens hem de plantejar, i serveix també aquí pel debat, no?, que es planteja sobre les esquerres, és perquè 80 milions de persones ara voten, i perquè molts perdedors de la globalització, així a França, Marine Le Pen, com a Estats Units, a l'antic cinturó industrial de coll blau, que és classe treballadora blanca desesperada, han acabat votant la soga que els penjarà, per dir-ho així. I per això dic que la incompareixença és que tu has d'estar allà. Has d'estar allà generant projectes polítics, generant drets socials, generant serveis públics. Pues el que hem fet Mamdami, no? que és una esquerra que, com a mínim, s'ha ficat, es diu, jo congelo els lloguers. Pues fa el vídeo en 17 segons, diu, apa, congelats, no? I això hi baixo el transport públic, i transport públic gratuït. Aleshores, és complicat, i a més és bestial, també. O sigui, òbviament, després de les protestes de Dona Vida i Llibertat, no?, a l'Iran, la guerra aquesta ha sigut un autèntic fracàs. No només en termes militars, que jo no sóc cap expert, sinó que el que ha fet és reforçar el que s'anomena règim dels ayatolars per uns quants anys, si no dècades. No? I el fracàs, us en recordeu que va fer aquell tuit de avui perillà una civilització, avui morirà una civilització.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aleshores, no sé qui l'aturarà. He vist molta gent al seu voltant, els que li van recomanar, no?, que era un mal negoci entrar a l'Iran, que era un dels caps de les forces armades. Aleshores, seria massa fàcil reduir-lo a la figura d'un sociòpata, no?, al poder, però no sé qui la tirarà, perquè està dinamitant. De fet, estan passant coses molt greus, no?
1: Tan greus com que sabem que en un sol any ha guanyat 1.200 milions d'euros.
0: 2.200, sí.
1: En criptomonedes.
0: Sí, en criptomonedes, sí. Bueno, és...
1: Vostè, que ha investigat... Vostè és periodista i ha investigat a fons casos de corrupció. Vull recordar que al Parlament li ha tocat presidir casos com el cas Pujol, Rodrigo Rato... Com s'explica això? Com s'explica ja no només el que hem vist a casa nostra, sinó una cosa tan indecent com aquesta, que un polític que ha de servir l'interès general
0: Sí, sí, sí.
1: S'està omplint les butxaques d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que té a les seves mans l'ordre mundial i s'està omplint les butxaques.
0: Bueno, jo crec que és el... és l'epíleg, no et diré inevitable, sinó previsible, de 40 anys de neoliberalisme. És a dir, aquests 40 anys d'anar destruint tots els drets socials, d'anar destruint, no?, la democràcia. Em sorprèn molt que una de les... de l'única conselleria que assumeix Vox a Andalusia, que té tantes coses, turisme, no sé què, i de regulació. No? O sigui, de regulació és un concepte de, no?, de que entrin les empreses, sí, i que facin l'agost. Pues és aquest capitalisme canalla, no?, que és l'única revolució en curs realment existents i que va per totes i que va a per tots. Em recorda aquell senyor d'una farmacèutica americana, Martin Shkreli, que va comprar una farmacèutica, Turingal Pharmaceuticals, i el dia següent va pujar el preu dels medicaments un 5.000%. I va pujar el preu de la pastilla, no hi ha sistema públic de salut, del Daraprim, de $13 la pastilla a $750. I això implicava la mort de persones pobres directament. I quan va fer la roda de premsa, va dir, com és capaç de fer això, va dir, es diu capitalisme i és legal. S'ha de reconèixer que el senyor va acabar la presó després, mm-hmm, per una estafa piramidal. Aleshores, Trump, que a més té... el Suprem també li ha donat quillatura, no?, quan tothom parla dels contrapesos americans.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, aquesta vegada, com a mínim, el Suprem, no?, que seu, li ha dit, no, perdona, qui neix als Estats Units té nacionalitat, és nord-americana. Però jo crec que l'hem d'aturar entre tots, els tirants se'ls aturen entre
1: dos. David, malgrat tot, hi ha elements per l'optimisme?
0: Si ho mirem,
1: la conversa ens està quedant molt pessimista.
0: No, si ho mirem, o sigui, jo crec que l'ambient, crear un ambient fatalista, no?, de que tot anirà pitjor, de que no hi ha res a fer, és consubstancial als interessos de Trump i als interessos de les extremes dretes. I en veritat no és així. Si un apaga el mòbil, no?, respira i parla en comú amb la resta de persones que el té al voltant, saps que la vida continua i que la vida resisteix, perquè cada dia arreu del món milers i milers i milers de persones no li han declarat la guerra del costat, sinó que intenten, no?, conviure, practicar la solidaritat i el suport mutu. Si no, estaríem en una guerra civil permanent, que és el que pretén Trump, però en veritat milions de persones, són molts més, no? És una mica el dilema, ja que parlem dels Estats Units, del moviment afroamericà que va arreu, no?, que ho va plantejar així. El problema no és que hi hagi una minoria cruel, no?, brutal i poderosa, que existeix, el risc cada cop més rics, el senyor Musk i companyia, sinó que la qüestió és què fem la majoria amb la nostra indolència, no?, o amb la nostra exigència. No? Aleshores, podem fer moltíssimes coses, segurament no tot, però per mi ser d'esquerres no és anar a votar cada 1.500 dies. No? Vull dir, la democràcia, quan s'està degradant, devaluant, passa cada dia a cada barri. I jo, que m'agrada, que patejo el territori, per dir-ho així, hi ha una equació que és fonamental i que em sembla evident. Allà on hi ha més comunitat democràtica organitzada, o sigui, no?, molt menys racisme, no?, molta menys soledat indesitjada, molta més solidaritat, i una xarxa de barri serveix per aturar un desnonament, per fer una festa major, per muntar una xarxa de suport mutu a la gent gran, per anar a l'Ajuntament a exigir, no?, que l'escola ha de funcionar després, no?, escoles, metges, biblioteques en lluita, i jo crec que hi ha molta perspectiva, perquè si no, a més, serà difícil sortir d'aquesta, però molt més difícil serà no fer-ho.
1: Doncs vinga, amb aquest missatge ens quedem. Les 9 en punt. David Fernández.
0: Seríem hores, sí.
1: Moltes gràcies.
0: Bon estiu.
1: Per venir. Ens veiem la temporada següent.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
3: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
4: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
5: Governo Catalunya, governo Espanya, hi ha una majoria suficient per fer un finançament just, però hi renuncio.
6: Ja no corresponen a les necessitats dels catalans, sinó a les necessitats parlamentàries de Pedro Sánchez.
7: Estamos ante investigaciones embrionarias.
8: Dimisión inmediata del ministro Marlaska.
7: Este es un dato muy importante porque conviene recordar que en este procedimiento la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional.
8: Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita, cuando se necesita de su presencia. Pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Hemos hecho, bueno, casi, estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
1: Passa un minut de les 9 del matí. Aquí estem al Cafè d'Idees, a Ràdio 4 i també a la 2CAT, amb el nostre company sociòleg Rafa López. Bon dia.
9: Bon dia,
1: i també
9: Gemma,
1: la periodista del Crític, Laura Aznar. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Com estàs?
10: I tu?
1: Rafa, jo crec que cada any, l'últim dia del programa, tu estàs aquí amb nosaltres.
9: Sempre l'últim dia.
1: Que tanques temporada sempre?
9: Sí, temporada sempre, sí. Alguna vegada havíem plantejat fins i tot anar a la platja, te'n recordes?
1: Vau anar a la platja, tu i el Quico.
9: Sí.
10: Però bueno, que guai.
1: Sí.
10: Molt bé.
1: Avui potser encetem una tradició amb tu i la Laura. I us enviem també a la platja. Escolteu, l'actualitat passa de nou per l'àmbit judicial. El jutge Pedraz ahir va imputar la directora de la Guàrdia Civil per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. Rafa, això per si sol és notícia, l'acompanya la notícia que Sánchez la manté en el càrrec.
9: Bueno, jo crec que és
1: sostenible?
9: No és sostenible i és un descrèdit absolut de la justícia. Pensem tota la fotografia, veiem la fotografia de la pel·lícula, estem jutjant la Kitchen, estem jutjant la policia patriòtica, estem jutjant que s'havia espiat, estem jutjant que s'havien fet informes falsos contra contrincants polítics. Això era l'època del PP, però s'està jutjant, és a dir, en aquests moments s'està jutjant, i a la vegada el que sabem és que la directora de la Guàrdia Civil va mentir, perquè deia que quasi no el coneixia, que es va prendre un cafè enfront del Partit Socialista, que no va tenir cap tipus de reunions, i ara sabem que sí que va tenir algunes reunions amb l'Iria Díez, que l'Iria Díez estava dintre del Partit Socialista, que l'Iria Díez reportava a Santos Sedán, que era la mà dreta de Pedro Sánchez, que bàsicament la seva funció era fer informes en contra del famós comissari Balas de la UCO, i per tant tot això que ens indica una destrucció del capital de confiança, que és el més important que té un país, una nació, contra les institucions garantistes. Pensem que el Ministeri de l'Interior no és un ministeri més. És el Ministeri, el que ha d'aguantar, diguem-ne, l'Estat. I que en el Ministeri de l'Interior es converteixi en aquest tipus de corrupteles, siguin cloaques d'uns, no? Clavegueres d'uns o clavegueres d'un altre, em sembla absolutament impresentable. I això d'esperar el que diu la justícia, jo crec que és el problema del Partit Socialista. El Partit Socialista hauria de reaccionar ja.
1: Laura, hauria de reaccionar ja? Els màxims responsables de perseguir els delictes poden seguir en el càrrec? Amb l'ombra de sospita d'haver comès un delicte?
10: Clar, és una molt bona pregunta. Per mi el tema és, aquest cas no és el que fa insostenible la legislatura. És que el problema que s'està trobant Pedro Sánchez són tots els casos que ha acumulat en el seu entorn familiar com el seu entorn polític, que evidentment hi ha un descrèdit absolut cap a la marca política que representa i cap a la pròpia legislatura que hi encapçala, no? Aquí hi ha moltes coses que s'hi barregen i que també s'hi referia el Rafa, és a dir, els independentistes catalans i bascos, segurament també, sabem què vol dir que es facin investigacions per la persona, en realitat per destruir un projecte polític, investigacions que impliquen fabricació de proves falses per destruir persones i projectes polítics, i per tant hi ha molta gent que pot tenir molts dubtes al voltant d'aquest i tots els casos que ens han ocupat les últimes setmanes, no? Tot i així, clar, és un govern que va arribar a governar fent bandera de la netedat, fent bandera de perseguir la corrupció. I hi ha moltíssima gent que pot pensar, i també des de les files de les esquerres, que pot pensar que no s'ha actuat amb prou contundència i que en qualsevol cas el que ha passat fins ara no permet que això segueixi tirant endavant.
1: Clar, Laura, però a la vegada acabem de parlar amb David Fernández i ell també ha posat sobre la taula la maquinària que hi ha de l'Estat per enderrocar aquest govern.
10: És que existeix, existeix. I ha estat...
1: I per això us pregunto, què ha de fer? Ha de resistir?
10: Clar, per això et dic, no tinc una resposta clara a la pregunta, però per mi el tema és aquest, és a dir, aquesta maquinària existeix, la guerra bruta està més que demostrada, no judicialitzada, en el cas de, per exemple, l'Operació Catalunya, que això és salvatge, no?, que algunes coses sí que judicialitzin i d'altres no. Això està més que demostrat. També penso que no ho demostra, o sigui, el cas del Partit Socialista del govern espanyol no és el primer cas que demostra aquesta existència d'aquestes pràctiques, d'aquesta guerra bruta, i que en un moment determinat el Partit Socialista també s'hi va posar de perfil quan afectava altres, els seus contrincants polítics. Llavors, això existeix també, però també ho deia el David, no? Sembla que el riu porta aigua.
9: Però existeix la convicció o el dubte? La convicció no mou consciències. El dubte sí. Aquest és el problema. I quan sents gent que diu que condicionem la sala segona per la porta de darrere...
10: Que sense cap conseqüència.
9: Ja està. Qui, frases, és sueltes. Sí, sí, sí. Vull lançar dues frases, com el joc de les cartes. El que pueda hacer que haga. Quan tu veus, per exemple, la sentència del fiscal general de l'Estat, on els progressistes diuen que no hi ha absolutament res de delicte i els conservadors et diuen que és un delicte flagrant. No hi ha divisió d'opinions, no hi ha debat, no. És una i l'altra. Quan veus que hi ha una baralla entre el Partit Socialista i el Partit Popular per col·locar magistrats a dalt de la... Quan veus que hi ha, diguem-ne, doncs, algunes actuacions d'alguns jutges, com el juez Peinado, que són les que són, que fins i tot la que premsa conservadora reconeix, et genera un dubte de que tot està podrit. El problema és que quan et genera el dubte de que tot està podrit, a qui votes?
10: Clar.
9: A qui votes?
10: Qui ho capitalitza?
9: I qui ho capitalitza tot plegat? Clar, el problema és que Vox, si en aquests moments Vox deixés les xarxes socials, no parlés, la pujada seria exponencial, perquè Partit Socialista i Partit Popular estan treballant els dos per ser el millor cap de campanya de l'extrema dreta en aquest país.
1: Ahir, notícia també del dia, Juanma Moreno Bonilla presidirà 4 anys més aquesta comunitat amb els vots de Vox. Finalment ha cedit Juanma Moreno Bonilla, que no havia de cedir en res, ha cedit en el tema de la prioritat nacional. Ara us en demano una opinió, però escoltem què deia ahir el president Moreno Bonilla.
11: Que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda y ayuda también a Vox para que integremos las políticas del Parlamento, del Consejo de Gobierno y para que haya, pues lógicamente, una coordinación, una complicidad, un acuerdo positivo para Andalucía y es fruto, como digo, del diálogo, un diálogo intenso, un diálogo sereno y tengo que decir también que un diálogo bastante honesto.
1: Rafa, yo juraría que aquest polític va dir fa no gaire que governar amb Vox seria... no recordo, era una desgràcia o...
10: Sí, algú així.
1: Sí, ho ha recordat també el David.
9: A mi m'ha encantat l'arqueologia, abans ho comentava abans d'entrar. Si ara anéssim a que són los estratos, no? I anéssim fa 8 anys, algú descobriria un paper...
1: Sí.
9: Saps allò que va amb pinzellets i descobriria un paper que diré primer pacto entre PP, Ciudadano i Vox. Ostres, està signat pel senyor Juanma Moreno Bonilla. Compte.
1: O sigui, que ja havia arribat...
9: El primer pacte que s'havia arribat amb Vox, qui el va signar? Sí, sí. Juanma Moreno Bonilla, quan va treure el pitjor resultat des de l'Andalucía, em sembla recordar l'any 89, amb 26 escons, i va signar un pacte...
1: Sí, quan va guanyar la Junta, a la Susana Díaz.
9: A la Susana Díaz li va guanyar la Junta, allò de que sí, el primero sí. Es el primero, no? que deia Feijóo, en aquells moments no s'aplicava, i li va guanyar, és a dir, va començar aquí. Quin és el problema? El problema és que doncs s'ha vist, és a dir, contra qui lluitava Juanma Moreno? Lluitava contra la senyora Montero? No. Montero lluitava contra el resultat que havia obtingut l'anterior socialista.
1: Contra
9: qui
1: lluitava?
9: Lluitava contra Ayuso. Per un model del Partit Popular. Per un model d'un Partit Popular que deia que des de la centralitat es podia guanyar a Vox i un model que deia que no, que s'havia d'imitar Vox per poder guanyar. Quan ahir surt, fixa't, el mateix dia que es signa, surt un expresident del govern parlant no de prioritat nacional, sinó de majoria nacional, que apropant-nos al juliol, allò de majoria nacional espanta una mica, aquests conceptes de majoria nacional espanten una mica, sobretot quan el seu problema el 18 de juliol, ens està dient el que ens està dient, que el PP s'ha de reconvertir en una màquina molt semblant a Vox.
1: Digues, Laura.
10: Primer, jo em sembla que el concepte de prioritat nacional és un eufemisme del que vol fer aquesta gent. En realitat, jo no ho anomenaria prioritat nacional, no ho diria així. Jo diria, bàsicament, aprovar una mesura per coartar drets a persones i a col·lectius que hi haurien de tenir accés, bàsicament perquè són éssers humans, no? O sigui, que a vegades el concepte sembla, bueno, prioritat nacional perquè... No, això implica que hi hagi gent que no tingui accés als drets més bàsics. Això per començar. I després que dintre del Partit Popular hi ha diferents pulsions. Tu pots escoltar Ayuso, pots escoltar Aznar, que és la part més abrandada, i pots escoltar Feijóo, i pot ser la part més moderada. Però recordar que la naturalització dels pactes amb l'extrema dreta comença amb l'inici de l'era Feijóo. És a dir, que aquí, jo crec que malgrat que els tons siguin diferents, hi ha una aposta clara, o almenys qui lidera aquesta aposta és qui està guanyant la batalla dintre del partit, que és si per mantenir o per tocar poder cal fer pactes amb l'extrema dreta que impliquin, evidentment, coartar drets humans a persones, ho farem.
9: I sobretot, el concepte de prioritat nacional. Tu imagina't que surt la senyora Orriols i diu els catalans primer.
10: Igual de fastigós.
9: No, igual de fastigós.
10: Bueno, igual de fastigós. Per mi tots són catalans, però...
9: Per tu, segurament pels que estem en aquesta taula. Els catalans primer. Per accés als serveis. què haguessin dit des de Madrid?
10: Sí, sí.
9: Què haguessin dit des de Madrid? La prioritat nacional és això, eh?
10: Sí, sí, sí.
9: Perquè no és prioritat nacional, és prioritat autonòmica. Andalusia, els andalusos primer, Extremadura, els extremenys primer.
1: Els espanyols.
9: No. Perquè són serveis, serveis que estan lligats al diguem-ne, a que siguis empadronat. Anys d'empadronament. Amb dades d'empadronament, jo ara, si m'empadrono a Madrid, hauré d'esperar 2 o 3 anys perquè els que estan empadronats, és a dir, compte, perquè el concepte de prioritat nacional no és prioritat nacional, prioritat autonòmica. És a dir, ens estan dient andalusos primer, extremenys primer, catalans primer. Alguns aquí, a l'extrema dreta catalana, estaran molt contents.
1: Deixeu-me recordar, avui és dia 3 de juliol, doncs avui fa exactament 20 anys del pitjor accident de metro de la història d'Espanya, el de València, que van morir 43 persones.
12: El accidente se produjo a las 13:03. El tren salió de Plaza de España.
13: Próxima parada.
12: Hizo una primera curva a la derecha, una recta de 800 metros. Y en una segunda curva, antes de entrar a la estación de Jesús, el primer tren descarriló.
1: Doncs coincidint amb aquest aniversari, Ràdio Televisió Espanyola estrena el documental Imprevisible, Inevitable. És un trajecte del metro a la Dana. Estableix un paral·lelisme entre aquell accident i la Dana de l'any 2024 en veus de les víctimes. En parlem amb un dels seus directors. És el nostre company de Televisió Espanyola València, Quique Pallàs. Quique, molt bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
1: Aquest documental no compara les tragèdies, no? El que compareu és com es van gestionar. Per què? Per què heu decidit unir dues històries separades per gairebé 20 anys?
14: Bé, amb el desenvolupament de la investigació judicial de la Dana i també la gestió institucional al voltant d'esta catàstrofe natural, trobarem algunes semblances. Principalment en la gestió institucional trobarem que tant el govern de l'any 2006 com el d'ara, el que fins ara liderava Carlos Mazón, no es reunirem amb les associacions principals de víctimes. També desviaven constantment la culpabilitat dels fets als tècnics i també tractaven de controlar d'una manera també el discurs mediàtic. Eren paral·lelismes un poc inquietants en dos acondicionaments que estaven separats per 20 anys de diferència.
1: El títol heu posat Imprevisible, Inevitable. Recupereu dues paraules que es van utilitzar oficialment després de l'accident del metro. Què simbolitzen avui aquestes dues paraules al documental?
14: Bé, Imprevisible i Inevitable era un poc el mantra que va utilitzar en este cas el govern de la Generalitat en l'any 2006 del Partit Popular liderat per Francisco Camps per a tractar de soterrar quant abans millor el que va ocórrer en el metro de València. Cal recordar que només uns dies després de l'accident del metro venia a visitar València el papa Benet XVI i res podia intervolir aquesta visita que era prou important per al govern en aquest moment. Activaren una sèrie de recursos com les ajudes de forma immediata cap a les víctimes. També el funeral d'estat es va organitzar en apenas 24 hores. Només 3 setmanes després de l'accident ja estava en marxa la comissió d'investigació en les Corts Valencianes que va determinar que la culpa era única i exclusivament del maquinista. Anys després es va demostrar en una informació periodística del Mundo que esta comissió estava completament amanyada. I 20 anys després el discurs de la Generalitat en este cas ha sigut molt semblant. La Dana va ser completament imprevisible, no tenien alertes i per això el resultat de la Dana d'aquest temporal va ser inevitable.
1: Estem parlant amb Quique Pallàs, recordem que ets codirector juntament amb el nostre company Sergi Moyano, tots dos sou companys de Televisió Espanyola a València, i heu decidit que el fil conductor d'aquest documental siguin les víctimes. Per què? Mm. És a dir, crec que la Beatriz Garrote, expresidenta de l'Associació de Víctimes del Metro, i Rosa Maria Álvarez, víctimes de la Dana, el fil conductor corre a través d'elles.
14: Sí, normalment en catàstrofes d'este tipus les víctimes són les principals perjudicades, evidentment. Els seus familiars no sempre tenen l'altaveu on poder dir el que pensen, el que necessiten i reclamar justícia. No tenen un aparell mediàtic al seu voltant que puguen reclamar el que demanen habitualment, que és veritat, justícia i reparació. El repte en este documental per a nosaltres ha sigut gran perquè tractaven d'estructurar la narració, la narrativa, vinculant les dues històries, anant cap a darrere, cap endavant en aquestes dues històries, i ha sigut un poc el repte que hem tractat, i per això la conversa entre Bea Garrote i Rosa Maria Álvarez ha sigut un poc com el nexe, el fil on es tocaven els diferents àmbits que després s'han anat desenvolupant i que es poden veure en el documental, com són el silenci mediàtic, la nula assumpció de responsabilitats per part de les diferents institucions, la investigació judicial, que també és una part molt important, i com en aquestes catàstrofes, en aquestes situacions, les persones tracten sempre d'organitzar-se, de crear associacions per a ser més fortes davant de les injustícies.
1: Quique, heu treballat molt en material d'arxiu de la Ràdio Televisió Espanyola. Com ha estat per tu, Quique, recuperar imatges que estem veient ara al llarg de la conversa 20 anys després?
14: Evidentment, la primera resposta que m'heix, Gemma, és dir-te que ha sigut dur, perquè són imatges en general dures, però també en el nostre ideari col·lectiu està les imatges del moment de l'accident, les ambulàncies, la gent eixint del túnel del metro, però cal tindre en compte que és un accident que va córrer baix terra, soterrat. I ahí és la principal diferència en la Dana. Les imatges de la Dana són més evidents per a tots, estan més en la memòria, però el metro, i és una metàfora que s'utilitza també en el documental, va córrer baix terra, es va soterrar. I això també un poc és una metàfora del que va ocórrer en el discurs al voltant de les responsabilitats i les negligències en aquest cas del metro. Però sí, hem tret molt d'arxiu i hem trobat algunes coses que mai s'havien vist i que podrem veure en este documental.
1: Quique, anem a recordar-ho, aquest documental el veurem a la 2, a la 2cat diumenge, oi? Diumenge a 8:15 de la tarda.
14: Així és. Això serà en el circuit català i també se podrà veure avui en Desconexió Territorial en la Comunitat Valenciana a partir de les 13:55 i a nivell nacional en tota Espanya en la 2 a les 7:30 de la vesprada.
1: Molt bé, imprevisible, inevitable. Quique, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i enhorabona per la feina que feu sempre. Gràcies, bon dia.
14: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia. 9:17. Deixeu-me mirar als Estats Units. Sabeu que demà celebren els seus 2 segles i mig d'existència.
9: Com diríem,
1: 250 anys.
9: Com direm aquí abans d'ahir.
1: Sí, eh? No són gaires.
9: No.
1: Deixeu-me introduir a la conversa al nostre company Emilio Domènech. Nanísimo, hola, bon dia, buenos días.
15: Què tal, bon dia, com esteu?
1: 4 de juliol, el gran dia dels Estats Units. Com hi arriba Donald Trump? Perquè sempre tot gira al voltant d'ell, Emilio?
15: Llega en un momento, en teoría, bastante bueno para él porque toda la atención va a estar centrada en su presidencia y es probablemente lo que más le gusta, teniendo en cuenta que hablamos de una de las figuras políticas más narcisistas de nuestro planeta. Pero por otro lado, llega en un punto de popularidad bastante bajo con esos acuerdos de paz que se firman y no se firman entre Irán y Estados Unidos, con un punto económico también un poco débil, ¿no? Hemos visto los últimos datos de empleo, por ejemplo, la inflación. Esto todo es preocupante de cara al próximo mes de noviembre, que como sabemos no es esa fecha tan importante por las elecciones de medio mandato. Así que por un lado positivo porque va a haber muchos focos puestos en Donald Trump a lo largo de los próximos días, específicamente con su discurso de mañana en el National Mall en Washington DC, pero por otro lado negativo porque los republicanos llegan con un poco las posibilidades de ganar las elecciones de medio mandato tiritando.
1: He llegit que l'entorn de Trump té por que demà al National Mall hi hagi poca gent. ¿És així? ¿Estem que hi hagi poca gent?
15: Mira, es curioso esto porque desde el inicio de la primera presidencia, el primer mandato de Donald Trump, siempre se ha hablado mucho de la asistencia a sus eventos, ¿no? Ha sido una constante porque además a él le pica, ¿no? Cuando le critican el hecho de que no haya demasiada gente en los eventos que él organiza o los eventos que él protagoniza, su reacción siempre es muy visceral. No sé si recordáis aquella rueda de prensa que hizo en su momento el secretario de prensa de por entonces, Sean Spicer, en 2017, cuando fuera inauguración de Donald Trump, que había imágenes que decían que, ojo, que esto no es la asistencia que consiguió Obama en su sesión de investidura. Y eso Donald Trump lo que hizo es sacar a su secretario de prensa para comparar fotografías y era como todo el mundo llevándose las manos a la cabeza, como ¿por qué nos mentís de forma tan flagrante? Entonces ahora lo que estamos viendo es que Donald Trump ha organizado una feria estatal a través de una organización que ha montado desde la Casa Blanca para celebrar estos 250 años de historia y parece que no hay mucha gente, ¿no? que está yendo a esa feria estatal, está siendo un fracaso. Yo creo que también generado, ¿no?, en parte porque Washington DC, la ciudad en sí misma, la capital, es una ciudad muy, muy, muy demócrata. Entonces la politización de esta celebración, de este 250 cumpleaños, también ha provocado que mucha parte de esa ciudadanía de Washington simplemente no quiera participar en darle más atención mediática o celebración mediática a una celebración que parece tan politizada.
1: Nanísimo, et saluda el Rafa López, que està aquí al meu costat. Rafa.
9: Què tal? No, estava pensant en el Distrito de Columbia, que no recordo fins i tot les grans victòries de Reagan, que s'emportava el 80%, els demòcrates, no? No, jo et volia preguntar, jo te quería preguntar, Nanísimo, sobre, vale, Donald Trump está en un momento bajo, está muy bajo en las encuestas, está muy bajo de apoyo, pero claro, tiene delante a un partido demócrata que le tiene que ganar la partida en muchos estados muy diferentes. Y vemos que hay muchos perfiles diferentes, pero vemos también una tendencia que están ganando se están ganando demócratas socialistas, un ala que hasta ahora parecía que estaba vedada, ¿no? En que incluso los grandes dirigentes la habían vetado. McDaniel en Nueva York, vemos a Plattner en Maine, algunas candidatas, Quiros, que acaba de ganar unas primarias importantísimas demócratas. ¿Tú cómo ves al Partido Demócrata en estos momentos para gestionar esa alternativa que necesita el

0: d'Esquadra busquen els agressors que van fugir després de matar a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La Maria Rubio ens porta l'última hora des del lloc dels fets. Maria, endavant.
1: Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, les primeres informacions apunten a que es podria tractar d'una revenja entre bandes. Els fets es van produir ahir a 3:15 de la nit, quan els veïns d'aquí, del costat del parc de la Pegaso, van reportar haver sentit trets d'arma de foc i que hi havia un jove mal ferit al terra. Acte seguit, un grup de persones va fugir direcció a l'Avinguda Meridiana. Aquí, quan van arribar els serveis d'emergències mèdiques, encara es van trobar el jove viu, tot i que finalment no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra encara no saben qui són els autors dels fets i ja s'ha iniciat un operatiu per provar de localitzar-los i de detenir-los.
0: Avui continuen els interrogatoris per esclarir la mort d'Isaac Andic, que és el torn de les dues germanes de l'únic imputat, Jonathan Andic. Ens dona més detalls Frank Recio des dels jutjats de Martorell.
2: En pocs minuts comença aquesta nova jornada de declaracions testificals aquí a Martorell, on la jutgessa escoltarà a les dues germanes del Jonathan, indica les filles del fundador de Mango. Fins ara han recolzat el seu germà en línia dels comunicats familiars i, segons ha sabut Televisió Espanyola, faran això mateix, defensar el Jonathan, indica davant la jutgessa aquest matí. També està citat el psiquiatre que va tractar a pare i fill derivats de la psicoterapeuta que vam escoltar dimarts. Es tanquen les declaracions testificals de la família Andic. Queden pendents les de l'entorn de la factoria Mango.
0: En clau internacional, a l'Iran ja ha començat el funeral d'Ali Khamenei. Un centenar de delegacions de països com la Xina, Rússia, el Pakistan, Líban o Geòrgia participen de l'homenatge al líder suprem iranià mort el primer dia de la guerra. El fèretre de l'Ayatollah, cobert amb una bandera de la República Islàmica, s'ha traslladat a la mesquita de Mosala i demà comencen els actes oberts al públic. Per acabar, explicar-vos que Barcelona ultima els preparatius per donar demà el tret de sortida a la primera etapa del Tour de França. Hi haurà talls puntuals als accessos de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa sortirà de Tarragona cap a Montjuïc. Es preveuen talls d'unes 5 hores a la Nacional 340 i la C31. I com a mesura extraordinària, el peatge de la C32 serà gratuït des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Però aquestes restriccions no només afecten a la ciutat comtal, sinó també a una seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes de la cursa. I amb aquesta previsió del Tour ens acomiadem, Gemma.
3: Molt bé, gràcies, Lorena. Doncs va, no obro el meló del Tour,
4: no,
3: Laura.
4: Cal. No cal.
3: Perquè em sembla que el que em trobaré...
4: No, no, jo zero a favor,
3: eh? No, zero. Dóna'm un motiu.
4: Dos molt ràpids. El primer, crec que no fa falta a Barcelona que ens projectem més internacionalment. Ja estem farts de grans esdeveniments, molts barcelonins i barcelonines que ens projecten al món, prou. El que necessitem és de creixement turístic, no més projecció internacional de la marca Barcelona. I després, que això té moltes afectacions pels veïns i veïnes que conviuen amb aquesta realitat de grans esdeveniments contínuament. I l'últim, transparència a les administracions, perquè sabem el que ha costat el dret d'acollir la sortida, però no sabem els costos indirectes que representarà aquesta cursa, no? I per tant, transparència a les administracions per saber quan ens costa la festa.
3: Vols dir alguna cosa, Rafa?
5: No, m'agrada molt el concepte de marca Barcelona. Jo espero que algú potenciï la marca Barcelona per viure.
4: Exactament.
5: Quan potenciarem una marca Barcelona, ja no Barcelona, marca àrea metropolitana Barcelona per viure, aquest és el gran problema.
3: Escolteu, un altre gran problema. L'onada de calor ve la segona, segurament arribarà diumenge. Una altra vegada, temperatures extremes que poden arribar a 44 graus a algunes parts del país. Per això, per saber com actuar davant d'aquesta calor sufocant, ens acompanya el secretari de Salut Pública, senyor Esteve Fernández. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Què tal?
3: Miri, vull començar parlant de les xifres. Quines són les últimes xifres? Jo les que tinc parlen d'unes 200 morts relacionades amb la calor, amb el que portem d'estiu. És així?
6: A veure, aquestes xifres que ens dona el sistema estatal de monitorització de la mortalitat són estimacions, és a dir, són càlculs estadístics, matemàtics, a partir de la mortalitat dels anys anteriors i tenint en compte les temperatures. I sí, ens parlen ara, en aquests moments, de 290 morts atribuïbles. No són morts que haguem certificat, no són morts que haguem vist, però que el sistema estadístic ens diu que poden estar passant, que són gairebé tres vegades més que la mortalitat atribuïble, com deia, de l'any passat. Nosaltres ho monitoritzem també a Catalunya a partir del que són les urgències per condicions relacionades amb la calor.

0: perquè, de fet, no tenim cap notificació de mort per calor de l'Institut Anatòmico-Forense. Però l'impacte de la calor és gran i tenim moltes persones afectades per deshidratació, cops de calor, etc.
1: Però llavors, això vol dir que som imprudents? I aquí és on m'agradaria entrar en les recomanacions. Cops de calor, què són i com podem evitar-los?
0: Els cops de calor són la conseqüència més greu de la calor. Jo no parlaria d'imprudència, perquè seria posar tota la càrrega sobre la capacitat individual de respondre, i a vegades no som nosaltres mateixos, no som les persones, sinó que és també l'entorn el que influeix. El cop de calor és quan el nostre organisme falla en la regulació tèrmica i quan, per exemple, tot i que fa calor i estem suant, deixem de suar. No? Per què? Perquè el cos ja perd aquesta capacitat de sudoració, que és la reacció fisiològica, la reacció natural per refredar-nos. No? Llavors, ens trobem en aquesta situació, deixem de suar i seguim tenint calor, la pell està molt vermella, està calenta, està seca i la temperatura corporal és com el d'una febre, ens podem posar a 40 graus. Per tant, això ja és greu. I, a més, nosaltres mateixos o les persones que tinguem al nostre voltant es poden adonar que ens baixa la consciència i d'aquesta manca de sudoració, no? En un ambient en què tothom està suant. Això són els símptomes i els signes més importants d'aquest cop de calor que necessita atenció mèdica urgent. Atenció mèdica urgent al mateix temps que fem la mesura més bàsica per revertir el que és hidratar la persona que estigui així. Si nosaltres encara som conscients, bevem aigua. Bevem aigua i posem-nos, evidentment, en un lloc a l'ombra i condicionat, si és possible. I, a més, avisem els serveis mèdics.
1: I tot això ens ho està dient el secretari de Salut Pública, que, a més, és metge, eh? Són recomanacions de doctor. Rafa, pregunta.
2: Sí, jo li he de preguntar. Mira, jo me'n recordo, vaig estar el 2003, justament, a Grenoble, a Lyon i a París, un any que va ser un desastre, va morir moltíssima gent, sobretot gent gran i gent de classe mitjana i treballadora. El que li vull preguntar és, el gran debat que hi ha en aquests moments a França és què s'ha fet des de l'any 2003, aquests 23 anys, no? La meva pregunta és, més enllà de la salut pública, l'urbanisme és molt important. És a dir, les condicions d'illes climàtiques, les condicions de posar un urbanisme que sigui amable per tothom, les condicions de posar que tothom pugui accedir a unes condicions, diguem-ne, de refrigeració en la seva llar. Tot això com es treballa de la Generalitat de Catalunya? Més enllà de que cada any vostè ens pugui dir quines són les indicacions que hem de fer i els consells que hem de seguir, com s'està treballant el canvi climàtic des del punt de vista, ja no des rural, pels incendis, sinó també urbà, per la configuració urbanística, per treballar-hi en contra?
0: Parlar del canvi climàtic encara seria més ample. Parlant de la... I, evidentment, és la causa de que estiguem d'aquesta manera. I el canvi climàtic té unes causes que ara segurament no cal abordar. Però estem fent coses. Cada any tenim un pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, que és el POCS, ja funcionant des de fa 5 o 6 anys, si no recordo malament, que posa en coordinació diferents elements, no només de l'administració de la Generalitat, com és el Departament de Salut, evidentment, però també el d'Interior, el d'Empresa i Treball, Drets Socials, Educació, els proveïdors de serveis sanitaris, 061, Creu Roja, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, les Diputacions... Per tant, hi ha un pla que ja està dissenyat i que cada any, abans de la temporada, el mes de maig, s'engreixa de nou, es fan modificacions. Un pla que és coordinació de diferents actuacions que es fan en el moment de la calor. La pregunta anava més enllà i és substancial, no? Què estem fent globalment per poder combatre aquesta calor? Recordo perfectament la onada del 2002 o 2003, que a mi em va agafar Helsinki, justament, que són països que no estaven gens preparats. No hi ha aire condicionat en els hotels, en aquests països del centre i del nord d'Europa. Jo no sé què és el que han fet ells, nosaltres ens hem anat preparant. I ens hem anat preparant amb aquest pla, per exemple, que és important per monitoritzar i estar preparats per donar resposta, però també amb actuacions que van més enllà del que són les de salut pròpiament dites, i és el que en parlem de salut en totes les polítiques. S'ha de canviar l'urbanisme i això s'ha estat fent des de l'àmbit local, impulsat també des de la Generalitat, no? Els refugis climàtics són... Fa 10 anys no en teníem, de refugis climàtics, o sí els teníem, però no els havíem posat aquesta etiqueta, no? Però ara són els ens locals, els ajuntaments, entitats que tenen aquesta capacitat i obren les seves portes.

0: reserves perquè la gent s'hi pugui refugiar. S'han fet intervencions a alguns ajuntaments. Recordo que Barcelona tenia una estratègia de pobresa energètica que anava tant per el fred com per la calor, no? Per dotar dels domicilis dels equipaments necessaris. Perquè diem, poseu-vos l'aire condicionat, però no tothom pot tenir aire condicionat a casa. Poseu-vos ventiladors, no tothom pot tenir ventiladors. Per tant, és una barreja i l'urbanisme fa molt. I les ciutats, en els últims, jo diria que ja dues dècades, 20 anys, han anat promovent el verd a la ciutat, perquè a més té molts altres efectes positius sobre la salut.
1: Doncs, doctor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, moltíssimes gràcies per atendre el Cafè d'Idees i per aquestes recomanacions. Les tindrem presents aquest estiu. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I recordeu l'ABC de la calor, que estem sempre fent èmfasi en què ens protegim, en beure molta aigua, tot i que no tinguem set, i evidentment evitar la calor en totes les seves formes.
1: Gràcies, doctor. Bon dia. Laura Aznar, Rafa López, ho deixem aquí també.
2: Molt bé,
1: gràcies una temporada més per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu.
1: Escolteu, Catalunya es prepara per l'eclipsi solar, això serà el 12 d'agost, i la localitat de Prades, al Baix Camp, tindrà un protagonisme molt especial. Avui el Sergi Molera ha viatjat. Es troba allà el Sergi Lores, perdó. Per això serveix l'equip, perquè l'orella m'han cridat. Lores, Lores, hi ha molta expectació amb l'eclipsi. Endavant.
3: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, ara som aquí al Parc Astronòmic de Prades, sota un dels cels més nets de Catalunya, i aquí ja fa mesos que escalfen motors per aquest eclipsi del 12 d'agost. I prova d'això, aquest cronòmetre amb un compte enrere on marca no només els dies, sinó també les hores, els minuts i els segons que hi falten per aquest esdeveniment, concretament 39 dies, 10 hores, 45 segons, 45 minuts i 40 segons. Qui en sap molt d'això és l'Aleix Roig del Parc Astronòmic de Prades. Hola, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, què és el que passarà exactament el 12 d'agost?
4: Doncs a 9:15 en punt tindrem la Lluna just davant del Sol, i això és el que fa que es produeixi un eclipsi total de Sol, un fenomen que no es produïa aquí al nostre país en un període, o no es produirà en un període de gairebé 300 anys, des de l'any 1905 i el següent el 2180. Per tant, ocasió única. Què haurem de fer? Doncs haurem de desplaçar-nos amb temps, haurem de fer-ho amb prudència, perquè justament a 8:15 del vespre començarem a veure com el disc de la Lluna passa per davant del disc del Sol. En aquest moment, si volem doncs, observar el fenomen, unes ulleres d'eclipsi homologades, sobretot per viure aquesta primera hora, i al cap d'una hora, 8:15 en punt, foscor, durant aproximadament un minut, podrem treure'ns les ulleres aquell minut, veure la corona solar. És un espectacle de la natura sense precedents.
3: Aleix, exactament, explica'ns què és un eclipsi.
4: Exactament, l'alineació de la Terra, la Lluna i el Sol en aquesta línia. Passa que l'ombra de la Lluna acaba sent projectada en zones molt concretes del planeta Terra. De fet, aquest entrarà per Groenlàndia, acabarà tocant Islàndia, però sobretot és el nord de la península Ibèrica i les Balears que tindrem la totalitat. Com dèiem, un fenomen únic en diverses generacions, que es produirà a les últimes hores de la tarda, per tant, amb el sol molt baix a l'horitzó, i per tant hem de tenir aquest horitzó oest lliure. Quatre dits, braç estirat, mirant cap a oest. Si tenim l'horitzó lliure, des de la província de Tarragona veurem l'eclipsi. Si tenim un edifici, tenim una petita muntanya, ja no el veurem. Per tant, tothom que verifiqui si tenim aquests quatre dits cap a l'oest lliures.
3: Moltes gràcies, Aleix. Estarem molt pendents.
4: Doncs que tothom el gaudeixi, els esperem també aquí a Prades al Festival de l'Eclipsi, i sobretot ulleres, ulleres per observar-lo amb seguretat.
3: Molt recomanable el que ens explicava l'Aleix. Bé, també hem de tenir en compte que la meteorologia hi jugarà un paper clau durant aquesta jornada. Quina és la probabilitat que els núvols ens arruïnin doncs, l'observació de l'eclipsi? Doncs bé, ja sabeu que els meteoròlegs ens agrada mirar el passat per preveure el futur, i hem anat a mirar quin o quants, en aquest cas, quantes vegades hem tingut núvols o com han estat els 12 d'agost en els últims 30 anys a les 8 del vespre. Doncs mireu, núvols baixos, que són els que oculten en el sol, doncs acostumen a ser poc probables a Catalunya. Els mitjans tampoc són gaire freqüents. Ara bé, els núvols alts sí que són més habituals, però com que deixen passar la llum, no serien un impediment. En definitiva, pràcticament la probabilitat, en aquest cas, que en un 12 d'agost s'hagi arruïnat un eclipsi per culpa del temps a casa nostra, és molt i molt baixa. Així que, Gemma, ens queda només esperar que el 12 d'agost tinguem un cel ben net de núvols per gaudir d'aquest esdeveniment històric i ens regali, no? Aquest vespre, el millor vespre, podríem dir-ho, qualificar-ho en molt de temps.
1: Molt bé, ho farem. Gràcies.

0: quiero que me elijas a mí.
1: El rey de Ítaca va a volver.
0: No lo hará.
2: Les ganes que tinc de veure l'Odissea de Christopher Nolan no són normals. Pep Prieto, bon dia.
3: Bon dia.
2: Elisenda Roca, bon dia.
4: Bon dia.
2: Natàlia Sánchez.
5: Bon dia.
2: Compartiu les ganes?
4: Has vist el que acabes de dir? Les ganes que tinc de veure l'Odissea no és normal. Jo espero que s'empalti tothom de veure una obra basada en el clàssic d'Homer, per l'amor de Déu.
2: Sí, sí. Jo crec que fa un any que estem esperant a casa que arribi aquesta estrena.
4: Amb un repartiment, Pep,
3: sí, sí.
4: Impressionant.
3: Sí. És que el que ha aconseguit Christopher Nolan, que és, si no veus la meva pel·lícula, ets un loser, perquè hi ha una mica d'això.
5: És un dels pares del FOMO.
3: Sí, és un tio que ha aconseguit que totes les pel·lícules... Aquest senyor va fer una pel·lícula que es deia Tenet, on la gent caminava a l'inrevés i tots vam anar, sí, quan van obrir els cines després de la pandèmia, sí, amb massa, sí, a veure això. Sí. Llavors, té una capacitat d'agafar qualsevol material, digue-li Batman, digue-li Els somnis, digue-li El senyor Oppenheimer, pel·lícula també multipremiada, que la vam anar a veure tots, tot i saber com acabava. Llavors, l'Odissea té un mèrit enorme.
2: Alerta que no s'estrena avui, eh? No. Avui amb el Pep, amb l'Elisenda, amb la Natàlia, no estem parlant d'estrenes d'avui, sinó d'estrenes de l'estiu.
4: Exacte.
2: De pel·lícules que considerem imprescindibles. Sí. 17 de juliol, l'Odissea.
3: L'Odissea.
4: L'Odissea amb Matt Damon, protagonitzant l'Odissea, Tom Holland...
3: Que fa del seu fill. Estem en el nivell temporal on Matt Damon farà pare de Tom Holland.
4: Sí, ja hem arribat.
3: És una dada que ens fa tots una mica més grans.
4: Hem arribat. Clar,
2: però és que per edat ja és així.
3: Ja és això, ja és
4: Zendaya, sí. Robert Pattinson, Anne Hathaway...
3: Charlize Theron.
2: Bueno, 17 de juliol. Pep, què més arribarà?
3: Doncs mira, Tom Holland i Zendaya, que surten els dos a l'Odissea, són també els protagonistes de l'altra gran estrena del juliol, que és Spider-Man Brand New Day. Clar, aquest senyor...
2: Ells ja havien fet Spider-Man junts,
3: clar,
2: no?
3: Tres pel·lícules, aquesta és la quarta. I més, és la pel·lícula que està cridada a salvar el cinema de superherois de la seva autodestrucció, perquè portem un encadenant de fracassos, tant de DC com de Marvel, i aquesta pel·lícula de Marvel és la que d'alguna manera Tom espera que refloti l'interès. Spider-Man és un personatge que sempre funciona. Sí. Perquè agrada grans a petits. S'ha de dir que Tom Holland se l'ha apropiat d'una manera deliciosa,
2: sí,
3: i amb Zendaya tenen una química en pantalla espectacular. Aquesta pel·lícula, a més, si heu vist l'anterior, intentarem no fer mai gaire spoilers, sabeu que és molt important saber com acaba la relació entre ells dos, perquè ens va deixar un ball al cor l'anterior pel·lícula, perquè acabaven tots una mica desmemoriats, diguem-ho així, amb clau de pista. Però és una pel·lícula que jo crec que entre l'Odissea i Spider-Man es mengen
2: el juliol. El 17 de juliol i Spider-Man el 29 de juliol, però també ens pots recomanar algunes de l'agost.
3: Sí, perquè...
2: Lluny, l'agost.
3: Si treus, el que en diuen les IPs, no? És a dir, si treus seqüeles, reboots, readaptacions, hi ha una pel·lícula molt curiosa, que és el 14 d'agost, que es diu El final d'Oak Street, on Ewan McGregor i Anne Hathaway, una altra que es menja a l'estiu,
2: sí.
3: Aquesta noia està a les grans pel·lícules de l'any, també estava El diable a Vista de Prada 2, que va arrasar.
2: Sí.
3: És la història d'un matrimoni que viu en una casa d'aquestes d'urbanització estupendes, que hi ha un dia una mena d'incident espai-temporal i a fora està ple de dinosaures. Aquest és l'argument de la pel·lícula.
2: Uau.
3: I crec que aconsegueix aquest trailer que estem veient només en dos minuts que tinguin unes ganes boges de veure de què va això. I aquesta pel·lícula arriba a mig d'agost, jo crec que pot ser una de les tapades de l'estiu, d'aquestes que tothom, a força de comentar-les, acaba triomfant.
4: Però no és ben bé terror.
3: No, és una cosa estranya, cosa que això encara la fa més atractiva. També tenim cinema d'autor, però, a la cartellera estiuenca, perquè el 26 arriba El ser querido.
2: Sí.
3: Que és la pel·lícula de Sorogoyen amb Victoria Luengo i Javier Bardem, que és la història de la relació pare-filla en el marc d'un rodatge, pel·lícula que va anar a Cannes, i que una data estranya d'estrena, 26 d'agost, perquè és el estiu, però crec que és aquestes pel·lícules que triomfa taquilla perquè interpel·la un públic que no vol només anar a veure blockbusters.
2: Però jo t'haig de dir, i aquí miro a l'Elisenda, que si tinc ganes de que arribi alguna sèrie, una reposició, Elisenda, això és de la nostra època, La casa de la pradera.
4: Tu t'imagines La casa de la pradera a dia d'avui? No. Michael Landon sembla insubstituïble.
2: La Natàlia no sap ni de què li parlem, no?
5: No, tinc la referència.
2: Quan jo era joveneta,
5: però no.
4: Michael Landon, petites, vèiem la casa de la pradera, que era una família molt americana, molt cristiana, molt polida.
3: Molt Michael Landon.
4: Molt Michael Landon.
2: Què ha passat? Sí.
3: Autopista hacia el cielo.
4: Autopista hacia el cielo, perdona, aquell àngel. Bé, doncs...
2: Però torna La casa de la pradera...
4: El 9 de juliol.
3: És un remake.
4: 9 de juliol.
3: És una readaptació de la novel·la. Recordem que La casa de la pradera era una adaptació d'una novel·la de molt èxit als Estats Units. I aquesta sèrie busca refundar-la per les noves generacions. Jo no sé si el món actual està preparat per una casa...

0: de la pradera, falta veure com van orientada. Perquè l'original, diguem-ho clar, era d'un naïf que espantava.
1: Però no, aquí ho hauran actualitzat, suposo, sí, sens dubte. Però et dic una cosa, hem de veure si Luke Bracey, que és el prota, el que substitueix a Michael Lando, clar, perquè no hi és, està al cielo. L'autopista
0: del cielo. L'autopista al final,
1: Clar, va agafar l'autopista. I hem de veure qui fa de Laura Ingalls, que era una mica la nena protagonista. Hi havia la Melissa, però hi havia altres... Però la protagonista absoluta era Laura Ingalls, que tothom volia ser Laura Ingalls, perquè era la més decidida, valenta...
0: Era la Melissa Gilbert, no?
1: Melissa Gilbert, que s'enfrontava contra la...
2: Però clar, Elisenda, parlem de fa tants anys, que hem de veure com això s'adapta ara, no?
3: Anys 70.
2: Anys 70. I Ted Lasso.
0: Oi, Ted Lasso.
2: Torna Ted Lasso.
0: Ted Lasso torna quan ningú... És a dir, us en recordeu? Va haver-hi cert moment que semblava que la sèrie s'acabava.
2: Sí.
0: No només torna, sinó que torna amb un canvi argumental.
2: Però, perdona, s'acabava perquè el prota, que ara no recordo el nom, perdona...
0: El Jason Sudeikis.
2: Sí, sí. Deia que volia deixar-ho.
0: Sí. Sí, sí, que volia deixar-ho...
2: Però justament no volia fer més...
0: I que no tenia massa sentit, semblava continuar l'arc del personatge una vegada acabava la seva etapa al capdavant de l'equip.
1: Però li han donat una volta molt bona.
0: Sí, exacte.
1: Què és el que està de, diguem, el que s'ha reforçat ara, el futbol femení?
3: Molt bé.
1: Aquí entrenarà Jason Sudeikis, és a dir, Ted Lasso, a un equip femení.
0: Això dona una perspectiva, francament, prometedora a la sèrie. T'he de dir que aquesta sèrie és una zona de confort. T'hi quedaries a viure.
2: Sí, sí, sí.
0: Per això ens agrada.
2: M'agrada moltíssim. Arriba a l'agost, no, també?
0: Sí, a l'agost, a l'agost.
1: 5 d'agost.
2: Arriba a l'agost. I, Natàlia, concerts imprescindibles.
3: Home, temporada alta.
2: D'aquests pròxims dies.
3: Altíssima de concerts. Avui a Cap Roig, Bryan Adams. Per cert, venia escoltant el nou disc de Madonna. Madonna ha tornat amb el Confessions 2, un disc espectacular, sí, on hi col·laboren Sabrina Carpenter, Stromae i la seva filla, Lola León, que ho he llegit a principi ràpid i dic, Lola és León?
2: No, Lola León. T'ha agradat.
3: M'està agradant molt el nou disc de Madonna. Avui també actua a Barcelona Van Morrison.
1: Ideal.
3: Al Festival de Jazz de Barcelona. El Lleó de Belfast estrena en aquest festival quan està a punt de fer 81 anys i després de més de 60 anys de trajectòria. Hi ha poques veus tan reconeixibles com les de Van Morrison i hi ha pocs artistes que formin part de la banda sonora de tantes persones.
1: És el millor per mi, però he de dir una cosa, si no l'heu vist mai, recordeu, no fa avisos,
2: no.
1: Quan surt no saluda i marxa sense dir adéu, sí, que ho sapigueu.
2: Parlant de salutacions. La seva actitud una mica aspra cap al públic.
1: Ell és així, ell va, actua, solvent, t'emociona i marxa.
3: Vaig intentar que ens envies un hola, Gemma Nierga, que tingueu bones vacances, i em van dir... Van Morrison?
2: Ho vaig intentar,
3: però diuen Van Morrison canta, no envia vídeos.
1: Amiga.
3: D'acord.
0: El vídeo, no faig vídeos.
2: Festival Vida, a Vilanova i la Geltrú
3: va començar ahir, 12a edició d'un dels festivals imprescindibles perquè ha aconseguit mantenir aquesta ADN de cosa cuidadeta, ben feta, en un escenari únic, com és la Masia d'en Cabanyes de 1574 a Vilanova i la Geltrú, amb un cartellàs de luxe que combina els grans internacionals, com Fatboy Slim o Charlotte Cardem, per exemple, que va actuar ahir, amb grans noms de l'escena nacional i catalana, com Guita Rica de la Fuente, Gerai Cortés, Lia Cali, Amaya, Sidoni, Maria, Jaume Triquell i un llarg etcètres d'artistes que passaran fins dissabte a Vilanova i la Geltrú. Tenim un munt de festivals, Cap Roig, Jardins de Pedral, Bé Sons del Món, també demà Canet Rock. Aquesta segona vida del Canet Rock, que ja fa 12 edicions que l'han recuperat. És un festival per anar a mitja tarda i veure sortir el sol. Els encarregats de veure sortir el sol el diumenge serà La Fúmiga, que està fent els seus darrers concerts, però també hi actuaran Figaflaues, 31 Fam, Els Catarres, la Ludwig Band. La Ludwig Band, una de les bandes imprescindibles d'aquest estiu, que estaran a un munt de festivals. A més, aquesta setmana hem conegut també el cartell de l'acústica i vull destacar l'acústica perquè és un festival gratuït.
2: Això és a l'agost, no?
3: És de l'agost, a Figueres. Efectivament, del 27 al 30 d'agost a Figueres es poden gaudir de grans concerts com els de la Ludwig Band, Sopa de Cabra, també La Fúmiga, Búhos d'en Pere Albo i el Comboi, Alosa... És una gran festa major de grans noms, com també, per exemple, Isseando de Sound i Fades. Ja vam reivindicar Fades, que les veurem a molts llocs aquest estiu. Tots els concerts són gratuïts, menys l'humà. homenatge de Lluís Llach, dels concerts de Llach del 76, de la Gemma Humet i el Joan Reig.
1: Fa molta gràcia el del Canet Rock, perquè, clar, Canet Rock va néixer en una època complicada encara, on a molta gent no la van deixar actuar a l'escenari, Franco era viu, i allà era la manera de sortir de casa. Clar, jo era una nena petita, però la meva cosina crec que allà va fer una criatura que ara deu veure el Canet Rock d'ara, o si no és la neta.
3: És que és espectacular
1: tal
3: com
1: qual
3: arrossega...
2: Quina confessió familiar.
0: És la teva casa de la pradera, veig.
1: Tal qual.
3: Tal
1: Canet
3: qual.
1: Rock, jo crec que molts nets del primer, sí, Canet Rock veuen el Canet Rock
0: segurament
1: actual.
0: Sense saber que són nets del Canet
1: Rock. Sense saber que són nets del Canet Rock.
3: Però és que hi ha molt interès,
1: que,
3: la gent
1: jove. I que, diguem, es van fabricant un dos cavalls.
3: Quina calor!
2: Avui hem volgut fer una mica de repàs de la part musical, també sèries, cinema, però, Pep, m'he oblidat de parlar-te d'una que a mi m'intriga una mica, que és aquesta Constelación del Perro.
0: És una nova pel·lícula de Ridley Scott.
2: Mm.
0: I apareix...
2: I aquesta me la recomanes?
0: A veure, és que Ridley Scott és una ciència inexacta, mai saps, però és una pel·lícula distòpica, és la història d'un pilot en una societat distòpica on la gent es mata pels recursos, una mica Mad Max tot, eh? Mira, però a veure, surt Jacob Elordi.
2: Les coses distòpiques...
0: Sí, i Ridley Scott és un tio...
2: Sí.
0: Ridley Scott és un tio capaç de fer-te Blade Runner i després de fer-te Gladiator 2, és a dir que... que la qualitat
1: ens estem
0: seria...
1: embafant una mica de Jacob Elordi?
0: A veure...
1: Hem passat de... Oh, Jacob Elordi, oh, Jacob Elordi.
0: És el mateix que li està passant l'efecte Pedro Pascal.
1: Ah,
0: que surt, sí, tantes senyor coses, sí, que crec que hi ha un moment que tens la sensació que vius amb Pedro Pascal i vius amb Jacob Elordi. Mm. Ja ho sé.
1: Però
0: és veritat, hi ha actors que estan tan a tot arreu que arriba un moment que dius, ei, pareu una mica.
2: Això és una cosa que no ens passarà mai amb Juan Diego Botto.
0: No,
1: mai,
2: mai, mai,
0: mai,
2: mai. Direm que estem farts.
1: De lo millor que...
2: Elisenda, digue-ho, perquè ara no, ja sé, saben que aquí la 2 continuem amb Cafè d'Idees i avui, com que era últim dia, volíem tenir un convidat super especial que és Juan Diego Botto, que representa l'obra Una noche sin luna. L'Elisenda l'ha vista.
1: Autor, a més, intèrpret i autor, dirigit per Pérez Mencheta, però autor, Juan Diego Botto, del millor que he vist en anys. Ja està. És que no puc dir més.
2: I l'Elisenda és... Roca...

0: He vist molt teatre i molts espectacles.
1: I també he dormit a molts teatres. Vol dir que... No, no, et passa el temps volant, rius, t'ho passes bé, t'emociones i, en el meu cas, acabes plorant.
0: Estem parlant d'una de les obres fonamentals... que hi ha ara mateix al teatre. Ens sap greu que no quedin entrades. Els diria, corrin a comprar entrades, però no en queda ni una. Estarà tot el mes de juliol al Tívoli. I ara parlarem amb ell, però d'entrada ja us acomiado vosaltres, Natàlia Pérez, Elisenda, bon estiu. A Ràdio 4 ja saben que es queden amb el nostre company, amb el Xavi Freixas, i nosaltres d'aquí un moment, doncs, el protagonista Juan Diego Botto, al Café d'Idees, a la 2CAT. Ara anem a les notícies.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Els Mossos investiguen la mort criminal a trets d'un menor d'edat aquesta matinada al barri de la Sagrera de Barcelona. Fonts del cos apunten una baralla entre bandes juvenils. De moment, els Mossos mantenen sota secret la investigació i no s'han efectuat detencions al respecte. Sergi Bassoles.
4: Sí, els investigadors treballen com a hipòtesi principal que es tractaria d'un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils llatines, probablement segons fonts consultades pel control del territori. De fet, la pròpia consellera d'Interior, Núria Parlon, a les xarxes socials, ha condemnat el crim i ha assenyalat que es treballa amb que hauria estat un enfrontament entre bandes. Els fets van tenir lloc ahir pels vols de la mitjanit al carrer Portugal, al districte de Sant Andreu de la capital catalana. Dos grups de joves, un d'ells amb la cara tapada, relaten les fonts consultades, s'haurien enfrontat en una baralla al parc de Pegaso. Diversos testimonis van alertar el 112 en escoltar detonacions compatibles amb trets. En arribar-hi, els efectius de la policia catalana van trobar-se la víctima estesa a terra, ferida crítica de bala. Finalment, tots els esforços dels serveis d'emergències mèdiques per intentar salvar-li la vida, el jove de 15 anys ha mort. Un nou incident amb arma de foc ha comportat que els Mossos despleguessin un dispositiu a la zona per localitzar els autors d'aquest assassinat que, de moment, continuen en parador desconegut.
2: Gràcies, Sergi. I avui es reprenen les declaracions dels testimonis del cas Andí, que aquest divendres estan cridades a declarar davant la jutgessa de Martorell les dues filles del fundador de Mango i germanes de Jonathan Andí, principal acusat, recordem, en el cas que investiga la mort del seu pare. Anem cap allà per conèixer més detalls. Núria Alcalà, amb el suport tècnic de Raül Hernández. Bon dia.
5: Bon dia. La jutgessa continua recollint aquest relat de l'entorn familiar. Recordem que totes dues germanes ja van declarar davant els Mossos d'Esquadra. Van assegurar que la relació entre pare i fill era bona en el moment dels fets, malgrat haver tingut certes desavinences, i que el seu germà, Jonathan Andic, no tenia cap obsessió amb els diners, com sosté la jutgessa. Veurem si l'interrogatori aborda la decisió del fundador de Mango, d'Isaac Andic, de crear una fundació benèfica a la qual va voler transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de fricció amb el seu fill Jonathan. Avui també declararà un psiquiatre que els va avaluar puntualment a petició de la seva terapeuta, Julia Luderbold, qui va declarar, recordem, dimarts durant més de dues hores en aquests jutjats. Aquest professional ja és dins de l'edifici judicial de Martorell i és previst que les germanes Andic hi arribin pels vols de les 11 del matí.
2: Gràcies, companys. També hem d'explicar que avui ha mort el conductor d'un tractor en una sortida de via a les Borges Blanques, a les Garrigues. L'accident va tenir lloc ahir al camí de partida de la Font Vella. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després d'un quart de cinc de la tarda. Per causes que s'estan investigant, el tractor ha sortit de la via, ha bolcat i n'ha mort el conductor. És un veí de les Borges Blanques de 70 anys. Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, amb aquesta ja són 72 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. El vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, celebra el suport de Vox a la investidura de Juanma Moreno després de convertir-se novament en president de la Junta d'Andalusia. Àlex Eloi, bon dia.
6: Bon dia. Considera que els punts en matèria del pacte d'investidura sobre migració, educació o medi ambient, entre d'altres, marcats per l'anomenada prioritat nacional de Vox, són part dels acords i rebutja que sigui

0: quin renúncies. Són declaracions a les mañanes de Radio Nacional.
1: Gracias a Vox, no lo olvidemos, se pudo gobernar en Andalucía por primera vez. Gracias a Vox se consiguieron dar la vuelta a las políticas, y en un pacto y en una negociación todas las partes tienen que ceder.
0: Una normalització dels acords entre PP i Vox que l'endecari Manuel Pradales relaciona amb el discurs nacionalista espanyol que defensa l'expresident José María Aznar. Ho ha dit entrevistat en una nova edició dels Desayunos de Radio Televisió Espanyola amb l'agència EFE.
2: A eso, ¿no? Yo creo que Aznar está en unas posiciones de ultranacionalismo español desde hace ya varios años y está intentando construir un relato que permita validar pues lo que estamos viendo en la política española, la normalización de los acuerdos PP-Vox.
0: L'excoordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha assegurat també a les mañanes de Ràdio Nacional que el pacte andalús entre PP i Vox era un secret a veus i que té por de que com aquests acords es puguin extrapolar a la política nacional.
3: A nadie le puede sorprender lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla. En el 2019 introdujo a Vox en el ámbito de las instituciones andaluzas. Hoy lo que ha hecho con su investidura y con este acuerdo de la vergüenza ha sido simplemente consolidar y confirmar una política discreta que era un aroma en el Partido Popular. Entonces, claro que tengo miedo a que esta música de fondo se convierta en una letra.
4: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig, ja és divendres, i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Salvador Cot, editor del Grup Món, com estàs? Bon dia.
8: Molt bé, bon dia.
6: Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València. Bon divendres.
9: Molt bon divendres.
6: Marta Lasalas, periodista del Nacional.cat. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, i tu?
6: Doncs malament. Aquest matí ens hem llevat commocionats per la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona. Setè tiroteig mortal en el que portem d'any a la capital de Catalunya. Salvador Cot, què passa i què s'ha de fer aquí?
8: Se suposa que són coses diferents. Hi ha algunes revenges de bandes internacionals, això aparentment els Mossos diuen que és bandes llatines rivals i això, però realment és esfereïdor que un nen de 15 anys hagi estat assassinat a Sant Freda.
6: Astrid Barrio.
10: Molt preocupant, no? Molt preocupant, doncs, que comencem a tenir aquestes manifestacions de violència que són molt conegudes en d'altres països i que sembla, doncs, que s'estiguin important, no?, aquestes pràctiques. Tant de bo la policia pugui impedir el seu desenvolupament.
6: Marta Lasalas.
11: Home, doncs, molt bèstia. S'han preocupats pel tema de les armes blanques i ara resulta que el que s'està multiplicant són les armes de foc i s'han de prendre mesures. S'ha sentit moltes vegades crides a endurir el codi penal en aquest sentit.
6: Sí, fa 3 setmanes, sense anar més lluny, l'alcalde Collboni, després d'un altre tiroteig mortal a Barcelona, ja va demanar més policia i més penes. Sí?
11: Doncs potser sí que es posin les piles i facin alguna cosa, perquè realment això s'està sortint de mare.
6: I sense el potser. Què més sabem d'aquest cas, Jordi Vila, aquesta hora?
12: Doncs mira, que els grups municipals han criticat molt la posició de l'alcalde Jaume Collboni per Junts a aquest nou homicidi confirma el fracàs dels que tenen la responsabilitat de garantir la nostra seguretat. També n'ha parlat a les xarxes la regidora dels Comuns, Jessica González, que qualifica els fets de tragèdia insuportable. La presidenta del grup municipal d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que el que està passant a la ciutat amb els darrers tiretejos requereix que el PSC prioritzi Barcelona i demana als socialistes determinació i eficiència a l'hora de posar els recursos de seguretat allà on toquen. I més contundentment ha estat el president del grup municipal del Partit Popular, Daniel Cirera, que assegura que les bandes campen lliurement mentre Collboni i Illa no reaccionen. I des de Vox, Gonzalo de Oro ha fet una piulada en què afirma que Barcelona està fora de control per la incompetència del PSC i reclama un alcalde valent que posi ordre ja.
6: El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, diu el batlle Collboni ha perdut el control de la ciutat, Lasalas.
11: No sé si és el batlle o és que tenim un problema de seguretat i potser no és només el que és segur, no? L'Ajuntament tindrà la seva responsabilitat, però estem parlant d'un problema policial i de la conselleria i que s'ha d'adoptar alguna mesura perquè realment la

0: L'alarma s'està estenent amb aquest tema i cada vegada anem a més. No és un fet puntual, sinó que ja s'han repetit. Em sembla que era el setè, aquest
1: any. 7 tirotejos mortals en el que portem d'any a la ciutat de Barcelona.
0: I està molt identificada les raons. Per tant, si estan tan identificades les raons, les actuacions haurien de ser clares i contundents.
1: Astrid.
2: Sí, estic totalment d'acord. El que passa que crec que no es pot atribuir només a l'Ajuntament, no? la responsabilitat del que està passant, perquè de tot el que hem vist, són fenòmens que escapen a la gestió local. Vull dir, són fenòmens de nivell transnacional que afecten a molts territoris, que sí que se sap quin és l'origen amb unes determinades pràctiques, i segurament s'ha d'atacar directament a l'arrel, no? I en el cas precisament de les bandes latines, doncs com que estan molt circumscrits a determinats entorns, tot i que es comença a estendre cap a d'altres nacionalitats que fins ara havien quedat alienes, això s'hauria doncs d'incidir en la base social de reclutament.
1: Salvador.
3: Què passa? Que aquest cas és especialment impressionant.
2: És un nen.
3: Perquè un noi de 15 anys, assassinat per un arma de foc a trets,
1: que va arribar a Catalunya el mes de desembre. Encara no 7 mesos.
3: Clar, fins ara nosaltres veiem això, que no sembla que era colombià, no? Veiem això a Colòmbia, d'altres països sud-americans, tot això del Bukele, tot això ho veiem de lluny i dèiem, bueno, quines barbaritats, que bèstia, no? Però clar, hores d'ara és aquí, a Barcelona, no?
2: Però no és tan nou, el que passa que ara comença a transcendir, però de fet hi ha d'altres ciutats, a Madrid ja fa temps que experimenten molts problemes amb aquest tipus de bandes, és a dir, a mesura doncs, que hi ha una concentració molt més gran d'aquestes poblacions que tenen aquesta mena de tradicions i que a més són espais de socialització, no perdem de vista, no? Formen part doncs, de la seva manera d'integrar-se, doncs això doncs, ens fa veure doncs, que hem de vigilar moltíssim i que segurament s'han de fer actuacions molt més contundents.
1: Passen 11 minuts de les 10 del matí, més de 3.000 evacuats, quin desastre, més de 3.000, per aquest gran incendi que crema a la Catalunya Nord. El foc arrasa càmpings entre Santa Maria i Canet de Rosselló, 9 ferits, entre ells un nen. De seguida hi anirem en directe. Parlarem amb Nicolás Fabra, director general de serveis de l'Ajuntament de Canet de Rosselló. Alerta, oients, amb els incendis. Torna la fortíssima calor, ahir ens ho deia el Picó, i cada dia que passarà es dispararà més el risc de foc forestal a Catalunya.
3: És un incendi desproporcionat, O sigui, és una cosa
1: horrible.
3: És una barbaritat. Han hagut d'evacuar càmpings i tal, però que és d'unes dimensions enormes.
1: Sí. Mira, ara mateix el risc d'incendi, tenim el mapa d'avui, aquí davant. Tenim perill molt alt aquest divendres, sobretot a les terres de l'Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, també cap al Baix Ebre, en punts del Baix Camp, també en alguns sectors del Priorat, tot arreu, a la Conca de Barberà, al Camp, la Noguera, el Pallars Jussà, en alguns sectors del nord del Pla d'Urgell, de l'Urgell, cap al Solsonès, i el perill és alt a moltes altres comarques, a gran part de l'interior i meitat sud de Catalunya. Perill molt alt també avui, a l'Alt i al Baix Empordà. Atenció, cap a les comarques del nord-est de Catalunya. I això cada dia que passi anirà més. És a dir, que aquest cap de setmana i la setmana que ve, que diu que tindrem probablement la segona gran onada de calor d'aquest estiu...
2: Vols dir que hem deixat de tenir onada de calor? Perquè, francament, la diferència entre dies enrere i...
1: Aquests dos últims dies s'ha respirat una mica més bé. El que passa que veus, la tramuntana i el mestral disparen el risc d'incendi als dos extrems del país. De vegades, encara que no faci tanta calor, si hi ha menys humitat, el risc és més alt, més elevat. Vaja, precaució, per favor.
0: Sí, tenim un paisatge que és com un polvorí, sí. I el que s'ha de tenir molt en compte és que la prudència és fonamental en aquest cas, perquè moltes vegades és per una actuació
3: negligent.
0: Sí, o... que pots provocar, més enllà dels incendis que són provocats per persones que van expressament a provocar-los, no? Però a vegades per una negligència estúpida, sense voler, pots provocar un autèntic desastre.
1: Bé, ara de seguida us explicarem el cas d'una treballadora de Barcelona a qui haurien acomiadat per parlar català. Per parlar català a la feina, Jordi Vila.
4: Sí, Plataforma per la Llengua denuncia que es tracta d'un nou cas de discriminació lingüística i alerta que és especialment preocupant perquè a la carta d'acomiadament hi apareixien diversos retrets vinculats a l'ús del català. Més detalls d'aquest cas d'aquí a pocs minuts amb Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua.
1: Bé, no sou de tatuatges, em sembla, cap dels
3: no.
1: que... cap dels aquí presents, nets i polits.
3: Que et puguin ensenyar, almenys.
1: Vaja, i...
0: No, vaja, a veure, per tant, no, bueno, vol explicar alguna cosa.
2: Sempre es poden ensenyar a algú.
1: Cots. Estàs moreno, eh?
3: Que sí?
1: Sí, noi.
3: Sí, sí.
1: T'ha tocat el

0: sol.
1: A tot arreu, no.
0: Perquè no has volgut.
2: Per protegir el tatuatge.
3: Per protegir el tatuatge, efectivament.
0: Ara veig aquí tots els que tenim a l'estudi no porten tatuatges. Sí, no. Potser no interessarà gaire l'audiència, això d'avui, Jordi Vila.
2: Bueno, però bueno, potser som minoria,
4: eh? Potser estaran amagats, perquè també hi ha gent que es fa aquells tatuatges que ara estan molt de moda, que és així, molt, amb una línia molt fina, en un lloc allò que pràcticament no es veu, eh?
1: Mira, recordo...
0: Calla, sí que van pintats a l'altre costat de l'Atlàntic.
4: Mira, doncs hem dedicat...
0: A la Peixera, a Jaume Tudela, a Roserén, a veure... Se us veu la pell o ja no? Oh. Mira, aquest sí que els interessarà, sí, el tema, sí, sí. Jordi.
4: Mira, l'estiu és una època ideal per lluir tatuatges, però com podem protegir-los del sol i de la calor, eh? Avui també ens preguntarem quins són els tatuatges que estan més de moda i per què cada vegada hi ha més gent tatuada. En parlarem amb un dels tatuadors professionals més reconeguts de Barcelona, Jota Tatuer, que és molt conegut pels seus tatuatges fets a base de tinta negra, alguns dels quals arriben a cobrir tot el cos.
2: Com... Posats a fer, podríeu aprofitar també per preguntar-li què haurà de fer tota aquesta gent quan passi la moda del tatuatge. Perquè, clar, aquesta...
0: Dones per fet que passarà? Jo pensava que anaves
2: totes
0: a dir quan es fas gran i t'arrugues, què passa?
2: Totes les modes passen.
0: Sí?
2: I tant. Jo estic convençuda que d'aquí poc el que serà realment trencador és no portar cap tatuatge.
0: Calla, que si ho escoltes encara et convenceran i te'n faràs un.
2: No ho crec.
0: A la punta del nas. Escolta'm una cosa, com que estem tan trinxats, sempre portem psicòlegs a aquest programa, Jordi Vila.
4: Sí.
0: A veure si ho podem arreglar,
4: sí,
0: això,
4: a veure si
0: abans d'acabar la temporada.
4: A veure si ens arreglen, també. No?
0: A veure si ens arreglen.
4: Estaria bé,
0: sí,
4: estaria
0: per
4: bé.
0: Per
1: sense èxit.
4: Sí, sí.
0: Noi, no hi ha
4: escolta,
0: manera.
4: L'humor que no falti, eh? Mira, tots ens hem sentit tristos alguna vegada, no? O moltes. Perdre una persona estimada, una ruptura, una decepció, simplement passar una mala època formen part de la nostra vida, eh? I cada vegada sembla que tolerem menys aquest malestar. Volem sentir-nos bé de manera immediata i sovint busquem una solució ràpida, una pastilla o una pantalla. Doncs bé, el psicòleg Aleix Cortés de Kafka Psicologia alerta que ens estem medicalitzant les emocions per no sentir-les, no? Per no processar-les. Doncs en parlarem de tot plegat amb aquest psicòleg.
0: I una altra psicòloga, però aquesta també és sexòloga clínica, l'Alba Povedano. Cada divendres és aquí, però avui no, perquè està fent el Camí de Sant Jaume, no? En català és Camí de Sant Jaume, això, el Camí de Santiago, que diuen alguns, no.
4: En català és el Camí de Sant Jaume, no. Però quan vas a fer el camí, quan et vas creuant amb els caminants, amb els que participen, amb els peregrins, s'acostuma a dir, buen camino.
0: Va.
4: Buen camino.
0: Escolta,
4: li direm bon camí a Sant Jaume a l'Alba Povedano i li preguntarem on està exactament, no? En aquesta ruta.
0: A veure, un pare. Em sembla que està arribant ja.
4: Sí.
0: Amb aquesta calor no sé com s'ho ha fet, però vaja, ja ens ho explicarà d'aquí una estona. T'anava a dir, tots hem sentit alguna vegada això. Nen, l'aigua del mar ho cura tot. Avui volem saber si és veritat o mentida, això, Jordi Vila. Eh?
4: Sí, ho farem a la tercera hora de programa. Parlarem de mites i realitats sobre l'aigua del mar. És veritat que ho cura tot, com deies, Xavi? Doncs ho descobrirem amb la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, Andrea Convalia.
0: Bé, veu seguir la presentació del tour?
2: No.
1: Jo tampoc.
0: No. Doncs escolta'm, aquí titulars, Barcelona, una altra vegada, s'ha lluit davant el món sencer, tothom pendent. Jo tampoc, eh?
2: No.
0: Jo vaig pedir les conseqüències, els talls de trànsit, i ahir parlàvem...
2: Què t'hem de dir els veïns de la Sala Família?
0: Amb bars, restaurants, Astrid, vam parlar, estaven indignadíssims. Diu que perden
2: que
0: alguns 4.000 euros
2: no
0: en un sol
2: donat,
0: dia.
2: No els han donat cap compensació. Jo
0: I ara demanen compensacions a l'Ajuntament, ja, efectivament, ahir en parlàvem,
2: sentit. Sí, sí, té sentit, perquè al final això és una activitat que té impacte econòmic per uns, doncs que benefici els que es veuen perjudicats pels,
0: doncs sí,
2: pels
0: escolta,
2: tancaments.
0: Aquest matí, ho dic perquè avui regalarem als oients pa del tour, no, Jordi Vila?
4: Sí, se m'està fent la boca aigua, Xavi.
0: Ah, sí?
4: Potser si mengem aquest pa anirem més ràpid en bicicleta, m'ho pregunto.
0: Ah, pensava que deies fent guions.
2: A mi me n'haureu de donar, a veure, que el puc provar.
4: Mira, coincidint amb el pas d'aquesta cita ineludible del ciclisme per la ciutat de Barcelona, diferents establiments han creat productes commemoratius. Hi ha un pa en forma de roda, de bicicleta, una truita, un còctel i un gelat, entre altres opcions. Ah, Xavi, avui us explicarem com són i on les podeu trobar.
0: Bé, fa poc hem descobert un crac, es diu Toni Reboredo, expert en trucs informàtics, és una passada. És a dir, el primer dia, per exemple, aquí a l'estudi ens va ensenyar i, de fet, vam poder comprovar que si tu prems 5 vegades el botó d'encendre el mòbil, així, pam, pam, pam, pam, pam, 5 vegades, truques al 112. En una situació crítica, que dius no puc veure, no puc mirar la pantalla, no sóc incapaç de marcar el 112, doncs tu ho pots provar ara mateix, Salvador Cot. apretes, prems 5 vegades aquest botó...
1: No estem tan malament.
0: I truques al 112.
2: O, per exemple,
0: l'altre dia ens va ensenyar a activar l'alerta per terratrèmol, també, al telèfon mòbil. Avui diu, sabíeu que a partir d'ara heu de registrar el vostre nom d'usuari de WhatsApp si no voleu que us el prenguin? Doncs això ens explicarà el Toni Reboredo d'aquí una estona aquí al matí de Ràdio 4. I avui, Maria, com
3: Hola,
0: estàs?
3: Hola, què tal?
0: Tu sí que vas tatuada, eh?
3: Jo, a més, jo els porto molt finets, molt petits, perquè vosaltres em mireu ara mateix. Ara jo porto un vestit perquè fa moltíssima calor, no sé si em mireu, aixeco. I potser no em veieu cap tatuatge.
2: Jo n'he vist un.
3: N'he vist un, però molt petits. Jo em porto 10 de tatuatges, i no ho sembla.
0: Bé, avui no ets aquí, però, per parlar
3: no,
0: de tatuatges...
3: No, però si voleu també puc parlar
0: perquè,
3: de tatus, eh?
0: Home, pots parlar de tot i més. Avui sentirem Havaneres, eh? Demà, qui no va a Calella, demà? Calella de Palafrugell.
4: Jo no vaig.
2: Jo tampoc.
0: Però foteu. Carai.
4: No, però...
2: No hi cap tothom.
3: No portem tatuatges. No.
1: Ara que se sap que entraran el meu avi...
0: La Maria, lo Pau de Pons i jo, sí que hi anem. Eh, Maria?
3: Sí, tu també hi vas.
0: Oi, clar.
3: Em fa molta il·lusió. M'encanten les havaneres i tinc tantes ganes d'anar-hi. Molt bé, molt bé. Em fa molta il·lusió. I
0: posa una havanera, dona.
3: Vinga.
0: L'havanera, l'havanera, eh? Polèmica, ara fa un any, eh?
4: Sí. És veritat, és veritat.
1: Vam estar allà tots pendents.
4: I es va acabar cantant, eh?
2: La descancel·lació. Estem en procés de descancel·lació.
0: No ho espatllis, Jordi Vila. Doncs escolta, d'aquí una estona en parlem, eh?
3: Vinga.
0: I ens sentirem més.
3: I tant, sí, sí. A mi m'agrada molt Mariner de Terra Endins, m'agrada molt.
0: Sí,
3: senyora. Per ser una mica diferent al meu avi. I a part de la vella Lola, Mare vull ser pescador, també m'agrada molt.
0: Perfecte. I també sentirem a Madonna, Jordi Vila.
4: Sí, perquè... perquè aquest cap de setmana Madonna, la reina del pop, bé, avui ha publicat oficialment el seu nou àlbum Confessions 2, Confessions 2. Confessions 2 s'ha publicat avui de forma oficial i arriba exactament 2 dècades després del seu icònic disc de música de ball Confessions on a Dance Floor. És el nou treball de Madonna que, vaja, que bé, posa molt feliços a tothom que li agrada.
0: I avui, com que regalarem el pa del tour, doncs qui el vulgui ha d'encertar, d'endevinar el so del dia. És aquest, sentim-lo. Més fàcil, impossible, eh? N'hi ha per tot arreu, sí o sí? Astrid, fins i tot tu ho saps. No,
2: no, no, jo... És un ocell, però...
0: Home, i tant.
2: A partir d'aquí.
0: Una mica l'ocell. Però vaja, 900... 454-455. 900-454-455. Jaume Tudela, Marta Inglés i Aro Serén. El control de so és 11:15.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què ha passat, aquest nou cas de discriminació lingüística? Estem parlant de que han fet fora algú per parlar català?
1: Bé, doncs això sembla. Aquesta persona es va adreçar a nosaltres, ens va ensenyar l'escrit d'acomiadament i les dues primeres, els dos primers punts d'aquest escrit d'acomiadament
0: diuen
1: justament això, que la treballadora inicia converses en català, tot i que fins i tot ho diuen com que ha estat necessari demanar-li expressament el canvi al castellà, i que això ha generat un mal ambient dins l'empresa. És a dir, parlar català ha generat mal ambient a l'empresa. Això és, evidentment, a part que és il·legal, doncs és absolutament immoral. I, per tant, doncs, a través de la inspecció de treball, doncs estem mirant a veure què es pot fer, perquè aquestes pràctiques no les podem tolerar, no poden tornar a passar.
0: I què es pot fer aquí?
1: Bé, nosaltres el que hem fet ara és derivar-ho cap a la inspecció de treball, perquè l'ús d'una llengua oficial a Catalunya mai no pot ser motiu d'acomiadament d'una persona. Si hi ha altres motius, nosaltres no hi entrem. Però els dos primers motius d'aquesta carta d'acomiadament expressen clarament que aquesta persona ha fet servir el català contra el parer de l'empresa, i això és absolutament inadmissible.
0: Ja. El tema ha estat negar-se a parlar castellà?
1: Tal com ho diu aquí, ell el que diu és no tant que s'hagi negat a parlar castellà,

0: castellà, sinó que ha fet servir el català de manera normal. I aleshores aquí és on li han hagut de cridar l'atenció per parlar català. Però a més a més, tal com està escrit, no sembla pas que hi hagi hagut queixes de clients, que no saben, vull dir, el que hi ha hagut és senzillament que internament se l'ha recriminada pel fet d'usar el català de manera normal i natural. Això no pot ser en cap cas un motiu d'acomiadament, perquè el català és, a part de que és la llengua pròpia, és una llengua oficial a Catalunya, per tant, vull dir, no sé, és tan bèstia que no...
1: Quin tipus d'empresa era? Es pot dir?
0: Jo crec que sí, perquè s'ha dit a totes les xarxes, és una empresa que lloga espais de coworking i també crec que lloga també co-livings, que són aquests, bueno, aquests pisos, diguem, compartits, no? Aleshores, és una empresa que és una empresa catalana, de tres empresaris catalans, que s'està expandint també a altres punts d'Espanya, perquè han dit que doncs, també tenen seus a Madrid i a València. Aleshores, a mi em sembla molt bé que fora d'aquest àmbit català doncs, facin servir el castellà per relacionar-se amb Madrid o amb altres llengües, però que a Catalunya es faci fora una treballadora pel fet d'usar el català de manera normal, això és el que nosaltres entenem que no pot passar.
1: De cara al públic, això, eh?
0: Sí, de cara al públic internament, també, perquè també esmenta que ella, aquesta treballadora, ha fet servir el català internament i que també se li ha recriminat el fet de fer-lo servir internament. És que és inadmissible de totes, totes.
1: Salvador Cot.
2: És especialment fastigós. A més a més, és una empresa, vaja, és una empresa catalana, és una empresa de Barcelona i és una startup d'aquestes de... que ha anat fent ampliacions de rondes de finançament amb family office d'aquests de Diagonal cap amunt, no? O sigui que la tipologia dels personatges te la pots imaginar, no? I el fet de que tinguin aquesta malaltia de que no es pugui fer servir internament el català en una empresa de Barcelona, hi ha de veritat que hi ha derivades aquí molt bèsties, no? I espero que aquesta vegada hi hagi una sanció exemplar. I a part del descrèdit d'aquesta empresa i d'aquests personatges que generen aquest tipus de comportaments, però espero que hi hagi una sanció exemplar, perquè si no, i aquí els mitjans de comunicació hem de fer tota la força perquè això, efectivament, arribi a bon terme i aquesta empresa veritablement entengui que no es pot tenir aquest tipus de comportaments amb una empresa catalana a Barcelona, vaja, amb una treballadora d'aquí.
0: Exactament, és que fins i tot s'arriba dient aquest escrit que el fet de parlar català ha generat un clima laboral inadequat.
2: Tu imagina't com són ells, o sigui, com són els que manen.
0: És molt bèstia,
2: perquè,
0: clar.
2: Perquè que hi hagi una treballadora que s'expressi en català a Barcelona, com són els que manen perquè els hi generi aquesta...
1: Astrid Barrio, que no vols dir res.
3: És que, a veure, em costa d'entendre quina és la situació específica. És a dir, és per expressar-te oralment en català, és per utilitzar el català en les comunicacions internes, i per tant la llengua de treball que potser l'empresa doncs, considera que s'ha de fer en castellà o s'ha de fer en anglès o s'ha de fer en alemany, vull dir, no sé en funció de quin tipus de clientela. És per l'expressió oral, és a dir, o és per l'ús del català com a llengua de treball amb les comunicacions de naturalesa laboral? Perquè això potser,
0: no.
3: Pregunto, s'hauria de mirar, sí, quines són les normes de l'empresa, i això fins a cert punt puc entendre que les empreses tinguin capacitat per decidir-ho, això.
1: Estem demanant a l'empresa també que si vol dir-hi la seva, lògicament ens agradaria molt escoltar la seva versió dels fets en aquest programa, Marta.
2: Igual poden intervenir en català i tot.
4: Sí, jo no entenc en cap supòsit, cap ni un d'aquests que has dit, que es pugui acomiadar una persona per parlar la llengua del país, país.
3: No, és que... vull entendre exactament què és el que ha passat, perquè no acabo d'entendre-ho ben bé, no? És a dir, en quina circumstància...
1: Mireia, es pot aclarir més això, Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, això que demana l'Astrid?
4: Però és que hi ha cap circumstància en què es pugui fer fora una persona per parlar la llengua del seu país? És que no sé si hi ha alguna circumstància que...
3: Però per això dic, és per parlar-la només o és per utilitzar-la com a instrument de treball quan potser l'empresa no vol? És això el que jo demano.
4: Home, però entenc que ella, aquesta persona, si parla amb una persona en català, no és un alemany que ve per llogar un pis i resisteix a parlar-li en anglès.
1: Què en sabem d'això, Mireia Plana?
4: Persones de catalans.
0: Clar, en la nota d'acomiadament, a més, es, no es parla tant de la llengua del client, perquè, per exemple, ha sortit

0: una representant de l'empresa explicar que és clar que ells es relacionen amb moltes llengües. Em sembla molt bé. Però fixeu-vos que en la nota d'acomiadament en cap moment parla d'aquestes altres llengües, només parla del català i del castellà, no? Aleshores, diu que aquesta treballadora, en circumstàncies internes, és a dir, parlant amb altres treballadors, ha fet servir el català i se li ha recriminat. I també parla d'un cas concret que diu que quan se'n va anar de vacances va posar un missatge d'aquests que es posen al correu electrònic, allò de dir soc fora de vacances, i aquest missatge estava escrit només en català i en anglès. I això també per ells ho consideren doncs una cosa que va contra els criteris de l'empresa.
1: Per tant, el tema ni tan sols és el català, és el castellà. O sigui que volen imposar amb aquesta treballadora que parlin, que fins i tot el missatge de que me'n vaig de vacances sigui en castellà. Estan malalts, aquests tios.
2: Efectivament.
3: És absolutament surrealista. És surrealista.
2: Bé, escolta, Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí
0: gràcies
2: al matí de Ràdio 4. Gràcies, que vagi bon dia.
0: A veure
2: si tenim sort i se'ns hi posa també l'empresa.
1: És que tu imagina't quina mena de gent és això.
2: Vull donar l'oportunitat, lògicament, que expliquin la
1: seva versió. Imagina't quina mena de gent és això, que s'ofenen perquè el missatge està en català i anglès, de que me n'he anat de vacances i envia'm el mail.
3: És que no té ni solta ni volta.
1: O sigui, quina mena de malaltia, és que m'agradaria veure qui és. Perquè, bueno, ja t'ho pots imaginar, la veritat. O sigui, el tipus d'empresa.
2: 11:15, ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: I aquest matí a la tertúlia el Salvador Cot, editor del Grup Món, la Marta Lasalas, periodista del Nacional.cat, i l'Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València. Vau veure la Roja, suposo, i tots i totes. Lasalas?
3: Això era una estona.
2: I? Ho dius amb poc entusiasme. Que no estàs contenta?
3: La veritat és que no, m'és bastant indiferent al Mundial, la veritat, sí.
2: T'és indiferent, però el veus una estona. Tu, Astrid?
5: Estava posat a casa, vull dir, els que els agrada el futbol...
2: La dos cats, suposo, amb la Gemma Nierga.
5: Mira, no em facis dir
2: amb
5: què.
2: Al final tot queda a casa.
5: Jo estava fent altres coses, ho sentia, estaven contents i s'ho van passar bé. Sembla que el partit va ser molt interessant.
2: Salvador Cot?
1: Jo, no vaig mirar. Jo és que vull que Espanya perdi sempre. Sempre.
2: Per què? Però si tens mitja plantilla del Barça, allà.
1: Sí, sí, és igual. O sigui, no, mentre Catalunya no pugui jugar, doncs llavors després em rumiaré si m'agrada més Espanya. Bé. O menys, que segurament serà menys, perquè jo ja, aquí a la meva edat, encara que siguem independents, no. Però aquest Mundial té una novetat, que és que vull que guanyi algú, vull que guanyi Noruega. Perquè em cauen superbé, aquests tios. És veritat.
3: No, home, han sigut els que han estat capaços de captar l'atenció per la forma com animen el seu equip.
1: És fantàstic, allò.
3: Sí,
1: tots
3: és
1: un país petit, honest, el Haaland aquest és un tio que podria jugar amb Anglaterra i s'estima més jugar amb Noruega. Tots, la gent participa, són divertits.
2: Recordem que Espanya va guanyar Àustria per 3-0 i ara jugarà contra Portugal els vuitens del Mundial. És a dir, jugarà contra el català, el balaguerí Robert Martínez. Ah. Tu aniràs amb el Robert, diguéssim.
1: Quin gran país, Portugal. No, és veritat, Portugal no ens ha fet res. A mi, jo, escolta'm, no sé, fan vins a Porto, està molt bé, canten fados. Són una gent que no ens han fet mai res, al contrari. No?
2: Astrid Barrio.
5: Bueno, un enfrontament molt, molt ibèric, vull dir, fantàstic.
1: I tenen l'Estatut d'Autonomia, que és veritablement interessant.
2: Passen 11:45, Casa Antiga. Aquest matí declaren les filles del fundador de Mango i un psiquiatre. Les dues germanes defensaran la bona relació que, segons elles, tenia el Jonathan, el seu germà, amb el seu pare, Marta Lasalas.
3: Sí, realment, aquesta història és la veritat és que és bastant lamentable, perquè, clar, estem parlant de que s'acusa una persona de matar el seu pare, que és una cosa molt bèstia i que, o sigui, públicament s'està donant gairebé com per sentat, no? I aleshores el fet que vagin les filles de la víctima i germanes d'aquesta persona a declarar a favor seu, doncs imagino que deu ser un punt important a tenir en compte.
2: Astrid Barrio.
5: A veure, és cert que en aquest cas, vull dir, la presumpció d'innocència està patint molt, però també és veritat que a mesura que anem sabent cada vegada més detalls, hi ha coses molt, molt estranyes, no? El que s'ha sabut aquesta setmana, no? D'aquesta terapeuta, doncs, amb voluntat d'incidir amb la presa de decisions sobre els diners de la família.

0: tot plegat no ajuda doncs, a que s'aixequi l'ombra de sospita de que, com a mínim, algun tipus de relació molt viciada hi havia. I clar, això doncs, podria arribar a constituir un mòbil, no? I per tant que permeti sustentar certes hipòtesis.
1: La terapeuta ja és un personatge, vaja, que tindrà un paper protagonista a la pel·lícula, segur. O sigui, a la pel·lícula que farà, no, en faran 10.
0: I però clar, qui diu terapeuta, o sigui, això de terapeuta, potser els terapeutes de debò haurien de rondinar respecte a l'utilització, no? Perquè sembla més aviat una espècie de gurú, no? O una espècie de...
1: Sí.
2: Si es veu que massa clar la seva professionalitat.
0: Una figura bastant peculiar i que segur que els terapeutes amb el seu codi deontològic doncs aquestes pràctiques
1: de tota manera, clar,
0: avalen.
1: Tothom està convençut de que li va fotre l'empenta, no? Això en aquest
2: però
1: país...
2: Però això és molt bèstia, eh? Tothom ho està donant per descomptat. Estem parlant d'un pare i un fill que tenien conflictes entre ells, però vaja, en moltes famílies hi ha conflictes entre pares i fills, més encara quan hi ha diners pel mig, però això, matar el seu pare... O sigui, que tothom ho doni tant per sentat, em sembla com no sé, molt bèstia.
1: Tothom ho dona per sentat perquè és diguéssim, l'opció més cinematogràfica. No?
2: Clar, allò, clar, però...
0: Bueno, i per tota aquesta suma d'interrogants sí. Que hi ha, vull dir, segurament si no hi hagués interrogants, si ell no hi hagués anat uns dies abans, si el telèfon no hagués desaparegut, si les trucades no haguessin estat... Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements molt cinematogràfics doncs, que permeten
2: sí, però
0: doncs,
2: saps
0: que
2: sigui passa?
0: Molt difícil des del punt de vista de l'opinió pública aixecar l'ombra de dubte.
2: Però el que passa és que no estem veient un capítol de Succession.
0: No, però...
2: Estem parlant de persones sí, concretes sí. Que encara que tinguin molts diners són persones que tenen els seus drets a la presumpció d'innocència. I jo crec que tot això s'està trinxant. O sigui, no en tinc... Jo no, ni el conec, ni tinc ni idea de si ho pot haver fet o no ho pot haver fet, però em sorprèn molt la facilitat amb què tothom dona per descomptat que aquest noi ha matat el seu pare. I dius,
1: ostres... Home, això, clar, sempre acostumo a fer-li cas al Quico Sallés, que ara està seguint el cas, que no s'equivoca mai, eh? I ell diu que no el condemnaran, perquè res del que hi ha no és suficient.
2: Sí, però és que encara que no el condemnin perquè no hi ha unes proves que ho demostrin, la gent continuarà pensant... aquesta persona, la llufa, no se la traurà del damunt, perquè encara no havia començat la investigació i ja des de... Bueno, des del minut zero, no, perquè quan es va saber que havia mort el
1: sí,
2: Isaac
1: sí,
2: Andy...
1: Va ser del minut zero, tothom...
2: Bueno, vull pensar que algú va donar alguna marge d'allò de confiança, però... Ostres, però és que encara que les proves no ho demostrin, ja em diràs tu com es traurà la llufa aquest home de sobre. És que, clar, com que la gent que té diners paga advocats...
1: Això és el que dirà tothom si no el condemnen.
2: Efectivament. I això em sembla molt bèstia, aquesta alegria i aquesta facilitat amb què tothom, tots condemnem o deixem de condemnar la gent.
3: Ah. Heu posat gasoil o benzina aquestes últimes hores o dies?
0: No, fa dies que no, però ho pagarem més car.
3: Les sales.
2: Fa uns dies, sí.
3: Fa uns dies i què? Has notat alguna diferència?
2: A veure, jo vaig no, mirant...
3: A més, ara ens han tornat l'IVA del 10 al 21%, però esclar, és que tens el barril de Brent. Ara mateix, aquesta hora està a $71.7, però allò de l'efecte coet ploma que diuen és així. A més, clar, també coincideix que, d'altra banda, tornen l'IVA del 10 al 21%. Sí, això es va acabar el dia 30 de juny, i per tant, des del dia 1 tornem a pagar el 21%.
1: A mi se m'ha encès la llumeta ara, avui.
3: T'ho dic perquè aquest matí hem tingut l'Enrique...
0: Massa tard, ja.
3: L'Enrique García, el portaveu de l'OCU, denunciant-ho tot això. Ha estat al Cafè d'Idees amb la nostra companya Gemma Nierga. Sentim justament les declaracions d'Enrique García, portaveu de l'OCU.
4: Es normal que los consumidores ya notemos este incremento, porque cuando se aplicó el descuento no bajó tan rápido como ahora sí que lo ha hecho la subida.
5: Pues eso es lo que denunciamos nosotros, que ha habido en este proceso ha vuelto a haber efecto pluma y cohete. ¿Qué es eso? Pues que cuando ha subido el petróleo ha subido de forma inmediata los carburantes y cuando ha ido bajando no se notaba, con lo cual de nuevo hemos visto esas diferencias que han existido. Ahora con la eliminación del IVA y la aplicación de los descuentos pasa un poco lo mismo, ¿no? Se ha notado de forma inmediata en los surtidores y bien es cierto que se ha atenuado de alguna manera el impacto que podía llegar a ser de hasta 10 euros por depósito en el caso del diésel, por ejemplo.
3: Doncs au, així estem.
1: Sí, això va així.

0: O sigui, les benzineres, quan han de comprar... Compren molt sovint, eh? No, o sigui, la benzinera final, els dipòsits que tenen no els hi permeten especular més enllà d'un parell o tres de dies. I han de comprar. Llavors, quan compren i després baixa, doncs el que tenen acumulat aquests dos o tres dies per valor, no? I tots intenten, doncs, baixar el més... lentament possible. Però totes aquestes coses depèn del que fan les gasolineres del voltant, eh? Vull dir que no...
1: Ai, senyor. Mira, ara mateix falten 6 minuts per 11:15. De seguida anem en directe cap a la Catalunya Nord. Patim per aquest incendi, que per sort sembla que està estabilitzat, però més de 3.000 evacuats.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
4: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
5: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
6: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
7: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
8: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
9: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
10: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
11: La música és una creació humana única.
10: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
11: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
10: Amb Irene Dasombila, a Ràdio 4.
12: Un dispositiu d'alliberació sònica.
3: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Per cert, ara parlàvem del partit d'ahir, que a les sales, per exemple, va veure una estona. Escolta, estem contents amb les audiències. La 2CAT, 9,5% de share, amb 229.000 espectadors. La segona opció més vista, a Catalunya, només per darrere, lògicament, de la U. Tot queda a casa, diguéssim. Sí? Èxit d'audiència de Ràdio Televisió Espanyola. També a Catalunya, vaja, m'ho diu ara mateix la Sònia Urbano, la directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i de Ràdio 4.
2: Hi ha molt austriacisme.
3: Sí, és el que estava pensant.
1: Bones notícies. Escolta, la mala notícia és el que està passant a la Catalunya Nord, amb 3.000 evacuats en l'incendi entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Un foc ha obligat a desallotjar diversos càmpings, 9 persones ferides. Nicolás Fabra, bon dia.
4: Bon dia.
1: Nicolás Fabra és el director general de serveis de l'Ajuntament de Canet de Rosselló. Com esteu? Quina és l'última hora d'aquest grandíssim incendi? És terrible, això. Nicolás, està estabilitzat? Ho podem confirmar ara mateix?
4: Sí, està estabilitzat. Els bombers estan aquí a la zona per mirar que no hi hagi... que el foc un cop més se ressorgeixi, no? I doncs està estabilitzat. Però hi ha bombers a pertot arreu, per vigilar.
1: Finalment, quantes persones s'han hagut d'evacuar? On són i com estan, Nicolás Fabra?
4: El nombre exacte no el conec, però són entre 2.000 i 3.000 persones que doncs, han hagut de marxar. El foc ha començat ahir a la tarda, a 2:15 de la tarda, i ha començat al nord del municipi, en un altre municipi, que és el de Santa Maria al Mar.
1: Sí.
4: I va ser molt fort perquè la tramuntana bufava molt fort i ha saltat el riu Tet, que és a la desembocadura del riu, que és molt ample. La desembocadura del riu fa 60 metres d'amplada, no? I ha saltat el riu, sí.
1: Ja.
4: I doncs hi havia una zona de càmping i uns taller de nau, de construcció de nau.
1: Bé, entre 2.000 i 3.000 persones, dius, han hagut de ser evacuades, majoritàriament turistes, que eren en càmpings?
4: Sí.

0: Majoritàriament turistes, sí, i també la gent que treballava a al polígon industrial.
1: Ah. 9 ferits, entre ells un nen.
0: Sí, això no ho sé clarament, perquè són les xifres dels bombers i la prefectura, i això no ho sé clarament.
1: Per sort
0: no
1: sembla que podia... són ferits lleus, però vaja, 9 persones sí. Han resultat ferides amb aquest...
0: Sí, lleus, sí, bombers també, la policia també, una mica amb la fum i...
1: Bé, sabem quantes hectàrees ha cremat fins ara el foc?
0: Més o més 40 hectàrees.
1: Només 40 hectàrees?
0: Sí, només 40, sí.
1: Carai.
0: Però hi havia càmpings i hi havia un polígon industrial al mig.
1: Ah, Salvador.
2: Clar, clar, és un incendi, deu ser relativament petit de perímetre, però molt violent, no? Clar. I en un lloc que hi ha molta gent.
1: Exacte,
2: que hi ha molta gent, no?
1: Exacte, i tot això dificulta...
0: Exacte, sí.
1: Bé, sabem alguna cosa de les causes d'aquest incendi? Per què ha passat això?
0: Això no. No, no ho sabem. No ho sabem perquè això ha passat en un altre municipi i clarament aquí a Canet de Rossió no ho sabem. No ho sabem.
1: Bé, en qualsevol cas es dona per estabilitzat. Aquesta és la bona notícia a aquesta hora. No sé quina és la previsió, si sabem quina és la previsió dels bombers, no? Quan quedarà controlat del tot això i extingit aquest foc.
0: Penso que durarà encara temps perquè la tramuntana encara bufa aquí a Catalunya Nord, bastant fort. I doncs tot això s'ha de vigilar perquè, a més, hi ha hagut aquestes temperatures molt altes els darrers dies, doncs tot això no és una bona situació.
1: Ah, correcte. Doncs la tramuntana que continua bufant, però que, per sort, en aquest cas, sembla que anirà a la baixa a mesura que vagin passant les hores i també, sobretot, de cara a demà.
2: No he vist que hi hagi col·laboració transfronterera de bombers, de vegades hi és. No sé si és que vostès no l'han demanat i en tot cas, acostuma a funcionar bé, això?
0: Sí, això funciona molt bé. Nosaltres estem al centre de Rosselló, una mica al centre. Canet de Rosselló és a 30 quilòmetres de la frontera i doncs no és una zona forestal i jo sé que hi ha molt col·laboracions amb bombers de Catalunya a zona forestal, per exemple. Però ahir hi havia bombers de Romania, per exemple, perquè fem intercanvis als bombers francesos i altres països i a aquesta zona Canet hi havia bombers de Romania aquí. He vist els bombers aquí també. Però hi ha hagut bombers de tota la plana de Rosselló han vingut aquí. Hi havia no sé quants centenars de bombers. Era increïble. Sí.
1: Molt bé. Nicolás Fabra, director general de serveis de l'Ajuntament de Canet de Rosselló, moltes gràcies per haver estat en directe
0: gràcies.
1: Al matí
0: gràcies
1: de Ràdio 4.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu. Bon dia, Nicolás. Adéu. Mira, passen 2 minuts de 3:15.
3: Al matí de Ràdio 4...

0: i diu, si tots els camions hi passen, això és impossible. Què passa, Astrid Barrio?
1: No, bueno, doncs fa...
0: Atansa't al micròfon.
1: Passa manca de previsió, és a dir, fa molt de temps que se sabia quan acabava la concessió, hi havia diverses alternatives doncs, per poder contribuir a sufragar les despeses que genera l'utilització massiva d'aquesta via, des de la vinyeta fins a exigir al titular de la via doncs que se'n faci càrrec, però efectivament en aquests moments planteja moltes dificultats. Ara bé, plantejar el retorn al pagament sabent que la resta de l'Estat, moltes d'aquestes infraestructures no són de pagament, doncs no sembla de rebut.
0: Què s'ha de fer aquí, Sabadocot?
2: El corredor del Mediterrani. Clar, perquè tots aquests tràilers, la manera de treure'ls és que és una alternativa. Ah. I que és una alternativa de mercaderies bona, ràpida. És això. No posar el peatge un altre cop. És que,
0: vaja, Marta, les sales.
3: O potser no és tan... No és tan atractiu vendre que retires els peatges com vendre que hi ha d'haver peatges a tot arreu, que el que no té sentit és que hi ha... O sigui, o una cosa o l'altra.
0: Va parlar
3: que...
0: Salvador Illa al Parlament l'altre dia, també. Sí, aquest tema, ens ho deia sí. Falcàs.
3: Bueno, però és que...
0: Ell... clar, diu, és que això, que tots alegrement demanant que s'acabessin, aixequem els
3: diu,
0: peatges...
3: Diu, i ell el primer, que era alcalde en aquell moment ara, de la Roca, diu...
0: Sí. I saps què deia el Sergio Fidalgo, el director del Catalán Ponés, a la tertúlia...
3: Què deia?
0: Del tema aquest... Que tothom demanant adeu peatges, diu, i al final els únics peatges que han continuat i continuen són els que depenen de la Generalitat.
3: Escolta, però és que al final nosaltres ens vam trobar fa uns anys en què s'havien fet les circunvalacions de Madrid que la gent no les utilitzava i que es va dir, doncs mira, allargarem el peatge de la P7 per poder pagar la circunvalació. Em sembla que era la P7 la que volien allargar per poder pagar la circunvalació de Madrid, no? Escolti'm, sí. Si els diuen peatges a Catalunya perquè hi ha vies que s'han de pagar de manera privada, doncs escolta'm, el que no té sentit és que la resta de l'Estat siguin totes les carreteres gratuïtes. O sigui, que hi hagi, que s'hagi de pagar... S'hagi de pagar pel manteniment de les carreteres, però que paguem tots.
1: Clar.
3: Ara, també el retirar el peatge i que ningú s'encarregui del manteniment quan segueixen passant camions, que al final és un negoci, el transport és un negoci, aquests senyors guanyen uns diners fent el seu transport, doncs que aportin també per pagar les carreteres. O sigui,
1: sí, a més hi ha molt trànsit internacional, per tant, vull
3: efectivament.
1: Dir, els estatals, vull dir, paguen a través d'impostos, però els que no pertanyen doncs, a l'Estat i no paguen els impostos aquí, això, bueno, doncs la solució aquesta de la vinyeta, que estava relacionada amb l'ús, doncs potser sí que podria tenir algun tipus de sentit.
3: El que sens dubte no és solució és deixar la carretera
1: perquè
3: i trobar-te doncs, cotxes abandonats als voravies.
1: Per exemple, hi ha una cosa, jo l'altre dia tornava i han crescut molt les adelfes que hi ha a la mitjana. Han crescut moltíssim i hi ha moments... Bueno, ja ho tallen, però segurament no ho tallen. Ha plogut molt, i hi ha moments en els que la visibilitat doncs, està complicada en alguns trams. Vull dir que això exigeix, no només el ferm, vull dir, exigeix actuacions constants que crec que no s'estan fent.
2: Tot el que són serveis de l'Estat aquí funciona malament. La recaptació funciona
1: perfecte. Hisenda fantàstica, eh?
3: Sí, sí,
1: Hisenda
3: sí,
1: funciona,
3: sí, sí.
2: Però els serveis...
1: Ho hem vist, vam veure el dia 30, no?
2: No, però vull dir, hores d'ara és que ni treure't el DNI, ni jubilar-te, ni no sé què... O sigui, totes aquestes coses que són serveis de l'Estat no funcionen malament, està col·lapsat. Ja no parlem de rodalies i tot això, no? En canvi, la recaptació funciona perfecte.
0: Mhm. Estic pendent, perquè m'estan informant d'un possible incendi ara mateix a la zona de l'Empordà. Jo ho dèiem abans, justament l'Empordà...
2: Tramuntana.
0: Terres de l'Ebre, clar, aquesta entrada tramuntana de les últimes hores ha fet caure la humitat i això doncs, ens complica molt les coses en aquest sentit. Doncs mira, mobilitzades 15 dotacions, incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà. A tocar de la carretera GI-660, que es troba tallada per seguretat, ja que hi ha molt de fum a la zona. Aquesta és la informació dels bombers de la Generalitat que m'arriba ara mateix. Mirarem de parlar amb ells en directe, de seguida que pugui ser. O, per exemple, també, si cal i pot ser, amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Un altre incendi.
2: Està al principis de juliol, eh? Vull dir que...
0: Té pinta que es farà llarg aquest estiu, eh? Sí? Sí? Doncs una informació, vaja, que acaben de passar ara mateix els bombers de la Generalitat i que encara no surt a aquesta hora pràcticament cap mitjà de comunicació. Doncs estarem molt i molt pendents d'aquest nou incendi a la Bisbal d'Empordà.
1: I esperem que sigui l'únic, no?, en els propers dies.
0: Amb una fumera important. Què passa a les sales? Explica-ho tu, dona, no passa res, eh? Enviarem una alerta de protecció civil per confinar la població de la zona del barri

0: de Sant de Pol i la zona de la Casa de Colònies Pou de Glaç per l'incendi que estem comentant ara mateix de la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil demana que si sou a la zona tanqueu portes i finestres, sí? I que no circuleu, si pot ser, en aquests moments. Per tant, tenim aquesta ultimíssima hora, ara mateix, a la zona de la Bisbal d'Empordà, i espera't, perquè això, com dius, Cot, per desgràcia, anirà més el tema dels incendis. És que no ho entenc.
1: Bé, s'entén per les temperatures, per la sequetat, per la... el que passa és que...
0: Sí, però encara moltes imprudències, també.
1: Hi ha moltes, moltes,
2: i
1: moltes imprudències i hi ha moltes coses provocades, això tampoc no,
0: sí,
1: no,
0: no
1: hem de perdre vista.
0: Sí, no fa massa es va detenir un presumpte piròman al Maresme, justament, sí? Doncs au.
3: Sí, sí, no, vaja, esperem que no, però avui que és 3 de juliol...
0: Avui és 3 de juliol,
3: 3 de juliol. Ja estem així.
0: I la setmana que ve, segona onada de calor. De fet, avui ja pugen, demà pugen més que avui, diumenge més que dissabte, dilluns més que diumenge, dimarts més que dilluns, i el pic, com ho deia així, dic, para! Para que saltaré per la finestra, per l'amor de Déu.
1: Res de pluja.
0: Que nosaltres treballem encara la setmana que ve, que no tenim la sort d'estar de vacances com altres, sí o sí?
1: Bueno, hi ha alguns altres fins a finals de mes i encara potser més, eh?
0: Ja. Escolta, no em dic res de Pedro Sánchez avui. Tava de cot.
3: Què vols dir?
0: Home, no sé, porta una molt mala ratxa. No és fàcil aguantar i suportar tot això.
3: No, és curiós. Al final, després, quan t'ho mires tot, a mi el que em crida més l'atenció és que van fer caure el govern del PP amb l'argument de la corrupció una gent que estava mangant des del primer moment, no? O des d'abans del primer moment. I que, clar, això et deixa una corrupció estructural i a partir d'aquí tot és actuacions sobre aquesta corrupció que és endèmica, no?
0: Astrid.
1: A veure, aquesta és una hipòtesi, l'altra hipòtesi és que tot és orquestrat i és una campanya de desprestigi que crec que a hores d'ara ja no s'aguanta, no? Perquè els fronts són molt, molt elevats. A mi del que ha passat aquests últims dies, el que trobo que és més preocupant i que no ha tingut cap mena de resposta, doncs és la imputació de la directora de la Guàrdia Civil i del DAO. Vull dir, crec que això és un fet extremadament, extremadament greu que no ha merescut cap mena de resposta per part del govern.
2: No, perquè ja sembla com si ja s'hagués immunitzat tot, no? Ja pots dir-li la barbaritat més gran... Que no hi ha reacció. I a més aquesta forma de tancar, de no sé com atrinxerar-se, de dir vaig a reunir el comitè federal, un comitè federal que m'és tot fidel perquè els he col·locat jo a tots i a veure què em diuen i tots t'aplaudeixen, menys un parell que, bueno, i ja està. Llavors aquí acaba tot, com que tens el suport del teu comitè federal, el comitè federal que has muntat tu, doncs sembla que ja no passa res.
1: Clar, el que passa que els costos pel partit poden ser molt, molt elevats. A mi el que realment m'està sorprenent és, tenint en compte que d'aquí un any doncs, hi ha eleccions municipals i hi ha eleccions autonòmiques, que no hi hagin més veus intentant distanciar-se o intentant no patir els efectes del desgast que està experimentant. L'absència pràcticament absoluta de crítica més enllà dels elements habituals.
0: L'altre dia el Cot titulava "El partit d'un sol ús". Es compleixen 20 anys de la creació de Ciudadanos, un partit històricament fugaz.
3: Sí, és que és curiós perquè jo fa 20 anys treballava a TV3 i vaig anar a cobrir la roda de premsa del taxidermista, justament, allà a la plaça Reial, no? I me'n recordo que quan vaig... Jo no m'imaginava res, no? Però quan vaig tornar a la redacció vaig dir, hòstia, això hauria d'anar a titulars perquè aquests tios són els del Maragall, no? I això és una cosa gruixuda, no? O sigui, jo crec que és una cosa important i tal. No m'imaginava que acabessin generant un partit polític que acabés guanyant les eleccions del Parlament de Catalunya, ni de cap de les maneres. Però és veritat que allò era un embrió d'alguna cosa que realment ha acabat tenint efectes polítics molt bèsties. O sigui, el partit no ha desaparegut, no? Perquè en el moment en què se'n van a Madrid a alterar les coses a Madrid, doncs allà van ser implacables, no? I van dir, aquí s'ha acabat la festa. Una cosa és l'Albert Rivero, l'Arrimadas, passejant-se, traient llaços grocs i amb totes les teles madrilenyes i tot això, això perfecte, però una vegada vas allà i dius, no, és que jo també vull, jo aquí vull ser vicepresident i vull remenar coses i tal. I,
1: bueno, potser no. El problema és que no van voler assumir o no van, o no s'esperaven alguna altra cosa més, perquè van tenir, si no oblidem que Ciutadans va tenir la capacitat per decidir la majoria absoluta de Pedro Sánchez el 2018, i no va voler, vull dir, no va voler quan 3 anys abans havien arribat a un pacte. Vull dir que també la irresponsabilitat dels partits que no volen

0: expectatives, o vés a saber per quin càlcul. Això jo crec que també li ha pesat molt, no? Al final, la inutilitat a ulls de l'opinió pública, no, d'un partit que podem governar o no governa.
1: Sí, va ser una operació allò que, en comptes del catalanisme fes de frontissa, que això també es va espatllar, fos l'anticatalanisme que fes de frontissa a Madrid, no?
2: El que passa que ells és això que jo crec que és això que apunta l'Astrid, no? Que ells no volien ser una crossa, sinó que ells volien ser l'alternativa, ser el partit que substituís un
0: el
2: PP.
0: El Sorpaso famós, amb aquella enquesta que...
2: Sí, i substituir, doncs, la dreta espanyola que representa el PP, molt desgastat en molts casos de corrupció i tal. El que passa que aquests grans partits, PSOE i PP, demostren que tenen una mala salut de ferro perquè resisteixen, o sigui, poden tenir un desgast electoral, però malgrat tot el que ha arribat a passar, perquè ara estem molt esgarrifats amb els casos del PSOE, però recordem que el PSOE va tenir els GAL, és a dir, va tenir víctimes.
0: Això és molt sorprenent del que ha passat a Espanya, és a dir, a la major part de països del nostre entorn que han tingut greu, resisteixen amb una força increïble.
3: Molt bé, senyores i senyors, moltes gràcies. A aquesta hora estem sobre tot pendents, parlem amb bombers, amb protecció civil, si pot ser amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, amb els companys de Ràdio Televisió Espanyola a Girona, amb veïns de la zona. Tenim aquest incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, tocada a la carretera GI 660, que està tallada per seguretat ara mateix, i amb moltíssim fum en aquesta zona. Hi treballen 15 dotacions dels bombers, 12 terrestres i 3 aèries. Alerta de protecció civil per confinar a la població de la zona del barri de Sant Pol i la zona de la Casa de Colònies Pou de Glaç per l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Tanqueu portes i finestres. A hores d'ara hi ha una Casa de Colònies confinada per seguretat amb 150 nens que estan tots bé, important subratllar-ho. Estan tots bé. Doncs n'informarem de seguida que puguem contactar amb qui sigui. Ara fem una cosa, sentim les notícies de les 11 i tornem en 5 minutets al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Parlem d'un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, on els bombers estan treballant en aquest moment amb 17 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris amb la intenció de controlar el foc ràpidament. Protecció Civil ha reactivat l'alerta del pla Infocat i ha enviat un avís és alert als telèfons de la zona i demana el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la Casa de Colònies Pou del Glaç, perquè el fum de l'incendi anava cap allà. Hi ha 150 nens que es troben bé. Aquest divendres, recordem, hi ha perill d'incendi molt alt en 170 municipis i 17 comarques. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès els primers avisos de situació meteorològica de perill per calor per una probable segona onada de calor a Catalunya. La causa és l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La previsió apunta que aquest episodi començarà aquest diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimecres 10. Els dos dies àlgids i amb calor generalitzada serien dilluns i dimarts. Pel que fa a la temperatura, s'espera que la màxima superi els 40 graus a punts de la plana de Lleida i que estigui per sobre de 35 a la resta de la depressió central i al Pirineu. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, el que coneixem com nits tropicals, i fins i tot tornaran a quedar per sobre dels 25 en alguns punts del litoral i prelitoral, és a dir, seran nits tòrrides. La mort a trets d'un menor de 15 anys aquesta matinada en un parc de la Sagrera ha consternat la classe política municipal. Tots els grups de l'Ajuntament han condemnat els fets amb piulades a les xarxes socials. Des de l'oposició han exigit al govern Collboni contundència contra la inseguretat a Barcelona. Precisament aquest matí, en una entrevista a RAC1, l'alcalde ha recollit el guant.
6: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen de la tinença d'armes vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policia.

0: Gràcies.
1: I en el cas per la mort d'Isaac Andic, a aquesta hora declaren davant la jutgessa de Martorell les dues filles del fundador de Mango i germanes de Jonathan Andic, principal acusat, recordem, en el cas que investiga la mort del seu pare. Més detalls, Núria Alcalà, Raül Hernández.
2: Sí, les germanes Sara i Judit Andic ja són dins d'aquests jutjats de Martorell on han estat citades a comparèixer a partir d'aquesta hora. D'entrada, s'espera que s'assumin el relat de la defensa, tenint en compte que ja van declarar davant els Mossos d'Esquadra, mantenint que la relació entre el seu pare i el seu germà Jonathan Andic era bona, malgrat els frecs en la seva relació. També van assegurar que Jonathan no tenia cap obsessió amb els diners, com manté la jutgessa, una obsessió que, recordem, la instructora situa com un dels motius darrere del crim. A aquesta hora continua declarant el psiquiatre que va avaluar puntualment a Isaac i Jonathan Andic, derivats per la seva terapeuta Julia Luderbold, qui va declarar dimarts durant més de dues hores en aquests mateixos jutjats.
1: El Ministeri d'Exteriors eleva a 29 el nombre d'espanyols morts, 154 els desapareguts i 11 localitzats sota les runes en el terratrèmol de Veneçuela. En un missatge a les xarxes, Exteriors també ha confirmat que ja està desplegat l'hospital de campanya habilitat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament d'Atenció als Ferits. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia a tot. Mentre l'expedició dels bombers de la Generalitat desplaçada al País Caribeny en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil finalitzarà avui la seva missió de suport a l'emergència pel doble terratrèmol a la zona de la Guaira. Des de la seva arribada al país, la quinzena d'especialistes del grup d'estructures col·lapsades han treballat en equips integrats amb tècnics veneçolans. A part del suport tècnic en les tasques de salvament, la Comissió Europea també ha destinat 5 milions d'euros a Veneçuela per garantir refugi i assistència sanitària a les víctimes dels sismes. La Unió, a més, va fer ahir un pont aeri humanitari des de Copenhague per enviar 47 tones d'aigua, equipament sanitari i material per construir refugis. Un cop finalitzin les tasques assignades avui, els bombers de la Generalitat faran una reunió de tancament i avaluació final amb les autoritats locals i agafaran el vol de tornada demà al matí, hora veneçolana. Està previst que arribin a Barajas dissabte al matí, des d'on retornaran al complex central dels bombers a Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès.
1: Gràcies, i encara un apunt de l'àmbit cultural. El MNAC no iniciarà el desmuntatge de les obres profanes el pròxim dilluns, segons han informat fonts del museu a Ràdio 4. El museu ha explicat que no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó i que desmunta el dispositiu que tenia previst, que quedarà ajornat fins una nova data.
3: Recordem que la setmana passada el MNAC va comunicar per carta al govern de l'Aragó que iniciaria el desmuntatge de les obres profanes de Sixena el proper 6 de juliol per poder-les enviar abans d'agost. La resposta ha de venir de l'autoritat pública aragonesa en matèria de protecció del patrimoni cultural, que és, en aquest cas, la Comissió Provincial de Patrimoni Cultural d'Osca.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
4: Ràdio 4.
5: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
6: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
5: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
7: Podríem llevar-nos a les 8.
5: Però per què, si ens encanta?
8: Badó, no puc més.
9: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
8: Badó, em passo el programa de tardes.
9: Ei, Badó, que tinc molta tos,
5: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
10: Bon dia i bona sort.
11: Bon dia i bona sort.
10: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. Ara mateix molt pendents d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà. De seguida n'informarem, sabrem què està passant o què no està passant. Esperem que es pugui controlar, lògicament, el més aviat possible.
2: Ens hem posat en contacte ja amb l'Ajuntament. Estem esperant poder parlar amb el seu alcalde, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio. Tan bon punt el tinguem en línia, doncs l'entrevistarem per saber l'última hora d'aquest incendi.
1: Sí, senyor. Escolta, aquest matí em fa molta il·lusió que torni el Toni Reboredo, el nostre expert en trucs informàtics. Sabíeu que a partir d'ara heu de registrar el vostre nom d'usuari de WhatsApp si no voleu que us el prenguin? Atenció a això, eh? Alerta. Doncs aquest matí ho aclarirem, sabrem què hem de fer, com i quan, per evitar problemes, perquè ha canviat la normativa. Ara, de seguida, ens explicaran el que hem de fer, el Toni Reboredo. Més coses, Jordi Vila.
2: Doncs, mira, parlarem ara de tatuatges, perquè ve la calor i és una època on la gent que porta tatuatges doncs, li agrada lluir-los, no? També ens preguntarem quins són els tatuatges que estan més de moda i per què aquesta moda de tatuatges que va més.
1: Tenim un dels tatuadors professionals més reconeguts de Barcelona, Jordi Vila.
2: Sí, estem parlant de J. Tatuer, que és molt conegut per aquests tatuatges en tinta negra, tatuatges que fins i tot arriben a cobrir tot el cos.
1: Ho hem dit bé, això o no?
3: Sí, Jota, bueno, sí.
1: Jota, com estàs, Jota?
3: Bon dia. Estic molt bé.
1: Estàs bé?
3: Sí.
1: Molt tatuat, eh?
3: Sí, una miqueta.
1: Una miqueta bastant o molt? Bueno, els braços completament negres.
3: Sí, fa molts anys que em dedico això.
1: Ahà, perfecte. Va a l'alça, això? És una moda que cada cop va a més?
3: Bueno, jo crec que sí, a conseqüència de que es va perdent l'estigma social que hi ha entorn al tatuatge, de que és un espectre marginal i tot això, doncs la gent té més facilitat i més... es sent més lliure per tatuatge.
1: Ja, i ara, amb l'arribada del bon temps, es fa evident que cada vegada hi ha més gent, no?, amb algun tipus de tatuatge, més gran o més petit, però això va clarament a l'alça. Sí?
3: Bueno, sí, és del que es tracta, no? La gent es tatua per sentir-se més guapo, no? I llavors els agrada lluir-lo.
1: Molt bé, doncs ara de seguida continuem parlant, perquè aquest matí regalem pa del Tour, Jordi Vila. El que endevini, el que encerti el so del dia,
2: sí,
1: que l'hem posat facilet per ser divendres.
2: Mira, mira, una pista.
1: Aro, vinga, va, sentirem l'ocell, sí, és un ocell. Va, ja tenim la pista. Així canta aquest ocell.
2: Mira, la primera pista és un ocell que ja hem escoltat. És un ocell que ja hem escoltat durant aquesta temporada.
1: 900-454-455. 900-454-455. Va, jugueu amb el matí de Ràdio 4.
2: Donem una altra pista?
1: Aneu trucant. No. Mira la Sílvia García del Pozo, per l'amor de Déu, de tant en tant.
2: És que la tinc aquí darrere l'ordinador.
1: Si et diuen prou, és prou.
2: Que la miro. La saludo, eh?
1: Si diuen prou, és prou.
2: Doncs res, és prou.
1: I avui sentirem havaneres amb la Maria, que demanem tots cap a Calella de Palafrugell. Jordi Vila, eh?
2: Sí, sí.
1: Fet una estona...
2: Bueno, el meu avi segur que sonarà.
1: Ja ha sonat a la portada i la tornem a sentir.
2: Recordem que el meu avi l'any passat va ser molt polèmica, aquesta manera, semblava que finalment no es faria i a l'última hora d'aquesta jornada de vaneres
1: la sexòloga, la Povedano, que avui no la tenim a l'estudi perquè està fent el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago.
2: Ens acaba de dir que ha arribat.
1: Arribat ja?
2: Ha arribat.
1: Sana i estàlvia?
2: M'ha enviat una foto que es tira de terra a la plaça de l'Obradoiro. No he pogut veure la cara que feia, perquè estava estirada al terra, exhausta, més de 100 quilòmetres des de Vigo. És la ruta portuguesa. Ja saps que el camí de Sant Jaume té diverses vies. La Roncesvalles és la clàssica, en aquest cas és la portuguesa.
1: Bé, és veritat que l'aigua del mar ho cura tot? Sí o no? Aquest matí ho aclarirem amb la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, Andrea Convalí, amb qui parlarem de seguida. Mira, li preguntarem també pels tatuatges a la dermatòloga, a veure què ens diu, perquè això té alguna mena d'efecte secundari?
3: Doncs no està verificat, això. No hi ha cap estudi al respecte, que jo sàpiga.
1: Molt bé, doncs ara en parlem també amb la professional, amb la doctora de l'Hospital Clínic de Barcelona, i com sempre tindrem psicòlegs en aquest programa, a veure si podem marxar més afinats de vacances.
2: Posarem sobre la taula el fet de medicalitzar les emocions. Tots ens hem sentit tristos alguna vegada, perquè hem perdut alguna persona estimada, una ruptura, una decepció, però cada vegada potser hi ha més gent que no vol traspassar ni afrontar aquestes emocions i ho tapa amb el mòbil, amb activitats, vaja, que no afronta aquesta tristor. i això fa que, vaja, puguem tenir repercussions més, més negatives, no? Ah. En parlarem amb el psicòleg Aleix Cortés, de Kafka Psicologia, eh?
1: Molt bé. Doncs mira, tot això amb l'Aro Serén, amb el Jaume Tudela i amb la gran Marta Inglés, al control de so del matí de Ràdio 4. Falten 2 minuts per 11:15.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Jota, home, que estrelles del futbol com Leo Messi vagin tan tatuats, ha ajudat al sector, això, suposo.
3: Bueno, sí, suposo que sí. Al final la gent es vol veure com els seus ídols, no?
1: Ah, molt bé. Quins són els tatuatges més habituals? El que més demana la gent ara mateix?
3: Doncs depèn, perquè els tatuatges...
1: O cada cas sempre és un món, diguéssim.
3: Sí, és
1: no?
3: un món i va per modes, com tot, no?
1: Ja, i la moda d'ara quina és?
3: Doncs jo diria el fine line, el tatuatge old school també sempre està de moda, i els neotribals, que és això que porto jo.
2: El fine line són aquests tatuatges que són minimalistes, no? Que és com un dibuixet.
3: Aquí
2: tenim companyes i companys de redacció que en porten d'aquests, no?
3: Sí,
2: no?
3: És com més, més habitual perquè no són tan invasius.
1: És veritat que cal evitar el tractament de bronzejat sobre el tatuatge perquè podria alterar el color i la qualitat? És així, això?
3: Bueno, sí, en part sí, però jo crec que sempre s'ha de cuidar la pell, no? Llavors els tatuatges envelleixen amb la pell. Llavors s'ha de tenir una especial cura si tens una... Al final el tatuatge és una ferida superficial.
1: Ah.
3: Llavors sempre te l'has de cuidar.
1: D'acord, una ferida superficial, una ferida crònica.
3: Bueno, no, a l'aplicació, però després, clar, o sigui, és una intervenció a sobre de la pell.
1: Ah. Fa mal?
3: Sí. Sí, fa mal.
1: I no s'avança perquè no faci mal?
3: Bueno, hi ha cremes anestèsiques, inclús hi ha ara procediments de sedacions i d'anestèsies generals.
1: Hi ha gent que demana sedació.
3: Bueno, és
1: home, clar, depèn del que t'hagis de fer.
3: Exacte. Bueno, són uns serveis que són recents, no són molt habituals, tampoc.
1: I l'estiu, ara que fa tant de sol i tantíssima calor, és una bona època per fer-nos un tatuatge o millor... En altres mesos, això, en altres èpoques, per exemple, potser a l'hivern, no? Que no, o no?
3: Habitualment es recomanava sempre a l'hivern o a la tardor, però ara mateix hi ha productes que et protegeixen a l'estiu del tatuatge en quant que et pots anar a banyar a la platja o a la piscina o al riu. Llavors, no és gaire complicada una curació a l'estiu, tampoc. Ah,
1: és car tatuar-se? Si et fas un tatuatge petitó... Sempre en mans d'un bon professional com tu, eh? Perquè aquí deu haver molt intrusisme, també.
3: Ah, exactament. Jo crec que, com tot, el que té una certa qualitat té un preu més elevat.
1: Correcte. I no sé, si em volgués tatuar alguna cosa petiteta, allò de un parell o tres de centímetres, per quan em podria sortir?
3: Doncs si et demanen menys de 60 o 80 euros, desconfia.
1: No te'n refis.
3: Exacte.
1: Si et demanen menys de 60 o 80 euros, alerta.
3: Sí, perquè els productes de qualitat al final tenen un preu, no? I igual que si tens un local on exercir la teva professió, doncs...
1: Ja. Si ens tatuem ara a l'estiu, però hi ha experts que recomanen evitar banyar-nos en piscines, a la platja, fins i tot en jacuzzis, durant 3 setmanes?
3: Sí, o inclús un mes. La qüestió és que ara mateix existeixen uns productes que fan com una pel·lícula protectora del tatuatge i això ja no és un problema.
1: Ja, d'acord, perfecte. No ho sé, escolta, hi ha gent que no se'n fa per por. Diu, és que el dia que me'n faria un, m'encantaria... Però després, quan et fas gran, quan et fas vell i t'arrugues, què passa?
3: Doncs que el tatuatge envelleix amb la pell, com hem dit abans, i pot quedar una mica més lleig que quan te'l vas fer. Però, clar, sempre has de reflexionar molt i tenir molt segur del que et vols fer.
1: I es poden esborrar o no?
3: Bueno, existeix el làser, però no sé si s'esborren del tot. Com pots veure, jo no m'he esborrat cap, me'ls he tapat.
1: Ja, ja. Clar, és que et poses el nom de la teva parella i després... acaba passant allò tan habitual, que et separes...
3: No és una bona decisió.
1: Ara què en fem, d'això?
3: Exacte.
1: Ara m'hi posa rosa, aquí. I ja no tinc a la rosa, estic amb la Mercè.
3: Te'l tapes o làser, però bueno, no és una gaire bona idea això de fer-se noms de parelles.
1: No és bona idea.
3: No, jo crec que no.
1: No és bona idea.
2: I ara, amb el bon temps, ens agradaria que ens donessis altres consells, no?, per cuidar el nostre tatuatge durant l'estiu, perquè hi ha experts de la dermatologia, no?, que recomanen aplicar crema hidratant tant en tatuatges nous com en els antics cada 2 hores per evitar la xerosi, aquesta sequedat de la pell, i posteriorment això aplicar la protecció solar. Anem bé si fem això i quines altres coses hauríem de tenir en
3: compte? Jo crec que la hidratació és necessària tot l'any, no només a l'estiu, i després el factor 50 de crema de protecció solar, bueno, és indispensable.
1: Mm. Molt bé, molt bé. Escolta'm.
2: Una època de l'any en què els que teniu tatuatges us agrada exhibir-los, no? Diguem, o per la pròpia idiosincràsia, no? De la bona, del bon temps, no? La platja, la piscina, és un moment, no? De...

0: per compartir bueno, les nostres obres d'art aplicades a la pell, no?
1: Té el seu toc de vanitat, no? I llavors, sí, a la gent els agrada lluir-lo i, bueno, tampoc te'l pots amagar gaire. A l'estiu ja s'utilitza poca roba i el tatuatge es veu.
0: Mm-hmm. Estem parlant, recordem, que estem parlant amb J. Tatuer, un dels més reconeguts tatuadors professionals que tenim a Barcelona. I, diguem, una mica la teva expertesa, una de les teves experteses són aquests tatuatges anomenats Black War, Blackout, no? Fets en tinta negra. Els experts en tatuatges dieu que aquests tipus de tatuatge fet en tinta negra, diguem que envelleixen millor, que aguanten millor que els que es fan amb color. Per què passa això?
1: Jo no m'atreviria a dir això. Jo crec que una bona aplicació d'un tatuatge, el tatuatge old school, que està pensat per durar molts anys, està fet a color normalment i si està ben aplicat, doncs amb una bona tinta, evidentment, pot durar igual que un blackwork.
0: I cada vegada hi ha més gent que decideix tatuar-se tot el cos? O sí. és una excepció?
2: Això, no. Hi ha molta gent que comença i no para, no?
1: Sí, sí, sí, té un punt addictiu, però jo crec que és perquè, no per l'addicció, sinó perquè la gent li perd la por, no? I es veuen doncs bé, i accepten el tatuatge com part d'ells mateixos i segueixen.
2: Ah, molt bé. Quines són les zones del cos que s'acostumen a tatuar més?
1: Els avantbraços, potser.
2: Sí?
1: Sí.
2: Ah, zones íntimes, també, però,
1: De tant en quant.
2: De tant en tant. Sí. No tant com sembla o com pensem, potser.
1: Sí.
2: Molt bé, perfecte.
0: Parlem d'altres estils de tatuatges que estan de moda. Hem vist aquests que es diuen cibersigilisme, que és una de les grans estrelles de l'any, que fusiona l'estètica digital i línies orgàniques, assemblant-se a circuits o símbols futuristes abstractes. És una iconografia que cada vegada s'està demanant més?
1: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és de les noves generacions, no? I llavors doncs, va més enfocat a la moda, no? Un aspecte més visual, no tan tradicional.
0: També tenim aquests tatuatges dins l'àmbit del microrealisme, estem parlant de retrats de persones, animals o paisatges, amb un gran realisme. Hi ha moltes persones que optin per aquest tipus de tatuatges?
1: Cada cop menys, perquè és un tema una mica polèmic, no curen gaire bé, jo crec. A la meva opinió, són tatuatges que sí que amb el temps perden molta qualitat.
0: Perquè requereixen molts detalls?
1: Requereixen molts detalls, al final els traços s'expandeixen i la pell envelleix. Llavors no curen gaire bé amb el pas dels anys.
0: I abans ho comentaves, aquesta fine line, línia fina, uh-huh, que cada vegada té més adeptes, no? Que són aquests micro tatuatges. Abans la nostra companya, la Marga, Maria García Colla, ens comentava que tenia diversos d'aquests. Uh-huh. Cada vegada hi ha més gent que opta per aquest tipus de tatuatges, perquè suposo que costen, són ràpids de fer, deuen ser més econòmics i no són tan invasius, no?
1: Sí, exactament, però també s'ha de tenir molta cura amb aquests tatuatges perquè per fer-los bé s'ha de tenir una tècnica molt depurada. Llavors, la gent que comença a tatuar, uh-huh, es pensa que són fàcils de fer, però després, si no està ben aplicada una línia fina, s'esborrarà o quedarà no uniforme.
0: Perfecte. I també hem vist que hi ha molta gent que s'acostuma a tatuar la columna.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una de les zones estrella, no? Podríem dir.
2: Com se'l pot localitzar, el Jota? Ens pregunten els oients que truquen al telèfon del programa.
1: Doncs per Instagram, jtatuer, és el meu nickname d'Instagram. Soy el Jota, @gmail, per mail. O el Signum Tatu, que és un estudi que hi ha al Raval, a Barcelona.
2: Molt bé. Fas vacances?
1: De tant en quant.
2: No, perquè pregunten quan tanca.
1: Mai. Sempre estic obert a les consultes. Ja respondo.
2: I no te'n vas tot el mes d'agost de vacances. A l'agost una persona que vulgui pot venir i fer-se un tatuatge.
1: Pot fer una consulta. A l'agost, precisament, les dues primeres setmanes, igual que ara mateix, aquestes dues setmanes estic de vacances.
2: Ah, molt bé.
1: Però perfecte. Segueixo atenent a la gent.
2: Quina edat es tatua la gent, sobretot? És cosa més habitual de gent jove, de totes les edats, més homes, més dones...
1: Jo crec que el rang d'edat està entre els 18 anys, que jo no ho aconsello, perquè són massa joves.
2: Massa joves, 18
1: sí,
2: anys?
1: Sí, jo crec que a partir dels 23, 25, que tens les coses una miqueta més clares, és una bona època per començar a tatuar-te.
2: Perquè si no és fàcil que te'n penedeixis, potser és més fàcil, vaja, més probable.
1: Jo
2: no?
1: Crec que sí.
2: Ah, molt bé, per tant, entens que alguns pares diguem als nostres fills, això de tatuar-te res.
1: Ah, exacte.
2: Oh, papa, és que el Leo Messi va tatuat, molt bé.
1: Bueno, espera't 3 anys i si després de 3 anys encara penses el mateix, doncs... Busca un bon estudi de tatuatges, un bon,
2: això sobretot,
1: un bon tatuador i comença a estudiar el tema per tatuar-te.

0: d'alguna manera adient.
1: Ah. No només a Leo Messi, tenim també grans estrelles del món de la cançó com Rihanna o Lady Gaga. Esclar, ens emmirallem molt amb aquests ídols i diguem, volem com replicar, imitar-los, no? Em pregunto quan ens pot arribar a costar, no?, un tatuatge, el tatuatge més car que has fet. Puc imaginar que és un de...
0: Bueno,
1: de cos sencer?
0: De cos sencer, clar. És que depèn de l'aguant de la persona, de la complicació del tatuatge, no? Es sol treballar o per hores o per sessions. Llavors, bueno, tinc clients que porten 20.000 euros gastats de moment i no m'ha acabat el cos.
1: I ho feu amb pagaments...
0: Ho fem a pagaments per sessió.
1: Per sessió.
0: Sí, per dia de treball. Mm.
1: I sobre... reflexionant sobre aquest fenomen, no?, des de fa anys, no?, que el tatuatge ha anat a més, va haver-hi una època en què quan veien persones tatuades hi havia com un estigma sobre aquelles persones. Sí. Ja fa molts anys d'això, no?
0: Sí.
1: I ara ja portem com a mínim 10 o 15 anys que cada vegada estem veient més gent tatuada. A què respon això? Parlàvem del fenomen dels famosos, que cada vegada es tatuen més, però hi ha una inquietud personal per explicar-te a tu personalment davant de la resta del món?
0: Bueno, jo crec que la informació, no?, que es té cada vegada més, que els artistes o aplicadors s'han especialitzat més, que es veu més... I, bueno, ha passat a ser una cosa d'un espectre marginal a Occident, perquè altres cultures és algo tradicional des de fa milers d'anys.
2: Digues, acaba.
0: Sí, ha passat a ser, doncs això, algun producte de luxe.
2: Mira, falten 5 minuts i mig per 11:45.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Aquest matí també i sobretot estem molt pendents d'un incendi que s'ha declarat a la Bisbal d'Empordà. A aquesta hora podem parlar amb l'alcalde, Òscar Aparicio. Bon dia, alcalde.
4: Hola, bon dia.
2: Com estem? Què passa exactament ara mateix, alcalde, al municipi, amb aquest foc?
4: Bé, doncs sobre les 9 del matí, una mica més endavant, s'ha declarat aquest incendi. Està en una zona limítrofe del terme municipal, a més en zona boscosa, on tenim un nucli habitat, amb masies també i sobretot amb un casal, que estava en aquells moments unes 100 persones en el casal, de moment confinat. Ens ha tocat la consellera sobre 9:45 per comentar això, que al principi havíem pensat de desallotjar, però s'ha decidit confinar, s'ha enviat les alertes a la població i en aquests moments estan treballant els bombers per intentar assegurar el foc que no vagi més enllà. En el cas de la casa de colònies aquesta, que no, ja podem dir que no hi ha perill per la gent que hi ha, per tant, això és una bona notícia, però és veritat que l'estar a prop d'una zona boscosa, de la zona de les Gavarres, doncs el perill que hi ha, i a més està bufant molta tramuntana a partir de 11 del matí, doncs el perill és que s'extengui per totes les Gavarres.
2: Bé, confinats aquests 150 nens d'una casa de colònies, per sort, important subratllar-ho, estan tots bé, alcalde. Podem, sí, sí. Es pot dir quina casa de colònies és?
4: Sí, bueno, es diu Pou de Gas, que correspon a la Rosa dels Vents. Però està tothom bé, hem parlat amb la directora, tothom tranquil, perquè a més no hi ha perill. Per tant, amb això no hem de patir. No?
2: Està tothom bé i el més important, el que deies, no hi ha perill, no hem de patir. Ens quedem amb aquestes paraules perquè ara els pares, no només els que tenen la canalla aquí, sinó en altres cases de colònies, cosa molt habitual en aquesta època de l'any, es posen les mans al cap quan senten això. És a dir, podem estar completament tranquils, alcalde, sí?
4: Sí, en aquells moments, de moment, pel que ens diuen els bombers, no hi ha cap perill. Tenim allà el cap de la policia també i ens comenta el mateix.
2: Bé, també s'ha confinat el barri de Sant Pol.
4: S'ha confinat, sí, perquè està molt proper al barri de Sant Pol i tota la zona que hi ha molt disseminat, hi ha moltes cases, masos, i per tant s'ha enviat les alert a confinar tota la població pel risc que pot haver-hi, a més perquè no seria convenient no tenir cotxes circulant per aquella zona.
2: Efectivament, i Protecció Civil envia aquest missatge a la població. Heu rebut les alertes, entenc, demanant que no circulin per la zona i que també i sobretot es tanquin portes i finestres, alcalde.
4: Sí, perquè pot haver-hi el tema de circulació, evidentment no podem tenir gent circulant amb el perill que comporta i evidentment s'ha de tancar perquè és un incendi, genera molt de fum, zona boscosa, per tant, doncs que no tinguéssim afectació a la capacitat pulmonar de respiració dels veïns que tenim a la zona. Però repeteixo, en aquests moments, pel que ens informen, el perill a les persones no hi és, està tot més controlat en aquest sentit, però hem d'evitar, o els bombers estan intentant evitar, doncs que no agafi zona boscosa, perquè és això, és una zona boscosa de les Gavarres, és la carretera que uneix interior, diguem-ho així, amb Calonge, per tant, tot a plena zona de les Gavarres, que està molt transitada per ciclistes, és a dir, no és una de pas principal, ni molt menys, però sí que és veritat que és una zona boscosa molt important, no? Un pulmó verd que tenim a la zona.
2: Bé, parlaves de masies, també, en aquesta zona afectada per l'incendi. Algun perill en aquest sentit, alcalde, o també podem estar tranquils?
4: No, de moment... El que ens arriba de moment és que per la direcció del vent i tot no hi ha cap problema per cap de les masies, però bueno, evidentment hem d'estar amatents a que no canviï el vent, que no l'incendi no vagi més enllà. Però que és la zona de Sant Pol, de tant la Casa Colònies com les masies que tenim en aquell sector, de moment doncs, no hi ha perill.
2: Bé,
4: bombers.
2: Un incendi vora la GEI 660, que ha quedat tallada en aquest cas. No
4: Correcte.
2: Sé si hi ha alguna altra via afectada per les flames,
4: no,
2: pel
4: de
2: foc.
4: Moment, de moment només és aquesta.
2: De moment només és aquesta, sí?
4: Sí.
2: Alguna novetat sobre el nombre de dotacions dels bombers de la Generalitat que ja estan treballant? Fa una estona parlàvem de 12 mitjans terrestres i de 3 d'aeris per aquest incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, a tocar de la carretera.
4: I és la notícia aquesta que tinc, també la mateixa. No sé si s'han incorporat més els últims minuts. Aquesta és l'última notícia que tenia jo, també.
2: Bé, perfecte. Escolta, sobre les causes de l'incendi, se sap alguna cosa, alguna primera hipòtesi sobre què ha pogut passar? Això sembla que s'ha iniciat justament, com dèiem, al costat d'aquesta carretera local. Alguna pista, alcalde?
4: Bé, no, millor que us ho comenti bombers, que són els que porten la investigació amb agents rurals. Ens han dit alguna cosa, però millor que ho facin ells.
2: Bé, és que bombers de moment no vol parlar.
4: Doncs de moment són ells que han de fer-ho, ja en sap greu.
2: Exacte, pensem igual, alcalde. És veritat, de moment es veu que no parlen. Bé, per tant, diguéssim que ja hi ha alguna primera hipòtesi sobre les possibles causes d'aquest incendi, alcalde, que et consta, sí, però que lògicament no vols dir perquè
4: no
2: és una cosa que és competència dels bombers de la Generalitat.
4: Correcte.
2: Efectivament. Escolta, i com pinta la cosa? És a dir, què et diuen els bombers? Tenim la tramuntana, que juga claríssimament a la contra. Anirà perdent força, però no desapareix, per desgràcia, durant el dia d'avui. Serà més fluixeta, però no desapareixerà. Pinta malament? Pot ser un incendi difícil, complicat, per la zona, per l'orografia, tenint en compte les condicions meteorològiques?
4: Bé, no ajuda, no? El vent, el fort vent que hi ha de tramuntana i el fet que està al costat d'una massa boscosa, doncs no ajuda. El principal era garantir la seguretat de totes les persones que hi ha allà i això sembla que ens diuen els bombers que està garantit. Per tant, ara és anar a la segona, que és garantir també doncs, això, que no afecti a la massa boscosa, però el vent, evidentment, vent de tramuntana amb ratxes d'uns 30 km hora no ajuda, segur.
2: Vaja, mira, en aquests moments acabo de rebre imatges en directe que ens fa arribar el Miquel Galzeran, col·laborador que fa molts vídeos, que el deus conèixer, a la zona de l'Empordà. El foc de la Bisbal d'Empordà vist des de Fonteta, amb molta tramuntana, diu el Miquel, el que deies tu, alcalde. Escolta, amb una fumera, és impressionant la fumera, que la quantitat de fum que està generant aquest incendi, d'aquí que s'hagi obligat a confinar, a banda d'aquesta casa de colònies, algun altre sector, i es demani, per favor, que la gent tanqui portes i finestres, perquè la quantitat de fum és especialment espectacular, arrossegat per aquesta tramuntana, alcalde.
4: És molt densa i sí, un fum que és molt fosc, com veieu a les imatges aquestes que us ha enviat.
2: Totalment.
4: Sí, sí. Per això la recomanació o l'alerta precisament de que la gent no surti i que tanqui les finestres.
2: I en aquesta zona boscosa que deies, que aquí també es veu clarament en aquestes imatges, amb camps, amb rostolls també, al voltant, vaja, que la cosa, sincerament, creuem els dits, toquem fusta, toquem ferro, però fa por, preocupa, com a mínim, de moment, alcalde. Però ens quedem tranquils amb el teu missatge. Els 150 nens estan bé, els veïns també. De moment no perilla cap de les masies que hi ha en aquesta zona afectada i, per tant, ens quedem molt més tranquils amb el teu missatge, pendents del que vulgui i pugui dir el Departament de Comunicació dels Bombers de la Generalitat, quan li sembli. Moltes gràcies, alcalde.
4: Doncs perfecte, moltes gràcies.
2: Molt amable, Òscar Aparicio, gràcies. Sort, que vagi bé, creuem els dits. N'estarem molt pendents des de l'antena de Ràdio 4, lògicament. lògicament, de l'evolució d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, però ja

0: tenim la fotografia del que està passant ara mateix amb aquesta ultimíssima hora que ens ha comentat l'alcalde, l'Òscar Aparicio. Jordi Vila.
1: Recordem que aquest incendi ha obligat a tallar la carretera J660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, ja que hi ha, doncs, com deies, Xavi, molt de fum a la zona. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del barri, també ho comentàvem amb l'alcalde, del barri de Sant Pol.
0: Ens heu
1: i de la casa de colònies de Pou del
0: Gras. Sí, senyor. Que dèiem abans i que ens ha confirmat l'alcalde que era aquesta la casa de colònies, però pares i mares, tranquils, que no passa ni passarà absolutament res. Així ho ha dit l'alcalde, que podem estar tranquils. Estan tots bé i no passarà res. No hi ha cap perill per aquests nens.
1: Cada setmana tenim un incendi, Xavi, malauradament.
0: Com que cada setmana? Cada 10 minuts?
1: Com a mínim.
0: I amb aquesta calorada que ens ve a sobre... Espera't, Jota. Què? Doncs es fa patir això. Aquest matí hem parlat d'un incendi a la Catalunya Nord, que per sort està estabilitzat, però que ha obligat a desallotjar entre 2.000 i 3.000 persones.
2: Bueno, malauradament, cada estiu és el mateix.
0: I cada estiu pitjor, amb això del canvi climàtic. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquí al matí de Ràdio 4.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: No sé si vols algun consell per la gent que porta tatuatges. Per aquí en tenim molts, de tatuats. Aro, tu també, no? Sí? Tudela, tu també vas pintat, sí o no? La Marta Inglés no, aquella és com jo.
1: Recordem que Jota Tatuer és un dels tatuadors de referència a Barcelona.
0: Ah, també? També, Marta Inglés? No se't veu? No se't veuen? Fa així, molts. Ai, senyor, zones íntimes. No m'ho esperava, això de tu, Marta.
2: Et toca a tu, Xavi.
0: Ara em toca a mi. Exacte. Ara, si m'ho faig, t'asseguro que em posaré en mans d'un professional com tu.
2: Sisplau.
0: Això, sobretot.
1: Quant em costaria un tatuatge d'aquests de línia fina, allò minimalista, per exemple?
2: Doncs depèn, però això, entre 80, 60, 100... Una cosa així.
1: Vale. I amb una sessió, això ja ho tenim, no?
2: I amb una sessió curteta.
1: Curteta. Ah. Que és un parell d'hores?
2: Un parell d'hores, una hora, sí. Depèn del disseny.
1: Molt bé.
0: Doncs escolta, Jota, moltíssimes gràcies
2: per haver
0: compartit aquesta estona aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4. Bon estiu.
2: Igualment.
0: I bones vacances, perquè poques o moltes n'has de fer. El que dius tu, eh? Alguna cosa farem a l'agost. Molt bé, home. Mil gràcies, molt amable. Que vagi bé. Mira, passen 5 minuts de 11:45 ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Aleix Cortés, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Bé, home, aquí necessitem psicòlegs, tu. Necessitem psicòlegs.
4: Crec que últimament molta gent ho necessita, això.
0: I cada vegada més. Sí o no?
4: Sí, així és.
0: Què hem de fer per aguantar més i millor? Tothom està que si entra la calor, la gent cansada, veuen les vacances a tocar. Això passa, és un tema psicològic totalment, perquè tant se val si les fas al juliol, a l'agost, al setembre, a l'octubre, al febrer o a l'abril. És a dir, les setmanes, les últimes setmanes, vas compte enrere total i se fa llarg, pesat, arrugós.
4: A mi m'agrada sempre posar un exemple, i és el que passa als països nòrdics, quan hi ha molt poques hores de sol. L'índex de suïcidis, sabeu quan s'acumula? Les dues setmanes abans, justament, de que torni a sortir el sol. És a dir, que aquests últims moments ja de la búsqueda, de que arribin les vacances, de que frenem, de que pari el ritme, és el moment on pitjor es passa en moltes ocasions.
0: I què hem de fer per portar-ho millor o no portar-ho tan malament, això, Aleix?
4: El primer de tot, potser, és intentar no buscar solucions ara al final, sinó que les solucions es vagin aplicant mica en mica. Tots sabem que portem un ritme de vida molt accelerat, un ritme de vida que de vegades és difícilment sostenible, no?, amb una vida sana. Llavors, el primer és aprendre a rebaixar aquest ritme, aprendre quins són les nostres capacitats i fins on podem arribar.
0: Molt bé.
1: L'Aleix Cortés, amb qui estem parlant, és de...
0: No és fàcil, és que hi ha molts oients que diuen que els psicòlegs en saben molt i el que diuen té tot el sentit del món, però, esclar, després aplicar-ho a això, dius, va, i què he de fer? I com ho he de fer? I què he de fer per aconseguir-ho? Perquè sí, bla, bla, bla... T'escolto, tens tota la raó del món, però continuarem estressats.
1: És veritat que una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica.
0: Sí, per això que...
1: És que molt clar.
0: Tu que ets bon psicòleg, digue'ns més i millor com ho podem aconseguir, això. Per tenir èxit, com s'ha de fer? Aleix Cortés, que és psicòleg de Kafka Psicologia, per cert, i especialista en salut emocional i addiccions conductuals.
4: Clar, el primer és que l'èxit també depèn de què significa per cada persona, no? Si entenem l'èxit com el que ens venen a dir avui les xarxes socials, ho tenim complicat, perquè arribar a aquest tipus d'èxit, no sé jo si algun psicòleg t'hi pot ajudar. Si entenem l'èxit com un estat, no?, de plenitud, de benestar, de calma, de tranquil·litat, de serenitat, doncs bueno, aquí sí que hi ha més coses a poder fer. I aquí a mi m'agrada diferenciar dues coses. Una són les condicions materials, i això sí que depèn de vegades poc de l'individu, perquè només depenent del país on hagis nascut, depèn de la família que tinguis, depèn dels recursos econòmics, socials o culturals que hagin al teu entorn, això ja afectarà no?, aquesta capacitat de tenir aquest èxit que dèiem. Ara, fora de totes aquestes condicions, hi ha unes altres que són les psicològiques, que són aquestes habilitats que jo tinc per afrontar el dia a dia i per afrontar la vida, no? La capacitat de donar-li un significat diferent a les coses que em passen, de manera que quan les visqui no les visqui amb un estrès negatiu, sinó amb un estrès que pugui ser una mica més positiu.
1: Estem parlant amb l'Aleix Cortés de Kafka Psicologia, que ens alerta que estem medicalitzant les emocions que són normals, com la tristesa, i vaja, ens refugiem en el mòbil o en la connectivitat permanent, no? Què passa? Que no sabem gestionar aquestes emocions de tristor?
4: Jo no crec que sigui que no les sabem gestionar, sinó que ens hem acostumat a no gestionar-les. Llavors, clar, quan tu no estàs acostumat a gestionar la tristesa, a gestionar el malestar, la frustració, llavors quan et ve busques una forma d'evitar-lo. I les noves tecnologies són perfectes per evitar-ho, perquè les tens a la butxaca, són d'accés ràpid, no ningú et jutja en el moment en el que les estàs utilitzant i, a més, doncs són pràcticament gratuïtes, més enllà del cost del mòbil o de la línia. La resta és un cost molt, molt, molt assequible. Per tant, és una forma molt senzilla d'evitar aquestes emocions. I si això ho ajuntem amb que la primera forma de pal·liar aquest malestar és la medicació, en la majoria de casos, doncs bueno, tenim, no?, un còctel que realment és preocupant a nivell social.
1: Per què, per tant, ens costa tant acceptar que sentir-nos malament també forma part de la vida, no? És impossible estar sempre, allò que diríem en anglès, over the moon, no? Sobre la lluna, allò, en un estat super, super eufòric, no? Hem d'acceptar que tindrem moments de feblesa, que ens posarem tristos, però això ens costa acceptar-ho. Mm-hmm.
4: Doncs la veritat és que crec que és un procés que s'ha anat fent mica en mica a nivell social. Primer, exaltant les emocions positives, és a dir, quan tu obres, no?, i sempre parlem ara de les xarxes socials, però no que les xarxes socials, la televisió, quan obres qualsevol contingut, la sensació és que sempre hi ha una búsqueda d'aquest plaer molt més desmesurat que el que és la vida real. A mi m'agrada molt una frase que diu que la vida és un 7, no? La vida no és un 10 i si busques un 10 no el tindràs. A la vida hi ha dies tristos, hi ha dies dolents, i això s'ha de poder acceptar i s'ha de poder veure. També ens passa que els psicòlegs, que ens basem en manuals estadístics i diagnòstics de l'APA als Estats Units, ens basem en uns criteris que cada vegada s'han anat reduint en número d'hores i en número de temporalitats en quant a què significa que és una patologia i què no, no? Abans, per tenir o per diagnosticar un dol amb un transcurs complicat, havia de passar més temps del que ha de passar. Ara molt més ràpidament es diagnostica, per tant, es patologitza algo que abans no ho era. Llavors, tot això ajuda a que no sostinguem el dolor.
0: No estem mai contents, Aleix.
4: No estem mai suficient satisfets.
0: Per què? Per què? Què hem de fer per estar més contents, per viure més feliços, per valorar més l'avui, l'ara, el present, diguéssim. Sempre, quan tenia 10 anys menys, carai tu, qui pogués tornar? I d'aquí 10 anys, direm, quan tenia 10 anys més, menys, qui pogués tornar? És a dir, per què som així els humans de complicats?
4: Jo crec que això és una part intrínseca de la forma en què l'ésser humà té de viure en el món. I és una part molt de supervivència. Jo em quedo, no?, o intento sempre mantenir en el meu cap la idea de que hi ha una possibilitat millor per tal d'anar a buscar, de moure'm, de trobar recursos i de no quedar-me estancat. El problema és que a dia d'avui aquesta mentalitat ja no ens serveix gaire. Yeah. Tot i això, els budistes ja fa molts i molts anys que ho tenen molt clar d'on sorgeix el patiment. No? I el patiment sorgeix d'intentar mantenir allò que sí o sí marxarà, perquè tot flueix, i d'intentar aconseguir allò que no tinc i que, de moment, no ho estic tenint davant meu. Per tant, yeah, en qualsevol acció, ja sigui física, no? Conductual, o ja sigui mental, tot el que sigui la búsqueda de mantenir alguna cosa que ens dona plaer o d'anar a buscar alguna cosa que ens el donarà, ens generarà, abans o després, malestar. Yeah. Per tant, de vegades, una miqueta, la filosofia darrere de no estar sempre malament és deixar d'anhelar i entendre que no sempre podré mantenir la situació que tinc actualment. I això ja allibera.
0: I una cosa, digues, Aleix, acaba.
4: Però és molt complicat, perquè a dia d'avui tot el que ens venen és exactament el contrari d'això. És el consum ràpid, no? És l'opulència, és la visibilitat.
0: Ja. I per què ens costa tant dir no? És a dir, algú et diu, què tal, dinem aquest dissabte? I dius, no em ve gens de gust. Però de vegades no sabem dir que no. Per què?
4: Bueno, hi ha un concepte anglès, no? Que és el FOMO, la por a no ser-hi present. Perquè tu compares la teva vida amb la de la resta de la gent. Abans la comparaves doncs, amb el veí, amb l'amic, la comparaves amb la gent del teu entorn, que tenia unes condicions similars. Ara, amb qui la compares, és amb pràcticament tota la població mundial. Justament amb un tant per cent de gent que el que comparteix són unes vides fictícies. Llavors, clar, comparar el fet que tu et quedis al sofà de casa teva llegint tranquil·lament un dissabte per la tarda sense fer res més, en comparació amb algú que està anant a veure, diguéssim, doncs el Mago Pop, evidentment, sembla menys atractiu el que jo estic fent. I hi ha una sensació de no estar en el lloc que hauria d'estar. I això genera aquesta sensació de malestar, no? D'inconformitat amb el que estic fent i que quan em diguin de fer algun pla em sigui molt complicat dir que no. Per altra banda, també hi ha una part dopaminèrgica aquí, és a dir, quan jo estic acostumat a que tot el dia no, rebo estímuls positius, estímuls, quan em donen alguna cosa que pugui ser un estímul, també l'aniré i l'agafaré. I aniré ràpid cap allà, perquè sabré que em pot comportar coses positives, em pot comportar aquest subidon, com podríem dir-li.
0: Escolta, clar, aquí ho veig també, principalment ens costa dir no als amics, per exemple, per la por a decebre, no? La por al rebuig o al conflicte, no? I la tendència a prioritzar sempre les necessitats alienes sobre les pròpies. És que després amb l'edat potser sí que em vas aprenent, però ahir una amiga em deia, Xavi, el dia que aprenguis a dir no aquestes coses, aquestes festes d'aniversari que et fan tantíssima mandra i que et suposa un... Vaja, fot una mandra que no es pot aguantar. Seràs molt més feliç i viuràs menys angoixat. Has d'aprendre a dir no. No, doncs d'entrada no vindré, no compteu amb mi. Ja està, el que sigui.
4: I això,
0: ja, però no és tan fàcil, no és tan fàcil això. Tu que en saps, digue'm, com es pot fer això? Per què ens costa tant dir que no? I per què és tan difícil? I sobretot, com podem aprendre a dir no? De dir, mira, no, és que no dinarem tu perquè no em ve de gust. Clar, no ho pots dir així, perquè si no, malament.
4: És una miqueta com caminar. Doncs al principi et caus, i al principi et surt malament, i al principi et sents malament, però després vas veient que té una part positiva. També és veritat que la criança que hem rebut no ens acompanya a poder dir no. Perquè quan ets un nen, des de la família ja és, tu has d'acabar tot, no? Has d'anar a l'escola sí o sí, tens aquestes obligacions, has de fer, quan li dius no vull això, és no, doncs tu has de menjar obligatòriament, ho has de fer encara que no vulguis. I això ja és algo intern, no? Que internalitzem a dins nostre i que, per tant, reproduïm. Llavors ens costa fer aquest exercici. Per tant, és un treball de consciència, de poder parar i dir, escolta, jo de veritat vull fer això amb els meus amics, em ve de gust, ho faig forçat, vull només anar a una part i a l'altra part no presentar-m'hi, com vull estar quan vagi no? a aquesta festa o a aquesta activitat. I això, aquesta part de consciència, és la que també t'ajuda llavors a resoldre què és el que realment li vols dir en aquesta persona.
0: No us passa, però, Marta, Jaume, Jordi, no? que acabes fent moltes coses que no et venen de gust en aquesta vida, i moltes quedades i moltes històries, que dius, quina mandra hi ha d'anar per no quedar malament, però... Sí o no? Amb l'edat cada vegada menys, diu la Marta Inglés. Coincideixo amb tu, però encara n'hem d'acabar d'aprendre una miqueta, eh?
1: El tema, Aleix, és que potser ens han d'ensenyar a posar límits, no? No sabem posar límits suficientment, no? És això? Va per aquí la cosa?
4: I a més sentim que quan posem un límit estem agredint a l'altre i l'estem fent mal i l'estem fent sentir malament, quan al final posar un límit és quelcom que tothom pot acceptar i entendre. I és un problema que de vegades el veiem, doncs això, amb les quedades amb els amics, però que va molt més enllà, perquè quan parlem de situacions a nivell de relacions sexuals, quan parlem a nivell afectiu o relacional, quan parlem a nivells més profunds de relació, el dir no a un compromís també sembla, no?, que estiguis fallant a la parella o que estiguis fallant a la relació. I això comporta accions encara molt més complicades.
1: De fet, començar a posar límits és començar a estimar

0: molt poc. Llavors, d'això també és important parlar-ne i tenir-ho en compte.
1: Tornant al tema de la medicalització de les emocions i el fet de no deixar-nos sentir la tristor, no? La tristesa, què passa quan no ens permetem sentir-la, no? Quan busquem immediatament una distracció, quin preu emocional podem acabar pagant per no traspassar aquest sentiment de tristor?
0: Això dependrà molt de la persona. Però de forma genèrica, el que acaba passant és que si jo no expreso la tristesa o una emoció no, displaent, acabarà sortint per un altre lloc. Si jo no em sento trist quan m'està passant alguna cosa a la feina que em fa sentir trist, arribaré a casa i estaré més irritable i estaré més enfadat amb els meus fills. Si jo no sento doncs ràbia en el moment que algú m'està agredint, pot ser que després, quan trobi algú més feble, jo ataqui cap a aquesta persona, no? És a dir, al final, això és una miqueta com una olla a pressió. Si no deixem escapar una miqueta la pressió per alguns llocs, no? I com ho necessitem, acaba patant. O acabem trobant vàlvules que no són les adients. I en molts casos són el que parlàvem, eh? La tecnologia, la pornografia, el consum d'alcohol, el consum d'altres drogues, tot això, no? O el menjar i els atracons i la sobreingesta d'aliments hipercalòrics, tot això acaben sent maneres d'intentar regular aquestes emocions que moltes vegades no estic podent treure, que no estic podent expressar.
1: Són les paraules del psicòleg Aleix Cortés, de Kafka Psicologia, doncs això que ens alerta que estem medicalitzant massa les emocions. Moltes persones expliquen que quan estan més angoixades o més tristes també passen moltes més hores enganxades al mòbil. Hi ha un tema que havíem apuntat a l'inici de l'entrevista. La tristesa pot ser un factor de risc per desenvolupar una addicció a les pantalles?
0: Totalment, totalment. Al final, les pantalles... Parlem de pantalles, però el que hi ha darrere són algoritmes. I aquests algoritmes, que ja s'ha dit milers de vegades, no diré res nou, però estan més que preparats per captar l'atenció d'aquells que ho utilitzen. I no hi ha res més sucós que algú que està malament i que el que vol és deixar d'estar-ho. Per tant, aquí és on més es capta l'atenció, més es reté aquesta persona i, a més, el contingut retroalimenta aquesta sensació i retroalimenta el mateix missatge que un ja porta. Per sortir d'estats emocionals, de vegades necessitem trencar, no, amb aquest discurs. En canvi, en el moment que tu tens un algoritme que reforça tot allò que tu ja penses i la manera en com tu ja veus el món, el que fa també és perpetuar aquest estat i aquesta manera d'estar dintre del món. Per tant, és més difícil encara sortir d'aquests estats i d'aquest tipus de dinàmiques.
1: I en consulta et trobes persones que arriben preocupades perquè creuen que tenen una addicció al mòbil i en realitat el que amaguen és un dol, una depressió, ansietat o un malestar emocional que no han sabut afrontar prou bé?
0: Sempre. En tots els casos que portem d'addiccions, ja siguin comportamentals com siguin a nivell de substàncies, sempre al darrere hi ha alguna cosa que ho perpetua. A vegades tenim la fantasia, no? Però la idea, com que és la substància o és el mòbil qui té un potencial addictiu, i és veritat, però en realitat el que hi ha darrere és com jo estic per aprofitar aquest potencial addictiu en contra meva. Si jo tingués una vida que realment fos plena en tots els aspectes, molt difícilment acudiria de forma compulsiva a aquest tipus

0: I escoltant en aquests moments, quins serien els principals senyals que ens indicarien que ja no estem utilitzant el mòbil com a entreteniment o per una cosa de feina, sinó que s'ha convertit en una eina per fugir del nostre malestar emocional, no? Quins serien els primers indicadors que ens farien sospitar que alguna cosa està passant?
1: El que és important que veiem és, el primer, el número d'hores que estem utilitzant. Si l'estem utilitzant més de dues hores i mitja, tenim un problema i ja hem d'analitzar què està passant. El segon és, quan jo començo a voler utilitzar-lo menys i no aconsegueixo aquest objectiu, és a dir, que em proposo de dir, hosti, m'agradaria estar menys amb el telèfon mòbil, però passen setmanes i dies o mesos i el segueixo fent servir amb la mateixa quantitat de temps o de la mateixa manera, aquí hi ha un problema. Quan els meus hàbits canvien per tal d'estar amb el mòbil, me'n vaig a dormir més tard del que m'hauria d'anar a dormir, perdo temps d'oci o perdo activitats per tal d'estar amb el telèfon mòbil, aquí és quan ja, de veritat, hem de començar a estar preocupats. I l'últim i el més important és quan ja hi ha pèrdues significatives en la meva vida, no? Pèrdues en la realitat, en les relacions, pèrdues a nivell laboral, pèrdues a nivell estudiantil, quan tot això ja decau, aquí és on sí, de veritat, ja tenim clar que hi ha una problemàtica més enllà d'un ús abusiu de les pantalles o de les tecnologies.
0: I, per tant, quins petits canvis podem començar a fer ara mateix, eh? Ara mateix, per recuperar, doncs, això, una relació més saludable amb el mòbil i també amb les nostres emocions?
1: Jo sóc molt partidari de posar límits, és a dir, encara que siguis una persona major d'edat i no faci falta el control parental, posa't límits en el teu telèfon mòbil, que t'avisi de quant temps fa que l'estàs utilitzant, que t'avisi de quines aplicacions estàs fent servir i en quins moments, que quan vagis a casa teva tinguis un lloc on deixar el mòbil que no estigui, no, contínuament a l'abast o a sobre teu o a la teva butxaca, que no te'n vagis a dormir amb el telèfon mòbil al costat o a la tauleta de nit, que són coses que molta gent fa, tot això, però són canvis senzills que realment marquen la diferència. Que tu tinguis uns horaris clars en els que dius, bueno, doncs aquesta estona estaré fora del telèfon mòbil i que tinguis un oci que et permeti realment desconnectar i una xarxa de persones amb les que tenir relacions que siguin, que t'omplin, no? I que et generin benestar. Tot això són factors de protecció per tal de no caure en aquesta espiral en relació amb el telèfon mòbil.
0: Les vacances poden ser una bona oportunitat per dir, doncs, a partir d'ara faig un canvi, no? Faig un punt d'inflexió i apago el mòbil tantes hores al dia i disfruto del paisatge o de, per exemple, ara connectarem amb una companya que està fent el camí de Sant Jaume, no? Doncs mira, sense el mòbil, mirant el paisatge, coneixent els peregrins, no? Les vacances poden ser una bona oportunitat per això?
1: Poden ser la millor oportunitat per tancar el telèfon mòbil i utilitzar-lo o la pitjor, perquè hi ha molt més temps lliure, perquè de vegades no tinc un oci estructurat, llavors és molt més fàcil que perdi rutines, perdi hàbits, utilitzi més el telèfon mòbil. Llavors, és una bona oportunitat, però requereix de molta consciència, perquè si no, acaba sent més hores al dia que tinc per utilitzar-lo. I aquí sí que és important, sobretot més amb adolescents, que ho tinguem molt limitat i molt clar quines activitats es faran, com, no? I de quina manera regularé tot aquest ús del telèfon mòbil.
2: Molt bé, escolta'm, mil gràcies per haver estat una vegada més aquí amb nosaltres, Aleix.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I tornarem, perquè ens trobem més bé. Estem com més animats, una mica més feliços. Va molt bé escoltar-te sempre, Aleix Cortés. Moltes gràcies. Bon psicòleg, l'Aleix, tu. Escolta, gràcies, merci. Falten 4 minuts per les 12. Jordi Vila, trobes més bé o no? Què passa? Ja la tenim aquí. Mira-la. Però que s'ha mort. La Povedano, a Santiago de Compostela. És que m'ensenya aquesta fotografia que estàs estirada a terra, però respires o no, Povedano?
3: Estic respirant.
2: Sí?
3: M'ha costat, però, eh?
2: Com ha anat això?
0: Quina imatge, eh? Estirada a la plaça de l'Obradoiro, davant de la catedral de Santiago. Mare meva!
3: La veritat és que l'últim dia ha estat molt dur, eh?
2: Sí.
3: No us enganyaré. Jo crec que és la pitjor etapa. Al final estàs cansada, ja et pesen les cames, pesa tot. Però bé, ha valgut la pena. Ha valgut la pena també saber que després t'espera un bon àpat. Això és, per mi és com essencial, saber que allà on vagi, allà on pari, m'espera un bon àpat.
2: Camí de Sant Jaume, el camí de Santiago, que diuen molts.
0: Mira, Max, ens està explicant la seva experiència i mira, se m'està posant la pell de gallina perquè...
2: Quants quilòmetres has fet, Povedano?
0: Va.
3: He fet 104.
2: 104 quilowatt, tampoc n'hi ha per tant, eh?
3: No, no, no n'hi ha per tant, veus?
2: El que passa que te'n vas en plena onada de calor i fas aquestes coses.

0: coses...
1: Sí, la veritat és que sí. Això s'ha patit. De fet, porto les espatlles cremades. Mira que m'he posat crema i a més, però ha estat dur sota el sol, bueno, suant, incòmode... Sí, és incòmode. És un camí incòmode. Tot i que està preciós, perquè Galícia és preciosa, i el camí portuguès, la veritat és que té uns paisatges molt, molt bonics, sí, així com per la costa i de més. Però bé, sí, és incòmode. Simplement que al final et fa estar en aquesta incomoditat, doncs et fa gaudir una mica del camí de dir, ostres, quan arribes dius, ho he aconseguit, no? Tot i estar incòmode, tot estar cansada, tot i a vegades pensar que no puc més, que s'acabi això, i després arribes i aquest punt de, ostres, ho he fet, no? Ho he pogut fer. La veritat és que no és una cosa que jo hagués nascut plantejant-me. Faré tants quilòmetres i em recorreré i aniré per totes les no sé, per de Galícia caminant. No, no és una cosa que jo m'hagi plantejat, però la veritat és que...
0: Escolta,

0: La verdad es que sí.
1: Has fet algun amic, alguna amiga? Has lligat o no, Povedano?
0: A veure, no.
1: No, no es lliga fent el camí.
2: La Povedano anava acompanyada amb una amiga seva.
1: Igual, però sempre es pot posar les banyes, diu que és cada cop més habitual.
0: Sí, ho hagués pogut, sí, però jo crec que al final no era la idea meva. Jo crec que hi ha gent que té moltes ganes de fer moltes amistats i de parlar amb tothom, però saps què us dic, Xavi? Us dic una cosa. Estic tan cansada de parlar, d'expressar-me, d'escoltar...
1: Estàs cansada de tu mateixa. No m'estranya.
0: Estic tan cansada de psicologar, exacte. Estic tan cansada de mi mateixa que el camí me l'he pres com al revés, com un moment de que ningú m'expliqui els seus problemes. I m'he adonat que al final quan t'ajuntes amb gent, la gent tendeix a explicar-te, no? I potser jo m'he pres el camí una mica diferent. De dir, mira,
1: recomanable o què, Povedano? Recomanable això o què? Sí.
0: Jo crec que sí, però si vas una miqueta preparada. O preparat.
2: Com tens els peus?
0: Estic molt bé, la veritat estic molt bé. No tinc res, no se m'ha fet cap ferida.
2: Molt bé. Te'ls has cuidat? Te'ls has cuidat bé amb les cremes i tot?
0: T'he fet cas, Jordi, t'he fet cas. Sí, sí, sí.
2: I
0: no m'ha sortit res. Però he vist gent amb ferides molt grosses, eh?
2: Sí, sí.
1: Això s'ha de vigilar.
0: I cremades pel cos, no sé si gent que no sé si s'han cuidat massa o no sé, o han tingut un camí més ocultat.
1: Val molts calés, això, Povedano? És molt car o què?
0: És car el menjar, carinyo. Si
1: et fots
0: la mariscada bona...
1: Clar, què vols?
0: Si gastes els calés.
1: Què vols?
0: Si no, no. Tu pots anar tranquil·lament a menjar-te qualsevol coseta i ja està. Però el camí en si, no. De fet, hi ha hostals i hi ha llocs on pots allotjar-te gratuït.
2: Hi ha una xarxa d'albergs públics molt importants.
1: Moltes gràcies. Povedano, gràcies.
0: Vinga, al descans.
1: Escolta, felicitats. Felicitats. I torna, que t'estimem i et trobem a faltar. Povedano.
2: Buen camino.
1: Va.
2: Bon camí.
1: Bona tornada, diria això ja. Povedano, un petó. Adéu. Va, que sentirem les notícies de les 12, no em feu riure.
2: L'hauríem de fer tu i jo, Xavi, el camí.
1: No em feu riure. El què? A pesar que deies el butlletí.
2: No, el camí.
1: El boleto, ja.
2: Mica en mica s'omple la pica.
1: Escolta, els que millor fan els butlletins són els companys dels serveis informatius. Els escoltem amb atenció i ara tornem al matí de Ràdio 4.
2: Bon informatiu.
1: Fins ara.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, que ha obligat a confinar la zona del barri de Sant Pol i també una casa de colònia. Gemma Esteve.
5: A l'equipament hi ha uns 150 infants que es troben bé i es mantenen confinats per precaució, ja que el fum de l'incendi avança cap a la direcció on es troba la casa de colònies. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant també el confinament dels veïns del barri de Sant Pol, que es quedin a casa i tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí, prop de la carretera GI-660, afectada per una important presència de fum, per això segueix tallada. En total hi treballen una trentena de dotacions dels bombers que estan atacant les flames de forma contundent amb l'objectiu de poder estabilitzar l'incendi el més aviat possible. Aquest ha començat en una zona de vegetació, però avança cap a les Gavarres, empès pel vent de tramuntana que bufa la zona.
3: I la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha demanat no normalitzar les morts per arma de foc a Barcelona després de la mort d'un menor aquesta nit al barri de la Sagrera. Una de les mesures que ha proposat Alemany és millorar la seguretat al port per lluitar contra el tràfic de drogues.
6: A les properes comissions, Esquerra Republicana presentarà una proposició que exigeix que Barcelona modernitzi el seu sistema de seguretat al port, com altres ciutats aeroportuàries han fet, com és el cas de Rotterdam, per acabar amb el tràfic de drogues a la nostra ciutat.
3: Detinguts 5 menors a Mataró, acusats d'una agressió homòfoba a un altre menor. Els arrestats van colpejar la víctima mentre l'insultaven per la seva orientació sexual. Els fets van tenir lloc en el decurs d'unes festes d'un dels barris de la capital del Maresme, el passat 21 de juny. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. El desencadenant de l'agressió hauria estat quan la víctima es va fer un petó amb un altre noi. El grup d'agressors va seguir la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Les detencions es van dur a terme el passat 30 de juny. Els detenguts estan acusats d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions greus. Els arrestats han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
3: I a Sevilla, un accident laboral ha deixat almenys una víctima mortal i diversos treballadors ferits mentre realitzaven tasques de poda al carrer. El telèfon d'emergència Canàries ha rebut una trucada aquest matí d'una persona que havia vist com

0: alguns treballadors queien al buit mentre podaven a una gran alçada. Sembla que la canasta elevadora on es trobava la víctima s'hauria després i hauria caigut al pati d'aquest bloc on ha mort a l'acte. De moment no es coneixen més detalls del sinistre. Pendents també de l'evolució dels ferits a l'accident d'autocar al centre de Lleida, anem a la capital del Segrià, Pepa Sant Genís.
1: De les 9 persones que continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran l'accident d'autocar dimecres a la Rambla Ferran al centre de la ciutat, 3 estan ingressades a cures intensives, una crítica, una semicrítica i una estable. Aquesta és previst que sigui traslladada a planta al llarg d'aquest matí, segons han informat des del Departament de Salut. Les altres 6 persones es mantenen estables. Un dels ferits més greus és el segon conductor, que anava al vehicle com a instructor, que patí l'amputació d'una cama. L'accident va deixar 44 ferits. La Guàrdia Urbana de Lleida, que investiga per què l'autocar es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida, ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. La conductora de l'autobús de 36 anys feia molt poc que treballava a l'empresa. Ha donat negatiu a la prova d'alcohol i drogues i una de les hipòtesis és que es va equivocar quan va accelerar l'autocar.
0: I encara a la plena de successos, els Mossos han detingut 3 homes per vendre òxid nitrós, el més conegut com a gas del riure, a l'exterior del Festival Sónar a l'Hospitalet de Llobregat.
2: Els arrestats, els efectius de la policia catalana, els van decomissar 107 bombones d'aquest gas, 25.000 globus que s'utilitzaven per inhalar la substància, així com 4.000 euros en efectius i 3 datàfons. Els detinguts, que estan pendents de passar a disposició judicial, estan acusats d'un delicte contra la salut pública.
0: Després de més de 5 anys, l'equip científic del projecte Fetal Life de Barcelona Natal per nadons prematurs ha aconseguit amb una incubadora líquida artificial una supervivència de 21 dies en models animals, una fita només assolida als Estats Units. Ara confien que en 2 anys pugui ser útil en humans. Ana Banyeres.
3: Un prototipus de placenta artificial ha aconseguit la supervivència de 21 dies en una ovella, mentre que en una altra, la Galla, que va estar-se 10 dies en aquesta incubadora líquida, ha aconseguit superar els 13 mesos de supervivència postnatal. Doctora Elisenda Ixart, coordinadora mèdica i científica.
4: Des del naixement segon, diguem, des que va sortir de l'incubadora líquida. Nosaltres vam tenir el primer període d'incubadora líquida, va transicionar al període neonatal, va estar un període que va estar amb una mica més de suport i després ja va fer la seva supervivència neonatal. Per tant, aquests 13, que són quasi 15 mesos ja, és des del dia que va transicionar a la seva etapa neonatal després de passar per l'incubadora líquida.
3: Demostrada la viabilitat, confiant que en 2 anys estarà disponible per provar en nadons extremadament prematurs. Abans, però, caldrà esperar els avals científics i bioètics.
0: Gràcies, Anna. Això és tot. Tornem a més notícies a la 1.
5: Ràdio 4.
6: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
7: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
8: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
9: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
10: Com sempre, salut i periodisme.
11: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
12: La veritat per davant de tot.
13: Andy i... jo no penso dir la paraula.
14: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
15: Bravo.

0: Tarda a Ràdio 4 amb Samantha Villar.
1: Nena.
2: El cap de setmana a l'hora del vermut arriba la coartada perfecta.
3: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
3: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
2: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
3: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
4: L'impossible. Per què la volen capturar?
5: És més intel·ligent que la majoria.
0: A Ràdio 4.
2: La millor companyia. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que és mig quart de 12, Jordi Vila. És tard i no vol ploure, per desgràcia.
1: Això, i no vol ploure.
0: I no vol ploure, tan bé que aniria.
1: I les temperatures van mica a mica augmentant, no? I la setmana vinent tindrem forta calorada, com ens va avançar ahir.
0: I el risc d'incendi, que tal com advertíem aquest matí, abans de que es declarés l'incendi a la Bisbal d'Empordà, dèiem que és molt alt, justament a l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana, les Terres de l'Ebre, pel Mestralet, també. Hi ha altres sectors de Catalunya, hi ha a gran part del país, i això té pinta que anirà a més, de perquè fet, cada dia que passi farà més calor.
1: De fet, dues de les entrevistes...
0: Més calor no necessàriament vol dir més risc d'incendi, en aquest cas sí, a la White i Alerta, perquè a vegades afluixa la calor, perquè entra la tramuntana mestral, però és un vent molt sec, i això és el que fa que es dispari, tot i que aquestes últimes hores ha fet menys calor, diguéssim, el risc d'incendi, per exemple, a l'Empordà, o a les Terres de l'Ebre.
1: Dues de les entrevistes d'actualitat que hem fet avui, doncs, malauradament, han anat sobre això, sobre incendis, no? A la Bisbal de l'Empordà i a la Catalunya Nord.
0: A la Bisbal d'Empordà, efectivament, sí, sí, tenim aquest foc que ha obligat a confinar 150 nens d'una casa de colònies, un barri també, però per sort estan tots bé i cap perill ara mateix, ens deia l'alcalde Òscar Aparicio, que ha estat en directe en aquest programa. Estic veient, sincerament, no volem ser alarmistes, però hi ha tramuntana i vídeos, per tant, és objectiu, és així, és una realitat que fan por, que ara m'envien des de Llofriu. Va a més per moments aquest incendi, ens diu el Miquel Galzeran, amb qui mirarem de parlar també d'aquí a pocs minuts perquè ens expliqui què veu i com ho veu, també i sobretot. Són les 12 i 9 minuts i aquesta última hora tenim moltes coses pendents. Jordi Vila.
1: Sí, doncs mira, avui parlarem amb la doctora Andrea Convalia sobre doncs, com ens hem de banyar doncs, aquest estiu. Ella és dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Li preguntarem si és veritat això que diuen que l'aigua del mar ho cura tot, eh? Sí, sí.
0: És veritat o mentida, això, doctora? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: És tan bona com diuen, l'aigua del mar?
1: A mi m'agrada molt, Xavi, a mi m'encanta l'aigua del mar, però és clar.
2: És veritat, no?, que clàssicament moltes malalties de la pell milloren a la que doncs, la gent va a l'aigua del mar i, de fet, inclús doncs, a les farmàcies trobem també no?, aigua de mar
0: sí,
2: per altres patologies, no només de la pell. No? Per exemple, doncs, quan hi ha taponament a la zona nasal, no?, hi ha molts sprays amb aigua de mar... I és que doncs, si té molts minerals i propietats, i la sal també a vegades ens ajuda a calmar algunes patologies de la pell. Però no totes, eh? N'hi ha moltes altres doncs, que la que es posa en l'aigua de mar doncs, la pell comença a picar, s'irrita... Per tant, diguéssim que no és un bé universal per totes les malalties de la pell, tot i que algunes característiques, com per exemple la psoriasis, sí que sabem no?, que en moment platja doncs, ens ajuda i els pacients solen millorar molt durant l'estiu quan estan de vacances i doncs, acumulen una miqueta doncs, aquesta bany d'aigua de mar, amb una miqueta doncs, de llum solar, no? Exposició controlada i amb sentit comú i fa que algunes malalties de la pell com la psoriasis doncs, millorin.
0: Molt bé, la psoriasi queda clar que sí, però dius va bé per algunes coses, per algunes malalties, per alguns problemes de la pell, però malament per altres. Per quins altres problemes va bé l'aigua del mar i per quins va malament també i sobretot quan l'hem d'evitar i per què, doctora?
2: Doncs sobretot quan tenim ferides obertes, per exemple, o amb patologies de la pell com la dermatitis atòpica. Molts pacients amb dermatitis atòpica, a l'entrar en contacte amb la sal de l'aigua del mar, doncs tenen

0: una irritació que augmenta, que això ho veiem molt també amb nens petits que tenen la pell amb tendència atòpica, doncs que s'irriten molt més a l'estiu, no només per l'aigua de mar, sinó també per altres coses que doncs tenen lloc en conjunt, per exemple, amb la irritació i el contacte amb la sorra, no? La sorreta de la platja tan fina que es cola tot arreu, doncs també irrita la pell perquè fa com si fos una exfoliació, com un exfoliant. Per tant, amb pells sensibles, amb pacients amb tendència d'dermatitis atòpica, doncs sí que veiem doncs que la situació platja doncs no és tan beneficiosa com amb altres malalties.
1: Ja, l'estiu, època complicada, pel tema pell, i molts som una mica inconscients amb això, doctora, perquè mira que ens ho heu dit, per activa i per passiva, però continuem tirant una mica o bastant pel dret. Per exemple, amb el tema de la protecció.
0: Sí, el moment estiu, no, és un moment en el que doncs també moltes coses dermatològiques milloren perquè s'associen a l'estrès, i com estem tots de vacances, podríem dir que les vacances també curen moltes malalties, no? Perquè baixen els nivells d'estrès i molta patologia cutània millora, no? Però sí que és veritat que hem de tenir molta cura de la pell a l'estiu, no? Per un costat, el que comentàvem, l'aigua de mar no ho cura tot, va bé per algunes patologies, però també resseca molt la pell. Per tant, doncs ens hem d'hidratar molt. El clor de les piscines,
1: t'anava a dir, parlem de les piscines perquè
0: irrita molt.
1: Els oients de l'interior deuen dir, només hi ha mar, només hi ha platja o què? En aquest país, que hi ha molta gent que passa l'estiu a la piscina, al pantà o...
2: Al riu.
1: Que, per cert, ha mort un senyor ofegat al pantà de Sant Antoni. Anem fatal d'ofegaments. 11 persones han mort ofegades al mar a Catalunya aquest mes de juny, i ara aquestes últimes hores tenim aquest cas. O també n'hi ha, efectivament, com diu el Jordi, que es banyen al riu, doctora.
0: Mm-hmm. Doncs sí, doncs tenim, per exemple, les piscines, no?, que les que són clorades, sí que sabem que el clor resseca molt la pell, no?, i també pot ocasionar doncs brots de dermatitis, d'irritacions, doncs en persones, no?, que tenen la pell més sensible. Per tant, sempre recomanem que al sortir de la piscina fem servir de la dutxa d'aigua dolça, no?, per treure una mica doncs aquest resto de cloro, i de seguida també doncs apliquem, si estem amb exposició, la crema solar, que avui en dia doncs són cremes solars molt ben formulades que també ens hidraten, o bé doncs crema hidratant a l'arribar a casa també, no?, per poder tornar la hidratació natural a la nostra pell. Ah. El tema riu, bueno, també és bastant interessant perquè és aigua dolça, no? En aquest cas, i a més és aigua dolça que corre, per tant, ens agrada molt més, per exemple, que els pantans, que són aigües estancades moltes vegades, i doncs allà poden créixer certs microorganismes que tampoc a vegades ens ajuden, no? Poden causar o empitjorar infeccions a nivell de la pell, i sobretot els nostres companys oftalmòlegs també doncs li tenen bastanta por a l'aigua del pantà, doncs perquè també veiem doncs moltes infeccions oculars per aigua estancada a l'estiu, i sobretot en portadors, per exemple, de lentilles.
1: Cada quan es renova la capa més superficial de la pell?
0: Doncs la més superficial, que és l'epidermis, més o menys triga un mes en renovar-se. El que passa que no sempre és igual. Va perdent aquesta capacitat de renovació amb l'edat. Com més gran som, més lenta va aquesta renovació de la pell. Es van desprenent, no?, les cèl·lules mortes, que és quan veiem aquesta pell seca, no?, que cau en forma de com crosteta blanca, no? Però realment és molt més profona i triga un mes en donar, diguéssim, tota la volta en renovar-se per complet.
1: Escolta, tots voldríem no tenir cap arruga en aquesta vida. Si et vas fent gran, ara una arrugueta aquí, ara una arrugueta allà, què hem de fer? Es pot mig evitar això, d'alguna manera? Què és el que més bé va, el que millor funciona, doctora?
0: Doncs sembla que siguem molt pesats amb el tema, però l'exposició a la radiació solar és una de les causes principals d'aparició d'arrugues, i això ho veiem molt clarament amb una mateixa persona d'una mateixa edat. Si comparem les característiques de la pell, per exemple, de la zona de la cara, la zona de l'escot o el dors de les mans, que sempre estan exposades, no?, a la llum del dia, a la llum solar, amb una zona que sempre estigui coberta, com per exemple la pell de la zona de la natja, la pell de la zona de l'interior dels braços, la pell de l'esquena, no?, a la zona més baixa, la pell de la natja de tothom està sense arrugues, encara que tingui 70, pràcticament, no? I aquí es demostra molt com la radiació solar és directament, diguéssim, la seva exposició directament proporciona l'aparició d'arrugues. Per tant, som molt insistents amb el tema de la protecció per això.
1: Com ens hem de depilar per no prendre mal?
0: Ui, això és molt ampli, també. Em dones molt poc temps per respondre't, no? Hi ha molts tipus de depilacions diferents. Hi ha depilacions, no?, que arrenquen el pèl, com per exemple doncs, la clàssica cera, no?, les depilacions sí. amb maquineta, o les que tallen el pèl, no?, com doncs, la rasuració, no? Sí. Sempre, sigui el mètode que sigui, ara que parlem de l'estiu, hem de vigilar perquè sempre que depilem, és a dir, que arrenquem el pèl, no?, o bé que tallem, irritem la pell. I per tant, doncs, els recomana, per exemple, no anar al mar el mateix dia o el dia següent, ara que parlàvem de mar, i no exposar-se al sol tampoc doncs, aquell dia, el dia següent, o inclús deixar passar un parell de dies, perquè, per exemple, doncs, taques que solen aparèixer al llavi superior, no?, per depilació a aquesta zona, també estan molt implicades, no?, entre la inflamació que es crea després d'una depilació a la zona del llavi superior i l'exposició al sol posterior, s'ha vist doncs, que també estan relacionades amb l'aparició de taca al llavi superior. I el mateix pot passar doncs, a zona de cames, no?, que s'irriten molt, o a zona d'aixelles, que de seguida doncs, que, doncs, ens banyem al mar, no?, ens banyem a la piscina, o ens dona el sol directe en aquella zona, ens pot irritar doncs, just després de les depilacions. Per tant, s'ha d'anar molt de compte.
1: Molt bé. Abans hem parlat amb un crac del món dels tatuatges en aquest programa. Què en penses, doctora, d'això dels tatuatges?
0: A veure, els tatuatges al final és posar una tinta, que és un element extern, no?, a una capa que és, no és l'epidermis, aquesta que t'he dit que es renova un cop al mes, perquè si no perdríem sí. el tatuatge, sinó més profund. Llavors, quan és una tinta negra, sí que sabem que sol tolerar-se bastant bé a nivell immunològic, però sí que veiem molts problemes a nivell de dermatologia amb aquelles tintes que són doncs, vermelles, de colors, perquè incorporen molts pigments que donen al·lèrgia. Per tant, s'ha d'anar amb compte amb tot això doncs, que incorporem a nivell de pell. És veritat que amb la tinta negra fa molts anys que es fa servir i fins ara doncs, no s'ha relacionat directament, no?, amb patologia com a tal, però sí que sabem, per exemple, que quan es revisen els ganglis linfàtics de persones tatuades, la tinta està als ganglis. Per tant, passa de la pell als ganglis i forma part doncs, de la pròpia estructura del cos, el qual no ens agrada, evidentment, no, no és una cosa bona.
1: Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, sota moltes, moltes gràcies, de veritat. Ens agrada molt. En saps i t'expliques molt bé. Sí, perquè hi ha dermatòlegs gràcies. Que només et diuen no surtis a l'hora de més sol i posa't protecció, això ja ho sabem. Però està bé recordar-ho, però vull dir que explicar coses que no sabíem, no? Doncs això sí que ens interessa moltíssim aquí, en aquest programa. Moltes gràcies, doctora.
0: Gràcies. Avui me n'has preguntat moltes, eh? M'has posat complicat.
1: M'agrada, pim-pam, perquè si no, a vegades n'hi ha que s'encallen una hora amb el mateix tema. La protecció solar, perfecte. 25 minuts parlant d'això. Dius, això no pot aguantar ningú. Així, però veus, a tu se't pot preguntar de tot perquè saps de tot. I moltes gràcies, doctora, molt amable.
0: A vosaltres.
1: Bon estiu, que vagi bé. Passen 4 minuts d'un quart d'una... Va, que cada vegada hi ha més gent, tu, en aquest estudi. Ara ja em començo a animar. Toni Reboredo.
2: Bon dia.
1: Ets el crac que hem descobert aquest últim mes i t'hi voldríem cada minut aquí, en aquest programa.
2: Expert en trucs d'informàtica, eh?
1: Sí, però expert en trucs d'informàtica n'hi ha molts, d'experts d'aquests, també.
2: No, perquè se sap explicar molt bé i li agrada comunicar.
1: I en sap, i a més ho explica bé, però en sap.
3: Però escolta, mai he de posar vermell, ara?
1: No. Per què?
3: No.
1: Si et diem una veritat, Home, si no, no et trucaríem tant. Aquí t'asseguro que si no ens agrada, no repetim.
3: Escolta, jo acabo d'arribar ara, estàveu parlant amb una dermatòloga, oi que sí?
1: De l'Hospital Clínic. Bona també.
3: Perquè ja que ens hi posem amb aquest tema, hi ha una aplicació que jo la faig servir, bueno, n'hi ha diverses, jo faig servir una que es diu UV, de rayos ultravioleta, no? UV Lens.
1: Sí.
3: I aquesta aplicació... Mira geogràficament on t'estàs, llavors, si en el dia veu que el sol està picant molt, que els rajos ultravioleta passen d'un nivell que pot ser nociu, t'avisa, et salta un avís. Llavors te la pots instal·lar a l'estiu per saber quan li has de posar la crema als nens.
1: Ah, sí?
3: Et pot avisar, escolta, jo li poso crema ara, doncs torna a avisar quan el sol torna a picar molt i ja fa massa estona que te l'has posat. Va molt bé. UV Lens, es diu.
1: Torno a dir això.
3: UV, de rayos ultravioleta. Sí, no? UV Lens, L-E-N-S.
1: Perfecte.
2: UV baixa lens.
3: Sí, perfecte. UV baixa lens, exacte. Sí,
1: veus? Una cosa que no teníem prevista que m'ha après.
2: Imagina't
1: si comencem forts.
2: Ja ho tenim, sí.
1: Espera, que en tenim un altre de crac avui. Aquest es diu Enric Badia, del Forn Elies. Com estàs, Enric? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia. Bé,
1: això del Tour de França ha despertat la creativitat de forners, restauradors de Barcelona... que us heu unit a la festa amb propostes especials per aquests dies. Hi ha des de gelats, còctels, pans, tapes especials. T'ho has fet el pa del tour, una mica, no?
4: Correcte.
1: Explica'ns-ho,
4: sí,
1: això,
4: sí,
1: Enric.
4: Bueno, com bé has dit, hi ha diferents gremis, diferents oficis que hem volgut sumar-nos a aquesta festa del tour, i des del nostre gremi de forners hem creat un pa del tour, que li diem pa per pedalar, en format de roda. Us l'he portat perquè el pugueu degustar aquí, i alguna coseta més que tenim a la botiga, com brioixeria,

0: Alguna peça artística.
1: Que bo. Sí, a veure, sí, sí. Aquí portes capses, hi ha de tot aquí amb aquestes caixes.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh?
0: Mira, el pa d'altura és aquest, que l'he portat.
1: Reboredo, ajuda'm.
0: Va perdent llavors, però...
1: Ensenyeu a la càmera. Què és això?
2: Sí, sí que té forma de roda, sí.
1: Que bo.
0: També hem fet...
1: Però què porta aquest pa? De què està fet, això?
0: Aquest pa és una evolució de la fogàs, que la fogàs és un pa típic francès, i l'hem portat a gustos una mica catalans. Hem posat romaní, farigola, oli d'oliva...
1: Sí, sí, quina olor, quina olor, t'ho deia. Què és això?
0: I per aquí la brioixeria, que hem fet servir l'eslògan que han fet una mica... Bueno, el logo que han fet per...
1: Ensenyem-ho, que allà hi ha la càmera, que hi ha gent que ens veu per streaming.
0: Hi ha l'Skyline de Barcelona i la TDF, Tour de France, a sota.
2: Què és això, què és això?
0: Carai. I això és un brioix farcit de xocolata, pa torrat, oli i sal.
1: Mare de Déu santíssima.
2: Tu veus que són tres brioixos i són tres
1: d'aquí l'estudi, oi? I això, clar, ens hem d'afanyar, si volem tastar-ho, perquè o ho continuareu fent durant uns quants dies.
0: No, no, ho fem des de dimecres, hem fet dimecres, dijous, divendres, i dissabte és l'últim dia.
1: Va, on sou? On és el Forn Elies?
0: Aquí al carrer Freser, el barri del Clot.
1: El barri del Clot.
0: Carrer Freser 90.
1: Perfecte, i encara portes més material aquí, més tecna. Us n'he
0: portat tres de pa del Tour perquè el pugueu tastar, per si vulgueu regalar algun, perquè feu el que vulgueu.
1: Home, doncs sí. Això què és, això?
0: La part de fora?
1: No, això.
0: Això és el tomàquet,
1: el tomàquet
0: sec.
1: Ah, que bo.
0: Tomàquet,
1: tomàquet sec,
0: formatge, romaní, farigola i oli d'oliva.
1: I com val, això?
0: L'estem venent a uns 2 euros.
1: Dos només?
0: Sí.
1: Ostres. Està molt bé, això. Sí? I això,
0: sí, sí,
1: farcit de xocolata, com val?
0: Igual, més o menys igual, perquè aquí sí que hi ha més procés. Tenim un nucli, tenim la massa de brioix que porta mantega, porta ou, porta llet, etc.
1: Una cosa, què regalaràs a l'oient que encerti el so del dia?
0: Podem escollir, pot escollir entre dolç i salat, o podem fer un pack, podem fer un i un.
1: Home, jo triaria una mica de cada.
0: Sí, doncs
1: sí, sí,
0: fer...
1: sí, vagi, si em toqués a mi, que
0: podem
1: no serà el cas.
0: Podem fer una peça de cada, un pa i un brioix.
1: Oients, sí, sí, doncs escolta, fantàstic això. Aneu trucant al 900-454-455 i ens heu de dir exactament què és això. Qui canta així? Amb aquesta calor deuen estar aixafats, també. Pobres. Pobres bèsties, Jordi Vila. 900-454-455. No donis pistes, que està
3: prohibit,
1: no?
3: Recordem les pistes. Havien dit
1: que, no
3: havien dit que ja l'havien posat.
1: Sí,
3: l'única pista que hem donat.
1: Tu has de mirar cap allà. Si diuen no, no.
3: Oh, que ja hem posat durant aquesta temporada. Ja no dic res més. Mira, en tenia 15 pistes més, però no les diré.
1: Mira, em diuen la nostra companya Sònia Papell, la dona del temps de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Condicions meteorològiques ara mateix a la Bisbal d'Empordà. Temperatura actual 32 graus. Uf, el que és pitjor és humitat. 35% només.
2: Només.
1: Per la tramuntana, que bufa 60 km per hora.
2: Ostres, fa tramuntana.
1: És pitjor, mil vegades, la tramuntana, que implica una humitat molt baixa, aquest és el problema, que els graus de temperatura. És a dir, el problema és la tramuntana.
2: I, a més, quan fa molt de vent...
1: i cau la humitat.
2: Quan fa molt de vent no tens fred i a vegades et cremes el sol perquè no et dones compte que està picant molt.
1: És que estem pendents d'aquest incendi. Hem parlat amb l'alcalde, que crema des de fa una bona estona ja a la Bisbal d'Empordà. Mira, Miquel Galzeran, com estàs? Bon dia.
4: Oh, bon dia, Xavi. Molt bé. Bueno, molt bé, no ho sé, preocupat.
1: No, exacte, t'anava a dir, perquè el Miquel és el... Vaja, fa vídeos cada dia, té controladíssima la zona de l'Empordà, és d'allà de tota la vida, i lògicament a aquesta hora està pendent. Segur que heu vist vídeos seus a les teles 50.000 vegades, o per les xarxes socials. Estàs molt pendent, Miquel, d'aquest incendi, que molt bona pinta no té, això. Pel que dius,
4: no,
1: i a més,
4: no, gens,
1: aquesta
4: gens,
1: temperatura gens. I aquesta humitat, i sobretot la tramuntana... Puf.
4: He sentit més o menys a les 11, com aneu dit, que hi havia l'incendi, i estava a casa per la Frugell, i he agafat i he anat a la Bisbal. A la Bisbal he entrat a la zona de Fonteta, i allà he vist tot el fum i tot el que hi havia. Quan he sortit de casa, a les Gavarres no es veia gens de fum, no es veia res. Quan ara he tornat de Fonteta, passant per Llofiu, ja fa bastanta por veure la fumarola que hi havia, i ara estic en un ras i és espectacular com està avançant això. Està enganxant, suposo, tota la zona de les Gavarres i pot ser molt perillós, i la tramuntana que està bufant de la manera que bufa. No?
1: Parlàvem amb l'alcalde, efectivament, i ens deia que el problema, el principal enemic d'aquest incendi, justament és el vent, aquesta tramuntana, que ara...
4: Està bufant fort.
1: Sí, sí. 60 km per hora, ara mateix, segons la nostra companya Sònia Papell. Miquel, tu també controles i molt la meteo, i a més ets sobre el terreny, vull dir que...
4: Sí, sí.
1: Ai, senyor.
4: Bueno, tot sec com està. Les Gavarres, una zona boscosa i seca, i tot aquest juliol que no ens ha plogut. Vull dir, això pot ser molt perillós, eh? Però és clar, no sé...
1: Bé. Ara.
4: La fumera és espectacular.
1: Ho veig amb aquestes imatges, fotografies i vídeos que ens fas arribar. T'ho agraeixo moltíssim.
4: Sí, però...
1: Digues, Miquel.
4: El moment que t'ho he fet arribar fins ara està avançant, però a marxes forçades.
1: Clar, amb pes per aquesta tramuntana. És que pitjor impossible, no? Aquesta tramuntana
4: sí.
1: Ha d'anar perdent, però lenta i progressivament.
4: Però costa, perquè penso que demà encara bufarà. O sigui
1: sí,
4: que...
1: encara quedarà una mica de tramuntana. No tanta com avui, però vaja, en teoria cada hora que passi ha d'afluixar un pèl, però un pèl només. Vull dir que li costarà hores de desaparèixer del tot, que és el que voldríem, el que desitgem tots ara mateix.
4: Exactament. Suposo que serà de mal control, això, eh?
1: Mare de Déu. Esperem equivocar-nos, eh? Però vaja, que ara mateix les coses pinten així. I ens explica el Miquel Galzeran, que és allà, justament, sobre el terreny. Miquel, qualsevol cosa, anem parlant sempre que vulguis. I mil gràcies per tota aquesta informació en directe. Merci.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Te n'has assabentat pel matí de Ràdio 4, dius, d'aquest incendi?
4: Sí.
1: Imagina't, els de la zona.
2: Els de la zona.
4: Jo he anat el matí a la platja de Pals, i quan sortia de la platja de Pals he vist una mica de fum darrere la població de Pals. Mira, espera't que estic amb el cotxe i n'hi ha un que em vol agredir perquè estic aquí parat i vol entrar en el camp. M'està picant el cotxe. Un segon que m'aparto perquè encara m'agradirà.
1: Deixem-ho estar, Miquel, no vull que prenguis mal, només faltaria, home,
4: no,
1: per l'amor de Déu.
4: Gràcies.
1: No, són els nervis de la calor, això, la gent, no?
4: Sí. Ja. Merci.
1: Dic, deixem-ho estar, Miquel, si vols. No voldria que et passés res ara mateix. Estàs bé? Yep. Ah, no em fa patir, ara. Ah, jo tallaria,
2: ara
1: però
2: aquí...
1: tampoc
4: no vull deixar. Estic bé.
1: Ah,
4: estic bé.
1: Miquel.
4: M'aparto el cotxe, és que m'estan picant el cotxe.
1: Quin mal...
4: Hi ha gent molt tonta, perdoneu l'expressió, però és així.
1: Això m'ho diuen els taxistes a Barcelona, em diuen... No sé, tu, la feina a la ràdio deu estressar, però tot el dia al volant...
2: Mare meva.
1: I ara entre patinets i bicicletes i motos, que van pel seu carril, moltes, no totes, eh? Compte, no estem... criminalitzant cap sector aquí, però vaja, vull dir que... Paciència, que és la mare de la ciència, sí?
4: No hi ha més.
1: Miquel, mira... Sort que... Digues.
4: És que tenia... Estava parat amb un creuament i ha apartat a la vorera, i ell pot passar tranquil·lament per darrere meu. Doncs volia passar per allà on estava jo. És inaguantable, això. Ha arribat l'estiu i la gent està molt nerviosa.
1: Doncs sí. Escolta, Miquel, t'ho agraeixo moltíssim, de veritat. A més, mira, els has fet riure, tu, que en aquest context no està malament que de tant en tant puguem riure una miqueta.
4: És que han començat a fotre un cop de punys al cotxe.
1: Hosti. Això ja... Això són paraules majors, no, en definitiva.
2: La calor ens està trastocant més del que pensava.
1: Sap greu.
4: Hi ha hagut un moment que m'has pensat.
1: Sap greu. Escolta, Miquel...
4: No, tranquil.
1: Merci, moltes gràcies. Estem preocupats, eh? L'incendi a la Bisbal d'Empordà amenaça el massís de les Gavarres. Tant de bo no vagi a més, però les condicions meteorològiques són molt adverses ara mateix i han donat fe al Miquel des d'allà, justament.
4: Tant de bo sigui així.
1: Tant de bo es pugui controlar molt aviat, això. Gràcies, Miquel. N'estarem molt pendents, també els companys dels serveis informatius de Ràdio 4. Bon dia, Miquel. 12:45. Reboredo, pots menjar pa, pots menjar pastís, pots menjar el que vulguis.
2: Dolç i salat, com dèieu aquí.
1: Exacte. Aquí tenim de tot per tots els gustos. Jordi Vila, que no menges avui.
3: Sí, perquè, és que si menjo no puc explicar el que volia explicar, perquè a banda del pa del Tour, també hi ha altres establiments que han creat delícies relacionades amb aquest esdeveniment. Amb el Tour de França, Xavi, per exemple, la truita del Tour. Eh?
1: Ah, la truita del Tour,
3: sí.
1: Com és?
3: Doncs mira, la fan
1: a la francesa, deu ser, no? El Tour de França.
3: La fan al restaurant Manda Huevos, eh? I per crear-la s'han inspirat en tota una icona de la ciutat, eh? La bomba de la Barceloneta, eh? Combina una base de truita de patata amb un estofat de cansalada, papada i botifarra especiada, acompanyada d'una salsa de tomàquet picant i rematada amb un allioli de safrà. Se m'està fent la boca aigua només a explicar això, eh?
2: Menges això i guanyes el Tour, eh?
3: El color daurat d'aquesta salsa recorda el maillot groc que llueix el líder del Tour. Això és la truita del Tour. Però també, Xavi, hi ha el gelat del Tour. A la gelateria Badiani han creat un gelat que combina la clàssica stracciatella amb una salsa de mango fresc gairebé del mateix color que el maillot groc. Per sobre porta una capa de xocolata cruixent. Diuen que el mango evoca el caràcter internacional i vibrant de la ciutat, mentre la stracciatella lliga la recepta a la tradició italiana que defineix Badiani des de fa més de 9 dècades. I finalment, el còctel del Tour.
2: Ojo.
3: A la terrassa de l'hotel Claris han creat un còctel que ret homenatge al Tour de França, porta xarop de maracuyà, suc de llimona i taronja, licor

0: licor, triple sec i brandy.
1: Ha de ser bo, això.
0: Ha de ser... Mira, jo sóc el Femi,
1: però potser... El Claris, això? El Claris?
0: A l'hotel Claris, a la terrassa de l'hotel Claris.
1: Com val, això? Se sap o no?
0: Doncs mira, no ho tinc, no tinc aquí apuntat, però m'ho puc imaginar.
1: Molt bé. Veus, home, se les empesquen per fer calés, la gent.
0: Tant,
1: sí?
0: Clar.
1: Home, normal. N'hi ha molts d'enfadats, aquí. Ahir parlàvem amb bars, restaurants, comerços de la zona de la Sagrada Família, justament, que estaven indignats, perquè en alguns casos diu que perden... deixen d'ingressar, vaja, 4.000 euros en un dia.
2: Perquè se'n va tothom cap allà, perquè està tancat.
1: No, sense terrassa, clar, totes aquestes limitacions, ahir estava tot tancat.
2: Jo he anat a portar
1: el nen... Per sort, avui han reobert, ja, aquest cap de setmana la seva família s'hi pot anar. Ho dic perquè per la pobra gent dels bars i restaurants, que diu, és important subratllar que el cap de setmana, em deien des de l'eix comercial aquest, sí que es pot venir, perquè allà ja no hi haurà afectació en aquesta zona concreta.
2: Ja no hi toca, ja.
1: I a més, això comença demà a les 5 i 5 aquí a Barcelona.
2: I jo he anat a portar el nen al casal, que fa allà a Montjuïc aquest matí, i hi ha un sarau allà muntat de l'entrada del tour de no sé què, tot,
1: sí.
2: Mare meva.
1: Sí. Toni, què passa amb el WhatsApp ara? Atenció, perquè això interessa a tothom.
2: Ojo.
1: Qui no està enganxat al WhatsApp les 24 hores al dia?
0: Agafeu el boli i apunteu, atenció, sí.
2: Bueno, però vaig a començar per una mica més enrere, eh? Em deixeu?
1: Sí, endavant.
2: Em vaig a tafanejar una miqueta.
1: Endavant.
2: Escolta, Xavi, tu lligaves de xaval o què?
1: Jo sí.
2: Sí, molt?
1: Home, es feia, va, el que podia.
2: No?
1: Feia el que podia, com tots.
2: Com que tens l'àvia, no?, que es diu.
1: No et pensis, eh? Una cosa és davant el micro, davant la càmera, i l'altra cosa és en persona.
2: Davant d'una noia, eh?
1: Que som bastant més tímids, diguéssim. Bastant més tallats.
2: I el Jordi?
0: Jo, si fa no fa, com el Xavi, sempre he fet el que he pogut i, escolta...
2: Sí. I escolta, quan coneixies a la noia, a la discoteca, al bar, sí, o al guateque, bueno, després, abans de marxar, tocava fer una cosa, no?, que era demanar-li el telèfon, clar.
0: Sí.
2: Clar, que era el moment, i després trucaves a casa, es posava el pare... Qui eres, no?
0: Jo recordo que a l'època dels fixos, el telèfon
1: fixos,
0: no hi havia mòbils, no, sí, no hi havia mòbils, bueno, en aquella
2: època. No sé si ho sabeu, ara ja els xavals ja no es demanen el telèfon, ja no es demanen el mòbil, això no ho així ara, ja. Ara es demana l'Instagram.
0: Ja, l'Insta.
2: Sí. Bueno, entenc que també és una forma de no tenir que donar el teu telèfon, és algo molt personal, no? Si dones el WhatsApp, si dones el telèfon, ja és una cosa molt seriosa, molt... Esto ya va en serio, no? Llavors, què ha passat? Doncs que ja hi havia altres plataformes, com Telegram, per exemple, que és semblant al WhatsApp, per qui la faci servir ja el coneix, en la que no necessites donar el teu telèfon per poder connectar per Telegram amb algú. Doncs WhatsApp ha volgut fer el mateix. És a dir, tu fins ara, quan volies parlar amb algú per WhatsApp, no et quedava més remei que donar-li el teu telèfon, el teu mòbil, llavors l'altra persona t'escrivia, escolta, tal, i ja tenies el contacte, però tenies el seu telèfon. Bé, ara WhatsApp ha obert ja, com es diu això, ha obert la preinscripció, com els cicles formatius, ha obert la inscripció perquè podeu associar un nom d'usuari al vostre WhatsApp. És a dir, fins ara tu tenies que donar el telèfon, ara ja, si vols, es pot reservar un nom, doncs, Xavi Freixas, tu pots entrar al teu WhatsApp, anar a la configuració, ara explicaré com es fa, i reservar el nom Xavi Freixas, perquè a partir d'ara, si vols, quan algú et demani el teu WhatsApp i, hosti, et fa una mica de mandra donar-li el teu telèfon perquè és una mica personal,
1: sí,
2: li pots donar el teu nom d'usuari que ja haurà reservat i llavors serà Xavi... No sé si Xavi Freixas estarà...
1: A veure, reserva mal perquè ara sí hi ha un altre Xavi Freixas i t'està escoltant...
2: Mira, jo vaig reservar Toni Reboredo ahir i encara estava lliure. Has d'obrir WhatsApp.
1: Sí, ara però tothom, soc molt inútil. Fes-m'ho tu, home. I de pas vés explicant als oients com s'ha de fer.
2: Anem explicant. Anem als tres puntets de dalt de tot, sabeu? Tenim el WhatsApp obert, anem als tres puntets de dalt de tot i anem a configuració. Dintre de configuració hi ha el botó que posa compte. I dintre de compte, el Xavi encara no ho té. No tothom ho té encara, eh? S'ha de tenir el WhatsApp actualitzat i depèn de qui...
1: Ja t'he dit que sóc un desastre.
2: Bueno, hi ha qui ho té actualitzat i hi ha qui encara no. Però a dintre de compte hi ha un botonet que a mi em surt, en el Xavi no li surt, que posa nombre d'usuario.
1: Sí.
2: Normalment els iPhones ja la majoria ho tenen. El Xavi Freixas té un Android... Molt ben fet.
1: Què dius, què dius?
2: Molt ben fet, molt ben fet. Estic molt content que tinguis Android. Jo no sóc de pomes. I, bueno, a mi em surt el botonet que posa nombre d'usuari, a ell encara no li surt. Igual, actualitzant el WhatsApp sí que li sortirà. Qui no li tingui, que no passa res, que en dos o tres dies li apareixerà.
1: Actualitza, home, perquè això ara ho deixarem a mitges i no ho faré. Com s'ha d'actualitzar, això?
2: Has d'anar... No, no.
1: Ah, no?
2: Per actualitzar-lo s'ha d'anar al Play Store i buscar el WhatsApp i veure...
1: Ah, clar.
2: Recordes?
1: Això sí.
2: Bueno, doncs quan tu cliques a dintre dels tres puntets, te vas a configuració, posa cuenta, nombre d'usuari. Aquí et permet que tu escriguis el nom d'usuari que voldràs reservar. Pots posar el teu nom, pots posar Andrido 26, com tu vulguis posar-li, i reservaràs aquest nom. I a partir d'aquí, quan estigui activat, que encara estan revisant noms i actualitzant-ho, quan estigui actualitzat... Mira, el Xavi ja l'està actualitzant.
1: Ja ho tinc en marxa.
2: Ja l'està actualitzant.
1: Fins aquí arribo, i a partir d'aquí és complicat.
2: Doncs tindràs reservat aquell nom, i a partir d'ara, doncs, a mi quan algú em demani el telèfon per parlar per WhatsApp, li puc dir, no, escolta'm, Toni Reboredo. Busca Toni Reboredo i doncs, ja tinc el nom reservat.
1: Ja, ja.
2: Podem parlar un parell de coses més de WhatsApp,
1: sí, home,
2: que trobo important.
1: No, és que és important i interessantíssim tot el que expliques sempre.
2: Carai, tu. Escolta'm, el tema de còpies de seguretat. Quan tu t'instal·les WhatsApp a un telèfon, que tots tenim el WhatsApp instal·lat en el telèfon, encara que no ho sapigueu, WhatsApp fa una còpia de seguretat. Ah. El que passa que, per defecte, quan tu t'instal·les WhatsApp al teu telèfon, la còpia de seguretat la pot fer un cop al mes o un cop a la setmana. El problema ja és que a tu se't cau el telèfon al vàter, te'n compres un de nou, llavors tornes a instal·lar WhatsApp i WhatsApp automàticament recupera la còpia de seguretat. Però, clar, si la tens configurada un cop al mes... doncs igual et recupera la còpia de seguretat del mes passat i totes les conversacions que hagis tingut del mes passat cap aquí no hi seran perquè no estaven en aquesta còpia de seguretat. Bé, podem configurar WhatsApp, si volem, perquè les còpies de seguretat les faci cada dia. Jo la tinc posada a diari. Llavors ens n'anem a la configuració de WhatsApp, més el mateix, ens n'anem als tres puntets, piquem a configuració i aquí dintre a còpies de seguretat li diem diària. Llavors, cada dia ens farà la còpia de seguretat. Si un dia perdem el mòbil, si un dia ens el roben, si un dia ens cau al riu,
1: sí,
2: no passa res. Et compres un altre mòbil, instal·les WhatsApp i tindràs des d'ahir les mateixes
1: perfecte,
2: còpies de seguretat. I si tu t'has anat a comprar un mòbil nou, que hi ha gent que a l'estiu doncs aprofita per renovar el telèfon, el que sigui, doncs has de fer això. Just abans d'apagar el teu mòbil vell per última vegada, te'n vas a WhatsApp i li dius «Hazme còpia de seguretat ara». Et fa una còpia de seguretat ara mateix, apagues el telèfon, encens el telèfon nou, instal·les el WhatsApp i automàticament et recupera la còpia de seguretat que has fet fa 5 minuts, per tant, no perds res. Ah. Ni conversacions, ni àudios, ni fotos, ni res. Tu guarda tot.
1: Ah. Molt bé.
2: Vale?
1: Està perfecte, això que dius.
2: M'alegro molt.
1: Molt bé.
2: M'alegro molt, que et sembli interessant.
1: D'acord. Ho has entès tot, tu, Jordi Vila, o s'ha de repetir alguna cosa?
3: Jo he anat apuntant... Bueno, em tornarem a escoltar l'àudio nova del Pengem. No, però està
1: perquè
3: molt bé. Està molt
1: un resumet així ràpid i clar amb els quatre passos clau que hem de fer... Mira, ara pots aprofitar per fer-m'ho mi.
2: Nom d'usuari.
1: Jo tinc actualitzat.
2: Obrim el WhatsApp, sense entrar cap conversa ni res. Ens n'anem als tres puntets. Dintre dels tres puntets posa configuració. A dintre de configuració hi ha un botó que posa compte. Cliquem a sobre de compte, ja t'apareix. Mira.
1: Ah, perfecte.
2: Nom d'usuari, què et sembla?
1: Hem actualitzat, vale? Molt bé. Collons.
2: Ara cliquem nom d'usuari i ens diu crear un nou nom d'usuari.
1: Sí.
2: Donarem aquí, posarem...
1: Xavi, preixes. Amb E, eh? El plural ben escrit. Que hi ha molta gent que t'ho posa en baix, o dius, davant del dubte, escriu-ho bé.
2: Preixes.
1: Sí, sí. Sí, a veure... Què m'has posat aquí al mig? Ah, un guió baix. S'ha de posar sempre?
2: Bueno, perquè no deixa posar espais.
1: I l'F del cognom en minúscula o en majúscula?
2: Bueno, després t'ho passa tot en minúscula.
1: Ah, després ho passa tot en minúscula. Per tant, ho pots posar com vulguis.
2: Ja està. Ara està revisant si aquest nom d'aquí una estona ens dirà
1: perquè
2: si està
1: ocupat o no. Perquè una opció seria posar-ho tot junt, diguéssim, sense
2: bueno,
1: el guió baix.
2: Bueno, és que el que tingui agafat el Xavi Freixas amb guió baix, hi haurà un altre... Segur que hi ha més Xavi Freixas que tu. Hi haurà un altre que posi Xavi Freixas, hi ha un altre que posarà Xavi Freixas 19...
1: Ja, ja, clar, clar, quan te'l prenen...
2: 1980,
1: ui, Déu meu, aquest nom d'usuari no està disponible, ja hi som.
2: Ara començarem a fer combinacions.
1: Poso el número 1, per exemple.
2: Per exemple.
1: O no.
2: O el 4, de Ràdio 4.
1: Ah, mira.
2: Has d'anar fent combinacions ara fins que trobis un que t'agradi i que encaixi bé.
1: Doncs au, el 4, de Ràdio 4.
2: Molt bé.
1: Va, perfecte, a veure si hi ha sort.
2: A veure si hi ha sort.
1: A veure què passa. Doncs au, oients, ja ho sabeu, això. I això com més aviat millor...
2: Sí, sí,
1: clar,
2: sí.
1: Perquè si no...
2: Perquè si no t'agafaran el nom i després ja no podràs reservar.
1: I es pot canviar això un cop...
2: No ho sé. Això encara no han dit res al respecte.
1: Ja.
2: Si es podrà canviar o no...
1: D'acord.
2: Això no t'ho puc contestar.
1: D'acord.
3: He vist que a mi en els tres puntets el de configuració no en surt, vol dir que haig d'actualitzar.
2: Exacte.
3: En surt, seleccionar xats i llegir-ho tot. Però
2: no, els tres puntets hi ha un botó que posa compte.
3: D'acord.
2: Cuenta.
3: D'acord, d'acord.
2: Entres a dintre de cuenta...
1: Aquest nom està disponible.
2: Mira.
1: Sí? Desa? Ja és meu, això?
2: Això ja és teu.
1: Ja està fet. Au. Moltes gràcies, Toni.
2: Que bé?
1: Ets bo, ets bo. És fàcil, oients, que no es faci mandra, que molts els passa com a mi. Ja m'he perdut.
2: Quan
1: has dit tres coses, ja no són passo. Ja m'he d'escoltar l'àudio i tornar-ho
2: a... A més, escolta, que tenim Google i el ChatGPT, que vas a Google i dius com reservar nombre d'usuari a WhatsApp, no sé què. I allà segur que ho trobes.
1: Ja, ja. Què més ens expliques, Toni, avui?
2: Enric, Escolta'm, tu compres a Temu i a Shein i a AliExpress alguna vegada una coseta, no?
1: No he posat el que he dit, de número. Ho dic perquè ara la Sílvia em diu posa't un codi en nom d'usuari, que si no ara tothom et podrà escriure per WhatsApp. No és el número 4, jo us ho dic ara.
2: No és el 4.
1: L'he canviat. Què dius?
2: El tema de Temu, AliExpress, Shein, sabeu aquestes plataformes que compres directament a Xina?
1: Sí, que ara hi ha això dels 3 euros.
2: Clar, això és de rabiosa actualitat.
1: Qui ho paga, això, ara?
2: Això és de rabiosa
1: actualitat. Això qui ho acaba pagant?
2: Bueno, en principi no ho ha de pagar l'usuari, però suposo que els preus t'incrementaran directament. Fem una mica de resum de la notícia de què va. La Comissió Europea ha decidit que totes les compres exteriors a Europa, és a dir, quan fas una compra fora d'Europa, ja sigui a Temu, ja sigui a Shein, ja sigui a AliExpress, totes aquestes plataformes, si és una compra menor a 150 euros, tindrà un càrrec de 3 euros. Però no són 3 euros per producte, són 3 euros per tipus de producte. És a dir, si tu et compres 3 samarretes i uns pantalons, et carregaran 3 euros per les samarretes
1: i 3 euros pels pantalons. Però no, si 3 per cada samarreta.
2: Exacte. Si tu et compres 2 samarretes, seran 3 euros, no seran 3 i 3. I això per compres inferiors sempre a 150 euros. Feta la llei, feta la trampa, com sempre, ja sabeu que AliExpress, Shein, Temu, aquestes plataformes, ja fa temps que per temes de logística han començat a posar magatzems a certes parts del món, perquè els productes més demanats doncs, no tinguin canviar-los directament des de Xina, sinó que directament des del magatzem que tinguin a Àustria o on sigui, doncs t'ho porten. Clar, quan tu veuràs que hi ha productes que tu compris i que no portaran aquest càrrec de 3 euros, i és perquè aquest producte el tenen a magatzem a dintre d'Europa i, per tant, ja no estàs fent una compra a Xina, sinó que l'estàs fent una compra amb un producte que està aquí en Europa.
1: Ah, molt bé.
2: Sí?
1: Sí.
2: Ha quedat clar?
1: Ha quedat claríssim. Sí, Jordi?
3: Sí, he anat apuntant.
2: Sí, el Xavi ho va apuntant tot. A més, amb el boli, que el Xavi encara té l'ordinador.
1: És periodista, aquí, això.
2: Sí, el Xavi va tot amb el boli.
1: Això ens passa als periodistes. Tu, estem acostumats quan anem a rodes de premsa, allà, pam, pam, pam. Enric Badia, què et sembla? Tot això que ens explica el Toni.
4: Déu-n'hi-do, molt interessant. Sí? Sí, molt bon fitxatge, heu fet.
1: És molt bon fitxatge, sí senyor.
4: Sí. Jo el del WhatsApp ja m'ho he fet. Ja tinc nom d'usuari.
1: Ja l'has reservat?
4: Mentre ho estàs explicant.
1: Escoltar el matí a Ràdio 4, el primer en assabentar-te de coses importants.
2: Notícies d'actualitat.
1: Si esperes que t'ho expliqui la competència, ja aniràs tard. Escolta'm, què més feu al forn, Elias? Perquè toqueu una mica tot, no?
4: Pel tour o en general?
1: En general, home.
4: En general,
1: clar, nosaltres... Per això el tour són 4 dies.
4: Sí, nosaltres som una fleca que intentem tenir un bon equilibri entre tradició i també modernitat, actualitat, productes nous, tendències, fem des de coques de forner, magdalenes, bastonets, coses de sempre, fins també a tota la part de bruixeria més francesa, pans amb masses mare, etc. Una mica de tot.
1: Sí, perfecte.
3: Sí. I aquests productes d'altura, això que comentaves abans, aquesta fogassa d'inspiració francesa, està tenint molt d'èxit? O...
4: Molt.
1: Sí? Com van les vendes?
4: La veritat és que no ho esperàvem, que tant. Sí. Vam fer una prova, això ja et dic, va ser a través del gremi que ens ho va mig encarregar, aviam si podíem fer alguna cosa. Vam fer una prova i a la prova va tenir molt bona rebuda. Nosaltres la fogassa la fem cada dimarts amb un altre format i una mica modificada, però ara aquesta en format roda, jo crec que amb tot el turisme també hi ha tota la gent que es mou, que està seguint notícies del tour, allà on surt això que has dit, doncs, si el pa, si la truita, si els còctels, fan moure la gent, i la veritat és que sí que ho estem notant molt. Tots els productes tenen molt bona acollida.
1: Carai, tu. Escolta, per què costa tant trobar bon pa avui en dia?
4: Bueno, penso que és una barreja, una mica que realment no tothom sap què és un bon pa i llavors també ens deixem enredar molt fàcil. I l'altre és que té un procés més costós tant a nivell temps com a nivell matèria prima i tampoc no tothom, no tots els forns que hi ha avui en dia amb l'etiqueta de forn són forns com a tal. Molts funcionen més com una empresa que tenia una comptabilitat molt clara i no pas tant com un forn. Jo penso que va per aquí. Falta també una miqueta de base de formació, que amb això estem treballant tots, tant forners com mestres com tothom, però jo crec que encara hi ha bon pa a Barcelona.
1: Sí, encara hi ha bon pa.
4: Sí,
1: a Catalunya encara trobem
4: en general,
1: llocs amb molt bon pa, però també hi ha molts llocs amb molt mal pa.
4: Correcte.
1: Molt mal pa, que no es pot menjar. I si te'l menges quan l'acaben de fer, mira, tira que te va. Però és a dir, a la nit allò ho pots fer servir en defensa pròpia per matar algú.
2: Jo és que he de callar, en aquest tema he de callar, perquè
1: per
2: encara... Perquè sóc gallec... I
1: home, el pa de Galícia,
2: però per això jo sóc gallec, llavors no puc parlar del vostre pa perquè...
1: D'on ets, de Galícia?
2: El meu pare és d'un Forte de Lemos i la meva mare de l'Alín.
1: Que bo.
2: Llavors, clar, jo, per mi el pa de Galícia és el millor pa del món. Llavors, aquí entrarem en una discussió que podem acabar com el senyor que li donava punyetes.
1: Home, però aquí també es feia molt bon pa.
4: Sí, i no, encara se'n fa. És veritat que Galícia és una molt bona zona de molt bon pa, i a més un estil de pa molt concret i molt diferent. Per això jo

0: No estic d'acord que és dels millors pans que hi ha a Espanya. A Galícia es fa molt bon pa, sí, sí.
1: Ah, sí, senyor, totalment. 1000% d'acord, eh? L'he tastat, el pa de Galícia.
2: Vinga, abans portarem bé.
1: Sí, sí, a més aquell pa tupit que m'agrada a mi.
2: Després de l'estiu te'n portaré.
1: Jura-ho.
2: T'ho juro.
1: Doncs mira, em faràs feliç. M'estimo més un bon pa que un pastís, moltes vegades.
2: La panaderia del Manolo, que és el d'allà del poble meu. Manolo, diré que faci un pa per tu.
1: Que bo. Moltes gràcies, Toni. Què diu la Maria?
3: Hola, Xavi Freixas. Hola, què tal?
1: Com estàs?
3: Molt bé. Aquesta, i vosaltres?
1: Saps on va demà? A Calella de Palafrugell.

0: esperes que la talli jo, ho tens malament, perquè m'agrada massa.
1: És que és l'Havanera, és l'Havanera, Xavi Freixas, i aquest any es tornarà a cantar de manera oficial, no?
0: Sí, senyora. Escolta, quina edició és? La 59a edició de la cantada d'Havaneres de Calella a Palafrugell? Demà, aquest dissabte, Maria.
1: Aquest dissabte, a les 10 del vespre, a la platja de Portbou de Calella. Jo ja hi vaig avui, a Calella.
0: Escalfar motors.
1: Sí, sí, sí, estaré tot el cap de setmana allà. I res, molta il·lusió, no?, que tornes a cantar aquesta havanera. Ara ho deies, que l'any passat va haver-hi

0: Al final, doncs els músics la van fer, eh? La van fer.
1: Sí, totalment. I demà hi actuaran els Cremats, Ultramar, Porvó i Arjau. Seran els quatre grups de Baneres que actuaran demà a la cantada. Tu també hi vas, Xavi?
2: I tant. Amb lo Pau de Pons.
1: També,
2: sí.
1: Eh?
2: Va dir que hi ha això de la posta banera, no? Com funciona això?
1: Sí, després en els locals de Calella, en les tavernes, no?
2: Jo vaig estar, un any a la cantada, però això de les tavernes m'ho vaig perdre.
1: Sí, en les tavernes, els grups que canten en la mateixa cantada de Baneres van rotant per totes les tavernes de pescadors que hi ha, per tots els bars, i van fent unes actuacions.
0: En petit comitè, no?
1: Exacte, no sé si es podrà entrar, perquè deu ser una cosa impossible d'entrar, però bueno, ho intentarem, no? Ho sé.
0: Escolta, m'agradaria acompanyar-vos,
2: eh? Escolta, amb la influència del Pau de Pons entrarem segur, tot i que ara, perquè ell ja està implicat en tot això.
1: Doncs llavors us trucaré i m'entreu a mi també.
2: Com no pot ser d'altra manera.
1: Llavors us trucaré i m'entreu a mi també.
2: Quin perill.
0: Quan el català... Mare meva, doncs m'agradaria acompanyar-vos, perquè ha de ser un espectacle que acompanya el Pau de Pons.
1: Home, i tant.
0: Aquí a Palafrugell, les Gavaneres i tot, mare meva.
2: Sí, aquest matí, però, la mala notícia és que estem molt pendents d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, justament, que obliga a confinar veïns i amenaça el massís de les Gavarres amb la punyetera tramuntana, que continua bufant a uns 60 km per hora ara mateix, segons ens confirma la nostra companya Sònia Papell. Vaja, és el que hi ha i el que més fa patir a aquesta hora, perquè de moment la cosa no pinta bé, però creu-me els dits, toquem fusta, toquem ferro. Per sort, està tothom bé. Això és important
3: subratllar-ho.
2: Cap ferit, hem parlat amb l'alcalde, Òscar Aparicio, i ens ha dit això, que els 150 nens confinats en una casa de colònies estan bé, també s'han confinat alguns veïns, i tots estan bé.
3: Molt bé.
2: I cap perill. Però vaja, la guaita, a veure què és el que passarà. Què ens expliques més?
1: Quina olor de pa fa, he entrat aquí.
2: Menja, dona.
1: No, és que ara no puc, perquè d'aquí 10 minuts començo el Xavi Fornia, Xavi Freixes, no puc.
0: Això és un no parar.
1: Sí,
0: exacte. Això és un no parar, però mira, ens anirà molt bé això per agafar energies, aquest pa del Tour. Aquest pa del Tour, en forma de roda, farà que anem més ràpid, segurament.
3: Segur.
0: A processar-ho tot.
3: Segur.
0: Informació, entreteniment, programes cap aquí, programes cap allà, en fi, fantàstic.
1: També t'explico, em deies de la cantada.
2: Digues.
1: T'explico que, com a novetat, aquesta hi ha una cantadeta infantil que serà aquesta tarda, aquest divendres 3 a les 8 del vespre, hi ha una cantada infantil de públic jove, seran 33 alumnes de diferents escoles de Palafrugell, de 5è i 6è de primària, que interpretaran havaneres, i és una manera d'acostar també les havaneres al públic més jove, perquè a mi em dóna la sensació és que jo sóc una mica viejoven, saps? Jo d'aquí una setmana exactament faig 29 anys, ja no sóc tan

0: Cada vegada menys, ja gairebé 30. Em queda un any pels 30.
1: Doncs mira, jo t'anava a posar...
0: És que tothom em posa menys.
1: Espera, t'anava a posar...
2: 25,
1: això, 25.
0: Tothom me'n posa menys.
3: Tira, tira, què més?
0: No, res, que d'aquí una setmana faig 29 anys, soc viejoven, i per tant, a mi m'agraden molt les habaneres, però m'han agradat sempre, però sí que em dóna la sensació que és per un públic d'edat més avançada, i això em fa molta ràbia.
1: Mira, jo les primeres habaneres les vaig aprendre anant de nen de colònies, i me'n recordo molt de la de la vella Lola, no? Després d'un any de no ver tierra porque la guerra me lo impidió. En fi, aquesta m'agrada molt, la de la vella Lola.
3: Escolta, lo Pau de Pons té 32 anys
0: i
3: canta habaneres.

0: Els oients ja senten el Pau. A Ràdio 4, què? Què dius?
1: I un cop l'escoltis, mai més no te'n desenganxaràs.
0: És de por. És de por, aquest Pau.
2: T'estans, t'enganxaràs.
0: Els oients, veus, envien aplaudiments. Oh, el Pau, el Pau.
3: Fantàstic. Això que deies del WhatsApp, canviant de tema, ho he fet ara, quan et sentia.
4: I has trobat nom lliure per tu?
3: Sí, el que tenia Instagram.
4: Clar,
3: el mateix.
4: Perquè et posa reservar nom i a sota et posa vols reservar el mateix nom que tens Instagram, li dones aquell i ja te'l guarda.
3: I he fet això.
4: Sí.
3: Doncs mira, no tenia ni idea d'això. Bueno, ara ho he dit i ara poder la gent em parla per WhatsApp, si té el meu Instagram.
4: Ara la
3: Bueno, doncs me'l canviaré, com ha fet el Xavi, que al final no ha posat el número, m'ha posat un altre.
0: No he posat el 4, no, ni de bon tros.
3: Doncs mira, jo al final em trauré una lletra del que tinc a Instagram i ja està.
4: Però no dius quina, no?
3: No, exacte, no dic quina, perquè no, tampoc cal que em parli per tothom per WhatsApp.
0: Margarida, com estàs?
5: Bon dia.
0: I bona hora. Què dius? D'on ets?
5: Jo, que estic a Gossos, a la Vall d'Aran.
0: Ah, carai, i vols baixar a buscar pa a Barcelona?
5: No.
0: Oi, com ho farem?
5: El que passa que jo sempre truco sense pensar.
0: Ah.
5: Li diré a la meva filla que vingui.
0: Ara. Doncs dona el nom de la teva filla, i tant. Perfecte. Com esteu, a Bossòst? Més bé que a Barcelona, segur.
5: Home, estem a 24 i estem estupendament.
0: Home, tu diràs.
5: De moment aguanta, però ens hem fotut de calor igual que aquí, eh?
0: Ja. De calor en fa...
5: Sí, això és el fotut. A la Vall d'Aran, això del canvi climàtic és a tot arreu.
0: Ah, molt bé. Ens escolteu bé, eh? Tenim bona cobertura. Ràdio 4, l'emissora que tenim...
5: Sort d'això, si no, jo us enyoraria.
0: Ah, doncs moltes gràcies, carai, tu.
5: Us escoltaria pel telèfon.
0: Carai.
2: Ai, que placer.
0: Margarida.
2: Seria jo.
0: Ens fas contents, dona. És divendres i a sobre aquests piropos, tu, no passarem per la porta ara quan sortim.
5: Ho sou molt bons.
0: Moltes gràcies, Margarida. Molt amable, de veritat. Vosaltres també. Vosaltres sí que sou bons, que tenim els millors oients del món al matí de Ràdio 4.
5: Home, perquè us ho mereixeu, si no, no trucaríem.
0: Moltes gràcies. Endevineu, eh? No fallis, eh? Ens donaràs un disgust. Home, trucant de Bossòst, això no... No et pots equivocar de cap manera del món.
5: Sí.
0: Què et sembla que és això?
5: Un pardal.
0: És un pardal? Són pardals, això que sentim? Sí, senyora!
2: Sí, senyora!
0: Sí, senyora! Sí, sí, sí. És que és un pardal. Qui no coneix? Qui no sap com canta un pardal aquí?
4: Ara se li ha girat feina a la filla, eh? Se li ha girat feina a la filla.
0: Sí, feina, una feina que voldríem molts. Anar a buscar...
5: Aviam, no us he sentit massa bé.
0: Mira, t'explico. Aquí tenim l'Enric Badia, del Forn Elies, de Barcelona, que és el Clot, recorda l'adreça.
6: El carrer Freser, número 90.
0: El carrer Freser, número 90.
5: Número 90.
0: Ara t'ho explicarà més i millor la Sílvia García del Pozo, això, quan deixem aquesta trucada. Però, què li regalaràs exactament a la filla de la Margarida?
6: Molt bé, fem una peça de cada, una de brioix i una de pa.
0: És boníssim, eh? Llàstima que tu no podes...

0: està això, però la teva filla estarà contenta.
1: No. Sí, i si no, escolta, si la meva filla no hi pot anar, ja us trucaré i un de vosaltres us ho repartim.
0: Doncs molt amable.
2: Oh,
0: jo no, jo no ho accepto, això, si que no, no vull que, aquí, no vull si que no m'acusin buscar... de res mai de la vida.
2: Tongo.
1: No et podem acusar de res, perquè si jo renuncio...
0: Ja ho sé, t'ho agraeixo moltíssim. Doncs escolta, molt amable, Margarida, i sobretot gràcies per escoltar el Matí de Ràdio 4 des de la Vall d'Aran, des de Bossòst. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada gran, que vagi molt bé, això.
1: Adéu.

0: tota la vida m'han agradat, eh? Tota la vida, tota la vida, tota la vida. Escolta'm, espereu, oients del matí de Ràdio 4, que abans de marxar de cap de setmana encara prendrem una altra cosa del Toni Reboredo.
1: És que se m'ha acudit així una cosa molt ràpida, i és que el Xavi és una màquina, perquè vosaltres l'escolteu per la ràdio, però és que està tota l'estona a l'ordinador, està ja redactant la cosa que anirà després a la web, o sigui, el tio va xerrant quan xerra un altre, però veig un tema, i és que poses un paper a sota del ratolí.
0: Sí.
1: Perquè si no, no va bé, oi que no?
0: No em va bé. Allà sí, a la taula de la redacció.
1: Clar, perquè aquesta taula és brillant, i la taula de redacció deu ser mate. Un truquillo molt... Bueno, un truquillo. El tema del paper està molt bé. Quan aneu a comprar un ratolí, sí que són una miqueta més cars, però compreu-lo làser. Els làsers són una miqueta més cars, però són per totes les superfícies.
0: D'acord.
1: El ratolí després no has d'anar posant el paperet que poses.
0: Oh, que bé.
1: Igual al setembre et porto un pa de Galícia i un ratolí làser.
0: Carai. Escolta'm, és una ganga tenir el Toni,
2: Porta'm un altre a mi, també.
0: El matí de Ràdio 4. Que bé, que bé. Escolta, un milió de gràcies, Toni.
1: A vosaltres.
0: Ens veurem molt sovint, com bé saps.
1: Estic supercontent que ens veiem més sovint.
0: I nosaltres de veure't, i els oients encara més. Perquè, escolta'm, ens fas la vida molt fàcil.
1: Mira que bé.
0: Jo sí que
1: sortiré ample per la porta.
0: Ai, senyor. Enric Badia, felicitats per la bona feina, noi. Sou uns cracs.
3: Gràcies, moltes gràcies.
0: El Forn Elies, de veritat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Bon tour. Maria, ens veiem.
4: Ens veiem
0: ara,
4: demà.
0: Ara t'escoltem amb el gran Xavi Martínez.
4: Ara mateix, Xavi Fornia.
0: Sou els millors del món.
4: Ai,
0: això del
4: no,
0: Xavi Fornia ens agrada molt.
4: Moltes gràcies, de
0: veritat,
4: moltes gràcies.
0: De veritat. Abans sentirem les notícies de la una amb els companys dels serveis informatius.
5: Ai,
0: i just després, el Xavi Fornia. Amb el Xavi, amb la Maria.
4: Amb el Joel, amb tots.
0: I apa, tots, el Joel. I demà, cap de setmana amb el David.
4: Demà, cap de setmana amb el David Gallà, que els són 4 dies.
0: I nosaltres, els del matí de Ràdio 4, tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom i moltes gràcies. Adéu. Adéu.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, pendents a aquesta hora de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, que continua creixent. Protecció Civil amplia el confinament als pobles de Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que s'afegeix als del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç. Preocupa el vent de tramuntana i l'objectiu ara és que el foc no arribi al massís de les Gavarres. Girona, més detalls, Gemma Esteve.
2: El dispositiu s'ha anat reforçant al llarg del matí i a hores d'ara hi treballen 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris que centren els esforços a contenir les flames i evitar que l'incendi arribi al massís de les Gavarres. Els bombers també hi treballen amb avions amfibi que permeten fer descàrregues més repetides. Preocupa la tramuntana, que ha provocat ja diversos focus secundaris i empenya el flanc esquerre cap a la zona forestal. Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà.
3: Garantir també, doncs, això, que no afecti a la massa boscosa, però el vent, evidentment, vent de tramuntana amb ratxa d'uns 30 km hora no ajuda segur.
2: El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí prop de la carretera GI-660, que en aquests moments segueix tallada per seguretat. Protecció Civil acaba de demanar el confinament dels veïns del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. També segueixen confinats al barri de Sant Pol, una zona disseminada de la Bisbal, i una casa de colònies. A l'equipament hi ha 150 infants que es troben bé i fora de perill, però que seguiran confinats pel fum dens que hi ha a la zona.

0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que l'exmilitant socialista Leire Díez i qualsevol que vulgui dir la veritat sobre els presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE són l'espasa de Damocles, ha dit, de Pedro Sánchez. L'endemà que el PP hagi exigit la dimissió de la directora de la Guàrdia Civil i del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, Feijóo ha assegurat que els socialistes estan morts de por.
1: El PSOE está muerto y el sanchismo está muerto de miedo y así no se puede gobernar un país con los números dos en la cárcel, con Hacienda, con Transportes y con la Guardia Civil bajo sospecha, no se puede gobernar el país. No es posible.
0: I en clau laboral, els treballadors dels Fingers de l'aeroport, les passarel·les d'accés als avions, han desconvocat les vagues previstes per aquest juliol, que començaven avui, després de tancar un acord. La convocatòria de vagues preveia 8 aturades de 24 hores durant els divendres i caps de setmana del mes. Els treballadors han arribat a un acord amb l'empresa de manteniment i serveis tècnics ahir a última hora. El col·lectiu denunciava la manca de personal i criticaven que no s'havia contractat suficients treballadors per fer front a l'increment d'activitat durant l'estiu. La ciutadania que observi l'eclipsi solar total el proper 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Per participar en el projecte Solaris, els ciutadans que observin l'eclipsi, sigui de manera total o parcial, hauran de descarregar-se una aplicació mòbil que estarà disponible a la pàgina web del govern i vincular-la al seu rellotge intel·ligent, que dos dies abans començarà a monitorar paràmetres biomètrics. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
3: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
2: Les dades es compartiran de manera anònima fins dos dies després de l'eclipsi. Es tracta d'una iniciativa del govern amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
0: I tornem ara a terres gironines perquè el Festival Terrer dona el tret de sortida a la seva programació musical aquest cap de setmana. Un festival que busca donar a conèixer els pobles de vinya de l'Empordà a través de xerrades, música i tastos de vins.
4: Nascut fa 10 anys al Priorat, aquest festival del vi ha aterrat a l'Empordà per donar a conèixer pobles vinculats històricament a la vinya, com Campmany, Espolla, Garriguella o Sant Climent Sescebes. Pel seu organitzador, Blai Rosés, es busca explicar els vins d'aquesta zona a través del territori i del paisatge que representen.
5: Els amants del vi, que troben en el Terrer doncs, un espai per descobrir coses noves i sobretot per apropar-se als elaboradors, tinguin una oportunitat única de tastar doncs, anyades antigues, varietats minoritàries, coses excepcionals que en el festival troben el seu lloc per la seva singularitat i per la seva qualitat.
4: El públic els pot descobrir a través de tastos i xerrades que aborden aspectes com les varietats, els sols o la projecció internacional dels vins empordanesos. El festival també inclou una programació musical que arrenca aquest cap de setmana amb artistes com Joina, que actuarà al Cementiri Vell de Garriguella, o Joan Miquel Oliver, que ho farà a la cooperativa d'Espolla. Tots els concerts estan maridats amb vins de la zona.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
6: Ràdio 4.
7: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
8: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
9: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
10: Irrepetibles.
11: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
12: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
10: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: Per fi és divendres. Ha arribat el dia inauguració gairebé oficial del cap de setmana Juntes, junts a Ràdio 4. Som els de Xavi Fornia. Gràcies, Jaume Tudel, al control, perquè tot soni fantàstic, amb el Joel Sevilla a la producció, i una Maria García Coll, que té una cara de finde...
1: Té findeas
0: encima, Maria. Ja et veig.
1: Cap de setmana. Què? Ja ho tenim aquí, un dia més.
0: Tot bé, no?
1: Molt bé.
0: Ganes.
1: Moltes ganes.
0: Doncs m'explica què passa aquí avui. Som-hi.

0: De seguida connectarem amb el Toni Cano, que el tenim pels carrers d'alguna ciutat. Pot ser que tu te'l trobis, pot estar al teu poble perfectament. Amb un Quantum en connexió en directe per obrir melons i sobretot conèixer la vostra opinió, que és el que més ens agrada, no?
1: Sí, ell sempre és polèmic, això ja ho sabem.
0: Polèmic,
1: a veure què pregunta avui. És que no fem mai spoiler perquè mai saps per on et sortirà. Pots dir que farà una cosa i que faci una altra completament diferent.
0: Totalment, Maria. I sempre genera debat.
1: Sí, això
0: és molt interessant.
1: Sí,
0: aquí
1: sí.
0: A la taula li hi ha unes que no vegis. O sigui que de seguida ho passarem molt bé amb el gran Toni Cano, que per cert estic molt content. Li funciona increïble el seu espectacle al Teatre Muntaner de Barcelona.
1: Traficant d'endorfines.
0: Traficant d'endorfines, sí. Que parlarem de sol i xarxes. Broncejar-se és salut o una moda perillosa?
1: És complicat aquest tema, eh? Perquè hi ha moltes persones a xarxes que donen uns consells molt perillosos i molt complicats.
0: Xarxes, rutines, tips, perills de salut... Parlarem tot plegat amb el Joan Ferrando, que és dermatòleg. És divendres d'estrena de noves pel·lis i sèries, també, Maria.
1: I avui hi ha de tot el cinema.
0: Ui, los Minions.
1: Els Minions, t'anava a dir, començant per l'animació, tenim els Minions, tenim pel·lícules d'intriga, pel·lícules de suspens, i atenció també a les plataformes, eh?
0: Uf, sí.
1: Perquè
0: sí, sí,
1: sí, tenim Marvel, X-Men, a qui li agradi.
0: Després, edició migdia, i quan acabi la informació, cap allà a les 3, doncs encetarem la darrera hora de programa amb dues màquines, amb la Vanessa Hogarth, que ens porta tota la premsa del cor, i farem aquí a més corrillo, com diu ella, i l'Alba Carreras i les mapaternitats. Així que programa guapo avui, eh?
1: De divendres, com sempre, emocionant, sempre.
0: Em sembla molt bé. Que jo hauré de marxar ara, uns minutets, però després ens tornem a escoltar. Perquè és el que té. És el que té, que t'arriben personalitats importants que després escoltareu a la ràdio. A vegades hem d'enregistrar alguna entrevista, hem de fer coses, però surto una estoneta i després torno, Maria.
1: Em deixes amb el Toni Cano?
0: Et quedes amb el vaixell.
1: I de seguida contactarem amb el Toni Cano, però abans hem de parlar d'una cosa que, si no saps què fer aquest cap de setmana, segur que això és molt bon pla.

0: És que la música de Danny Elfman és inseparable de l'univers visual i màgic de Tim Burton. Junts han donat vida a moltes bandes sonores i algunes de les més emblemàtiques del cinema, que són capaces de transportar-nos a mons de fantasia i de misteri. Aquest dissabte, demà, l'Auditori Fòrum de Barcelona acull un concert molt especial en què l'orquestra Cor d'RTVE, de Ràdio Televisió Espanyola, d'aquesta casa, interpretarà en directe aquestes composicions sota la direcció de Christian Schumann i amb la participació del mateix Danny Elfman i de la violinista Sandy Cameron. Per conèixer tots els detalls d'aquest espectacle, parlem ara amb el Raül Benavent. Ell és membre de l'orquestra i cor de Ràdio Televisió Espanyola i també director assistent del concert. Raül Benavent, buenas tardes.
1: Hola, bona vesprà, què tal?
0: Què tal, com estàs? Ara parlàvem d'aquest concert que reuneix alguna de les bandes sonores més icòniques de Danny Elfman per a aquestes pel·lícules de Tim Burton. Què fa que aquest espectacle sigui tan especial, que aquestes bandes sonores ens teletransportin a aquelles pel·lícules que tant ens agraden?
1: Bueno, pues una de les coses que per primera vegada se fa aquí en Espanya. En Barcelona fem un concert i dos concerts en el Festival del Jardí Botànic, en Madrid. Així que per primera vegada se pot escoltar

0: este tipus de bandes sonores. Com molt bé dies, tindrem a Dani Elman, que també actua com a solista, cantant, i una superviolinista que també fa una intervenció molt, molt, molt xula. I, bueno, se reuneixen moltes coses especials, com és l'Orquestra Sinfònica i Cor de Radio Televisió Espanyola, i, bueno, molts ingredients que la gent està esperant a que sonen i que sonaran d'una manera meravellosa, estic segur.
1: Ara en parlaves, el gran atractiu d'aquest concert, un dels grans atractius és la participació del Dani Elfman, justament, i també de la violinista Sandy Cameron, una virtuosa del violí. Què suposa per a vosaltres, per l'orquestra i el cor de Ràdio Televisió Espanyola d'aquesta casa, compartir escenari amb aquestes dues bèsties de la música?
0: Pues prioritàriament és compartir una superproducció americana, en este cas, que, bueno, hem fet moltes coses d'este tipus, però, bueno, sembla especial per lo que suposo aquestes personalitats que vulguin col·laborar i vulguin tocar amb nosaltres, amb una orquestra espanyola, que sempre és un repte per tots, no? Tant per ells, que per introduir-se en Espanya, com per nosaltres també, pues, el poder tindre en l'escenari i, sobretot, més que en l'escenari, lo que la gent no veu, no? Que és disfrutar del treball, dels assajos, en companyia d'ells, que són figures que sempre tenen algo especial, que te transmeteixen, que t'inspiren la seva creativitat. Un compositor com Dani Elfman, sols veure-lo, estar a prop d'ell, pues, és inspirador i altament, diguem, d'una manera molt potencial per a l'orquestra. Tots els músics s'entreguen musicalment parlant, no? I aquesta inspiració i aquesta creativitat que desprendixen, entonces és algo molt, molt, molt especial per a nosaltres.
1: Això serà demà a Barcelona, d'aquí uns dies a Madrid. Encara hi ha algunes entrades per Barcelona? Em sembla que sí, poquetes.
0: Pues, per lo que m'han dit, molt poquetes, però dir-te que està ja tot venut.
1: Per tant, qui vulgui anar, ha de córrer, perquè
0: sí, el repertori.
1: Que ara parlem d'aquest repertori, recorre més de 40 anys de col·laboració entre Tim Burton i Dani Elfman. Sentirem músiques de pel·lícules com Batman, per exemple, Eduardo Manos Tijeras, com la que sentíem abans, aquest Pesadilla antes de Navidad. Hi ha alguna obra que, com a director assistent d'aquest concert, gaudeixis especialment?
0: Bueno, si te deixes un poc portar per les pel·lícules, pues, Eduardo Manos Tijeras, el Beetlejuice, Mars Attack, són pel·lícules que has vist de petit, no? Entonces, el poder tocar la banda sonora d'aquestes pel·lícules, pues, és com, pues, interpretar el John Williams en la Guerra de les Galàxies o pel·lícules de Café de Ennio Morricone. És a dir, és allò que sempre has escoltat en la tele de xicotet, no? I com a músic, a banda de veure la imatge, no? Pues és la música tan espectacular i tan emblemàtica, no? Que tot el món reconeix en seguida. I dius, algun dia podré tocar això? Pues bueno, a vegades els somnis se fan realitats i esta vegada anem a poder tocar aquest tipus de pel·lícules que tant i tant han vist en la tele, i ara poder estar des de dins tocant, interpretant aquestes bandes sonores, pues la veritat és que és super, super xulo, la veritat que sí.
1: I això és fantàstic. Raül, no et volem molestar gaire perquè sabem que esteu a tope amb els assajos. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Demà, qui encara estigui dubtant, demà hi ha molt poquetes entrades a l'Auditori Fòrum de Barcelona amb aquesta orquestra i cor de Ràdio Televisió Espanyola, que si no ho sabíem, aquesta casa, per qui no ho sapigués, té moltes coses bones i a més tenim una orquestra pròpia i un cor, i demà en podreu gaudir en directe a Barcelona, i si esteu per Madrid, doncs d'aquí uns dies a Madrid. Raül, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
1: Una abraçada. I nosaltres ara marxem cap a algun lloc, no sabem cap a quin, ara li preguntarem, i connectem amb el gran Toni Cano.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
1: Passa un minutet d'un quart de dues de la tarda. Toni Cano, molt bona tarda, com estàs? Per on estàs?
3: Bé, doncs estic a l'ombra i a una vorera de l'ombra, que és molt important, aquí a Madrid. Molt important sempre dir aquí a Madrid, no? Però no sigui que entres per una porta, surtis per una altra i llavors estiguis a Segovia o a Toledo. No, a Madrid, no em moc.
1: L'altre dia estaves a Extremadura, avui estàs a Madrid.
3: Voltes sí, així
1: més,
3: és.
1: Com diria ma mare, que el porc de Sant Antoni o que el baúl de la Piquer.

d'informar d'aquest incendi de la Bisbal de l'Empordà, que afecta una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Ja sabeu que n'estem informant aquí al matí de Ràdio 4, ho han informat també aquí el Xavi Fornia. Seguirem ampliant aquesta informació als serveis informatius, ho farem ara al butlletí de les dues, també a l'edició migdia, com diem, aquest incendi que ha iniciat aquest matí al Baix Empordà, la Bisbal, 30 hectàrees aproximadament, els bombers hi estan treballant i ens diuen que es veu des de molt bona part de la Costa Brava. Ens enviaven fotografies als oients des de Platja d'Aro, un oient que està a Platja d'Aro i que ens diu que el fum es veu i es nota, eh? Continuarem, com dient, ampliant aquesta informació. Ara, però, moment per parlar del bronzejat de l'estiu. Sabem que esteu en ple estiu i si obrim TikTok, Instagram, probablement ens apareix algun vídeo d'una rutina per aconseguir aquest bronzejat perfecte, no? S'han popularitzat conceptes com les tan lines, que són les marques del biquini de tota la vida. Molts creadors de contingut comparteixen autèntiques maratons de sol, rutines per posar-se moreno en menys temps, i el més sorprenent de tot això és que passa en una generació que està obsessionada amb la cura de la pell, amb les rutines de skincare i la prevenció de l'envelliment. A més, a les xarxes proliferen també negacionistes de la crema solar, una cosa perillosíssima. Els experts insisteixen que totes aquestes afirmacions són falses i que poden tenir conseqüències molt greus per la salut. Per això, avui en volem parlar de tot plegat amb el Joan Ferrando, ell és dermatòleg,

0: Psicòleg, professor honorari de la Universitat de Barcelona Hospital Clínic. Joan, molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Ara escoltàvem el nostre company, el Toni Cano, des de Madrid, que parlava amb la gent i deia, la gent li deia que ells sí que es protegien de la crema solar. Sembla que això ja ho tenim après, que en sabem de sobres, de que ens hem de protegir de la crema solar, però hi ha moltes persones a les xarxes que ens diuen el contrari, que protegir-se de la crema solar no és el que s'ha de fer, comparteixen rutines per posar-se moreno molt ràpid. Això s'ha tornat ara a posar de moda quan semblava que ja teníem apresa la lliçó. Ara surt gent que diu que tot el contrari. Joan?
1: Sí.
0: Em sents? Dic, no sé si què en penses d'aquesta gent que diu tot el contrari.
1: Malament, molt malament. A veure, el sol és un bon amic que has de mantenir una mica distància perquè no abusi de tu. El sol és molt important per l'absorció de la vitamina D i que la calç vagi als ossos. Ajuda a millorar algunes malalties de la pell, banys de mar amb una miqueta de sol, com la psoriasi, el líquen, els eczemes, l'acné fins i tot, pues, milloren, però s'ha d'anar una mica en compte, s'ha d'anar prenent el sol a poquet, el primer dia no pots estar ja 2 hores al sol, a les hores de màxima insolació, sinó que has de començar a poquet, i té molt que veure amb el to, amb el color de la pell de cada persona. Doncs el mateix, una persona morena de per se, que ja té molts melanòcits i es bronzeja amb certa facilitat, que una persona de pell blanca, perquè el sol a la llarga pot ser fotoenvelliment, més arrugues, la pell més apagada i fins i tot càncer de pell. Però això es nota, es veu al cap dels anys. Per tant, voler-se posar moreno de seguida i prendre molt de sol indiscriminadament és una imprudència.
0: Escolta, m'ha agradat molt això que has dit, de que el sol és un bon amic, però que l'hem de mantenir una mica lluny, perquè ara, com ho deies, pot provocar aquest fotoenvelliment. Això vol dir que la pell té memòria? Quan diem que la pell té memòria, això és cert, oi? A què ens referim ben bé?
1: El sol, mira, el sol és com... La pell és com un vas d'aigua que tota la vida li passica en aigua. És un moment que vessa. El sol és igual, la pell el vas omplint de sol, però quan ja ets gran, aquesta pell perd una mica les defenses, està una mica més primeta, i llavors hi ha mutacions a les cèl·lules de la pell que poden provocar càncer de pell, especialment a persones de pell clara o en persones que tinguin moltes pigues, perquè es poden tornar dolentes, i llavors les conseqüències són més greus i més importants. Per tant, s'ha de tindre molta cura i prendre el sol, sí, però amb prudència.
0: Bronzejar-se està bé, però hi ha manera d'aconseguir un bronzejat però sense fer-nos mal a la pell? O sempre que ens posem morenos hi ha algun tipus de dany a la pell?
1: Repeteixo. El sol s'ha de començar a prendre a poc al principi, el primer dia mitja horeta, un ratet, després 3/4 d'hora, al cap d'uns dies hi ha una hora i mitja, posar-te fotoprotecció. Quan més clara és la pell, tens que fer servir un factor de protecció més alt. Quan és més moreno, amb un 20, un 30, ja en tens prou, però no, el normal seria un factor de protecció de 50. I, a més, potser te l'has de posar diverses vegades al dia. I no és arribar a la platja i posar-te el filtre, que és el que fem i està mal fet. El filtre s'ha de posar un rato abans, 15 o 20 minuts abans, perquè el filtre té que fer química amb la pell i llavors fa una pantalla protectora. I molt important, que no em vull oblidar, sobretot protegir els nens. Està demostrat que la fotoprotecció a la infància és fonamental. Els nens que no es protegeixen bé, a la llarga són més propensos a fer càncer de pell. I amb els nens es fan servir els filtres que es diuen minerals, que tenen, no són tan químics i són una mica més espessos, no són tan cosmètics, però són millors per la fotoprotecció. Llavors hem d'anar a posar morenos a poc, sense pressa.
0: Molt important això de a poc, eh? Perquè s'ha posat de moda també acceleradors del bronzejat. Això que diuen que tu poses abans de posar-te al sol i després te'n vas a la platja, et poses la teva protecció, però que accelera el bronzejat. Hi ha realment productes que accelerin el bronzejat? Això és bo per nosaltres?
1: Bueno, no crec que sigui gaire bo. Jo no conec aquest tipus de productes, però no crec que sigui massa recomanable. Pensa que fa molts anys, jo ja soc gran, no? Però quan érem joves, Era al revés, era al

0: través, la gent anàvem a la platja, ens posàvem allà la crema de la vaca o la crema de la pastanaga, el pot blau de Nivea, per posar-nos més morenos, agafar un moreno agitanat, molt fosc, que podies fer un oferrat a la panxa, quasi, no? Sí, tot això fa 50 anys, no?
1: Clar.
0: Això moltíssim, la gent té més cura de si mateix, es posa cremes, es posen cosmètics, es posen filtre solar, s'han de posar ben posats, com t'he dit, i amb això fas protecció, fas una protecció adient perquè a la llarga no tinguis problemes de la pell quan ja ets una persona gran.
1: Mira, justament els joves que diuen que no és tan important protegir-se són aquells que no paren de fer-se rutines per cuidar-se la pell, no? Per posar-se cremes per no envellir. Clar, si ens posem aquestes cremes per no envellir però després no ens protegim del sol, això no té cap sentit.
0: Exactament, es contradiu una cosa amb l'altra. Però és que els joves no pensen massa en el futur, no? Ja quan tens una certa edat doncs ja fas memòria retroactiva, diguem, però clar, quan ets jove, doncs no... Tot està bé, tot és valent, no? Penses que tindràs problemes. Per exemple, us poso un exemple. Si tu mires al mirall i mires el coll per davant, la part de sota de la barbeta fa de visera. El color de la pell, el to de la pell que tens aquí sota la barbeta, que és un color maco, blanc i tal, és que tindries la pell si mai no haguessis pres el sol. Si ho compares amb l'escot, per exemple, les dones, el sonor de l'escot és una zona que toca molt el sol. Mm-hmm. O sigui que serveix el termòmetre, la pell que hi ha per davant del coll, per sota la barbeta, per serveix el termòmetre, que tindries la pell de qualitat si no haguessis pres tant el sol.
1: Ostres. I ja per anar acabant, també s'han posat molt de moda aquests suplements, aquestes gominoles, que diuen que si te'ls prens tindràs un bronzejat més intens. Això va bé per protegir-se la pell des de dins, un suplement, o tampoc res de l'altre món i millor posar-nos la crema?
0: A veure, la crema, que avui en dia hi ha moltes textures, fins i tot amb el que diuen fluid water, un toc com si fos aigua, o la bruma que ha sortit aquest any, o sigui, hi ha moltes textures.

0: fa una mica efecte barrera per protecció de la pell. Però jo altres coses no les recomanaria.
1: Per tant, el més important, ja ho hem dit, posar-nos crema, no només quan anem a la platja, sinó també pel carrer, ens n'hem de posar cada dia i res, no escoltem aquesta gent que ens diu que protegir-se no és important i que el sol no crema, perquè tot això és una autèntica bajanada. Joan Ferrando, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Una abraçada al Joan Ferrando, que és dermatòleg, i n'hem après molt amb ell. També és professor honorari de la UB, de l'Hospital Clínic. Ara, però, és moment, aquests últims 10 minuts abans del butlletí, de saber què ens espera a la Barrera del So. Bona tarda.
2: Què tal? Com estàs, Maria?
1: Molt bé, i tu?
2: Què tal? Molt bé.
1: Què ens portes avui? Ens vas fer jugar la setmana passada.
2: Clar, què passa? Que la setmana passada vam fer molt hi-hi-ha-ha i avui et porto un tema seriós, perquè ja està bé de pa i circ, ja està bé de Tour de França i de Tour Malet, que el Malet és el que em faig jo només de fa una bicicleta, perquè faig molt poc esport, però això és un altre tema. Avui parlem, i com sempre, t'ho introduiré d'una manera bogíssima perquè et confís i després... ¡Zasca!
1: A ver.
2: La teca seria. Aviam què sona avui. Algo entre los dos.

0: Oi, Irene Blocomagram i Disney, ja m'has guanyat. Ja m'has guanyat.
1: Ho sabia, tenia aquesta intuïció i no falla. La Bella i la Bèstia. Ai, quins records, eh?
2: No,
1: aquesta melodia i tal. Doncs et porto un tema molt seriós.
0: A veure.
1: Sí, perquè no es diu La Bella i la Bèstia, es diu The User and the Beast. La setmana passada vam estar parlant amb la Joana Moll. La Joana Moll és una investigadora incansable, és una artista compromesa. Ella fa emergir a la superfície les infraestructures materials i polítiques d'internet. I això què significa? Doncs que en realitat internet no és cap núvol lleuger i dolç i suau. Que més aquesta paraula, o sigui, atenció amb la retòrica que fem servir també per definir aquestes coses. Núvol, no? Que sembla com una cosa dolça,
2: sí, fins i tot el núvol.
1: El núvol de les festes, no? De les fires, aquesta cosa rosa fins i tot. Doncs no, el núvol no és cap infraestructura brillant, lleugera, transparent, com les empreses ens volen fer creure, sinó que consumeix recursos energètics enormes i té implicacions polítiques molt profundes. Quan ja estem connectats, en realitat som un producte. Les dades que generem valen milions i ens fan molt vulnerables. Ella ens explicava això.
3: Internet, segons un alt oficial del govern americà, s'ha convertit en la font oberta d'intel·ligència més gran del món, no? I és el fet de quan tu reps un anunci hi ha moltíssimes dades que s'estan extraient. I de fet és més fàcil comprar dades comercials que punxar un telèfon per extreure informació a hores d'ara.
1: Wow.
3: No? Llavors aquest link va una mica més enllà. I aquest link entre tot l'aparell comercial de publicitat online amb tot l'ecosistema militar global, que és bastant... És molt pervers i és molt perillós.
0: Però m'agrada molt el títol de User and the Beast. És boníssim per definir tot això, eh?
1: Exacte. La, la, la, la, la. Jo crec que li podríem... No sé. Això ens ho va explicar quan vam estar al Sonar Més D, però és que, certament, allà va presentar aquesta peça per la qual acaba de rebre també el Premi Ciutat de Barcelona de creació digital. I la veritat és que en aquesta peça explica això, no? Com les agències de seguretat doncs van adonar-se que no necessitaven espiar de forma clandestina, sinó que tota la informació dels ciutadans ja estava a la seva disposició de manera accessible i de manera també gràcies al model de negoci internet gratuït, que aquesta és com la paraula núvol, saps? Són aquests eufemismes que gratuït, de gratuït no en té res. Què passa? Doncs que, per exemple, mitjançant les conegudes cookies i altres mètodes de rastreig, doncs s'acumulen, i això ho hem anat explicant també aquí al programa, doncs dades nostres, com per exemple les ubicacions físiques exactes, on vius, on treballes, els interessos, allò que cerques a internet, aquells cercles de contactes amb qui, mira, ara tu i jo, sí, ara poden saber, els militars poden saber, no per la ràdio que ens estiguin escoltant,
0: per la
1: saps? Sinó pels telèfons mòbils. Però quin és l'impacte real que té això? Doncs que com que els exèrcits moderns utilitzen sistemes d'intel·ligència artificial i automatització per operar, aquests perfils generats pel nostre comportament comercial quotidià a les xarxes es fan servir per alimentar els algoritmes militars. Això sí

0: significa que les dades publicitàries que cedim de forma inconscient acaben servint també per la identificació i fixació d'objectius militars en zones de conflictes.
1: Uau.
0: Això és una mica fort, però és que també és important que això ho anem explicant i ho anem reflexionant, si cal, a cop de música pop.
2: Un rayo de sol vuelve a brillar.
1: Azul.
0: La Casa Azul.
1: Com ens agrada.
0: Aquesta cançó es diu Galletes. Mm-hmm. I clar, perquè com que estem
1: aquest
0: parlant...
1: Aquest és Cookies.
0: Exacte, és Cookie, no? Estem parlant de Cookies. I un altre dels projectes de la Joana Moll, que és molt Cookie, sobretot perquè el que explica també és molt Cookie, que descobreix que, atenció, ella va investigar, va doncs, treballar sobre 1 milió de pàgines webs de les més visitades al món i va descobrir, atenció amb la dada, va descobrir que una sola visita a cadascuna d'aquestes webs generava un total de 21 milions de galetes col·locades per més de 1.200 empreses de dades diferents. Això què significa? El càlcul, no?, d'aquesta petjada ecològica. L'estudi va concloure que la gestió global d'aquestes línies de codi invisibles genera una mitjana de... és que no ho sé ni llegir. 197 bilions de galetes al mes.
1: 197.000 milions serien. Bilions?
0: Bilions, bilions, exacte.
1: Sí, però bilions en anglès són 1.000 milions en el nostre idioma.
0: Imagina't.
1: Sí, 197.000 milions.
0: El que passa que, per entendre'ns, perquè això són dades tan macro...
1: No, és impossible.
0: Seran grosses que no les entenem. Això equival a l'emissió d'unes 11.442 tones mètriques de CO2, bla, bla, que és el mateix que contamina una ciutat petita d'uns 30.000 habitants en un mes.
1: Uau!
0: Una visita, eh? Però és igual, increïble. Escoltem música pop. Sí, perquè no passa res, home. Hi ha un altre projecte, per exemple, que també ens explicava una altra revelació important. Una dada científica força esfereïdora, i és que el pes de la massa antropogènica, què significa això? Tots els objectes sòlids fets pels humans, per exemple el ciment, l'asfalt, el plàstic, el metall, tot aquest pes de tota aquesta massa antropogènica ha superat ja oficialment el pes de tota la biomassa de la Terra, que significa les plantes, els animals, els fongs, els bacteris. Actualment, aquesta massa artificial és superior a 1,1 bilions de tones mètriques.
1: Okay.
0: Això ens ho va explicar també a través doncs, d'una òpera, li va dir Silent Opera for Anthropogenic Mass, i és una obra doncs, que a través de la sonificació d'aquestes dades ens explicava aquesta dada tan esfereïdora, però saps què? Mira, no m'atabalis més.
3: Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
4: Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
3: Ningún problema.
1: Sí que n'hi ha de problemes, sí, amb tot això el que expliques. Ja ens agradaria que fos Hakuna Matata.
0: Una mica de problema sí que hi ha. I jo li vaig preguntar, Joana, carinyo, com ho fas, diguéssim, per mantenir-te una mica...
1: Més tranquil·la.
0: ...positiva? I sobretot, digue'm, què podem fer?
5: Jo penso que és molt important educar la societat civil. Segon, política. És política. Jo crec que és consciència, informació i política, perquè és, això no m'he cansat de repetir-ho, no? És molt difícil generar qualsevol tipus de resistència quan no coneixes ben bé i en detall els sistemes amb els quals vols incidir, perquè és molt, molt difícil. No? I aquests sistemes són molt complexos, però les dinàmiques són dinàmiques de poder que no són noves. Ens podríem remetre a l'Imperi Romà, de fet. Gabinet de crisi tecnològica a la Generalitat, per exemple, a l'Ajuntament. Jo crec que hi fer polítiques públiques, però molt encarades amb això. No incloure-ho com a subgrups dintre cultura, dintre economia, dintre ciència, sinó tenir un grup realment de crisi tecnològica, o vulgui dir-li com vulguis.
1: Ho hem de tenir en compte. Tot
0: sí.
1: Això. Consciència.
0: Bé, i acció, no?
1: Exacte,
0: vull
1: i acció.
0: Que ella deia això, gabinet de crisi tecnològic, doncs potser ens hi hauríem de posar a nivell de política també.
1: Totalment. Irene, t'escoltem a la barrera del so?
0: Sí, dissabte i diumenge.
1: Dissabte i diumenge.
0: A les 11.
1: I d'aquí molt poquet ho tenim al web.
0: Sí. En res, una estoneta.
1: A RN Audio, d'aquí molt poquet, al web. Ara anem al butlletí informatiu de les dues, aquí a Ràdio 4, on ens parlaran els companys d'aquest incendi a la Bisbal de l'Empordà. Estem molt i molt pendents. Avança sense control, empès per la tramuntana, atenció, i afecta a les Gavarres. Protecció Civil ha enviat fins a 3 ordres de confinament que afecten a aquesta hora a la Bisbal de l'Empordà, Cruïlles i també a Santa Cristina d'Aro. Estem molt i molt pendents d'aquest incendi i de tot el que passa a l'actualitat. Ara el butlletí a les dues, després més Xavi Fornia i a 2:15 edició migdia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els bombers continuen treballant a l'incendi de vegetació declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc evoluciona en pes per la tramuntana, el que dificulta les tasques d'extinció. Segons dades provisionals, l'incendi afecta ja unes 30 hectàrees. Anem fins allà, Gemma Esteve.
2: A hores d'ara hi treballen 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris que intenten evitar que les flames arribin al massís de les Gavarres. També s'hi han afegit els avions amfibis per fer descàrregues d'aigua de forma més continuada. Preocupa especialment la tramuntana, que ja ha provocat diversos focus secundaris i empeny el flanc esquerre cap a la zona forestal. Òscar Aparicio és l'alcalde.
3: Garantir també, doncs, això, que no afecti a la massa boscosa, però el vent, evidentment, vent de tramuntana amb ratxa d'uns 30 km hora no ajuda, segur.
2: El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí a prop de la carretera GI-660, que continua tallada per seguretat. A hores d'ara segueixen confinats els veïns de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, el nucli de Sant Pol de la Bisbal, i una casa de colònies amb 150 infants que es troben bé, però que continuen confinats pel dens fum que hi ha a la zona.
0: Gràcies, Gemma. I els Mossos continuen buscant els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys la passada nit al barri de la Sagrera. La policia catalana assenyala que aquest crim, emmarcat en un context de revenges entre bandes juvenils, ha traspassat totes les línies vermelles, Sergi Bassoles.
4: Sí, malgrat que la investigació continua sota el secret de les actuacions, la policia catalana treballa a hores d'ara amb la principal hipòtesi que aquest homicidi s'emmarcaria en un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils, probablement relacionat pel control del territori i amb la venda de drogues. De fet, l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, en una roda de premsa, acaba d'assegurar que els autors de l'assassinat d'aquest menor de 15 anys anaven a per la víctima.
5: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
4: Pels Mossos d'Esquadra i pel govern, l'assassinat a trets ahir d'aquest menor, el setè ja en el que portem d'any a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
6: L'assassinat d'un menor de 15 anys... òbviament és una línia vermella de la màxima gravetat.
4: La policia catalana insisteix en la necessitat d'endurir la penalitat per la tinença d'armes de foc i el tràfic de drogues. I més enllà de treballar en la modificació d'aquest àmbit legislatiu, insisteixen en augmentar la saturació de l'espai públic amb més efectius policials.
0: I anem ara als jutjats de Martorell, on avui continuen les declaracions del cas Andic, que investiga la mort del fundador de Mango. A la porta dels jutjats es troba la nostra companya Núria Alcalà, amb l'assistència tècnica de Raül Hernández. Ha transcendit, Núria, informació sobre les declaracions d'avui.
7: Doncs el que sabem és que ja han finalitzat aquestes darreres declaracions de testimonis de la jornada amb el relat de les germanes del principal investigat, Jonathan Andic. Hem vist sortir a Judit i a Sara Andic fa uns instants d'aquests jutjats de Martorell. No hem conegut detalls específics de les seves compareixences, però sí sabem que sempre han defensat la innocència del seu germà, amb dos arguments principals: que la relació entre el seu pare i el seu germà, Jonathan Andic, era bona, malgrat els alts i baixos que van tenir. De fet, a través d'un comunicat que acabem de conèixer, la família manté que Judit i Sara han col·laborat des de l'inici d'aquest procediment judicial, mantenen l'absoluta convicció que la veritat, diuen, s'acabarà imposant respecte a la innocència del seu germà. Prèviament ha declarat el psiquiatre que va avaluar a Isaac i Jonathan Andic a instàncies de la seva terapeuta Julia Luderwald. Ha precisat que pare i fill van tenir sempre la intenció de refer la seva relació i per això van acudir a ell.
0: Moltes gràcies, Núria i Raül, per aquesta última hora en directe des de Martorell. I a la Canyada del Fenollar, anem ara a Alacant. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 55 anys i la seva filla de 20, a mans suposadament del pare de família, a l'habitatge familiar. Clara Ontanyón.
8: El presumpte agressor, de 53 anys, va ferir a més una altra de les seves filles, de 26, que va alertar dels fets amb una trucada al 112 aquest dijous a 8:15 de la tarda. La jove està ingressada a un hospital d'Alacant i està fora de perill. L'home, que també va haver de ser hospitalitzat, ha rebut l'alta per ferides d'arma blanca i es troba ara a dependències de la Guàrdia Civil. No consten antecedents per maltractament al sistema Biogen. La investigació continua oberta mentre la delegació del Govern contra la violència de gènere està recollint dades sobre el cas. De confirmar-se, són 27 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any.
0: Doncs gràcies, Clara. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:45 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Comencem segona hora de Xavi Forni en aquest divendres a Ràdio 4 i és moment, com sempre, ens encanta parlar de cinema. És el moment del cinema i les sèries, perquè també s'estrenen aquesta setmana i ja de cara a aquest cap de setmana moltes pel·lis a la cartellera, als cinemes i també pel·lícules i sèries a les plataformes. Maria, i comencem per una que ja és història.
1: Animació, ens agrada molt l'animació.
0: Els Minions tornen en una nova entrega d'Illumination dirigida per Pierre Coffin i Patrick Delage, i amb veus com, per exemple, Bobby Monilla, Jesse Eisenberg, Zoe Deutsch, i aquesta pel·li que els porta a Hollywood, els Minions, eh? Es fan famosos, els Minions, ho perden tot, deixen anar monstres pel món i han de solucionar aquest caos ells mateixos que han provocat.
2: Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre. Los Minions han vuelto. Con un toque de misterio.
3: Daddy.
4: Oh, Humphrey.
3: Piñata. Carbonara. Lasaña.
2: Ahora en Minion Visión.
1: És veritat que cinema familiar és animació, ara ho dèiem, però també és una sàtira clara sobre la fama, la indústria, l'obsessió de Hollywood per convertir també en qualsevol criatura, fins i tot, no? Que són els Minions, en una marca global. Els Minions a casa nostra jo crec que ja són conegudíssims, ja no són només personatges, són sobretot aquests personatges que han sobreviscut a gairebé tot, no? A les modes, als memes, a les generacions... Van passant de generació en generació, ja no són només un dibuix animat, no?
0: És que segueixen fent gràcia.
1: Sí, exacte.
0: Hi ha pel·lis d'aquest estil que han envellit malament, però és que a mi els Minions em fan riure, i molt, no?
1: I els agraden els nens molt,
0: sí,
1: també.
0: Sí, molt. Estan obsessionats. Doncs ja tenim els cinemes Minions and Monsters, eh? I va, seguim a la cartellera, anem a parlar ara de Normal. Un xèrif provisional que arriba a un petit poble aparentment tranquil, però assentat sobre un secret explosiu. Quan uns forasters atraquen el banc, el poble revela fins on està disposat a arribar per protegir la seva normalitat.
5: Bienvenidos a Normal, Minnesota. Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores, oh, y nuestro alce del pueblo.
6: ¡Eh! ¿Hace un gran trabajo?
5: La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo.
6: ¿Por qué?
7: Ni puta idea.
6: Oh, joder.
7: No estaba apuntando ahí.
5: Bienvenidos a Normal.
1: El títol ja juga amb això, no?
0: Eh.
1: Aquest Normal, no? Aquest lloc on no passa mai res, però al final sí que es revela, doncs, que al final no tot és com semblava, no? El títol, com dèiem, juga amb això i sovint és com una capa de pintura sobre aquesta violència tan ben organitzada, un poble petit, tot és perfecte,
0: sí.
1: Tothom és amable, però si ve algú que els hi trenca aquesta normalitat, doncs potser no ho són tant, no? Amables.
0: Aquesta me l'apunto, a veure si em puc escapar al cinema aquest cap de setmana. I també tinc moltes ganes de veure com torna un mite. Robin Hood.
8: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. ¡No! Robin Hood.

0: Aquí Robin Hood és un home ferit, envellit, perseguit pels seus propis crims. No és un símbol de justícia popular. Ara deies que torna un mite, però com torna, no, també? Després d'una batalla amb molta sang, acaba en un castell misteriós on una dona li ofereix una possible redempció. I a partir d'aquí, la pel·lícula sembla que es pregunta què queda d'un heroi quan la llegenda, doncs, ja no hi és, no? Robin Hood, que no torna aquesta vegada per salvar a ningú, per robar als rics i donar-ho als pobres, allò que deien, però sí que torna per descobrir doncs, qui és ell mateix, si mereix ser perdonat o no per tot allò que ha fet.
1: Ayudo a los que llegan a esta isla. Los jóvenes generan el cambio.
2: He matado a tantos que he perdido la cuenta. Es una maldición.
3: Aquesta és La muerte de Robin Hood, també al cinema des d'avui mateix.
2: Te protegeré.
3: I ara anem a parlar d'una pel·li, una pel·li que a més va ser protagonista aquesta setmana aquí al Xavi Fornia també, Maria, perquè vam tenir a les dues directores i a dos dels seus grans protagonistes, Hermanos, que s'ha estrenat avui divendres. Són les directores de Chavalas, la Carol Rodríguez Colás i la seva germana, la Marina Rodríguez Colás, que estrenen aquest drama adolescent sobre perifèria, amistat i desigualtat.
4: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
5: Y dale, dale, con bam.
4: ¿Qué pasa? Esa es, hermano.
6: Venga, largo de aquí.
7: ¿Os queréis callar ya que no me entero?
4: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
8: ¿En el libro follan? Es que es algo que se vende mucho, la verdad.
6: No puedes estar.
7: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
8: Bumba, bumba, bumba.
9: ¿Os conocéis con Aymar?
10: Aymar, sí.
9: Habéis coincidido, ¿no?
10: Se preferiría que le hicieses un contrato.
11: Yo sé que estabas escuchando al Mora, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
10: Venga,
11: ya. Yo en esta casa y...
10: Es que todo resto, ¿no? Oye, ¿quieres venir a mi cumple?

0: High Class Actiu.
1: Ens van acompanyar aquí el programa, ara ho deies, molt bona la xerrada, la poden recuperar a RN Audio, jo crec que a qui no la va sentir crec que li agradarà molt. Sí. És una història de tres nois de barri convidats a una festa de la zona alta de Barcelona, un espai on tot sembla possible, però gairebé res és igual per tothom. Al repartiment hi trobem els actors que van ser aquí amb nosaltres, en Badero Bajasú, en Omar Rincón Mills, el Pau Márquez, també la Mar Blanc, en Farah Hamed i la Maria Molins. Una pel·lícula que dona molt de joc perquè parla de la classe social, sobretot una mica de la identitat, però sense ser un sermó, sinó que al final el taló de fons és una festa, no? Al final ens ensenya també que créixer també és descobrir que la ciutat és la mateixa, però que no tots, si hem crescut a llocs diferents, no tots tenim les mateixes oportunitats, i això ho relaten molt bé, no?
2: Superinteressant, molt, molt, molt, el que deia la Maria, el que deia és que la busquin els nostres oients, les nostres oients, si se la van perdre, aquesta entrevista que vam gaudir, va ser dilluns, no? Sí, que van venir en directe al programa. Doncs, Hermanos, producció nacional, que també és ja als cinemes, i anem ara a parlar d'un drama italià dirigit per Alessandro Aronadio. És la història del Paolo. Atenció, el Paolo té 40 anys i comença a perdre la memòria. Davant d'aquesta certesa, doncs ell decideix aferrar-se al present, al seu fill i a la seva dona. És una pel·lícula sobre l'Alzheimer precoç, però també jo crec que parla molt del temps, de la família i d'aquest vertigen de desaparèixer davant dels que més estimes.
3: ¿Sabes, Mati? Cuando papá y mamá se casaron, salimos de la iglesia y empezó...
4: A nevar.
3: A nevar. ¡Qué chulo!
4: Sí. Nevaba. Es verdad.
3: Matías debe saberlo.
4: Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
3: ¿Todo?
4: No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
3: ¿Me lo juras?
4: Te lo juro. Hablo contra pelo, como yo. Así.
3: Cuando llegues me llamas, ¿te acordarás?
4: Claro que me acordaré. Julia, Franca, María,
3: vete,
4: Eva...
3: Vete antes de que me cabre, venga.
5: ¡Estás conduciendo, Matí!
3: ¡Estoy conduciendo!
5: ¡Estás conduciendo! ¡Muy bien!
3: Yo jamás te escogí. Simplemente eras tú. Y aún eres tú.
4: No sé qué hacer.
3: No tienes que hacer nada.
6: ¿Tienes miedo?
4: Sí.
6: Yo también lo tengo. Pero la cuestión no es no tener miedo, sino qué se hace con ese miedo.
2: Uau, ja pell de gallina amb el tràiler, eh?
1: Ai, sí. Uf. Un drama que ens recorda que a vegades no només oblidem, sinó que potser amb aquesta malaltia arribarà un moment en què no podrem explicar ni qui érem, no recordarem ni què fèiem, i al final doncs és també una manera de recordar i també de viure d'aquelles persones que ho pateixen i dels familiars, no? Que és un moment molt dur i molt complicat.
2: Doncs crec que val molt la pena aquesta pel·lícula, coses que no oblidaré. Anem a parlar ara de Mis queridísimos padres. Això és comèdia francesa. Uns pares convoquen d'urgència els seus tres fills, ells pensen el pitjor, però descobreixen que els pares han guanyat la loteria. La bomba arriba després, no pensen compartir ni un cèntim, i la família doncs comença a treure secrets, enveges i comptes pendents.
7: Dejemos de preocuparnos, igual están bien.
8: Si estuvieran bien, nos habrían dicho, estamos bien. Y no, venid cuanto antes, tenemos algo que anunciaros.
7: Hola, niños.
9: Ya hemos vuelto.
7: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
10: Nos ha tocado la lotería.
11: ¡Nos ha tocado la lotería!
9: A nosotros nos ha tocado.
11: Sí, perdón.
9: ¿Tenéis la intención de darnos un poco, aunque sea un pellizquito?
11: No. ¿Ah, no?
9: No.
8: ¿Pueden hacer eso?
12: ¿Cuánto queréis? ¿Qué cantidad necesitáis para ser felices?
7: Es complicado.
10: Si es tan complicado, lo podéis rechazar.
11: No.
9: Los niños van a pasar una noche espantosa.
8: Me han dado lo que les he pedido.
11: ¿Cuánto les habías pedido?
8: ¡100.000!
11: ¿100.000 euros?
8: ¡100.000 euros!
0: fondo da gusto tener este lado Rockefeller, esta sensación de poder, de dominación incluso.
13: ¿Te está dando una hipoglucemia?
14: ¡Ten cuidado!
13: 150 millones.
0: La lotería a los cojones.
14: ¡Serón, cabrones!
1: Sembla una comèdia lleugera, no?, si us sentim així, però al final toca una idea que és molt universal, sí, que és que l'amor de la família i també de la parella, l'amor aguanta molt fins que apareixen els diners, no? Això sempre passa.
2: Sempre.
1: Ens ensenya també que la loteria no és que canviï família, sinó que revela amb més llum el que ja hi havia, no?, el que passava. Al final, quan apareixen tants diners, i també aquesta idea, també molta gent diu que si et toca la loteria no ho has de dir a ningú.
2: Home!
1: Diuen que ni tan sols a la teva parella, diuen els advocats. Això ho diuen per la loteria Nadal. Sí, Moltes vegades ho diuen.
2: Ja. Home, jo m'imagino un euro milions, per exemple, no? O una primitiva d'aquella grossa, clar, no té res a veure
1: amb
2: la grossa de Nadal, que al final...
1: Clar, la grossa de Nadal no són tants diners, que són 300.000 al màxim, no?
2: Sí, exacte. Vull dir que bé, que et soluciona, home, moltes coses.
1: Sí,
2: ara estic pensant sobretot en habitatge, no?, per exemple, no?, un accés directe, per exemple.
1: Però ara deien, aquesta comèdia, crec que he sentit, que deien 150 milions. Clar, això és una barbaritat. Amb això pots viure generacions, no?
2: És que sí que ets Rockefeller, amb això, evidentment. Doncs, va, saltem a les plataformes. No sé si tu, Maria, eres molt de Enola Holmes.
1: A mi m'agrada la Millie Bobby Brown, que és la protagonista, sobretot amb la 11 de Stranger Things. A mi m'agrada ella. No l'he vist a Enola Holmes, però m'agrada ella com a actriu.
2: Doncs ara s'estrena la temporada 3 de Enola Holmes a Netflix i ara se situa Millie Bobby Brown com a Enola a Malta, on els plans personals de la Enola s'ensorren quan la desaparició del Sherlock la fica en un cas perillós.
15: Va a venir, no te preocupes.
16: Entiendo que necesitaréis que os explique cómo empezó todo esto. Mi vida era todo lo que yo quería que fuera. Cuando éramos solo nosotros.
15: Enola Eudoria Holmes, ¿me aceptarías a mí, Ernest Augustus de la casa de Tewksbury, como tu esposo?
16: Sí, tiene nombre de pila. A mí también me sorprendió.
17: Dada la historia familiar, imagino que la boda será en Malta.
18: ¿Malta?
16: Malta será fantástico. Me he pasado 6 años intentando hacerme digna del apellido Holmes. ¿Y va a renunciar a ello ahora? Sí, quiero.
19: Lady Enola Tewksbury.
16: No suena bien. ¡No lo sé! ¿Puedo amarlo sin renunciar a mí misma? Lo que nos retrotrae a la mañana de la boda.
20: ¡Enola! ¡Soy yo!
16: ¡Doctor Watson! ¿Por qué me perseguía?
20: Se trata de su hermano. Sherlock ha sido secuestrado.
16: Un Holmes no desaparece sin dejar pistas a una Holmes.
15: No había imaginado así este momento.
21: Ahora depende de ti encontrarlo.
16: Mi hijo preferido. ¿Preferido?
21: ¿No conoces a Sherlock?
16: No me crees capaz.
21: Al contrario, creo que eres extraordinaria.
1: M'agrada molt aquesta sèrie perquè posa el focus en ella, no? En la Enola, no en el Sherlock, que és la gran desconeguda.
2: Exacte.
1: No? Al final, la saga continua, la saga d'Enola Holmes, ja és la tercera temporada, perquè converteix el misteri victorià en aquesta saga plena d'autonomia femenina, com dèiem, d'enginy, desobediència, elegant, també. La Enola, com dèiem ara, ja no és la germana del Sherlock, sinó que ja és una protagonista, és una personatge per ella mateixa, que reclama pensar, decidir, equivocar-se en nom propi. Ella ho diu clarament en aquest tràiler que ara sentíem, un Holmes no desapareix sense deixar pistes a un altre Holmes, no? Està molt bé. Que la protagonista sigui ella.
2: Doncs no ens movem de les plataformes. Anem a Disney Plus, això pels fans de Marvel. Arriba X-Men 97, però temporada 2.
22: Cuesta creer que ya no esté esperándome. Perdí a alguien. A alguien especial.

0: los X-Men están desperdigados por el tiempo. En el pasado, al comienzo del reinado de Apocalipsis. Y en el futuro, en la cúspide de su poder.
1: Los X-Men. Los atacaré en su momento de mayor debilidad. A finales del siglo XX.
2: Caray, anda que me invitas
3: a... Ets fan de Marvel, Xavi?
4: A veure, no diria que sóc fan de Marvel, sóc fan de la saga... The Avengers.
3: Ah.
4: Los Vengadores, però els Vengadores de Thor, de Tony Stark, aquesta. Les quatre pel·lis. La resta no és que m'encantin massa.
3: A mi m'agrada molt Disney, en general. M'agrada molt l'univers Disney. I, clar, jo sóc molt de Disney, de Pixar, dels clàssics Disney, no? I va arribar un moment que, quan Disney va comprar Marvel, que vaig pensar, m'estic perdent una part de Disney. Perquè això també és Disney ara, no?
4: Clar.
3: I quan vas als parcs, hi ha
4: sí,
3: Disney
4: i
3: l'Avengers Campus,
4: sí,
3: saps?
4: Sí, sí, sí.
3: I vaig pensar, m'ho estic perdent. I al meu marit li agrada bastant, i es mira les pel·lícules, i a Disney Plus hi ha tota la saga de pel·lícules. I les estem mirant una per una.
4: En ordre, vull dir?
3: Sí, sí, sí, per ordre, per ordre.
4: Ostres, hi ha una web que t'ho explica molt bé, això.
3: Sí, l'última que vam veure és Doctor Strange.
4: A mi Doctor Strange m'encanta.
3: Doncs,
4: i Guardianes de la Galàxia m'agrada molt.
3: Guardianes són les meves preferides, també.
4: Són molt guai, sí.
3: I ara vaig per ordre, perquè la propera que em toca, bueno, de les properes, ara em toca Ant-Man i la Vispa, em sembla, Thor Ragnarok, i després crec que ja és Infinity War.
4: Uf!
3: I clar,
4: Infinity
3: no em feu
4: War.
3: Spoiler!
4: Ostres, jo pagaria calés per esborrar la memòria.
3: Per estar en un lloc ara mateix,
4: I tant, per veure-ho de nou per primera vegada.
3: I després Endgame. I clar, em queden aquestes dues i estic intentant arribar aquí. Per tant, no sé si m'animaré i veuré X-Men també, que s'estrena avui. A veure què tal.
4: Anem a Prime Video perquè estrena Elle. És la prequela d'Una rúbia muy legal. Està centrada en els anys adolescents de la Elle Woods i la protagonista, que és la Lexi Mindtree, amb la Reese Witherspoon, produint a través de la seva empresa. I, d'alguna manera, passant el testimoni del personatge, no? Aquesta sèrie mira
3: Legally
4: cap al...
3: Sí. La Legally Blonde,
4: sí.
3: No?
4: Anem a Seattle l'any 95 per explicar com es construeix una icona abans de convertir-se en icona.
5: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, Elle Woods!
6: Quiero hacer un brindis por todos vosotros. Mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
3: La gràcia aquí és que la Elle Woods sempre va ser més política del que semblava, no? Aquesta noia rossa, brillant, subestimada, que derrotava el prejudici amb la intel·ligència. A vegades el feminisme també porta gloss, també somriu molt, també és de color rosa, no? Perquè moltes vegades ningú l'ha pres seriosament i ens explica qui era aquesta rúbia molt legal, aquesta Legally Blonde abans de ser-ho. Molt maco el musical, també, que ve d'aquí.
4: Doncs ja estem actualitzats a nivell de cinema, de sèries. Arribarem ja a 3:15 d'aquesta tarda, donem pas a la informació en majúscules amb l'edició migdia de Serveis Informatius de Ràdio 4 i arribarem a l'edició migdia amb dos bons amics i companys d'aquesta casa, dos tècnics de so, dos enginyers espectaculars.
3: Feia temps que no la sentíem ara.
4: És estiu i això és sinònim de Nai amb el Genís Sabater i això que es diu Platja, Brisa i Mar.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. La tramuntana complica l'incendi fora de control a la Bisbal d'Empordà, que ja ha arribat al massís de les Gavarres i ha obligat a confinar una desena de municipis. Així ho ha explicat el cap d'intervenció dels bombers de Girona.
2: Ja preventivament hem confinat totes les cases i a la Casa Colònies de Pol del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, ha estat confinat.
0: Alerten que el vent empeny les flames i genera continus focus secundaris mentre els Mossos evacuen una urbanització de Santa Cristina d'Aro. El fum és visible des de bona part de la Costa Brava i el dispositiu d'emergència continua treballant per intentar frenar un foc que a aquesta hora segueix avançant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que segueix en preocupació l'evolució de l'incendi, ha demanat molta prudència i que se segueixin totes les indicacions de protecció civil, especialment en aquells municipis confinats. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacasa a control central. Doncs compta amb la calor, així que connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, previsió del temps, Noelia García.
3: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
0: I connectem ara amb el Servei Català de la de Trànsit. Núria Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-660 continua tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. També està tallada la GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits per un incendi. També a la C-58 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP-7 intensitat a Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat. A més, hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i després també lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. La C-59 va carregada entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits.

0: i la ronda litoral, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Poblenou al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Passen 3 minuts de 2:15.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
1: Els bombers treballen per controlar l'incendi declarat a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix afecta una trentena d'hectàrees i ha obligat a confinar la població de diversos municipis. La principal preocupació és que arribi al massís de les Gavarres, així que anem cap a Girona. Gemma Esteve.
3: A hores d'ara hi treballen una seixantena de dotacions entre efectius terrestres i mitjans aeris. Tots els esforços estan centrats en contenir les flames i que no s'endinsin dins el massís de les Gavarres. Preocupa la tramuntana, que ha provocat focus secundaris, i també que en les properes hores el vent pugui fer un canvi de sentit. Ferran García és el cap d'operacions dels bombers a Girona.
4: I ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura.
3: El foc ha obligat a desallotjar una urbanització i a confinar de forma preventiva diversos municipis: Calonge, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. A mesura que avanci la tarda, no es descarten més desallotjaments. El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí a prop de la carretera GI-660, que continua tallada per seguretat.
1: I una notícia d'última hora: s'ha declarat un nou incendi a Viladamuls, a Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament a la població de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga. Protecció Civil alerta de seguir sempre les indicacions de les autoritats i tancar portes i finestres i trucar al 112 en cas d'emergència. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'homicidi d'un menor de 15 anys mort per trets la nit passada al barri de la Sagrera. La policia apunta que el cas s'emmarca en un conflicte entre bandes juvenils i manté oberta la recerca dels autors. Sergi Bassoles.
5: Sí, malgrat que la investigació sobre aquest nou assassinat amb arma de foc continua sota secret de les actuacions, la policia catalana no amaga quina és la seva principal hipòtesi: que aquest seria un crim que s'emmarcaria en un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils, relacionat molt probablement amb el control pel territori i la venda de droga. De fet, l'intendent de la prefectura de la policia catalana, Toni Rodríguez, ha assegurat en una roda de premsa fa escassos minuts que els autors de l'assassinat anaven a per la víctima.
6: Treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
5: Pels Mossos d'Esquadra i pel govern, l'assassinat a trets ahir d'aquest menor, el setè ja en el que portem d'any a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
7: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat.
5: La policia catalana insisteix en la necessitat d'endurir la penalitat per la tinença d'armes de foc i el tràfic de drogues. I més enllà de treballar en la modificació d'aquest àmbit legislatiu, insisteixen en augmentar la saturació de l'espai públic amb més efectius policials.
1: I continua els jutjats de Martorell en investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Aquest matí han declarat com a testimonis les seves filles, Sara i Judit Andic, i també un psiquiatre que havia tractat l'empresari. Des dels jutjats de Martorell, Núria Alcalà, amb l'assistència tècnica d'en Raül Hernández. Núria, bona tarda.
8: Bona tarda. Les germanes del principal investigat, Jonathan Andic, tornen a tancar files amb ell. Fins ara sempre han sostingut davant els investigadors que la relació amb el seu pare, Isaac Andic, era bona, malgrat les desavinences, i que el seu germà no estava obsessionat amb els diners, com sosté la jutgessa. Segons fonts jurídiques, l'interrogatori, de fet, ha abordat la decisió del fundador de Mango de crear una fundació per transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de conflicte amb Jonathan Andic. Per contra, Sara i Judit han assegurat davant la jutgessa que tots estaven al corrent d'aquesta decisió i que van ajudar activament a la gestió d'aquests fons, que es va fer amb total transparència, han dit. De fet, han concretat que qualsevol donació que rebessin en vida d'aquest patrimoni després es descomptava de l'herència per garantir un repartiment equitatiu entre els tres germans. A través d'un comunicat, la família manté l'absoluta convicció que la veritat acabarà imposant-se respecte a la innocència de Jonathan Andic. Per seva, la declaració del psiquiatre, que va avaluar pare i filla a petició denúncia de la seva terapeuta, ha declarat que tots dos van tenir sempre intenció de refer la relació i per això van decidir fer una sessió conjunta. Amb aquestes declaracions acaba la ronda de testimonis, com a mínim fins després de les vacances d'estiu.
1: Gràcies, Núria, i ens desplacem a la Canyada del Fenollar, a Alacant. La Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 55 anys i la seva filla petita de 20 a mans, suposadament del pare de la família.

0: família a l'habitatge familiar Clara Ontanyón.
1: El presumpte agressor, de 53 anys, va ferir a més a una altra de les seves filles, de 26, qui va alertar dels fets amb una trucada al 112 aquest dijous a 8:15 de la tarda. La jove està ingressada a un hospital d'Alacant i es troba fora de perill. L'home, que també va haver de ser hospitalitzat per ferides d'arma blanca, ha rebut l'alta i es troba a dependències de la Guàrdia Civil. No constaven antecedents per maltractament al sistema Biogen. El Ministeri d'Igualtat ha condemnat els fets. Amb la confirmació d'aquest cas i del que es va conèixer aquest dijous a Màlaga, són 27 les dones assassinades a mans de la seva parella o exparella aquest any a Espanya. L'Ajuntament d'Alacant ha convocat aquest migdia 3 minuts de silenci.
2: Edició migdia.
3: Després d'uns dies de treva, la calor torna a intensificar-se. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temperatures extremes a partir d'aquest diumenge, a l'inici de la segona onada de calor de l'estiu en el Pujol.
4: Nova onada de calor a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord de l'Àfrica. El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
5: Una segona onada de calor que a hores d'ara la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els 2 dies àlgids.
4: S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, tornarem a tenir nits tropicals a molts punts de Catalunya i fins i tot arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 graus en punts del litoral i el prelitoral. Encara que aquesta onada de calor acabi a mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat avisen que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
3: La calor marcarà el compàs d'aquest primer cap de setmana de juliol. Per a molts és també el tret de sortida de les esperades vacances d'estiu. I mentre els termòmetres s'enfilen, el sector turístic viu el seu gran moment de la temporada. Fem ruta pel país per saber com arrenca aquest cap de setmana amb la Gemma Esteve a Girona, la Judit Huerta a Tarragona, la Pepa Sant Genís a Lleida i en Pau Alemany a Barcelona.
6: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
7: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil, perquè hi ha moltes modificacions a última hora, les previsions meteorològiques.
6: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%, especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella, el francès. Esther Torrent n'és la portaveu.
8: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
6: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
9: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
10: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte. Tindre activitat turística molt concentrada no és el que busquem. Busquem la desestacionalització.
9: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
11: El Pirineu de Lleida, la llau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
12: A partir del 15 començarà a veure un increment important. Ja d'entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
11: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveu més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
13: Que aquesta pujada de temperatures fa que s'incrementi la demanda, sobretot amb les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als d'altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
11: També a la Plana de Lleida les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
14: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
15: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
14: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local, que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
3: Bé, doncs, mentre molts aprofiten per marxar a Barcelona, toca planificar bé els desplaçaments. Després de la presentació dels equips del Tour de França a la ciutat última, tots els preparatius per a la primera etapa, la contrarrellotge per equips de demà, que partirà en dos la capital catalana. Aquesta tarda, a partir de les 6, quedarà prohibit aparcar tot el recorregut de la cursa. Els primers talls de trànsit començaran al migdia, però les afectacions més importants arriben demà entre les 4 de la tarda i 7:45 del vespre, coincidint amb el desenvolupament de la prova.
16: Els ciclistes faran demà a Barcelona 19,6 quilòmetres de recorregut, pràcticament pla, amb sortida al Parc del Fòrum i arribada al costat de l'Estadi Olímpic. Durant la ruta passaran per la Ronda Litoral, carrer Josep Pla, també per la Sagrada Família, pedalant pel carrer Mallorca, i després baixaran a Aragó per Passeig de Gràcia. Quan arribin al carrer Tarragona ja enfilaran a Montjuïc. Demà s'espera la recuperació de la circulació progressivament a partir de 9:15 del vespre. Pel que fa a l'etapa de diumenge, Tarragona-Barcelona, ja de 168 quilòmetres i mig. La majoria del recorregut afecta la Nacional 340 fins al Vendrell i la C31 fins a Gavà. Allà els ciclistes enfilaran cap a Olesa de Bones Valls fins a Vallirana i recuperaran més tard la Nacional 340 per entrar de nou des de Sant Feliu a Barcelona pel carrer de Collblanc. El recorregut passarà pel paral·lel, creuarà la muntanya de Montjuïc i agafarà el passeig de la Zona Franca per tornar a pujar després a Montjuïc. En aquest cas, les restriccions també començaran a les 12 del matí, però el tancament complet del circuit serà a 2:15 de la tarda. La muntanya de Montjuïc quedarà pràcticament aïllada i la circulació es restablirà a partir de les 6 de la tarda. La tercera etapa, dilluns, amb sortida des de Catalunya, recordem, serà Granollers-Les Angles, en un circuit on es passarà per Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, Ribes de Freser, Planoles, Toses, La Molina i Puigcerdà.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
3: Hem arribat a 3:15. Els bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela finalitzaran avui la seva missió. Demà agafaran un avió que els portarà a casa després de dies intensos de treball on han col·laborat avaluant diverses infraestructures i edificacions crítiques amb l'objectiu de restablir el més aviat possible la mobilitat i el dia a dia dels afectats. Elena Pérez.
17: Els trets han estat a la zona de la Guaira, la més castigada pels dos terratrèmols del passat 24 de juny. Durant aquests dies han ofert assessorament en la valoració de l'estat en què han quedat edificis i estructures d'ús civil. Això es tradueix, d'una banda, en facilitar un accés segur dels equips d'emergències als llocs on s'han localitzat persones en vida i, de l'altra, en avaluar l'habitabilitat d'edificis. D'aquí unes hores agafaran ja l'avió que els portarà a Madrid demà al matí. Després retornaran al complex central dels bombers a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès. Segons l'últim balanç oficials, ja hi ha 2.595 morts. El Ministeri d'Exteriors espanyol eleva 29 el nombre de compatriotes que han perdut la vida, 154 els desapareguts i 11 localitzats sota les runes. A tot això, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que es mobilitzarà un paquet inicial de 200 milions de dòlars, uns 175 milions d'euros del Fons Monetari Internacional per començar amb les tasques de reconstrucció.
3: Investigadors de BSN Natal, l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han desenvolupat un prototip de placenta artificial que ha mantingut viu durant 21 dies el fetus d'una ovella fora de l'úter. Una fita del projecte FetaLife que només ha aconseguit un altre centre dels Estats Units, Ana Bañeres.
18: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BSN Natal ha assolit una superfície supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions, però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
19: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat que té un desenvolupament neurològic normal i que té un desenvolupament de tots els seus sistemes normals.
18: Sumar un dia més de vida és millorar un 2% la seva supervivència. Amb tot, aquest resultat consolida aquesta placenta artificial com a model per humans, una fita que es plantegen en 2 anys prèvia aprovació de la comunitat científica i bioètica.
3: I atenció, perquè la ciutadania que observi l'eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen. Ho ens ho explica la Laura Hurtado.
20: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
21: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
20: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
3: Obrim plana cultural amb diversos temes i comencem el MNAC, que no iniciarà finalment el desmuntatge de les obres profanes de Sixena aquest dilluns. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, el museu no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó i ha decidit ajornar el dispositiu previst fins a una nova data. Cal recordar que la setmana passada el MNAC havia

0: Coneix companyies catalanes, estatals i internacionals amb noms molt destacats com Marc Hernández, Las Barman Rasay i la companyia francesa Adoc, tal com destaca un dels responsables del certamen, Marià Llop.
1: A les places i carrers de Figueres, espectacles de dansa i moviment. Podrem veure l'espectacle Aleta, de Marc Hernández, o Mil Primaveres, de Las Barman Rasay, o la companyia francesa Adoc, amb el seu espectacle Salida d'Emergència, entre molts altres espectacles de dansa i moviment a les places i carrers de Figueres.
0: I, a més, el Festival Cap Roig arrenca aquesta nit amb Bryan Adams i les entrades exaurides a Agnès Batllà.
2: És un molt bon inici, que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
3: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastasia, Amaya, 31 Fam, Diana Kroll, Lexan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
0: José María Rubí, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Esports. I ja és un fet, Espanya i Portugal tenen una cita dilluns vinent als vuitens de final del Mundial de Futbol, després de la classificació dels dos combinats per a aquesta ronda.
4: Per acabar de donar totes les dades de la cita, el lloc serà Dallas i l'hora a les 9 de la nit. Però anem a pams. Espanya va signar el seu millor partit del que va de campionat justament quan comença la fase del caos. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 3-0 a Àustria. L'equip centreeuropeu no va tenir cap opció de donar la sorpresa i el seleccionador estava més que satisfet perquè el seu equip continua anant de menys en més.
5: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Estamos felices, insisto, por todo lo que acontecía al partido de hoy, por cómo se ha solventado, cómo se ha solucionado, la sensación, la imagen. Estamos muy bien. Y bueno, pues seguimos ese proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
4: Ara parlarem d'aquest proper partit. Abans, ens seguim recreant amb la victòria d'Espanya i amb els dos gols més d'Oyarzábal i amb un nou rècord d'imbatibilitat als Mundials per Unai Simón, 520 minuts sense encaixar, comptant tot el que va de la cita de 2026 i el darrer tram de la cita al Qatar fa 4 anys. Altre motiu de felicitat, altre motiu per l'optimisme, pensant en el futur. El partit de la Min, el blaugrana, va ser escollit millor jugador de l'enfrontament.
6: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Com estem explicant, el rival d'Espanya a vuitens de final serà Portugal, que aquesta matinada s'ha desfet amb molt patiment de la Croàcia de Luka Modric.
4: Molt patiment i amb polèmica. 3 gols li han anul·lat als balcànics, que s'havien avançat al marcador, però que han vist com el combinat lus remuntava gràcies a l'encert de Cristiano Ronaldo i de Gonçalo Ramos. Òbviament, el seleccionador portuguès Robert Martínez se li va preguntar per Espanya i el de Balaguer va explicar que sempre és una altra història jugar contra un equip com l'espanyol.
7: En un mundial es muy diferente jugar contra una equipa europea o una equipa que no estamos habituados a aspectos, momentos, lectura de juego, cómo gerir el juego. Nos respetamos mucho la cualidad de España, mas es una equipa europea, nos conocemos a España muy bien, ellos conocen también lo que nos somos y acho que va a ser un juego fantástico, fantástico, mas un juego europeo dentro del mundial.
4: Recordo, aquest vuitè de final ibèric, aquest Portugal-Espanya, jugarà dilluns a partir de les 9 de la nit i a Dallas. I per acabar amb la jornada de dijous, l'últim equip classificat per vuitens ha estat Suïssa, que s'ha imposat a Algèria per 2-0.
0: La ronda de setzens es completa avui amb les tres darreres eliminatòries, entre elles la de la vigent campiona del món, l'Argentina de Leo Messi.
4: L'albiceleste es veurà les cares amb una de les sensacions del Mundial, Cap Verd, des d'aquesta propera

0: mitjanit, hora nostra, i el favoritisme del combinat argentí és evident, tot i que el seu tècnic Lionel Scaloni no el veu tan clar.
1: Y bueno, el margen ahora se achica, es un encuentro de que el que pierde se vuelve y bueno, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento y esto es fútbol, ya sabemos que se están viendo partidos muy parejos, que no va a ser fácil, esa es la realidad.
0: El darrer partit de divendres serà el Colòmbia-Ghana, un altre duel Sud-Amèrica-Àfrica, des de 3:45 de la matinada. Els especialistes donen favorit l'equip cafeter per la seva trajectòria al campionat, però també pel seu nivell en els darrers anys. N'hi ha molts que ja els situen, de fet, ja situen el combinat que entrena Néstor Gabriel Lorenzo entre els principals candidats al títol.
2: Prefiero no estar en ese sitio de favorito, pero cada vez que nos tocó hacernos cargos de las situaciones, el equipo lo ha hecho, eso muestra un crecimiento de parte de Colombia, es un peso, y lo que se está viendo es que depende de la línea es muy finita entre quién pasa y quién no pasa.
0: I el primer partit d'avui serà l'Austràlia-Egipte, a priori menys glamurós, i que començarà a les 8 del vespre.
3: Més enllà del futbol i del campionat del món, ho comentàvem, els equips participants del Tour de França estan acabant de preparar la primera etapa de demà, una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona.
0: De 19 quilòmetres ja amb arribada a Montjuïc, tindrem el primer mallot groc, tindrem les primeres diferències entre els principals candidats, perquè favorit només n'hi ha un, que és Pogacar. Jorge Agüero serà la primera de les tres jornades de la Ronda Gala per Terres Catalanes. Recorda'ns el pla per aquests primers tres dies perquè els afeccionats al ciclisme del territori es puguin organitzar.
4: Anem a pams. Primera etapa, demà dissabte, l'esmentada contrarrellotge que tindrà la sortida des del Parc del Fòrum. Recorrerà Barcelona per la Verneda, Sagrada Família i el centre de la ciutat fins a Plaça d'Espanya i després arribada en alt a Montjuïc. Comença a les 5 de la tarda. Diumenge, segona etapa, aquesta ja lineal, de 169 quilòmetres amb una sortida històrica des de Tarragona, travessant la costa després fins a arribar a Barcelona i novament en final a Montjuïc. I dilluns, tercera etapa, amb inici a Granollers i al final del recorregut, que serà ja als Pirineus francesos.
0: Jorge, ahir la presentació dels equips de Sant Pau a la Sagrada Família va ser tan especial com l'Ajuntament de Barcelona havia previst i l'afició va gaudir d'allò més dels seus ídols. Algú va poder plantar-li cara a Tadej Pogacar en el cor dels fans?
4: Doncs mira, no se li va quedar molt enrere l'altre gran favorit Jonas Vingegaard, com tampoc el seu company d'equip al Bisma, Sepp Kuss, català d'adopció per la seva dona. Però, sens dubte, menció especial als aplaudiments per a Juan Ayuso, cap de files del Lidl Trek i principal basa espanyola en aquest tour, també per a un clàssic del pilot com el basc Jon Izagirre, veteraníssim, i per a tot l'equip Movistar, però sobretot i per aclamació popular, molt escalf per als dos únics catalans lancen el pilot, l'ullastrenc Abel Balderston i el baixempordanès Joel Nicolau, tots dos del Caja Rural.
3: I en tenis, la pluja està respectant l'inici del torneig a Wimbledon i avui ja s'han començat a jugar partits de tercera ronda.
0: De fet, ja és en marxa l'enfrontament entre Rafa Hodar i el japonès Mochizuki. També en el primer set, el partit entre Jessica Bouzas i l'estatunidenca Pegula, i durant la tarda Alejandro Davidovic es veurà les cares amb l'hongarès Fuksovic. Ja s'han disputat els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. El més ràpid ha estat el Ferrari de Hamilton, pel que fa als espanyols, 15è Carlos Sainz, 20è Fernando Alonso. A 6:15 es farà la classificació per la cursa a l'esprint de demà. I en bàsquet, la selecció espanyola continua sense perdre la fase de classificació pel proper Mundial. Els de Xus Mateo van apallissar ahir a Dinamarca i diumenge visitaran a Geòrgia.
3: Gràcies, Rubí. I acabem amb Van Morrison. El Lleó de Belfast actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Els seus 81 anys i més de 60 anys de trajectòria, el músic irlandès repassarà els seus èxits publicats en quasi mig centenar de discos i el seu darrer recopilatori editat el 2025, Remembering Now. Doncs amb ell acabem demà edició cap de setmana i nosaltres tornem dilluns a 3:45 aquí a Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Tercera hora de programa i estic tan ben rodejat, quina meravella. Maria,
2: Sí.
1: Ja estan aquí les reines, no?, dels divendres.
2: I a més, és gent que fa bona olor, que a mi m'agrada molt la gent que fa bona olor.
1: És molt important ser gent que faci bona olor. És, ho valorem molt.
2: Sisplau.
1: I també ho trobem molt a faltar en altres ocasions.
2: Sí.
1: Malauradament.
2: És que és veritat, no, perquè... la gent, jo entenc que evidentment fa molta calor, tots suem, és
1: tots
2: evident,
1: així.
2: Però posa una colonieta, un desodorant a la motxilla, a l'olso, és
1: dutxa't.
2: Important.
1: És molt important que et dutxis.
2: Sobretot.
1: És, digues, Vanessa Hogart, no, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, no, digues. Que l'estiu està dues vegades, és necessari si es pot.
2: Exacte.
1: Jo a l'estiu són dues vegades,
3: sí.
1: Si puc.
3: És que si no, que anava a dir avui, és com Los Ángeles de Xavi.
1: M'encanta, Los Ángeles de Xavi, tinc la pèl roja.
3: Sí.
1: No, bueno, hi ha dos pèl roges.
3: Alba,
1: tu? Alba Carreras, bona tarda.
4: Bona tarda, que jo no parlava, estava aquí calladeta, però jo sóc la morena, no? Clarament.
1: L'asiàtica,
4: la morena. Sí.
2: L'asiàtica.
4: La del mal d'esquena.
1: Bueno, com falta la Rosa, ja sóc jo, la Rosa.
4: Però la Rosa, la Vanessa podria fer el paper de la Rosa.
1: Sí.
4: Una mica,
1: no,
3: home,
1: sí.
3: Però jo sóc el Rosa de naixement.
2: Clar, jo sóc Rosa, de fet.
3: Pues mira, ja les tenim.
1: És que Vanessa és true blonde.
3: Ja, tota la vida lluitant i defensant-me, que em deien carrot, cake. L'altre dia em vas dir cherry, no sé.
4: Sí, perquè et portaves un color com de tomàquet cherry, però avui no, trobo que ja és un altre color.
3: Ha baixat. El cloro de la piscina.
4: Que grugueja, no? Fa allò que el cabell grugueja, claro.
3: Al final hi anem el cabell
1: verd.
4: Ai, mare.
1: Estem de divendres.
3: Perquè normalment jo era una mica la trapella dels grups, però aquí no, aquí jo sóc la Santa Immaculada.
1: Tu sempre seràs la trapella, Vanessa. Bueno. Sempre. Que passa, clar, t'he posat aquí un nivell alt, també, no?
3: Aquí, bueno.
1: En fi...
4: Perquè no obrim melons, eh? Perquè si no, si ens posem a discutir per una persona en concret, la Maria Coll i
2: ja
4: jo...
2: Ja ho ha fet abans el Toni Cano, obrir melons, eh?
1: Sí, el Toni ha obert molt bons melons. Però voleu que obrim el meló?
4: Jo per mi sí.
1: Parlo d'un meló, l'Alba s'està referint a un meló que hem parlat
4: fora de micros
1: a la redacció.
2: Però farem maternitats i cor o no?
3: Però com vols que parli,
1: és igual, és divendres.
3: Un meló de fora de micro.
2: A mi m'és igual, eh?
1: És bueno,
4: però és que hi ha hagut baralla real.
3: Sí.
4: Hi ha hagut confrontació.
3: Sí,
4: la Maria ha perdut una ungla i tot.
2: No ha sigut per això, eh?
1: A veure, que està el tema de si Quim Gutiérrez és tan guapo o no, com diuen.
2: Aquest
1: és
2: un guapo feo.
3: Està molt bé, és molt atractiu.
1: Què has dit?
3: Guapo feo. Guapo no és, però jo em quedo... O sigui, a mi se me hice de quedar.
4: No, tot ha vingut perquè avui em diuen...
1: Li ha canviat la cara, Vanessa.
4: Tot em diuen perquè avui vinc de la tele i porto un look, segons el Xavi, molt Rosa Peral.
1: És Rosa Peral al judici. Que és un look molt concret.
2: Sí, però que Rosa Peral és molt guapa. L'únic que és una assassina, ja està, i condemnada per la justícia, no passa res.
4: Davant d'això, la meva resposta ha estat, si hi ha un Quim Gutiérrez, doncs endavant, no?
1: Per la sèrie de Netflix.
3: Pues ben dit, jo tinc una cosa. La Rosa
2: Tampoc
3: som
2: nosaltres, Úrsula Carberó, eh? No passa res, però...
3: La Rosa Peral és guapa, però tu ets més.
1: Molt més,
4: gràcies,
1: Vanessa,
4: gràcies. Total, d'aquí ha derivat en persones que podrien ser els nostres crushos, i la Maria en té un, que és comú, el meu. El meu màxim crush.
2: Però que tu en tens 80, no?
4: No, perdona que et digui. Per mi el David Verdaguer és el màxim crush.
2: Per mi també.
1: Però, Maria, és el teu crush perquè s'assembla al teu marit.
2: A mi m'ho han dit. L'Alba diu que no.
3: Jo li vaig dir
4: que no.
2: Però diuen que sí.
3: Ah, no, jo et vaig dir amb el...
2: El Roger Torrent, vas dir tu.
3: No, Roger Torrent no vaig dir jo.
1: És que el teu marit s'assembla al Roger Torrent.
2: El Marc de Joc de Cartes. El de Joc de Cartes, el Marc.
1: A veure, anem a pas, perquè si no l'oient no s'assabenta de res. Llavors, el teu crush és David Verdaguer o Quim Gutiérrez?
4: No, David Verdaguer més que Quim Gutiérrez. O sigui, posant un rànquing, David Verdaguer seria el primer de tots. Dani de la Orden estaria allà, però m'agrada més David Verdaguer.
1: Maria.
2: A mi, jo ara, anant ja internacionalment, jo si he de posar una dalt de tot és Robert Lewandowski.
3: Ah, molt bé, aquest és el meu.
2: Ja ho hem parlat.
3: Ho sé.
2: Però no ens hem ratllat mai tu i jo amb Lewandowski.
3: No, jo encantada de compartir-lo. Jo quan vulguis, pues te'l deixo.
4: Però és que avui a la redacció, Maria, ara perquè
2: també,
4: estàs
2: també
4: molt...
2: També m'agrada molt el David Verdaguer, ja ho he
4: dit. Però és que ara estàs molt aquí reprimida, trobo.
2: Home,
4: jo.
2: Home, perquè no t'ho confrontaré en antena.
3: Bueno, anem a explicar alguna cosa de la boda de Taylor Swift.
4: Sisplau.
2: Es casa aquest cap de setmana.
3: Bueno, en teoria es casa avui.
4: No, avui, clar.
3: Avui.
4: Doncs, entre ahir i avui.
3: No, i us dic en teoria perquè ella ho ha blindat moltíssim. O sigui, ella ha començat a fer festa ja des d'ahir. O sigui, des del 2 fins al 4 de juliol ella fa festes. Una festa privada amb amics, una festa amb una altra festa gran amb 1.000 persones que vol convidar. I llavors, diuen, o sigui, els rumors apunten, perquè ho ha blindat tot moltíssim, que és el Madison Square Garden de Nova York.
2: Ja ens ho va dir la setmana passada.
3: Sí, però faig una mica de recordament.
2: Sí, no, però vull dir que tu ho vas apuntar.
3: Jo ho vaig apuntar tot.
2: I ara es confirma.
3: Molt bé, que mona ella. Pues sí, ja ho sabia fa una setmana.
1: Això que portes avui, del casament de la Taylor Swift i el Travis Kelce, no?
3: Sí, Travis Kelce, sí.
1: Sí, no, clar, aquí ho podrem comentar diumenge, perquè això és allà el dissabte 3 de juliol.
4: Saps què passa?
1: Manhattan,
4: que des de dimecres...
1: És demà.
3: Vale.
2: Blindat,
3: Sí, perquè et dic una cosa, clar, que t'explico una cosa. Avui ja hi ha una festa.
1: Ja.
3: Llavors, per això, o sigui, avui hi ha una festa privada íntima i demà hi ha la gran festa a Madison Square Garden.
1: Sí, exactament.
3: Llavors, inclús el dia 4 continuen festes.
4: El 4 de juliol, que és el dia de la independència dels Estats Units.
3: Sí, per això vull dir que serà, bueno, serà una boda d'aquestes gitanes, no? Que tota la setmana estaran de festa a partir d'avui.
1: Documents.
2: I això, increïble. Entre Nova York, el Mundial, la Taylor Swift, i el... què més?
1: És una demanda. I la festa de la independència.
2: Això serà impossible, Nova York.
3: Et dic una cosa, que és que la Taylor Swift és una boja del dia 4 de juliol, de la festa de independència, i cada any, des de fa 10 anys, ella fa la gran festa i convida tots els famosos més guais del món. I llavors ella volia fer que no fos el dia, o sigui que hi hagués una festa seva, però que no fos la cerimònia oficial, però que coincidís amb el 4 de juliol.
4: Vull la postboda,
3: que... Sí, clar, perquè ella super estima Estats Units com una boja. Això sí, el Trump no li fa cap gràcia. Per això ens agrada tant ella, a part que canta bé. No,
4: jo he sentit que han triat el Madison Square Garden perquè era un lloc que els respectava la privacitat, que podien entrar, que faran com una cerimònia com si fos un jardí. És a dir, res tindrà a veure amb el Madison Square que tenim tots al cap, sinó que serà transformat en un jardí tipus princesa Disney.
3: Sí, perquè saps què passa? Que com que seran 1.200 convidats, que no és poca cosa, però clar, el Madison Square Garden és tan gran que caben 20.000 persones i quedaria com 8, a pesar de ser 1.000, quedaria com buidot. I han dit, doncs els espais buits...
4: Posem plantes
3: i així quedarà vestit. Exacte.
1: Sí, sí. Jardins verticals de l'heroi.
3: El que
1: tenim són documents oficials de l'Ajuntament que revelen precisament això, que pretenen tancar els carrers que envolten aquest emblemàtic recinte.
4: El 131 i el 133. Ja estan tancats des de dimecres passat.
3: Sí, exacte, estan tancats ja.
1: Aquí diu, documents oficials de l'Ajuntament que s'hi mostren que pretenen tancar carrers des del 2 de juliol, és a dir, des d'ahir dijous
3: està tancat,
1: fins a... No, perdó. Sí, des d'ahir dijous fins al migdia del 4 de juliol.
3: Sí,
1: que es diu diumenge.
3: Exacte, el que volen fer és després deixar-ho lliure perquè la gent celebri el 4 de juliol pues, com es mereix també allà als Estats Units. No ocupar tot aquest centre per ells només.
4: Tu creus que hi hauran fotos, Vanessa, o les vendran?
3: Jo crec que les vendran. I ells, a poc a poc, ens deixaran veure algunes. Això, o sigui, es veu que han confiscat. Es diu que confiscaran a telèfonos.
4: Sí, com la casita de Bad Bunny, que t'ho posen en un... Això està molt de moda, ara, no? Però, de tancar-ho amb bosses
3: tanc. Però tu pensa que, clar, que els 1.000 convidats són gent molt important, que dius, és que si tu li dius que no facin fotos, mira, Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, els jugadors del Kansas, clar, en teoria dius, home, si demanes no fotos, però clar, també hi ha pues, la gent, el catering, tothom, llavors ho faran confidencialitat total. La gent està boja perquè no es facin fotos,
4: I han fet allò de no ring, no bring, és a dir, que si no tens anell de compromís, no pots anar a la boda d'acompanyant.
2: No està malament, això, eh?
4: Intentar regular que l'accés no vingui alguna persona random i vés a saber.
3: Clar, per no. Clar, amb tanta gent, bueno, segur que sortirà bé, perquè això serà com quan vas a un concert d'ella, doncs hi haurà... Entres i t'hauran de mirar de la baix el que portes i si no, doncs no, et quedes a la porta, no?
4: Jo crec que cantarà, alguna cançó.
3: Ella mateixa.
4: Jo crec que sí.
3: Hi haurà actuacions musicals segur. Però ella, home, podria ser serial i li pagaria molt rotllo Disney.
4: Sí, jo crec que sí.
3: Esperem
4: allà que entri, no? I entri rotllo Disney, no sé, me l'imagino penjada d'un trapezi amb una cua penjant, no sé, com algun show, alguna performació d'aquelles que li agraden a ella, perquè a més és un artista que té molta simbologia al darrere, és a dir, tots aquests easter eggs que ella posa a les cançons, res és casualitat.
3: Totalment. Ho té tot super afilat.
4: Planificat. Sí, és una tia com l'Aitana, no? Com l'Aitana seria la Taylor Swift espanyola, que és una persona molt quadriculada, molt mil·limetrada, molt calculadora.
3: Que jo veig, o sigui, elles són així, però qui és així realment és l'equip que hi ha de producció.
4: Sí, però elles també són molt perfeccionistes. És aquest perfeccionisme que fa fàstic, fins i tot.
3: Bueno, jo les veig una mica... A la Aitana, a la Taylor Swift, no. Perquè ja pues, la veig com una miqueta més... Amb 36 anys ja sap el que vol,
4: no,
3: i ja decideix.
4: Pelat,
3: però
4: sí.
3: L'Aitana, pobreta, fa el que li diuen i ho fa prou bé, i que li va prou bé i que li duri
4: tant,
3: molts anys.
4: I tant,
3: sí. Oi que sí? Doncs mira, bueno, comentem una mica els vestits que diuen que segurament portaran. Perquè en portarà més d'un, evidentment. No portarà un vestit només, la Taylor Swift. Havent 3 dies de celebració, jo crec que inclús hi haurà no 3 vestits, 5, perquè el dia de la celebració gran, que és demà, hi haurà el vestit de la cerimònia, el vestit del convit i el vestit del ball.
4: Això t'anava a dir, deien que n'hi havia 3 només el dia...
3: Clar, 3 al dia.
4: El dissabte.
3: I després el dia d'avui i el dia de demà. Llavors diuen que segurament seran de la marca Moncey, que és de Laura Kim i Fernando García, que pertanyen a lo que era Òscar de la Renta, que pot ser que sigui segurament aquests seran els dissenyadors. Oh. Però també hi hauran vestits d'Òscar de la Renta mateix, d'Elisab, diuen de Dior, diuen de Vivienne Westwood, que també ja li encanta. No sé, el del vestit serà tremendo, perquè és que ja és tremenda.
4: Sí,
3: i és tan alta i tan gran que és que llueix mogollon els vestits, perquè és com... Bueno, que es veuen, saps? Sí. I llavors, bueno, diuen que la celebració, tota la boda aquesta, es veu que costarà com de 10 a 20 milions de dòlars.
4: Que bé.
3: O sigui, perquè clar, bueno, això que comentàvem la setmana passada, que tots els hotels del voltant, la gent ara t'adivinen per on era, a part dels talls dels carrers, però ja s'ho havia una miqueta abans, perquè estava tots, o sigui, tots els hotels ocupats per convidats, que llavors qui paga a l'hotel? Sembla que ho paga ella.
2: Jo crec que costi, ho deu pagar ella.
3: Ho deu pagar tot ella.
2: Segur,
4: sí,
2: segur.
4: És una de les artistes que més factura.
3: Clar, imagina't. Oh, i una cosa, ja ho han
1: dit. Jo crec que guanyarà calés.
2: Sí,
4: pot ser. Sí, del regal de la gent, però no vol regals,
2: i de les exclusives.
1: Fer negoci amb el teu casament. No serà un patrocini molt evident d'un fotocall amb els logos de les marques,
3: però
1: no serà així.
3: I amb els vestits
1: però
3: de
1: l'Úbia. Negoci,
3: Sobretot, es veu que els vestits que porti, les marques que porti ella, seran tendència la pròxima temporada i la mateixa. Vull dir, ja li durarà com 5 anys.
4: Va passar, va passar amb Laura Escanes i Yolan Criss, que després totes les núvies volien Yolan Criss, ara amb Taylor Swift serà una bogeria d'aquest estil.
3: Imagina't. I després pensa que la facturació real de les grans marques després és amb colònies. Vull dir, tothom ha comprat colònies demà passat. Mare meva.
1: És que és així, Yves Saint Laurent no ven al gran públic, ven la colònia.
3: Sí, sí, exacte, exacte. És amb el que fa més calarons. Llavors, bueno, a part dels convidats que us he comentat, no sabem encara si és cert que li va enviar la invitació a la Blake Lively.
2: Ai, que vas parlar la setmana passada que havia hagut un acostament aquí.
3: Sí, sembla que li ha enviat i que ja no li ha respost, segurament no es presentarà, però diuen, hi ha gent que diu que no li ha enviat res, hi ha gent que diu que sí. Clar, penseu que això... bueno, elles eren amigues des de fa, des del 2014, amigues com família. I llavors, clar, a partir de que va tenir problema la Blake Lively amb el Justin Baldoni, per la pel·lícula Romper el Círculo, el 2024, li va fer una demanda per assetjament, que va retirar, bueno, va perdre... Però després ell li va fer una contrademanda per calúmnies i llavors això al final van arribar a un acord i es va retirar. Ara vull afegir, si tenim temps també, que avui justament ha fet una contrademanda a ella, després d'haver fet un acord, que li demana 8 milions d'euros, això fa unes hores s'ha dit, 8 milions d'euros, i vol que pagui les costes de tot el que ha passat amb els judicis al seu advocat. Clar, quan ja havien arribat a l'acord, és tot una mica estrany. El tema és que elles es van enfadar, la Taylor Swift es va enfadar amb la Blake, perquè ella li va fer, la va recolzar molt, li va enviar missatges que ella va fer públics per demostrar doncs, que hi havia hagut assetjament, que ho havia passat malament de veritat. I ella no volia pues, que la seva imatge pública, o sigui, s'aprofitava una mica de que la Taylor té una imatge super sweet, que tothom l'estima i que potser no era necessari ensenyar aquells missatges íntims. Bueno, que la va veure que l'estava utilitzant, que s'estimaven molt però que estava aprofitant d'ella i això no li va agradar gens i va dir hasta que hemos llegado. A veure què passa si aquesta boda...
4: Bueno, potser de vegades les companyies discogràfiques no veuen amb bons ulls, no?, aquestes relacions personals que puguin perjudicar les imatges,
3: perquè
4: no?
3: Perquè ella potser sí que l'hagués recolzat i hagués de testificar...
4: A privat o...
3: Clar, però si li va dir... O sigui, ja ho hagués fet, jo crec que estava disposada a fer-ho. I si la discogràfica, efectivament, com dius, li diu l'atura...
4: Exacte.
3: Pues si li diu atura-ho, Blake, estimada,
4: que l'altre publiqui la foto, pues, doncs és una mica de no consentiment,
3: claro,
4: no? Una mica de red flag.
3: Aquí és que és un tema una mica... I també, que jo no dic que no hi hagués assetjament perquè sempre recolzo les víctimes, però també és veritat que en aquest cas diuen que ella es volia apropiar dels drets de la pel·lícula, o sigui, és un tema que potser va passar de tot això, eh? Però és un tema enrevessat i complicat que la Taylor va dir, mira, arregleu sense mi, que jo no tinc res a veure amb això, no?
4: També et dic una cosa, Vanessa, hi ha certs perfils narcisistes que després et fan un gaslighting, que et fan creure tu que han dit coses o que han fet coses que no.
3: Ui, sí, també, també.
4: I el món, i el món de l'audiovisual i el món aquest de grans estrelles està ple d'aquestes figures.
1: Mare meva, no ens hem creuat. Sí, no ens hem creuat ni res, eh?
3: No, i a més et dic una cosa, que si ella havia...
1: Així, mare meva.
3: Si la Taylor havia... Ai, la Taylor, la Blake havia participat molt amb el film, no només amb actuar, sinó amb la producció, amb vídeo... Sobretot es queixava que Bulk havia donat moltes idees, doncs igual té raó i pot demandar-ho per tenir una part d'ella.
4: I aquestes persones es creuen amb el dret d'utilitzar el teu cos i de tractar-te tu com si fossis merda, eh?
3: Sí, també sí. No, totalment. És molt fort tot això. Sí. Bueno, doncs no sabem si aquesta boda serà com el principi de trencar el mal rotllo que tenien elles dos, que també estaria bé, ens faria gràcia.
1: Jo no crec
3: que ja ha passat molt temps.
1: Jo, Vanessa, no crec que Taylor Swift permeti que la importància, la rellevància, l'impacte d'aquell dia estigui en Blake Lively.
3: No.
1: I en la notícia de si es tornen a parlar o no es tornen, si ha anat o no ha anat, ella és la gran protagonista i voldrà ser la gran protagonista del dia. És així.
3: Mira, em fas pensar... I si aquesta notícia, perquè l'han, o sigui, l'han ficat a premsa, o sigui, han fet que arribi a nosaltres, ha arribat justament de l'entorn... No de la Blake.
1: De la Blake. Clar.
3: Sí, perquè
1: per
3: llavors...
1: Per tornar a estar una miqueta...
4: Al centre, tot plegat, no?
3: Que es parli d'ella i que aquí, és que aquí hi ha un...
4: Molts interessos.
1: Però és que és així, això passa, no és paranoia nostra, és que això es fa.
3: Totalment.
1: I tu saps molt bé.
3: Sí, totalment. I ningú n'ha dit res. Ui, la gent aprofita això, el màrqueting és superimportant. Igual que les marques. Home. Es parlarà de les marques. Mira, aquí estem parlant de la Blake i la Blake no es casa.
4: És màrqueting personal, també.
3: Sí, no, que li ha demanat 8 milions d'euros en el Justin Baldoni.
1: Ah, sí?
3: Sí. No, li he demanat això perquè diu que vol que pagui les costes de tot el tema d'advocats. I això ha passat avui, fa unes hores.
1: Sí.
3: Després d'haver-ho arxivat, bueno, ja això serà un altre tema, ja veurem què passa amb tot això.
1: Bé, alguna cosa més del casament, gran casament de l'any, que és el
3: ja
1: de la Taylor
3: està,
1: Swift?
3: Ja està, sí. Molt bé. Tenim la xifra de l'anell que porta, que és vintage, que li va regalar l'any passat, que, bueno, costa entre mig milió i un milió d'euros.
4: I les fotos, que boniques, eh? Les fotos molt boniques, molt romàntiques, amb tot de roses, amb tot de flors, que també simbolitzen el seu videoclip de Faith of Ophelia.
3: Molt marketing, clar, és que aquí ho venen tot, eh?
4: Molt de marketing al darrere, i el moment que ella demana per casar el podcast del seu germà, que treu un bolso, no sé si us en recordeu de tota aquesta història, i diu, tinc una notícia per donar-vos, que clar, també era per donar rellevància al germà i al marit, que estaven en el podcast, vull dir, és que tot plegat, hi ha un màrqueting al darrere,
3: molt. Ja, ui, ja. I més màrqueting que parlarem també, que és que tot està, mira, justament ara, a part de parlar d'això dels anells, el tema de la Sheila Casas, que jo veig una, ara us ho explicaré, perquè jo veig aquí també un interès de sortir amb aquestes fotografies.
1: Qui
3: que
1: és la Sheila Casas?
3: La Sheila Casas és la germana
2: de Mario i de l'Òscar.
1: Ah, la germana. D'acord, que hi ha una tercera, no ho sabia,
3: sí,
1: perdó.
3: Sí, 38 anys. Ho tinc apuntadíssim aquí per no dir una edat que no toc.
4: D'Esparreguera, no? Són la família?
3: Sí, bueno, ells van venir quan tenia 4 anyets a l'Òscar Casas. I després van anar a Madrid. Va estar aquí fins als 18 anys. Tota la família.
4: Clar.
3: Però ell parla molt poquet català perquè diu que l'ha oblidat i diu que com que ell no parlava català que se'n reien d'ell i que no té molt bon record d'aquesta etapa.
4: Ai, quina pena.
3: Sí. Bueno, mira, després se'n va anar... És que és una cosa que ningú sabia que era d'aquí. Clar, quan vens aquí amb 4 anys, ets d'aquí, com qui
4: però
3: diu...
4: Però va transcendir, a més, que ha fet el Mario Casas alguna declaració també en català.
3: Però perquè li han demanat, sisplau, és com el Messi, va, parla'ns en català, porfa, i algú ens l'ha deixat anar. Canvia el Messi, no res. Vull dir, cadascú...
4: Bueno, Messi, amb l'anunci que ha sortit aquesta setmana de Spider-Man, que diu, sí, Spider-Man, l'únic text, i cobra 15 milions de dòlars.
3: Castellà tampoc parla
4: molt.
3: És de parlar poc.
1: No és que parli poc català, és que castellà parla també.
4: Tres paraules, dos són sí... I l'altre Spider-Man, 15 milions de dòlars.
1: És impressionant. Fort, aquest anunci ja és història.
4: És història del màrqueting i la publicitat.
1: Doncs
3: pues mira, tema Sheila Casas. Sheila Casas, sabeu que va estar... jo em sento bé, em sentiu bé?
1: Molt.
2: Sí, perfecte.
3: Ah, vale. Pues mira, la Sheila Casas va estar amb l'Escassi. Fa sí. posa prop d'un any, ho van deixar justament. Se m'està caient el mi.
4: Què t'està passant, Vanessa?
3: No ho sé, se'm cauen les coses, no ho sé. No passa
1: però
3: res.
1: Què és?
3: No
1: bon surt, és que és com un botó vermell petitó.
3: Ah, vale, volia pujar el volum i m'he trobat una cosa que se m'ha quedat a la mà.
1: Ah, ostres, doncs sort que és de plàstic, perquè jo pensava que a vegades algú ha trobat un xiclet.
3: T'imagines que me l'ho truco tu ara?
2: Sí.
1: No, home, no.
4: No passarà, Vanessa.
1: Vanessa,
4: no,
1: mira, favor.
3: Llavors, ella va estar amb l'Escassi fa un any, cap a aquesta època, el juliol van trencar. I van estar 7 mesos amb l'Escassi.
1: Quasi.
3: Quasi van fer l'any.
4: Era, és de vermella, aquesta Xavi. És de vermella, micro, Ràdio 4.
3: I llavors ells dos van sortir també per tot arreu, es van fer fotos per tot arreu, i amb un comunicat van anunciar que ho deixaven estar. I clar, també era com molta foto, presumint molt ells que es parli d'ells, i de sobte ho deixem estar en un comunicat d'amics. Bueno, una miqueta, doncs, per mi una mica forçat. Però bueno, ara bé, apareix la Sheila amb unes fotografies amb un senyor que deien tots, qui és aquest senyor? Qui és aquest senyor?
4: Pues
3: ja sabem qui és. És un senyor que es diu Sergio Ignacio González Sobrino, i que està molt bé el tio, s'assembla molt a l'Escassi.
4: A casa
3: i...
4: seva el coneixen, Vanessa.
3: Clar, no.
2: És anònim.
3: Ara, és anònim, clar. No, però és un anònim que ell busca certa... Per aquí anava jo. Clar, tot té un sentit. Aquí el que guanyarà... Bueno, seran tots dos que guanyaran popularitat, perquè també es torna a parlar de la Sheila. Però ara t'explico per què. Ell farà... Dic senyor perquè farà 50 anys aquest mes de juliol, però està increïble.
2: Sí.
3: Vull dir, a ell li agraden maduritos.
4: Madurito hot.
3: I sí, ara et dic una cosa...
1: Que està increïble, vols dir que li dedica moltes hores de la setmana i del dia d'anar al gimnàs, no?
3: Tot el dia.
2: Ah. Jo no l'he vist tan fort, però sí que el veig que fa molt goig. O sigui, que és una persona que es cuida.
3: Forts, diu, clar,
2: perquè... No l'he vist, aquestes fotos a la platja no les he vist.
3: Ara te les ensenyaré jo, que estan per aquí.
4: Necessitem veure aquestes fotos de la platja, i ara les estic buscant.
3: Mira, aquí n'hi ha també, la revista.
1: Ja has dit que té ell...
3: En té 49 i en farà 50. Què passa? Que aquest senyor...
4: Mare meva!
1: Bona pell.
3: Home, i molts tatuatges, molt fibrat...
4: N'acabo de veure un que no era ell.
3: Et dic una cosa, no és d'aquests que tenen un volum enorme, però és que està fibrat. O sigui, aquest tio treballa molt al gimnàs. Ara bé, us explico. Mira...
4: Sí,
1: és un senyor que li dedica hores al gimnàs.
3: Què estan mirant les nostres companyes?
4: Sheila Casas també.
3: Sí, també. Però què estan veient les meves companyes? Unes fotografies a Eivissa, primer a la platja i després amb un vaixell, que s'abracen, es donen arrumacos, es donen la cosa ben creixent, no arriba més, però són unes fotografies que jo, bueno, i qualsevol que les vegi, o el fotògraf és boníssim, que no ho dubto, o aquests dos estaven fent una...
4: Això és un posat, perquè jo surto a la platja...
2: No,
4: perdoneu que us digui, a mi em fan unes fotos a la platja i surto amb les molles i la crema del sol a mig posar, saps?
3: Et dic una cosa, això és un posado robado, que fa veure que és robat. Ara bé, hi ha dues opcions, amics i amigues. Una, que els hagin agafat amb mala pose, amb els pèls por ahí, el Michelin, que encara que no ho sembli, algun tenen por ahí, o a la dreta, o que se li ha caigut cap a l'esquerra, el pit o alguna cosa així, o se me baja el banyador i se me ve la hutxa. Això han dit, tenim aquestes fotos, feu un posado bonito per nosaltres i aquestes les guardem al calaix i traiem les bonites.
4: Si no aniràs a l'arc directament, allò que et posen, arc!
3: Sí, però jo crec, bueno, això ho feien abans, però jo crec que no és un posado robado i que no hi ha un tracte, sinó que des del principi ells sabien, ara que no em demandin, jo crec, la Vanessa creu... que això
4: des de la
3: estava
4: seva preparadíssim. Des de la seva expertesa, creu.
3: Sí, que això estava bastant preparat.
4: I per tenir un contracte i han rebut pasta, eh?
3: Bueno, això no ho direm. Això jo no ho diré.
1: Aquesta
3: jo ho veig una mica preparat.
1: S'ha d'escoltar, s'ha de sentir, sí. Buscant a Google Imatges, perquè és molt més divertida i t'assabentes molt més de les coses. Sheila Casas, amb aquesta nova parella i...
2: El banyador que porta en aquestes fotos és de la marca de la Jessica Goicoechea.
3: Mira,
2: acabo de veure-ho, perquè ho he vist a les fotos.
3: Et dic una mica aquest home perquè podria voler una mica de popularitat. Vale? Resulta que ell està centrat en el sector immobiliari i m'encanta perquè això ho he subratllat perquè no ho sé explicar. Diu que en aquest àmbit que està expert en l'adquisició de societats amb actius i passius.
2: Molt bé.
3: Sabeu què vol dir? Jo no.
1: Inversor. Ell li donen calés i ell mou calés.
3: Ell mou calés.
2: No? Okay. Jo, què vol dir?
3: Llavors...
1: O recomana on posar calés, aquí, allà, no sé què. Suposo, no ho sé. No?
3: Vale, jo sé que com que tinc pocs calés, jo no els puc moure.
1: Tranquil,
3: no m'arriben a final
1: de mes. En aquesta taula jo crec que no ens dona per una entradeta per una hipoteca. O
3: sigui... Llavors, mira, diu, això m'encanta, diu que està vinculat...
1: Bueno, tu ja la tens, Maria.
2: Jo tinc la hipoteca, sí.
3: Va estar vinculat al món del futbol i diu que va ser representant de jugadors, i això és molt bo. relacionat durant un temps amb el CD Estepona. Mare meva.
1: Club Deportivo Estepona.
3: Mare meva. I després diu que tenia interès pel Rayo Vallecano. I molt dius, bé. Mare meva, diu, aquest home vol ser famós.
1: Ja.
2: Això de societats amb actius i passius m'ha encantat, eh?
4: Perdoneu que us digui, jo és que m'he quedat molt atrapada amb els banyadors de Jessica Goicoechea, sí. Perquè els he buscat, els he googlejat, vale? I a mi no em tapen el mugró.
2: No, a mi tampoc. Vale?
4: Vull dir, no, són els banyadors mini. Talla diminuta, que és una cosa com anecdòtica.
3: No, no em canvies el tema.
1: Perquè ara està molt... de moda, perquè està de moda el biquini aquest.
4: Però és que no
1: ho entenc,
4: que
1: et surt
4: la teta
1: no?
4: Per sota.
2: Ah, així,
1: com us el poseu de costat.
4: Jessica Goicoechea.
2: No,
1: però per què? Donem una explicació, sisplau.
2: Jo no el treballo, aquest tema.
3: Perquè surt dels pits i el puja més cap amunt que el triangle. És el triangle, però al revés. Llavors, ajunta més el pit i te'l puja cap amunt. Més.
4: Jessica Goicoechea, si des de 15 escoltes, un missatge cap a tu, si us plau, fes els biquinis més grans. I a mi això no m'hi cap. O sigui, si no, envia-me'l i m'ho provo i ja veuràs, t'envio una fotografia que hem compartit moltes coses, t'ho dic.
3: Amics, tenim decles de la Sheila Casas. Les voleu escoltar?
1: Sisplau.
2: Som-hi.
3: Escoltem.
5: ¿Cómo habéis pasado estos días? Como he visto una foto ahí, muy pasional, muy bonita.
6: La verdad que es una faena cuando te sacan fotos así, ya. No te das cuenta, así, un poco.
5: Bueno, luego, cuando la habéis visto, por ejemplo, ¿qué os ha parecido?
6: Pues ¿qué te voy a decir? No lo sé, la verdad que siempre incomoda un poco, además cuando sales en bikini, pero bueno, pero bien.
5: ¿Cómo lo lleváis? Porque bueno, después de la última relación que conocimos más mediática, ¿te da un poco de vértigo que la gente le conozca y demás?
6: No lo sé. Bueno, es anónimo, yo creo que quiere seguir siendo anónimo, se va bien.
3: No.
5: Sí. Muchas gracias.
3: No quiere seguir siendo anónimo, amiga.
4: La riseta aquesta que fa per sota del nas, jo crec que és una mica... ho sabia, ho saps, i ho tens una mica preparat.
2: Ja més diu, no? Perquè és una faena quan te hacen fotos així en bikini, encima no te das cuenta.
3: Sí, està preciosa, està estupenda, està com una
1: vigilante. Surten molt bé, els dos surten molt bé.
4: Tant de bo tenir aquests quadraditos.
3: Hi ha una mà, hi ha un moment que ell l'agafa amb la mà, però no dobla la mà, perquè es vegi l'anell i el tatu. Llavors dius...
4: Pillada.
3: I mira, comentau-vos que aquest senyor, que està molt bé, de 49 anys, té 5 fills.
4: M'encanta com cosifiques aquest senyor, que està molt bé.
3: Home, no sabem res.
4: Tu creus que
3: aquest
4: senyor, que està molt bé, ha cuidat tots aquests fills?
3: Sí, perquè és ric, que viu a una organització molt cara de Madrid, de molts diners, perquè ha sigut representant.
4: El cuida ell, ha canviat molts bolquers, tots cinc.
3: Mira, té la segona, o sigui, fa... uns mesos, 3 mesos, que es va separar de la seva segona dona.
1: Ostres!
2: 3 mesos.
3: Sí, 3 mesos.
1: No, llavors té una de despeses amb els 5 fills.
3: Et dic una cosa, que encara porta l'anell.
1: Molt car.
3: És molt car, 5 fills.
1: Puf.
4: O sigui, tu creus que l'anell és de l'altre, que no porta un anell?
3: Fills nascuts de diferents relacions, no de la segona dona, ni de la primera, de la segona,
4: és
3: i jo
4: perla,
3: crec que l'alguna més.
4: És un perla.
3: És un perla.
4: Sí, està clar.
3: I et dic una cosa.
4: Sí, sisplau, Uye, amiga,
3: és
4: la té cuenta.
3: És un perla que s'assembla físicament molt a l'Escassi. No, Uye, no, perquè ja està... A veure, és que al final em demandaran. Ella està traient, ella s'està coneixent i està disfrutant. No té que... Jo crec que no es patirà. Crec que us ho passarà bé, ja. Perquè està molt bé. Ella també està... Et dic una cosa, això. I mira, ell és molt guapet i s'assembla molt a l'Escassi. Ella és mona i té un cuerpazo, però guapet, o sigui, el guapo és ell, aquí.
1: Ja. Yeah.
3: I ell és molt, perdona, no vull insultar ningú, no. Ell és molt punyatero perquè li diu, quan li pregunten amb ell, no diu la famosa és ella, diu la guapa és ella.
2: Sí, diu la guapa, sí.
3: I guapa, a veure, és mona, és atractiva, però ell sí que és guapo.
1: Però perquè estarà molt enamorat.
3: Clar. No, doncs no m'ha agradat, narcisista. Ara, és que em denunciarà.
4: Vanessa. A veure, un moment.
1: Quin programa portem avui?
4: A veure, un moment, Vanessa.
1: Amb els safaris d'avui.
3: És narcis,
4: unes imatges de Sheila Casas i su misterioso nuevo novio, i li està menjant l'orella, però com si fos un filet.
3: Que sí. Home, ha anat d'una material, eh? Que jo no dic que no s'ho hagin passat bé a Eivissa i que s'ho passarà molt bé.
4: Això és de pel·li porno, bueno.
1: No.
3: Bueno, les que estàs veient tu no s'han publicat a la revista, això del filetazo a l'orella. Però ja et dic que hi han pujadetes de to...
4: O sigui, m'estic posant ja...
3: Cardíaca!
1: T'has posat una miqueta...
4: És el contingut més hot que he vist aquesta setmana.
1: Ah, sí? Home, sí. A veure, l'imatge és que no l'he vist massa bé.
4: És un filetazo heavy. És un filetazo... Espera't un moment.
1: És un pató carinyós a l'orella, no?
4: No, pató carinyós no, llenguatasso. O sigui, la llengua li posa el timpà, que li agafarà otitis.
1: Sí, ara estan, ara l'estic veient, estan en una posició com, com de preliminars.
4: Sí, però
3: l'orella com... és un lloc molt sensible, està molt bé. Qui li posa aquí? Que aquesta foto no l'he vist jo.
4: De preliminars, no ho sé.
3: Qui és el que rep la llengua?
1: És IA tot.
4: És ell.
1: No et creguis res.
3: Ell rep la llengua. És que ja està.
4: Ell està en posició, sí, perquè m'entengueu. Ell està recolzat, pel que sembla, és un vaixell, això, no?
1: Sí, sempre són vaixells.
4: Ella va amb tanga, vale, amb un tanga blau.
2: El biquini de la
3: Boi. Era brasiler, però se li ha pujat una mica.
4: El biquini de la Boico.
2: El biquini de la
4: Boico, d'aquest que no tapa. Exacte, d'aquest que es pugen automàticament.
1: Bé.
4: I estan en una posició com de
3: ella està
4: de...
3: per la posició.
4: Sí.
3: Estan fent les coses que fa tothom en un moment donat.
4: En
3: la
4: un
3: gent
4: vaixell,
3: tampoc...
4: que li està pessigant el cul. Perdona que et digui, això es fa en privat, en públic, aquí, al mig d'un vaixell, que fas aquestes coses.
1: Bé, busqueu les imatges de l'Alba Carreras i entendreu això.
2: De la Sheila Casas a l'Òscar Casas.
3: Sheila Casas...
2: Més germans.
3: Sí, sí, exacte, anem a l'Òscar Casas. Jo volia preguntar, quant temps em queda a mi?
1: Òscar. Què? No,
2: quant temps em queda?
1: De vida?
3: De vida.
4: No sé, però jo m'estic passant molt bé, Vanessa.
1: Dic, per què li ha dado ahora esta? ¿Cuánto creéis que me queda de vida?
3: A pillar a un Òscar Casas o a un alguien.
4: Exacte. Mare meva,
1: doncs
4: com estem?
1: Queda... Sí, Cristian Estanescu, què m'està dient? Que...
3: Jo per saber, per explicar-ho amb detalls... Sí, vale, pues, clar, jo no sé si voleu detalls o no. Mira, Òscar Casas, Anna Mena, vale, ens situem. Sabem que havien tallat fa un any i mig que estaven junts, i fa prop d'un mes hi ha rumors, i sabem que han tallat, això sí que ho sabíem.
1: Sí.
3: Llavors, sabíem que hi havia imatges de l'Anna Mena amb el Pablo Carlos Alcaraz, que jo li vaig dir Pablo l'altre dia.
1: Sí.
3: I perquè havien tingut una relació, i me'n recordo d'aquestes coses.
1: Clàssic Hogan.
3: Havien tingut una relació feia un temps, just abans de...
4: Però era
3: un
4: rotllo,
3: Casas.
4: No? Però aleshores sí.
3: Però un rotllo és un rotllo, carinyo.
2: Era en sèrio,
4: Sí, era en sèrio.
3: Un rotllo... Jo no dic que tinc que s'hagin a casar, Alba.
4: No, però...
3: Que van tenir un xiqui-xiqui.
4: Però a veure una cosa. Després ella roda amb l'Òscar Casas,
3: sí,
4: i diu a l'estilista que li
3: Alba.
4: Agrada molt aquest noi...
3: Alba, hem d'avançar, això.
4: Bueno, però
3: el tema
4: clar...
3: El tema és... No. El tema és que ara... Després de veure amb ella tornar a tenir una conversa breu amb el Alcaraz, va plorar en el concert. Semblava que ja ho havia superat i que estava un altre cop potser amb el Alcaraz. Hi havia rumors. Però la vam veure plorar en un concert en el Big Sound Festival a València, quan va cantar la cançó Lárgate, que és la cançó...
2: Clar, que aquesta, mira, aquesta és aquesta cançó.
3: Exacte,
2: aquesta cançó.
1: Pugem una miqueta.
2: Cristian,
4: la música de la psicòpata.

0: És que ho diu, la cançó, ho diu.
1: Sí. És que l'Òscar sortia en aquest videoclip. Ah! I llavors diu que li va portar molts records. Llavors la gent que està a prop d'ella ha dit, però com ha estat? Què ha passat? Per què plora? Està destrossada? I han dit que no. I em fa molta gràcia perquè diuen que no. Diuen que ella és molt pràctica i a pesar de que està molt malament, diu que no plora a casa seva. No, no, només plora un concert.
2: Un concert,
1: no? Clar, dius, home, pobra noia, però
2: volen dir... Ha de monetitzar-ho, això, Vanessa, després,
1: mala
2: clar.
1: Meva, mala meva. Llavors, clar, diu que l'Òscar realment va dir que s'havia desenamorat d'ella, li va dir això.
2: No.
1: I ella, malauradament, bueno, pues ho va, clar, ho accepta, que ha de fer, pues acceptar-ho i recollir-se.
3: Això està confirmat, Vanessa, tu que, ets, que ho saps tot i que tens tota la informació.
1: Sí,
3: està confirmat. Ell ha deixat a l'Anna Mena.
1: Sí, i fa temps que es veia venir, diuen a més. Que es veien...
3: Ostres!
2: Que crida molt l'atenció, tio!
3: És que la Maria ja m'ens crida molt l'atenció. És que vam estar amb l'Òscar, vam estar amb l'Òscar una bona estona, i a més és que una bona estona parlant de l'Anna, perquè al final era la seva parella i en comú, amiga meva, coneguda meva de molts anys, de molts anys.
1: Ja.
3: I vam estar parlant d'ella. I com parlava Òscar Casas de la seva parella,
0: és
3: llavors?
0: És que se li omplia la boca d'una manera.
3: Sí, ja. No sé.
0: I deia,
3: I això
0: no,
3: fa
0: és
3: un
0: que
3: mes.
0: L'Anna és meravellosa, no? I tu li vas dir, no, és que és molt maca, tal. I va dir, no, perquè és que l'Anna és tan perfecta, és meravellosa.
3: És treballadora.
0: I tu vas dir, com se te llena la boca hablando d'ella? I va dir, és que és fantàstica, és que la quiero mucho, és que és meravellosa. Fa un mes, Vanessa, d'això.
2: Ja, és molt fort. És que de vegades a cada galeria hi ha un postureig i després de casa cap endintre passa
1: una cosa. Jo crec que ell feia un temps que veia que s'havia desenamorat i li va dir que no volia continuar la relació, que s'havia desinflat una mica, va ser sincer. Però la gent diu, és que la culpa és d'ell perquè fa temps que està... Home, culpa no, perquè si s'ha desenamorat, s'ha desenamorat. Jo crec que està bé que parli bé d'ell igualment, perquè l'admira, però clar, és raro que no notéssiu res, no? Vull dir, clar, això sí que prova...
3: Tampoc estaven junts. Segurament, no dic que fos com la promo aquella de Miguel Bernardo i Aitana amb la pel·lícula aquella,
2: que allò va ser
3: històric, perquè es notava que ja ho havien deixat, però alguna cosa es veu quan estan junts. Ell estava ell sol, en aquest cas.
1: Jo tinc una cosa, que quan van començar, que van anar molts programes junts, amb un programa, ella sí que va dir, ostres, és que jo no me'n donava compte que ell anava darrere meu, perquè no ho notava, no tenia el feeling. I les noies em van dir, sí que està boig per tu.
2: La de vestuari, sí.
1: Però jo crec que si tu... Ja sempre hi ha un que estima més que l'altre. Hi ha un que estima i un que desestima. Si tu no ho notes, és que igual el grau d'intensitat no és suficient. Vull dir que, saps? Que igual ja estava per ella, però ja el veia per ella, però no hi havia aquell feeling, aquella cosa.
2: No hi havia com química, no?
1: Exacte.
2: Quan tu hi ha aquesta química amb una persona, tothom del teu voltant diu, però que no ho veus, que hi ha alguna
1: cosa. Jo crec que és una mica, bueno, que la cosa, bueno, era poquet, i s'ha desinflat, perquè clar, realment per les agendes és que no ens trobem, no, ja vam dir que era una excusa molt barata, que no podia ser això.
3: El tema de les professions d'ella i d'ell, que molts viatges, de molt temps separats...
2: Però deu ser dur, això també.
3: Jo crec que això és impossible, impossible. O s'adapta un dels dos, o això no tira endavant, amb aquestes professions, eh? Artistes, futbolistes, passa moltes vegades...
2: I també et dic que n'hi ha que tenen un any cada puerto, eh?
1: Sí, bueno, hi ha que ho consenteixen, eh?
2: Molts.
1: Sí, hi ha que ho consenteixen, per això vull dir que...
2: I tant,
1: que cadascú,
2: sí.
1: Però vull dir, clar, sí, això passa, també li passava al Piqué i a la Shakira, que quan va repetir molt amb una ja no era una aventurilla.
2: Una aventura.
1: Ja deia, bueno, això sí que és una deslleialtat, que diuen, no, ara?
3: O sigui, es permetia
2: que hi ha consentiment.
3: Una canita, vols dir, Vanessa?
2: No canita, però de
1: aquest,
2: dir... Bueno.
1: A la Shakira, sí. La Shakira sabia que tenia moltes historietes, però li era igual, bueno, feia de vista gorda. Suposo que en tenia, es portaven 10 anys, bueno, això qualsevol edat, però bueno, que acceptava. Però clar, quan repetia, i li va demanar que prou, i van tornar a intentar-ho, i la va tornar a quedar amb la Clara Chiac, imagina't si hi havia química, que encara estan junts, ara ha passat 4 anys.
3: És veritat.
1: 4 anys,
3: quatre anys.
1: I deien, ai que no, mira, 4 anys. Això sí que no és això sí que és una història.
3: Jo crec que és impossible ser Òscar Casas, Anna Mena i tenir alguna cosa més o menys estable. És molt difícil. Amb el ritme de vida que porten,
1: eh? Sí, totalment.
3: Sobretot per la feina. Jo crec que en aquest cas esculls feina.
1: Jo l'he vist més fred. És que jo, això són coses d'opinió. Jo ella sí que la veia com enamorada, les llàgrimes del concert eren reals, no era màrqueting, com monetitzi, doncs igual a partir d'ara farà una... És que ell va dir això, que tenia por, que quan discutien, que tenia por que la següent ja feia la cançó.
3: Que li fes una cançó.
1: Que, sí, que era rapidíssim. Que ell ara, o sigui, que no és que tardés un mes a produir-la, que ja la tenia feta i es posava a cantar-la.
2: Sí.
1: I, bueno, però ell sí que el veig, bueno... Jo crec que també li va interessar, o sigui, que pot ser que hi hagués amor, sí, però que bueno, que ella està, i no és el Mario Casas, està fent un nom, ja el té molt fort, però la mena és la mena.
2: Ai, mai us explicaré com el meu marit va arribar a ser el meu nòvio?
3: Com?
2: Una vegada. Mira, jo vaig entrevistar el Mario Casas, recordo, en un hotel. Em va citar en un hotel.
1: Ai, em sona, em pot sonar, crec que
2: sí. Em va citar en un hotel i, clar, per mi va ser com una cosa com molt estranya, no? I clar, jo en aquell...
1: És una cita per això, a la premsa.
2: Jo vaig veure com química, perquè jo en aquell moment, pues, la gent del meu entorn em deia Babi, igual que el personatge de 3 metros sobre el cielo. Sí. No? I ella em va fer una broma en relació d'això. Jo recordo que aquell dia li vaig dir al meu marit, bueno, que en aquell moment no érem res, vale? Acabàvem de començar a sortir. Li vaig dir, dic, escolta una cosa, dic... Jo necessito saber què som, perquè si no moc fitxa, que he vist el brillo dels ulls del Mario Casas. I clar, quan va sentir Mario Casas va dir, ets la meva nòvia.
1: Molt bé, molt bona, eh?
2: Sí, sí, clar, si no m'ho veia fitxar a Mario Casas.
3: Home, sí, sí.
1: Que fem un altre tema o ens quedem aquí?
3: Fem l'últim, rematem.
1: Vinga, va, rematem.
3: Bueno, Aitana,
1: tenim... Sí, tenim l'Aitana, però pensa que això ho veu parlar vosaltres ahir, que jo ho sé, no?
0: Ah, sí, fa quatre dies hem parlat del complet de l'Aitana. Sí.
1: No, jo volia comentar, tenim unes decles, les podem posar per situar-nos una miqueta, que l'Aitana ha fet 27 anys i que, bueno, que el Plex li va dedicar un carrusel de fotografies de la seva relació, un altre que fa màrqueting de la relació, monetitzar, de tota la seva relació i li diu frases precioses, i llavors, bueno, escoltem el que va dir el dia abans l'Aitana en el concert, abans de l'aniversari.
4: Aitana celebra su cumpleaños con Plex, su familia y la de él. Os lo cuento todo, ay, qué bonito, por favor.
5: Hasta mi suegra ha venido.
4: Está ocurrido en Avilés. Pero antes, soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Vamos a empezar por el principio. Hoy Aitana ha decidido rendirle un homenaje a Linkin Park en su concierto. Ya sabéis que ellos pusieron Superestrella antes de arrancar el concierto. Os lo conté porque estuve allí viviéndolo en primera persona. Y ahora ella ha hecho lo mismo. Ha sonado una mítica canción.
3: Bé, de Javi Hoyos, de que aquí, a més, l'escoltem moltes vegades.
0: I és company del de corazón.
1: Exacte, I tant. No, bueno, el tema és que l'Aitana va començar a parlar amb el Plex, a donar les gràcies a tothom, a explicar que ell el seu cumple, i ho va celebrar amb la seva mare, que van a veure amb el Plex, amb la sogra i amb tothom, i estava encantada de la vida. Llavors, unes coses que no sabíem, que és que va sortir a la revista Men's Health, que s'ha posat en forma per la velada 2026,
0: sí,
1: que es farà el juliol.
0: Sí, es pega amb el Fernan Flo.
1: Exacte. Llavors, li pregunten, aquí és quan, a part del que s'han dit mútuament públicament, que s'estimen molt per tota la vida, etc., li pregunten que en el careo amb el Fernan Flo va dir que no se n'ha arriscat tant aquest any perquè ara és pare.
0: Sí, ho va dir.
1: Ho va dir. Llavors diuen, són excusa, no? Li pregunta el periodista. I diu, sí, em sembla una excusa. I aquí no sabessin les excuses. I diu, i tu et veus utilitzant aquesta excusa algun dia? I diu, home, pot ser. Diuen, aquesta velada, no. Però potser a la velada 9. Uau, que la velada 9 és d'aquí 3 anys. O sigui que ell no descarta d'aquí 3 anys pues, ser pare amb l'Aitana, perquè li ha dit, bueno, aquí tenim les declaracions, que és l'amor de la seva vida. O sigui, de les seves vides, que està molt de moda dir això, també, de l'amor de mis vides.
3: Sí, està molt bo.
1: Ara és l'amor de mis vides. I l'altre li va dir que sí que para sempre, o sigui que aquests sí que apunten, que van en sèrio, tampoc porten tant, però bueno... Ja porten un any i pico.
3: Bona teca, has portat avui Vanessa Hogarth.
1: Sí, merci.
3: Et quedes amb l'Alba, les mà paternitats?
1: Em quedo.
3: Molt interessant també el que porta l'Alba.
1: Vale, doncs jo em quedo i m'apunto coses.
3: Alba Carreras, avui parlem de quines són les principals pors dels pares i les mares. Me muero.

0: Got Talent.
1: És que era una excusa aquesta secció per posar ja, aquesta cançó.
0: Per cantar en directe.
1: Per cantar-la en directe.
2: Jo et vaig tocar, ara me suena.
0: Sí, és veritat.
1: És que necessitem un talent així. No, que ja el tenim a la 2CAT, no? Hipster. No, és igual, és igual. Però necessitem
0: però
1: un talent...
0: Aquest no va per la 2CAT, no, aquest va per la 1.
1: Necessitem un talent a la 2CAT en català.
0: Jo crec que sí.
1: No? De música.
0: S'hauria de fer.
1: I que el presentis tu, Xavi.
3: Ai, sí, sisplau.
0: No, no, que jo que presenti, no que em presenti.
1: No!
0: No, jo presento.
3: O canta també com la Taylor Swift, que també canta a la boda, sí, però tu canta.
0: Però si jo he cantat. Jo estava així a Duos Increïbles.
1: Exacte, t'hem sentit, eh?
0: A la final vaig cantar.
1: Necessitem això, sisplau, qui sigui...
0: No em fa res.
1: Bueno,
0: i voleu patir, ja sabeu. Va,
1: Si m'hi he d'anada, parlàvem de les pors, perquè quan et converteixes en pare o mare comencen a venir-te un munt de pors que sense voler traslladem als nostres fills o filles. Vigila perquè cauràs. Quantes vegades hem sentit això? Moltíssimes, ja. No? No pugis aquí, que està molt amunt. Bé, avui descobrirem... Passes, ets tu, oi?
0: Clar, perquè té 2 anys i ara està tota l'estona descobrint
1: no,
0: món
1: doncs no
0: i movent-se.
1: No ho has de dir, no ho has de dir, ara t'explicaré per què.
0: I que caigui per la finestra a 7 pisos.
1: No, l'has d'acompanyar, l'has d'acompanyar. Avui descobrirem quines són aquestes principals pors dels pares i mares i comencem per quan neix un nadó. El primer que cal protegir és el cap. A tu t'ha passat això, segur, Xavi, de ratllar-te molt perquè el cap de la teva criatura, les fontaneres no estan tancades.
0: Absolutament.
1: I trobar que el cap és massa tuet i és com, vigila'm el cap!
0: Sí, home, i tant.
1: És
0: i
1: la
0: tant.
1: Primera de les pors. No? La realitat, els nadons són molt resistents i molt més del que ens semblen, val? Vull dir, al final
0: no
1: és una de les principals pors. La segona, l'alimentació i el plor.
3: Exacte, diu, cuidao que la gent s'ho prendrà peu de la lletra, això, eh? Dirà, no tant, vinga, fes-ho.
0: A veure, contra aquesta paret, si segueix viu.
1: L'alimentació i el plor. Quan comença a plorar la teva criatura per primera vegada, és com una cosa que penses que s'està morint o que li passarà alguna cosa,
0: sí.
1: Se't trenca l'ànima. La incertesa de no saber si el nadó menja prou o d'interpretar els motius dels seus plors. Clar, els nadons, spoiler, no parlen. Val? Aleshores, el plor és la seva manera de comunicar-se.
0: Exacte. Bé, tu ets expert en això,
3: no
0: de fet t'has format per parlar amb propietat.
1: Per poder dir que el plor és la seva manera
3: de... Dic que jo no tinc fills, això, ja ho sabia.
1: Clar, Déu,
0: però t'he de dir una cosa, el que jo feia era quedar-me moltes nits escoltant si respirava.
3: Ah, això, jo seguirà
0: viva
3: això, eh?
0: molt, ho feia molt.
1: Si deixen
0: molt,
1: de respirar,
3: amb l'orelleta allà, oi?
0: És una paranoia bèstia, aquesta.
1: És una paranoia molt heavy, o fins i tot
2: si
1: hi ha moltes mares...
2: A mi no soc mare, i miro el meu fillol, que el tinc aquí, que té 3 mesos.
0: Que pensava que ho feies amb el marit, amb l'Eric.
3: Dic, mira la parella.
0: Seguirà viu aquesta nit?
2: Alguna vegada, ho he fet.
1: És una por molt heavy, quan la teva parella es queda morta al teu costat.
3: Et dic una cosa, la gent quan dorm...
1: Hi ha molta gent que li passa.
3: La gent quan dorm fa unes cares molt rares. És veritat, llavors dius, sí. Està bé, li passa alguna cosa, és així. Guapo,
0: i amb segons quines amnees et pots dur un ensurt
1: sí,
0: important.
1: Sí, totalment.
0: No, clar, és que...
1: És que vigilem amb els roncs dels marits, sobretot els marits.
0: Ja m'ho pillau.
2: L'Eric no ronca molt poc, pobret. Però vull dir, és molt guapo dormint. Però no, el miro a vegades, però no, perquè els fills petits...
1: Escolta, ha sonat molt a You, el creepy aquest de Netflix.
2: Que dic que els fills petits dels meus amics, jo els miro també quan respira. O sigui, si quan dormen, si respiren, perquè em fa por. Els veig molt petitets i em fa cosa.
1: Si
2: i penso
1: puges
2: quan
1: la
2: sigui
1: panxeta,
2: mare,
1: no?
2: Moriré. Sí, els hi poso la mala panxa, moriré quan no, sigui mare, perquè ho passaré fatal.
0: I que t'han dit moltes coses i has llegit
2: sí,
0: moltes
2: sí,
0: coses.
2: Horrible.
0: I
2: no vull ni parlar.
0: Muerte espontània.
2: No,
0: estàs amb una paranoia.
3: Mira, ja veig un comentari, una cosa. Sí. Que jo no tinc fills, però jo sortia amb un noi molt lleig, però estava superenamorat. Jo el veia guapíssim. I la gent, però bueno, és igual, a mi m'agradava. Llavors, quan dormia, me'l quedava mirant i jo pensava, que guapo, eh?
0: Que bonita, que mona.
3: T'ho juro, però m'ho pensava de veritat. Llavors, quan un es desenamora, dius, pues tenia
1: raó.
2: Era lleig, no?
1: Els bebès, quan són petits, també són molt lleixos. Tenen aquella cara de gripau
2: depèn
1: i quan estan allà,
2: depèn,
1: això...
2: Depèn.
1: Uf, jo veia, t'ho juro, tenia una paranoia molt gran perquè quan em posava el meu fill al pit, veia el meu sogre, tia.
3: Oh, no!
0: Però tu te l'estimes molt, el teu sogre.
1: Jo me l'estimo molt.
3: Ja,
1: sí,
3: però que estigui al pit és diferent,
0: El sogre al pit.
1: Que t'estiguis succionant el mugró i veus aquella boca i penses, dic, ostres, és que és igual que el meu sogre.
0: Bé,
3: tu
0: deies que t'hem tallat.
3: Que les mares...
0: I et seguim tallant.
3: Tu deus saber això, que les mares tenen com l'hormona de no veure llits al propi fill.
1: Totalment, eh? No era engripau,
3: és
1: era
3: impossible.
1: Lletíssim. Ara és guapíssim, També diuen que els nadons, quan són de petits molt lletjos, de grans són més guapos. Jo devia ser un edificio.
3: Però biològicament... No.
0: Tienes abuela.
3: Biològicament estem preparats perquè les mares, perquè no ratxessin els nens de bebès, no vegin mai lletjos els seus propis fills.
0: Per no rebutjar.
3: Per no rebutjar-los.
2: Totalment. Ja. Doncs ma mare diu que jo quan vaig néixer era molt lletja. I sempre diu que era igual que el meu pare. I el meu pare és molt guapo, però vull dir, em va veure i va dir, de veritat, va dir, és igual que però, tu.
1: Això genèticament ja és una mica així, eh? Perquè les
2: jo soc igual que el meu pare.
3: Però jo t'ho defensa. En el fons estàs derretida per tu, però no volia assimilar-ho.
2: Tot sé, no, no ho sé.
1: I què passa quan es fan grans? Doncs quines són les principals preocupacions dels pares i mares? Això canvia molt. Si quan som petits la principal por és que es facin mal i a mesura que creixen aquestes preocupacions, doncs es traslladen a l'escola. I ara ve com aquí el moment bajona i el moment dades i moment també, bueno, això de servei públic, no?, bàsicament.
0: Sí, sí.
1: Segons el baròmetre de la protecció jurídica d'Oldilega, vale, les preocupacions de les famílies catalanes han canviat. Què passava abans? La por es traslladava en què podia passar als carrers, perquè abans la gent jugava als carrers. Ara ja no. Ara ja no deixes el teu fill a la, que jugués a la plaça.
0: Impossible.
1: Ni de broma. Jo sí, eh? Jo, això perquè visc com una mena de poble que ja tothom coneix a tothom i
0: els
1: és una
0: pobles,
1: mica així.
0: Sí.
1: Sí, però a les grans ciutats això no passa, i els cotxes, baralles, qualsevol cosa que pogués passar. I aquí obre un meló. Doncs hi va haver un temps que això passava, és a dir, que l'infant podia baixar a sota, i ara m'ha agafat com molta calor, m'estic traient la jaqueta, eh? Que anava amb jaqueta,
0: sí,
1: perquè venia de la tele, o sigui, no, no,
0: a 49
1: no
0: graus
1: 40.
0: El juliol,
1: i anava amb jaqueta. Doncs bé, clar, què és el que ha fet que les ciutats no siguin prou propícies per poder jugar al carrer? I aquí ho deixo en mans dels polítics i de qui faci falta. Segons aquestes dades, o sigui, ara ha canviat, i en realitat el que preocupa més els pares i les mares és el tema de l'assetjament escolar. Aquest tema arriba a la preocupació un 65% en la majoria de famílies.
0: Fins
1: i tot hi ha pares, 7 de cada 10, que davant d'aquesta qüestió contractarien una ajuda legal, o sigui, molt heavy, això. En segon lloc, les dades d'aquest baròmetre, la segona de les preocupacions és en el 50% dels casos seria per problemes en el part. I això és realment així. Cada cop que ha avançat tot el tema. Ara, Xavi, mires a mi, però perquè ja saps que jo he estat una d'aquestes afectades per un tema de part de violència obstètrica i que després he reclamat, que sapigueu que això es pot reclamar després a nivell legal, una revisió d'aquest part.
3: I de fet, va passar.
1: Fer justícia una mica restaurativa, però abans no es demanava, abans si el nadó estava bé i naixia correctament,
3: però,
1: no...
3: es tapaven els metges abans, ara no passa, però això passava.
1: Però això pot ser, vull dir que si teniu algun problema d'aquest tipus, doncs que es pot fer, val? A CatSalut o al síndic de Greuges, i aquí
3: molt
1: ho deixo.
3: Bé,
1: és molt
3: bé.
1: Difícil guanyar, perquè això ja us ho aclareixo, és molt difícil guanyar, però almenys
3: sí.
1: La queixa estarà reconeguda i
3: igual
1: estarà allà.
3: Igual intentant arreglar-ho una miqueta més, no?
1: Sí, més que res justícia restaurativa, perquè a mi em va anar molt bé després pues, parlar amb la metgessa, com que t'havia atès, i entenc que era un moment complicat, perquè en el meu part va ser durant el Covid, durant la pandèmia, i clar, vull dir, al final em van separar de la meva filla i això em va generar un estrès posttraumàtic, no?
3: Va
1: ser molt bèstia, que ens separaven cesària directa i ens separaven dels nostres bebès, i és un tema com que reivindico per salut mental, no? En tercer lloc, el 44% dels casos de reclamació en el cas de criatures són de consum, no? Totes aquestes, per exemple, en el cas de, doncs, anys enrere, les cremes solars, que hi havia pèptids, i que hi havia BPAs i de més, no? Altres reclamacions de consum, de coses que tu compres i que poden fer mal als teus fills o filles, que clar, aquí la gent com a argumentar a defensar i a treure les urpes, no? I totalment...

0: abordan son los conflictos reales de la adolescencia, que muchas veces uno no es consciente de que existen, y te plantea preguntas sobre la actual educación de los niños, el acceso que tienen a redes sociales, el bullying, el rol de los padres, y cómo acceden al sexo.
1: Un resum de Finestación, que ens explica una mica de què va la pel·lícula, si l'heu vist, sí, és sí. Brutal, és una sèrie de capítols que estan rodats en pla seqüència.
2: Increïble.
1: Que et posa la pell de gallina, perquè bàsicament la història parla de qualsevol família que li pot passar això, que el seu fill pot ser el protagonista d'un assassinat, que assassinen a una nena de la classe, però que ho ha fet el fill. O sigui,
2: sí.
1: Es pot fer l'espoiler.
2: L'interrogatori.
1: És que és molt bèstia.
2: De la psicòloga.
1: I la manera com actua el protagonista.
2: No té, clar, jo no, totalment, és que no volem fer més spoiler, però és molt heavy.
1: És
2: molt, ben
1: molt
2: feta.
1: Bèstia, sí, totalment ben feta. I aleshores vull repassar una sèrie de sèries o pel·lícules que tracten sobre, principalment, doncs, les pors dels pares o mares quan són pares o mares. La primera la podeu trobar de manera gratuïta a RTV Play. És Això no Suècia, és una comèdia dramàtica molt actual sobre una parella que es trasllada a un barri pijipi. És tal qual, un barri molt pijipi. Jo em sento bastant identificada amb les coses que li passen a la Nina Clotet, com entre elles que la filla se li escapa pel bosc, no? Problemes del dia a dia, però que al final, i que també genera una tensió entre la parella.
2: Pijipi és una mica com el Poblenou, no?
1: Sí, Poblenou és un ambient pijipi, ells ho roden a Vallvidrera, vull dir que amb una psicòloga que és excepcional, que és l'Elisenda Pasqual, que és psicòloga i terapeuta de debò, d'unitat familiar, i fa com una mena de teràpia de grup a Vallvidrera, en lloc preciós, en una casa espectacular. Es que todo es tan idílic. Esto no es Suecia, RTV Play.
3: Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel.
4: Hola.
3: He estado muchos años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
5: Fins ara.
3: Abans vivíem al mig de la ciutat. Canvi ara? Mira, aquí envoltats de naturalesa.
6: Tu diu mama.
1: Bé, doncs aquesta és l'Aina Clotet i la seva parella actual. És una situació com molt real, perquè a més la nena ho interpreta fantàsticament bé, actua perfecte, i la veritat és que jo us la recomano moltíssim. Això no és Suècia, esto no és Suècia. Després podríem tenir Working Moms, que és una barreja d'humor i drames per parlar de conciliació, de culpa, de salut mental, de pors constants amb mares amb fills petits.
2: No, ara no vull tallar el rotllo, però dic, després és que és un altre meló per un altre dia. Clar, ho fa molt bé, però els nens petits treballant,
1: totalment,
2: és un altre meló, eh?
1: Totalment.
2: Encara que ho faci molt bé, perquè clar, vull dir, a la primera no ho farà, encara que ho faci a la primera, els de més li faran fer no sé quantes, però bueno.
1: Un dia en parlarem, d'això dels Macaulay Culkin, dels Carlos Cuevas, no?
2: Sí, clar,
1: és veritat. Macaulay Culkin català. Un dia parlarem amb ell també sobre aquest tema. Trying, d'Apple, que explora el desig, perquè no oblidem que jo Cortajarena ho ha oblidat publicant unes fotos a l'Orgull que són magnífiques, però que al final té un fill comprat, fill d'explotació reproductiva. Explora això, el desig de ser pares a través de l'adopció i de les inseguretats sobre si estan preparats per criar un infant. També tenim This Is Us, la podeu veure a Disney Plus, i és un drama familiar que dedica trames a les pors dels pares en cada etapa dels fills: la salut, l'adolescència, la independència, els errors educatius. Parenthood, que la podem trobar a Prime, que és un retrat molt realista de les preocupacions quotidianes de pares i mares, com ara l'assetjament escolar, les dificultats d'aprenentatge, els adolescents, els divorcis, els conflictes familiars. I per últim, una que es tracta dels no pares, de no fer de pares. És un home borratxo que mai a la vida ha fet de pare de tots els seus fills, que són un món. Shameless, a Netflix.
7: Oh, boníssima. Tu vida no es fácil, Fiona. No te pareces a nadie que haya conocido jamás.
2: Vaig estar enganxada, Shameless.
8: Tenas ganas
2: de
8: volver
2: a disfrutar de la vida.
8: ¿Quién es este?
2: Mi per gamberra.
9: En toda mi carrera no había visto nunca tan espectacular exhibición de alcoholismo.
10: Gracias.
11: ¿Cuánto nos falta?
12: $18.30.
13: Bueno, yo voy a hacer la selectividad para
8: aquí
13: un chaval polaco.
8: Aquí surt l'actor que té una mica cara de Lluç, que va estar amb la Rosalía, com es diu, que no em surt el nom.
2: Ah, sí, exacte, és un dels germans.
1: Que té cara de Lluç.
8: Veritat, que té,
2: sí,
8: no?
2: Sí.
8: Perdó, que va amb carinyo.
2: Sí.
8: El Jeremy Allen White.
1: A mi m'agrada molt, t'he de dir. Actor amb cara de Lluç. Té un aire que...
2: Té un punt, però és molt petitó.
1: Però perquè és més el personatge, no?, que fa, potser,
2: és
1: que interpreta.
2: És molt bon actor, sí. Perquè també quan fa del xef també ho fa molt bé.
14: Exacte. I aquí s'acaba l'hora, perquè Jeremy Allen White serà per l'Alba i David Bernabé
1: perdona.
8: I per pregunta, és guapo Jeremy Allen White o no?
2: No, és un guapo llet.
1: És exacte. Sí, però
2: jo prefereixo
1: el Verdaguer. És
14: sexy. Per mi és un lleig. No, he dit que em quedo David Bernabé. No, jo em quedo el meu marit. Ja està, s'ha acabat.
2: Pues jo me'ls quedo tots.
8: Remates o ho tenim?
1: No, precisament això, el protagonista d'aquesta sèrie, o sigui, el

0: pare d'aquesta família és un pare que no cuida i, per tant, de pors, zero.
1: Gran actor, gran
2: millor
1: actor.
2: Millor passar-se de pors que no pas no tenir.
1: Bueno, és que els germans fan de pares, o sigui, es cuiden entre si, és molt maca, bueno, és molt gamberra, però és que es cuiden els germans.
0: Sí. Un dia parlarem de la parentització, que és quan una persona, un infant, assumeix el rol dels pares o mares per tenir uns pares o mares negligents.
2: Sí, coneix. Tinc una coneix amiga? El que és la vida, llavors.
1: Molt fort.
2: Sí, abans d'hora. Sí.
0: Abans d'hora, massa d'hora.
1: I també li repercutirà problemes.
2: Ui, clar. Tant, per ell i també per tothom.
1: Ja jo conec no un infància, cas. Sí. Clar, ja molt, abans passava molt.
2: Doncs ja està, s'ha acabat la setmana. Vols rematar amb alguna cosa, Vanessa?
1: Parlant d'això, sí, tinc una amiga que va estar a punt i encara trencarà.
0: Que és negligent?
1: No. Va trencar el seu marit, exactament. El seu marit és negligent i està a punt de trencar amb ell perquè quan ella li toca anar a fer pilates i ell cuida la nena al parque, un dia la va perdre.
2: No.
1: I la nena va creuar dos places per les Corts i la van trobar amb més pares a dos places avall.
0: En conec algunes que també...
1: I això li ha passat ja dues vegades i ara està ella, que ja en té, o sigui, ja en té prou, eh?
2: Clar, és que et canvia la percepció del teu marit en aquell moment, de la teva parella,
1: home,
2: de qui faci
1: favor.
2: Això, no?
0: I més la persona que més estimes en aquest món, que són els teus fills, no? Si
1: que
0: la teva parella
1: que
0: no els cuida...
1: Clar.
3: Sense tenir fills em sorprèn, perquè no vull dir res, però jo el meu marit el veig incapaç de fer això. O sigui, no sé si no te n'has adonat abans de tenir fills que pudiera una persona així, saps?
2: És que sempre anem al mateix.
3: Aquest és el
2: problema.
3: Ho has
2: de pensar abans.
1: Ja. No sé. Mira, perquè estava mirant el mòbil, eh? Heavy.
2: Mirant el mòbil i els accidents de trànsit.
1: És que
2: estem idiotes perduts.
1: Totalment.
2: Quina barbaritat.
1: Sí, sí, sí.
2: Bé, tanquem la setmana. Ha estat molt bé aquest programa, eh? M'ha passat volant.
1: Ha estat molt bé.
2: Gràcies a tots, a totes, família. Ens escoltem demà en castellà, demà per tot Espanya, a Ràdio Nacional a partir de les 4 de la tarda i el diumenge també. I ja dilluns a Ràdio 4 tornem aquí a la versió original, a la versió catalana d'aquest programa. Vanessa Hogarth, molt bon cap de setmana.
1: Igual.
2: Gràcies, t'estimem molt.
1: I jo us estimo a vosaltres.
2: Que bonica és, que és per menjar-se-la. Com l'Alba Carrera. Alba, et veig demà.
0: Demà ens veiem.
2: Sí, sí, demà més. I diumenge full. Diumenge és el format gros.
0: Sí.
2: Que, Maria, què faràs?
3: Me'n vaig a la cantada de Maneres de Calella a Palafrugell, que soc molt feliç.
2: Gaudeix molt, disfruta, disfruta.
3: Estic molt contenta, em fa molta il·lusió, m'encanten les habaneres i serà el primer any que hi vagi. A veure si... Segur que dilluns...
2: Envia vídeos, puja cosetes.
3: Dilluns no vinc.
2: Ah, és veritat, és veritat que dilluns no vens, tu.
3: Vinc dimarts.
2: Doncs fins dimarts, et trobarem molt a faltar.
3: Fins dimarts, jo vosaltres també, us estimo molt.
2: Família, us estimem, gràcies al control a Jaume Tudela, al Martín Noia, al Cristian Estanescu, a l'Aro Serén, a la Marta Inglés i a tots els tècnics que és que som un programa de luxe, tenim els millors tècnics del món.
3: Increïble.
2: I al Joel Sevilla a la producció. Dilluns, més.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà continua fora de control i ja ha entrat al massís de les Gavarres. El foc afecta, segons agents rurals, unes 250 hectàrees i ha obligat a confinar masies i urbanitzacions de diversos municipis: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, així com 150 infants d'una casa de colònies de la zona. Els bombers asseguren que l'incendi està ara mateix fora de la seva capacitat d'extinció. Paraules de fa tot just uns minuts des del centre de comandament.
2: La dificultat que hi ha és que això no serà estàtic així, sinó que anirà canviant amb l'entrada de la marinada, és a dir, que la marinada guanyi aquest vent de nord, i amb aquests canvis de vent hi ha, diguéssim, risc, doncs, de que l'incendi sobretot s'obri cap a zones on ara mateix no volem que se'ns obrin.
0: Hi ha més de 225 bombers treballant sobre el terreny, són 53 dotacions terrestres, 11 mitjans aeris i avions amfibis. La forta tramuntana, amb ratxes de fins a 85 km hora, està complicant aquestes tasques d'extinció, tot i que es preveu que el vent afluixi al vespre. Els agents rurals apunten que el foc podria haver-se originat durant uns treballs mecànics en una carretera, possiblement per l'ús d'una radial. I pel que fa a l'extinció d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des d'un acte a la Conca de Tremp, s'acaba de referir a aquest gran foc. Darrera hora, Lorena Enns, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Salvador Illa acaba d'anunciar que els bombers de la Generalitat han demanat ajuda a l'UME, a la Unitat Militar d'Emergències, per tractar de controlar aquest incendi forestal que crema sense control. L'escoltem.
4: Anem a confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències.
3: Illa demana als ciutadans de Catalunya que facin cas estricte de les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i també des dels bombers. El govern recomana evitar els desplaçaments a la zona costera del Baix Empordà i també del Gironès durant el dia d'avui a causa d'aquest incendi. La descongestió a les carreteres, asseguren, és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. La consellera d'Interior, Nora Parlon, farà una compareixença aquesta tarda per donar els detalls de l'incendi i també s'hi ha desplaçat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
0: Gràcies, Lorena. Com deies, Protecció Civil demana ajornar aquests desplaçaments cap a la costa, i és que hi ha també un segon incendi actiu a Vilademuls, al Pla de l'Estany, que també obliga a confinar diversos nuclis i limita la resposta també dels bombers a aquest incendi de les Gavarres. Una tarda complicada, com estem veient, pel que fa a la mobilitat, així que connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. De començar demanant evitar els desplaçaments des de l'àrea metropolitana cap a la Bisbal d'Empordà i Vilademuls, cap al Baix Empordà, ja que hi ha diversos focus d'incendi. La situació és molt i molt complicada i pot ser que es compliqui molt. Tenim ja quatre vies tallades, quatre vies locals, entre Cornellà del Terri i Vilademuls, entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, entre Banyoles i Vilademuls i entre Llagostera i Calonge. Per tant, situació molt complexa en aquells punts. També mobilitat pròpia del cap de setmana i accidents. A P7, per destacar les incidències més importants, a Barberà, aturades en ambdós sentits, compta en sentit Girona, perquè hi ha 8 quilòmetres, aturades a Castellbisbal i una avaria a Subirats, rondes molt carregades i alguns accidents que estan entorpint la circulació, com és el cas d'un que hi ha la C16 a Rubí amb un carrer callat en sentit Terrassa, i que ja us dic, tots els accessos molt complicats. Si us plau, us demanem que us mantingueu informats, ja que la situació és molt complicada. Bona tarda.
0: Ho acabem de conèixer. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 30 el nombre d'espanyols morts a conseqüència dels terratrèmols de Veneçuela, segons el darrer balanç facilitat avui. També hi ha 155 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que, segons el Ministeri, continuen sent la prioritat dels equips de rescat. El govern espanyol manté activades totes les línies d'emergència consular i demana als ciutadans espanyols que es troben al país que les utilitzin per comunicar qualsevol incidència o necessitat d'assistència. I en esports, el Tribunal Suprem ha donat per tancada la impugnació contra les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. L'alt tribunal ha inadmès el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern, ha conclòs que tothom va poder exercir el seu dret de vot de manera lliure i ha imposat les costes processals a Isern, que es va presentar a la presidència de la Federació el 2023. I pel que fa al temps, pugen les temperatures mentre es mantenen els cels clars. Els termòmetres marquen màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
6: Al cap de setmana, a les 12, arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
7: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
8: Sota sospita. Amb Laura González.
6: Dissabte i diumenge, de 12 a 2:15.
9: Al Territori Clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
10: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
9: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
11: Idees que cremen. No sé si m'explico.
9: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
1: Ràdio 4.

0: Bé, com diem, estem pendents d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà. D'aquí uns minuts podrem connectar amb els equips dels serveis informatius de Ràdio 4. Mentrestant, encetem el repàs a la televisió que fem cada divendres. Carolina Ferrer, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Què ha passat aquesta setmana a la
1: aquesta
0: televisió?
1: Aquesta setmana han passat moltes coses i n'he vist ben poques.
0: Què has fet? Has anat a la platja? Sí, què has fet?
1: No podia estar davant de la tele perquè desprèn ja calor. Jo he anat fugint de la calor com he pogut. I fugint, he vingut del foc perquè l'he presenciat en persona.
0: El de la Bisbal.
1: Estava allò friu i hem vist les flames, hem vist el fum de les gavarres que cremen sense control. Hi ha confinada moltíssima gent dels pobles.
0: Sí, milers de persones ara, i unes colònies,
1: sí,
0: també.
1: Sí, unes colònies. Ara llegeixo Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sagaró, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní. Jo és que vaig viure per allà molts
0: vies
1: anys.
0: Vies tallades per aquest incendi, la C66 a Palafrugell, sí. La GI513, la que va de Cornellà del Terri a Vilademuls, de la Bisbal d'Empordà a Calonge, Banyoles, Vilademuls, també de Llagostera a Calonge. Tota aquella zona té les vies tallades i es recomana a la gent que es vulgui desplaçar des de l'àrea metropolitana de Barcelona que no vagi cap allà.
2: I, de fet, fa una estona ha comparegut el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha explicat que el govern ha demanat ajuda a la UME per poder controlar aquest incendi.
1: Es necessita moltíssima ajuda perquè és que veiem algunes avionetes i helicòpters i es veien tan petits, en tan gran foc, que era impressionant. Jo dic, és que no poden fer res, està això, fora de control, i molts municipis això, confinats, i nosaltres baixant, i molta gent que pujava, clar, perquè avui és divendres, primer divendres de juliol, molta gent se'n va de vacances, molta gent sabem que va cap al Baix i Alt Empordà, i com deia, ho recomanem, pues, pegar mitja volta o fer un altre plan, almenys avui i demà, perquè està tot
2: fatal. El que diuen tant Protecció Civil com Bombers és que és important que totes aquelles vies estiguin el més alliberades possibles per facilitar, doncs, les tasques d'extinció.
0: Efectivament,
1: Anirem informant, és un tema que em toca de prop i que m'interessa moltíssim, però també, escolta, m'interessa la tele, encara que no l'hagi vist massa, la gent l'ha vist en massa. Sobretot aquesta temporada, sobretot aquest últim mes, felicitacions, congratulations a la U, que ha tingut una boníssima dada, 12,2%, millor dada de la temporada en 14 anys.
2: Wow.
1: La 2, millor dada de la temporada en 16 anys, amb un 3,2% d'audiència, cosa que està super, super bé.
0: Molt bé, senyora.
1: Telecinco, en canvi, pues, la pitjor dada de la temporada en tota la seva història.
0: Increïble,
1: En tota la seva història.
0: No, quan agafes el camí de baixada... A veure qui et treu d'allà.
1: Sense control.
0: Increïble.
1: A més, s'han estrenat aquesta setmana dos programes, el de Paz Padilla en cap de setmana i un magazín de tarda amb Ion Aramendi i Quique Quintana, que no han anat gens bé.
0: Bé.
1: O sigui que, bueno, a veure com passen l'estiu.
0: Això també és la travessa, de Telecinco. Això sí que és la travessa.
1: Això és la travessa de Telecinco.
0: Ja data d'estrena, de la travessa, o no?
1: Encara no, però encara està ahí, perquè ja comencen a fer promos,
0: sí,
1: això vol dir que està al caure. Està al caure.
0: Ai,
1: però sí,
0: ganes.
1: Finals de setembre, principis d'octubre.
0: Quines ganes.
1: Estem,
0: sí. Bé, una de les grans estrenes de la setmana ha estat la segona edició de Maestros de la Costura Celebrity.
3: Buenas noches y bienvenidos a la segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity. Hace un año pusimos a prueba a nuestros famosos frente a las máquinas de coser y nos sorprendieron tanto que hemos decidido volver a abrir las puertas del taller a una nueva promoción de actores, actrices, cantantes, deportistas, bailarinas, modelos y un estilista.
0: Raquel Sánchez Silva, buenas tardes.
4: Buenas tardes, querida Samantha, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va?
4: Pues muy bien, muy contenta.
0: ¿Estarás feliz?
4: Estoy feliz, estoy muy contenta de tener el programa ya en emisión.
0: Claro.
4: De este doble estreno de esta semana que nos ha dado tanta alegría.
0: Efectivamente, además, ¿no? Porque fue líder, sí, en la noche del miércoles, doble estreno esta semana, lunes y miércoles, y encima, oye, Diana, ¿eh?
4: Sí, totalmente, y además, bueno, demostrando una condición que tiene este programa maravillosa, que es el de tener un público muy fiel,
0: ya,
4: que ha hecho que un programa que a todas luces hace 10 años cuando arrancamos no era, vamos a decir, que no tocaba una temática tan generalizada como por ejemplo la cocina, y aún así haber sido capaz de mantenerse y tener su comunidad, que al final ahora mismo es lo que se lleva, ¿no? Tener una comunidad muy fiel.
0: Claro que sí. Oye, ¿cómo estás viviendo esta segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity? ¿Te has divertido mucho?
4: Bueno, me lo he pasado. O sea, era una fiesta, o sea, era una auténtica fiesta, porque además ellos, habiendo visto la primera edición de Celebrities, han venido muy preparados. Hemos tenido muy buen nivel de costura desde el primer momento y es un casting muy divertido. Yo digo de verdad que ha sido para mí el más divertido hasta el momento.
0: Qué bueno.
4: Ha habido un ambiente estupendo. Y entonces ir a trabajar así, pues qué te voy a contar, ¿no?
0: Pues un lujo. Sí. Claro, una maravilla.
4: Pues es cuando dices, qué bien que es elegir.

0: cuando marca para la selección.
1: Està genial, eh? A més, amb les mans, com la Rosalía fan el concert.
2: No, tal qual, eh? Tal molt qual, bé, la escenografia, la performance, tot molt ben imitat. Llàstima que no tinga una gran veu, perquè si no, ja, això ja seria massa.
3: Però no desafina.
2: No desafina. I s'adapta a la cançó, doncs ja hem vist. Oh, no, allarga sí, així com pot. Però, clar, no té
3: no
2: molta veu.
3: No és el divo.
2: No, però fins i tot per a parlar és una veu així com mitja fònica, que jo crec que té problemes de...
3: Flamenca, no? Sonava com flamenca.
2: Sí, així com rasgada, sí, no? Sí. Pues per dir-ho d'alguna manera, sí. Molt bé. Samantha, jo anava a dir ja que tenia nòduls i pòlips i de tot. Que crec que també... O igual és culpa dels aires acondicionats, que també fan molt mal a les veus.
3: No,
2: però sí, ell sempre ha tingut aquesta veu rasgada. Sí, molt andalusa, li pega tot.
3: Escolta,
2: sí.
3: I de què no se n'ha parlat prou aquesta setmana?
2: Ai, gran programa, també. Bona temporadeta de Laura Rosel. I ha convidat a la Laura Fa i altra gent per a parlar d'un tema que ens importa, i molt, les vacances. Home. I les vacances dels autònoms.
3: Ui.
2: Concretament.
4: Tema vacances i autònoms,
5: sí, perquè la gent...
4: complicat.
5: Sí, el que has de fer és decidir si et dones de baixa o no l'agost, perquè, clar, pagar autònom si no factures res, després calcular tot l'any el que vas ingressant, perquè... Clar, passa una cosa, tu no pots cobrar l'últim al juliol, si no treballes et trobes que fins a l'octubre no tornes a cobrar, vull dir, perquè hi ha gent que et paga, perquè les vacances es veuen diferents, eh? I no les gaudeixes igual, perquè tampoc, almenys a la nostra professió, tampoc saps ben bé el que... Bueno, moltes, no? Perquè si ets pintor tampoc saps què pintaràs quan acabis les vacances, però...
4: És d'incertesa, no?
5: Clar, et fa ser una mica poruc també en plantejar-te de
6: quines coses... No tens l'any anterior per planificar tot això? Pregunto,
5: sí,
6: més o menys.
5: Tot
3: t'ho planifica.
6: Bueno, sí, tinc el defecte de planificar molt, perquè cada vol que faig es planifica, i això crec que aplicat a la vida ajuda molt.
5: No és fàcil planificar això.
6: Jo no dic que sigui fàcil, però en qualsevol cas, si tu saps que l'agost o el setembre vols fer 15 dies, doncs tu ja has d'anar fent aquella guardiola... Uh-huh. Per saber que podràs fer-ho. I si arriba el setembre i no pots, doncs hauràs d'esperar l'octubre.
3: Ai, la guardiola.
2: Tant de bo poder planificar.
3: Home,
2: no?
3: I fer guardiola.
2: I fer guardiola. Ai. Clar, el que aquest senyor igual no entén és que la feina, no, dels periodistes autònoms és molt complicada, i que igual un any et va molt bé i l'altre gens.
3: No.
2: I l'altre gens.
3: I que cada vegada es paga menys.
2: Es paga menys, l'autònom cada vegada és més alt, i jo em plantejo com la Laura fa, no? Pues igual juliol i agost em doni de baixa d'autònom i mira, amb aquests diners que m'estalvio, entre cometes, pues,
3: home, si no
2: vaig a algun lloc de vacances.
3: Res, és que si no has de facturar...
2: Clar, és que és tonteria.
3: Bé, els convidats o convidades sorpreses que han visitat la Sílvia Abril, el seu programa, l'I ara què?
2: Quines sorpreses i quines dones que van visitar a la Sílvia Abril. Mira, l'Ada Colau, sense anar més lluny, i l'artista i col·laboradora d'aquest programa, de l'entrellat, Samantha Hudson, que ha explicat com viu l'evolució allà al poble on ella va néixer i es va criar, de Mallorca, que no és un altre que Magaluf.
7: Déu-n'hi-do. Samantha, tu d'on ets?
8: De Magaluf.
7: Aquests models de ciutats que ens estan quedant, tremendament turístiques.
8: Un fàstic. Me toca el coño, lo voy a decir así. Jo he vist tota la meva vida com venen aquests turistes, transformen la ciutat, el poble, el barri, en un parc d'atraccions per a ells, un model econòmic construït entorn a la seva experiència, i la gent local ha de treballar per afavorir aquesta experiència. M'empipa que després surtin aquests feixistes a la televisió dient no, és que els immigrants il·legals venen a robar el treball, a transformar la nostra cultura. I jo penso, això és el que estan fent els alemanys a Mallorca. Si tu passes per Magaluf i t'atenen en anglès, en comptes d'un pamboli, tens un English breakfast. Si vols cercar treball, prima que tu parlis alemany i anglès natiu. Llavors, qui treballa? Els fills de natius alemanys migrats? Qui envia a imponer-nos su cultura, su lenguaje i a quitar-nos el trabajo? L'immigrant pobre que està escapant d'una situació desfavorida, o aquests sense vergonyes que venen en cruceros...
3: Sempre tan lúcida,
8: a transformar
3: tot
8: en vertidero de
3: la tenim aquí també de col·laboradora, l'entrellat.
2: Sí, ja ho hem dit. Boníssima, boníssima. I a més, això, que s'ha passat per les mans, té tota l'experiència de viure en un lloc tan turístic i que ha involucionat, no? Em posen la seva pell, jo que també he vist créixer Benidorm, no?

0: que això, que no tenen, bueno, anava a dir en valencià,
1: no.
0: I ja ni en castellà.
1: Sí.
2: Molt es va fort. Parlar de temes molt interessants en aquest darrer capítol de l'I ara què, perquè l'Ada Colau, una de les qüestions de les que va parlar va ser del síndrome de la impostora que va viure quan era alcaldessa de Barcelona.
3: Quan arribes a l'Ajuntament de Barcelona, t'acompanyava aquest síndrome de la impostora?
4: Al 1000%, clar, jo ni havia estat en un partit polític, no m'havia plantejat ser alcaldessa de Barcelona. Ens vam presentar i vam guanyar i vam arribar a l'Ajuntament. Jo era la primera dona, bisexual, de classe popular humil. Eren moltes excepcions per primera vegada. Jo venia ja amb el meu síndrome de l'impostora, les inseguretats típiques que podem tenir les dones, no? Quan arribem i sentim que hem de demostrar més i tal. Però després també arribes a un lloc que està habitualment dominat per senyors que s'encarreguen també de fer-te sentir el síndrome de l'impostor.
3: I tu recordes el primer dia que arribes a l'Ajuntament, entres al despatx?
4: Sí, recordo la responsabilitat de sentir que estàs representant a molta gent que no s'havia sentit representada fins aquell moment.
3: I no tornaràs?
4: No. Jo no me'n penedeixo ni un sol dia del que vam fer. Vam fer un munt de coses, ens hauria agradat fer-ne més encara, però és veritat que la primera línia política en els temps que corren és molt dura. I per dones que no tenim els poders econòmics fàctics al darrere, és més dura encara.
1: Que bèstia.
0: Així és.
1: Clar,
0: així
1: és. Però jo també entenc aquest síndrome de la impostora perquè al final ets novata. O sigui, entres allà i dius, jo no sé com va això, com es fa tot, les dinàmiques
0: ella,
1: internes...
0: I més ella, com ha explicat, d'on venia i com era, no? I quina era la seva política.
1: Hauríem de començar a diferenciar síndrome de l'impostora de... He d'aprendre moltes coses.
0: Exacte,
1: això també és ser realista.
0: També,
1: dir, escolta, també. No puc saber tot des del primer dia.
0: Correcte. No? I és que, a més, síndrome de la impostora, què és? Vull dir, també és difícil, no? Però sí, entenem el concepte i entenem perfectament que es sentirà com, what? Això què és, no?
1: I clar, estaven en un moment de la vida? A quin moment de la vida es trobaven,
0: bueno,
1: Carolina?
0: En aquesta conversa entre tres, que va ser bastant xula, estava per una banda Samantha, que és superjove, Samantha Hudson, i per altra Ada Colau i Sílvia Abril, pues això, tres dones en un moment de la vida diferent i en una mateixa preocupació.
3: Estem ja al voltant dels 50. Jo 55 a punt de fer.
4: I jo 52 acabats de fer.
3: A mi m'encanta la llibertat. La llibertat i a mi m'encanta el... que me la sui tot.
4: Pues eso,
3: però literal, mira com estic de brillos. Però me la sua, perquè ja tinc una edat que dic, mira, me vais a comer...
5: Però tu sempre has sigut així.
3: Però ara més. Ara
5: però
3: és
5: que sempre vamos a más. I quan arribes al tope, al teu punto álgido, te mueres. Ja he comprès la vida, no? El significat, ja estic al meu centre, ja sé organitzar les meves amistats, les meves relacions, ja nadie me tose, ja estoy, vamos, pasada de vuelta. I va, dice, s'acabó. S'acabó el trayecto, bájese, por favor. Perdóname, ¿qué broma es esta, macabra?
3: La vida, se llama vida.
5: Sí. No, pues Déu és un sinvergonya, eh?
2: Escolta, amb les que som més millennials, que estem als 30 i pico, ens hem d'esperar als 50? Perquè tot, o sigui, per posar-nos un vestit de foca i que tot en rellisqui.
1: Podria ser que fins als 50...
0: Que comenci als 30 ja a relliscar-te tot, perquè com bé diu Samantha, arribes al teu prime, al que tu creus que és el teu prime, que són com els 50, que dius, ostres, estic ja amb una experiència, això me la sua tot, tal i qual, i igual estàs ja acabada,
1: ja.
0: Saps? Vull dir, per tant, aprofita molt que te la sui tot.
1: Ara
0: i,
1: ja.
2: Doncs avui mateix i em poso el vestit de foca. S'acaba.
0: Correcte.
2: S'ha acabat.
0: I a improvisar, que la vida al final és això, deixar-se portar.
1: Però que ve el 50, quin que, gust, eh?
0: Per una banda, que ve el 50, sí. I és veritat, i és que aquesta frase la vam dir tu i jo l'altre dia, ens la sua tot, no? Literal.
1: La capacitat d'acceptar el món com és, amb les seves imperfeccions, la gent...
0: I que no t'afecti tolai,
1: pues ja està,
0: tant.
1: És tolai.
0: Sí.
1: Què hi hem de fer?
0: I no prendre's tan a pit tantes coses que igual amb 30 o amb 20...
2: Costen més
0: de superar, d'entendre, de
1: ja no et poses pedres al fetge.
0: Exacte.
1: Ja està. Ja no et poses pedres
0: al fetge. Igual ara tens pedres, però d'altra manera. El ronyó.
1: Escolta, parlant de dones, aquesta setmana Sandra Sabaté ha entrevistat per l'Intermedio a la Júlia Otero.
0: Júlia Otero, que bo, sempre que ve, sempre sentir-la i bueno, va explicar moltíssimes coses i de com difícil van ser els seus començaments i el d'ella y el de les periodistes, dones periodistes en general.
6: ¿Cómo fue eso de abrir camino siendo mujer?
7: Pues no fue fácil. Cuando empecé, tanto en la radio como en la televisión, yo me veía sentada en mesas debatiendo con 7 u 8 hombres, yo era la única mujer. Eso ya te da

0: consellera d'Interior Núria Parlon, amb l'assistència tècnica de l'Iker García. Gemma Esteve, bona tarda.
1: Sí, fins aquí ha arribat la consellera Núria Parlon, que està reunida amb els diferents comandaments i en breu farà una roda de premsa davant dels mitjans de comunicació. De moment us podem explicar que l'incendi ha cremat 750 hectàrees. L'origen, segons els primers indicis, estaria en l'ús d'una radial per part d'una empresa que feia treballs de senyalització al costat de la carretera.
2: És bàsicament l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: Els bombers ens expliquen que es tracta d'un incendi complicat, sobretot pel vent, que ara amb l'entrada de la marinada podria canviar de sentit i obrir un dels flancs del que va de la Bisbal a Santa Cristina d'Aro. Sobre el terreny hi treballen 250 bombers. També s'ha demanat reforç a l'UME, a l'exèrcit, per no tenir problemes de simultaneïtat, ens expliquen, és a dir, per no deixar res desatès en cas que hi hagués un altre foc. A hores d'ara segueixen doncs confinades aquestes 7 localitats, algunes d'elles molt turístiques, com és per exemple Calonge i Platja d'Aro. Per això des del govern recomanen, en la mesura del possible, evitar desplaçaments cap a les segones residències.
0: Gràcies, Gemma. Precisament aquest foc a la Bisbal obliga a tallar diversos trams de 5 carreteres de la zona. Hi ha 52 quilòmetres afectats entre les 5 vies. Protecció Civil, com deies, demana ajornar els desplaçaments cap al Baix Empordà per no dificultar la feina dels serveis d'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Es demana des de Protecció Civil que en aquests moments es posposin sobretot els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa per tal de poder aminorar la situació d'afectació que hi ha.
0: En aquests moments de mobilitat complicada, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula. Sílvia Delamo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment seguim recomanant i, sobretot, el no desplaçament cap a les zones dels incendis. En concret, i encara hi ha 5 vies tallades per aquests incendis forestals. Potser que la situació es compliqui, per tant, estigueu a la White. Parlem de la C66 a Palafrugell i de vies locals que uneixen Cornellà del Terri amb Viladamuls, la Bisbal d'Empordà i Calonge, Banyoles i Viladamuls, Llagostera i Calonge. També hi ha molts problemes a la P7, amb aturades a Mollet, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví, Rosanes i Subirats, a l'àrea metropolitana, també a la C31 a Calonge cap a Palafrugell i rondes a Barcelona. Per tant, situació molt complexa, però s'ha d'estar molt atent a la situació pels incendis, ja que potser caldrà fer altres talls i, per tant, s'ha de mantenir informat, si diu, les instruccions de les autoritats. Molt bona tarda.
0: En marxa el Departament d'Unió Europea Acció Exterior una reunió d'entitats de cooperació i administracions catalanes per coordinar la resposta humanitària davant de les conseqüències dels dos terratrèmols que han colpejat Veneçuela fa gairebé una setmana. Clara Ontanyón.
5: Passades les primeres tasques de rescat, on la prioritat era rescatar víctimes de sota la runa, ara, explica Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, l'assistència entra en una altra fase. I aquesta reunió estudia quina és la manera més adient d'ajudar el país.
6: I ara entrem en una fase en què el més important probablement serà com donar assistència a les víctimes, a les persones que han sobreviscut, i com començar a ajudar a la reconstrucció del país.
5: Duch fa una crida a que la ciutadania que vulgui col·laborar faci donacions econòmiques a través de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament. Segons la conselleria, cap dels 8.000 catalans que viuen a Veneçuela han quedat afectats directament de la catàstrofe.
0: Gràcies i acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.
9: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
8: El Pla B. amb

0: Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques se capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
0: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat. Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Estem a l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha de tenir lloc de manera imminent des del pavelló municipal d'esports de la Bisbal d'Empordà, on ens donarà l'última hora d'aquest incendi que està cremant i que de moment ja porta cremades 750 hectàrees i que hauria pogut tenir l'origen en una radial que estava treballant al voral de la carretera. Bé, de seguida que comenci aquesta compareixença i connectarem. Mentrestant, saludem ja Carme Ruscalleda. Molt bona tarda, Carme.
1: Bona tarda, què tal esteu?
0: Com estem? En qualsevol moment haurem d'interrompre per connectar amb l'última hora de l'incendi, però mentrestant bueno, anem avançant.
1: El primer és el primer.
0: Això mateix.
1: El primer és el primer,
0: sí,
1: naturalment.
0: Elisabet Carvajal, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: La portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna, que ens acompanya cada divendres també. Comencem parlant de les fruites d'aquesta setmana, a veure què ens inspira.
2: Doncs fa molta calor i més que en tindrem encara. Així que hi ha dues fruites que venen molt de gust i que estan ara en el seu moment òptim. La síndria, que ens arriba sobretot de València i Almeria, i la tenim a bon preu al mercat majorista, i el meló. Parlem sobretot del pell de gripau, que ens arriba de València i Almeria. I encara des del mercat central de fruites i hortalisses de Mercabarna ens destaquen les cireres, les catalanes, de Lleida i Barcelona, les aragoneses i les extremenyes.
0: Que bo tot això.
1: Carai, carai, que bo, que vitaminat. Quina gana ens faran venir, perquè amb aquesta calor la gana s'escurça i sabem que ens hem d'hidratar i ens hem de vitaminar. I precisament aquestes dues fruites, les tres, compleixen aquesta funció. Bé, jo de la síndria us he de dir que cada vegada més es veu en els restaurants una oferta d'amanides combinant meitat tomàquet, meitat síndria, a daus, a cubs, i tractat com una amanida de tomàquet, evidentment, doncs, amb més oli, un toquet de vinagre molt poc, amb sal, amb una punta de mostassa i barrejat junt, boníssim, amb l'alfàbrega d'aquesta de fulla petita. És refrescant, refrescant. En podem fer sopa de síndria, això ho sabem. I del meló, ara ja ha pres protagonisme, també a les cartes el trobem, el meló amb pernil, amb pernil de gla, amb pernil d'ànec. Però la sopa de meló, una sopa de meló que també vol aquest potent d'oli de vinagre, de mostassa, de iogurt, que li dona una acidesa i ho fa passar. I ara, quan dèieu les cireres, home, la cirera posada sense pinyol, que mira que és fàcil treure el pinyol, que bonic, el vermell, les vitamines, és que ens hem de divertir i ens hem de cuidar, senyores.
0: Sí, i tant. Tot això, perquè fa la fruita clàssica, que aquesta fruita d'estiu és tan refrescant i tan sabrosa i et ve tan de gust, oi? Jo viuria a base de gaspatxos i de fruita, així t'ho dic, tot l'estiu. Parlant de gaspatxo, quilla d'hortalissa.
2: Doncs hem de destacar el tomàquet, perquè està ara mateix en el seu moment òptim. La tenim, a més, de diferents orígens, però també destaquem el de proximitat, per exemple, el de Viladecans. I mira, i us dic així de tirada les varietats que tenim. El verd per l'amanida, el cor de bou, el Montserrat, el rosa barbastro, el de penjar, el tomàquet de branca, el tomàquet de banya, i ben aviat també ja tindrem en el seu millor moment els xerris del Maresme.
0: És veritat, Dona un gust quan els veus tots allà posats.
1: Sí, oh, i tant. Jo sí que voldria fer una recomanació i una vegada més m'encoro amb el fora mandra. Els tomàquets, ara amb aquest canvi climàtic, fixeu-vos que tenen més pell, la pell és més gruixuda.
0: Sí.
1: I això a l'hora de menjar, a banda de que s'ha de mastegar més, ens priva i posa una barrera de sabor. Home, pelem-los, mira que és fàcil pelar un tomàquet, amb una puntilla que talli bé, i després hi ha una gran diferència posat a rotllanes, posat a grills, a dins de l'amanida, és que canvia radicalment. Per tant, dediquem-hi aquest temps a pelar-los. I ara que deia del tomàquet, mira, vàrem fer un treball pels de Mercabarna, precisament, amb totes aquestes varietats de tomàquet, per divertir-nos una vegada més menjant. I és que el verd clàssic aquest de l'amanida és molt bo amb cogombra, és molt bo amb ametlla filetejada, aquestes ametlles no torrada, no la que comprem crua, filetejada, i amb fruita, afegint-hi o cireres o maduixes, evidentment amb vinagreta. El cor de bou, que és aquest doncs, tan molsut, que és tan ple, aquest amb xampinyons frescos, laminats i amb alfàbrega, també amb vinagreta. El de Montserrat, que quan l'obrim en secció per la cintura, comprovem, veus? Aquest és més punyetero de pelar. Ai, aquest, com que té aquells saxons, però peleu-lo un palet. Ja no us demano que peleu quan li entra dins la pell i fa aquelles voltes, però peleu-lo un palet. aquest a Montserrat, quan el partim pel mig, que fa aquelles concavitats buides, allò ens invita a omplir-ho. I a omplir-ho amb carbassó ben tendre, picat ben menut, amb ceba tendre i una vinagreta de iogurt. Boníssim, wow,
0: mira
1: boníssim.
0: Que bo, mira que bo.
1: El de Barbastro és molt bo amb poma ratllada i amb el cibulet, amb el porradell, i olives verdes. I el de Montserrat és bo, i perdoneu, el Monterrosa és molt bo amb préssec blanc. El de Monterrosa i el préssec blanc sucós amb el maix, que és aquesta amanideta de canonja.
0: Sí.
1: Deliciós. Diu que aviat tindrem el xerri del Maresme. El xerri del Maresme, que té mida d'oliva, és bo. Xerri del Maresme, aquest no el peleu, evidentment. Aquest partiu pel mig i punt. Amb olives negres i amb formatge garrotxa, a talls, a llesques una mica gruixudes. El de penjar, naturalment, doncs, que és aquell que el caí de branca, és el que fem gazpacho. Però atreviu-vos un dia a fer un gazpacho i plantegeu-vos fer només una sopa de pa amb tomàquet. Per tant, portaria tomàquet en quantitat, portaria pa, portaria aigua, el punt de sal, i és una sopa de pa amb tomàquet molt bona que diferencia d'un salmonejo o d'un gazpacho.
0: Uh-huh.
1: I el de banya, que és aquest, que és el pebrot, l'allargat, aquest, si feu brasa, és molt bo partit pel mig canal, a la brasa o a la planxa o al forn. Per tant, el tomàquet també ens brinda tota una sèrie d'inspiracions per seguir divertint-nos menjant.
0: I per menjar cada dia tomàquet d'una manera diferent, eh? Això
1: sí, és
0: espectacular.
1: És que l'hem de posar ara. I ara, més que mai, amb aquestes calorades.
0: Sí,
1: si no, tindrem, senyores, allò, un cop de calor, i és una cosa perillosíssima,
0: És veritat, és veritat. Ben hidratant, el tomàquet. Anem a peixateria. Quin peix ens recomanes, doncs, Elisabet?
2: Doncs, aquesta setmana, al Mercat Central del Peix de Mercabarna, hem vist molt bonítol del ventre ratllat, o bonítol listado. Tenim molt bona setmana, així que si demaneu a comprar peix, estigueu al peix blau, estigueu al cas.
0: Mm-hmm. Molt saludable,
1: sí, mira,
0: ho sabem.
1: Exacte. El bonítol ens agrada, i una vegada més recordarem que si fem bonítol ens agrada tallat ben millor de dos dits. Si el fem a la planxa o passat per la paella, intentem que no coure'l del tot perquè ens quedaria sec. I és molt bo amb salsa de tomàquet. Però aquí sí que farem una salsa de tomàquet a banda i ho servirem amb el bonítol al punt, i la salsa ja li posarem al moment a taula. No li farem un xup-xup, perquè ens carregaríem. Hi ha receptes molt antigues de bonito cuinat, però, ostres, jo penso que perd la finesa que té aquest tall. Per tant, fem el peix al punt, la salsa també al punt, i ajuntem-nos-la al plat. Ho disfrutarem molt millor.
0: Bon consell aquest, eh? Què més, Elisabet?
2: Doncs mira, també els companys del Mercat del Peix ens diuen que tenim bona setmana de lluç de volanta.
0: Uh-huh.
2: I a més, aquest ens arriba del Mar del Nord, però de prop tenim llenguadina, peix blanc molt fi i bé de preu. D'aquicultura ens destaquen aquesta setmana el corball, i de marisc la galera mediterrània.
0: I tot això com ho faries, Carme?
1: Sí, mira, fixa't, el lluç, que ja que el tomàquet, doncs, és la vedete de la secció d'avui, si fem una bona salsa de tomàquet, el lluç sí que el podríem fer o fregidet o voltivolta, i un lleuger xup-xup amb el tomàquet, aquí sí. Aquest ens ho aguantaria, perquè ell és tendre, perquè ell és sucós, perquè realment quan fem una zarzuela ja ens agrada que es trobi la salsa i el lluç cuinant. La llenguadina, si és petita, enfarinada i fregida. Però si ja és més grossa, donem-li el tracte ja d'un llenguado, de fem-lo a filets, i el filet ja sabem que de llenguado que triomfa sempre. Ja estem parlant de plats de celebració. El corball, n'hem parlat moltes vegades, que és aquell peix que cantava el de la serra i deia que és un peix negroide, és el cosí germà d'un llobarro. Per tant, el tracte, tractem-lo com un llobarro, el forn, ara que ens agrada tant. I la galera, ja ho sabeu, és aquell producte que té poc tall a dins. Si la mengem, ens punxem els llavis, però en canvi, tallada a trossos, fa una base de brous per fer fideuades, per fer arrossos, per fer suquets, que no té competència.
0: Sí, sí.
1: Ho compro tot.
0: Per cada dia, eh? Amb un tomàquet diferent i un peix diferent.
1: Sí, senyora.
0: Ara ve molt
1: sí,
0: de gust. I de carn, què hi ha, Elisabet?
2: Doncs mira, crec que feia dies que no parlàvem de vedella i aprofitant que té el preu força estable, us aconsellem l'entrecot o mitjana de vedella. Nosaltres sempre us suggerim, doncs, especialment la vedella femella i a poder ser de granges catalanes.
0: Clar que sí. Quan més
1: sí,
0: a prop,
1: tant,
0: millor.
1: Bueno, sí, sí, sí, sempre, exacte. Hem de protegir aquest producte, aquest sí. producte de primera gamma. Canviaria la nostra cuina. No, això no ho hem de perdre. Això és patrimoni. Un patrimoni viu que ens alimenta i ens fa gaudir. Per tant, un entrecot sabem que és tall premium, gruixudet, ens agrada la brasa, ens agrada la planxa, però també és ideal per fer un rosbif. I ara l'estiu és... jo penso que és una fórmula molt agradable de cuinar. Sabem que si fem un entrecot, la peça és important, ha de ser de quilo i mig. Demana una premarinada, i la marinada és amb oli, amb l'oli que després el rostirem, amb el suc de mitja llimona, amb una copeta d'un vi sec, amb sal, amb pebre, amb una mica de nou moscada. I mira que és ben, ben senzilla aquesta marinada, però li tenim com una hora o dues, anar-lo passejant, anar-lo mullant, anar-lo tombant, l'escorrem de la marinada, la guardem, el marquem amb una paella ampla o amb una que se l'ha marcat per totes les seves cares, el mullem amb aquest suc de la marinada i l'entrem al forn per assolir aquell color rosat, que és sucós i rosat, no vermell, sinó rosa, que els teixits realment han quedat cuits però són tan agradables. Com a nota orientativa, el forn per quilo de carn són 13 minuts. Aquesta és una nota orientativa. Sí que és important que quan després de marcat, posant-hi el suc de marinat i entrat al forn, no el tallem de seguida, perquè dins hem tallat tots els vasos dels teixits, hi ha un trànsit de sang que no el veiem però que hi és i que necessita un repòs. Per tant, el traiem del forn, el deixem 10 minutets que relaxi i llavors sí que ja el podríem servir ja mig tebi o el deixem refredar totalment per menjar-lo amb una bona amanida de tomàquet o de colombra o de carbassó o amb unes patates a la forquilla.
0: Clar, no, no, deliciós. I disfrutar, a partir d'aquí ja a gaudir. Ja està. Quines altres coses trobaríem a la carnisseria, Elisabet?
2: Doncs mira, de vedella també us proposarien una opció més econòmica, però que manté el sabor i la qualitat, que és la picanya.
1: Sí, sí. Sí, sí. La picanya ha anat guanyant terreny a través de la cultura de Brasil.
0: Sí.
1: Però és un tall molt magre, que és ben bé un pam davant de la tapa plana, que finet per arrossar és deliciós, fins i tot com a bistec, ja tallat a un centímetre, volta i volta, ens agrada, però podem donar-li el mateix tracte que un rosbif,
0: Ja.
1: Per tant, tenim un tall molt magre, el preu, evidentment, que hi ha diferència, i el resultat, plaer total.
0: Mira que bé, quina bona idea, amb la picanya. És veritat que són talls de carn que han entrat els últims anys al mercat,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: no els coneixíem.
1: Els hem tingut sempre, clar, els nostres vedells sempre han tingut aquest
0: clar,
1: tall.
0: Clar.
1: Nosaltres, clar, jo vinc d'aquest món carni, l'havíem batejat aquest tall,
0: ja.
1: Perquè havíem observat que la tapa plana és molt magra, que és molt bona per arrebossar o per fer llibrets, però aquest pam és una cosa, ostres, que destaca de tota la peça.
0: Ja.
1: I el havíem batejat amb el nom de Pamet, perquè que fa un pam. I llavors, això és el Pamet, i el Pamet és molt diferent del resta de la peça.
0: Ja, clar, clar, clar. Mira, ara amb noms nous ens hi fixem, també,
1: i
0: guanyen protagonisme.
1: No, i descobrir cada tall perquè és adequat a l'hora de la cuina,
0: Clar. Bé, què faltaria, Elisabet?
2: L'aviram, poder, no?
0: Sí, sí.
2: Sí, doncs, els pollastrons, us aconsellem aquesta setmana els pollastrons de granges de Lleida. Ja sabeu que són aus criades a l'aire lliure i tenen molt poc greix i una textura de la carn molt suau i bona.
0: Bé,
1: sí.
0: I amb això?
1: Bonics, bons, sí, són bonics, bons. Tenen una presentació, jo penso que divina. Només amb sal i pebre i una mica de pell de llimona i ja triomfem. Jo us voldria engrescar, doncs, que els féssiu rostidets al forn, els teniu llestos just amb una hora, fins i tot ni arriba a vegades amb una hora. Però, mentrestant, hi ha una salsa molt divertida per cuinar-lo, que és un curri, i aquest curri és tan senzill com fer un sofregit generós de ceba, no molt fosc, just quan comença a daurar, però hi faríem tanta ceba com poma ratllada, fins a arribar a aquest punt ros. Una vegada ho tenim en aquest punt, sempre és una salsa que s'escapa de la Mediterrània. Per tant, ho farem amb oli i amb mantega. Quan tenim aquest sofregit de ceba i poma, el salpebrem posem una mica de nou moscada, però hi afegim una bona cullerada d'aquest curri que comprem, que és una barreja d'espècies. I afegim el curri, un parell de cullerots o d'aigua o d'un brou molt lleuger que marxi, afina amb el punt de sal, i hi afegim una bona tassa o de crema de llet o de llet de coco. Uh-huh. Quan ha arrencat el bull, napem aquests pollastrons que ja tenim al forn, deixem que marxi junt 3 minutets i tenim uns pollastrons amb curri. Wow. Que us demanaran
0: això
1: un altre dia, us repetiu.
0: Això és increïble. Ja tenim el menú fet, eh? Ja està. Per tota la setmana ens serveix això. I fora mandra! Que ho tenim
1: fora
0: clar.
1: Mandra, sempre.
0: Carme Ruscalleda, Elisabet Carvajal, moltes gràcies a les dues. Una abraçada.
3: Bon cap de
1: una
3: setmana.
1: Abraçada.
3: Adéu, igualment. Una abraçada.
1: Adéu,
0: adéu. Jo sóc músic de carrer. Del teu pas sóc titellaire. Bé, doncs ara que tenim tota la felicitat de la panxa plena, oi? Doncs ens n'anem a un altre goig. Ara marxem a l'Hospitalet, perquè ahir va començar el Festival d'Arts de Carrer per amor a l'art. Art amb H de l'Hospitalet. Enguany l'edició va dedicada al circ contemporani, a la dansa i a la música en viu. Aquesta és la 22a edició i forma part del Summer, el cicle d'activitats d'estiu de l'Hospitalet, que fins al 4 de juliol doncs canviarà la cara a zones com els Jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys i Jové, la Rambla Marina o els Jardins Pablo Picasso, i tot amb activitats obertes i gratuïtes. Podem parlar amb Lara Renard, que és directora del Festival Per Amor a l'Art. Lara, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta, en aquest festival l'espectacle el porteu tots a la sang, tant tu com la Marina Miguel, que també està al capdavant del festival, us dediqueu a les arts escèniques. Què suposa per vosaltres treure aquestes arts al carrer? Per què és important?
4: Doncs, com bé dius, la Marina i jo som artistes que estem en actiu, ella és ballarina i jo soc trapezista, i la veritat que és una oportunitat molt xula, perquè... em sentiu?
0: Sí, sí, totalment. I tu a mi?
4: Ah, vale. Ah. Sí, que t'he sentit alguna cosa. Perquè nosaltres pensem, des de les ganes que tenim de compartir diferents espectacles, pel tipus de contingut que tenen, pel tipus de transformació de l'espai que generen. Bueno, hi ha com moltes coses que tenim... Que valorem a l'hora de triar els espectacles que volem programar, però a més també, com que som artistes, generem espais que pensem que pel sector van bé. Com per exemple és el Germin Arts, que és el projecte amb el que comencem el dia d'avui. Ara mateix estic veient les artistes preparant els muntatges que a les 7 engeguem, no? Aquí als Jardins de Pablo Picasso i el Germin Arts consisteix en una convocatòria oberta per processos artístics que estan encara en procés. I aleshores és un moment molt xulo perquè són moments fràgils en una creació, però que necessites mostrar perquè les arts de carrer necessiten el carrer i el públic.
0: Yeah.
4: I aleshores les companyies agraeixen moltíssim espais com aquest i dir... Vale, pues venim a provar, potser no funcionarà, potser sí. Com a públic també és un regal veure artistes que estan provant i tu ets partícip d'aquest procés de creació i, bueno, no sé, a mi em sembla com...
0: Home, és
4: un
0: molt
4: projecte
0: especial.
4: Que agafa una forta... Sí, i agafa una perspectiva molt gran perquè estem molt acostumades a veure coses que ja funcionen, que ja roden i és molt agraït, evidentment, però de sobte quan veus algo que encara es qüestiona cap a on anirà...
0: Ja.
4: És molt interessant i fins i tot hi ha artistes que obren

0: que obren col·loqui.
1: Això t'ho anava a preguntar. Mira, hi ha interacció amb el públic per dir què us ha semblat, us agrada, no? Tiraríeu més cap aquí o cap allà?
0: Sí, clar, també s'ha de veure, no?, com formules aquestes preguntes, i les companyies que ho fan s'ho pensen bé, què necessiten saber del públic, no? Ja. Perquè és tan fràgil aquest moment que si et diuen «ai, no m'ha agradat», doncs igual t'enfonsen, no? Però ja. És xulo perquè també com a públic veus quines preguntes et fan i què estan buscant. I aleshores veus com es generen les preguntes artístiques al voltant d'un espectacle per acabar creant-lo, no?
1: Que interessant.
0: Sí que ho és.
1: I a més, fixa't que aquesta proposta és bastant original. Poquíssimes vegades podem veure un work in progress, no?, que es diu, allò...
0: Exacte,
1: com estan treballant els artistes en les seves peces. Però a més, sou un festival que aposta per una mirada femenina. Com ho feu aquest any?
0: Doncs, bueno, des de fa molts anys que amb l'equip ens hi posem molt a fons en aquestes coses, perquè si no és molt fàcil acabar programant especialment homes, perquè, bueno, perquè tenen més oportunitats, perquè no paren per maternitat, perquè des dels inicis els dies més fàcil, tenen espais de poder, bueno, és així, no? Aleshores, nosaltres, com a equip, ja fa anys que ens ho plantegem i revisem una mica qui hi ha sobre els escenaris que plantegem nosaltres, també qui hi ha la direcció artística, perquè els espais de poder no són només sobre els escenaris i la representació que hi ha, sinó també qui pensa i qui pren les decisions. I això també em sembla molt important.
1: Clar.
0: I ara fa 2 anys que la Marina i jo, que som dues dones joves, estem al capdavant de la direcció artística, tot i que és bastant dialogada amb tot l'equip, però nosaltres portem les propostes i somiem també.
1: Clar.
0: Amb això i diem, vale, també quin contingut s'exposa amb aquests espectacles, perquè el que volem és també remoure una miqueta, fer pensar, fer sentir i fer generar pensament col·lectiu arrel del festival, no?
1: Clar.
0: Està molt bé passar-t'ho bé i aplaudir, i també hi ha espais per això, però necessitem anar més enllà. I
1: com reacciona l'Hospitalet a aquesta proposta? L'Hospitalet, i suposo que també, escolta, gent de Barcelona, dels voltants, que li interessi, no? Quina és la reacció del públic davant la proposta vostra?
0: Ostres, realment és molt bona. A veure, aquest festival fa 22 anys que pretén capgirar una miqueta i portar propostes que sorprenguin, no? Pa lo bon i pa lo malo.
1: Sí.
0: Moltes vegades potser són espectacles que no són tan fàcils de veure, o sí que ho són, però no te'ls esperes, no ho sé. I normalment et sorprenen. Ahir, per exemple, vam fer la primera programació a Can Sumarro, la inauguració del festival, i hi havia especialment 2 espectacles que tenien bastant de contingut. Un era sobre la memòria històrica, que és un espectacle que jo portava volent-lo programar diversos anys, i va funcionar moltíssim, ens va deixar a totes. És un espectacle molt poètic de l'Estefania de Paz, es diu Olvido Flores, et remou les entranyes perquè et parla de l'etapa de la Guerra Civil i la postguerra i on estem ara arrel de tot això, no? Aleshores, bueno, et remou molt, però ho fa des d'un lloc tan bonic també que enganxa.
1: Clar.
0: I et porta de la mà des del principi. L'Estefania, a més, és una artista, és pallassa i t'enamores d'ella des que apareix en escena, no?
1: Escolta, comentem, ja que estem parlant dels espectacles en si, comentem una mica la programació, perquè hi haurà circ poètic, també humor i crítica, espais per descobrir aquests processos creatius. Fes-nos 5 cèntims del que podrem veure.
0: I tant, avui comencem a les 7 als Jardins de Pablo Picasso amb aquests processos de creació, el Germin Arts, i després ens desplacem cap a la plaça Lluís Companys per continuar amb una peça de dansa que venen de Galícia, el Colectivo Globo, i continuarem amb Eunoia Col·lectiva, amb un espectacle de circ molt acrobàtic, amb 10 artistes en escena, són 10 o 11, i després acabem amb un concert per acabar ja de tancar la jornada i moure'ns una miqueta i acabar de suar, amb Barrio Adentro. I demà ens estarem sempre a la plaça Lluís Companys. Començarem amb un taller de circ per tota la família a les 5:30 de la tarda. I anirem continuant. Hi haurà propostes com una proposta de dansa i teatre físic que és Securitas Service, que ens proposa una reflexió i un mirall amb l'auge de l'extrema dreta, per exemple. Després continuarem també amb un espectacle de trapezi mini volant d'una companyia catalana que són els que estan fent ara mateix trapezi mini volant aquí a Catalunya, que és una tècnica que és difícil perquè necessites una infraestructura gran tant per assajos com per actuacions, i jo crec que s'ha de veure, això és molt impressionant. I acabem també la jornada amb un concert de Valcúmbia, que, bueno, jo crec que ens farà ballar mogollon.
1: Molt bé. Bé, 22 sí. anys d'èxit, aquest festival sí. per amor a l'art. Quina ha estat la clau de l'èxit? Mantenir-se 22 anys? Com es fa?
0: Doncs dialogar molt amb el públic, amb el moment social, dialogar molt amb l'Ajuntament, perquè s'han de veure les necessitats que hi van havent, no? Tant a nivell polític, social, de públics, quines ganes té la direcció artística en aquell moment també, què estan creant les artistes, perquè això també dialoga molt amb el moment sociopolític que es viu. Bueno, és tenir ganes d'arriscar i tenir ganes de pensar i tenir ganes de compartir i generar pues, aquesta llavor col·lectiva, no? Perquè hi ha públic que porta venint des de la primera edició i encara hi és, no?
1: Ja.
0: O que s'han enganxat a la 11a i des de llavors hi venen sempre i els veus, els coneixes, els saludes pel seu nom, no? És preciós. I evidentment també hi ha públic de sector, hi ha públic que ho descobreix cada any i arriba aquí, però bueno, per mi la joia és el públic de l'Hospitalet que repeteix això, bueno... Sí, és un regal.
1: Sí, la fidelitat, no?, que demostra que els ha encantat, no?, i que hauran viscut moments doncs macos, segur que sí.
0: Sí, que s'apropen i et comenten els espectacles. I et comenten els de l'any passat i els de fa no sé quants anys i te'ls comparen amb els d'aquest. Això és el que busquem.
1: I una altra cosa que crec que no s'ha de passar per alt, que comenceu els espectacles a partir de les 7 de la tarda, no?, que també ve de gust sortir una miqueta quan ja baixa la calor, no?,
0: Sí. Clar, bueno, és un paradigma que tenim ara mateix els festivals d'arts de carrer, perquè sí que estem intentant programar en horaris que estan fora de les hores de calor i del sol i tal, però, per exemple, els muntatges els mengem amb patates, saps? Estem muntant a les 2 del migdia, a pleno sol. I això també, bueno, no sé cap a on anirà en els propers anys, perquè, a veure, jo ara mateix estic parlant des d'una ombra amb un airet meravellós, també t'ho he de dir. Però això cada any pot canviar.
1: Bé, però al vespre, quan es pon el sol i a la nit, doncs un gust, sortir a les places, als parcs i gaudir d'aquest festival. Sí, senyor, aquest per amor a l'art, amac de l'Hospitalet. Lara Renart, codirectora del festival, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé,
0: adéu.
1: Connectem de nou amb els nostres companys, el suport tècnic d'Iker García i la nostra companya Gemma Esteve, que estan seguint l'última hora de l'incendi de la Bisbal. Gemma, endavant, molt bona tarda de nou.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments estem pendents de la compareixença que oferirà d'aquí uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha vingut fins aquí, fins a la Bisbal d'Empordà, per reunir-se amb els diferents comandaments i per conèixer de primera mà com evolucionen aquestes tasques d'extinció. Un incendi, doncs, que afecta ja una superfície d'unes 750 hectàrees, tot i que el potencial és de 10.000. Segons els primers indicis, l'origen estaria, com dèiem, en l'ús d'una radial per part d'una empresa que feia treballs de senyalització al costat d'una carretera. Els bombers expliquen que es tracta d'un incendi complicat, sobretot pel vent, que aquest matí ha bufat amb intensitat, vent de tramuntana, i que al llarg de la tarda podria canviar de sentit amb l'entrada de la marinada. Això podria obrir un dels flancs, el que va de la Bisbal fins a Santa Cristina d'Aro. Per això ara els esforços se centren precisament en reduir el seu potencial i evitar que surti de la zona de contenció. Els bombers treballen en una àrea d'unes 800.000 hectàrees amb un perímetre actiu d'uns 8 quilòmetres, segons ens expliquen. Sobre el terreny hi ha més de 225 efectius lluitant contra les flames. També s'han activat bombers de guàrdia i s'ha demanat reforç de l'UME a l'exèrcit l'exèrcit per evitar tenir, ens explicaven, problemes en cas de simultaneïtat per si hi hagués algun altre incendi. Recordem que a Girona encara hi ha un altre foc actiu, a Vilavenut, on l'incendi que crema també des del matí encara no està estabilitzat. A hores d'ara, per aquest incendi de la Bisbal, el primer gran incendi de l'estiu a Catalunya, hi ha 7 localitats confinades, les més properes a la zona d'aquest foc, algunes molt turístiques, com Platja d'Aro i Calonges, per això que es demana evitar desplaçaments cap a les segones residències. També hi ha 5 carreteres tallades, entre elles la C66 a Palafrugell.
1: Gemma, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda. Bé, continuem passant 6 minuts de 6:15 de la tarda. Saben que els divendres són dies d'estrenes i avui a l'entrellat en portem una que trenca esquemes. 9 lunes, la història d'Àngel, que és un home trans que decideix seguir i tirar endavant un embaràs accidental. És l'Àngel és un atractiu entrenador personal, però després d'un any sabàtic torna a treballar en un gimnàs. I tot sembla anar sobre rodes, però rep aquesta notícia de l'embaràs i aquest fet posarà la seva vida cap per avall.
3: Bueno, es que está enamorado.
4: No sé si estará enamorado, pero no tienes buena cara, Ángel.
5: No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
6: ¿Quién es?
5: No.
7: Por favor, dinos algo, coño.
8: ¿Estás asustando? Estoy embarazado.
9: Virgen de Araceli.
10: Estás de coña, ¿no?
11: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jode. Para que yo lo entienda. Los hombres no pueden... ¿No?
12: La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
13: Lo que he tenido que pelear y hacer para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren.
10: ¿De qué tienes miedo?
13: Que no quiero que me vean como un monstruo.
10: Tú tienes que hacer lo que tú sientas.
1: Déu-n'hi-do, 9 lunes està dirigit per Patricia Ortega i protagonitzada per Zach Gómez en rols. Els podem saludar tots dos. Patricia, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, Zach, ¿cómo estás?
15: Hola, hola, hola, ¿cómo estáis?
1: Oye, Patricia, esta película está inspirada en una experiencia personal, ¿no? Una amiga tuya, pero decides plantear el personaje de un hombre trans y un conflicto bien físico.
14: Bueno, no, más que no está inspirada realmente en ninguna historia real. Lo que pasa es que tengo muchas amigues y amigas trans que rodean mi vida, que son parte de mi familia y que, bueno, que a través de ellas he podido entender que nuestro cuerpo en el día a día vive encerrado como en una perspectiva muy binaria y que realmente a veces es muy difícil vivir así, ¿no? Vivir en una sociedad donde todo se limita a ser hombre y a ser mujer, y a partir de allí, de esa necesidad de hablar del cuerpo desde toda su extensión diversa y natural, creí importante poder quitarle el género a la gestación, ¿no? Entender que no todas las personas menstruantes son mujeres, que la gestación no tiene género y que si bien, aunque cuando vamos a lugares donde las personas menstruantes se van a hacer, no sé, un ecograma para ver cómo está su bebé, nos damos cuenta que allí los papás gestantes no están, los carteles que hay son de mujer, muchos hospitales o centros de salud se llaman centro de la mujer, dejando totalmente al lado a las otras personas que también tienen posibilidad de gestar. Entonces, esa necesidad de hablar desde la gestación, desde otro punto de vista, fue que nació 9 lunas.
16: De hecho, el punto de partida, la primera escena de la película, ya es muy representativa porque nos adentramos a un gender reveal. Estas fiestas donde pues se descubre si el recién nacido va a ser un niño o una niña.
1: Ya.
16: Tenías clarísimo, ¿eh?, que la primera escena tenía que estar situada en este entorno, ¿no?
14: Sí, a mí me parece, a ver, a mí me parece una locura lo de los gender reveals. Cuando, de hecho, los descubrí escribiendo la película. Yo no sabía que existían y fue Olmo, mi productor, el que un día me dijo: Patricia, mira esto. Y cuando lo vimos, yo dije: esta es la escena inicial. Esta es la escena inicial porque creo que es la evidencia ideal de decir antes de que cuando estamos en la barriguita, no hemos nacido, ya están preguntando, ¿es niño o niña? Y dependiendo de los genitales que tenga esa persona que está apenas en la barriguita, ya te asignan colores, juguetes, roles, y sin preguntarle a ese ser que está naciendo, sin dejarle que crezca y aprenda quién es o cómo quiere ser, ¿no? Entonces, el punto de partida de la película es ese, porque Ángel vive en una familia que lo quiere mucho, que lo ha ayudado en su proceso, pero que no se desliga de este mundo binario. Y bueno, hay una fiesta familiar donde se espera un bebé y donde se va a revelar el género, pues.
16: Pero Ángel aparentemente está tranquilo, ¿no, Zach, en esta escena?
15: Bueno, yo creo que, como dice Patty, ¿no?, su familia lo quiere, lo acepta y lo cuida como él es. Entonces él también tiene que aceptar a su familia como son ellos, ¿no? Es el gender reveal del bebé de la prima, que la prima es un personaje maravilloso, muy, muy bueno, muy divertido, ¿no? Que también, que aunque no piensen igual o se peguen esos tascas que se pegan en la película, se apoyan y se quieren. Entonces él está ahí apoyando a la prima, sea como sea, aunque bueno, la idea del gender reveal a él le horroriza.
1: Zach, claro. Cuando te presentaron este papel, ¿cómo reaccionaste?
15: Pues yo cuando leí el guión me emocioné mucho, me pareció precioso. De hecho, nunca había leído un guión con un protagonista que fuera un hombre trans, que estuviera tan bien escrito. Y que tuviera un conflicto muy interesante, que no pasaba necesariamente por contar su transición, sino hablaba de algo, de un dilema o una situación, ¿no?, que le puede pasar a un hombre trans de 30 años que ya ha transicionado, ¿no? Que además abre la posibilidad para los hombres trans de hablar de la gestación y nos da ese referente que nunca hemos tenido realmente, ¿no? Y claro, habla de una realidad que nunca ha estado presente en ficción.
1: Es que es verdad que, al menos en la Entrellat, en este programa, sí que hablamos muchísimas veces de cuestiones de identidad de género y demás, pero el hecho en sí del hombre embarazado, pocas veces se trata. Sí. Yo creo que debe existir incluso una ignorancia en general en la sociedad de muchas preguntas por responder, ¿no, Patricia? Tipo, ¿un hombre trans tiene útero, tiene óvulos, tiene ovarios? Y sí, puede tenerlos, ¿no? ¿Por qué no?
14: Pues sí, una persona trans tiene úteros, tiene ovarios y después decide en su vida si quiere conservarlos o no, ¿no? Porque la transición en cada hombre trans es diferente, es personal, es muy subjetiva, ¿no? Tenemos que tener la transición como una decisión muy íntima, que no tiene una meta específica, ni tiene una forma, ni nada, sino que va a depender de lo que cada hombre trans quiera con su vida. Entonces, claro, hay hombres trans que no quieren ser papá, ni quieren parir, hay otros que sí, hay otros que se dejan su útero, y otros que no, igual que la mastectomía. O sea, eso realmente, ese proceso de hormonas o de intervención quirúrgica son tan personales que no podemos definirlas. Simplemente son decisiones propias y están abiertas a lo que quiera cada ser humano, pues cada hombre trans.
15: Total.
1: Claro. Claro. Zach, ¿te lo has planteado a raíz de esta película?
15: Me lo preguntan mucho. No, la verdad es que no. Creo que la gestación es algo que le regalo a Ángel y que he vivido en ficción y para mí se queda ahí.
1: Claro. ¿Y este conflicto en el momento en el que un hombre se queda embarazado con su pasado, con su antigua identidad de género y demás, ¿lo comprendes?
15: A mí lo que me gusta mucho de la historia es que Ángel es un hombre trans que también se ve atrapado en la idea de masculinidad que él ha construido, ¿no? Él ha crecido, ¿no?, creyendo que ser hombre significa llenar como una lista de tics, ¿no? Y creo que esta decisión, este momento vital, le pone delante que ser hombre es mucho más que todo eso, ¿no? Y que ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder vivir y atravesar esa experiencia que se le ha presentado, ¿no? Que aparece como una posibilidad, casi como un regalo para seguir creciendo y aprendiendo como persona, y algo que él realmente quiere vivir y puede vivir gracias al apoyo de su familia, ¿no?
16: Uh-huh. Es verdad que cada vez más vamos conociendo pues a hombres que gestan y que tienen criaturas, y hoy justo me han salido unas declaraciones de María León hablando precisamente de la película, que decía: ostras, pues me encanta que todos esos hijos e hijas o hijes tengan una película que cuente también su historia.
15: Sí, hablamos ya de bueno, ya hay generaciones, hay bebés que son,
16: claro,
15: que son,
16: claro,
15: bebés que han traído sus papás. Entonces, es muy bonito que ellos van a tener una película en la que, bueno, van a poder decir: es que mi papá es un chico como Ángel, ¿no? Y está muy bien, porque los hombres trans no hemos tenido esos referentes en ficción, y también está bien porque existen esas familias como referente, ¿no? Siempre las personas queer hemos sido vistas, ¿no?, en lo audiovisual.

0: donde lo conflictivo, las luchas de poder, yo todo eso lo dejo a un lado. Para mí, ya hacer cine es muy difícil, logísticamente es bastante complicado,
1: no lo
0: igual
1: compliquemos
0: que
1: más.
0: financieramente, y en el
1: Eso
0: set
1: es.
0: tiene que estar todo
1: Paz.
0: para abrazarnos
1: Claro.
0: y solventar los problemas, pero sobre todo ser muy cómplices y lograr la energía ideal para que ocurra la magia y para que las cosas, no es que no salgan bien, sino que pasen cosas que no estaban, que no estábamos esperando, que nos superen.
1: Claro, Patricia, nos quedan 3 minutos. No me quiero marchar sin preguntarte. Tú hace muchos años que estás afincada en Sevilla y en Andalucía acaba de entrar Vox en el gobierno. No sé cómo lo vives esto.
0: Pues bueno, ayer lo estábamos comentando. Ya yo tengo, no tengo tanto, tengo 4 añitos aquí, y ayer lo estábamos comentando. Pues como inmigrante y como realizadora y como partícipe de esta comunidad LGBT, a mí, yo puedo reconocer que me da miedo. Me da miedo porque hay muchas cosas que se han conseguido, hay muchos pasos que se han dado hacia adelante, y que eso es muy frágil, muy frágil. Si no se mantiene, si no se conserva, podemos ir para atrás otra vez, ¿no? Pienso siempre en mi país de Venezuela, en mi país de nacimiento, y miro hacia atrás y digo, no, no, no, no, no. Es que me encantaría que la gente, que los españoles supieran el privilegio que tienen de los avances que hay. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues nada, seguir trabajando con compromiso, con ética, con empatía, trabajar sobre todo por la conversación,
1: Ya.
0: por el diálogo abierto, con ética, con respeto. Es la única forma que hay que seguir trabajando siempre, enfrentando los temas incómodos, pero siempre hablando, hablando y no quedarnos calladas. Yo creo que es el momento de que el silencio no es un buen compañero,
1: No sé si
0: ¿no?
1: Saki quiere decir algo, nos queda un último
2: Sí,
1: minuto.
2: por sumar a esto que dice Patricia, yo creo que la cultura es un muy buen antídoto. Es muy buen antídoto contra estos discursos de odio, contra esta gente que vierte auténtico veneno contra otras personas. Y creo que por eso es tan importante hacer películas como esta y que estas personas no metan mano en apartados de cultura.
0: Yo invito a los compañeros de Vox a que vayan a ver 9 Lunas
1: Bueno.
0: para ver si les
2: Sí,
0: gusta, no
2: sí.
0: les gusta, que comenten, a ver qué piensan. De verdad que sí,
1: Sería un ejercicio bien interesante.
0: vayan a ver qué piensan y nos sentamos a conversar.
1: Patricia Ortega, directora de 9 Lunas, muchas gracias. Enhorabuena por la peli.
0: Muchas gracias.
1: Zac Gómez Rolls, protagonista, también enhorabuena. Felicidades a los dos.
2: Muchísimas gracias.
1: La pel·lícula s'estrena justament avui, 9 Lunes, a cinemes de tota Espanya. Gràcies i adeu, bona tarda. Estem arribant a les 6 de la tarda, encara pendents de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre l'incendi de la Bisbal. Tota la informació l'amplien els serveis informatius. Fins ara mateix. Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Continuem seguint de prop la situació de l'incendi forestal de les Gavarres, originat a la Bisbal d'Empordà, que continua fora de control i que ja ha cremat unes 750 hectàrees segons les dades provisionals dels agents rurals. El foc manté confinades unes 12.000 persones de municipis propers i ha obligat a evacuar els 150 infants d'una casa de colònies. Protecció Civil ha activat la fase d'emergència del pla Infocat. Els bombers han desplegat el màxim nivell de comandament, el 6,5, davant la simultaneïtat dels incendis de les Gavarres i també el que s'ha declarat aquest migdia prop de Vilademuls, a l'Alt Empordà. Més de 225 efectius treballen per evitar que les flames s'estenguin per tot el massís de les Gavarres, que té un potencial d'afectació de fins a 10.000 hectàrees. David Borrell, cap d'intervenció dels bombers.
4: És importantíssim de tancar el que seria el flanc dret, no perquè ara sigui el més actiu, però sí perquè en els propers dies preveiem que tinguem una onada de sud, fins i tot una onada de calor la setmana que ve, i per tant, sí o sí, el que hem de fer és treure aquest potencial de 10.000 hectàrees que tenim com a escenari potencial.
1: Els agents rurals i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències.
5: Sàpiguen també que hem demanat activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar una unitat militar d'emergències.
1: S'està investigant l'origen del foc, que podria estar relacionat amb uns treballs amb una radial al marge d'una carretera, una activitat prohibida amb el nivell 3 del Pla Alfa. Ja s'ha identificat l'empresa que feia els treballs. Així ho ha explicat Jaume Bosch, cap de l'àrea regional d'agents rurals a Girona.
6: És bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas.
1: Mentrestant, Protecció Civil demana evitar desplaçaments cap al Baix Empordà i recorda que 5 carreteres continuen tallades per facilitar les tasques d'extinció. Així que ens interessem a aquesta hora per l'estat de la circulació. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim recordant que hi ha 5 vies totalment tallades pels incendis del Baix Empordà, la C66 a Palafrugell, i vies locals que coneixen Llagostera amb Calonja, Banyoles amb Viladamuls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, i Cornellà del Terri i Viladamuls. A més, també se sol·licita que no hi hagi desplaçaments cap a aquesta zona. La situació és molt complexa, d'emergència, i per tant cal evitar desplaçaments en aquest sentit. Estem immersos també en la plena operació sortida del cap de setmana. Hi ha diversos punts de lentitud a tot arreu, gairebé del territori, però especialment la P7, amb aturades a Barberà, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, per exemple. També rondes a Barcelona amb molta mobilitat i en el cas d'altres vies amb afectacions, per exemple, la C32 Argentona, hi ha aturades, com també la C58, on hi ha una avaria de Ripollet cap a Trinitat. Com sempre, emplaçar-vos a que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I tota aquesta situació de risc d'incendi, quan està arribant la segona onada de calor de l'estiu, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un avís per temps perillós, altes temperatures, a partir d'aquest diumenge. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, en declaracions a Ràdio 4.
8: Estem en predicció d'una segona onada de calor que a hores d'ara doncs la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els 2 dies àlgids d'aquest episodi de...
1: El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, nit tropical a molts punts de Catalunya. Tot i que la onada de calor acabarà mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat alerten que les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins al setembre. Agents Rurals, per cert, ha explicat que manté el perill d'incendi a bona part del territori. De cara a demà està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 114 municipis de 12 comarques catalanes. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i a l'edició vespre en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Continuem en directe a Ràdio 4. Passen 6 minuts ja de les 6 de la tarda. Tothom pendent d'aquest incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal, que de moment ja ha cremat 750 hectàrees, esperant la compareixença de la consellera d'Interior. Recordem que Protecció Civil i Bombers de la Generalitat demanen a l'àrea, tota la ciutadania que vulgui sortir en aquests moments de l'àrea metropolitana de Barcelona en direcció cap a la Bisbal i altres poblacions del costat, Baix Empordà i Gironès, etc., que no es dirigeixin cap a aquesta zona perquè no dificultin les tasques doncs, de treball dels bombers per extingir aquest incendi. Estem molt pendents de qualsevol novetat, però ha arribat el Manel Ferrer. Com estàs, Manel?
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Que saben que ens posa el dia de la crònica social els divendres per tancar l'entrellat. Què ens expliques avui?
1: Home, avui us porto moltíssimes coses que han passat aquesta setmana i una que en les darreres hores Samantha em té especialment flipat, et diria, perquè no coneixia aquesta història. Us haig de posar en context la cantant Tamara, no Tamara Llorena, sinó Tamara la de los boleros.
0: La bona.
1: La de Moncho.
0: Tamara, bueno, la que es va quedar el nom de Tamara.
1: A veure, la bona.
0: M'estic confonent.
1: Bona. A veure, no ho sé, és a dir, entenc que hi ha una que és més bona que l'altra, la mare de los boleros.
0: La de los boleros.
1: La del Moncho, la que cantava les versions aquestes a tota la vida. De si no te hubiera así, dos sería... Aquesta,
0: mal.
1: La mare, aquesta, la que sona ara.
0: Mal.
1: No Llorena, la de la mare amb el bolso en els ladrillos.
0: Molt
1: no.
0: Bé.
1: La mare de la dels boleros.
0: Què
1: passa? És que he descobert una cosa que jo crec que va passar com per alt de tota la ciutadania i em sembla una autèntica fantasia.
0: Sí.
1: Aquesta dona la van convidar a actuar, a fer una actuació, una festa major d'un poble que es diu Castro de Rei, que està a Lugo.
0: Sí.
1: I va trucar, atenció, des del camerino,
0: sí,
1: a la policia civil, o sigui, a la Guàrdia Civil per dir que l'havien segrestat.
0: Però això,
1: que
0: això...
1: estava segrestada...
0: Què dius?
1: En un cementiri.
0: Però...
1: Això és un somni.
0: A veure...
1: O sigui, aquesta senyora la contracta en un poble de Lugo, un poblet molt petit,
0: sí,
1: que resulta que on havia de fer doncs, aquest concert està justament al costat d'aquest cementiri.
0: Sí.
1: I és tan petit el poble que la sala doncs, on guarden els cadàvers fins al moment de la missa, doncs el fan servir també de camerino.
0: Però què m'estàs dient?
1: Per als artistes de la festa major.
0: O sigui, tu estàs allà al costat d'un fèretre.
1: Total,
0: amb
1: home,
0: un cos a dins.
1: Suposo que no està allà, però l'entorn és aquell. Llavors... Per aquest espai ha passat gent com Sergio Dalma o Camela, David Civera i molts altres han estat en aquesta sala annexa a aquest cementiri.
0: I sabien que hi havia
1: allà els cossos. I sabien que d'això anava la cosa. Però Tamara es va assustar tantíssim que li van tancar la porta dins aquest camerino perquè es canviés o perquè fes el que havia de fer, que va acabar trucant a la Guàrdia Civil per dir que estava retinguda dins un cementiri. És un somni, totalment. O sigui, aquesta història és una fantasia.
0: Però clar, és que dir, estic segrestada amb el mòbil.
1: Total.
0: T'han deixat el mòbil.
1: És estrany, això. Llavors va demanar, sisplau, a la Guàrdia Civil que l'anessin a rescatar tant a ella com al seu representant.
0: Que moro.
1: Va donar després una entrevista a Televisió Espanyola al programa Gente, perquè el 2012 encara s'emetia el programa Gente.
0: Ah, tot això va ser el 2012?
1: Sí, fa moltíssims anys, però això ara ha agafat una màxima actualitat perquè ella n'ha parlat en un podcast, perquè la gent en feia com broma i per ella era com un tema com molt seriós.
0: Home,
1: en plan,
0: clar,
1: ho vaig passar molt malament i pensava que no sortiria mai d'allà dintre.
0: Però per què no la deixaven sortir?
1: Perquè ell el que va explicar a la Guàrdia Civil és que quan va veure la situació va demanar a l'organització marxar i no actuar.
0: Ja.
1: I explica que l'organitzador...
0: Vale, un segon, Manel.
1: Pausa.
0: Connectem ja amb la consellera d'Interior, està compareixent davant els mitjans de comunicació. Núria Parlon està just en aquests moments compareixent davant dels mitjans de comunicació, donant aquestes explicacions sobre l'incendi. Aquí la sentim.
2: 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris que estan treballant en intentar doncs, estabilitzar aquest incendi. És un incendi que encara està actiu, que està donant doncs, molta feina. Agrair doncs, també la col·laboració, en aquest cas, dels alcaldes, de l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà i dels alcaldes del municipi. Molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus, no tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir si tenim simultanietat doncs, la cobertura. cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim, doncs, els parcs plens i amb disposició per donar la millor cobertura en una situació que poguéssim tenir de simultanietat, i avançar-vos també que l'incendi de Fontcoberta, que ha cremat unes 38 hectàrees, doncs també està evolucionant ja de manera favorable. Una pregunta, alguna qüestió?
3: Abans ens han informat que els esforços se centraven en el flanc dret, no sé si li han dit quina és la situació ara.
2: Però l'altre... Ell ho pot aclarir, si digues, digues, digues.
4: Són les declaracions, sí, de la consellera d'Interior.
5: El que més ens preocupa d'aquest incendi, sobretot, és el flanc dret i el cap perquè impacta en zones urbanitzades, tot el que és la zona de la costa, i el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? A veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà, doncs, sembla que afluixa molt la tramuntana i, per tant, la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
3: La superfície que s'ha cremat fins ara?
5: Estem parlant d'una mica més de 1.000 hectàrees. Sobretot d'àrea de treball de bombers, no és de superfície afectada, perquè sobretot amb incendis que corren per vent, cremen molt també per taques en moments donats, i per tant queden illes verdes al mig, i llavors els agents rurals, quan es pugui, doncs ja faran una valoració concreta d'hectàrees, però l'àrea, diguéssim, amb què estem treballant són aquestes més de 1.000 hectàrees.
3: No sé si vostè o la consellera han parlat de 4 nuclis confinats, s'han fet més desallotjaments, i quins són els nuclis que es mantenen confinats ara?
6: 4 ordres, no?
5: S'han fet, sí. Són més poblacions, són 7 poblacions, 7 municipis, us els passem després, perquè ara la memòria...
4: Bé, estan i de moment, compareixent...
5: En principi no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
2: També hi ha confinada una casa de colònies, aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers, i per tant és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament.
4: Hem sentit les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que ens ha actualitzat la informació. Els bombers estan treballant en una àrea d'unes 1.000 hectàrees. Han activat més de 200 agents de la UME per garantir la cobertura en els diversos flancs que té aquest incendi. Preocupa sobretot el flanc dret, que té un potencial de 8.000 hectàrees, i bé, volen treballar en que no s'escampi més, sobretot aquesta part de l'incendi. 7 nuclis confinats, també hi ha unes colònies que estan confinades en espera de veure com evoluciona aquest foc de la Bisbal. I recordem, els desplaçaments per la zona, millor no fer-los. La gent que surti de l'àrea metropolitana de Barcelona en direcció cap a la Bisbal i les poblacions properes, es recomana que no es desplacin fins allà, perquè necessiten totes les carreteres per treballar en les tasques d'extinció i també per la pròpia perillositat de la situació. Són les 6 de la tarda, pràcticament ja un quart de 7. Ai, se'ns cremen les gavarres, Està tothom pendent que no es cremin,
1: Total.
4: Les gavarres.
1: Moltíssima precaució, sobretot el que dèiem, que la gent no s'esplaci cap a la zona per no complicar encara més la situació, perquè ja és prou complicada a hores d'ara. Per tant, posem-ho fàcil als professionals que estan treballant.
4: Sí, senyor. I Tamara,
1: estàvem parlant de Tamara, perquè això, Natàlia, és fort,
7: Però bueno, Tamara, què li ha passat? Quina Tamara?
1: Clar, és que aquí ve la cosa.
7: La
1: Samantha ha dit la bona. Clar, jo no m'atreviré a dir que Tamara de los Boleros és la bona. O sigui, no sé si hi ha una bona realment en tota aquesta història. Però
7: perdona, les dues són meravelloses.
1: Clar, d'acord. Tamara, la senyora dels Boleros, estàvem explicant que va denunciar haver estat retinguda en un cementiri abans d'un concert. Tot plegat, com dèiem, va passar a Castro de Rei, a Lugo, el que va explicar a ella, perquè va posar una denúncia a la Guàrdia Civil, és a dir, va portar fins al final això, va dir que tant ella com el seu representant van ser conduïts a una sala del cementiri que els organitzadors havien habilitat com a camerino i la van fer esperar-se al costat d'unes tombes directament a sortir a actuar.
4: Però per què no podia sortir? Però per què no podia sortir? Per què truca i diu, rescateu-me?
1: Ella va assegurar, això ho diu ta mare, això ho diu... És que és fort.
7: Digues, explica, no, no, que després la meva teoria...
1: Sí. Ella diu que la cantant, a la seva denúncia, va dir que no els van permetre marxar i van ser coaccionats perquè actuessin aquella festa tant si sí com si no. És a dir, que ella, quan va veure el percal, va voler marxar a casa seva, va voler agafar el cotxe i pirar,
4: i li van dir que no.
1: Li van tancar la porta i li van dir no, vostè es queda aquí, que ha d'actuar, que és el plat fort de la festa major del meu poble. Això és la cosa que va passar en aquell moment. Llavors ella, quan va aconseguir, es va presentar allà a la policia, lògicament va sortir d'aquesta sala, d'aquest cementiri, habilitat com a camerino, i va pirar a casa seva. Per la seva banda, l'empresari responsable de la contractació de Tamara, la dels boleros, va negar aquestes acusacions i va defensar que aquella sala només s'utilitzava habitualment com a camerino per als artistes que participaven en aquesta revella, en aquesta festa major, i que per allà havien passat altres artistes com Sergio Dalma o Camela, i que mai ningú s'havia queixat de que hagués passat ninguna història estranya ni res.
7: És que, a veure, carinyo, si vas a actuar a un poble petit i tu necessites un camerino, que d'acord, el pots necessitar, o no. Però si tu necessites un camerino i l'únic espai disponible com a infraestructura pública és la saleta que tenen al cementiri, no
1: és el que hi ha.
7: És que és el que hi ha.
1: I a més, segurament estaria superben habilitat.
7: Adaptar-se o morir, mai més vingut. Total.
1: I a més, segur que estava superben habilitat, perquè entenc que aquesta sala hauria ser on esperen doncs, els familiars de la persona que ha mort. Per tant, un lavabo, els seus seients, quatre canapés que li haurien posat. Anava a dir una mica de fiambre. No era el dia per posar jamón fiambre a la sala aquesta del camerino on va estar ta mare. Ella té un record esgarrifós d'aquella situació. L'organitzador diu que allà ha actuat cada any doncs, diferents artistes de moltíssim renom. Va posar com a exemple David Civera. No seria el que jo diria que va tenir més renom que va passar per allà, però sí que va ser-hi un dia en aquella sala i ella a dia d'avui, això va ser el 2012, encara recorda això com una de les pitjors experiències de la seva vida. Un somni fet realitat, si em pregunten, perquè clar, els titulars que recollien els mitjans de comunicació de Galícia era que havien segrestat a ta mare dins un cementiri. És que és meravellosa, és meravellosa. I ara hem de parlar de calés, de diners.
4: A veure.
1: Perquè ha sortit el llistat dels famosos que més calés deuen a dia d'avui a l'agència tributària.
4: Sí,
1: no estàs samant en aquesta llista.
4: No, jo
1: pago tot. És que hauries
4: de
1: deure moltíssima pasta per sortir-hi, eh?
4: Ja.
1: És a dir, si deus 1.000 o 2.000 euros, no hi surts.
4: No, jo no dec ni un duro.
1: Res, ni un duro. Res. Està perfecte, això. Per poder aparèixer en aquesta llista, has de deure més de 600.000 euros.
4: Ah, i qui són? I qui són?
1: Ara mateix, en el top o entre els més tops, trobem Isabel Pantoja, que deu 1,27 milions d'euros. Mario Conde, amb 1,93 milions d'euros.
4: Wow.
1: Gairebé 2 milions d'euros. Paz Vega, que encara deu 1,84 milions, tot i que ha reduït la xifra, però encara segueix estant en aquest rànquing.
4: Va pagant a quotes, no?
1: Va pagant a quotes, va pagant com es pot. Una mica com el gimnàs, doncs cada mes va donant una miqueta, però clar, encara deu una part important.
4: Paz Vega s'ha separat?
1: Paz Vega s'ha separat, sí. Fex, la separació. Ara el tema d'Hisenda, o sigui, l'any aquest està sent catastròfic. Ah, no, és horrible. Fatal. També apareix un senyor que és com molt patriota, però a l'hora de pagar sembla que no, que és Bertín Osborne.
4: Sempre surt el Bertín,
1: sempre
4: surt. No?
1: És un senyor que estima com moltíssim el país, però a l'hora de pagar se li oblida.
4: I els altres anys tenia més deute o el mateix?
1: No,
4: o...
1: ell continua tenint la mateixa deute, que ara mateix són 835.000 euros el que deu.
4: Això genera de comissions, també.
1: Ell ho té, aquests calés. Clar, si tu no pagues, això va pujant, aquest deute.
4: Clar.
1: O sigui, t'enxampa aquest deute.
4: Clar.
1: Mai acabes de pagar-lo. També Arda Turan, que és un exfutbolista, que deu 1,2 milions d'euros a Hisenda, i entren famosos que ja havien estat, però que havien aconseguit sortir, però que tornen a la repesca d'aquesta llista i tornen a entrar a aquesta llista. I qui trobem aquí? Patricia Conde.
7: Ui, però no, ha fet una publicació ella explicant... Bueno, i explicant que és una irregularitat, que, o sigui, que ella, en teoria, ja va pagar tot el que devia i que ara hi ha hagut com una irregularitat, un error del sistema, una mogudeta, que el seu equip està treballant perquè es resolgui.
1: Doncs ara mateix, allà li posen que deu 714.000 euros.
4: Una altra vegada.
1: Torna a entrar a la llista Kiko Matamoros amb 600.740 euros, és a dir, per poquet no entra a la llista, doncs mira, ha hagut d'entrar. I després l'expresident del Barça, Joan Gaspar, i més famosos, però hi ha empresaris que no són tant de l'escena pública com aquests noms que us deien. Però tots aquests ara mateix deuen calés.
7: Sonsoles Ònega s'ha queixat aquesta setmana al seu programa dient que li semblava fatal aquest llistat.
1: Sí.
4: Pues a mi no.
1: Que ella diu que li sembla fatal, que el que haurien de fer seria publicar la llista dels agressors sexuals que tenim en aquest país.
4: Això també, si
1: això
4: volem.
1: També, jo una cosa no treu l'altra, jo també considero. I diu que, a més, Sonsoles explicava que molts d'aquests famosos estan amb judicis amb Hisenda.
4: Ja.
1: I que d'alguna manera ja estan aprofitant, doncs, aquesta exposició mediàtica per fer-los una mica més de mal a aquests famosos que estan
4: clar,
1: en aquesta
4: això,
1: llista.
4: Això sí que em sembla malament. O sigui, si tu has presentat un litigi i ho estàs lluitant a través de la justícia, home, fins que no es resolgui, potser millor no publicar el nom d'aquesta persona, deixar-lo perquè potser finalment tenia raó i has difamat aquesta persona.
1: Clar. No ho sé, veurem què acaba passant amb tot això. Ara mateix us haig de dir que entre tots ens deuen més de 15.000 milions d'euros.
4: Entre tots els defraudadors.
1: Entre tots aquests defraudadors o gent que no està al corrent de pagament, ens deuen gairebé 16.000 milions d'euros, gairebé. És molta pasta,
4: Es poden fer moltes places d'escola a Bressol amb
1: això.
4: Però és
1: que, a més, estic pensant que molts d'aquests tenen els diners per poder fer front a Hisenda. O sigui, Bertín Osborne, aquests 700.000 euros, aquest senyor només...

0: És que vengui alguna d'aquests pisos que deu tenir per Madrid, clar, o per on sigui Andalusia, ja es posa el corrent de pagament.
1: Ja
0: i paga.
1: Està.
0: No sé si també és que era al final també com el fet d'en plan, doncs ara no pagaré, saps? No sé si hi ha una mica com en plan de,
1: ja,
0: doncs t'aguantes,
1: ja,
0: no?
1: Ja,
0: pot ser que sigui això, pot no, ser que sigui
1: i
0: això.
1: Podria ser, bueno, en fi, no, és igual, no especularé, el que no,
0: amb
1: no
0: què
1: cal
0: pot passar
1: especular.
0: Amb això, no? Amb què pot passar, sí, amb això? Doncs aquests són la gent que ara mateix deuen tots aquests calés. I de diners que es deuen, us volia parlar també avui dels regals més curiosos que s'han fet a la família reial i que van rebre durant l'any 2025. Per tant, durant l'any passat, tots els regals que li van fer. Que hi ha regals que no consten. És a dir,
2: ui,
0: si una filla vostra o un fill vostre passa un dia la reina per Passeig de Gràcia i li entrega un dibuix, allò no apareix a ninguna llista oficial. És a dir, no busqui vostè el dibuix,
2: no,
0: de P3 que li van fer a la reina Letícia quan va anar un dia a veure l'escola. No va d'això.
2: Deuen constar els que tenen un valor econòmic,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, aquí ve la cosa. Però, clar, valor econòmic, aquí ve la cosa, Natàlia, perquè van des d'un mòbil que li van regalar al rei quan va estar fent un viatge oficial a, atenció, dues capses de mangos que li van regalar a la reina Letícia.
1: Dues capses de mangos?
0: Dues capses de mangos. Llavors, jo tinc una mica el dubte perquè tots aquests regals en principi van a parar doncs, al bé públic, per així dir-ho, és a dir, clar, va doncs, a un banc on es guarden totes aquestes coses, es fan servir en algun altre moment, però ho he buscat i si hi ha productes, per exemple, que li van regalar també una llauna del Virgínia Salmagro.
1: Home, això menja
0: això
1: tu.
0: Això no va a ningú lloc.
1: Clar.
0: Això els i permeten quedar-s'ho.
1: És a dir, clar,
0: pot ser que algun dia la reina, el rei i les seves filles berenessin uns mangos al costat de la piscina. És a dir, això no ens ho guarden per tots. Però hi ha altres regals que sí que s'han de guardar, per tant, ells el reben durant un temps i després això es retira i passa a ser doncs, de domini públic de tots els espanyols i totes les espanyoles. Vale?
1: Vale.
0: Per tant, què hi ha en aquesta llista? Hi ha més de 429 obsequis.
2: Wow. Carai.
0: 214 van anar destinats al rei Felip, 98 a la reina Letícia i la resta per la princesa Leonor i també a la infanta Sofia o altres membres de la família reial. Per exemple, què podem trobar? Doncs mira, us deia el mòbil que li va regalar el president xinès al rei, un mòbil Huawei. Però clar, o sigui, jo entenc que això...
1: Però serà l'últim model
0: supernovedós. Clar, o sigui, li regala, doncs mira, jo què sé, si tu vas, per exemple, i te'n vas a València regalant una capsa de taronges, doncs ja li van regalar un mòbil que es van portar ella a casa seva, que a més no se'l pot quedar, és a dir, això, que això passa a domini públic. És a dir,
1: pues
0: això un mòbil...
1: trobo que és com un mango, eh?
0: Jo
1: això,
0: també.
1: O ho gastes o es passa.
0: O es passa, perquè surt una nova generació i després no el pots vendre a Wallapop perquè caduca el model aquell. Això li van regalar. Després li van regalar a la reina Letícia, molt fan, un mantó de Manila.
2: Oh, que maco. Oh.
0: Que t'ho regalen i directament hi ha un senyor que apareix com per darrere i se l'emporta. És a dir, no te'l pots quedar,
1: si tu. És molt car...
0: Clar, té un valor important.
1: Sí.
0: Les dues capses de mangos que van enviar al primer ministre de Pakistan, que també sembla una mica cutre, és a dir, primer ministre de Pakistan m'envies dues capses de mangos, ni que hagués demanat jo fruita a domicili, és a dir, regala'm una mica, alguna miqueta més, no? Uns mangos.
2: Mm-hmm. Home, és que jo això dels regals tampoc, sí, ho acabo d'entendre.
0: Bueno, jo crec que es fa com, a vegades fa com un intercanvi, és a dir, el rei d'Espanya doncs, va a un altre país i fan com un intercanvi, en plan, jo et regalo tal cosa que és característica del meu país i tu em regales un altre i fan com un intercanvi de regalets simbòlic. Clar, aquest senyor li va regalar un mòbil, no sé que li vam regalar un pernil, potser, o saber què li vam portar, una sevillana per posar sobre la tele, no? Aquelles que regalaven antanyo,
2: tant de bo,
0: no?
2: Tant de bo,
0: m'encantaria.
2: Tant de bo.
0: Un Elvis Presley, aquest que es movia, la cintura pel cotxe, no ho sé, alguna cosa així, un CD d'Isabel Pantoja, una rana representant Salta la Rana de Maria del Monte, algo molt nostre, no? Jo crec que hauríem de regalar alguna cosa així. Què més coses van regalar? Després, una anguila de massapà. O sigui, hi ha coses que dius, mira, senyor, no regali.
1: Si
0: sí, no regali vostè coses. És a dir, clar, jo entenc que potser tu tens un forn de pa i et fa com molta il·lusió regalar-li algú al rei que ve a veure el teu poble, però clar, si vostè és fornera, no li regali un rodó de mig. Saps que... Sí, jo entenc la il·lusió,
2: home,
0: que et pot fer en el moment, però això
2: cadascú
0: no ho sé.
2: Cadascú regala el que vol.
0: Que a més, tampoc, crec que es, menja, no, mira, tampoc es menjaran el rodó de mig. Que van regalar. O que va regalar.
1: No. Dues històries t'explicaré,
0: vale,
1: de regals.
2: Vinga, va.
1: La primera és del Grand Prix.
0: Ah, m'encanta. Vas fer de madrina algun dia?
1: Jo vaig fer de madrina.
0: Te'n recordes a quin poble?
1: El Grand Prix.
0: Te'n recordes a quin poble vas a madrinar o no?
1: Ai, un era de Saragossa,
0: de
1: no me'n recordo el nom.
0: Sí, més d'un cop, eh?
1: No, era aquest
0: un
1: de Saragossa.
0: Val, Saragossa.
1: Però saps què passa? Que et porten doncs, el producte típic
0: els
1: del poble.
0: Els carmels aquells del Pilar, allò?
1: No. El forn de no sé què i l'altre no sé quantos. Em porten moltes coses.
0: Val.
1: I clar, jo vaig sortir d'allà del plató, que no t'exagero, que portava 8 bosses grans
0: de regals
1: amb magdalenes, una cosa que li diuen com a borratxos, increïble, pa... Però jo havia d'agafar un ave, m'entens?
2: Buf!
0: les bosses ben carregada.
1: I jo deia, i què faig amb això? I li vaig dir a l'equip, escolta, repartim això. I l'equip, clar, suposo que passava un poble darrere l'altre.
2: Estaven tips.
1: No, queda tu. I jo vaig arribar a l'hotel amb allò i em vaig endur una mica el que vaig poder ficar a la maleta, però a l'hotel li vaig dir, escolta, això és per vosaltres, és que no m'ho puc emportar tot.
0: I s'ho van quedar,
1: i ells contents, ells contents de tal. I la segona anècdota és, tu, clar, els reis es van casar fa 20 anys ja.
0: Sí, ja clar, entenem, sí.
1: La reina era periodista d'aquesta casa.
0: Sí.
1: I molts companys d'aquesta casa van ser convidats al casament. I el tema era quin regal li fas.
2: Hòstia, és boníssim!
1: Quin regal li fas a qui serà una reina, que és la teva companya de feina. Quin regal li fas?
0: I què se
2: li,
0: li van fer?
1: Jo sé un, però clar, no ho puc dir perquè no tinc el permís, un company d'aquí de Radio Televisió Espanyola a Sant Cugat.
0: Però algú útil.
1: Era una joia.
0: Una
1: molt
0: joia.
1: Maca.
0: Ah, molt bé. Això està bé.
1: Sí.
0: Això està bé.
1: Però clar, és que tot és poc.
0: És veritat, és veritat.
1: Que li
0: regales a una
1: reina.
0: Però jo crec que en aquell moment ella valora més com la qüestió sentimental que no pas que se li regali com una cosa com molt pomposa, no? Però una joia crec
1: sí,
0: que
1: clar,
0: és maco, que això.
1: Sí, clar,
0: no?
1: Però clar, normalment donaria 150 euros
0: total,
1: pel,
0: en un
1: pel
0: sobre,
1: còctel,
0: total,
1: pel menú.
0: Total, en plan, mira, clar. Sí.
1: Què fas?
0: Molt fort.
1: Aquell moment va ser molt bo.
0: Segur que ho guarda encara, segurament, si li preguntéssim a la reina, segur que ho guarda.
1: Sí.
0: Després, regals aquests. Li van regalar, a mi, un dels més preferits va ser una reproducció de la màscara funerària de Tutankamon que li van regalar a la reina Letícia. Que jo me l'imagino passejant per allà amb la màscara aquesta, fent-li sustos al rei per la nit a mitjanit, no? O sigui, clar, jo m'imagino l'utilització real d'aquests regals
1: boníssim.
0: Molt forts, realment. O sigui, són com, no sé, una ampolla de ginebra.
2: Però això deu costar molts diners,
0: sí,
2: eh?
0: Sí,
1: no,
0: home,
1: era una rèplica, era una rèplica.
0: Però igualment no deu ser allò que fan ara els fills als casals d'estiu amb el guix,
1: amb el
0: no?
1: Guix.
0: És una cosa una mica més elaborada, entenc jo. És una rèplica, home. Però una rèplica ben feta. Pregunta-li quan val aquesta còpia. Llavors, doncs això, els hi van regalar doncs, nines, ventalls artesanals, qualsevol tipus d'aquestes coses, i tot això queda recollit, doncs, com dèiem, en un banc per tots els espanyols.
2: La localitat de Saragossa,
0: sí?
2: On la Samantha
0: sí,
2: va participar al Gran Prix,
0: sí?
2: Gràcies al nostre estimadíssim productor, Tomàs Gómez,
0: molt bé, Tomàs.
2: Va ser Tauste.
1: És veritat. Que a més té coses molt xules, té com una necròpolis medieval.
0: Ah,
1: sí, vaig pensar, ostres, val la pena la visita a Tauste. No he pogut. Sí, m'ho van explicar.
0: Que mira que aquesta necròpolis tenia ganes d'anar-hi, jo també, ara que ho has dit. M'han vingut totes les ganes.
1: És com la de la Tamara.
0: És on ta mare va anar a actuar, també, el dia que va anar al poble aquest de Zaragoza.
1: I va sortir amb la màscara amb la rèplica de Tutankamon.
0: Te'n recordes si veu guanyar el poble?
1: Vam guanyar.
0: Vam guanyar.
1: Home,
0: sí,
1: super.
0: Sí, vas fer bona feina allà, amb els troncos locos,
1: ho vaig currar
0: les boles,
1: moltíssim.
0: És que els jocs eren...
1: El més difícil va ser...
0: La patata caliente, no?
1: La patata allò caliente.
0: Allò de més,
1: sí.
0: Menos.
1: I lo dels bolos.
0: Els bolos, allò
1: dels
0: de tirar
1: bolos,
0: la bola contra
1: cegues.
0: Els bolos. Sí.
1: Però estic molt orgullosa de la meva
0: actuació. Arriba, tira més.
2: Escolta una cosa.
0: Sí. Tal qual, no?
1: Però l'has de fer girar sobre el seu eix.
0: Sí.
1: I com li deia, i de cop i volta se'm va encendre la llum i vaig dir el rellotge.
0: Ah, clar.
1: A les 11, a la 1, a les 3.
0: Ah, molt bé, clar. Què més has trobat, Natàlia?
2: Doncs mira que les rèpliques poden anar des dels 30 euros fins als 40.000.
0: Sí, clar, si ho compres al Shein, suposo, però clar, suposo que és alguna
2: amb la taxa... mica...
0: Clar, suposo que és alguna mica elaborat, perquè m'imagino que li han regalat amb una goma de pollo lligada per darrere.
2: 40.000 euros, genial.
0: 40.000 euros, déu-n'hi-do.
1: Home, déu-n'hi-do. Clar, devia ser aquesta.
0: Sí,
1: devia ser aquesta.
0: Sí. I al final...
1: Però una cosa, i què fan al final? O sigui, molt bé, allò va a patrimoni.
0: Val. Això, si fa en algun moment falta, es fa servir. Rotllo, per exemple,
2: Sí, que hi ha uns magatzems allà.
1: Clar.
0: Sí, hi ha una senyora de Múrcia que va ara mateix amb la màscara de Tutankamon a comprar el pa, no? Això suposo que no té utilitat, però, per exemple, si ara fessin un museu, doncs podrien exposar la màscara aquesta, podria ser.
1: Home, però abans o després no hi cabran les coses.
0: Clar, o tu imagina't, o els regalen un cotxe, doncs hi ha un poble que necessiten un cotxe per la policia local, doncs aquell cotxe es fa servir per la policia local d'aquell poble.
1: Home, això estaria molt bé.
0: És a dir, se li dona una utilitat.
1: El mòbil.
0: Huawei aquest que li van regalar... Al igual treballa un senyor que es diu José Luis, que no tenia mòbil, li feia falta un mòbil.
2: L'inspector de la policia local.
0: Exacte, de Talavera de la Reina, va amb el mòbil aquell. Doncs això és una mica així, se li dona una utilitat a tots aquests productes, dins de la mesura del possible, perquè li regalen a vostè doncs, uns polvorons i mira, si no se'ls menja, doncs mal perduts estan.
2: Sí. Aguanten bé els polvorons.
0: Aguanta
2: però...
0: temps. De gairebé de Nadal a Nadal pots menjar polvorons aquests de Zaragoza que et van regalar. Ara és una llàstima perquè si no ara estaríem prenent els polvorons aquests, que mullats amb cafè amb llet encara estarien bons. Escolta, doncs per què no? És un momentazo aquell. I m'ha agradat molt com has venut al poble.
1: Amb els mangos.
0: Amb els mangos jo aquests, un prenar així com molt de contrastos. M'agrada. I recordeu que estàvem parlant de Bertín Osborne fa un moment que estava en el rànquing dels que més devien. I us vinc a parlar d'un negoci que he descobert de Bertín Osborne, perquè sabeu que aquest senyor ha vengut absolutament tots els productes. O sigui, té pernils, té formatges, té de tot aquest senyor.
1: Clar,
0: doncs ha creat una,
1: animals,
0: atenció, una companyia de telefonia.
1: Una companyia de telefonia. Problemes.
0: Poca broma.
1: Sí.
0: Que directament ven aquesta experiència com una experiència 100% espanyola.
1: Què vol? Ah, la companyia.
0: Sí, sí, sí. O sigui, si tu et fas d'aquesta companyia, et fas espanyol, sí, la full experience, sí, damunt avall. El logo...
1: Full experience. Sí.
0: El logo, imagineu, doncs, l'icono del wifi, vale, sí, les ratlletes.
1: Que fa servir aquest claim de orgullosamente españoles comprometidos con España.
0: Sí. I muy de derechas, diu.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: El logo és l'icona del wifi i la finalització del logo són les banyes d'un toro.
2: Ah, mira, trobo que està ben trobat.
0: Està ben trobat, està ben lligat, trobo, al final. Llavors, el que et ven és et ven fibra i mòbils de la manera més ben feta i l'eslògan és les coses bien hechas, les coses a derechas. Així comença la companyia aquesta.
1: Això.
0: Després té tarifes que tu pots escollir segons les teves necessitats, que es diuen Espanya, que aquesta és la més full, és a dir, tu vas amb això que tens cobertura fins a sota terra, si vas
2: tot
0: a les mines de Cardona i pots trucar a te mare si et ve en gana. Tens la companyia Colón, la companyia Becker i la companyia Murillo. I ara mateix diu el propi Bertín que el pla és fer-li ombra a Movistar.
2: Uau!
0: Poca broma,
2: quina ambició.
1: Tu saps que té 5 denúncies ja de Facua,
0: perquè
1: aquesta companyia?
0: Perquè ja ha començat a denunciar totalment, perquè Facua, el que han explicat ara mateix, és que té presumptes irregularitats en la publicitat, en la informació contractual que li donen als consumidors i també en l'atenció als consumidors, entre altres aspectes, i acaba de començar l'experiència aquesta. Sí. És ell amb 4 socis més, amb noms tots com José Luis, Pedro, Antonio i Bertín, tal qual, o sigui, són senyors molt espanyols els que han creat l'empresa aquesta, i ara mateix doncs, està començant a arrencar aquesta història. Jo suposo que quan et truquen o quan truques tu al servei d'atenció d'aquesta companyia, deus sonar l'himne d'Espanya fins que t'agafa el telèfon algú. Podríem provar a veure què passa quan truques a la companyia de Bertín Osborne.
1: Quin telèfon tenen, a veure?
0: Busca-la, a veure si la trobes l'empresa aquesta
1: de... Espanyola de telefonia?
0: Espanyola de telefonia. Ja veuràs, pels colors no té pèrdua. O sigui, pel logo i els colors no té pèrdua. Llavors, no sé si tu estàs a sort, potser et truca... És que la web és tremenda.
1: I on s'ha de trucar? A veure,
0: a veure si té un telèfon d'atenció.
1: Contactar ara.
0: Hi ha un telèfon, no?
1: Contacto, a veure.
0: A veure si trobem... No hi ha cap telèfon per contactar. Vaja, comença bé. Potser és el que Facua estava denunciant, que potser no pots contactar amb la companyia de Bertín.
1: Contactar ara no, serà després.
0: No, és que fixeu-vos com és la cosa, una companyia de telefonia a la qual no pots trucar. O sigui, és una cosa que comença ja preocupant, realment.
1: Des de la web no surt
0: que... No es pot trucar aquesta companyia. Doncs ara mateix Bertín està provant sort amb això. No sé si amb això té la intenció de pagar Hisenda ara mateix per veure com queda la cosa.
1: Ai.
0: I veurem què passa amb aquest business.
2: A mi el claim aquest m'ha fet recordar a la campanya publicitària que parlàvem de l'altre dia del Kiko.
1: Ai, espera, que sí que hi ha telèfon.
2: Anem a trucar.
1: A veure...
0: També et dic una cosa. Ara treballa el Bertín i ens l'agafa.
1: Atención al cliente...
2: Que una companyia telefònica sigui tan difícil de trobar el telèfon...
0: Això dic, que no puguis trucar...
1: No, que era jo, que no ho veia bé.
0: A veure...
1: Vale, ja estic trucant.
0: Jo espero que ens l'agafi el Bertín ara mateix, alguna de les filles.
2: A veure, anem a escoltar... A veure...
3: Hola. Soy Marina, asistente virtual de Española de Telefonía. ¿Cómo puedo ayudarte?
0: Hablar con Bertín, li diria jo. Bueno, per començar per alguna banda.
3: Para poder ayudarte,
0: No, no ens ajudarà. Ja estic veient que no.
1: No, és que la... no. Pobre, no. És que no, no sona l'himne d'Espanya,
0: Però el que sí que agafa la trucada, ho hem vist, és de La Rioja, és a dir, que és molt espanyol. O sigui, només faltaria que a sobre truquéssim i no ens agafessin el telèfon des de Filipines. És a dir, t'agafen el telèfon des de La Rioja.
1: Bueno, no ho sabem, de moment és un pot.
0: El teu mòbil ho posava, posava La Rioja. Ah. És a dir, la ubicació, deia que la ubicació de trucada era La Rioja.
2: Ah, jo ara aniria a La Rioja,
0: Buen vino. Logroño.
2: Un cap de setmana totalment, a La Rioja,
0: totalment.
2: Una mica de calor.
0: Uns vinets, sí, una mica de calor. Però calor en trobaràs a tot arreu, crec, aquests dies, O sigui, una mica complicada ara mateix la cosa. Sí, sí. I això és el que ha passat a Marisa Bertín, que li desitgem molta sort, perquè si tot això és per pagar una mica el que deu a Hisenda i que ho recuperarem tots, doncs em sembla una molt bona notícia. I anem ara a parlar d'Antonio Orozco, perquè ara mateix ha anunciat que pausa la seva presència i que es farà una petita pausa de 2 anys i mig que baixa dels escenaris, perquè diu que per escriure primer s'ha de viure. I es
2: és
0: vol
2: que té
0: reservar
2: tota la
0: temps
2: raó.
0: Per viure experiències i després poder-les explicar.
2: Té tota la raó
0: està
2: del
0: molt
2: món.
0: Bé, sí. Està molt bé, està molt bé. Necessites temps també per tu, suposo que per viure, per enamorar-te, per desenamorar-te, per tenir criatures, per viatjar
1: pensar.
0: I després doncs, tornar per explicar aquestes històries.
1: Clar que sí.
0: Diu que el seu objectiu és tornar als escenaris l'any 2029, sempre que la salut li permeti, esperem que sí.
1: Sí.
0: El 2029 esperem que estigui meravellosament,
1: favor,
0: meravellosament
1: sí.
0: Bé.
2: El David Duclés diu el mateix,
0: Sí,
2: que ara per tornar a escriure una altra novel·la necessita anar a viure aventures, tal qual pim-pam,
1: també ho va dir.
2: I és el que farà.
0: Molt bé, una pausa en un temps. El que sí que ha dit que durant tot aquest temps no estarà aturat, perquè ell ja fa temps que treballa en un musical inspirat en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que s'ha d'estrenar el 2027 o el 2028, i es vol també, d'alguna manera, viure una mica l'experiència també com a productor musical i fer provar altres coses. És a dir, que no és que ho deixi del tot, sinó que vol estar una mica a l'altra banda i provar nous projectes. Per tant, que moltíssima sort a Antonio Orozco, que ho farà meravellosament, meravellosament bé. El cas Sálvame, us haig de dir que ja ha començat el judici del cas Sálvame, que vam parlar fa uns dies. La cosa està bastant complicada perquè han demanat ja que comenci el judici oral sobre el judici oral contra el paparazzi Gustavo González, David Valldeperas, exdirector de Sálvame, Victoria La Seca, que és la coordinadora de convidats, i també diferents directors de Sálvame. És a dir, que la cosa pinta molt lletja. Hi ha 140 persones que s'han presentat a la causa, entre que es troba Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Irene Rosales... Hi ha un munt de famosos que demanen què hi ha de lo mío. Per tant, la cosa pinta especialment malament i veurem en què acaba. Recordeu que aquí, a Gustavo González, que ho hem dit fa setmanes enrere, li demanaven 477 anys de presó, la fiscalia, més una multa de 600.000 euros. Per tant, per poc que sigui, és molta pasta i una repercussió personal bastant important. O sigui,
1: doncs
0: jo
1: sí.
0: Estaria bastant nerviós amb aquest tema, la veritat.
1: Ai, és que...
0: està lletja la cosa. I clar, els famosos, amb tot el seu dret, ho han demanat. I escolta, si vostè ha arribat a informació meva d'una manera fraudulenta, doncs paguin vostè.
1: Si ha quebrantat la llei...
0: És que a vegades la llei, per coses molt ridícules, perquè potser eren com van accedir a multes de trànsit que al final tampoc aportava una cosa que diguis gràcies a això podrem dir Isabel Pantoja que un dia va aparcant doble fila a la porta d'un supermercat. Tampoc aportava gran cosa, per tant...
1: El que em sorprèn també és que no vagin contra Mediaset, eh?
0: Això jo també ho entenc, però clar, aquí van contra la productora i contra els treballadors que treballaven en aquell programa. Jo suposo que Mediaset, en el moment de pagar alguna multa, suposo que també aniran a buscar també la part subsidiària de com la cadena que va emetre i va donar cabuda a aquest tema. Però sigui com sigui, pinta molt malament i veurem en què acaba tot això.
1: I va ser el final de la fàbrica de la tele, això.
0: I va ser el final, a partir d'aquí Mediaset, la fama de Mediaset va anar cap avall i la fàbrica de la tele va haver de partir peres amb la cadena. Per tant, veurem com surten i com escapen de tot això.
1: Manel Ferrer, moltes gràcies com sempre.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
2: Adéu.
4: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
1: El nostre benvolgut Oriol Esteve ja està aquí. Oriol, com estàs?
5: L'entretallat,
1: eh?
5: L'entretallat, què tal?
1: El nostre únic col·laborador que té un pseudònim.
5: Exacte, i serà així fins a final de temporada.
1: Sí,
5: això
1: d'aquí 15 dies, almenys.
5: D'aquí 15 dies, sí. Què tal, com esteu?
1: Doncs molt bé, la veritat. Divendres
5: ja, últim dia. I la veritat és que sona aquesta sintonia i a mi em canvia una mica l'humor, perquè
1: també
5: he tingut una setmana complicadeta amb una mudança.
1: Amb la calor.
5: Amb la calor, que ha sigut molt ideal per la mudança. Una mudança pel matí, al principi de juliol, ha sigut bastant...
1: Ai, mare, doncs ja està, relaxem-nos.
5: Ja està. Ara a passar-nos bé parlant del meu personatge preferit, que és Amadeo Yados, el gurú de les panzes. Sí, com... acabem la setmana amb humor, com podeu veure, no?
1: A mi m'agrada dir-li Amadeo, que te veo...
5: Exacte.
1: M'agrada molt.
5: No, no, el veus venir, de lluny, sí. Perquè el tio, a més, és un croissant important.
1: Ja.
5: Anem a fer una mica de recapitulació del que hem anat parlant d'Amadeo Yados.
1: D'acord.
5: El primer episodi vam conèixer la suposada història de superació de Yados, que deia que va passar de ser un frigaplatos a Austràlia amb 50 euros al compte corrent, això deia ell, a ser un milionari només per haver canviat la mentalitat i haver elevat el seu nivell, sigui el que sigui, això de la banda, perquè no ho entén ningú, no? També vam descobrir que tot això era una farsa i que al pobre Yados no li va faltar, dic pobre, entre cometes,
1: sí,
5: no li va faltar mai de res, ni diners ni vergonya, per posar dos exemples que no li va faltar coses, no? La setmana passada, segon episodi d'aquesta telenovela, no?, Yados, vam conèixer algun dels seus alumnes, en Habibi, en Saizar, l'Espiasso i en Ferran Lloberes, que vam descobrir que era amic íntim.
1: Que et comparteixen nom, però no és la mateixa persona.
5: Jo, per mi, ja és aquesta persona, pobra, sí, el compadeixo, la veritat. Totes les seves històries eren molt colpidores, tot i que a internet se celebren com a memes perquè ens alimentem del dolor
1: clar,
5: aliè, no?
1: Clar.
5: Però t'atures a pensar una mica pel que han hagut de passar i la menjada de coco que segueixen portant alguns com el Habibi i el Ferran i fa molta feredat, realment. Mm. Avui coneixerem millor l'alumne, el millor alumne de Yados, l'alumne Massivo, un que no ens farà cap pena, ja t'aviso, no ens farà cap pena.
1: Es diu Massivo?
5: No,
1: o...
5: no. Es diu El Colorado.
1: Ja, El Colorado.
5: Ja, sí, ja te'l presentaré ara. I coneixerem en què s'ha convertit, en què s'ha reconvertit realment Amadeo Yados, que té un arc de personatge que no és un arc, és una línia recta directament cap al no-res. No? No sé quin serà cap al deliri. Avui, Amadeo Yados 3,
1: sí,
5: perquè és la tercera, Yados 3, ahora es personal.
6: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
1: Que mítica és ja la Perla, eh?
5: Ah, és que li encaixa tan bé la Perla a Amadeo Yados. I també li encaixa molt bé a aquest alumne, el millor alumne de Yados, que és del que us vull parlar avui, no? Que és el cas d'un dels alumnes més avantatjats, el de Matías Cardozo, que és més conegut com El Colorado,
1: el
5: perquè
1: Colorado.
5: És pel roig.
1: Ah,
5: és argentí i pel roig i li diuen
1: el Colorado.
5: És així de simple.
1: Ja està, no cal escarrassar-s'hi més.
5: O sigui, em sembla que a Maradona li deien El Pelusa perquè tenia el cabell rinxolat, doncs van així. És com, Colorado, perfecte. O sigui, no he de pensar en ningú més.
1: Quina mania amb els cabells, no?
5: Exacte, sí, sí. A mi em diran El Cocoliso, segurament. Que és com li deien un professor, veu? Bueno, ja te'n parlaré un dia d'això. És que Viladecans ha fet molt mal. Bueno, Matías Cardozo, un influencer argentí que durant els últims mesos s'ha situat en el centre de la polèmica perquè ha estat acusat, que això et sorprendrà moltíssim, presumptament d'estafar desenes de milers de seguidors prometent-los un futur d'èxit i uns ingressos mensuals desorbitats, recolzant-se a un estil de vida ostentós que aparentment estaria molt allunyat de la realitat.
1: Mm.
5: Però qui és aquest penjat? Ojo, que ens posem a investigar, eh? Doncs aquest paio, conegut a les xarxes amb el nom de El Colorado Ponzi...
1: Ponzi?
5: Això no tinc cap explicació. Suposo que deu ser d'algun barri, no ho sé, no tinc ni idea.
1: Ponzu ho conec, és una salsa, no? Ponzu.
5: El Ponzu, però el Ponzi...
1: Ponzi...
5: No sé, no sé. Pozzi. Jo coneixia el Pozzi, que també era un personatge bastant pintoresc, sí, bastant més divertit dels que parlarem avui, però... Bé. Doncs aquest home, aquest El Colorado, és un suposat trader de 21 anys, ara mateix de 21 anys, que presumeix d'haver passat en només 3 anys de viure sense rumb ni objectius en un petit poble d'Argentina, amb ingressos mínims, a portar una vida de milionari a Miami, la ciutat dels seus somnis, no? Facturant, segons diu, 6 xifres cada mes.
1: Cada mes?
5: 6 xifres.
1: No al final de l'any, no, cada mes.
5: No, que jo a vegades em costa al final de l'any, imagina't.
1: Clar, 6 xifres, o sigui, centenars de milers d'euros.
5: Exacte. Cada
1: mes. De dòlars, de dòlars.
5: Segons ell, eh? Òbviament, això és una cosa que és el típic relat que ja ho va fer servir Amadeo Yados. Ell, per això, és el millor alumne, no?, de Yados. Mm. Segons el seu propi relat, aquest ascens meteòric va començar el 2023, just quan acabava de complir la majoria d'edat, amb 18 anyets, i tenia només un objectiu a la vida, que és convertir Amadeo Yados en el seu mentor. O sigui, ell va triar Amadeo Yados perquè, sí, perquè fos el seu mentor.
1: Val.
5: Que normalment a les pel·lícules ens ho presenten diferent, no? Hi ha un sensei i de sobte tria el seu padawan o el mentorat, no? El seu aprenent. Doncs aquí va ser al revés. Ell va triar Yados, òbviament, perquè tu has de pagar una pasta a Yados.
1: Ah, sí.
5: Doncs en una de les seves publicacions més virals a Instagram explicava que el dia abans de pagar-li la primera mensualitat a Yados sentia ansietat, vivia amb els pares, menjava malament i trencava constantment els meus hàbits només per aconseguir diners per pagar a Yados. O sigui, comences així...
1: A veure...
5: El tio comença amb ansietat perquè no sap si podrà pagar a Yados i no veu que això potser és malaltís. O sigui, tu ja has de veure que aquí hi ha alguna malament.
1: No sospita res, no?
5: No sospita res. Ja. Bueno, doncs El Colorado ara és un dels deixebles que millor ha entès la filosofia de Yados. Al principi principi només consumir el contingut gratuït del seu mentor, perquè no es podia permetre pagar la sala, que són uns 50 euros al mes, la sala regular.
1: 50 euros al mes, sala regular, i què vol dir? Que entra en una sala i el veu?
5: Sí, que cada dia fa com una mentoria com massiva, que és la paraula favorita de Llados, amb moltíssima gent, i ell era un d'ells. Es connecta online i tu li veus la cara a ell, i ell no sé si et veu a tu, però t'insulta, això sí.
1: 50 pavos.
5: 50 pavos al mes. Però després va fer una publicació a Instagram fent-li un massatge a Llados dient: avui sóc a la teva sala més exclusiva. He invertit més de 100.000 euros dins la teva escola.
1: No,
5: 100.000 euros, diu. Diu ell. Òbviament, no sé si és veritat.
1: No.
5: Qui presumiria obertament d'haver-se deixat aquesta pastarada, que jo és que no l'he vist en ma vida, junta, a un estafador? O sigui, qui presumeix d'això?
1: Compra't una plaça de garatge, t'anirà millor.
5: O sigui, el que sigui, 100.000 euros... No, 100.000 euros en sugos, perfecte! Molt millor que pagar-li a Llados. O sigui, és increïble. El Colorado es dirigeix a Llados dient-li: ja no és només tot el que em vas ensenyar materialitzat, bro, sinó que... És que és, bueno.
1: Six seven.
5: És en qui m'has convertit. Un home proveïdor, sense por, alineat amb Déu i que ajuda altres persones.
1: Wow.
5: I això d'alineat amb Déu, quedem-nos amb això perquè serà important.
1: Ah.
5: O sigui, el Colorado reprodueix exactament el mateix model que el seu mentor i que Llados ja reproduïa del seu mentor, o sigui, cada vegada es van copiant entre ells. Farras es va llançar al món de les criptomonedes i el trading, oferint els seus propis cursos de coaching, molt similars als de Llados, i animant els seus seguidors a seguir els seus passos. Com el seu mestre, el Colorado s'ha fet viral exhibint una vida de luxe, rellotges Rolex, cotxes exclusius, BMW propi, un Lambo, que s'havia espatllat diverses vegades, però és un Lambo seu, segurament.
1: Clar, problemes de milionario, eh?
5: Clar, exacte.
1: És que t'agafes un Lambo i ara em fes el manteniment,
5: I clar, cuida'l.
1: Les revisions, la benzina...
5: És que és molta feina, això. Sí. I has d'estafar molta gent, bueno, molta feina. Restaurants de luxe, tota mena de símbols d'èxit econòmic, no?
1: Sí.
5: Això és el que mostra les seves... O sigui, tu entres a les xarxes socials i tots els vídeos són aquí con el Rolex fent... cagant. O sigui, qualsevol cosa, mentre tingui el Rolex, està guanyant aquest tio, ¿vale?
1: Però escolta, va al lavabo en un vàter d'or...
5: Això no m'he fixat.
1: Com l'acudit, no?
5: Exacte.
1: Que diu...
5: L'explicaré
1: fatal, eh? Però diu: Amparo, ayer por la noche bebí mucho y cagué en un vàter d'or en un bar. Un vàter d'or. I diu que van al primer... Vamos a buscar el vàter d'or. Van al primer bar. No, no, no. Aquí no hay ningún vàter d'or. Van al segon bar. No, no, no.
5: Quina
1: aquí
5: tarda
1: tampoco.
5: Més agradable amb la dona, no?
1: Van al tercer bar i diu: aquí tienen un vàter d'or. Diu: no. Diu: Antonio, ja està aquí el que se cagó en tu trombón. Als meus fills els encanta.
5: És molt bo, és molt bo. Volia deixar com un silenci perquè la gent a casa seva rigués. Hòstia, també tenia un trombon al bar.
1: Mira.
5: Déu-n'hi-do, sí. Bueno, era un bar de jazz.
1: Sí.
5: Està bé. Doncs no sé per on anava. Ah, sí, això, aquest mètode de promoció del Colorado, no? Combinat amb una obsessió pel gimnàs, dieta estricta, una imatge de disciplina absoluta, té com a objectiu captar nous alumnes, com ja havíem après amb Llados, i segons ell mateix ha reconegut, perquè a poca vergonya no el guanya ningú, potser Vito Quiles, que ja en parlarem un dia d'aquest tio, alguns dels seus seguidors tenen només 14 o 15 anys. Els seus seguidors vol dir que es gasten la pasta dels pares per pagar els seus cursos sobre res, sobre trading, sobre...
1: Veig judici a l'horitzó, eh?
5: Exacte, exacte. Amb aquest historial de ole, és un historial que em sembla que la paraula tècnica és així, tu entres al jutjat i és així, Matías Cardozo, del Colorado, ha rebut acusacions de presumpta estafa, dic presumpta per no enganxar-me els dits, però no només per vendre cursos a menors d'edat, sinó també per exhibir una suposada vida de luxe, que segons els seus detractors serviria per convèncer de possibles víctimes que els seus mètodes funcionen realment.
1: Clar.
5: I el cara dura, davant l'evidència de les acusacions, assegura que és víctima d'una campanya de desprestigi.
1: Com no, un clàssic.
5: I destinada a qüestionar la seva trajectòria a xarxes socials. I diu: la gent no té respecte. Ojo, eh? Ell es queixa de que la gent no té respecte. És exactament el que van fer amb Jesucrist, Llados i Andrew Tate. O sigui, fot el mateix sac i amb tota la gent que ha canviat vides, no? Ell es considera un canviador de vides.
1: Ja.
5: El soroll que genera l'èxit és tan fort que la gent no el té, que la gent que no el té li molesta.
1: Ai, pobra.
5: Això és el que diu per defensar-se.
1: Ja.
5: I si aquesta afirmació us sembla estúpida, us vull posar un tall d'un vídeo que va compartir ell mateix fa un temps a totes les seves xarxes socials.
7: Hey, chicos, cosas de ricos, ¿no? O sea, tiene a cortar el pelo, Arien, tiene un Rolex. Si tu barbero no tiene un Rolex, no viene a domicilio, fallaste como rico, hermano. Fallaste como rico porque te estás cortando con plebeyos.
1: Uf.
7: Te estás cortando el pelo con gente que no está en tu misma sintonía, ¿me entendés?
5: Si
7: mi barbero acá en Miami, Perdón. Viene a los 3 cincuenterías que estoy parando y tiene un Rolex. Igual que yo. Qué cosas, ¿no?
5: Ay. És lo important a la vida, que el teu barber tingui un Rolex. Que vingui a casa i tingui un Rolex. Quina estupidesa és aquesta? Per, o sigui, clar, si tu ets un xaval de 14, 15 anys que dius, hòstia, em vull projectar i vull guanyar molts diners, comprar-me un Lambo, tenir un Rolex i no sé què, veus això i dius, claro, és el discurso que necessito per a canviar mi vida, no?
1: Colorado, Colorado...
5: Exacte. Doncs, com podeu escoltar, el Colorado, que és més curt que una escala per collir patates, això no ho dic ni presumptament, és exactament així, no? És això, és molt curt, així que internet li ha pogut seguir la pista amb una facilitat espectacular, per tant li han trobat més fallos que hallados. Ui. I per això us el porto, no? I han pogut demostrar que tot ell és una estafa. Diversos usuaris van demostrar que els vídeos on presumia del seu suposat apartament de luxe estaven gravats en un Airbnb que costava uns $90 la nit.
1: Ai, no!
5: El paio hi anava amb diverses mudes de roba i aprofitava per gravar un munt de vídeos diferents.
1: Home, veus, intel·ligent ets.
5: Home, molt intel·ligent, sí. És molt perspicaç, no?
1: Sí.
5: El millor de tot és com el van enxampar, perquè al cap d'uns dies d'haver publicat aquests vídeos, nous vídeos que va publicar, les vistes per la finestra havien canviat completament. O sigui, era com, però este apartament és molt similar, però ha canviat les vistes. Què passa aquí? Internet va comparar les imatges i va concloure que simplement havia llogat diferents apartaments del mateix edifici.
1: Ai.
5: Canviaven l'alçada, l'orientació del pis, no? Però el relat continuava sent...
1: És que com és la gent es fixa en unes coses...
5: És que, bueno, a lo mejor me han construït un edifici al lado i
1: va variant. Serà important que veu per la finestra?
5: Sí,
1: que la gent...
5: És increïble, no?

0: una imatge d'èxit i al cap de res de tenir-lo li han d'embargar el cotxe. Perquè, òbviament, no el pot pagar. I ell diu que l'ha deixat tirat enmig de l'autopista i descobreixen que és que no li ha fet ni el canvi d'oli al vehicle. O sigui, era una cosa terrible. Això ho van dient la gent, perquè, òbviament, l'odien, no? Aleshores, diu, ell fa una explicació de no, m'estoy planteando volver al BMW porque el Lambo tal, i és com, sí, clar.
1: Sí, clar,
0: es veu que el canvi de motor d'un Lamborghini costa 100.000 dòlars. Però, clar, senyor Mare Colorado, Déu. Tu 100.000 dòlars te'ls aixeques en un mes, segons
1: clar,
0: tu.
1: Clar,
0: tant, és igual, compra't dos motors, si vols. És igual. Una flota de Lamborghinis et podries comprar. També hi ha un altre vídeo en què presumeix de volar en business class. El tio es fa un vídeo allà amb el seu Rolex, sempre ensenya el Rolex, que també hem descobert que és fals.
1: Oh, del Tom Manta.
0: Exacte. No sé d'on és, però és fals. Ho han tret, això. Okay. Els usuaris, que la veritat és que tenen poca feina, perquè estan molt a sobre del Colorado. Poc després, diversos usuaris van demostrar que només havia demanat permís per gravar uns segons als seients de primera classe i ell tenia un seient, el número 30, a la fila 30.
1: Colorado.
0: Sí, Colorado,
1: tio. Però t'han de guardar bé el secret, Colorado.
0: Home, com a mínim, fes una mica més dissimulat.
1: Clar, home.
0: En el fons, el Colorado és probablement el millor alumne d'Aliados, perquè ha entès perfectament quin és el negoci, no? No consisteix tant a ensenyar-te a fer diners, sinó a convèncer-te que ells els han fet, no?, els diners, i que tu podries fer-los igual. Projectar una vida de luxe perquè quatre adolescents pensin, hòstia, jo també vull formar part d'aquest clan, no? A partir d'aquí venen els cursos, les mentorizacions, les estafes, tal. Els alumnes paguen per aprendre la clau de l'èxit, que no obtindran mai, i el mentor cobra aquests calés per seguir aparentar una vida de luxe llogant tot el que mostren per xarxes i la roda torna a començar. O sigui, és com una estafa piramidal, però a sobre ells es van mantenint així, d'una manera com... Bueno, en fi, de tot això se'n pot extreure la lliçó, que crec que val la pena, no?, recordar als oients, que quan algú et ven una fórmula infal·lible per fer-te ric amb trading, dropshipping, que és una cosa que he d'investigar...
1: Què és dropshipping?
0: És com comprar unes coses i vendre-les per... No, és que no ho sé molt bé.
1: Especular.
0: Sí, especular, òbviament, és especular. Val. Però hi ha gent que es guanya la vida amb això, poca gent, es veu, però hi ha molta gent que ensenya a guanyar-se la vida amb això, que és quan t'estan venent... O sigui, un ric que t'està ensenyant com s'ha fet ric, que diu ell que és ric, i et vol ensenyar com s'ha fet ric, és que no té cap necessitat d'ensenyar-te com s'ha fet ric.
1: Sospita.
0: És que és impossible. Sí. O sigui, tu, Josep Maria, de l'Hospital de Llobregat, que et vegi un tio milionari per dir-te no, jo t'ensenyaré a fer-te milionari, és que no li importa si tu ets milionari o no, aquest
1: clar, carinyo. O sigui no vol que tothom sigui milionari,
0: no,
1: perquè aleshores ell hauria de ser multimilionari per diferenciar-se.
0: Exacte. És impossible, és impossible. No veuràs a José Elías fent això, per exemple, que és aquest tio d'Hospitalet també, que té helicòpters, aquest no ho farà, aquests cursos.
1: Ja.
0: Per això, tornant al mentor que va crear el Colorado, Llados i tota aquesta colla de gurús musculat d'internet són molt perillosos, perquè s'aprofiten de persones desesperades per guanyar diners, per canviar la seva vida o la de la seva família, i s'aprofiten de la vulnerabilitat i molt sovint de la seva innocència, per quedar-se amb els pocs diners que tenen a canvi de discursos buits i promeses impossibles. Això ja ho sabíeu, però no vull deixar ningú enrere.
1: Ja.
0: Mireu la trajectòria de Llados, anem a fer també un repasset, no? Al principi és un entrenador de fitness, un paio amb un estil agressiu que et ven disciplina, deixar els vicis, declarar la guerra a les panzes, no? Però aviat descobreix...
1: Em fa molta gràcia la frase, eh?
0: Que...
1: Guerra a les panzes.
0: Guerra a les panzes, sí. Directament.
1: Sí.
0: Però aviat descobreix que tot això dona molts diners, es fa viral i afegeix un nou enemic. No les panzes, sinó els mileuristes. El fitness deixa de ser el producte i es converteix en l'excusa que et fa entrar en el que realment et ven, no? Que és un mindset, escapar de la Matrix, aquestes coses que va dient, no? Crear una marca personal, pujar de nivell... Tots són eufemismes per prometre't el mateix, que és que amb ell et faràs el teu primer milió d'euros. Qui l'ha fet, seguint a Llados? Segurament ningú, però bueno. Com ho monetitza això? Doncs mentorizacions online, sistemes d'afiliats, diferents nivells dins la Llados University, que té collons
1: Llados
0: també.
1: Llados University?
0: Dir-li Llados University. Sí, si entres a YouTube, hi ha un munt de vídeos.
1: Títol homologat.
0: Sí, i tant. Sí. Si presentes la tesi a Llados University, la tesi de com acabar con las panzas, segurament serà. Fins a arribar a la Mastermind. La Mastermind, que és la sessió més exclusiva i també les més cares de 10.000 euros, que vam dir que l'Espiazo havia pagat, no?
1: Sí.
0: És precisament en aquesta etapa quan rep més denúncies, més crítiques, una macroquerella impulsada per més d'un miler de presumptes afectats, que han perdut molts diners amb això.
1: Clar.
0: I al mateix temps és quan cada vegada més experts comencen a descriure el seu entorn com una dinàmica pròxima a una secta amb una dependència malaltissa al líder.
1: Clar.
0: Per això aquest personatge encara fa un gir més. Actualment Llados deixa de presentar-se només com un milionari fet a si mateix i comença a presentar-se com un home escollit per Déu. que és aquest giret que faltava per comentar, que és que el discurs ha tornat a canviar, no? Ja no es tracta només de fer diners, sinó de seguir a Jesucrist, llegir la Bíblia i convertir-se en un home de fe. Els Lamborghinis continuen apareixent als seus vídeos, però ara són una benedicció divina. De sobte, els Lambos és perquè, no perquè tu els has guanyat, sinó perquè Déu ho vol, no?
1: Clar.
0: Aquest gir espiritual

0: arriba just quan s'acumulen les denúncies, les investigacions i les acusacions d'estafa, una part important també impulsada per Azteoir. Azteoir ha denunciat a Llados, o sigui, suposo que té por a perdre clientela, Azteoir. I jo no vull jutjar massa, no?, perquè potser és una fe autèntica, la de Llados, no ho vull jutjar. O potser només és una nova versió d'ell mateix, no?, l'home perfecte, disciplinat, proveïdor i ara, a més, beneït per Déu. Però he vist massa personatges públics abraçar la religió just quan travessaven una crisi reputacional per no aixecar com a mínim una cella, no? Com arrufar una mica el nas de dir, Dani Alves, per què t'has fet predicador ara, per exemple, no? Ja, doncs per què segueixes ara? Per què menciones tant la Bíblia, la fe i Jesucrist, no? Jo realment, quan hi ha tant de fum com els que venen tota aquesta gent, és normal preguntar-me d'on surt el foc.
1: Oriol Esteve, instruint-nos cada divendres. Exacte. Gràcies. Fins la setmana que ve. Joies tard, sembla que joies tard. Quina il·lusió, quina alegria. Ja està, senyors, marxem de cap de setmana, que vostès també tindran ganes de descansar. Ja està entrant per la porta el Toni Marín amb el pla B, que ve a continuació. Hem fet el programa avui amb el Roger Vergés, a la part tècnica també el Pau Robert, el Genís Sabater, a producció Tomàs Gómez, a la redacció Marina Fernández i Aitor Caminero, a la subdirecció Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Vinga. És un plaer fer ràdio per vostès, que gaudeixin molt del cap de setmana. Fins dilluns, adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, el Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per formar part d'aquesta primera passa del Pla B de Ràdio 4 en aquest divendres, en el que combinem la satisfacció setmanal de que sigui això, divendres, amb la preocupació que en genera el foc que afecta a les Gavarres. Un foc que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, i que avança hores d'ara sense control. Protecció Civil ha demanat a la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que eviti desplaçaments cap a la zona. De moment, són ja 1.000 hectàrees afectades i moltes les conseqüències d'aquesta situació que ja tenim hores d'ara al damunt la taula. 7 municipis han hagut de ser confinats, milers i milers de persones han d'estar a casa seva, unes 45.000, municipis com Platja d'Aro, Cruïlla, Santa Cristina d'Aro, i a més també s'han hagut de confinar 150 infants en una casa de colònies. De moment la Generalitat ja ha demanat suport a la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit i els bombers es mostren molt preocupats, ja que les hectàrees que podrien arribar a cremar si no es pogués controlar el foc podrien arribar a les 10.000. Estarem molt atents a tot plegat i ara de seguida a l'edició vespre coneixerem l'última hora de com estan les coses. Després de dos quarts, saludarem avui en aquest programa a l'antropòleg Carles Freixa, que ha liderat un projecte basat en bandes juvenils. Volem avui aprofundir en aquest tema justament quan hem conegut a les darreres hores la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al parc de la Pegaso a Barcelona. Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, condemnava els fets i assegurava que els primers indicis de la investigació apuntaven justament a un enfrontament entre bandes. Recordem que estem davant la setena víctima mortal d'un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any. A partir de dos quarts desenvoluparem aquests i molts altres temes. Lògicament, un cop posem a caminar a la tertúlia del Pla B, abans, com és habitual, cal situar-se informativament en aquest 3 de juliol i per això ens cal obrir l'edició vespre i saludar ja avui a la Rosa Quillet. Què tal, Rosa? Bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Molt preocupats amb el foc, no?
2: Doncs sí, avui molt preocupats i mirant sobretot a l'Empordà.
0: Doncs mirem cap allà i t'escoltem i a dos quarts ens retrobem. Tot teu, Rosa. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Quillet.
2: Bon vespre. Continua cremant amb força l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà i que afecta el massís protegit de les Gavarres. La virulència de les flames i de les columnes de fum ha fet que 45.000 veïns, una dotzena de localitats de la zona, s'hagin hagut de confinar i se'ls ha aconsellat que tanquin portes i finestres. La tramuntana que bufa la zona complica les tasques d'extinció. El comportament d'aquest incendi encaixa dins dels focs anomenats de sisena generació, que es caracteritzen per la rapidesa en l'expansió i les dificultats per combatre'ls. Davant d'aquest escenari, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a l'UME, la Unitat Militar Especialitzada de l'Exèrcit Espanyol. Més de 200 efectius i 60 vehicles de la UME ja s'han desplaçat cap a casa nostra davant la simultaneïtat d'incendis forestals. A tot això es treballa ja en la investigació de les causes d'aquest foc. El cap dels agents rurals de Girona, Jaume Bosch, ha parlat de l'ús indegut d'una radial.
3: És bàsicament l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas.
2: Per cert, que els Mossos d'Esquadra acaben d'identificar i detenir un home presumptament relacionat amb l'origen del foc. A tot això, mentre continua la investigació, Protecció Civil demana que s'ajornin els desplaçaments des de l'àrea metropolitana cap a l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany per facilitar la mobilitat dels equips d'emergència. Salut des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central i Eric Sobrevia a la producció. Ara, els titulars més importants del dia amb la Laura Munill. Els Mossos d'Esquadra busquen els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys a la nit passada al barri de la Sagrera de Barcelona.
4: La policia investiga el cas com una revenja entre bandes pel tràfic de drogues. És el setè homicidi amb arma de foc d'aquest any a Catalunya i, segons els Mossos i el govern, aquest assassinat ha traspassat totes les línies vermelles. En Josep Lluís Trapero, director general dels Mossos.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, doncs el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
2: Les germanes de Jonathan Andic diuen que els tres germans estaven d'acord amb el repartiment de l'herència.
4: Ho han dit al jutjat de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Totes dues han declarat com a testimonis. En un comunicat, la família ha tornat a defensar la seva absoluta convicció en la innocència de Jonathan Andic, mentre la investigació continua intentant concretar la seva possible implicació en la mort del seu pare.
2: 30 espanyols han mort arran del doble terratrèmol de Veneçuela i encara hi ha 155 desapareguts, segons ha confirmat Exteriors.
4: El balanç total de víctimes mortals 8 dies després dels sismes ascendeix a gairebé 2.600 i des de la Generalitat el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, vol fer accions per impulsar la reconstrucció de Veneçuela i l'atenció dels supervivents.
6: I ara entrem en una fase en el que el més important probablement serà com donar assistència a les víctimes, a les persones que han sobreviscut i com començar a ajudar a la reconstrucció del país.
2: Barcelona ja està llista amb la mobilitat molt restringida per la primera etapa del Tour de França, una contrarrellotge per equips per tota la ciutat.
4: Les afectacions, això sí, no es quedaran només a la capital catalana. El pas del Tour de França per Catalunya obligarà a tallar gairebé 400 quilòmetres de carreteres entre demà dissabte i dilluns per l'etapa que anirà de Tarragona a Montjuïc i l'altra que sortirà de Granollers fins al Pirineu francès.
2: I en esports, aquesta nit es tancaran els 16ens a final del Mundial de Futbol. Àlex Carazo, bon vespre.
7: Bon vespre. Amb les tres darreres eliminatòries, d'on sortiran les tres seleccions que completaran el quadre de 8ens. Austràlia-Egipte a les 8 del vespre, 12 de la nit, torn per la vigent campiona Argentina, que s'enfronta a Cap Verd. I a 3:15 de la matinada, Colòmbia-Ghana, tot abans que demà mateix comencin els 8ens de final. En la jornada prèvia, com dèieu, a l'inici del Tour de França a Barcelona, i ja és oficial la sortida de Pedro Martínez del València Bàsquet.
2: És hora de saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit reiterem la responsabilitat i no us desfaceu a cap de les zones afectades pels incendis del Baix Empordà que afecten zones de la Bisbal, les Gavarres i Vilademuls al Pla de l'Estany. Continuen tallades la C-65, sis a Palafrugell i Cornavies en concret més secundàries entre Cornellà del Terri i Vilademuls, Calonja, Bisbal d'Empordà, Llagostera, Calonja i a la zona també de Banyoles. Pel tant, us hem demanat cautela. A banda, hem de dir que estem en plena operació i sortida i també hi ha diverses incidències. Parlem de 9 quilòmetres per una avaria entre Granollers i Mollet en sentit Girona, un carril tallat, un accident al Castellbisbal, en aquest cas no hi ha tanta retenció, però sí hi ha retencions, per exemple, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal cap a Tarragona. Les rondes van molt i molt carregades, per tant, estigueu a la guait i també alguns punts dels accessos a Barcelona, és el cas de Ripollet cap a Trinitat a la C-58. Això és tot. Bona tarda.
2: Gràcies. I la previsió del temps a Emet, Noelia García.
9: Demà dissabte a Catalunya estarà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades.
2: Ara passen 9 minuts de les 7. Comencem.
1: Edició Vespre. Rosa Quitllet.
2: Podem en començar 45.000 persones desallotjades i un incendi que ha cremat fins ara més de 1.200 hectàrees. Aquestes són els números d'aquest incendi que de moment no té aturador. La tramuntana bufa amb força i el foc fa estona que ha entrat al massís protegit de les Gavarres. Avança ara sense control. Els equips d'emergència treballen des d'aquest matí amb un ampli desplegament. De fet, fa una estona que diverses autoritats han comparegut al centre de comandament situat a la Bisbal d'Empordà per explicar l'última hora. Allà hi ha els nostres companys Gemma Esteve amb l'assistència tècnica d'Iker García. Gemma, Iker, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs sí, arran d'aquest últim contacte informatiu us podem explicar que ja han cremat més de 1.200 hectàrees, que més de 200 bombers segueixen sobre el terreny lluitant contra les flames. Ens diuen que a hores d'ara encara poden treballar bé en el flanc dret, el que més preocupa, perquè el vent no els hi està jugant males passades. L'objectiu és tenir-lo tancat abans de demà, que és quan s'espera l'entrada de marinada, especialment a la tarda, el que podria descontrolar-lo. Per evitar-ho, també s'ha mobilitzat bombers de guàrdia i s'ha demanat suport a la UME, la Unitat Militar d'Emergències. David Borrell és el cap de l'operatiu dels bombers.
11: Estem buscant és que puguem tenir el flanc dret de l'incendi tancat i sobretot ben protegida a la població. Per això hem fet quatre ordres concretament de confinament de la població i estem treballant també doncs, per donar suport en el cas de que impacti doncs, a les urbanitzacions que tenim més a la zona de costa.
10: Els agents rurals segueixen investigant les causes i, segons els primers indicis, es tractaria d'una negligència. Tot apunta que l'hauria causat l'espurna d'una radial que s'estava utilitzant mentre es feien unes tasques de senyalització, una activitat que, per les condicions meteorològiques de la zona, avui estava prohibida. De fet, els Mossos ja han detingut una persona relacionada amb el cas, que seria l'operari que feia aquests treballs. Jaume Bosch, que és el cap dels agents rurals a Girona.
3: Bàsicament, a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
10: Aquest és el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya, amb 7 localitats confinades, moltes d'elles turístiques, com Calonge o Platja d'Aro. Per això es demana evitar desplaçaments a segones residències aquest cap de setmana, per precaució, però també per facilitar les tasques d'extinció. També s'ha desallotjat un centenar de persones d'una urbanització i una casa de colònies a Santa Cristina d'Aro, on s'ha habilitat el pavelló municipal per a aquelles persones que no tinguin on passar la nit. Recordem que la zona de les Gavarres és un massís molt extens, amb 28.000 hectàrees, i per tant amb molta vegetació i sotabosc i amb un alt potencial de combustió.
2: Gràcies. Gràcies, companys, per aquesta informació des de la Bisbal d'Empordà. Seguirem atents a qualsevol progressió d'aquest foc. Recordem que acabem de saber que el president Salvador Illa ha anunciat que suspèn la seva agenda i que demà a primera hora es desplaçarà al centre de comandament per seguir l'evolució d'aquest incendi. Mentrestant, recordem el foc d'ahir, un incendi aquest dijous que va començar a la Catalunya Nord i que ja està sota control. Els bombers han treballat tota la nit remullant la zona afectada al port de Canet de Rosselló per evitar revifades. Preocupa també la tramuntana, que ahir va assolir, recordem, fins als 80 km per hora i va contribuir a la propagació de les flames. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari i dos policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat a la Catalunya Nord 40 hectàrees i ha afectat sobretot els càmpings de la zona on s'han cremat prop de 300 bungalops. Uns incendis que afecten diverses zones, sobretot del nord de Catalunya, i que té a veure molt amb la intensa calor que fa aquests dies. Un foc que es complica ara arran la manca d'humitat i les altes temperatures, sobretot de cara a aquest cap de setmana, que arriba una segona onada de calor aquest estiu. Anna Pujol.
12: És previst que aquesta segona onada de calor comenci diumenge i s'allargui fins dimecres, 4 dies en què les temperatures màximes poden superar els 40 graus i on tornaran les nits tropicals per sobre els 20 graus o fins i tot les nits tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
13: Les temperatures més altes de dia doncs les esperem a l'interior de Catalunya, tot i que en aquest episodi, repeteixo, també va passar en la primera onada de calor, la sensació de calor serà doncs, molt elevada arreu del país, cadascú amb el seu nivell. I pel que fa a la nit, sí, la zona de la costa doncs, és la que pateix més els valors més elevats de nit.
12: S'espera que dilluns i dimarts siguin els dies àlgids d'aquesta onada de calor, tot i que les temperatures continuaran sent elevades quan acabi i, segons el Meteocat, es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
2: Edició Vespre. Ara canviem d'escenari perquè a Barcelona des de fa una hora no es pot aparcar al llarg del recorregut per on passarà el Tour de França. Les restriccions de circulació, però, començaran demà a les 12 i el tancament total del circuit serà 2:45 del migdia. Durant les 4 de la tarda i fins a 9:45 del vespre, coincidint amb la cursa, ningú no podrà creuar Barcelona d'est a oest, és a dir, de mar a muntanya. Maite Boada.
14: Tot preparat a Barcelona pel que s'espera sigui demà una jornada complicada des del punt de vista de la mobilitat, raó per la qual l'Ajuntament ha habilitat al llarg del circuit per on passaran els ciclistes 3 ponts elevats i una cinquantena de punts que es podran obrir si calgués cada 5 minuts aprofitant les sortides dels equips per la contrarrellotge per equips del Tour. Recordem que demà la primera etapa cobra la cursa, el gran de part sortirà de la plataforma marina del Fòrum i passarà per la ronda litoral sentit Llobregat per anar a buscar després el carrer Josep Pla. Els corredors agafaran tot seguit el carrer Guipúscoa i pujaran per la Pan fins a Mallorca, una via que no abandonaran fins al Passeig de Gràcia, des d'on giraran a Aragó. Quan arribin al carrer Tarragona, enfilaran fins a Montjuïc. Després de 19,6 quilòmetres, l'etapa acabarà davant l'estadi olímpic. S'espera una especial afectació a les sortides o entrades 22, 23, 24 i 25 de la ronda litoral.
2: Les afectacions no es quedaran només a Barcelona. El pas del Tour de França per Catalunya obligarà a tallar gairebé 400 quilòmetres de carreteres entre demà i dilluns. Una seixantena de municipis es veuran afectats, entre ells de la costa, just al cap de setmana en què milers de persones agafen el cotxe per anar a la platja. Judit Huerta.
15: Diumenge al matí, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona tallarà durant 5 hores la Nacional 340 entre Tarragona i el Vendrell i la C31 entre el Vendrell i el Garraf. Hi haurà restriccions als accessos de la C32, la B23 i la B24. La consellera d'Interior, Núria Parlon, parla d'alternatives a la mobilitat el diumenge al matí.
16: Com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores, i per tant doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit.
15: Com a mesura extraordinària, els peatges de l'autopista C32 Sud seran gratuïts per als cotxes el diumenge al matí. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona. Dilluns, coincidint amb la tercera etapa entre Granollers i els Angles, les afectacions es traslladaran al Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
2: Ara passen 2:08 del vespre. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys la nit passada al parc de l'antiga fàbrica Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. La policia catalana assenyala que aquest crim, emmarcat en un context de revenges entre bandes juvenils, ha traspassat totes les línies vermelles. Sergi Bassoles.
17: Es tracta del setè assassinat amb arma de foc en el que portem d'any a Catalunya.

0: i en aquest cas amb un menor de 15 anys mort. Tant pel govern com per la policia catalana, aquest crim ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
1: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat.
0: Malgrat no poder facilitar gaires detalls, perquè el cas continua sota secret de les actuacions, els Mossos ho tenen clar. No estem davant d'un crim aleatori. Toni Rodríguez, intendent de la prefectura de la policia catalana.
2: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare. Treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: La principal línia de treball és que es tractaria d'una revenja entre bandes juvenils, probablement pel control del territori on trafiquen amb droga.
2: Fa bastant de temps, vostès saben que al principi de la dècada del 2000 vam treballar intensament en aquest fenomen de les pandilles o de les bandes. Observem un cert repunt d'activitat en aquest àmbit que ens ha interpel·lat i que ens obliga a monitorar, a treballar constantment.
0: Hores d'ara, dels autors d'aquest assassinat ni rastre. I mentre la investigació prossegueix, els Mossos advoquen un cop més per endurir les penes per narcotràfic i per la tinença il·lícita d'armes que hi va associada.
3: Gràcies, Sergi. Els jutjats de Martorell, la germana Judit i Sara Endic, han defensat la innocència del seu germà Jonathan. Han explicat davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango que no hi havia disputes pels diners i que coneixien perfectament les intencions del pare de destinar part del seu llegat a una fundació benèfica. Núria Calà.
4: Sí, les germanes de Jonathan Endic neguen discrepàncies per repartiment de l'herència del fundador de Mango i han assegurat que tots coneixien la seva intenció de crear una fundació benèfica per traspassar part del seu patrimoni. Davant les jutges s'han declarat que van ser partícips de la gestió dels fons familiars i que fins i tot van acordar que si rebien una donació en vida, aquesta es descomptava de l'herència. Respecte a la sortida de Jonathan Endic de Mango, les seves germanes han assegurat que va ser consensuada amb el seu pare per emprendre projectes propis. Per això va temptejar la possibilitat de demanar-li l'herència en vida, una idea amb la qual no estava d'acord el psiquiatre que va atendre a pare i fill. A la seva declaració precisa que tots dos tenien la intenció de millorar la seva relació, però ell, com a professional, no estava d'acord en condicionar-ho a un arranjament econòmic. En un comunicat, la família ha tornat a defensar la seva absoluta convicció en la innocència de Jonathan Endic, mentre la investigació continua intentant concretar la seva possible implicació en la mort del seu pare.
3: A la Canyada de Fenollar, a Alacant, la Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 53 anys i la seva filla petita de 20 amants, suposadament, del pare de família, Lourdes Gata.
5: El presumpte agressor de 53 anys va ferir a més a una altra de les seves filles, de 26, qui va alertar dels fets amb una trucada al 112 aquest dijous a 7:45 de la tarda. La jove està ingressada en un hospital d'Alacant i es troba fora de perill. L'home, que també va haver de ser hospitalitzat per ferides d'arma blanca, ha rebut l'alta i es troba a dependències de la Guàrdia Civil. No constaven antecedents per maltractaments al sistema Biogen. El Ministeri d'Igualtat ha condemnat els fets amb la confirmació d'aquest cas i del que es va conèixer aquest dijous a Màlaga. Són 27 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles aquest any a Espanya. L'Ajuntament d'Alacant ha convocat aquest migdia 3 minuts de silenci.
3: En aquest context, els experts recorden que juliol i agost concentren prop del 30% dels assassinats masclistes. Lorena Enns.
6: I per això insisteixen en la necessitat de reforçar les mesures de protecció. Miguel Lorente és metge forense i va ser delegat del govern contra la violència de gènere.
7: Al igual que adoptamos otro tipo de medidas cuando sabemos que el riesgo se incrementa, como por ejemplo en la operación salida, el accidente de tráfico, entonces hay que adoptarlos, hay que generar todo lo que es la medida de detección, de prevención, de concienciación y de protección, ¿no?, para las mujeres que ya están en la violencia de género.
6: Expliquen que els canvis de rutina, les vacances i l'augment de la convivència poden incrementar el risc. Celso García és advocat expert en violència de gènere.
8: Son vacaciones, los niños están en casa, al maltratador tener a los niños en casa no le hace ninguna gracia, molestan. Y entonces eso hace que lo paga con cualquiera de ellos.
6: També alerten que moltes víctimes triguen anys a denunciar, especialment quan hi ha fills en comú. Ángeles Hernández és psicòloga especialitzada en violència.
9: Al final las mujeres se quedan como atrapadas en el maltrato. No son capaces de tomar decisiones y cuando son capaces se sienten muy indefensas y no se pueden visualitzar en una situació sin un maltratador.
6: Reclamen reforçar els mecanismes de protecció i detecció precoç.
3: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
10: Edició Vespre. Rosa Quillier.

0: 8 minuts i seran 8:45 del vespre. Avui hem conegut més detalls d'una doble trama judicial que afecta el Partit Socialista. D'una banda, l'Audiència Nacional ha citat com a investigada Jéssica Rodríguez, exparella de l'exministre José Luis Ábalos, per un delicte de tràfic d'influències i malversació després d'haver estat contractada a empreses públiques vinculades a l'expolític socialista. D'altra banda, l'Agència Tributària està investigant l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva família en una inspecció que se centra en la declaració de l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni. Pau Alemany, bon vespre.
1: Bon vespre. Desgranem una per una les novetats d'ambdós casos. Del primer, el de Jéssica Rodríguez. Aquesta serà investigada al cas Coldo per rebre tracte de favor a l'hora de trobar feina a empreses públiques. Així ho ha decretat el jutge, que també ha anunciat la investigació al germà de l'exassessor Coldo García, Joseba García, i a l'exalcàrrec d'ADIF, Ignacio Zaldívar. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat la declaració de tots ells després de la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar Ábalos i Coldo García a 24 i 19 anys de presó, respectivament. Pel que fa a l'altre focus judicial, el de Zapatero, Hisenda investiga els exercicis compresos entre el 2021 i el 2024. El rastreig va començar el 15 de juny i també inclou les filles de l'expresident, que figuren com a investigades al cas Plus Ultra, la dona, Sonsoles Espinosa, i l'empresari i amic Julio Martínez. L'Agència Tributària ha obert aquesta petició per evitar que els delictes fiscals prescriguin.
0: Per cert, que el grup empresarial peruà Gloria ha admès el pagament de 200.000 euros a Rodríguez Zapatero per intermediar amb les autoritats de Bolívia respecte a una indemnització que estava pendent de pagament. L'entorn de Rodríguez Zapatero ja va defensar que es tractava d'una consultoria legal. A tot això, avui es compleixen 20 anys a l'accident de metro de València, que va deixar 43 morts i 47 ferits. En un primer moment, tota la culpa va recaure sobre el maquinista que va morir a l'accident i la justícia va arxivar la causa, però la lluita dels familiars i les víctimes per no caure en l'oblit i l'aparició de noves proves van permetre que 8 anys més tard es reobrís la causa. Finalment, 4 exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat van ser condemnats per homicidi imprudent. Canviem ara d'escenari i ens situem a Veneçuela. 8 dies després del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país, el balanç de víctimes mortals s'eleva fins als 2.295. Amb tot, el govern interí i els equips d'emergència asseguren que no deixen enrere la fase de rescat de possibles supervivents. Laura Monill.
2: Sí, sobre el terreny, entre l'ajuda internacional i efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que continua buscant supervivents entre la runa. L'operatiu està generant crítiques entre la població, que creuen que l'atenció i la recerca de supervivents es podria haver fet de manera més eficient. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha defensat la gestió de l'emergència i ha justificat la militarització de l'estat de La Guaira, la zona zero dels sismes.
3: La primera decisión ese día fue se militariza el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate.
2: Segons el Ministeri d'Exteriors, almenys 30 espanyols han mort pels terratrèmols, 155 continuen desapareguts i altres 11 estan localitzats sota la runa.
0: Gràcies, Laura. Tot això, els bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela finalitzen avui la seva missió. Demà agafaran un avió que els portarà a casa després de dies d'intensos treball. Aquesta tarda, entitats de cooperació i administracions s'han reunit per decidir quina resposta humanitària s'ha de fer a partir d'ara. Clara Ontanyón.
4: El govern ha reunit el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència per coordinar l'ajuda a Veneçuela. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, dona per acabada la primera part d'aquesta resposta, enfocada sobretot en treure persones atrapades sota la runa. Ara vol activar convenis amb diverses ONGs i establir col·laboracions entre hospitals catalans i veneçolans.
5: I ara entrem en una fase en què el més important probablement serà com donar assistència a les víctimes, a les persones que han sobreviscut, i com començar a ajudar a la reconstrucció del país.
4: El conseller ha fet una crida a fer donacions econòmiques en lloc de materials a través de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament.
0: Poder augmentar les possibilitats de supervivència dels nadons prematurs amb pes molt baix podria ser una realitat en 2 anys. BC Natal ha aprovat una placenta artificial, tot i que és un projecte embrionari. S'ha aconseguit una supervivència de fins a 21 dies en un oví, però la major fita a nivell mundial ha estat assolir 13 mesos de supervivència fora d'una incubadora líquida amb bons resultats neurodesenvolupament. Anna Banyeres.
6: És el cas de l'ovella Gaia, després de 10 dies en aquest dispositiu que imita una placenta humana connectada a un sistema circulatori extern a través del cordó umbilical, ha aconseguit un desenvolupament normal sense seqüeles, com si hagués nascut a termini, la prova necessària per demostrar la seva viabilitat en nadons que presenten òrgans immadurs. Doctor Eduard Gratacós.
7: La supervivència postnatal encara no ha acabat. Estem en un any i 3 mesos. No tenim intenció de parar-la. Ja té un desenvolupament neurològic normal els primers mesos, pensem que estem parlant ja quasi dels 18 anys d'un ser humà, no? Per tant, ara és una ovella molt estàndard, que viu en un ramat.
6: Aquest resultat consolida la bioincubadora líquida per provar en humans, un repte que, si supera els avals científics i bioètics, podria començar en un parell d'anys.
0: I dels petits als grans, el Departament de Salut ha presentat els primers resultats provisionals de Kairos, el comitè creat per donar resposta a les problemàtiques del sistema sanitari públic català. Amb una prova pilot feta a 2 centres de Vic, s'ha aconseguit reduir en 45 dies l'espera per resoldre la valoració del grau de dependència, que actualment triga entre 400 i 1.000 dies. Maria Huguet.
8: Fa 6 mesos que s'han començat a desplegar les 25 mesures que es proposen en aquest comitè i un dels resultats, encara molt provisionals, que estan veient és que Vic ha funcionat bé una prova pilot per mirar de millorar el sistema d'adjudicació del grau de dependència. Amb una única visita conjunta d'un metge o metgessa, un professional d'infermeria i un treballador o treballadora social, es resol. Manel del Castillo és el president del comitè Kairos.
9: Ja no és un tema administratiu, sinó que és un tema assistencial, perquè són els metges, les infermeres, els treballadors socials de l'Ajuntament que coneixen ja el pacient que té un problema de dependència, els que fan la valoració d'una forma molt més ràpida i utilitzant tot el coneixement que ja tenen a les històries clíniques.
8: Preveuen generalitzar aquesta metodologia a altres 25 centres a partir del setembre i a partir del març de 2027 generalitzar-ho a tots els centres de Catalunya per intentar situar la resolució del grau de dependència en 60 dies.
0: I encara amb l'ai al cor i creuant els dits, el festival de Cap Roig arrenca aquesta nit amb Bryan Adams i les entrades exaurides. Anem a Calella de Palafrugell, Agnès Batlle.
10: És un molt bon inici que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
11: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastasia, Amaya, 31 Fam, Diana Kroll, Exambusto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
0: A tot això, el MNAC no iniciarà finalment el desmuntatge de les obres profanes de Xixena aquest dilluns. Segons ha avançat la CNE, el museu no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó i ha decidit ajornar el dispositiu previst fins a una nova data. I avui marxem novament amb música. Ho fem amb Van Morrison. It's a job like any other's got itself by day. No need for you to get confused. I és que el Lleó de Belfast, amb 81 anys d'edat, actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Uncle Willie was a gambling man. He would have really enjoyed all of this. I amb aquests acords avui ens acomiadem, Toni.
12: La música de Van Morrison és una música ideal per anar al cotxe, conduint, no? Amb una miqueta de corrent d'aire, amb les finestres obertes.
0: Jo només desitjo arribar als 81 anys amb aquesta energia.
12: I amb aquesta música, no?
0: Segur, segur.
12: La música tu la portes incorporada, vull dir que això ja ho tens.
0: Gràcies.
12: Rosa Quillet, bon cap de setmana.
0: Igualment, adéu-siau.
12: Senyores, senyors, passen 2 minuts de 7:45. Efectivament, estem a les portes del cap de setmana, però estem amoïnats, perquè la veritat és que les imatges que ens estan arribant d'aquest incendi a les Gavarres són veritablement preocupants. Portem més de 1.000 hectàrees

0: Àrees cremades, 45.000 veïns i veïnes d'una dotzena de localitats de la zona han hagut de ser confinats. 150 nens i nenes estan també confinats en una casa de colònies. Fem nostre l'avís que ha fet Protecció Civil d'intentar evitar adreçar-nos cap a aquella zona, perquè la veritat és que encara l'incendi està lluny de ser controlat. D'aquí les preocupacions que comentàvem a les 7 dels bombers, que en el cas que no fos controlat, hi ha 10.000 hectàrees que estarien en perill ara mateix. I recordin també aquesta notícia que hem conegut en les últimes hores, que s'ha identificat i s'ha detingut un home presumptament relacionat amb l'incendi de les Gavarres. Tot apunta que el foc s'ha originat mentre feia treballs amb una radial a peu de carretera. Ha estat la divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra els que han confirmat aquesta informació, que més tard desenvoluparem aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B, 7:33 minuts. Molta cosa a fer, amb el pensament clar, tot i així, que és divendres, i que el primer que volem fer, com fem sempre, és parlar d'esports.
1: Esports.
0: Avui, de nou, amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
2: Hola, Toni.
0: Avui comencem parlant del Mundial de Futbol, perquè després de la victòria d'Espanya, avui es posa punt i final als 700 de final.
2: És el torn aquesta nit per la vigent campiona del món, l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta a la sorprenent Cap Verd a les 12 de la nit amb l'exjugador del Barça com a màxim golejador de la Copa del Món junt amb Mbappé. Abans, 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Ghana. D'aquests tres partits sortiran els darrers tres classificats pels vuitens de final, que sense cap dia de marge, no tenim cap dia sense futbol, començaran demà mateix amb les dues primeres eliminatòries, Marroc-Canadà i Paraguai-França. Futbol de casa nostra. El Tribunal Suprem tanca de manera definitiva tots els procediments judicials que es van iniciar amb la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana de Futbol al 2023 i considera que tothom va poder exercir el seu dret de vot de manera lliure. Joan Soteras, president de la Federació i guanyador d'aquelles eleccions.
3: Un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
0: A tot això, Àlex, estem en el dia previ a l'inici del Tour de França.
2: Un dels esdeveniments esportius més importants cada any, que aquesta edició 2026, Toni, recordem, viurem de molt a prop les tres primeres etapes que transcorreran per territori català, començant per la contrarrellotge de demà als carrers de Barcelona. Jorge Agüero.
4: Amb una contrarrellotge per equips que naixerà al Parc del Fòrum, pujarà per la Verneda, passarà per davant de la Sagrada Família i des d'allà fins Plaça d'Espanya i pujada a Montjuïc. Gairebé 20 quilòmetres de recorregut que faran els 23 equips i on haurà un gran detall que acabarà definint la primera general. La pressa de temps no serà conjunta, sinó individual. Per tant, s'espera que l'arribada a la muntanya màgica sigui entretinguda, perquè allà cada equip jugarà les seves cartes. Diumenge, la segona etapa serà lineal, 169 quilòmetres, amb un altre inici històric, en aquest cas a Tarragona. Passarà per tota la costa i arribarà després a Barcelona per pujar novament a Montjuïc. Dilluns, la tercera s'encetarà a Granollers, i aquesta ja posarà punt final en sol francès als Pirineus.
2: A partir de les 5 de la tarda rodaran els ciclistes pels carrers de Barcelona.
0: Un Tour de França, Àlex, que conviurà en les seves primeres jornades amb una altra de les principals cites esportives de l'any, amb Wimbledon.
2: El tercer gran slam de tenis de l'any, que es troba en la seva ronda de 700 de final. El número 1 del rànquing ATP ja està a 8 anys. L'italià Jannik Sinner, que ha guanyat avui còmodament l'estatunidenc Brooksby, 3-7-0. Pel que fa als tenistes espanyols, classificat a 8 anys, Davidovic ha eliminats en Rafa Jodar i Jessica Bouza. Sant Bàsquet, secreta veus que s'ha fet oficial aquesta tarda. Pedro Martínez deixa de ser l'entrenador del València Bàsquet. El tècnic barceloní ha pactat la seva sortida del club després de guanyar la Lliga CB i, a falta que sigui oficial, fitxarà pel Real Madrid després que l'equip blanc aboni la seva clàusula de rescissió. Martínez deixa la banqueta del València com l'entrenador amb més partits i més victòries. Motor, Fórmula 1, Gran Premi de Gran Bretanya, s'ha disputat la classificació a l'esprint, pole per Hamilton, autèntic dominador a Silverstone, sempre a l'anglès. Sainz sortirà 15è i Alonso 21è. I acabem amb moviments al mercat de fitxatges del futbol sala. El Barça anuncia la sortida de Fitz i l'Indústria Santa Coloma incorpora Lucas Granda, cedit pel Barça.
0: Molt bé, Àlex Carazo, que tinguis un bon cap de setmana. Moltes gràcies.
2: Igualment, Toni.
0: Ara 23 minuts i arribem a

0: Les 8 del vespre. Més enllà de la preocupació que lògicament tenim per al tema dels incendis, avui a peu de carrer hi ha hagut una cosa, i em permetran, perquè és un comentari personal, però que estic convençut que han convertit molts de vostès, no? El corrent d'aire. Avui hi havia corrent d'aire a Barcelona. Seies en un lloc i, vulguis que no, feia molta calor, però de sobte t'arribava aquella brisa que era com que ho arreglava tot una mica. Jordi Miralles, com estàs? Jordi, bon vespre.
1: Hola, Toni, bon vespre.
0: Clar, perquè una cosa és la calor i l'altra, efectivament, és aquest efecte del corrent d'aire, d'aquella brisa, que sembla que t'arregla les coses una mica, no?
1: Sí, sí, esclar, si aquest ventet et ve del mar i estàs aquí a la costa catalana, doncs va de conya, perquè la veritat és que, tot i que pugui afegir una mica d'humitat, doncs és una mica més fresquet o menys càlid, perquè pensa que la temperatura de l'aigua del mar doncs està a 20 i pocs graus, quan la temperatura ambient avui a Barcelona s'ha arribat a 31, doncs evidentment que això va molt bé. Però, per exemple, si te'n vas a l'Empordà, a l'Alt Empordà, que està bufant vent del nord, aquest vent del nord és ressec, i aquest vent fa que la temperatura es pugui disparar tranquil·lament als 35 o 36 graus. Per tant, el que seria costa, la veritat és que ha anat molt bé aquest ventet, però d'altres punts del país el vent està fent una mica la guitza.
0: Clar, és d'això del que et volia parlar, perquè una cosa és aquesta sensació agradable, l'altra són els efectes negatius d'un vent que està afectant directament a les Gavarres, aquest incendi de les Gavarres, perquè sembla ser que la tramuntana està bufant força, amb força, no?
1: Sí, sí, de fet, mira, la tramuntana, no pas allà a les Gavarres, però sí que a Portbou ha arribat una ratxa màxima de més de 120 km per hora. Ara, a la Bisbal d'Empordà, el vent era sostingut d'uns 20 km per hora de nord. No és que sigui molt fort, però evidentment que és un vent doncs prou important com per fer que l'extinció de l'incendi doncs estigui costant. De fet, la previsió per aquest cap de setmana ens indica més sol i més calor a tot Catalunya. Pujaran una mica més les temperatures demà, ho faran més a partir de diumenge, i entre dilluns i dimecres parlaríem amb altra vegada de la segona onada de calor, com si tota la calor que hem tingut aquesta setmana, que no ha sigut d'onada de calor, no hagués estat res. Per tant, ja ens podem preparar a passar més calor aquest cap de setmana. Demà pujarà ben bé un grau la temperatura, diumenge un parell de graus respecte a les d'avui, i ja de cara a diumenge i dilluns podríem parlar de màximes de 40 graus, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, 32, 33, 34 a la costa, i durant tota la setmana que ve aquestes temperatures que comencen a fluixar una miqueta a partir de dijous de la setmana que ve, tot i baixar a partir de mitja setmana, es continuarà mantenint 4 o 5 graus per damunt de les normals per l'època de l'any.
0: És interessant perquè parles de baixar una miqueta, però en realitat continuen estant molt pel damunt del que hauria de ser, no?
1: Sí, sí, de fet, fa molts dies que no estem tenint les temperatures normals d'aquesta època. Ara hauria estat, per exemple, el que seria Costa Central, Barcelona, per exemple, ara hauríem d'estar parlant de temperatures màximes al voltant dels 28 graus. Això és el que ens diu una miqueta l'estadística. Doncs vaja, no recordo jo ara dies de 28 graus de fa com a mínim unes 3 setmanes. Cada dia ens estem mantenint per damunt dels 30 graus. Hem tingut dies de 33 i 34 graus, i els propers dies, sobretot de dilluns a dimecres de la setmana que ve, anem cap aquí. Ja avui hem tingut 31, demà posa-li 30, diumenge que poden ser 33, i ve sumat la setmana que ve.
0: Déu-n'hi-do. Paciència, que és l'única cosa que podem dir, no? Paciència, evidentment. Jordi, que tinguis un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies.
1: Bona tarda.
0: 20 minuts i les 8 del vespre. Parlem de tantes coses aquí al Pla B, i els dic una cosa, i els dic molt de veritat. Hi ha notícies que no estem acostumats. A mi parlar de la mort d'un noi de 15 anys com a conseqüència d'un tret a la ciutat de Barcelona és una cosa que de veritat em deixa contra les cordes, perquè efectivament és una situació a la que no estem gens habituals. Avui mateix la consellera d'Interior, Núria Parlon, condemnava els fets de la mort d'aquest nano de 15 anys al parc de la Pegaso. Assegurava que els primers indicis de la investigació apuntaven justament a un enfrontament entre bandes. I és molt interessant parlar sobre aquesta qüestió, perquè es parla de joves que tenen un concepte de la violència diferent al que tenim nosaltres. No? Però, clar, feia molt de temps que no parlàvem de bandes, no? I ara comencem a sentir alguns noms com Trinitarios, la pandilla Barri 18, els 300, que no sabem ben bé què signifiquen. I és això el que volem fer, aturar-nos un moment en aquest punt i entendre una mica de quina situació estem parlant. És per això que hem anat a trucar a la porta d'un home que domina perfectament aquest tema. És Carles Feixes, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, investigador principal del projecte Transgang, del que de seguida li preguntarem exactament en què consisteix. Professor Feixa, com està? Bon vespre, bona tarda.
2: Hola, bon vespre, bona tarda.
0: Dèiem que ens costa molt entendre aquestes notícies perquè no estem gens habituats a notícies d'aquestes característiques ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, tampoc, no?
2: El que ha succeït aquesta nit no és del tot nou. La novetat, òbviament, i l'agreujament és l'ús d'una arma de foc, però vull recordar que fa 23 anys exactament es va produir el primer cas mediàtic i visibilitzat arran de la mort d'un adolescent també a colombià com el d'avui, a la sortida de l'institut, en el cas Roni Tàpies, que va despertar, diguem-ne, tota la por en dar-se el tema de les anomenades bandes llatines, tot i que com a investigador prefereixo parlar de grups juvenils de carrer, que no es poden confondre tampoc amb les màfies i amb els grups criminals organitzats. No? Una cosa, pot ser el que hagi passat, és que hi ha una tendència de la utilització d'aquests grups per part de la criminalitat organitzada vinculada al narcotràfic, però no es pot confondre les bandes o pandilles juvenils de carrer amb les màfies organitzades. I les tres que has esmentat tenen una història molt, molt diferent. Fa 23 anys es parlava d'un enfrontament de les Nietas i Latin Kings, que per cert, diguem-ne, la Pegaso era un dels jocs on el primer dels grups, els Nietas, tenien com a lloc de trobada, però amb els quals se va dur a terme un procés de mediació i intervenció amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona d'aquell moment i dels Mossos d'Esquadra i d'altres entitats, que va ser força positiu. Ara estem parlant d'una segona generació de grups juvenils que han sorgit, fruit d'una banda d'un nou procés migratori provinent en aquest cas de Centroamèrica i del Carib, de la República Dominicana, com és el cas dels Trinitarios i del TDP, del Salvador i de Centroamèrica, com el cas de Barrio 18, i d'un nou tipus de grup, com aquests 300, que podríem dir que és un invent autòcton, no?, que sorgeix a Catalunya en aquesta segona generació de joves migrats des d'Amèrica Llatina, però en la qual incorporen altres joves autòctons o d'altres nacionalitats, i potser també, que és el que cal estar més vigilant, doncs hi ha una cooptació d'aquests adolescents per grups del narcotràfic, que no són joves ni són bandes juvenils, sinó que els utilitzen com a força de canó.
0: M'ha recordat, professor, i disculpi la ignorància, d'alguna manera, quan es parlava del que passava al cinturó de París, amb què segones i terceres generacions de persones migrades no es sentien ben integrades, no sentien formar part del que era la societat francesa i acabaven formant part d'aquests grups. Llegia jo que en el cas concretament d'aquesta banda dels 300 la cosa era una mica aquesta, estàvem parlant de gent ja no només fills de, sinó nets de persones que havien arribat en el seu dia. Podria estar passant aquí una mica de manera incipient aquest mateix fenomen?
2: És clar, per nosaltres la immigració és un fenomen transnacional, és un fenomen relativament recent, és a partir del 2000, tot i que als 90 ja hi ha una primera onada migratòria, però sobretot de gent adulta i de dones provenents d'Amèrica Llatina, i a partir del 2000 al 2008 aproximadament és quan se produeix la gran onada, primer per reagrupació familiar, són els nens i adolescents nascuts a Amèrica Llatina, separats de les seves famílies d'origen perquè les mares o els pares havien emigrat i al cap d'un temps es regrupen amb ells. Ara estem parlant, hi ha una nova onada migratòria que ja no ve prové de Colòmbia o d'Equador, com en aquell moment, majoritàriament o del Perú, sinó que prové sobretot de Centroamèrica i del Carib, però que s'ajunta amb la segona generació, que, com bé has dit, a França, a Gran Bretanya, a Alemanya, que van tenir un procés migratori molt anterior, però que la dificultat de la integració i, sobretot, la segregació social urbana, la creació de guetos, en el cas de francès, les famoses banlieues, sí. En el cas anglès, pues el multiculturalisme també, diguem-ne, recordem que el 2011 va haver una onada d'enfrontaments de bandes d'origen caribeny, en el qual jo, per cert, vaig tenir ocasió de participar en un col·loqui amb la primera ministra anglesa de llavors, on hi havia també aquesta enorme preocupació. En el fons, això és un signe, no hauríem d'estar excessivament alarmats, com si fos que les màfies han arribat, però sí que és un símptoma de dificultats d'integració escolar, la segregació escolar crec que és un dels majors problemes del nostre país, laboral, la transició a partir dels 16 anys de l'escola al treball, i social, en el cas de tota la població que ha tingut dificultats en la regularització i, per tant, que a vegades es veu abocada a l'economia informal i a l'economia criminal com a l'única sortida.
0: Clar, una altra cosa que crida molt l'atenció, professor Feixa, per algú que s'ho mira de fora, és l'accés a les armes de foc. Avui els propis policies, la policia, parlaven d'aquesta socialització, certa socialització de les armes de foc per tal de protegir determinats estils de vida criminal. Llegeixo literalment el que deia avui els Mossos d'Esquadra. És curiós com aconsegueixen aquestes pistoles, no?
2: Aquest és el gran salt qualitatiu, no? En efecte, aquest és el salt greu que cal estar molt, molt alerta. Fins ara eren sobretot armes blanques les que hi havia, tot i que, per exemple, el cas de Roni Tàpies va ser un apunyalament i altres baralles que hem pogut seguir eren sobretot les armes blanques les que causaven dany, tot i que també poden provocar la mort, però la introducció de les armes de foc ens indica, al meu entendre, no tant una evolució interna d'aquests grups, sinó l'arribada de la utilització o l'explotació d'aquests grups per part del narcotràfic, que és el que té accés a l'economia submergida, al mercat il·legal d'armes, no? Aquí és on s'ha de posar el toc d'alerta, però estaríem errant el tret si el que es fes és una repressió indiscriminada i una persecució dels propis joves en comptes d'anar a l'arrel del fenomen, que és l'explotació per part dels grups de la criminalitat organitzada, d'aquests grups juvenils, que tenen un rol identitari i que la majoria no són grups violents. No? Una altra cosa és que al parlar-ne tant i al tenir com a única alternativa aquesta exhibició, poden sentir-se temptats de mostrar el seu poder a través de l'exhibició de les armes.
0: Ja. Professor, a mi m'agradaria molt que vingués un dia al programa i que poguéssim parlar de tot això amb calma i que ens expliqués en què consisteix. Ara li demano que ens faci 5 cèntims, no? Però aquest programa pel que han treballat vostès molt i li han dedicat moltes hores, que se'n diu Transgang, per què no ens fa 5 cèntims? De què estem parlant exactament?
2: Va ser una investigació comparativa en 12 ciutats del sud d'Europa, Nord-Àfrica i Amèrica Latina, incloent, per cert, l'origen d'alguns dels grups que has esmentat, El Salvador, el Barrio 18, la República Dominicana, en aquest cas ho van fer a través de Chicago, que és l'origen d'aquests grups. No cal no oblidar que Estats Units és l'origen simbòlic d'algunes d'aquestes agrupacions. I el que investigàvem no era tant el fracàs que acaba amb la violència i a vegades, tràgicament com aquesta nit, amb la mort de persones víctimes innocents, sinó les formes de mediació per resoldre els conflictes evitant usar l'únic instrument de la policia. La policia ha d'intervenir, òbviament, quan hi ha un delicte i greu, com en aquest cas, però no pot ser l'últim recurs, perquè aquest no és un problema exclusivament policial, sinó que és un problema social que posa de manifest, com he esmentat abans, el símptoma d'una difícil integració i sistema en un país Clar. On la immigració ha vingut per quedar-se, doncs hem de buscar els instruments perquè això no... I sobretot, si tots amb aquests adolescents i joves que són part d'aquests grups, l'únic recurs que tenen quan cometen un error és la presó o la justícia, doncs aleshores la presó no deixa de ser, en el fons, la universitat de la delinqüència.
0: Clar,
2: no?
0: Segurament.
2: S'ha de ser selectiu, s'ha de castigar quan hi ha un delicte greu, però quan hi ha delictes que poden reconduir-se, la justícia restaurativa o altres formes d'instaurar justícia són molt més efectives, i en el nostre cas el que vam investigar Transgang, i quan voleu us ho podem explicar, són formes de resolució de conflictes a través de l'art, a través de la cultura, a través de la mediació, on líders i membres d'aquests grups, com nosaltres hem pogut constatar a Medellín, a San Salvador o al nord d'Àfrica, funcionen i són molt més efectius que no pas les mesures estrictament policials, que òbviament s'han de dur a la pràctica, però només quan no hi ha més remei, com a últim recurs.
0: Acabo de recordar una entrevista que li vam fer el seu dia fa molts anys a l'alcalde de Medellín, on ens explicava efectivament el que havia estat la seva experiència. Aquella era una ciutat on el grau de violència era altíssim. Vostè ha dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, ha parlat de la cultura, ha parlat de l'art, i com efectivament quan a una societat li dones... elements en els que basar-se i sentir-se orgullosa, hi ha una responsabilitat per part d'aquestes persones que fa que es separin de determinat tipus de pràctiques. I a la línia del que vostè mateix recordava abans, hi ha vegades que sí que va bé mirar enrere, perquè efectivament a Barcelona fa uns quants anys ja vam tenir un problema, com deia vostè, amb els Latin Kings, amb els Nietes, i efectivament va

0: Estem parlant d'arguments massa fàcils. Professor Feixa, molt amable, seguim parlant. Moltes gràcies.
1: Bona nit a vosaltres, gràcies.
0: Bona tarda, 7 minuts i les 8, Júlia Ojeda. Com estàs, Júlia? Bona tarda.
2: Hola, Toni.
0: Quin tema, eh?
2: Sí, és un tema, però t'he de dir que gràcies per portar un professor expert en la matèria, perquè avui, sabent que en parlaríem, he repassat una mica les grans entrevistes, fins i tot m'he escoltat l'entrevista que ha donat avui l'alcalde Collboni a RAC1, i m'he posat una mica les mans al cap, perquè el discurs que ha fet l'alcalde de Barcelona era la nostra resposta serà més presó, més càmeres de videovigilància i més policia. I clar, els experts estan dient que la securització i l'augment, diguéssim, de la repressió no soluciona els temes de fons, i m'ha semblat encertadíssim anar a les qüestions estructurals, de dir, òbviament és alarmant que una ciutat com Barcelona es desperti en un cas així. Però crec que, donar-li aquesta perspectiva històrica de dir els 2000 ja vam encarar problemes similars, també fa que l'extrema dreta i també certes forces polítiques que estan aprofitant aquest moment per escampar, doncs això, discursos que a vegades penso, bueno, què volem, convertir-nos en El Salvador i ser Bukele i fotre, no?, a tothom a la presó. Vull dir que crec que hem d'anar molt alerta i sense menys tenir, que és un crim extremadament greu, que a més se sap que, no?, la víctima portava només 6 mesos a Catalunya, per tant, clarament ni amb capacitat d'integració ni segurament els recursos eren allà disponibles. Vull dir que crec que hem d'abordar el debat des de les múltiples òptiques, especialment al voltant de la no segregació, el problema de la gatització i de la manca d'oportunitats que tenen aquests joves.
0: A mi m'ha semblat molt interessant el que comentava el professor Feixa, de no confondre les víctimes amb els agressors. És a dir, perquè una de les qüestions que m'han semblat molt interessants d'aquestes entrevistes, com aquests nanos tenen accés a les armes perquè són utilitzats pels grups de narcotràfic, que és on realment tenim el problema. És veritat també que, i ho dèiem ara fa un moment, el poder de les xarxes en aquests moments i el punt populista segurament de determinats discursos obliguen a, probablement, que l'alcalde de Barcelona tingui un determinat tipus de discurs, o que el mateix director general de la policia avui hagi dit que a partir de l'1 d'agost hi haurà 1.300 Mossos més desplegats al carrer i que en els propers 4 anys aquesta xifra anirà augmentant per tal d'ajudar a visibilitzar la policia. I segurament és necessari, tenint en compte els arguments que venen des d'altres costats, però no podem perdre de vista, efectivament, per on ve el problema, no? Anem a veure què diuen la resta de gent que tenim ja a l'estudi. Miquel Prats, com estàs, Miquel?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Quants dies sense veure't?
3: És que he fet unes petites vacances.
0: Doncs enhorabona, se't nota el bon to de pell que tens.
3: Gràcies.
0: Què dius?
3: D'entrada, jo també he sentit avui l'entrevista a l'alcalde. No he tingut el millor dia avui l'alcalde, eh? Vull dir, jo amb diverses coses, si vols en parlem després. Però sobre aquest tema de l'assassinat o del crim aquest, hi ha una cosa que a mi em frapa molt, l'edat de la persona, no? 15 anys és una cosa que realment... o empitjora tot, perquè penses 15 anys, no sé què...
0: Li puc afegir alguna cosa?
3: Sí, sí, home.
0: Segurament si afegíssim, que no ho sabem, l'edat de l'assassí, probablement no estaria massa lluny.
3: Ja. Pues encara li posem una capa més de preocupació, no? El doctor Feixa, el professor Feixa, perdó, jo crec que ell mateix, no és que s'hagi corregit, perquè jo crec que ha fet un discurs perfecte, però jo crec que el incidir tant amb les Latin Kings, amb les bandes latines, sense voler, acabes estigmatitzant, i ell jo crec que ha acabat d'una manera magnífica amb el tema aquest de la mediació, de les polítiques socials, que aquestes polítiques, i no vull ser ni woke ni cap cosa d'aquestes, però aquestes polítiques són les més difícils. I, per exemple, ella ha parlat amb el tema de cultura, escolta, de cultura o de l'art, vull dir, necessitem que la gent que està venint al nostre país s'integrin i tinguin la capacitat de poder disfrutar també del nostre país, que no només siguin, com deia, burros de càrrega per coses que no venen al cas, i l'art o la cultura o el poder-se compartir espais d'oci amb altres persones sense estar, diguéssim, tan estigmatitzat amb latin, jo crec que és una cosa a tenir en compte. Després jo crec que hi ha altres temes, però jo d'entrada m'agradaria aquest tema deixar-lo sobre la taula.
0: Emiliano Bermúdez, què tal, Emiliano? Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda.
0: Què penses tu sobre tot això?
4: Bueno, jo penso que això no és nou, ha passat. El problema és que la dimensió del que està passant ara és molt diferent del que passava abans, no? I la quali,

0: ficció, per dir-ho d'alguna manera, també és molt perillosa, no? Perquè estan apareixent armes de foc d'una manera relativament senzilla, i ens sorprenem com últimament estem comprovant que aquestes coses passen, no només la qüestió de les bandes latines, sinó també assassinatos, com vam veure l'últim en la porta d'una comissaria del carrer Balmes, amb una Barcelona blindada per la visita del Papa. Al darrere de tot això, jo penso que n'hi ha un munt de factors, no? I el primer és que segurament tota la qüestió migratòria no s'ha sobrepassat una mica, no? És normal també, perquè en els últims anys, doncs, és veritat que tot això ha crescut molt, no? Estem rebent moltíssima gent, i segurament falta una mica de control també, en tota la qüestió migratòria. Després, jo penso que la qüestió bàsica i fonamental és que ni Catalunya ni Espanya tenim resolt el problema de la integració i de oferir l'oferiment d'oportunitats a aquesta gent, que la immensa majoria ve a treballar i a buscar-se la vida honradament, no? Però altres no, i pot passar el que va passar a França con los banlieues, no? Esperem que aquí no, aquí sembla que la cosa va per una altra banda, però tenim una sèrie de perills. Estem, jo penso, en aquest sentit, comparativament com països com França i Alemanya, en una fase inicial d'aquestes oles massives, i hem de tenir molta cura amb això. També, evidentment, el que deia l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, alguna cosa d'això també fa falta, també fa falta. No sé si arriba posar-ho en un extrem. Jo penso que ell, en les declaracions que ha fet, segurament lo ha extremat una mica, però una qüestió de control policial també és necessària, perquè al final delinqüents n'hi han, per més que nosaltres...
1: I tranquil·litat a cara a la població, clar, és a dir, és que segurament una resposta a aquest problema comporta les dues qüestions, en el sentit en el que segurament la responsabilitat va per una banda i l'efecte tranquil·litzador per la població va per una altra, no? Ivan Marzà, què tal? Bona tarda, Ivan. No sé si t'agradaria comentar alguna cosa. Espera, que no tens micro,
2: Si no, ja? Esperem després de les notícies, com vulguis.
1: No, digue'm...
2: És que són moltes coses. Primer, les declaracions de l'alcalde d'avui han sigut després de... que apareixien ara per la pantalla les declaracions d'Esquerra, les declaracions del PP, les declaracions de Junts i algunes més, on només demanaven una cosa i criticaven a l'Ajuntament per aquesta, que era més policia, més seguretat, més policia, més seguretat. Evidentment que continua havent que hi ha aquests serveis de mediació i existeixen encara. El parc de la Pegaso està a 200 metres de casa meva. A 200 metres. O sigui, jo ara per venir he passat pel parc de la Pegaso. El parc de la Pegaso té, doncs, unes particularitats, és molt gran, i justament el que dona a la banda nord, que és la que dona a la part de darrere de l'hipercor de Meridiana, és aquella zona, sempre hi ha una zona de reunió, però des de fa, no ara, molts anys. Què passa? Que ha sigut allà, concretament. Què passa? Que aquestes bandes, que ja s'ha parlat aquest matí i es ve parlant durant dies, també actuen de forma diferent. Ja no tens una ocupació de l'espai públic. Moltes vegades utilitzen les xarxes socials per quedar directament per aquestes coses. Quedar per un enfrontament i després desapareixen. Jo conec els serveis de mediació perquè els hem tingut allà al districte de Sant Andreu, on ens deien, mira, sembla que ja ho està repuntant una mica el tema de bandes, encara que no fossin amb aquesta estructura. Fas anar aquesta gent, primer. Evidentment no fas anar directament a la policia, també la policia ho veu, i és qui dona també una veu d'alerta, però encara existeixen aquests serveis de mediació, aquests serveis de contacte, parlen amb ells, fan un treball amb ells, i moltes vegades desactives la qüestió abans de que et surti. El problema és quan ja queden directament per fer aquestes històries. El tema de França, que el tema de França...
1: Deixes que fem una pausa, perquè efectivament deies que eren moltes coses, però no pensava que fossin tantes. Són les dues, perquè passen 3 minuts de les 8, perquè tenim esperant els nostres companys dels serveis informatius i perquè probablement després hi haurà ganes de parlar alguna cosa més. També l'Ivan Condés, que acaba d'arribar. Bona tarda, Ivan.
3: Bona tarda.
1: En una estona tindrem ocasió de preguntar-li la seva opinió sobre tot plegat, però ara és l'hora de connectar amb els serveis informatius de Ràdio 4. Laura Monell, què tal? Bona tarda, Laura.
4: Bona tarda, Toni.
1: Amb tota l'atenció centrada ara mateix a les Gavarres, no?
4: Sí, exacte, i és que l'incendi forestal en aquest massís, originat a la Bisbal d'Empordà, continua fora de control i ja ha cremat més de 1.280 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que presumptament estaria relacionat amb l'origen del foc per una imprudència mentre treballava amb una radial al voral d'una carretera. La virulència de les flames i de les columnes de fum ha fet que uns 45.000 veïns d'una dotzena de localitats de la zona s'hagin hagut de confinar i se'ls ha aconsellat que tanquin portes i finestres. La tramuntana que bufa la zona complica les tasques d'extinció. El comportament d'aquest incendi encaixa dins dels focs anomenats de sisena generació, que es caracteritzen per la rapidesa en l'expansió i les dificultats per combatre'ls. Els bombers alerten que l'evolució del foc dependrà del comportament del vent entre la tramuntana i la marinada. El potencial d'afectació és de fins a 8.000 hectàrees. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
5: A partir de demà, doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i, per tant, la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda. I, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
4: Per reforçar les tasques d'extinció, la Unitat Militar d'Emergències ja ha desplegat 200 militars i una seixantena de vehicles. Protecció Civil i la consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteixen a demanar que s'evitin els desplaçaments cap al Baix Empordà per no dificultar la feina dels serveis d'emergència.
6: Molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides als riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat.
4: A més d'aquest gran incendi al massís de les Gavarres, els bombers també treballen en un foc a Vilademuls, al Pla de l'Estany, que afecta una superfície provisional de 38 hectàrees i que acaba de quedar estabilitzat. Ara, un cop estabilitzat, els mitjans aeris s'han retirat de la zona, però s'hi mantenen 22 dotacions terrestres. En el dispositiu també hi han col·laborat pagesos que han llaurat els camps amb els seus tractors. El foc ha obligat a confinar la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga. En aquest context, el govern alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal a partir d'aquest diumenge. L'episodi s'allargarà del 5 al 10 de juliol i afectarà especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Les altes temperatures, sumades a humitats relatives molt baixes, faran que el màxim nivell de perill sigui al voltant de dimarts 7 de juliol, amb possibilitat que puntualment s'assoleixi el nivell extrem. Davant aquest escenari, el govern recorda que els municipis afectats se suspenen totes les autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi forestal en terrenys forestals i a la seva àrea d'influència de 400 metres.
1: Cal estar molt atent a tot això que ens explicava ara mateix la Laura Morell, perquè són dies complexes, efectivament. Gràcies, Laura. Fins després.
4: Fins ara.
1: 8 i 6 minuts d'entrada. Anem a veure les temperatures de cara a les properes hores. La notícia és que no hi ha notícia, que seguim a la banda alta dels termòmetres. A EMET, Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya serà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara el trànsit, Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha 3 vies tallades pels incendis forestals del Baix Empordà i el Pla de l'Estany. En concret, la C66 a Palafrugell, la GI 660, coneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge i la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge. Seguim reiterant la responsabilitat a tothom del que no es desplaci cap a les zones d'incendi, ja que hi ha una desena de municipis confinats i a banda doncs, estem en una urgència, una emergència. A banda, hem de dir que la situació viària pel que fa a les sortides divendres va millorant, però encara hi ha alguns punts de lentitud, per exemple la P7 a la Roca, a les rondes que presenten molta mobilitat i la C32 en diversos punts, tant a la part sud com a la part nord. Això és tot. Molt bona tarda.
1: Gràcies. Bona tarda, Sílvia. 8:08.
3: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
9: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
3: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
10: Podríem llevar-nos a les 8.
3: Però per què, si ens encanta?
11: Badó, no puc més.
12: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
11: Badó, em passo el programa de tardes.
12: Ei, Badó, que tinc molta tos,
3: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
9: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
9: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
1: Això és el Pla B de Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb Júlia Ojeda, professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Ivan Condés, conseller municipal de Junts, Emiliano Bermúdez, economista especialista en habitatge i sector immobiliari, amb el primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, Ivan Marzà, i l'antropòleg i membre de la FAP, Miquel Prats. Estàvem parlant fins a les 8, lògicament, d'aquesta notícia que avui ens ha deixat una mica contra les cordes, la mort d'aquest nano a 15 anys. Sembla ser que estem davant una qüestió relacionada amb les bandes llatines. Hem arribat a les 8 parlant justament d'aquesta qüestió. Tenia la paraula l'Ivan Marzà, ha fet referència a diferents qüestions i ara s'hi volia fixar a l'exemple del que abans parlàvem aquí de França, no? De París, per ser més exactes,
2: sí.
1: Ivan.
2: No, París ja passava a més llocs de França. El que passava allà és directament, perquè em va agafar una d'aquestes cremades dels suburbis, em va agafar justament allà i parlant amb alguna gent de França, que la conclusió era ja no eren onades migratòries, és que són ni nets tampoc, són besnets, sí, de francesos.
1: El que dèiem abans. Sí.
2: Són francesos ja des de fa 4 generacions. Des de fa 4 generacions. O sigui, allà sí que l'estat francès el que es plantejava és que aquí no s'ha treballat bé res absolutament, però no d'ara. De fa anys, anys i anys. O sigui, la majoria que va venir d'Algèria, que ja eren francesos, van anar per allà i ara els nets i besnets d'aquests francesos són els que s'estaven revoltant, són els que estaven tenint aquests problemes dintre de França. O sigui, una mica diferent del que estem tractant aquí, perquè sí, sí. Aquest noi d'aquesta nit s'estava parlant abans, feia uns 6 mesos que estava aquí, la seva família no estava aquí, la seva família estava a Holanda també, pel que s'ha pogut llegir, o sigui, també una mica també s'està en investigació com estava aquí, per què estava aquí, no estava la seva família allà, com havia arribat, o sigui, una mica com actuen aquestes bandes, també, de com el van captar.
1: Bé, en qualsevol cas, hi ha una cosa que sí, és interessant. A mi m'ha semblat com a molt interessant el que deia el professor, amb el que hem tingut, el professor Feixa, amb el que hem tingut ocasió de parlar abans, de que ja es comença a produir també aquest mateix fenomen, i per això ens referíem a París, de que són persones que han nascut aquí, fins i tot filles i netes de persones que han nascut aquí i que no senten que formen part d'aquí, i per tant s'integren a aquest tipus de bandes. Ivan, a tu no t'hem escoltat en cap moment sobre aquesta qüestió, què et sembla?
13: Sí, en primer lloc, un fet molt dolorós, que assassinin un veí teu, perquè aquest noi feia 6 mesos que, però estava escolaritzat aquí, era un veí nostre, és molt dolorós, per tant condol a la família. En segon lloc, el tema de les bandes és un tema que els Mossos ja fa algun temps, jo diria que alguns anys, que ens estan avisant que és un tema que està molt instal·lat a Barcelona i a Catalunya. Els veïns, de fet, jo he llegit declaracions dels veïns d'ahir que deien que el tema de les bandes i de les ganivetades és un fet habitual de fa alguns anys. Per tant, aquesta cronificació d'aquest tipus de violència és un tema que ens ha de preocupar, i sobretot el que ha de preocupar és a les autoritats. Vull dir, jo trobo... aquí a Barcelona crec que hem patit des de fa uns anys, i me'n vaig a les... a les legislatures Colau, on s'ha banalitzat la seguretat. Recordem que la primera legislatura de Colau, ella va assumir les competències de seguretat, una persona que no tenia absoluta idea, i les banalitzava en absolut, i aquí ho sento, però els socialistes han estat amb ells i les van banalitzar bastant, que va tenir enfrontaments amb la Guàrdia Urbana, i la Guàrdia Urbana es queixava del descrèdit per algunes crítiques que els hi feia. Aquesta banalització, en certa manera, encara s'arrossega, i és un problema. I després, a mi em sap greu, i és la segona vegada que passa, crec. L'alcalde Collboni, en aquestes situacions, hauria de sortir. Primer, perquè és un veí nostre que ha estat assassinat, hauria de sortir públicament a donar el condol a la família i a liderar, i a dir... ell és el cap de la Junta de Seguretat Local de Barcelona. En teoria, és qui ha de coordinar tots els cossos. Per tant, el que li demanaríem, perquè no és el primer fet, és la sisena vegada que ens assassina un veí a Barcelona, la setena a Catalunya, amb armes de foc, que portem més de 100 persones ganivetades a Barcelona des del gener. Per tant, jo trobo manca de lideratge. I trobo un punt de frivolitat. Igual que va haver frivolitat el dia que col·lapsa Rodalies i el senyor Collboni els 4 dies fa una foto parlant de Bogue, ahir, bueno, molt tour i molta foto en bici, però avui havia de sortir a donar el condol i a liderar. Hi ha algunes mesures més que es poden fer. La Guàrdia Urbana fa anys que demana passar de 3.000 a 3.500 o 4.000.
1: Deixa'm dir-te una cosa, dir, perquè hem estat parlant abans d'això. Aquest matí ha sortit.
0: Sí.
1: Jo no l'he sentit. Jaume Collboni, sí. Aquest matí ha sortit i, de fet, se li ha fet una crítica aquí, justament, perquè ha tingut un discurs... Per o sigui, per tenir un discurs que va completament a la línia del que s'està reclamant. És a dir, ho dic per...
13: Aleshores, rectifico perquè no ho he llegit.
1: Val.
13: I si ho ha fet, ben fet.
1: Sí, Júlia o Emiliano i després la Júlia. Sí, digues.
0: No sé si han començat ja la selecció.
1: Sí, sembla que sí. No, una mica.
0: Però bueno, no, a mi de tot això el que em sembla més perillós i més greu és la referència que feia l'Ivan Marsà, no? El fet de que bisnietos de gent que va arribar aquí fa 20-30 anys, com va passar a França, i que realment estem amb aquesta, diguéssim, dinàmica, això és molt perillós. I això que ha passat en França és un avís a navegants. Aquí, a Espanya, això ho tenim que evitar, perquè si no, la situació serà molt semblant a el que està passant en França i no és desitjable per ningú. És un problema de no integració. És una declaració, el que ha passat en França, de no integració. O sigui, gent que està aquí, que ja són francesos en aquest cas, o catalans en el nostre cas, i que realment passen els anys i no agafen, diguéssim, la direcció d'una integració en la societat on estan en visquet, no? Això me'n sembla realment lo greu d'aquest problema.
1: Deixa'm que digui una cosa. L'altre dia vaig sentir una entrevista a un nano que és net de marroquins, que té nom marroquí, que parla en català perfectament i que se sent català perfectament, que tots els seus amics són marroquins i tots parlen en català entre ells, i que té problemes cada vegada que vol llogar un pis, cada vegada que vol accedir a un lloc de treball. És net de marroquins, és català i se sent català, perquè això no és un problema de que ell no vulgui integrar-se. És que hi ha moltes vegades que aquesta societat no deixa integrar-se.
0: No, sí, m'estic referint precisament a això, la nostra societat, el nostre govern, per dir-ho d'alguna manera, no aquest, sinó...
1: No sempre, Emiliano, no, les coses són els governs.
0: No.
1: Com actuem quan ens trobem a una persona que té un nom estranger i resulta que té uns trets que són àrabs?
0: Està clar, però, escolta'm, jo penso que el govern de torn té la responsabilitat de fer pedagogia i de fer docència amb tot això a la societat.
1: El que passa és que la societat va molt més enllà del govern.
0: I tant que sí.
1: I jo crec que aquí hi ha una qüestió de que si jo tinc un pis i el poso en lloguer i em truco un senyor que es diu, Moja...
0: I això és una realitat que passa.
1: Per això t'ho estic dient, que no és una qüestió només de governs, és una qüestió de societat.
0: Sí, però la societat...
1: I la societat són nosaltres.
0: Necessita educació la societat en aquest sentit.
1: D'acord, doncs vinga. Júlia, sí.
14: Sí, jo torno al principi. Cap de les mesures que requereixen procediments d'integració real amb totes les qüestions que estan posant sobre la taula, habitatge, mercat del treball, educació, es soluciona amb més policia. Cap d'elles. Jo crec que el PSC, la seva mesura estrella, sigui perquè s'està deixant arrossegar pel corrent d'extrema dreta, sigui perquè tota l'oposició tampoc ha sigut capaç de posar cap altra mesura que no fos demanar un enduriment de les penes, més policia, més càmeres de videovigilància, el que és evident és que tothom, almenys les declaracions que s'han fet fins avui, l'únic que estan demanant és atacar la superfície del problema. Si és que pots arribar realment a solucionar-lo només augmentant policialment els controls. Això és una mesura que ens perjudica, i ho dic així, a tots, perquè té un revers. Més policia vol dir més controls policials per tothom, més securització als carrers per tothom, que són al final les lògiques Trump. Poso policia migratòria i aquí acaba pillant la teva veïna, la teva mare, la teva germana i tothom. Per tant, jo d'entrada estic

0: radicalment en contra de que les mesures, els problemes que tenim derivats de la conflictivitat social per qüestions que tenen a veure amb la immigració, per qüestions que tenen a veure amb l'empobriment de les nostres societats, amb el declivi de les classes mitjanes, amb la incapacitat de tenir aules ben gestionades perquè no hi ha recursos, amb la incapacitat d'augmentar el salari mig del tercer sector dedicat a l'acció social. Perquè, clar, totes aquestes mesures són les mesures estructurals que necessita una societat democràtica que no vol acabar sent un estat policial. Aleshores, jo trobo molt a faltar que el PSC, però també tota l'oposició, perquè és veritat que l'Ivan ho ha dit, no? El PSC ha sortit a parlar després de que tots els grups de l'oposició demanin aquest enduriment, quan després es queixen que si Aliança Catalana fa un discurs populista, perdonin, però tothom està jugant aquest joc. I a mi això em sembla realment problemàtic. Realment problemàtic.
1: Miquel, sí.
2: Jo vull agafar el fil d'una cosa que ha dit l'Ivan quan comparàvem la situació aquesta amb la de França amb l'època de les bandies. I que jo crec que aquí posem-li totes les cometes que vulguem, eh? Crec que ho hem fet una miqueta millor. A mi em sembla i vull parlar una altra vegada en primera persona. Jo ho dic moltes vegades, treballo en un ambulatori. Jo tinc en el meu equip dos persones d'ascendència àrab, dos persones de Sud-amèrica i una persona de familiars de l'Àfrica. I estan cara al públic, atenent en català, i jo crec que és una història d'èxit. Vull dir que a mi quan diem que la gent no s'integra, que la gent... Bueno, n'hi haurà que no s'integraran, segur, i el que deies tu, Toni, segurament la culpa moltes vegades és nostra, no de la societat, nostra. Però que jo crec que ho hem fet una miqueta millor que França, que jo suposo que els van tindre segregats durant 40 anys, bueno, clar, llavors, pues, quan surt, quan meto la caverna, no? Quan surt allà dintre, escolta, comences a desbarrar, no? Amb la qual cosa, també estimem-nos una mica en aquest sentit. Que hi ha coses que s'han de millorar, segur. Per exemple, jo, i ara afegiré un altre tema que potser no ve el cas, però, per exemple, el tema de la immigració lingüística, jo ve gent a treballar a la meva feina, escolta, que segurament no han parlat mai el català fora de l'àmbit, diguéssim, acadèmic, però escolta'm, ha servit perquè si estàs cara al públic en un lloc com és un ambulatori o jo què sé, una oficina de lo que sigui, serveix per donar un servei, per integrar a la gent, perquè se sentin que formen part de lo que els envolta. Que, jo crec que et dic, hem de posar-nos, no et dic una medalla, perquè no és una medalla, però això. I una altra cosa, em sap greu, a mi el Collboni avui no m'han agradat les explicacions, però escolta'm, ho he estat escoltant amb el podcast, una hora i quatre minuts ha estat parlant, vull dir que jo crec que explicacions les ha donat, jo crec que peregrines en algunes, però això ja va a opinions, Ivan?
3: Ivan, sí. No.
2: És que no sobre aquest tema, sobre...
3: Ai, hem parlat de més coses, sí, no parlant només d'això. És que jo posava l'exemple de França per dir això, que no estem igual en aquest moment. També, alerta, com es defensa, no s'han integrat perquè se comença parlant d'això i s'acaba parlant de la teoria del gran reemplazo, eh? O sigui, alerta, perquè no, és que la integració és que acabin sent igual que nosaltres fent el mateix, absolutament el mateix, i si no, puerta i a casa seva.
2: La prioritat nacional.
3: No volia arribar aquí, però sí, la prioritat nacional. Els fenòmens aquests, evidentment, s'han de tractar des de dues vessants. La vessant social, completament d'acord, i és el que he dit, l'Ajuntament de Barcelona segueix tenint els programes de mediació en plaça, segueix tenint molt un pla de barris que actua en entorns escolars de barris amb més problemes, i molts programes més que efectua l'Ajuntament. Però és evident també que el que et demana avui la població de molts d'aquests barris és que no veiem a la Guàrdia Urbana, és que no veiem els Mossos d'Esquadra. I una possible solució, evidentment, que també ho ha dit l'alcalde, la Guàrdia Urbana, els Mossos, no poden parar a tot qui es mogui a partir de les 10 per un parc preguntar-li tu on vas. Evidentment que això no es pot fer. Tampoc no hi ha personal per fer-ho, eh? Però s'han de tractar des de aquestes dues vessants. I en quant a la integració, no li agrada mai que posem aquest exemple. Jo soc cap de gabinet d'una regidora àrab. I era notícia perquè l'any que estem és la primera regidora àrab nascuda aquí, però els seus pares són marroquins, nascuda aquí. Doncs era la primera regidora àrab, notícia. gran notícia quan va prendre possessió, és que és la primera. Bueno, és igual, també ens hem de fer mirar, perquè fa molts anys que està aquí, però la Sara ja té més o menys la meva edat. I ella mateix ho explica, tots els problemes que ha hagut d'afrontar, a més, el conec de fa uns quants anys, tots els problemes que ha hagut d'afrontar amb això, que si llogues un pis i el teu cognom és Belveida i no és... no sé, Pla o Martínez, que si vas pel carrer i el dia que et poses una vestimenta més tradicional, et senyalen perquè aquests on aniran. O sigui, estem parlant de una persona nascuda aquí, que evidentment que ha fet una carrera, ha anat a la universitat i ha acabat ara mateix en regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Però estem fent notícia d'una cosa que hauria de ser molt normal als anys que estem. Als anys que estem. Sí, perquè sí. Ja n'hi ha molts d'aquests aquí.
1: Sí, Ivan. Ara, una mica agafant el cabrer de la Júlia, que tu deies que no tot és solució policial. Home, tot no, però n'hi ha d'haver, no?, de policia o d'algun tipus de control policial. Aleshores, tu has fet tota una sèrie de mesures, les quals jo signo al 100%, absolutament totes. Però per fer això què cal? Calen pressupostos. Estem en un país que cada any ha de fer un crèdit extra perquè el pressupost sanitari s'acaba, cada any. D'acord? Tenim un país que té 22.000 milions de dèficit fiscal, que no hi ha manera d'arreglar-ho ni amb el PSOE ni amb el PP, que Foment denuncia, no Junts ni l'Ivan Condés, Foment del Treball denuncia que els últims 10 anys hi ha un dèficit d'infraestructures de 50.000 milions d'euros, que els pressupostos que s'aproven a Madrid, a Catalunya només el que li toca s'executa el 30 o el 50% com a molt. Aleshores, aquí tenim una raó estructural per qual no es poden dur a terme totes les mesures que tu dones.
0: No, no. Hi ha prioritzacions.
1: No hi ha prioritzacions. O hi ha diners o no hi ha diners. Aleshores, mentre no toquem...
0: Pressupostos s'han aprovat avui.
1: Bueno, però vull dir, jo t'estic parlant d'una cosa que és atàvica, que està a l'arrel de l'estat espanyol, d'acord? Vale. Aleshores, mentre no solucionem aquest tema, totes les mesures que tu proposes no es podran dur a terme. Aleshores, hi ha una segona part. Un moment, és que no s'estan podent dur a terme ara. El dèficit fiscal és descomunal. Aleshores, anem al tema de seguretat. L'Ivan Marçal acaba de dir, no? Segurament hi ha un dèficit. Jo fa dues legislatures que lluito perquè a les Corts hi hagi una patrulla nocturna de Guàrdia Urbana. Una! No, n'hi haurien d'haver quatre. En demano una perquè l'estem compartint amb Sants. I Sants, el districte de Sants, és un districte descomunalment gran. Per tant, és evident que no arriben i és evident que fa anys que Junts i altres grups demanem que la Guàrdia Urbana passi gradualment de 3.000 a 3.500 i 4.000. Perquè calen més efectius de Guàrdia Urbana, perquè els veïns t'ho diuen. No només per casos tan greus, per casos de molèsties d'una discoteca o per casos de baralles. No hi ha, i la Guàrdia Urbana no arriba perquè no tenen efectius. Per tant, és compatible tot. És compatible mesures d'habitatge, mesures d'integració social, però també mesures d'ordre públic. I segon, a Catalunya... jo crec que no ens han de donar lliçons d'integració, perquè aquí hi ha un Marzà, aquí hi ha un Condés i allà hi ha un Martínez, d'acord? Jo crec que aquest és un país que des de l'època romana hem integrat romans, fenicis, visigots, àrabs, carolingis, occitans, murcians i aragonesos. Lliçons a nosaltres no ens n'han de donar, d'acord? I per acabar, allà on no arriba l'Estat, arribem molts amb el voluntariat. Vosaltres esteu parant amb una persona que és voluntària lingüística, perquè hi ha una demanda brutal de gent de tot el món que arriba aquí i diu, és que no hi ha cursos.
4: Dues per les demanades, primer la Júlia i després l'Ivan, sí.
0: Bé, jo, o sigui, moltes vegades he posat l'argument del dèficit fiscal sobre la taula, no se m'acusava a mi d'això, però em sembla que l'has portat de mare, és a dir, els recursos amb els quals actualment compten tant els consistoris com la Generalitat són suficients perquè hi ha una planificació d'una determinada política que a tu et pot interessar més o menys, és a dir, si han augmentat el cost policial de Mossos d'Esquadra enguany és perquè aquests recursos estaven disponibles. Vull dir, que em sembla que reclamar a Espanya els greuges de la poca o mala gestió o de la incapacitat de prioritzar no sé què, em sembla que Junts, particularment, tenim una mica la cara dura fent això, tenint en compte que heu estat els últims 10 anys governant el país. Això per començar.
1: Els últims 10, nosaltres?
0: Com que no? Heu estat a la Generalitat de Catalunya? Heu estat a la Generalitat de Catalunya?
1: Fa 3 que no hi som.
0: Bueno, els últims 10 anys... Vull dir que em sembla que responsabilitats compartides, i més enllà d'això, el que volia dir és...
1: Però tu quan estàs a govern, amb els diners que tens pots fer una cosa. I si no tens diners, no pots fer moltes altres.
0: Sí, clar, però aleshores tampoc pots augmentar els policies, no?
1: Perquè tens dèficit fiscal, exacte. Sí, sí.
0: Bé, en tot cas, jo el que crec és que, ho he dit des del primer minut, les mesures que tenen a veure amb l'augment securitari i amb la presència policial són només la punta de l'iceberg d'un problema que és estructural. I fins que no solucionem els problemes estructurals, posar més policies només generar una falsa sensació de seguretat. Perquè els problemes sortiran per una altra banda. Quan tu poses una catifa però els problemes són a sota, els problemes acaben sortint per les costures.
4: Aquesta és una cosa molt interessant, no? La seguretat per una banda i la sensació de seguretat per una altra.
0: Totalment. No? Sí, llavors, sí. Jo crec que estem en un moment especialment delicat on tothom que té presència als teus mediàtics ha d'anar molt alerta amb l'utilització dels arguments que l'extrema dreta posa sobre la taula, perquè és que acabem tots comprant el mateix marc. I això és un problema per tots. Sí, sí. Per tots. L'últim que volia dir és jo no he sentit, i per això he començat per aquí, cap dels polítics que ha sortit, ni tu mateix, a defensar cap proposta que no sigui més policies. Doneu-nos-les.
1: Cordons, te n'acabo d'anar... Dèficit fiscal.
0: Però això no és una mesura concreta.
1: Saps quin percentatge...
0: Això és com brindis al sol.
1: Mira, fa 40 anys que els senyors socialistes i els senyors comuns governen Barcelona. Saps quin és el percentatge del total d'habitatge públic a la ciutat? 1,7%.
4: Però no ens portem el tema ara, l'habitatge públic, Ivan.
1: És un dels temes,
4: també. Sí, el que passa és que hi ha una cosa que se'n diuen pressupostos en general. I dins d'aquests pressupostos en general hi ha una cosa que se'n diuen prioritats. I amb aquestes prioritats tu pots fer una cosa o pots fer una altra. El que no pots dir...
1: Barcelona no s'ha fet habitatge, no ha sigut la seva prioritat.
4: En tot cas, no serà perquè no hi havia diners amb els que es podria haver fet. És a dir, s'han dedicat a fer unes altres coses. El mateix, des del punt de vista, que és el que està dient la Júlia, amb el tema de la Generalitat, i el que serien polítiques que anirien encarades una mica aquest tipus
0: de qüestions. Quantes promocions públiques va promoure l'alcalde Trias?
5: Les mateixes que Colau.
1: Sí, a 4 anys.
4: En qualsevol cas, de veritat, crec que estem agafant una derivada molt poc interessant del tema, si em permeteu. Ivan, sí.
3: Sí, no, perquè, no sé, en tots els anys de la Generalitat, menys el tripartit i els dos anys d'ara, Junts ha estat a tots els governs i és qui té la competència en seguretat pública.
1: Junts té 6 anys.
3: Absolutament. Ivan, no fem trampes al solitari.
1: Junts té 6 anys.
3: Si vols, parlem de qui sou fills i de qui sou nets, també. Qui té la competència en seguretat pública i té la competència en habitatge, acaba de parlar també. Si quan estàs governant poses unes prioritats d'obrir oficines no sé on i no en fer habitatge o en posar seguretat pública, doncs també
1: t'ho trobes. Això són prioritats.
3: També t'ho trobes. I torno a insistir en això, que l'Ajuntament de Barcelona, amb el tema de drets socials, de fet, té aquí a Sant Martí, al districte de Sant Martí, molts llocs des d'on surten aquesta gent, està treballant també. Al carrer està treballant, és que hi ha moltíssima feina feta per molts professionals de l'Ajuntament. Al carrer, evidentment, quan t'esclata. Quan t'esclata una qüestió d'aquestes, el que tothom t'està demanant és aquesta sensació de seguretat que abans estava parlant.
4: Clar.
3: Que és... Té a veure amb el grau de seguretat? Doncs molts cops no. O sigui, això ho vam viure fa un temps quan totes les càmeres de totes les televisions de tot l'estat estaven cada dia a Plaça Catalunya, a la Rambla del Raval o no sé on, dient que no es podies anar per cap lloc. Pues, quan més publicitat li dones, més s'escampa aquesta sensació. Per això, després, quan tu, amb dades a la mà, que les dades sempre són fredes, evidentment, amb dades a la mà parles d'una baixada de la delinqüència a Barcelona, clar, la gent et diu, ostres, però és que no és això el que jo sento, és que no és això el que jo veig. Doncs clar, per què? Perquè si cada dia el que estem demanant és més seguretat, més... perquè no podem anar per Barcelona, això fa poc també ho llegia per xarxes. Barcelona, és que no pots caminar. Home, no sé, igual no estem a una selva i tenim, evidentment, i s'ha de reconèixer els problemes perquè els tenim, i negar-ho pues, no, tampoc ens faria cap bé, però crec que també s'ha de posar tot a la seva justa mesura. I en quant a les unitats nocturnes, benvingut, Ivan, a les UNOS, que fa 10-15 anys que existeixen, és ara quan es comencen a desfer algunes d'aquestes unitats nocturnes i aquests districtes puguin tenir a les nits les patrulles de la urbana a la seva caserna, perquè, ja dic, les unitats nocturnes, les 1-1, les 1-3, les 1... És que fa 15 anys que existeixen a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Emiliano, també el Miquel, me sembla que volia dir alguna cosa. Sí.
5: Jo no sé si el discurs aquest que... Jo penso que seria una mica manido, no? L'Espanya no roba, el dèficit fiscal, el problema és Espanya, en Madrid, tal, tal, tal... Funciona. Segurament. Encara funciona, encara dona vots, no? No ho sé. Però aquest no és el problema de Catalunya, eh? El problema no és que Espanya no roba i que tenim un dèficit fiscal que és culpa de Madrid. No, no, és culpa de la gestió que fem nosaltres en un percentatge molt important, molt important. I clar, necessitaríem quatre programes per parlar d'això, no? Però com s'ha fet referència, fa referència a això. A veure, el problema de la seguretat, evidentment, és una percepció. És una qüestió que la gent agafa una percepció que realment, a lo millor, no està correctament dimensionada amb la realitat. Però alguna cosa d'això sí que n'hi ha, eh? O sigui, que la seguretat a Barcelona s'ha complicat últimament, això és veritat. O sigui, no és una qüestió no només de sensacions, que els mitjans de comunicació a vegades, o les xarxes socials, o les, diguéssim, les opinions interessades fiquen sobre la mesa, sobre la taula, però és veritat que la seguretat a Barcelona últimament, o sigui, que tenim un problema més seriós que abans amb tot això. I segurament la qüestió és dotar amb més recursos. Home, l'Ajuntament de Barcelona ha parlat de la Guàrdia Urbana, jo penso que serà dels pocs ajuntaments d'Espanya que té superàvit. Aleshores, recursos n'hi han. Una altra qüestió és que hi hagi una política determinada en aquest sentit, eh? Que penso que tindrien que tenir-la, no? Perquè si no, la cosa es pot complicar molt més de lo que ja està, i sense arribar a l'exageració sí que realment hi ha un problema que no ho teníem abans.
4: Sense treure-li ni un punt d'importància al tema, perquè de fet jo com a director del programa he decidit que portem 34 minuts parlant d'aquesta qüestió, la qual cosa crec que evidencia, no?, que em sembla un tema important i potent. Sabeu en què estic pensant? En la injustícia que deuen sentir tota aquella gent que cada dia treballa a les places fent aquesta mediació que estem demanant. Perquè és el pes del titular el que tenim avui. O sigui, el pes del titular, que és un nano de 15 anys, és terrible. Han anat dos tios i l'han matat. Però, i això... resulta que ens converteix de sobte en una societat amb una gran inseguretat, quan, d'altra banda, un assassinat amb una pistola, que és terrible, ja t'ho deia abans a micròfon tancat amb el tema del dia que estava el papa aquí, van matar un tio, per molt blindada que estigués Barcelona, per molt blindat que estigués amb 10 milions i mig de policies més per metre quadrat, tu no pots impedir que passi una moto amb un tio amb una pistola, foti un tiro i se'n vagi. O sigui, és que no ho pots controlar. Però que consti que aquest és el titular que tenim avui. I el que ens estem deixant de banda és el gruix de la notícia, que és la feina que estan fent tota aquesta gent cada dia a les places i que evita que hi hagin moltes més notícies d'aquestes característiques. Perquè, insisteixo, a vegades sí que va bé mirar el passat. I com abans recordàvem amb el professor Freix en el seu dia, quan es va fer aquella gran campanya amb els Latin Kings, amb els Nietes, perquè tot això que estem parlant no és nou. Fa 20 anys, jo ja fa molts anys que em dedico a la ràdio, fa molts anys també vam estar en un moment molt semblant. No hi havia pistoles, però sí que hi havia molta inseguretat, segurament més que ara, sobre aquesta qüestió. Podríem repassar els titulars, seria tan fàcil com anar a la Maroteca i buscar les notícies, t'ho dic perquè jo les explicava. Ostres, es va fer una feina molt ben feta, molt ben feta. Això sí, sabeu que no hi havia xarxes socials. No hi havia xarxes socials, no hi havia populisme informatiu, no hi havia aquell anem a esgarrapar quatre vots d'allà on sigui cada vegada que toca. I això complica molt les coses a l'hora de buscar una solució. Perquè no estem parlant d'un projecte de que anem tots a buscar res. Estem buscant de... intentem treure quatre vots d'allà on sigui. D'allà on sigui. Miquel, i després l'Ivan, sí.
2: A veure, a mi el tema aquest de quan parlem de... on s'han d'invertir els diners, no? O sigui, la manta o tapa el cap o tapa els peus. Vull dir, i això sí que és una política que s'ha de decidir, i aquí sí que hi ha un biaix ideològic i cadascú pues, pensarà, escolta, ho haig de fer d'aquesta manera o ho haig de fer de l'altra. Això no vol dir que jo no estigui d'acord amb l'Ivan, que el dèficit fiscal, vull dir, per suposat que sí, vull dir, però jo crec que és un altre debat, però vull dir que per suposat que sí, però encara que tinguessis tots els diners del món, tu has de decidir on els vols posar. Vull dir, jo crec que la Júlia jo, en aquest cas, m'adhereixo al Juliatim. No?
4: Sí. Tu sempre acabes fent allò d'alguna manera, cap de gabinet d'algú aquí al programa.
2: Bueno, noi, eh? Però sobretot de tu, Toni, jo sempre et vull tindre tu en un pedestal. No. Em vinc a referir que és una decisió ideològica. Escolta, vull posar els diners en això i vull posar els diners en l'altre. Què passa? Que posant els diners en l'altre, diguéssim, amb el que hem estat parlant de mediació, integració, cultura, tot això és, com te diria, és una inversió a un futur més llarg. No, no és una inversió que et doni un resultat al moment. I potser és com un Vicentín, un meló d'aquell sin abrir, no saps com sortirà, però si vas invertint, si vas posant recursos en aquest tipus de polítiques, a la llarga, ha de funcionar, perquè, escolta, amb dades, acabo de mirar-ho, a Barcelona els delictes ha baixat un 5%. A mi em sap greu, vull dir, em sap greu dir això. Ha baixat un 5%. Ja no faré servir l'argument.
4: Però que no em sap greu.
0: Clar, si és una bona notícia.
2: No, és que no, que em sap greu l'argument meu de que vinc al Raval, però no el trauré perquè que, si no ja em repeteixo més que la multireincidència ha baixat quasi un 9%. Vull dir, que tenim el Messi de la seguretat, no? Li deien així en el batlle. Vull dir, és una persona que amb això no se li pot dir que no. Vull dir, jo al Raval... Jo al Raval veig cotxes de policia que semblen un escalèstric. Van donar una volta i ser-hi hi són. I suposo que deu haver servit per baixar la multireincidència, els discursos i totes aquestes coses. Però això no vol dir que un cop s'ha fet aquesta feina, s'hagi de fer una feina molt més difícil, molt més feixuga, la que deia el Toni, d'estar a les places d'ajudar la gent, i segurament és una feina que llueix poc, i que de cada 10 només en salves 2. Però bueno, aquests 2 suposo que és la llavor d'alguna cosa.
4: Però que ja es fa. És una feina, diu, s'ha de fer. Es fa.
2: Sí.
4: Es fa, el que passa que és una feina que, per molt que la facis, no pots garantir que no passi una cosa com aquesta. Ivan, sí.
1: Sí, jo diferents dades, val? Clar, dieu, la violència ha baixat a Barcelona o a Catalunya, d'acord? Aquesta roda de premsa que van fer els Mossos, sobretot pel que feia a Barcelona, el que ha baixat són els furts. Els furts han baixat sensiblement. El que ha pujat són els delictes greus, robatoris amb violència a cases i violacions o agressions sexuals. Això ha pujat. I una altra dada.
2: Però hem de fer una mitja, no?, partint d'un número.
1: Sí, sí, ja, però...
2: Perquè si hi ha un delicte greu i 20 no greus... Ja. I dels 20 no greus, ja, però... aconsegueixes estalviar-ne 18 i hi ha un delicte greu, però... la sensació de perill, que és la que es fa servir per aquest frame, diguéssim, de l'extrema dreta, d'anem a comprar aquest discurs...
1: No és discurs. I una altra cosa, no tractem els ciutadans de tontos. Vull dir que el discurs de les sensacions...
2: Però això m'ho dius per mi o per tu?
4: Qui dels que estem aquí hem tractat els ciutadans de tontos?
1: Hi ha cert discurs, sobretot del govern, jo dic del govern de Barcelona, que quan el baròmetre surt que la segona preocupació dels ciutadans és la inseguretat, quan tenim unes dades amb 6 morts per arma de pistola i 100 i pico per arma blanca, i la gent et diu que el segon problema de la ciutat
2: és... Però tu notes perill quan vas pel carrer? Tu et sents insegur?
1: Jo depèn de com em sento insegur.
2: On?
1: Mira, jo ara circulo molt pel Raval.
2: I?
1: Bueno, alguna ensurt has tingut.
2: A tu t'ho tinc en suri, jo amb 40, 52 anys no tinc un make-up.
1: No, i veus moltes coses, no? I veus molta policia. Al Raval és cert que veus molta policia, a les Corts no tant.
2: Però veus moltes coses que veus gent d'un altre color. Perquè jo això...
4: És que has parlat del Raval.
1: Vale.
4: I ell és membre de l'Associació de Veïns del Raval.
1: Ja.
4: I veí del Raval des de fa 52 anys.
1: Però vull dir, robatoris amb violència, tràfic de drogues, homicidis i agressions sexuals han pujat. I una altra dada... El 84% dels delictes, mitjans i menors, no es denuncien, perquè la gent sap o té la sensació de que no serveix per res. Per tant, no hi ha sensacions. O sigui, el ciutadà percep realitats. O sigui, jo aquest discurs no me l'empasso. Després...
2: Jo no m'empasso el teu,
1: Vale. Algunes dades més. Mireu, és cert que s'han de fer moltes coses i que no tot és policia. Per això nosaltres vam demanar les competències en immigració, i les esquerres espanyoles, només per demanar això, ens van dir que érem uns racistes i uns feixistes i aquestes coses. I les demanem perquè volem més policia, volem integrar-los, que s'integrin en català, facilitar la burocràcia del paper, volem escolaritzar-los ràpid i que s'integrin. Per això volem les competències en immigració. I tampoc ens les donen. Aleshores, com ha gestionat l'estat espanyol la immigració, ja ho hem vist, ha sigut un desastre, perquè hi ha hagut un allau massiu, descontrolat, i això genera problemes a tots els països i a tots els estats, perquè hi ha societats que se senten intimidades. I la societat catalana, vulguis que no, té una llavor a preservar. Vull dir, aquí hi ha un problema també de massificació. Evidentment que tothom és benvingut a treballar, evidentment, però el descontrol i el gruller que han sigut els aeroports espanyols perquè vingui tothom aquí, això és un problema. I a Catalunya encara més, que és el lloc de l'Estat on s'han demanat més regularitzacions.
2: Han fet pujar el PIB un 1,7%, ha dit avui el Banc d'Espanya. La immigració.
4: Perdona. És que estem barrejant temes que em sembla, de veritat... Perdona'm un moment. Sí. És que, de veritat, estem barrejant temes que crec que no es poden barrejar. Entre d'altres coses, perquè no estem parlant de la immigració. No, aquest no és un debat sobre immigració, des del meu punt de vista. I també perquè no estem parlant de joves que acaben d'arribar. Mira, l'únic jove que acabava d'arribar era la víctima. Parlàvem abans, no havies arribat encara, però parlàvem abans amb el catedràtic, vull dir el càrrec exactament, amb el catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat Pompeu Fabra, és l'investigador principal d'un projecte que va exactament sobre això, que en molts casos les persones que integren aquestes bandes són segones i terceres generacions de persones que van venir en el seu dia aquí. Per tant, barrejar això amb el que acaba de passar, amb el tema de la regularització, sobretot tenint en compte que aquesta regularització tampoc no fa referència a gent que acaba d'arribar, sinó gent que portava molt de temps aquí. És a dir, veïns nostres, els que coneixem, en molts casos, i que feia anys que estaven aquí. Crec que són dos casos completament diferents. Volies acabar?
1: No, acabar. A veure, és cert que hi ha una cultura de la pistola de la navalla del matxet que aquí fa 15 o 20 anys no hi era. Això no existia. Aleshores, el que hem d'analitzar és perquè ara sí existeix, per què s'ha estès i perquè hi ha un índex de criminalitat i de morts amb arma de foc com no hi havia hagut mai. Per tant, això ho podem vincular a un fenomen o un altre, però això és una realitat.
2: Jo aquest argument del canvi de tendència te'l puc comprar.
1: Analitzem les causes.
2: Però això no vol dir quina diferència hi ha que el matin amb ganivet que amb pistola. És l'eina que realment ens assombra perquè no la tenim integrada en el nostre dia. Jo no he vist mai una pistola en persona, a part de la que porten les policies. No he vist mai. Però escolta'm, ganivetades i baralles de quan
4: hi ha hagut tota la vida. Quan jo tenia 23 anys, a mi em van posar una navalla al coll a la porta de Passeig de Gràcia 96. D'això fa 30 anys. O sigui, no fotem. O sigui, no ens inventem les navalles. Les navalles les hi ha hagut tota la vida.
1: Aquesta cultura de navalla... O sigui, 100 agredits amb navalla en 6 mesos, això a Barcelona no passava abans, home.
4: Júlia, volies dir alguna cosa?
0: Sí, no, bueno, torno a la qüestió estructural. Jo estic molt d'acord en que en casos encara i per sort i amb la perspectiva que hi ha sobre la taula seran anecdòtics, perquè ho són, que hi hagi un augment significatiu de casos que proporcionalment els cometen una part de la població molt menor, una mica en la proporció que deia l'Ivan, és a dir, si han caigut si han baixat els furs i han augmentat X delictes concrets, però aquests són més anecdòtics que la resta, és que la criminalitat ha baixat. Això és així, i per tant no podem dir el que és al contrari, perquè aleshores estem propagant mentides. I també jo crec que en aquest cas concret el que cal és trobar les qüestions que tenen a veure amb les oportunitats que tenen aquests nens o aquests joves, perquè estem parlant de xavals de 15 anys, a l'hora d'imaginar-se un futur possible, pròsper a Catalunya. Perquè, tornem a lo de sempre, el model econòmic i la capacitat que té ara mateix el país de ser un lloc on la gent pugui tenir una bona vida és una qüestió que té a veure amb tot el que estem tocant de fons. I em sembla que Junts per Catalunya, precisament, sempre que parla d'immigració o sempre que parla de seguretat, mai se'n recorda que el model de turistificació massiva i el model d'escorxadors és un model que han promogut i que heu promogut durant
1: nosaltres
0: anys.
1: No diguis això, no? Això no ho hem promogut nosaltres.
0: La proposta del Hard Rock Café és vostra.
1: I què té a veure això amb els escorxadors que paguen 6 euros l'hora a la gent? Què té a veure això?
0: És un model que heu promogut els 30 anys que heu estat governant el país.
1: És un model que jo públicament, internament, m'hi oposat. Bé, jo estic contra el Hard Rock Café i estava contra els Jocs Olímpics del Pirineu.
0: Agrairia aleshores que quan parleu d'immigració i de seguretat, doneu el marc general de per què, perquè la gent ve a treballar.
1: Per això donen les competències a la immigració.
0: La gent ve a treballar. La gent ve a treballar, no ve a matar a xavals en un parc. La gent ve a treballar. I per tant, aquesta massificació migratòria a la que tu has fet menció, que també ens porta ràpidament a pensar que aquí sobra gent, cau sempre en els mateixos arguments de l'extrema dreta que esteu comprant d'una manera alarmant. Com que no? Has fet tots els arguments que podria haver fet algú d'Aliança Catalana.
3: Tots.
0: Sí, però alarmant. Aleshores, no em diguis que estàs en contra del Hard Rock Cafe i dels Jocs d'hivern si estàs a favor d'un model econòmic que el que promou és mà d'obra barata esclava.
1: No, estic d'acord. Aquí no estic d'acord.
4: Havia demanat la paraula.
3: Sí, torno aquí a Barcelona, torno a l'Ajuntament. La partida més gran en despesa de l'Ajuntament de Barcelona és la de drets socials. Drets socials abarca des de temes més de família fins a aquestes mediacions que es fan a les places, perquè al final venen donats per les mateixes.

0: els mateixos equips. La feina que fan aquests serveis, si arriba l'alerta abans, són pre, però també són post, perquè post també hi ha una feina a fer. Perquè avui marxarà tota la policia, segurament seguiran les seves investigacions, sobretot la DIC, que per això existeix, però també s'ha de fer un treball allà a la plaça, també s'ha de fer un treball amb veïns. Jo recordo un assassinat, una nit de festa major de Sant Andreu de Palomar, fa uns quants anys, directament amb un coll d'ampolla, i també era menor d'edat. Llavors no es parlava d'aquesta cultura, que ara tot són cultures de navalles i del que sigui. Llavors allà es va activar també aquest servei, evidentment, perquè s'havia de fer un treball post, perquè si no, igual pots tenir dintre de no sé quants dies o pocs dies alguna revifada d'aquesta, per venjança, pel que sigui. Això també es treballa des d'aquests serveis. Evidentment, que també la presència de Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, ajuda a dissipar aquesta sensació que l'Ivan se m'ho passarà o no se m'ho passarà, però existeix dintre de la criminologia i existeix dintre de qualsevol ciutat o de qualsevol estat, de quines són les dades, que ja he dit, sempre són fredes, i la sensació que percep la persona de la seguretat. I això és que està més que escrit, és que no és que una persona s'ho empassi, és com algú digui que no existeix el canvi climàtic. Escolta, està escrit, no cal que posem aquí més històries. I sí, avui mira, és la primera vegada segurament que estic d'acord amb la Júlia amb moltíssimes coses, i puc dir amb tot el discurs que ens acaben de fer aquí sobre les competències d'immigració, es podria assignar de pe a pa l'alcaldessa de Ripoll ara mateix, de pe a pa. Igual també ajuda, que jo no he volgut entrar en cap moment ni en confrontació ni en històries, però que clar, qui hagi de ser candidat a l'alcaldia, la primera cosa que et digui és ens hem d'entendre amb l'Aliança Catalana perquè és un moviment democràtic. Igual també una mica va per aquí, la història, i estem comprant marcs mentals.
1: Avui em fa gràcia per l'Emiliano, jo crec que fa els dies que he vist més tranquils. Mira que tu ets una persona combatiu normalment, sí, però sí. Avui
2: estic estàs... escoltant, no? Estic treure una mica les conclusions. A veure, és que estem barrejant moltíssimes
1: moltes
2: coses.
1: Moltes coses.
2: Moltíssimes coses, eh? Però per sintetitzar una mica, home, dir que no passa res a la seguretat, no, i dir que la percepció que té la ciutadania de la seguretat de Barcelona, bàsicament, doncs és la mateixa que fa anys, o que realment no està fonamentada.
3: Però com es crea la percepció, Emiliano? Una pregunta.
2: Bueno, home, mira, escolta'm, n'hi ha estudis i opinions que ara situen la inseguretat de Barcelona en la segona posició de les preocupacions de los ciutadans. I això vol dir alguna cosa.
1: Però les preocupacions, efectivament, es basen a les sensacions.
4: Sí, Toni, és a dir, i l'habitatge.
1: Deixa'm que digui una cosa. Perdona, jo torno a donar la paraula. La meva mare, quan veu les notícies, li dic, però per què mires aquests informatius? Per què mires aquests informatius? Perquè li expliquen tot lo dramàtic, perquè tot lo dramàtic ven. És interessant, a mi una cosa que m'encanta és quan m'expliqueu, vosaltres o qualsevol, com és Barcelona. Perquè jo visc a Barcelona. Jo vaig tranquil·líssim pel carrer, però tranquil·líssim. A mi només m'han intentat atracar una vegada.
3: A mi mai.
1: I fa 25 anys d'això. Pues només una vegada.
2: I si vols t'explico experiències personals...
1: Perdona, sí, segurament. I això et pot passar a Miami, clar, i et pot passar a Nova York, i et pot passar a Londres, i et pot passar a qualsevol lloc, perquè mala gent hi ha absolutament a tot arreu. Però jo recordo una vegada que uns veneçolans que van venir a viure a Barcelona, gent de diners, que van venir a viure a Barcelona, m'explicaven que ells al·lucinaven. Però això és la inseguretat. O sigui, acabar venent que Barcelona és una ciutat insegura, o sigui, que hi ha un cert repunt de la inseguretat, potser sí. Jo recordo que aquí una persona que defensava exactament això va acabar dient, més que clar, és que hi havia indigents dormint en determinats portals. T'ho juro, Emiliano, que es basava
2: sí,
1: en això.
2: Sí, però ningú està dient que Barcelona sigui una ciutat insegura. Almenys jo.
1: Home,
2: jo,
1: fa un moment s'estava dient això.
2: No seré jo el que ha dit això. Jo el que he dit és que la sensació d'inseguretat a Barcelona ha posat.
1: Sí, sí.
2: I que les...
1: Per això,

0: exemple. I aquest any n'hem tingut un al Parc de la Pegaso,
1: ha
0: quan passarà l'any que ve, ha augmentat el
1: 100%. Sí, això...
0: Llavors, quan ho dirà, serà el 100%.
1: Això.
0: I això s'ha de
1: però
0: tenir en compte.
1: Però això no és una mostra representativa.
0: I tant que és una mostra representativa. Ningú ha negat que hi hagi... Jo, és el primer que he dit. No ho nego. Però posem-ho tot, també, amb la seva justa medida. Perquè no tenim 500 assassinats al dia.
1: Ivan, i tant que no. Ningú està dient això.
2: Em queda només 5 minuts per arribar a les 9. Jo tinc la sensació que per molts minuts més que li dediquem al tema ens quedarem allà. Jo crec que els oients del programa, els que mai no diem tontos, sinó tot el contrari, portem tots els arguments perquè ells triïn quins són els que més li interessen, han arribat ja a les seves pròpies conclusions. De dos segons.
1: Molt ràpida. Abans deia, és que jo treballo al centre de Barcelona Diagonal amb Via Augusta i en els últims 5 mesos he vist el que no havia vist mai a la vida. És una experiència personal, que segurament és una anècdota i ja està. I és atracaments en directe a les 1 del migdia i a les 6 de la tarda i robatoris de rellotges a parelles de turistes i tal. Això ho he vist i abans no ho veia.
2: Jo, doncs, quin té més raó? Tu que has vist això o jo que no ho he vist? Aquesta és una mica la qüestió.
1: Per això està l'estadística.
2: Toni Mata, què tal, Toni? Bona tarda.
3: Molt bon vespre, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que veu o que no veu coses. Com esteu?
2: Bé, molt bé. Explica'ns el colofó, on el situes avui?
3: Doncs mira, vaig molt alineat amb els temes que esteu tocant, perquè avui vull posar el colofó a la tertúlia portant una història de pòlics i cacos, francament, entendridora, ja ho veureu. Ens situem no a Barcelona, a la violentíssima Barcelona, sinó a Elx, durant el dia 24 de juny a Sant Joan. Sant Joan era fuster, recordareu, però aquells lladres no respectaven res i van trencar el marc de la porta d'una casa per entrar-hi i endur-se dues coses, es van endur en aquest robatori. Una bici d'alta gamma d'aquestes que van més quartos que un cap de setmana de vacances a la Costa Brava i una col·lecció de cotxes de joguina d'aquests que també valen calarons. Per tant, el primer que sabem és que van robar a un Peter Pan, i això és així, un home atrapat en la seva infantesa, mutada en col·leccionisme i que mira de baixar els excessos bicicletejat. Fins aquí l'arquetip, Toni Marín. Bé, doncs, eren dos germans, els lladres, que van robar això i se'n van anar cap a casa seva, a Oriola, a gaudir del seu botí. Suposo que van treure un circuit de Hot Wheels i van estar jugant amb els cotxes i després van fer-se unes baixades guapes amb la bici pel poble. Això és el que m'imagino jo. Perquè els lladres no són lladres tota l'estona, també són persones i també tenen moments per divertir-se. No tot serà robar. Total, a un dels lladres, lo típic, on he deixat el mòbil. A casa, ja a vora la mitjanit. Me cago en dena, cap aquí, cap allà, no el trobo. A veure si me l'ha deixat al parc, o venim cap aquí, o jo, o què sé jo, saps? A qui no li passa això 8 vegades al dia, eh? Empatitzem amb els lladres. Total, des d'un altre mòbil, el lladre truca en el seu i unes persones molt amables li diuen que sí, que l'han trobat en un parc i que aquell mateix vespre, si volen, queden per tornar-li. Ànima de canti. Que diuen Alma de Cántaro, el lladre, que és un senyor de 64 anys, que ja em diràs tu on vas robant amb 64 anys, si ja pots demanar la prejubilació de lladre, si ja has cotitzat prou, què fas robant cotxes de joguina? L'home es presenta al lloc on han quedat i uns amables policies li van tornar el mòbil i li van posar les manilles perquè se l'havia deixat el telèfon a la casa on havia anat a robar. Sí. Un exemple més, Toni Marín, de com els mòbils i les xarxes socials s'estan carregant la nostra capacitat de concentració. Tu estàs robant, que és una feina de quanta estona? Poca, poca, perquè tu no pots estar robant 3 hores perquè t'agafen. Has de concentrar-te i estar pel que has d'estar. Però pam, reps una notificació. Pipim, prrrr. No et perdis el nou vídeo a TikTok d'una batalla campal en un bar. El típic vídeo de mira els àrabs. Goita, goita, goita, què fan? Veus el vídeo i dius al teu germà, hermano, mira com està Espanya, que se llena de delincuentes. I ell assenteix, el teu germà assenteix sense adonar-se de la paradoxa del moment. Uns lladres espanyols queixant-se de la delinqüència. Què ha passat? I deixes el mòbil sobre la tauleta mentre ajudes a ton germà a acabar de buidar la vitrina i t'agafes una rèplica d'un Corvette de 1963 i t'imagines conduint-lo per Illinois sense saber com és Illinois perquè ets d'Oriola i només has vist Estats Units i les pel·lícules. Guardes el botí i marxes de la casa remugant per la immigració amb el teu germà sense adonar-te que el mòbil t'ha corcat el cervell i que aquella feina que feies també ja no saps fer-la. Ets un inútil funcional, una merda de lladre. Vindrà un robot dia que et robarà millor que tu, et prendrà la feina i a sobre no deixarà petjades digitals. S'està perdent tot, Toni Marín. El món que coneixíem desapareix per tots, també per als lladres. Aquest cas n'és la prova, perquè és...

0: perquè es va deixar, efectivament, el mòbil del crim. Per tant, no patiu per la inseguretat de Barcelona, que aviat ens atracaran robots.
1: Molt bé. Gràcies, Toni. Bon cap de setmana. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, igualment.
1: Fa molts anys jo presentava a TV3 un programa que es deia Picaresca Club, i que anava justament d'això. I recordo un cas que va ser boníssim d'un lladre que es va quedar adormit veient la novel·la que s'havia posat mentre robava, i es va quedar adormit. És a dir, que les xarxes socials ho han modernitzat tot una mica, però en realitat tot continua sent una mica el mateix. Escolteu, aquest ha estat un plaer. Com sempre, que esteu amb nosaltres, Julio Ojeda, Ivan Condés, Emiliano Bermúdez, Ivan Marzà, Miquel Prats, que tingueu un bon cap de setmana, neu per l'ombra, perquè les temperatures tornen a enfilar-se. Esteu contents?
2: Mare, però han baixat,
1: però tornen.
3: No ho he notat.
1: Dilluns torna una dada de calor.
4: Diumenge
1: comença, dilluns la sentirem bé. Senyores, senyors, notícies de les 9, de seguida al Plaseta, aquí a Ràdio 4. No marxen, ara tornem.
5: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona nit. L'incendi forestal de les Gavarres, originat a la Bisbal d'Empordà, continua fora de control i ja ha cremat més de 1.280 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que presumptament estaria relacionat amb l'origen del foc per una imprudència mentre treballava amb una radial al voral d'una carretera. Anem fins al centre de comandament instal·lat a la Bisbal d'Empordà amb l'assistència tècnica d'Iker García. Gemma Esteve, bona nit.
7: L'incendi afecta més de 1.200 hectàrees. Més de 200 bombers segueixen sobre el terreny lluitant contra les flames. Ens diuen que de moment poden treballar bé en el flanc dret, el que més preocupa perquè el vent no els està jugant males passades. L'objectiu és tenir-lo tancat abans de demà, que és quan s'espera que el vent canviï de sentit, i això podria descontrolar-lo. Per evitar-ho, hi ha un ampli dispositiu sobre el terreny. En les properes hores també està previst l'arribada de 200 militars de la UME. David Borrell és el cap de l'operatiu dels bombers.
8: Que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
7: A hores d'ara hi ha un detingut en relació a l'incendi. Es tracta de l'operari que hauria utilitzat una radial per fer unes feines de senyalització a tocar de la carretera on ha començat el foc. Una guspira hauria originat les flames. Aquest és el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya, amb 7 localitats de la Costa Brava confinades, moltes d'elles turístiques. Per això es demana evitar desplaçaments a segones residències. També s'ha desallotjat un centenar de persones d'una urbanització i una casa de colònies a Santa Cristina d'Aro, on s'ha habilitat el pavelló municipal per a aquelles persones que no tinguin on passar la nit. Recordem que la zona de les Gavarres és un massís molt extens, amb 28.000 hectàrees, i per tant amb molta vegetació i sotabosc i amb un alt potencial de combustió.
6: Gràcies, Gemma. Pel que fa a l'incendi de vegetació a Vilavenut, que ha quedat estabilitzat fa uns minuts, de moment ja hi treballen encara 22 dotacions terrestres, això sí, Protecció Civil, per la millora d'aquestes condicions de l'incendi, ha finalitzat el confinament de la població de la zona de Vilavenut i el pla de la Farga. D'altra banda, Sant Vicenç de Castellet, al Bages, Protecció Civil ha enviat una alerta per ordenar el confinament de la urbanització La Balconada per un incendi de vegetació. Es demana a la població que tanquin portes i finestres i evitin qualsevol desplaçament. Per aquest foc s'han activat 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris amb una cinquantena d'efectius. Mentrestant, el govern d'Aragó acaba de donar per estabilitzar l'incendi declarat dimarts al terme municipal de Leciñena, a Saragossa, que ha afectat un perímetre de 3.300 hectàrees, inclosa part de la serra del Cubierre. Un cop estabilitzades les flames, s'ha acordat la retirada de la unitat militar d'emergències, la UME. L'operatiu contra el foc manté els treballs per evitar una revifada de les flames i s'estudiarà reobrir la 129. I ho acabem de conèixer, dues persones han mort ofegades a platges de Cunit, al Baix Penedès, i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. En el cas de Cunit, la víctima és un home de 70 anys que s'ha desmaiat mentre entrava a l'aigua. La platja disposa de servei de vigilància i onejava la bandera verda. A la Cala Justell, de l'Hospitalet de l'Infant, ha mort un home de 37 anys. Els banyistes han alertat el 112 de la presència d'un cos surant a l'aigua, tot i que el treball de reanimació, la víctima finalment ha mort. En aquesta platja hi havia bandera groga. Amb aquestes dues defuncions ja són 8 les víctimes mortals a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Thank you. Keiko Fujimori ja és oficialment la nova presidenta del Perú. L'autoritat electoral del país ha proclamat la seva victòria després de confirmar que es va imposar per menys de 50.000 vots al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, que havia denunciat sense proves un suposat frau fiscal. Frau electoral, disculpin. La líder de la dreta governarà fins al 2031 i retorna al fujimorisme al poder 26 anys després de la caiguda del seu pare, l'expresident Alberto Fujimori. Aquesta era la quarta vegada que Keiko Fujimori aspirava la presidència després de perdre les tres eleccions anteriors a la segona volta. La presa de possessió és prevista pel 28 de juliol. I ens situem a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que va sacsejar el nord del país. El balanç de víctimes mortals s'eleva fins a 2.295. Dimecres a la nit va aterrar al país l'avió flatat des de Madrid amb 40 cooperants espanyols. El programa 24 Hores de Ràdio Nacional, Paco Sigüenza, sotsdirector d'Emergències Humanitàries d'ESIT, l'Agència Espanyola de Cooperació, ha explicat que ja han muntat l'hospital de campanya i estan llestos per començar a atendre els afectats pels sismes.
2: Creemos que mañana mismo podríamos empezar a atender, siempre atender personal, pero esto tiene que hacerse siempre en coordinación con el Ministerio de Salud venezolano. La coordinación que hemos tenido con las autoridades venezolanas ha sido siempre máxima, además ha sido muy buena, tanto para los preparativos de nuestra llegada como ahora mismo las necesidades.
6: Segons el Ministeri d'Exteriors, almenys 30 espanyols han mort pels terratrèmols, 155 continuen desapareguts i altres 11 estan localitzats sota la runa. Això és tot de moment. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
5: Ràdio 4.
3: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
4: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
3: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
9: Podríem llevar-nos a les 8.
3: Però per què, si ens encanta?
10: Badó, no puc més.
11: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
10: Badó, em passo el programa de tardes.
11: Ei, Badó, que tinc molta tos,
3: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
12: Bon dia i bona sort.
13: Bon dia i bona sort.
12: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
14: En temps d'uniformitat, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
1: Saps que m'he quedat una mica preocupat amb la conversa que teníem aquí fa un moment, David?
15: Sí, per què? A mi m'agradava.
1: A mi també m'agrada la conversa. El que passa és que jo desconeixia que les noies comparen entre elles, arriben a explicar fins a tal grau de precisió com són els... com dir-ho? Els atributs...
15: Els atributs, els membres virils?
1: Els membres virils de les seves parelles ocasionals. O no tan ocasionals.
15: Jo ja em temia que això anava per aquí.
1: Sí?
15: Sí, jo sí.
1: Per què?
15: Sí, perquè la gent comenta les coses.
1: Però...
15: Les coses ocultes, la gent les comenta.
1: Però dos nois, amics, no parlen de com són els pits de les seves nòvies, no?
15: No. Jo crec que...
1: Sí?
15: Potser de les seves parelles oficials, no.
1: No, d'això parlo.
15: De les ocasionals,
1: sí. De les ocasionals, sí. De les ocasionals, sí. Però estem parlant de les parelles, no? Sí, ja sé que totes voleu parlar. Un moment.
15: Està tothom
1: ja que vol aquí tothom dir la seva. Ostres, que vinc d'una tertúlia dificilíssima. Em podeu deixar tranquil? Oh, quin rotllo de gent. Tu creus?
15: Hi ha temes que agraden molt.
1: Sí?
15: Hi ha temes que fascinen.
1: Oh, quina gent tan pesada, per favor. A veure, què voleu, Vanessa Hogar, què dius?
16: No, que les noies també ho fem amb les parelles ocasionals, no amb les fixes.
1: Ah, ja.
16: Clar, igual també ho fem amb les fixes, però quan la cosa
1: ja no
16: és molt suau, en plan més... amb una íntima, saps? No amb qualsevol amiga aquí ja sobre la taula, com és, no, home, no.
1: No, eh?
16: No.
15: Això es fa.
16: No.
1: Què passa, Glòria?
17: Pues jo crec que els homes,
13: si parleu, però només de lo bo, si no diràs mai, ui, tenia el pit de tossat, i nosaltres això és el que especialment ens agrada explicar.
1: Les noves xungues.
13: La tenia, tenia torçada.
1: No la tenia torçada?
13: Home, n'hi ha torçada.
1: Ah, sí? No sé, jo.
13: I també podem parlar, per exemple, de les ungles dels peus o dels mitjons. Vull dir, no només del membre, de qualsevol cosa.
15: Hi ha molta maldat perquè els micropenis s'esbomben.
13: Home...
15: Quan algú veu un micropenis, home, és automàticament és una cosa que s'escampa com una taca d'oli.
13: I el mal patogen...
1: Què dius?
13: El que fa petons amb babes.
1: Petons amb babes. Què dius, Olga?
17: Jo penso que hi ha noies que ho deuen fer. Jo no conec a ningú.
16: Quina cara més rara. Mira-la. Tota fina.
1: Hi ha la gent falsa, la molt falsa, i després està l'Olga.
15: Molt falsa.
1: Saps? Directament. Hola, Jordi Esteve.
18: Hola, què tal?
1: Perquè tu expliques aquestes coses o no?
18: Jo penso com el David, que les noies expliquen més aquestes coses entre elles que nosaltres.
1: Sí. És que no hi ha hagut aquí una conversa sobre amics bombers de no sé qui,
18: sí.
1: Que han començat, oi, m'han dit que... Diu, però com que t'han dit?
18: Sí.
1: No?
18: Sí,
1: m'han dit.
15: M'està entrant molt de calor.
16: Puc
15: obrir, Toni?
1: Pots obrir, si vols, sí. Però no sé si serà pitjor el remei que la malaltia.
15: Perquè entrarà...
1: Calor.
16: És veritat.
1: La calor.
16: I se'n volia anar ara, volia desaparèixer.
15: Hi ha una cosa que és molt injusta, que és que, això ho he pensat jo moltes vegades, que o sigui, el membre viril, ara que estem parlant, i ho direm d'aquesta manera, no? Per fer-ho així més,
1: penis,
15: més suau, el penis,
1: no?
15: Sí, però a mi m'agrada el membre viril.
1: Bueno, doncs, el membre viril,
15: és una cosa que es manté oculta. Quantes persones poden veure el teu membre viril durant una vida? Poques, en realitat.
1: Home,
13: poques.
1: No.
15: Home, comparat amb les persones que cada dia et veuen el nas...
1: Perdona, guapo, a mi el meu membre viril...
16: És que jo el parlava el seu nas.
1: Perdona, el veu cada dia molta gent.
15: Cada dia molta gent?
1: Cada dia molta gent.
15: Al gimnàs. Sí, però el nas, per exemple, te'l veu molta més gent. Clar, tu si vas al metro... El nas és una cosa que cada dia te'l poden veure... quantes persones? 5.000 persones?
1: Sí.
15: I el penis en una vida no arriba a 5.000 persones, la gent que et veu
1: com
15: el penis.
1: Que no? I tant que arriba.
15: Sí.
1: Home, que jo vaig cada dia al gimnàs. Són molts anys de gimnàs.
15: Però no són 5.000 persones, no. Són els mateixos sempre.
1: Bueno, quina conversa tan rara estem tenint avui. Ei,
16: té calor. Mira.
1: A veure, espera, deixa'm que li pregunti al Jordi Esteve. Pots deixar obert i tot, si vols. Si tens molta calor, pots deixar obert.
15: Entrarà calor sobre tu, és igual.
1: Jordi Esteve, tu, 5.000 persones que t'hagin vist el penis al llarg de tota la vida, et semblen moltes o et semblen poques?
18: Home,
13: 5.000 és bastant.
15: Són moltes, eh?
18: Són moltes, però jo crec que al final...
1: Que et vegin.
18: Que et vegin, al final, partits de futbol, partits de tenis, no? Al gimnàs...
16: Però escolta,
18: al
16: gimnàs tu
1: miràs
16: allà.
1: Un dia te'n vas a la platja nudista, i només en aquell dia... Quanta gent t'ha vist el penis?
16: No, però escolta, és diferent, perquè jo al gimnàs, per exemple, jo veig, però no miro, no m'hi fixo, no, realment no ho visualitzo.
1: Però tu no pots veure penis perquè hauries d'entrar al vestidor masculí.
16: Bueno, estem parlant de la part femenina.
1: Ah.
17: Jo tampoc em fixo, eh?
16: No, o sigui, estan allà, si les veig, no, les miro tampoc.
1: Però no dius que et mirin amb atenció.
16: Sí,
1: perquè
16: però...
1: això, de fet, seria molt incòmode.
16: Però no es veu. Si tu no mires amb atenció, veus a la persona, veus carn.
18: No, però
16: però no
18: sí
16: veus
18: a,
16: com és allò.
17: Però els pits sí que els veus.
1: Què dius?
15: No us enganyeu.
1: Què dius?
16: Perquè vosaltres mireu més del que jo em penso.
15: Tema, perquè hi ha gent que és això. Vull, al final, mira, quan una persona agafa i diu, per exemple, Julio Iglesias,
1: sí,
15: que ha anat amb moltes dones... No, sí, Julio Iglesias és un dels homes...
13: Sí, va dir, no sé
15: no, que havia anat amb no sé quantes dones. No sé, ara no recordo la xifra.
13: 3.000.
15: 3.000. Pues ja són 3.000 persones que li han vist el penis a Julio Iglesias. 3.000 són poques persones, en realitat, eh?
1: Però no, són 3.000 persones que han interactuat amb el seu penis.
13: Clar, exacte. Sí. Veure, no.
1: Aquesta és la diferència.
15: Però veu quantes persones més? No moltes més.
13: No moltes més, perquè Julio Iglesias no va al gimnàs.
15: Aquí?
13: Públic, vull dir.
15: Vull dir que al final és molt injust, això. És molt injust, perquè
13: no
15: el nas te'l veuen milers i milers de persones en una vida. Potser podríem arribar al milió de persones.
1: Sí.
15: Imagina't. Clar, el nas... En tota una vida, si tu vius 85 anys,
13: bueno, sí,
15: més d'un milió de
1: quina,
15: persones...
1: Quina fixació tens amb el nas?
16: Perquè, jo ho sé.
1: Ho dic perquè també, a nivell privat, abans també he fet una comparativa.
15: Perquè ho trobo injust, això. Ho trobo injust.
17: Perquè va per aquí. El nas diu el que tens a baix.
16: Ell vol parlar del nas perquè té un nas prominent i vol dir que la gent entengui que tot ho té prominent.
1: Ah, sí?
16: Llavors ell parla del nas. Quan parla d'aquest tema, ell parla del nas.
1: Però jo crec que el David no era això el que volia fer. O sí.
15: Més o menys.
1: Ah, potser sí. Molt bé.
15: Has de buscar dones... a vegades la fórmula per explicar certes coses.
1: Molt bé. Aquest és l'exemple típic del que passa al Claseta. És a dir, que hem començat el programa, encara no hem dit res. Però ja portem 13 minuts
17: parlant. És que he dit que el nas diu com és allò.
1: Deixeu-me que faci una petita referència a allò que farà aquí cadascú avui i després començarem a descobrir la música que hem portat avui. David Balaguer.
15: No, avui es porto un estudi dels més absurds que he llegit mai.
1: I horrorosos. Horrorosos.
15: A mi m'ha semblat molt divertit.
1: Bueno.
15: Perquè gràcies a aquest estudi podem descobrir coses vostres.
1: Ah, sí?
15: Oi? Sí. Ostres. Per exemple, sabem coses de la Vanessa Hogarth gràcies a aquest estudi.
16: Mira que bé.
1: Molt bé.
16: No cal molts estudis perquè ja sóc com un llibre
1: però
16: obert.
1: Però haurem de fer alguna comprovació o no?
15: No caldrà perquè amb aquest estudi ho sabrem tot sense veure-ho.
1: Ah, molt bé. Vanessa Hogarth, tu de què parlaràs avui?
16: Mira, jo parlaré de l'ordre i del desordre.
1: Ah, molt bé.
16: Però a més és molt important perquè tothom es pensa que l'ordre i el desordre, pues, una persona ordenada és una persona pues, centrada, sensata, que és positiu, i que el desordre és negatiu. Pues jo et diré que no, i que no té a veure amb la mandra.
1: Ah, no?
16: No. Tot té a veure amb l'equilibri i tot pot ser bo i tot pot ser dolent.
1: Em sembla molt bé. Olga, tu has preparat una cosa molt a la línia del que passa aquests dies.
17: És que jo penso que aquest calor provoca divorcis. És que ho ha de provocar.
16: Perquè
17: és insuportable i no aguantes a ningú. I jo l'altre dia anava caminant pel carrer, pensava en el que havia dit en David l'altre dia, del suor, el sexe, i pensava, és veritat, ara algú a sobre meu que em sui? Quin pal. I llavors anava caminant pel carrer i anava pensant i veient a la gent, i jo que sóc tan positiva, odiava la gent.
15: Tu odiaves a la gent?
17: No podia, amb aquell calor, estava insuportable. És que m'odiava jo. M'odiava jo. És que
15: tu
17: no puc amb aquest calor. Odio a la gent que deia que venga el verano, vete a la mierda.
1: Bueno, és que jo crec que en els darrers dies hi ha hagut molta gent que defensava l'estiu que s'ha anat d'estiu.
16: Jo no, jo continuo. O sigui, mira que contenta estic. Ja. Si estic tan guapa.
17: Tira-la per la ventana un poquito.
1: La coca. I tu, Jordi, estiu aquest? Tu no vens aquí a...
18: Pues mira, jo no li vaig dir res a la Glòria, però us parlaré d'uns premis.
1: D'uns premis?
18: Ah, sí.
1: Que t'han donat un premi?
18: No, encara no, però...
1: Te'l donarà.
18: Els premis, sí.
1: Ah, molt bé.
18: Sí.
1: Està molt bé, que interessant.
16: Serà per ser xef, no? Sí. Per ser un bon xef.
1: Seran premis gastronòmics?
18: Bueno, no, exactament.
1: Ah, no són gastronòmics?
18: No.
16: O sigui llavors que... són de l'altre tema que li agrada a mi.
1: De les bromes o de què?
16: Dels clubs aquests.
1: L'altre dia, t'ho juro que... l'altre dia vaig estar prenent alguna cosa amb el Ferran Casas i parlàvem del Jordi Esteve. Deia, però com un tio de l'edat del Jordi Esteve... fa coses com portar un bolígraf que et dona descàrregues.
16: Saps? Es diverteix, eh?
1: És com un nen petit. És veritat, Jordi.
16: Tens aquest... S'encanta.
18: Perquè al final ens ho hem de passar bé i ens ho hem de... La gent està molt avorrida i està...
16: Yeah. Bueno, sí, clar, quan he arribat estava fent alguna cosa aquí sota el meu micro i dic que m'haurà posat un bitxo o alguna cosa i jo no em volia assentar. Dic, què estàs fent aquí?
1: Què feies, Jordi?
16: No ho sé.
18: No, estava tocant si estava el micro bé.
16: No m'ho crec. No. A veure, estava tocant bé. A veure si estava el meu micro bé. Què li importa si està el meu micro?
18: No, perquè el meu micro no s'escoltava molt, dic, deixa'm mirar-li.
15: Diu, ens ho hem de passar bé, diu.
16: No,
15: però és ell que s'ho passa bé.
1: Ell s'ho passa molt bé.
15: Nosaltres no, perquè clar, a mi em va donar un 9-8. Ell s'ho va passar molt bé, però jo quan vaig arribar... No,
1: ell es va quedar... El divertit, clar, això la gent no se'n recorda. Però el Jordi li va regalar un 9 d'oca al David Balaguer perquè el David explicava que sempre ell sopava una truita a la francesa. I aleshores, el David, que és un bon jan...
15: Sí,
1: va arribar a casa
15: tot content
1: va guardar l'ou un parell de dies, no? per una ocasió especial. I aleshores va arribar i el dia que va decidir, tal, clac, clac, obre l'ou i no sortia res, estava buit.
15: Estava buit.
1: Però ell és tan bona persona que no va dir res.
15: Perquè jo vaig pensar, hòstia, tot un xef amb estrella m'ha portat un ou podrit i dic, hòstia, això no ho puc dir perquè, clar, el faré quedar molt malament.
18: La meva dona...
15: Imagina't, a sobre em vaig voler
16: protegir. És massa bo.
15: Et vaig voler protegir.
1: Però això no ho has compensat, no li has portat mai un ou
15: d'oca? Sí, després em va portar. No, jo un dia portar un pastís de formatge molt bo.
1: Molt bo.
16: Bueno, ens la va deixar provar.
15: No, a mi no em va donar un defensor.
18: A ell, li vaig donar un, sí, home,
16: sí. I a nosaltres no.
18: Perquè la meva dona estigués contenta, perquè si no...
1: Amb tu prefereix tocar-te el micro. Saps? A tu et toca el micro, a mi em dóna descàrregues elèctriques. És així. Espera, Glòria Galiano, i tu de què t'enfadaràs avui?
13: De la gent que gasta molts diners i que té molts diners.
1: Ah.
13: En fi, bueno, això.
1: Senyores, senyors, li hem demanat, com sempre, a tota la gent que integra el Pla Z que ens porti una cançó. I la cançó que avui he escollit, David Balaguer, és aquesta.
19: Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo hacer.
1: Cantava això?
15: Bet Rodergas.
1: Qui?
15: Bet Rodergas.
1: Bet Rodergas.
15: La Bet.
18: Boníssima, eh?
15: Però aquesta l'he seleccionat per un motiu, eh?
13: Eurovisió.
16: Ara ens ho expliques, perquè això mereix una explicació,
1: sí,
16: eh?
1: Sí, sí, jo només vull dir-te que m'estic plantejant acabar amb aquesta secció.
16: I
15: Mi vida.
16: David.
15: Boníssima.
1: Ui, a veure, per què, per què?
15: Primer Bet Rodergas m'encantava. I aquesta cançó, jo en aquell moment seguia el Festival d'Eurovisió, Bet hi va anar...
13: Tu enamorat de Bet una mica.
15: Molt enamorat de Bet Rodergas, aquell dia estava espectacular.
13: Guapíssima.
15: Després l'actuació no va ser del tot bona, però ja estava espectacular. Sí. I aquesta cançó la trio avui, tants anys després, perquè aquesta setmana aquest tema ha arribat a les 25 milions de descàrregues per Spotify.
13: De veritat?
15: Aquesta setmana. 25 milions de descàrregues a Spotify, pues mira, aquest tema.
13: 23
15: que, clar,
13: anys.
15: És un tema que té quants anys? 23?
13: Va anar a Eurovisió el 2003.
15: Doncs mira.
17: Ojo, cuidado.
15: 25 milions, eh? Que és lo que puedo tener. Aquesta cançó...
1: No, o sigui,
15: aquesta cançó, quan vas de tarder o a segons quins locals vas, encara la posen i anima molt.
1: Però imagineu un tarder així.
13: Home, jo per gràcia, això, a altes hores de la matinada ho he ballat moltíssim.
17: I Rafaela Carrà, i Jarrenca Sarrenca.
15: És un dels temes...
1: Quina mandra en feu.
16: Pues sí.
1: Quina mandra en feu.
15: Jo que m'hi fixo molt quan vaig
16: a... Letizia Sabater.
15: Gairebé mai vaig a locals, però quan vaig a locals m'agrada fixar-me en els temes que aconsegueixen que la gent s'esveri una mica. I aquest ho aconsegueix.
16: Sí.
1: Sí, eh?
15: Aquest ho aconsegueix.
1: Bueno, està molt bé.
15: És indispensable.
13: És aquest que tothom sap una frase.
15: Sí, sí, sí.
16: A mi no t'hi fiques, eh?
1: Com que
15: sí,
1: no t'hi fiques?
15: Sí,
1: ho acabo de dir. Acabo...
16: Molt,
1: perdona,
16: molt,
1: perdona, Vanessa, acabo de dir que estic a punt d'acabar amb aquesta secció. Em sembla pitjor. Jo he dit, no m'agrada.
16: Però
1: ja
16: sembles anglès. Sembles anglès.
1: Mira el que et vaig a dir. És la pitjor elecció que s'ha fet en aquest programa d'una cançó.
13: Però pitjor que el senyor aquell.
1: No, quin senyor.
13: Aquell que no t'agradava gens, aquest de Miami. Ai. El de Torero. Ai,
15: el de
13: Chayanne.
16: Aquesta és pitjor.
1: És diferent, no. Aquesta és pitjor.
15: Sí. Mira què ha dit la Vanessa.
1: Què?
15: Però et diré que, Vanessa, les meves cançons no li solen agradar mai.
16: És, les d'ell.
15: Ah, I si el Toni et digués a tu algun dia que ens carregarem aquesta secció després d'una elecció teva...
1: Sí. Oh, ui! Ostres! Té raó, eh?
15: Jo encaixo les coses amb esportivitat.
13: Tu ets una persona...
15: Jo encaixo les coses amb esportivitat. No li agrada, doncs no li agrada, tu. Què hi farem?
13: És que jo crec... Jo també et vaig dir la veritat, sincerament. Jo crec que tu ja t'agrada.
15: Sí.
13: Perquè tu... Ja ho fas una mica per tocar els nassos.
15: Jo penso veure quina cançó pot tocar una mica els nassos.
13: Això
15: sí.
13: És.
1: Ja.
17: Pues a mi totes les del David m'agraden.
1: Ja. Però tu és que...
16: Això no s'ha estil.
1: És que...
16: Com ho llegim, això?
1: Però a la Olga en realitat li agrada tot, el David.
16: Tot.
1: O sigui,
15: sí.
1: Adoneu-vos que ell abans li agradava l'estiu, però després d'escoltar a David Balaguer dient que ell renuncia al sexe quan arriba la calor... Que és la... Ara ell ja està pensant en que li fa cosa.
16: Sí, sí, no m'ho esperava. Jo no m'he donat compte d'això, però que... O sigui, tu, molt bo, ets molt bo.
1: En tot, eh?
16: Sembla que no hi siguis.
15: És molt observador.
16: No, però... És molt observador, o sigui, però molt, ara mateix, flipant.
1: A veure, un moment. Hi ha alguna cosa, Olga, que ens vulguis explicar respecte al David?
17: Sí.
15: Pots dir-ho, ara no passa
17: res. Volia dir, abans que acabi el programa, que és el meu home ideal, les truites, el sol, tot això.
1: T'has fixat amb el seu dit gros, potser?
17: Bueno, és que ara el nas, no puc parar de mirar el nas.
15: Vols que t'aixequi el dit pols a veure si t'agrada?
17: Ah, no, no,
1: Déu meu. Bueno,
17: que suem.
1: Són les 9:22 minuts, fa calor.
17: No podem suar.
1: Jo imagino que vostès saben que ens queden 2 setmanes per marxar a vacances. La gent està esverada.
13: Aquest és la temporada, no pensé venir.
1: Sí.
13: No pensé venir.
1: Sí. Què dius,
16: que per això m'agrada l'estiu, perquè la gent s'altera i estem més animats que mai. Clar, estem aquí, bueno.
1: Jo tinc ganes de conèixer una mica la teva cosa d'avui, això de l'ordre i el desordre.
16: Mira, hi ha cases... que són impecables.
1: Sí.
16: Tu les veus i dius, aquí viu una persona centrada, viu una persona feliç, viu una persona
1: endreçada.
16: Responsable, endreçada, gens mandrosa. Igual viu una persona que de tant... A mi em passava això. De tant estrès i sobrepassada que es troba, l'única solució per rebaixar el cortisol és posar-se a ordenar i a netejar la casa.
1: Què dius?
16: Sí, passa, però això és real, eh? No ho dic jo. Ho diu un estudi i jo, quan l'he llegit, dic... Per això li he agafat, dic, mira, com a mi... Jo he passat èpoques d'ordenar-ho tot i èpoques de no. O sigui, jo també passa el mateix quan la persona està sobrepassada, també et pot passar, com a mi, que fer qualsevol cosa és com impossible, se't fa una muntanya rentar els plats o rentar un got o... també, o sigui, quan un està molt malament o es posa a ordenar com un boig o es posa que no fa res.
1: Però no estic entenent molt bé el que...
16: Això no m'agrada que em diguis que no m'entens. Sí que m'estàs entenent perfectament.
1: No, és a dir, que, a on vols arribar? La cosa és a on vols arribar.
16: Que s'ha de trobar un equilibri.
1: Val. En general o
16: amb
1: l'ordre?
16: Amb tota la vida. Però amb l'ordre s'ha de trobar un equilibri, perquè és això, que les persones que són molt ordenades sembla que siguin com les millors i en realitat potser passen també un període d'estrès, potser haurien d'anar, tant uns com els altres, haurien d'anar a que els mirés un terapeuta.
13: La Vanessa, avui en dia està molt mal vist l'ordre, eh? Al mínim que ets una mica ordenat et diuen que tens toc.
16: Bueno, et dic una cosa.
17: Ah, sí? Sí,
13: perquè ara
17: sí.
13: Tot és que no deixeu fluir, te li quan vés a la merda, no vull fluir.
16: No, perquè et dic una cosa. Si una persona...
15: M'agrada molt quan dius vés a la merda.
13: És que jo...
15: És molt boix.
1: Però t'han dit, molt...
13: A mi?
1: Que tens toc, t'ho diuen?
13: Cada dia m'ho diuen.
1: Ah, sí?
13: Sí, senyor.
1: Quasi cada dia?
13: I si no m'ho diuen, perquè no ho verbalitzen, però...
1: Ho pensen.
13: Jo
17: admiro la gent ordenada, l'admiro. Jo no sóc gens ordenada.
1: Ah, no ets ordenada, tu?
13: Pues que jo no ho soc tant.
17: Caòtica, caòtica. Però dintre del caos, jo sé on estan les
1: coses. Sí, aquesta cosa sempre fa molta gràcia. Sí.
16: És una mentida.
1: Aquesta és una mentida.
16: I, igual que diuen, no es pot, em deia la Glòria abans, no es pot tenir ordenat sense estar net. Mentida. Mentida. Jo no puc netejar, o sigui, no puc netejar. Hi ha gent que sí, jo no puc netejar alguna cosa, si abans no ho ordeno.
1: Clar.
16: Jo puc ordenar i no netejar, en plan guaro, tot ordenat i ple de pols. Això ho pots fer, però si tu vols netejar-ho, tens que ordenar, perquè si no, no, hi ha, no pots.
1: De fet, hi ha gent que només ordena quan neteja.
18: Exacte.
16: També, no, també.
13: Però llavors què passa? Que aquest ordre els dura 3 dies.
1: Clar.
16: Sí, com a mi.
13: No, és que el problema és que si tu dius que aquest got va aquí, suposem, perquè hi ha una estanteria, van els gots rectes, van aquí. Si tu quan treus un got i el rentes, no el tornes a posar allà i el deixes en un altre lloc, ja estàs fent caos.
16: Sí, però és veritat, eh? A mi em passa
13: això. Si tu vas a la rentaplats i llences les coses dintre el rentaplats de qualsevol manera, estàs fent caos.
16: És que hi ha coses molt senzilles que s'han de seguir fent. És el que diu ella. No cal ser extremistes, però si hi ha un got que d'aquí, per què el deixes por ahí?
1: Què passa,
16: no?
1: David?
15: Que jo estic molt content perquè ara us explicaré una anècdota personal de la qual me'n sento molt orgullós.
1: A veure.
15: Jo tenia a casa meva, és una anècdota d'aquesta setmana, eh? A casa meva hi ha una habitació que era l'habitació dels horrors.
16: Jo també
15: perquè,
16: tenia
15: perquè
16: una.
15: Perquè era de drapaire directament, o sigui, una habitació de
1: síndrome
15: de
1: Diògenes.
13: Allò que
15: fatal.
13: El quarto dels mals endreços.
15: No, no, però estava fatal. I jo pensava, dic, hosti, això he de fer alguna cosa aquí, perquè s'estava acumulant la merda allà que donava gust. I aquesta setmana m'hi vaig posar. Més de 3 hores, eh? Més de 3 hores, eh?
1: Per endreçar l'habitació.
15: Per endreçar l'habitació.
16: I
15: ara l'he deixat d'una manera que em foto allà al llindar de la porta i me la miro.
13: Hosti,
15: i vaig pensant, mare meva, quin plaer, quin gust. Ara sento gust mirant aquella
16: habitació. Però no passa això, saps què deia? Saps què deia? Jo quan venien amics meus hi havia sempre una habitació tancada, que ara hi ha un despatx, hi ha un llit, però és un despatxet, perquè sembla un sofà, bueno. I em deien, però què hi ha aquí? I jo deia, aquí feia broma, diu, hi ha un orco que viu sota el llit. La conya és que hi havia un orco, segur que hi havia un orco por ahí. I fa poc, també, perquè saps per què? Perquè volia que m'arreglessin el de tendre la roba.
1: Mm.
16: I llavors va venir el senyor a l'habitació per arreglar-ho, perquè donava un mal pati, que està el pati tan... Home, tenia que almenys deixar-li una mica d'espai lliure per arribar a la finestra i arreglar això.
1: Clar. I tu, Jordi, ets molt endreçat?
18: Jo al restaurant sóc molt endreçat, a la cuina, molt endreçat, m'agrada cada cosa al seu lloc.
1: Una cuina d'un restaurant com el teu, d'una estrella Michelin i tal, ha d'estar superorganitzat tot, no?
18: Molt organitzat, m'agrada, no sé, les espècies ben posades, tot ben posat, cada cosa al seu lloc, però a casa, en canvi, és diferent, a casa.
16: Clar. Casa Barrero, cuchillo de palo.
18: Sí, és curiós, eh? Perquè la meva dona, hòstia... Parada
13: de banyar.
16: Això serà calor, sac,
18: no?
16: Eh?
18: Però m'imagino que deu passar més cases.
1: Què dius?
18: Deu passar més cases, no deu passar a mi, no? Però és veritat que a casa, clar, tens poc temps i el temps que tens és per descansar, no? En canvi, sempre ens barallem perquè diu, és que el restaurant teu és muy bonito i a casa ha fet un desastre,
13: perquè no? Perquè no es tracta d'endreçar, es tracta de no desendreçar.
18: Clar, però si
16: molt
18: a casa
16: bona.
18: Ja toco poc a casa.
16: Toques
18: poc.
16: Jo ho dic, és fàcil mantenir-ho bé, en plan la tovallola, doncs si t'aixugues les mans,
13: torna a deixar-la ben penjada.
16: No fas pa.
15: Jo ara ja no vull que en aquella habitació s'hi torni a acumular la merda. I penso aconseguir-ho. Perquè ara la pau que em transmet allò és que estic molt content. Em sento feliç quan miro aquella habitació.
18: Perquè has mogut l'energia.
15: Quan la mirava m'agobiava.
16: Clar.
15: Que és això, ple de merda. I ara, en canvi, em sento bé. Per tant, allà no hi tornarà a entrar res.
1: Olga, digues.
17: No, que jo, la Glòria i la Vanessa, jo no vull conviure amb elles, eh?
16: Per què?
17: Perquè ens abrallaríem. perquè jo la toalla va a qualsevol lloc, el got, el mo...
1: Ni amb mi.
17: Tu també?
1: Pues no, jo puc, sóc així.
17: No puc. Jo
1: així,
17: vaig movent les coses...
13: Una mica, jo és que no em considero que sigui tant, però... Jo, dir, si jo deixo el meu cadira d'una manera i tu la fas servir, torna-la a deixar com l'has trobada...
1: No, hi ha un moment molt divertit a la vida, que és el dia que un nen et pregunta... Has vist on està la motxilla? I tu dius... Està on la vas deixar.
17: No? Sí. És,
1: que és aquella frase que l'has sentit mil vegades sí. I no. Tu et sents a tu mateix dient-la? Doncs on la vas deixar.
13: Acabat jo i ho trobo.
1: Ah, no, clar. Això no havia arribat a dir. Però és veritat que, per mi, la motxilla té un lloc. Les claus tenen un lloc. Sí. Jo arribo a casa, em trec les sabates i les sabates van a un lloc. I... quan surts...
17: Sempre al mateix
1: sempre,
17: lloc?
1: Sempre.
13: Saps una cosa que m'estressa moltíssim? Dic, perquè jo, si una cosa no la trobo, em poso molt nerviosa perquè no sé on buscar-la.
1: Clar.
13: Però buscar-la no vol dir regirat de la casa. No us poso nerviosa. Jo a les pel·lícules, quan veig que algú busca alguna cosa, i comença a remenar-ho tot, i aixecar els calaixos, mira...
17: Jo.
13: Què espera trobar a dintre de l'armari del quarto de bany, el passaport?
16: Però una cosa,
17: l'obsessió... No, jo si sé que vull un banyador, jo remoc tot el calaix per després tornar-lo a ordenar.
13: Però no el busques a la cuina.
16: Ah, hem de passar.
17: Ah, no, a la cuina no. Sé, que, tenia... sé que està en un calaix.
1: Bueno, però a vegades, si en èpoques de molt estrès, pots protagonitzar moments com deixar el mando a la tele, m'ha passat a mi, dins la nevera.
13: Això sí. Oh.
1: Hòstia.
13: Jo les claus. Les claus de casa. Arribar amb la compra, deixar així per posar coses a la nevera i deixar les claus a la nevera.
1: Sabeu
15: les claus de casa és un tema.
1: Sabeu per què vaig descobrir que el comandament a distància estava a la nevera?
17: No.
1: Perquè es va congelar la imatge.
15: Oh, wow.
1: Horrorós, eh? Horrorós. Va, posem la cançó que li ha portat avui la Vanessa Hogar. Mira, és aquesta. Avui sí que sé.
15: Ah, ara sí.
16: Demo la tiene, ¿eh?
1: Sí, sí. És xulíssima, aquesta cançó.
16: És xulíssima.
1: Sí, sí.
16: Quin record se'n porta.
1: Tota una temporada, eh? M'ha hagut d'estar fins que ha arribat el dia.
18: Li ha costat, eh?
16: He anat aprenent.
1: Li ha costat molt,
18: crec que és la millor que ha portat, eh?
1: És la millor, sí. Clarament. Avui el David és la pitjor?
18: No, hòstia, no, a mi m'ha agradat molt, eh?
15: De tota la història de la secció.
1: De tota la història de la secció, eh?
15: Però de la suma de totes les cançons dels altres tertulians,
1: eh? Sí, sí, la pitjor de les pitjors.
13: Dime.
18: A mi m'ha agradat molt. A mi jo era fan de la Bet.
15: Gràcies.
1: Ja, però és que deixa'm dir-te que tu a vegades portes unes coses, també.
18: Bueno, sí, a vegades sí, sí, però...
16: Mira, em xivo com una nena, no sabia qui són.
17: No sé qui
13: són.
16: Sisko of
13: Lion. Què? Bueno, ja m'hi sona el nom, però tampoc ni
16: puta idea, eh? Bueno, no. Però sabíeu la cançó, sí que sabíeu.
17: No, ni idea, però ni idea.
1: La cançó és xulíssima.
17: I per què t'agrada doncs... tant a tu avui de la Vanessa?
1: Perquè és molt xula.
16: Ja, a mi m'ha de ensenyar un noi.
1: Ah, sí? La cançó que la vas descobrir després.
15: Va, no vull ser repel·lent, però de moment, en aquesta taula... per votació popular, guanya Dime, eh?
16: Sí.
15: De moment, guanya Dime.
17: A mi m'agrada la seva, eh?
1: Però jo crec que hi ha una cosa bastant evident, que és el baix criteri que hi ha en aquesta taula. És a dir, que d'alguna manera tampoc no et pensis.
16: Però és que us encanta. Que això no significa res,
18: no? No, per mi és el bé. Però per mi és millor Bet.
15: Jo t'he de dir que les cançons, i ho dic seriosament, les cançons que tria la Vanessa m'acostumen a agradar totes.
16: Sí, a mi també.
15: Perquè és un estil molt semblant a l'estil que jo he anat seguint durant els meus anys de joventut. Però com diu la Glòria, a mi m'agrada venir una mica a tocar els nassos.
1: Ja. Sempre acabes amb el nas. Tot amb el David avui tot acaba al nas.
15: Tot gira entorn del nas.
1: No, en realitat no, perquè la teva secció gira entorn una part del cos, però no el nas, precisament.
15: Oh, quin estudi. Mira, el tinc aquí, és que m'encant. Quan ho vaig llegir, dic, és que això ho he de portar al pla B.
1: Deixa'm dir-te que he vist la notícia i tinc una pregunta per fer-te.
15: Ah, mira, doncs no sé si te la sabré respondre, eh?
1: Va.
15: Però, bé, és un estudi, que és un estudi a més que s'ha fet aquí a Barcelona, això encara ho fa més especial, que diu el següent. Ha arribat a la conclusió...
1: És horrorós.
15: Que les persones... Com es dediquen a fer aquest estudi? És el que no entenc. Les persones que tenen pèl a prop de l'anus... No us ho esperàveu, això, eh?
17: No m'ho puc creure.
15: Són més extrovertides que aquelles que no en tenen.
1: És insuportable.
15: Però llavors, bé, aquí t'ho expliquen, llavors t'expliquen tot una mica com funciona aquest estudi.
18: Per què deies que en tenies la Vanessa?
16: És una tonteria enorme.
15: Espera, ara escolteu bé això. La investigació ha comptat amb la participació de 1.500 persones, voluntaris adults, dividits en grups, i finalment s'ha arribat a la conclusió que aquelles persones, hòstia, aquelles persones que són més sociables, les persones que parlen amb la gent, les persones que expliquen acudits a les festes, es veu
16: jo,
15: que aquests...
16: Doncs no, jo ara t'explicaré el per què.
1: Però es veu que aquests, deixa-la acabar, quines rúbriques.
15: Que es veu que aquests tenen pèl al voltant de l'anus i, en canvi, les persones més introvertides, aquells que són silenciosos, els de perfil baix, quan hi ha un dinar, per exemple, entre 20 persones i hi ha algú que no diu res, que no relaciona amb la gent, aquests... tenen el cul
18: apretat.
15: Com una patena.
1: Deixa'm que faci una pregunta sobre aquest estudi, que m'ha semblat molt interessant. 1.200 persones, dius?
16: D'on eren?
1: Però és que diu l'estudi que l'ha fet la Universitat de Catalunya.
17: La UIT?
15: No Universitat de Catalunya, dius.
16: La UIT?
15: No sé quina és.
1: No és ni la Universitat Internacional de Catalunya, ni la Universitat Politècnica de Catalunya, ni... No. Diu la Universitat de Catalunya. Això és mentida, home.
13: Que jo crec que...
1: O sigui, això és mentida.
13: Si l'haguessis fet aquí... Ho sabria tothom.
1: Home, exacte. Tu t'imagines, d'entrada tindríem preguntes parlamentàries.
13: Exacte. Però és igual, és igual.
1: A què es dediquen els diners de les universitats catalanes?
13: És igual de mentida aquest de Catalunya que el de la Universitat de Wichita, que porta a vegades la...
16: No, jo de Wichita no, de Chicago.
15: Però fa molta gràcia.
13: De Chicago, és igual. Són aquestes coses que es publiquen que dius, no pot ser...
16: No, però a veure, al mitjà, qui ha publicat això? Per del... Quin diari? D'on t'ho has
15: tret? Mira, espera, espera.
16: Jo trec de diaris, eh?
15: Escolta, m'està...
1: Està
15: dubtant del meu...
16: Fons,
15: de la meva notícia.
1: Bueno, deixa'm dir-te una cosa. Jo...
13: Jo tinc una pregunta.
16: Així com,
13: per exemple...
15: Però veus com els meus temes sempre generen moltes preguntes i generen debat?
13: Quan diuen, al final,
15: els temes que porto és igual si són mentida o no, perquè realment generen un debat aquí.
13: Escolta,
15: és l'important.
13: Quan diuen coses dolentes de les noies rosses, les tenyides també compten com a rosses.
15: Sí.
13: Aquí llavors jo pregunto...
1: Els que es depilen...
13: Clar. Els que es depilen ja es tornen introvertits.
15: De sobte, això no,
13: tu et
15: no
13: fan el làser. Però...
16: Jo tinc una altra pregunta.
18: Home, si és amb cera, segur.
16: Saps qui? El pèl, depèn una mica de la raça de cadascú. Però, si són llatins, si són caucàssics, nòrdics, tenen poc pèl.
15: Però és que vull explicar una cosa que em sembla divertidíssima, que és que una de les coses que va cridar més l'atenció quan vam fer aquest estudi va ser la professió dels participants que tenien els pèls al voltant de l'anus. Perquè resultava que eren... Van començar a mirar i diu, hòstia, resulta que estem veient que són actors, que són comedians, animadors, presentadors d'esdeveniments...
1: A veure, un moment.
15: Van trobar que hi havia...
1: Com han fet aquest estudi? És a dir, hi ha algú que s'ha dedicat a comprovar...
13: Tu te'n recordes quan hi havia aquella moda a internet de la gent que feia los baños solares?
1: Sí.
13: Que es posava a prendre el sol allà?
17: Sí.
13: Pues han agafat una gent en aquesta posició.
1: No, però si tu vas a un presentador de televisió i li dius... Em pots ensenyar el cul? Perquè estic fent un estudi.
15: Aquí, gent que es va presentar voluntària. Persones adultes que es van presentar voluntàries a fer aquest estudi.
16: Es va demostrar
15: que... Per exemple, Vanessa Hogart, tu, que ets tan oberta, tan extrovertida, doncs probablement estem arribant tots a la conclusió.
16: No, jo dic una cosa. No, escrivis que anava per allà.
1: Jo crec que tota la secció del David avui estava encarada a aquesta frase que acaba de dir.
18: Totalment.
16: No, perquè ho he dit abans, diu... Perquè sabrem alguna cosa de la Vanessa Hogart.
1: Per això.
15: Era com el ramat final.
16: Ho puc dir ben obertament i ben tranquil.
15: És molt divertida,
16: Vanessa. Jo no tinc pèls. Perquè, a més, ho puc demostrar.
1: Sí, que tampoc caldria.
17: No cal.
16: Però, per exemple, mira els braços. Els braços... Jo tinc cabell on toca tenir cabell. Per què? Perquè el meu pare era australià, llavors... És com les franceses. Les franceses no es depilaven, però per què? Perquè tenien molt poc pèl.
13: Les franceses!
16: Les franceses.
13: Per l'amor de Déu!
16: Un moment.
13: Per indignació total.
1: No t'indignis
13: encara. A la del fons de la patria que té
16: les angleses. Les angleses no es depilaven perquè, a comparació d'una espanyola, té menys cabell, molt menys cabell que una espanyola.
13: Jo soc molt pobre, això és veritat. Però més per italiana. Però,
16: exacte, jo tinc moltes amigues morenes, guapíssimes.
1: És una discussió interessantíssima que té més pèls i les franceses.
16: Però no,
1: Pau Robert, sisplau, pots posar una mica de música? Va, aquesta és la cançó que ha portat avui el Jordi Esteve, mira.
18: No? Aquesta no.
1: Aquesta és la de l'Olga.
18: Vale.
16: Aquesta m'agrada, eh?
1: És maca, sí.
15: Sí.
16: Està bé.
1: És d'aquelles de treus l'encenador... No, ara el mòbil, no? Sí.
16: No falla. És de les que les poses a la taula i tothom diu que sí.
17: Sí. He anat a això.
16: Això no és fàcil.
13: No és fàcil. Bueno, però no vol que no puguis portar cançons bones perquè tothom les saps.
16: Jo ho dic, això.
13: Jo en tinc que m'agraden molt i que són guanyadores segur, però no les porto perquè són lentes.
1: Lentes, ja.
17: Però aquesta és molt maca. Si aquesta setmana l'he escoltat en bucle... No sé per què ha sonat molt a la ràdio, no sé.
1: En bucle?
17: Sí, en bucle. Estava posant i
1: vols dir que no és, senyals. Vols dir que no és la ràdio, no és l'Spotify?
17: I si són senyals? Perquè com que vaig tenir una cita, potser són senyals.
1: Ah, sí? Has tingut una cita?
15: Sí.
1: A veure, un moment. Aturem-ho
15: tot.
1: Explica'ns.
17: Sí, m'heu de fer de psicòlegs, perquè jo crec que ho vaig fer malament.
1: Ah.
17: Perquè a mi m'agradava el noi i li vaig dir obertament que m'agradava.
13: Ai.
17: I si m'estàs escoltant, ja et val. I llavors jo li vaig dir...
1: Vols que el truquem?
17: Sí, truca'l. No, que és policia, deu estar treballant ara.
1: Ah. Llavors, bon dia, policia, si de tot
16: informació,
1: és...
17: Sí, que ho escolti. Llavors jo li vaig dir, escolta, m'interesses, deixa'm fer-te un petó, a veure si tinc un feeling o no tinc.
16: Però això què és?
17: Sí, perquè tinc que esperar-me que doni el pas.
1: Ja, però verbalitzar-ho d'aquesta manera.
17: Sí.
15: Ara anem a fer un petit estudi. M'agradaria fer-te un petó per veure si som compatibles en el noble art del besuqueo.
16: A veure, no hi ha química, no?
17: Perquè, escolteu, jo no vull entrar en el cortejo, m'avorreix el cortejo. Llavors jo volia saber si hi havia feeling. I em va dir que de moment... És que notava.
1: És que amb aquelles paraules... Jo crec que amb aquelles paraules ell va notar que no.
18: Que no.
16: Sí, no
1: mira, la sensació... A mi em ve algú i em diu...
16: Home.
1: Fes-me un petó que vull veure si tenim feeling.
18: Ha
1: fet punyetes.
15: S'ha espantat, l'has espantat.
13: Clar. Una mica... Olga,
17: ja
13: dic,
17: aquesta la conclusió.
1: Olga, muy mal.
16: Aquest no torna, eh? No
15: aquest, aquest a Austràlia, aquest.
16: No el recuperem.
15: Aquest ja no el recuperem. Ara, jo et diré que personalment estic molt dolgut.
1: Per què?
15: Home, perquè ara surt amb aquesta història d'una cita i se'ns ha enamorat i tot això, quan fa 20 minuts estava especulant amb la possibilitat que li agradava jo.
13: Bueno, perquè ell veig el que busca.
17: Bueno, perquè tinc una mente oberta.
13: Va tenir la cita, però va quedar malament.
16: Ella no té 20
15: problema. Minuts, fa 20 minuts que tot això.
16: No,
1: la vida va així.
17: Sí.
1: És l'escroll.
15: M'ha dolgut. L'escroll
1: eterno. El problema és l'escroll
15: infinit.
16: La vida moderna.
1: L'escroll, la vida
17: però,
1: moderna.
17: Però si jo et porto al cor, ho passa que l'altre no sabia el que sentia. Sí, jo clar, vaig voler
1: més. I a més que la Olga li molen els uniformes.
15: Sí, sí. Sí,
16: Olga, si quedes amb el David, no li demanis un petó.
17: David, home.
18: Una truita, sí. Una truita, sí, però un petó.
15: No, més clar, jo no sóc ni policia, ni bomber...
1: Però t'imagines que algú... O sigui, ara, en sèrio...
15: Ni agente rural.
1: Que això ho estàs explicant de debò?
16: Que mal rotllo.
17: Això és veritat.
1: És veritat, eh?
17: Tu em coneixes.
1: Si tu te'n vas a sopar amb algú i et dius, escolta, et sap greu que ens fem un petó per veure si som compatibles o no?
18: És molt fort.
17: Ho veieu tan fort?
18: Jo sí,
16: no
18: jo
16: cal que ens fem trucant, donem-nos un petó ja, i si va bé, tira.
17: Clar, mira, jo, és que, jo vull ser pràctica en aquesta vida.
16: No té temps, ja no té temps.
13: No, no tinc temps. Jo com a dona feminista em vaig dir una cosa. A veure, ara imagina que això fos al revés. T'agradaria?
16: Sí, no.
17: Bueno, si m'agraeix el noi, jo sí que voldré que...
13: Però d'entrada, tu, noi, que encara estàs plantejant...
1: Jo no crec que sigui una qüestió de feminisme o masclisme. No. Jo crec que una qüestió de...
13: Per això, Toni...
1: De frado.
13: Com ho he dit jo primer, o sigui, he posat un plantejament inicial per no ser criticada. I llavors, per això li feia, ara faig la pregunta. I això, jo crec que a vegades les ties ens estem equivocant.
1: Yeah.
13: Vull dir, no
18: a
13: hem
18: vegades.
13: De fer... Moltes vegades.
18: A vegades, sí, sí.
13: Però, vull dir, no es tracta de fer les coses com els tios. I menys com els tios que no ens agradaven.
1: Però això tampoc no ho fem, els tios. No.
13: Abans alguns tios ho feien, això.
1: Sí, sí.
18: No.
1: Jo no ho fet mai, això.
16: Home, quan teníem 15 anys, ens deien a la discoteca...
1: No, una cosa, perdona, una cosa. És dir, no. Et puc fer un petó?
15: Clar.
1: Ho fas amb una beguada maca.
16: Que amb la teva veu, ja amb la teva veu ho hem de fer.
1: Puc fer un petó?
15: Ho fas amb una beguada maca. No,
1: clar, amb una mariposa. Amb un somriure. Però no estem parlant d'això. Escolta'm, perdona. Et sabria greu que ens petonegessin per veure si són compatibles? Mentre llueix amb el seu brilli-brilli la marca de Dolce & Gabbana.
17: Òbvio, pues sí.
1: I el pobre noi està enlluernat.
15: És com voler fer un control de qualitat.
1: Exacte.
15: I això...
17: No, era per sortida.
18: No, era per sortida.
17: Era per sortida.
15: En el tema de l'amor, en el tema del desig, no.
13: Abans i metis que ho feien.
17: Sí. No, però jo era per sortir de dubtes.
16: Sí, no, tampoc.
17: Per sortir de dubtes, perquè jo sentia...
1: No, va sortir
17: jo...
1: de dubtes, no ho sé, per sortir de la seva vida.
16: Mira, ja ho vas veure clar, que no compatibles.
17: Pues no, que sapigueu que em continuo escrivint.
1: Ah, sí, sí.
15: Potser no t'estic escoltant.
1: Des de l'Austràlia.
13: Potser li agradaves, però vas córrer massa.
17: Vaig córrer massa, però dona igual. Lo he hecho pecho.
18: Ya, pero...
1: Hablando de pechos, ¿te importaría abrirte la camisa? A ver si no.
13: Yo lo
15: para ver el uniforme, ¿entendré? Para ver los pectorales, a veure com els té, si els té rucosos, si no...
13: Jo li he dit al policia i al bombero i tal, ho entenc, té el seu cos.
1: Ah, no,
13: té la seva cosa.
1: Si cadascú,
17: té la seva cosa.
1: No, sí, cadascú li agrada el que li agrada.
16: Totalment, jo prefereixo
17: un bomber. A mi m'agrada la masculinitat.
15: Ah, mira,
17: i en aquest punt tenen masculinitat guai.
1: Veus com el David? Has entès ara? Això ha estat... No?
16: Jo aquest macho alfa no...
15: Masculí, jo.
1: Sí,
16: bueno, i és masculí, però macho, no,
17: no,
16: ets macho alfa.
17: No, macho alfa no, no, no. Masculinitat. Macho alfa no, macho alfa un hetero bàsico d'aquests, no. Masculinitat.
16: Estic segura que aquest
17: el
16: noi Toni, és un hetero bàsico.
17: El Toni és un tio que a mi em sembla superatractiu. Passa que mai li...
16: Ho és, ho és. No et sembla? Ho és.
17: Sí.
16: El Toni ho és.
1: Que bé.
17: Però sí, sempre l'he dit...
15: Però sí.
1: Sí,
16: no, és que... no el veig, no hi ho policia amb el Toni.
1: És així, m'ho diuen tantes vegades. Va, 9:43 minuts, necessito una mica més de música, Pau. Ara sí, la de Dai Dai, que és com es diu la cançó del Jordi Esteve.
16: Dai Dai, Ico, de la Xavi.
15: Dai Dai, Ico, Dai Dai.
1: Què és?
18: Brutal.
17: La del Mundial.
18: La del Mundial.
13: La Shakira del Mundial.
1: Ah, Shakira?
18: Sí, Shakira. Ah.
1: Mira.
18: No l'havies escoltat?
13: Aquest és un senyor que canta amb ella, no és ella.
1: Ah, dic que li ha passat a la veu, aquesta
13: noia. És que t'hi dic que mai és una cara.
1: Està bé, no?
18: Està bé, està bé.
1: Jo he de reconèixer que a mi la Shakira em cau bé.
17: A mi també.
1: No la conec, eh?
17: Sí.
1: Però el rotllo que té, a mi em cau bé, aquesta
13: noia. A mi hi ha una generació d'aquestes... Jo he comprat discos de la Shakira quan es compraven i tot, m'agrada molt. Però hi ha una generació d'aquestes noies que pateixo per elles una mica.
1: Per què ho dius?
13: De cara... L'última vegada que vaig veure en una entrevista en un plano així una mica curt...
1: Per què? Perquè s'està fent gran.
13: Ojalà...
18: No, s'ha trobat. Ja.
16: Pel botox.
15: Saps? El problema és que no es veuen fer.
13: No, o sigui, veus que s'han fet grans, però no veus arrugues. Llavors, no,
16: pillow
13: que...
16: face.
13: Ara hi ha un tipus de tractament, no sé què es fan, que és com si els hi creix la cara.
16: Es diu pillow... No, és un tractament, és l'error del tractament de fer-s'ho tant quan no s'ho han de fer.
13: Però es fa la cara més gran.
16: Pillow face, cara d'almohada, els hi diuen. Però no és un tractament, és posar-li botox i àcid hialurònic.
18: Però molta
16: sense
18: gent
16: parar,
18: fa, molta.
16: Que si surt una ratlleta, pon-me més, ja va, el tio els hi posa.
13: Una cara.
16: I són, els haurien de detenir en aquests metges que fan això. Home, és molt fort.
13: Em fan patir, unes quantes
16: ella,
13: em fan
16: ja
13: patir.
16: No ho veu, ella ja no ho veu, ja veu que ja no té la rugueta aquella.
13: Em va passar igual amb la pobra Penélope Cruz.
16: Sí.
13: L'última vegada que la vaig veure al Festival de Cannes.
17: Sí. Li van donar 3 pinxazos.
15: En fi, si són cares... Una... Sí,
16: però que pita de homes, eh?
13: Ara una generació que
15: fa un ninot de ventríloc. Te'n recordes aquells ninots de ventríloc antics?
16: El Tom Cruise,
15: de les pel·lícules
16: també.
15: De terror.
1: Monchito.
15: Monchito, sí.
16: Perdoneu.
15: Però Monchito. Això no són aquestes cares que es van com inflant. Sí, clar.
16: Molt.
1: Pues no sé què dieu.
13: Em fan patir, em fan patir. Shakira em cau bé, això.
1: Què?
13: A mi també em cau bé.
15: A mi em cau bé, també.
1: Sí. És maca, que és maca.
17: I la cançó aquesta ha estat molt bé, eh?
18: Està no molt bé.
17: Està aconseguida.
16: Hi ha molt bon rotllo.
1: Està guai, no? Està xulo. Sí. Escolta'm. La calor.
17: Ai, Toni, la calor.
1: Fa calor,
17: no sé
1: fa calor.
17: No sé com ho porteu vosaltres,
1: la
17: eh?
1: La Olga, que és advocada.
18: Olga fatal amb aquesta frase jo aquí.
1: Bueno, perquè...
17: Perquè em dedico això, vaig a lo
1: pràctico. I con el mazo dando, saps?
17: No, però una cosa.
1: O sigui, la gent es separa per la calor, dius tu.
17: El calor té superpoders. T'ho imagina't, una bralla perquè has tancat el parasol. Per què? Perquè en aquest moment que fa tanta calor, et tanquen el parasol, et canvien l'aire condicionat, aquella persona dorm amb tu i sua. Estàs 3 dies sense dormir perquè aquest calor no se us deixa dormir.
1: Perdona, ho dius tu com si tu, en canvi, et poses al llit?
17: Perdona, la princesa.
1: Impecable. No sua, no ronca, no se li cau la babeta. A ella no.
17: No, jo vull dir que les vacances de les parelles...
1: I saps per què no? Perquè està fent petons de prova.
17: Exacte. Llavors jo dormo amb el meu aire condicionat, el meu ventilador. Llavors, l'estiu és un reality show de la parella. Conviuen més, estan més junts, a més estan els nens més implicats que abans, i amb aquest calor, Toni, el que està passant és que no t'aguantes ni a tu mateixa. Sí. Imagina't conviure amb la parella 24/7. I no només això, hi ha grans motius de discussió a l'estiu, que és on anar de vacances, si aquestes vacances, clar, en la teva ment és vacances ideals, còctels, platja, el meu marit allà, ens estimem, i això no passa, perquè estàs a la platja a 42 graus. El nen està fent els castells de sorra. L'altre no et porta el xiringuito que vols anar. El teu marit apareix amb la nevera aquella i la xíndria...
1: Perdó, l'altre que et vols anar amb el xiringuito, qui és? I el teu marit apareix
17: el teu marit, si no et serveix, te'n vas amb un altre, vamos, és que això no...
1: Amb qui se'n va el xiringuito, que no és el marit, perquè ha arribat després.
17: Sí,
15: s'ha aparegut una tercera persona.
1: Amb 42 graus, a tot això.
16: El marit no té diners, que va amb la nevera. L'altre és el que l'invita.
1: Com no s'han de separar, aquella gent pobra.
17: Llavors, així com a l'estiu et treu el maquillatge amb aquell suor, doncs a la parella també li treu el maquillatge. Llavors apareix als moments més complicats en els moments que sues. I llavors jo vaig pensar en David i vaig dir, el suor, jo que no estic dormint, el calor. Llavors aconsello el que es diu l'sleep divorce. Jo, sí, no? Sí. Ho han aconsellat psicòlegs i pediatres.
1: Què és això?
17: L'sleep divorce és que la parella dormi en habitacions separades.
1: Yeah.
17: I és una manera de que l'estiu passi millor i tu estiguis sí, més positiu.
1: Fins i tot vacances separades.
16: És l'inici.
1: Pisos separats.
17: Mira, l'altre dia...
16: No. És l'inici de la fi.
13: Home, pisos unes vacances curtes separats?
1: No, i tant.
13: Un dia sense la teva parella por ahí?
1: Absolutament.
15: Sí, no, l'estiu, quan fot aquestes calorades, en plena onada de calor o a la canícula, que ara, la canícula en realitat és del 15 de juliol al 15 d'agost, és quan fa més calor, s'haurien d'interrompre les relacions, ajornar-les fins al mes de setembre.
16: Alvinga Partuguera.
15: O sigui, no passa res, perquè és evident que estàs més antipàtic, no pots ser, o sigui, no pots garantir una amabilitat constant, és impossible, estàs de mal humor.
16: Jo no.
17: Exacte.
15: I llavors, hòstia, les relacions se'n ressenteixen molt.
1: Això seria una teoria aplicable a tothom, menys a la Vanessa Hogan.
16: Sí,
1: perquè
16: ella és de la resistència.
1: I saps per què?
15: Perquè és molt divertida.
1: No,
15: pensava que tornaves
16: no
15: al tema.
16: Perquè no te penses al cul.
1: M'esteu parlant tres a l'hora.
13: Ella que li agrada tant la calor, aquí jo parlava jo amb una companya d'aquí de la ràdio que també li agrada molt la calor i és molt fredolica. Clar, tenen que tenir un sant baró al costat.
17: Sí.
13: Aquella pobra persona ha de dormir sense aire condicionat.
16: No, que jo em poso tot el que fa falta.
13: Ah, no, perquè jo parlo d'una persona que realment no li agrada el fred i li agrada molt la calor, llavors...
16: No, jo a mi m'agrada l'aire condicionat i un bon ventilador.
17: Però, Vanessa, hem comentat que hi ha parelles que no transigen, i llavors estàs allà, al principi de la relació dius, vale, no ha puesto l'aire condicionat, vale, no ha puesto la sombrilla, vale, trae una neverita a la platja con la sandia, però quan ja portes 10 anys, ja penses que se'n vagi a una altra habitació i que això no pots
16: pagar. Jo de fet
1: crec que aquest és un tema. Jordi, et puc fer un encàrrec?
18: Sí, i tant.
17: De veritat?
1: Podries dissenyar el contingut d'una nevera de platja un dia d'aquests? És a dir...
13: Què hem de portar?
16: Mojito.
1: Què hem de portar? És a dir, nosaltres anem a la platja i aleshores... I a més, tens la cosa i dic, ho ha explicat un xef...
13: No, és bona, molt bona idea.
1: No?
18: Jo la veritat és que mai he portat una...
16: Fins avui.
18: Però jo t'ho miraré.
1: Necessito que em creïs un menú.
18: Vinga.
1: No.
17: De nevera.
18: De nevera.
1: De nevera de platja.
18: Vinga, va.
1: Amb tàpers. Ha de ser tàpers.
13: Perdó, jo vaig veure unes i amb les neveres de platja ara.
16: Molt bones.
13: Acollonants,
1: I tant, perdona.
18: Bueno,
16: però jo no. Jo...
18: Però la gent porta tot mal tapat, tot caigut. És un desastre.
1: És que si vas amb tot mal tapat i a sobre ho tens tot caigut, és que aleshores...
15: És un desastre.
1: És fatal.
16: Un niu de bactèries.
1: És fatal. Un niu de bactèries.
13: És que menjar la sorra, jo...
16: Si fa calor, no has de portar una nevera que pesa. Suaràs més.
18: Però estic d'acord que...
1: Jo crec que hi ha molta gent que, més enllà del que em sembli, ho farà igual, perquè, doncs, perquè no tothom té pasta per reservar el restaurant i tota la història. Doncs fem una... I a més, a la que comences a tenir crisi, no pagues un. Pagues 4 per 5.
13: Hi ha gent que ho disfruta molt.
1: Anem a la platja versus Jordi Esteve.
15: I en aquesta escena hi ha d'haver una cosa indispensable que he descobert que ha fet canviar la meva perspectiva de la platja. A l'edat que tinc, quan ets jove no, que és la cadira. Canvia totalment la història.
17: Em proclamo fan de les cadires.
15: Sí, jo n'estava sí. fart d'anar a la platja.
17: Sí.
15: Vaig portar un dia una cadira i dic, hòstia...
16: I el parasol.
1: Doncs amb el temps, jo també he fet una evolució amb la platja, saps? Mira que m'agradava la platja, horrors a mi. Saps el que més m'agradava la platja?
17: Piscina.
1: El xiringuito.
16: Jo també, hombre, jo també.
1: A mi,
16: ni res. Xiringuito,
1: abanico...
16: A primera fila...
1: Una bona cervesa.
17: Totalment.
1: Que jo no sóc massa cervesero, però allà sí.
15: Sí, jo també.
1: Amb unes braves d'aquelles...
17: Oh, per favor, quina gana tinc.
1: Però de les dolentes, dic.
16: Saps? De les curioses.
1: Que és igual, perquè les patates tenen aquella cosa que encara que siguin molt horribles...
18: Són bones.
1: A mi m'agraden.
13: No, saps què m'agrada a mi el xiringuito?
1: Les pitjors patates del món m'agraden.
13: Si estic de bon humor a la platja i tot això, a vegades et porten una paella realment dolenta. O sigui, groga, una cosa... amb una sangria que dius, oh, Déu meu senyor.
1: És que la sangria és molt de platja.
13: Sí, però, sí, però, perdó, agafes un pet amb aquella sangria i aquell arròs...
17: Que bo.
13: Perdona, mitja tarda, sí, llavors, com, que feliç que sóc.
1: A no ser que siguis multimilionari.
13: És que si ets multimilionari tens molts problemes, que no són fer sangria. Però. Aquesta setmana tothom vinga a parlar dels 1.400 milions de dòlars del pel Trump, tant i qual, que si les inversions en criptomonedes... A mi és igual, Trump... Donald, cariño. El Donald diu... Donald diu... Tot el món tiene la ganada más dinero. Ho dic en anglès, en espanyol, que ens posen en anglès, eh? Per un problema de dinero, perquè ha subido la bolsa. No, Donald, no. No todo el mundo, no, Donald. No todo el mundo tiene acciones en bolsa. Con lo cual, no todo el mundo tiene beneficios.
1: Donald.
13: Donald. Vale? I he pensat... També la veritat és que aquesta gent s'estressen... per 1.400 milions de dòlars o no sé què. Clar, jo no tinc aquest problema.

0: fixa.
1: 3 milions d'euros.
0: 3 milions en 15.
2: Com? 3 milions d'euros?
1: En 15.
2: Al mes.
0: En 15 mil, al mes.
2: 15 pagues.
0: Amb 150, no, no, 3,15 milions.
1: En 15 pagues.
0: Home. Llavors, a part, té uns plans de pensions i una retrovisió, unes retribucions tal i qual, que són 14 milions més.
2: Ah, que bé.
0: Però bueno, ella de sou fixa, que és el que necessita, però què dic jo? Són els bàsics per viure bé. Uh-huh. Tu diràs, no, jo puc viure molt menys. No, pots viure perquè ets un desgraciat. Uh-huh. Però si tu pots si tu vols ser un milionari de veritat, un ric de veritat, em falta 3 milions. 3 milions perquè, mira, un milionari de veritat mínim té 4 cases. Aquesta senyoreta, l'Anna Botín, deu tenir una casa a Santander.
3: Clar, deu tenir 20 cases.
0: A Madrid deu tenir... Jo parlo de les bàsiques. Estem parlant dels bàsics, d'allò del cos bàsica.
2: Bàsica.
0: De la necessitat, pura. Ha de tenir a Madrid mínim un apartamentazo, un pis...
2: No, una casa a la
0: finca. Un àtic. Però que a Madrid va a treballar solo, coño, que no sé entender. És que no teniu mentalitat de ric, hòstia, teniu mentalitat de pobre. Cago en nena.
1: Va, deixeu-la.
0: Una casa a la platja. La platja que deu ser les Bahamas, més mínim, la tenen aquí a Lloret, si vull dir-te. I una casa per esquiar a Colorado, un puesto d'aquests, o amb la cortina d'en Petsa, aquest va sigui. Quatre cases. Estem parlant d'un mínim, ja insisteixo. Aquestes cases, cada casa té un equip de manteniment.
1: Clar.
0: Sí. Oh, que té que haver-hi a cada casa un majordom o una governanta mínim i o les dues coses, mínim un parell de persones de neteja i una cuinera que faci el menjar per tot l'equip i un jardiner, perquè aquelles cases tenen jardiner, que potser el jardiner té un ajudant i tot. Ara aneu multiplicant per quatre tot això, eh? Aquestes cases, que són unes cases que han d'estar sempre precioses, perquè poden tenir convidats. Mauricio, que és el que està a les Bahamas, que el miércoles que viene voy a estar allí con el señor propietario del banco de Suiza, de no sé què, y vamos a hacer la cena de aniversario. Tengo todo a punto. Y el Mauricio, vinc a comprar vins de marca, vinc a arreglar la casa, allà s'han de tallar les alfombres, una feinada. Això què vol dir? Que hi ha un equip de manteniment, uns diners de pagar pintura, reparacions de la casa, les bombilles sempre bé, quarto de banys que tinguin bé, doncs una casa amb una que vagi al vàter i el vàter estigui embossat.
1: Clar, imagina't.
0: Per moltes Bahamas que siguin, aquell vàter ha de tirar. Llavors, aquella casa que tenia de tot, tu vol dir que tu vas a fer la sabonera i ha de sortir sabó.
4: Bon detall, aquest.
0: Ara imagina que tu vas a dutxar-te i no surt sabó. A les cases del Donald també segur que hi ha sabó a les saboneres. I va pedir el vàter sempre, va llenar el vàter, i acaba de cartró. No! I aquesta gent es paga molts impostos que volem creure. Que paguen molts impostos.
1: No, paguen els que han de pagar, pobres meus.
0: Una feinada.
1: Una feinada. Sí.
0: Us he de dir que no fan cap amesa. No. Perquè guanyar 3 milions en 15 cada any ha de donar una feinada tremenda. Jo ja no estic per tanta feinada.
1: Sí. Gran avui la Glòria Galeana.
3: Que bona, eh?
1: Molt bé, molt bé. Va, posem, regalem-li la seva cançó. Mira.
0: Per favor. Have to be beautiful.
1: Perdona. És la cançó xulíssima.
2: Sí.
1: És xulíssima. I a més, amb aquesta cançó arribarem avui fins a les 10.
0: És la versió del Tom Jones, però l'altra també està bé, l'original, eh?
1: Sí, però aquesta és molt xula, mira. Mira, me la posaré jo amb la meva llista de Spotify.
4: Està
1: xulíssima,
4: molt bé aquesta,
1: aquesta
4: sí.
1: Cançó.
4: La teva no. La teva no te la posaràs a la llista de Spotify?
1: No.
4: És a dir, no ets de les 25 milions de persones...
1: No sóc jo.
4: Que s'ha descarregat per Spotify,
1: amb tot el meu carinyo per la Bet, eh? Vull dir que no tinc res en contra.
4: No, la Bet ha renegat durant molt de temps d'aquesta cançó.
1: Veus?
4: I ara la torna a cantar.
0: Home, perquè li paguen molt bé.
4: Clar. Però fins ara no n'ha volgut saber res.
1: Doncs res, ja ho tenim això, eh?
3: Ja ho tenim.
1: Ara ens falta un minut i mig, no?
4: Sí.
1: Mira, la paraula del dia... aquest programa té dues paraules. Una és nas.
0: Sí. Nas.
4: Avui ha estat una de les paraules.
1: I l'altra és Kiss. Per l'Olga, home.
4: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Ah,
1: per l'Olga i el seu nòvio policia.
2: No passa res.
0: Per què no em surt petonejador, ara?
1: Què?
0: Que no em sortia la paraula i abans no m'ha sortit petonejador.
1: Petonejador. Tota la vida, jo petonejo, tu petoneges.
3: Oh. Petoneja.
1: Nosaltres petonegem.
3: A mi no m'han petonejat.
1: Què?
3: A mi no m'han petonejat.
1: Home,
4: no, però
1: com vols que et petonegin?
3: Ni va petonejar.
4: Hi ha una petita llum d'esperança encara, perquè ha dit que li respon als missatges.
3: M'escriu ell, sí.
1: Però sí, què et diu?
2: Pues que com estic, que no sé què, però jo ja...
1: Claro.
2: Migajas de pan, no.
1: No són migajas de pan? Pobre, el vas espantar. Escolta'm, que tinguin un cap de setmana meravellós, que siguin molt feliços, que dilluns estarem aquí de nou, a les 7 de la tarda, més pla bé, i dilluns segurament farà una calor. Uf!

0: Sí,
1: torna sí,
0: ve una onada, sí.
2: Però, però no se'n venin
1: perquè tenim novetats, és a dir, a partir de dilluns vostès posen el pla B i noten una mica més de fresca. David Balaguer, Vanessa Cogar, Jordi Esteve, Olga Ortiz, Glòria Galiano, també el Pau Robert i el Genís Sabater. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon cap de setmana.
0: Bon gràcies,
1: setmana.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Dilluns, 7 de la tarda, Ràdio 4, pla B, bon cap de setmana.
3: Són les 10.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona nit, divendres, marcat pel primer gran incendi de l'estiu a Catalunya. Continua cremant sense control aquest foc forestal de les Gavarres que ja afecta unes 2.000 hectàrees, gairebé totes de massa forestal i amb potencial per arribar a 10.000. Més de 400 bombers treballaran tota la nit per intentar sufocar les flames. A aquesta hora està intervenint des de... El comandament muntat a la Bisbal d'Empordà, David Borrell, inspector en cap dels bombers.
5: Els tenim tots treballant durant tota la nit i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de la UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també els tindrem treballant amb nosaltres.
6: Sobre la investigació, potser és més per la consellera, se sap si el treballador, ja si hi ha indicis que actués sol o tingués la... avui hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent.
7: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona estava treballant aquí per una empresa i en aquest cas doncs, també des del Departament de Territori s'està recollint, des del Departament de Territori s'està recollint informació per disposar de tota aquesta informació necessària per saber-ho. El que sí que és cert és que la persona ha estat detinguda pel fet de provocar l'incendi en aquest cas i per una imprudència greu.
3: Com sentíem l'inspector en cap David Borrell dels bombers, també la consellera d'Interior Núria Parlon sobre la investigació sobre l'origen d'aquest foc. Segons ha dit, els Mossos d'Esquadra doncs, han detingut un treballador que presumptament hauria provocat l'incendi per una imprudència mentre treballava amb una radial al voral d'una carretera. El foc afecta els termes municipals de la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A més, manté confinaments que afecten a unes 9.700 persones, segons acaben de confirmar. Els bombers treballen en unes condicions molt complicades, com sentíem, amb temperatures superiors als 30 graus, baixa humitat i ratxes de vent de fins a 60 km per hora. A aquesta hora també es mostren pendents de com evoluciona la tramuntana i de si entra la marinada. Els bombers mantenen també amb Protecció Civil la petició d'evitar desplaçaments cap al Baix Empordà per facilitar aquestes tasques d'extinció. A més, els serveis meteorològics alerten que entre aquest cap de setmana i dijous Catalunya viurà un episodi de risc molt alt d'incendis amb calor intensa, ambient sec i possibilitat de tempestes seques que poden afavorir nous focs i per això fan una crida a la prudència. També ha avisat el govern de la Generalitat que es podria arribar a tallar la carretera C31 per evitar els desplaçaments. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 3 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. Els Mossos d'Esquadra busquen els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys la nit passada al barri de la Sagrera de Barcelona. La policia investiga el cas com una revenja entre bandes pel tràfic de drogues. És el 7è homicidi amb arma de foc aquest any a Catalunya i, segons els Mossos i el govern, aquest assassinat ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general dels Mossos.
8: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, doncs el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
3: Les germanes de Jonathan Andic diuen que els tres germans estaven d'acord amb el repartiment de l'herència. Ho han dit el jutjat de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Totes dues han declarat com a testimonis. En un comunicat, la família torna a defensar la seva absoluta convicció en la innocència de Jonathan Andic, mentre la investigació continua intentant concretar la seva possible implicació en la mort del seu pare. S'ha elevat a 2.645 el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol de Veneçuela, 32 dels quals són espanyols. I des de la Generalitat, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, aquesta tarda ha remarcat que des del govern volen fer accions per impulsar la reconstrucció de Veneçuela i l'atenció dels supervivents.
0: I ara entrem en una fase en què el més important probablement serà com donar assistència a les víctimes, a les persones que han sobreviscut, i com començar a ajudar a la reconstrucció del país.
3: I Barcelona ja està llesta i amb la mobilitat molt restringida per la primera etapa del Tour de França, una contrarrellotge per equips per tota la ciutat. Les afectacions no es quedaran, això sí, només a la capital catalana. El pas del Tour de França per Catalunya obligarà a tallar gairebé 400 quilòmetres de carreteres entre demà, dissabte i dilluns, per l'etapa que anirà de Tarragona a Montjuïc i per la que sortirà de Granollers fins al Pirineu francès. I per acabar, previsió del temps, a Emet, Noelia García, bona nit.
2: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya serà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades. És una informació d'AEMET.
3: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
4: Ràdio 4.

0: Radio Quadra. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'edició 2312 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des de Radio 4. Una nit que té tres protagonistes. El primer, el Pablo Carrascosa, ve des del taller de músics. Coneixerem la música del Julen. I acabarem amb la història i la música

0: Julen, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Com et trobes?
1: Doncs molt bé, molt feliç, la veritat.
0: Feliç perquè ens presentes nou treball discogràfic, no? Amor, o potser no.
1: Exacte, o potser no. I vés a saber. Sí, sí, això mai se sap, mai se sap. Sempre és un interrogant. Però sí, sí, molt feliç perquè tenia ganes d'aglutinar aquestes cançons, que la gent les pogués sentir per fi senceres i de poder-les presentar també en directe, que és una cosa que acaba de la mà, de fet, del disc, el fet de poder-ho presentar en format espectacle, i això em fa molta il·lusió.
0: Estem parlant de 5 cançons que parlen d'amor, però totes des d'una perspectiva, una vessant ben diferent.
1: Exacte, m'agrada dir que són com 5 petits universos dins dels amors i els desamors, de vegades parlant més des d'alguns clichés gairebé cinematogràfics, dels quals tots estem acostumats a veure a 50.000 pel·lícules i que hem amat des de petits, diguéssim, però també des d'altres perspectives potser una mica més portades al terreny de la vida real, sempre des d'un enfoc una mica irònic, una mica peculiar en la mesura del possible.
0: Compta aquest EP amb una col·laboració d'en Miqui Núñez.
1: Exacte.
0: Segurament sí, sí. Amb la cançó més ensucrada de totes.
1: Sens dubte. Sí, sí, sí.
0: M'he enamorat. Per què?
1: Per què fer-ho
0: amb ell? M'he enamorat i per què fer aquesta cançó amb el Miqui?
1: M'he enamorat és una cançó que vaig escriure per al meu primer disc i que vam publicar primer en solitari i va néixer com una autoparòdia del Julen més adolescent a l'hora d'enamorar-se i a l'hora de declarar-se. Jo sóc una persona que ha vist molts musicals i alguns d'ells, doncs diguéssim, més contemporanis o més, no sé com dir-ho, més treballats, però també molts altres que són icònics i que veuen d'un romanticisme, això, no?, molt xiclós, molt plastificat, des de Gris fins a... High School Musical, per posar una mica les dues cares d'una mateixa moneda, doncs volia riure d'aquest Julen ensucrat que a l'hora de declarar-se des d'adolescent pensava, jo algun dia si em declaro serà fent una cançó d'amor. Això per un Julen de 16 anys, no? Després arriba una versió més adulta i diu, doncs ara vaig fer la cançó de què hagués passat si en aquell moment m'hagués declarat com un adolescent realment, fent que les papallones de l'estómac sortissin totes. I per què amb el Miqui Núñez? Doncs perquè parlant amb ell ens vam adonar que en aquest aspecte no som tan diferents, que de fet molta gent des de fora ens titlla justament d'això, que som molt naïfs a l'hora de fer algunes lletres de cançons, que no dissimulem aquest ensucrament, i diem, doncs per què no? Anem a fer-ho gran, que sí, anem a fer una cançó reivindicant aquest amor més peliculero, per què no? I ens riem de nosaltres mateixos.
2: Això és una cançó

0: Ara ens presentes aquest EP, però tu fas moltíssimes coses. Has fet musicals, estàs a la companyia de la Damari Gilabert, no?
1: Exacte.
0: Ets molt divers, no? Ets un artista 360.
1: Ostres, gràcies. M'ho prenc com una floreta molt maca, la veritat. Faig tot el que em deixen fer, d'alguna manera. Allà on em conviden... Jo m'ho passo molt bé fent cançons, m'ho passo molt bé fent música, barrejant creativitat i comunicació. Una miqueta és el que m'agrada. Llavors, a partir d'aquí, els projectes que van sortint, sempre que m'engresquin, jo tiro endavant, perquè m'ho passo molt bé. Tant a l'escenari, com fent feina a casa, com a les càmeres, com, és a dir, tot el que tingui a veure amb creativitat i comunicació, he de dir que m'hi sento molt còmode i llavors em fa molt feliç que la gent vulgui participar amb mi.
0: Escolta, vens a la ràdio com el Santiago Segura, amb una samarreta fent publicitat de la teva història.
1: No ets el primer que m'ho diu. No sé si m'acaba d'agradar la comparativa. No, però em fa gràcia. De fet, el meu segon cognom és Segura,
0: mira,
1: malgrat no ser família, i crec que no compartim més que això. Sí, però deixa'm dir que crec que la meva samarreta, dins de lo publicitari, té un punt una miqueta més... dolç, també, jo crec.
0: Sí, eh?
1: Crec que no és un logo.
0: I què passa quan vas pel metro, vas pel carrer i la gent et veu amb aquesta samarreta que posa m'he enamorat de tu?
1: Hi ha gent que es queda mirant... Sí. I espero que és perquè pensen, ostres, m'agrada, la voldria comprar, que de fet la poden comprar perquè forma part del merchandatge oficial d'aquesta gira. Vam fer una primera edició amb el m'he enamorat del primer disc, una samarreta que era blanca amb lletres vermelles i un petit cor, i ara hem fet un 2.0 d'aquesta samarreta amb aquest to més blavet, que també fa estiu. I he de dir que al principi em feia vergonya posar-me-la. Jo la vaig crear com a objecte de merchandising i vaig dir, ah, que bé, a veure si la gent s'anima a comprar-la. Però a mi em feia una mica vergonya al principi. Punt número 1, perquè és una cançó meva, i punt número 2, per això que dius, que al final estic aquí amb un eslògan que està dient ben enamorat de tu. Però després, justament, en rima de mi mateix, fent aquestes cançons, tinc, doncs, que carai, clar que sí, portem frases ensucrades, per què no? No passa res. Sí, hi haurà qui ho porti de forma real i hi haurà qui ho porti de forma irònica, i també està bé en riure de l'amor.
0: Per què vas fer una cançó que es diu Mario Kart?
1: Tot això neix d'una baralla. Tot això és una baralla a casa jugant al joc de la Nintendo del Mario Kart. La meva parella és molt competitiva. Molt competitiva. Jo no gaire, però jugant al videojoc em vaig adonar que cada cop que perdia s'enfadava. Però aquell enfado no durava un minut, no durava l'estona, sinó que era com qualsevol gent competitiva, sí, que realment acaba un joc de taula o el que sigui, i aquell enfado com aguanta durant la resta del dia. I estàs fent el dinar i notes que l'altra persona està una mica irritable. I vaig dir, d'això n'he de fer una cançó. D'això. I llavors va ser com agafar aquesta bandera de l'enfado del Mario Kart, portar-ho cap a aquelles petites coses del dia a dia d'una relació que et posen nerviós o nerviosa de la teva parella. Des dels plats sense fregar, fins a que sona l'alarma al matí per llevar-se i un el para i l'altre se n'oblida. I, bueno, aquestes coses que fan que o bé t'emprenyis o bé acabis estimant més l'altra persona, perquè dius, mira, saps què? Amb tot això que portes a sobre no passa res, que jo t'estimo igual.
0: Al final estem parlant d'un himne de les manies.
1: És un himne de les manies, exacte. Romantitzar-les una mica. Emprenyar-se, però després romantitzar-les. Quan t'enfades... Sí.

0: Julen, quines són les teves influències musicals?
1: Doncs en aquest disc hi ha un popurrí, la veritat, i de fet, si sentíem Mario Kart, és evident, no potser com la referència que són els Backstreet Boys, els NSYNC, aquests grups dels 90, principis dels 2000, aquestes boy bands amb aquest so, sí. O fins i tot Britney Spears una miqueta, perquè sí que hi ha picades d'ullet i homenatges, i és que amb el productor musical que hem fet aquest disc, amb l'Arnau Figueres, ens ha agradat molt divertir-nos i no posar-nos límits, precisament com que cada cançó és una història diferent, un petit univers d'història d'amor, doncs hem dit doncs, també que musicalment tinguin aquest reflex. Però després, encara, en canvi, trobem cançons com Et canto, no?, que són molt més acústiques, molt més recollides. Llavors, la referència clarament no és Backstreet Boys, sinó que potser estem... Clar, vam agafar el Pau Figueres perquè toqués sí. les guitarres, vam agafar el Quimi Sagi amb els violins, la Marta Roma, el violoncel, l'Abril Domènech, el violí, un conjunt doncs, que veu molt més de l'escena acústica catalana, música que venen del clàssic o del jazz, per tant, influències bastant variades, però sí que, segons el que la gent que em coneix i la gent que se l'escolta, el que em diu és que sí que reconeix molt precisament en tot el disc, sigui la cançó que sigui, sigui com estigui produïda, que es nota que a mi m'agraden els musicals, realment.
0: Clar.
1: I que m'influencien a l'hora de compondre com a nivell d'estructura narrativa d'una banda, inclús a nivell del fraseig, no? Més enllà de la producció, si sona un teclat o si sona una bateria electrònica, però com està aquella frase musical, com està aquell motiu cantat o com està aquella harmonia pensada, em diuen, és que es nota que tu a la llista de reproducció de cançons del cotxe sonen musicals, i és així. És així.
0: I escolta, si haguessis de escollir una cançó d'aquest EP perquè fos la cançó representativa de l'EP, quina seria?
1: Crec que em costa bastant perquè és això que cadascuna té és un univers bastant diferent. És cert que el M'he enamorat de tu té com aquesta bandera també ingènua, no?, de l'amor com des d'una perspectiva molt més naïf, i pot representar bastant la idea d'un disc que parli sobre l'amor. Però és que em costa molt casar-me amb una sola.
0: I parles molt de la intimitat a la cançó Et canto.
1: Això sí, és la cançó més diferent de totes. I per això vam decidir posar-la al final de tot. És gairebé com si fos un bis, m'ho imagino això, com si fos un concert de quatre cançons en la que la cinquena és la que ve després i és on realment he obert el que sentia i el que pensava. És una cançó que va néixer sense intenció de ser publicada. És una cançó que es va quedar a les parets de casa i que no va néixer com una composició que formés part de cap concert ni de cap disc, sinó que la vaig regalar a la persona a qui anava destinada, i aquesta persona li va agradar, vaig tenir la sort que li va agradar, sí, aquest regal, es va emocionar i em va dir, escolta, aquesta cançó potser seria maco que la sentís més gent. Potser seria maco que no només nosaltres ens poguéssim sentir identificats, sinó que és un regal que molta gent se la pot fer seva. I així va ser com finalment vaig dir, va, doncs sí, va, és igual, m'obro un canal, em despullo emocionalment i ho gravem i ho publiquem. I
0: llavors era un secret.
1: Era un secret, era una cançó secret que ni amics ni família, allò, no. Era per ella i ja està, sí.
0: Quines coses, eh?
1: Sí, no
0: que marquen la vida.
1: Exacte, sí, sí.
0: Llavors, amb aquesta cançó explicaves les coses millor cantant, no?, que sí, parlant.
1: Sí, és cert, perquè de vegades, quan has de dir de debò el que sents, fem servir... Potser ens rebaixem una mica, no?, perquè ens sentim molt intensos, de vegades, explorant segons quines emocions i verbalitzant-les en paraula i punt... Això també, torno cap als musicals, però és el que diuen, no?, els grans escriptors i escriptores de musicals, diuen, la cançó dins un musical apareix quan la paraula no és suficient per dir el que pensa o sent aquell personatge. Doncs en aquest cas per mi va ser d'aquesta manera. No en tenia prou o no sabia com dir-ho només amb paraules i va aparèixer la música per ajudar-me a emprendre aquest discurs.
0: Julen, tu ets de Bilbao, no?
1: Sí, nascut a Bilbao.
0: Del 92.
1: Del 92, fins al 2000 vaig estar allà. Sí.
0: Caram, mira que de vegades doncs veiem gent, no?, que arriba a Catalunya i que parla un català tan perfecte com el teu.
1: Jo sóc fill de la immersió lingüística, bastant. Sí, la meva mare sí que és catalana, i la família per part de mare és catalana, i quan vam venir a viure aquí, doncs de seguida, doncs, entre l'escola i la família, el vaig aprendre ràpidament, vaig tenir molta facilitat. He de dir que per altres idiomes no m'ha passat, amb l'anglès em va costar molt més. I també és cert que, clar, vaig deixar d'aprendre euskera per començar el català perquè tenia sentit estar aquí i poder-lo parlar.
0: Sí. Gerry Cabeitia, no?
1: Exacte, de fet, Gerry Cabeitia, de fet.
0: Sí. Però el teu segon cognom quin és?
1: Segura.
0: Segura.
1: Exacte.
0: Com el Santiago Segura, no? Ja des de ben petit, doncs, t'aficiones al que és la guitarra i el piano.
1: Sí, de fet, de petit sí que m'havien apuntat a classes de piano quan encara vivia a Bilbao, quan tenia 5 anyets, 6 anyets, però és cert que a la venir a Catalunya, canvi de vida i d'idioma tot plegat, doncs vam deixar de banda els instruments, diguéssim, i ho vaig reprendre jo a partir dels 17 anys. La guitarra, per un tema d'esplai i cau, no? I d'aquesta cosa doncs de més hippie, no? D'agafar la guitarra a la vora del foc i fer cançons i cantar el boig per tu, i també perquè m'agradava cantar. A mi m'agradava, sempre m'havia agradat cantar. Estava en un moment en què potser ja a YouTube començaven a córrer algunes versions karaoke d'algunes cançons, no? Pues a casa jo em feia els meus vídeos amb una càmera d'aquestes digitals antigues, però necessitava també tocar per poder anar als llocs i amb els meus amics i poder cantar. I el piano em va agafar també això als 17 anys perquè hi havia el típic grup de música de l'escola, no? Que toquen el dia de Sant Jordi, el dia de Nadal, fan actuacions, i jo em moria de ganes de formar part d'aquell grup de música. Jo volia cantar amb ells. Clar. Però vaig dir, escolteu, el vull cantar, vull... i em van dir, ja, que ja tenim un guitarrista. Justament el que toca el piano ha marxat i ja no tenim pianista. Vaig dir, ah, doncs hauré de posar solució a això. Vaig demanar un piano per Reis, un teclat, un Yamaha d'aquests que anava a piles, i vaig aprendre a tocar acords també amb tutorials de YouTube fins que aquell Sant Jordi ja estava actuant. I aquí, així va començar la meva formació musical a través de YouTube.
0: Què esperes de la música?
1: Espero que em segueixi emocionant. És una cosa que, de vegades, quan passes a dedicar-t'hi de forma professional, jo penso que és una por que tinc, de dir, espero que la música no desaparegui com a canalitzador de les emocions, que no es converteixi en ofici, que és a dir, que es mantingui com un ofici, perquè em fa molt feliç poder viure d'això, però que segueixi connectant amb la meva part més de veritat.
0: Avui dia es pot viure de la música?
1: És molt difícil. Jo, de fet, no visc exclusivament del que és la música com a concerts o com a reproduccions a xarxes i tal, sinó de tot el que vinculo també a través de creació de contingut, a través de televisió i ràdio, els programes en els que participo. Si fos només de la música, jo no podria, únicament. El que sí que tinc la sort és que de tots els espais en els que treballo al voltant de l'audiovisual, sempre vinculo amb la música. Per tant, sí que el titular és sí, vist de la música.
0: Quin és el teu espai sonor? Què és el que escoltes quan no escoltes la teva música?
1: Quan no escolto la meva música, escolto molta música de musicals, de fet. És la meva zona de confort. Quan no vull triar, quan no sé què triar, diguéssim, i no escolto, evidentment, novetats, no? Les novetats del pop internacional, de la música catalana, dels artistes que conec, que admiro d'aquí, de casa nostra. Però quan no sé què escoltar, o estic al cotxe, o poso la ràdio, que també és meravellós perquè així no he de triar jo, o poso un podcast, o si no, vaig a llista que tinc de musicals, de Broadway, i endavant.
0: Julen, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4. Ens quedem amb aquest EP que es diu Amor o potser no.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
0: Ràdio 4.

0: Va de cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Obrim el nostre ventall de possibilitats cinematogràfiques, que són moltes aquest cap de setmana. I la veritat és que avui el Va de cine de Ràdio 4 sembla una gelateria, perquè en tenim de tots sabors i colors. Però hi ha una pel·lícula en la que ens hi fixem una mica més, perquè sobretot perquè és d'aquí, és un viatge al País dels Blancs i és una pel·lícula catalana, com ens feia notar el seu director, Dani Sancho. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que ha vingut acompanyat, no sé com definir l'Usman Umar, perquè és protagonista de la pel·lícula, però també és l'autor del llibre en què es basa la pel·lícula. Molt polivalent, no, Usman? Bona tarda.
3: Molt bona tarda i moltes gràcies per
1: l'oportunitat. Inductor, no? Més que productor, en aquest cas, inductor de la pel·lícula, podríem dir, no?
3: Sí, també. Jo crec que s'ha de tenir la flexibilitat d'adaptar-se al canvi, no? Perquè tot canvia i l'únic permanent és el canvi en si mateix. Llavors jo crec que aquí el que he passat és, bueno, he tingut la flexibilitat d'anar adaptant-me a diferents formats i diferents Usmans, no? Però...
2: diferents Usman.
3: Sí, sí, sí, en diferents etapes, per suposar.
1: Diferents etapes,
3: sí,
1: i tant.
3: Sí, sí, de l'Usman, el mateix Usman, però en diferents etapes.
1: Reviure aquest viatge de la mà de Dani Sancho i tot el seu equip t'haurà remogut moltíssimes coses, no?
3: Sens dubte, òbviament. Estem parlant d'una història real, viscuda, no és un documental o un llibre llegit, o és la meva pròpia història. És que el llibre Viatge al País dels Blancs està basat en la meva pròpia vida, de la qual la pel·lícula, per tant, òbviament, és molt més diferent.
1: Jo ja havia crescut quan Viatge al País dels Blancs es va convertir en un llibre d'estudi, no? Perquè em diuen que a les escoles és un llibre que té pes, no? I sí, presència.
3: Sí, la veritat és que vam tenir gran sort, que va tenir una gran acollida en quant al sistema educatiu catalana, concretament, i després fora d'Espanya també, fora de Catalunya, hi ha altres escoles també d'Espanya van copiar el mateix, i la veritat és que ha funcionat bastant bé, perquè és un llibre que realment narra el camí de la vida i el camí de la vida educativa, no? Dels nens i nenes, de com poden aprofitar les oportunitats que ens toca, perquè, clar, moltes vegades no som conscients de la sort que hem tingut d'haver nascut en un lloc concret i aquesta fortuna que hem tingut de tenir aquest dret a l'educació.
1: Dani, tu potser l'havies llegit, aquest llibre, l'havies fullejat o tingut entre les mans, no et venia de noves?
2: No, jo vaig tenir la sort de conèixer l'Usman fa molt, fa pràcticament 10 anys, és a dir, abans que l'Usman publiqués el llibre. Ja va ser un bon amic que me'n va parlar i ja vam quedar, i recordo que quan vam quedar amb l'Usman em va explicar tota la seva història, vam estar 4 hores, no hi havia manera de marxar d'allà perquè estava atrapat pel relat de l'Usman, i a partir d'allà ja va néixer, no?, la llavor de fer una pel·lícula. Després van sortir els dos llibres, evidentment els he llegit, i va ser documentació pel guió que vam fer amb el Guillem Clua, però clar, la vida de l'Usman és molt, abasta molt, no?, més enllà dels llibres, vull que t'has d'empapar molt d'ell, no?
1: Clar, la pel·lícula parla d'aquest viatge, no?, que vas fer sortint de gana. Ara suposo que amb el Mundial i veient com es defensa aquest equip, jo no sé si tu ets de gana o no encara, o et sents més de l'equip espanyol, no ho sé, o d'un altre.
3: Jo crec que els orígens sempre seran els orígens, no? O sigui, em puc sentir en espanyol, català, el que sigui, però no puc obviar que
1: aquesta selecció,
3: abans d'això, sempre ha sigut africà.
1: La Lamine Yamal, que ha tingut una vida bastant més fàcil, que la teva, no?
3: Bueno, però són realitats, cadascú ha tingut una realitat diferent, i jo crec que són realitats. Si ets capaç de reconèixer la sort, l'oportunitat que has tingut amb aquesta realitat, pots abraçar i utilitzar-lo per un bon fi.
1: Ara riem, però la pel·lícula i la història és dura, sobretot quan tu t'embarques, no?, en aquest viatge al País dels Blancs, no? Tu realment pensaves això? Què et pensaves que trobaries quan
3: vas
1: marxar?
3: Un paraís, pràcticament. Penseu que trobaria un paraís, em posaria una alfombra vermella o m'agafarien en braços, pràcticament, no? Que és la idea que ens construïm, no? Però quan arribes aquí dones compte que no té res a veure amb la realitat, que la imaginació creada, doncs, està molt lluny de la que trobes.
1: Les vas passar magres, no? Perquè vas caure en mans de les màfies, aquestes màfies que operen al voltant d'aquests noiets, no? Que surten del seu país a la recerca d'aquest paradís que tu deies, no, Usman?
3: Justament per això crec que la pel·lícula ha fet una gran feina en il·luminar la foscor, no, d'aquest camí tan fosca, o aquesta ideologia, idees que tenim sobre la migració com algo molt negativa. Doncs viatja, la pel·lícula Viatge a Països Blancs, el que ha fet és donar llum, no, a aquesta realitat tan desconeguda, i sobretot demostrar que hi ha gent bona. Hi ha gent dolenta, sens dubte, però és una pel·lícula d'esperança, és una pel·lícula de la bona gent, que demostra que de veritat hi ha bona gent, hi ha gent que deixen la pell per fer aquest món un lloc una mica millor, no? I en part el motiu de trobar, de sentir-me viu, reflexa totalment això, que és tota la meva força, la meva vida, la meva energia, ho dedico, doncs, a treballar a l'origen del problema perquè altres poguessin tenir una sort, una oportunitat a casa seva i no tinguin que patir el que vaig patir. Llavors jo crec que és una pel·lícula d'esperança, una pel·lícula lluminosa i que demostra que l'amor és possible, és capaç de canviar les coses.
1: Clar, perquè tu vas tenir la sort, arribes a Barcelona, vas tenir la sort d'ensopegar amb una Montse.
3: un àngel de la guerra.
1: Sí, no? Cosa que no tothom té, no? Arribes a Barcelona i et trobes al carrer, no? Sense un lloc on dormir, per exemple, no?
3: Molts de no, gent com jo que venim aquí, pues, arribes pensant que arribaries a un lloc que t'agafaria i et dones compte que, no, que la selva del cement és pitjor que la selva tropical. La selva tropical hi ha frutes, hi ha coses que pots menjar, en canvi la selva del cement, doncs, no hi ha mangos ni res d'estil, no? Llavors, clar, i el que es regala, doncs, és la indiferència, aquesta és primera part de l'arribada de la ciutat, però també és veritat que, ja et dic, estic profundament agraït d'acollida que he tingut, l'integració i la família que m'han donat, i sobretot he tornat a néixer, literalment parlant. La ciutat de Barcelona m'ha donat l'oportunitat de tornar a néixer. I, en fi, prefereixo veure la got mig ple que mig buit, però a vegades no és fàcil.
1: Dani, treballar aquest material humà, això deu tenir un significat una mica especial, no?, pel director que treballa una història que ni t'hi va ni t'hi ve, no?
2: 100%, màxima responsabilitat, sobretot, perquè a través de la història de l'Usman toquem altres històries, no? Aleshores, érem molt conscients de que fer aquesta pel·lícula era l'oportunitat de ser l'altaveu de tots aquests migrants, que molts d'ells no arriben, no? La història de l'Usman finalment té un final feliç, sí que és veritat que va pagar un preu molt alt, però n'hi ha molts altres que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, a mi, quan el vaig conèixer, ell, la seva història ja tenia temes que a mi em tocaven, que m'interessaven molt d'explicar. Aleshores, sempre hi ha hagut aquesta responsabilitat gran, aquesta constantment aquest autoanàlisi, intentar ser molt conscients de la història de l'Usman, tractar-la amb humilitat, tractar-la amb respecte, i passar d'intentar no ser condescendents. Volíem intentar que els personatges es miressin cara a cara, no? Aleshores, no ha sigut fàcil, perquè és una, al final la història de l'Usman contrau també molts triomfs. Aleshores, teníem que intentar trobar el to adequat de la pel·lícula.
1: És una pel·lícula del tot actual, una pel·lícula interessant. Immigració és un dels temes, dels grans temes de debat, no?, en el moment actual. Us m'han dit, però darrere aquest riure, sí, també suposo que a tu hi ha coses que et deuen fer mal, no?
3: Quan sí, tens, mira, jo crec que hi ha un tema molt important que hem de reconèixer, que és, hi ha una frase que em va dir una gran persona, diu, hi ha veritats que allí van ser veritat, avui són veritat i demà seran veritat. O sigui, mira on mires, si la veritat pura sempre serà veritat. Vulguis acceptar-lo o no, però sempre serà veritat. O sigui, no es pot explicar la història de l'humanitat sense tenir en compte la història migratòria. És totalment absurd intentar fer separar les dues coses. Estaríem encara vivint a Cubes si no fos per immigrar, buscar, progressar i millorar. Estaríem encara en coves. Sempre ja s'ha migrat el ser humà. Sempre hem buscat millorar la nostra vida. Fa quatre dies literalment, els immigrants, les patents que arribaven a Amèrica Llatina, no eren senegalesos, ni ganesos, ni malienses. Eren europeus, espanyols, concretament. No? En fi, mira on miris, dones compte que la història de la humanitat no es pot explicar sense la història migratòria. Llavors, demonitzar el migrant és simplement no recordar on vens.
1: Clar, està molt clar, sí, sí. S'ha de veure la persona que hi ha dintre o darrere o davant d'aquest immigrant, no? El que a vegades alguns menyspreuen, no? O insulten, fins i tot, oi?
3: Crec que, sincerament, és massa simplista, en el meu cas, dir que és per ignorància, perquè no crec que la gent sigui ignorants. Simplement ho fan per interessos propis. I l'únic que busquen és l'afan d'arribar al poder a qualsevol preu. Però no m'ho crec que ho facin per ignorància. És a vegades difícil trobar per què ho fan.
1: També hi ha una altra paraula que és integració. Això també ho hem de dir. No tothom
3: sens
1: s'integra
3: dubte.
1: Com tu ho has fet, no? Clar, perquè parles un català immaculat, a més, no?
3: Bueno, hi ha una frase que diu que si vas a Roma has de fer el que fan els romans.
1: Clar,
3: o sigui...
1: Clar.
3: En fi, no sé.
1: És així. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs compta amb la participació d'Emma Vilarasau, que va ser talismà pel cinema català, no? En Casa en Flames va ser la seva tornada per la Porta Gran i ara esperem que repeteixi, no? Que torni a ser talismà, no?
2: Tant,
1: per la pel·lícula. Tant. Quina delícia, no? Treballar amb ella i amb Jordi Bosch, que també l'hem d'esmentar.
2: Un absolut luxe. Tenir la Emma entre nosaltres ha sigut meravellós. A més, ha sigut un bàlsam, no? Perquè la pel·lícula tenia molts no actors. I aleshores, clar, treballar amb l'Emma era fantàstic.
1: Jo vaig avisant els oients de que possiblement ploraran, eh? La meva germana, que va venir a la inauguració del Barcelona Film Fest, m'ho deia l'altre dia, diu que ella i la meva neboda van acabar les dues plorant. Sí. És molt commovedora, no? Vosaltres veu arribar també a...
2: Sí que és veritat que diuen que...
1: A l'extrem de sensibilitzar-vos rodant les escenes finals.
2: Sí, sí, sí, l'escena final, no? La que realment és el clímax de la pel·lícula, contrau molta emoció perquè és l'Usman interpretant-se ell mateix, revivint moments molt durs amb a cantó de la Emma, que és una persona que la Emma s'emociona sola, és a dir, té una facilitat bestial per obrir-se, no? Aleshores va ser una escena molt dura per tots, en especial per l'Usman, que la vam intentar tractar amb la màxima delicadesa possible en el set de rodatge. Era com un rodatge d'intimitat, érem els mínims per poder crear aquest ambient perquè poguessin passar coses allà dins.
1: Usman Omar, Dani Sancho, moltíssimes gràcies per apropar-vos a la ràdio.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
4: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
4: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire
1: l'ull de cans. La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
4: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
1: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol i amb...
4: Ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
1: Almodóvar, Sora Goyen i tota la companyia que portaven,
4: No treguis l'ull d'allà
1: perquè... Era més que una companyia teatral, això.
4: Bueno, era un aquelarre considerable.
1: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
4: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que... A veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust. És a dir, en general, són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què, i tal i qual.
1: Allò, cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
4: Avui toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures, bueno, del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a més una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc curs de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
1: Seria... Sí?
4: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, llavors ja vaig començar a tirar enrere, mirant...
1: Que Chabrol, amb Chabrol ha fet fantàstiques pel·lícules,
4: sí,
1: també.
4: Sí, sí, sí. I ja vaig començar... Jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot.

0: Vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
1: Un assumpte de mujeres, aquesta no et sona, també?
0: Saps que aquesta
1: també?
0: No l'he vista, em sembla?
1: Podria, doncs l'has de rescatar.
0: L'he d'apuntar, vale. Vale.
1: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
0: Isabel Huppert, Grande, donde la Saya. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's, diguéssim, de tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la la porta sempre, mira que fot personatges diferents, eh, la tia, però hi ha una cosa com de elegància, de, en fi, algo
1: té
0: que...
1: algo de les estrelles abans, no?
0: Sí, i d'aristocràcia era bé, una cosa com de, no, de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals, què et sembla? Aquesta la sabies o no?
1: No.
0: Hem fet uns descobriments a l'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França, i paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de per passejar-te per allà.
1: Pels jardins,
0: pels jardins,
1: no?
0: De Versalles, pels palaus. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, eh? Però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelier, ho dic bé?
1: Sí, perfecte.
0: Dient, de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
1: Que tremenda, eh?
0: Que és tremenda. I jo clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses que li està agradant allò que està vivint? No, o sigui, et foten una tessitura molt estranya, eh?, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica, en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal, diu, no només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica, es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica i espero poder-ho fer algun dia.
1: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
0: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i aquí la tenim.
1: I li va donar el lleó d'or al Almodóvar, recorda? L'Habitació del Lado?
0: Sí, sí.
1: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra, i ara amb els Javis. Jo crec que també els hi ha dit que la pel·lícula, o que no, que el premi al millor director és molt xic.
0: Ah, mira.
1: Els hi va dir en els Javis, és molt xic.
0: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert, i ja, aquests d'aquí dos anys
1: es podran jubilar.
0: Ben fet que fa. En els darrers anys, Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar, que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigserver.
1: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia.
0: La Hedda
1: Gabler. És una de les primeres obres del lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
0: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer, una de les últimes versions,
1: no?
0: Sí. Aquí es va fer una de les últimes vegades, la va fer la Laia Marull, amb una versió molt actualitzada, i va venir la Isabel Huppert a fer-ho, i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota... No? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no. Ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho.
1: No. Perfecte.
0: Diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador. I segueix lluint aquests trajes, i tu saps millor que jo que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides, i sempre hi ha aquella cosa com de... artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això no direm noms, però els ha passat algunes per voler-se fer esplèndides.
1: No,
0: però
1: això és Demi Moore, no. Que es va anar passant.
0: No, tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general, una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions d'aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
1: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
0: no
1: tot allò
0: idea.
1: Que va dir, no crec, no?
0: No en tinc ni idea, la
1: és
0: veritat,
1: capaç.
0: Com funciona.
1: És
0: home, capaç segur, ja et dic jo que si segueix memoritzant els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que això ho has d'explicar tu, que estaves allà.
1: Ho hem de preguntar,
0: clar,
1: sí, sí.
0: El proper dia fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter. Per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu: he conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors.
1: És intel·ligent, a sobre.
0: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fem més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
1: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
0: I
1: no?
0: Per ser un ésser humà amb condicions...
1: I si ets bona persona, encara millor.
0: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, en seguirem parlant. Hi ha molt a dir,
1: No,
0: me la reservo per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert, anirem fent.
1: Navnís Valduz, molt bona tarda.
0: Gràcies.
1: Jo pensava que em preguntaries per la bola negra.
0: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat, o vols explicar-nos-ho per aquí?
1: No, que sí, que està molt bé la pel·lícula, que és fantàstica, que hem amortitzat el festival.
0: Tinc moltes ganes de veure-la, moltíssimes ganes de veure-la. No, de debò, eh?
1: Gràcies, Dani, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer cinema a la xarxa, com si féssim la paella.
2: Exacte.
1: Del diumenge amb Borja Nández. Hola, Borja.
2: Molt bona tarda, Conxita.
1: La setmana passada parlàvem de Steven Spielberg, em deies que s'ha estavellat una mica a la cartellera.
2: Sí, no ha acabat de complir les expectatives que hi havia amb ell, tot i que semblava que estava fent una bona estrena. Als Estats Units ha baixat fins a un 62% en el seu segon cap de setmana a taquilla, i aquestes xifres han encès les xarxes, com per exemple l'usuari de Plan Protocol, que comentava el següent: aquesta caiguda és molt dura per Spielberg i contrasta molt amb el manteniment d'Obsession, que està rebent un molt bon boca a orella.
1: Pues anem directament amb aquesta obsessió.
2: Exacte.
1: Obsession és el recanvi a la cartellera, una pel·lícula feta per un noi molt jove,
2: exacte,
1: Corey Baker, i adreçada també a la generació Z.
2: Exacte. El Corey Barker, que té 26 anys, és tota una veu de la nostra generació. És un noi que ja vam comentar, es va començar a dedicar al cinema a través de YouTube. Això és important remarcar-ho. I com ben dius, si s'està parlant d'una pel·lícula aquestes setmanes, és d'Obsession, que és un dels fenòmens de l'any i està causant molta conversa a xarxes. Primer de tot, que com ja vam comentar, la pel·lícula ha explotat a taquilla i arriba ara a Espanya ja convertida en tot un fenomen.
1: Hi ha alguna explosió més, eh? Algun esclat dintre de la pel·lícula, també sí. Algun esclat de sang.
2: Exacte.
1: Eh?
2: Tu ja l'has vist,
1: no
2: Conxeta?
1: No fem spoilers, sí, sí, clar.
2: És molt
1: forta. L'he vist i l'he patida, però
2: totalment.
1: Més que pel que veia a la pantalla, pel que tenia al costat i al davant, parelletes molt joves, amb uns ensurts que s'emportaven, que dic, com és una pel·lícula d'ensurts, però no tant, eh? Els vots que pagaven.
2: Té algun moment bastant memorable, eh? I molt ben realitzat en aquest sentit. A xarxes s'està parlant molt, fins i tot de nominació a Òscar, per Inn Navarrete, l'actriu de la pel·lícula, que interpreta un personatge molt extrem i, a la meva opinió, està espectacular. I en aquest sentit, hi ha hagut molts tuiters que s'han mostrat a favor d'aquesta nominació, com per exemple Àngel Sala, que comentava el següent a xarxes.
1: Home, per algú és el director del Festival de Sitges,
2: exacte,
1: que a més la va premiar, eh?
2: Exacte. Tres premis, em va portar. Inn de Navarrete realitza un recital de gestos, impostures, moviments i modulacions de la veu que l'ajuden a composar la interpretació de l'any al costat d'Emily Blunt. O millor encara, una interpretació que enriqueix la textura i el to del film. El rebombori a xarxes ha estat tal que la pròpia actriu Inn de Navarrete ha declarat el següent. Soc molt sensible i vull protegir la meva pau interna. No vull fer-me esperances amb coses que no sé si passaran, referint-se a si acabarà nominada a l'Òscar o no acabarà nominada a l'Òscar. No?
1: I tu com li dius Navarrete?
2: Navarrete.
1: Això m'ha fet gràcia, la Inn de Navarrete. Jo pensava que era Navarrete.
2: Ai.
1: Pensava, igual té algun antecedent. Spanish, no?
2: Estaria molt bé, però jo crec que com porta la doble T és Navarrete. I això, hi ha molta gent també, d'altra banda, que a nivell negatiu es queixa de que ha trigat molt en estrenar-se a Espanya i que ja porta mesos donant conversa en aquesta pel·lícula. I en aquest sentit, molts usuaris han mostrat la seva indignació, ja que això d'estar darrere, no, dels fenòmens i no viure'ls al mateix temps no senta molt bé avui en dia a xarxes, no? I s'ha de destacar que la pròpia Inn de Navarrete, no sé si es diu així, sincerament, ha declarat als mitjans que no aconseguia cap paper fins ara, ja ha estat 2 anys sense treballar, i que fins ara es dedicava a jugar a videojocs a internet i s'han fet virals alguns vídeos d'ella jugant a videojocs, comentant-los al streaming. I és un personatge, jo crec, que donarà molt a parlar en aquesta temporada de premis, no?
1: Una pel·lícula, a més, que d'alguna manera ens fa pensar en allò que diuen, no? El tanto amb el que desitges.
2: Correcte.
1: Perquè es pot fer realitat.
2: Exacte.
1: I de quina manera, no?
2: També s'ha parlat molt de que aquesta pel·lícula tenia un tall que es va presentar al Festival de Sitges, que ha patit alguns canvis, com per exemple alguna escena que era massa sagnant i han hagut de fer modificacions.
1: Ah, sí?
2: Sí, l'escena del cotxe, que no direm res més.
1: És terrible.
2: Sí, pues sí. Encara era més
1: dura.
2: Forta. Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, és molt extrema.
2: Sí.
1: Una violència extrema, podríem dir-ho així, no?
2: I per acabar el cinema a la xarxa d'avui amb una mica més d'amor...
1: Ja sé per on vas, sí, vas pel petó.
2: Exacte. S'ha viralitzat un vídeo de Kate Hudson i Javier Bardem fent-se petons al mig de Nova
1: Apassionadament,
2: York.
1: Apassionadament, però atenció, que no cunda el pànico, és una pel·lícula.
2: No,
1: la Penélope està estrenant una altra pel·lícula també aquests dies a Hollywood, Estan tots dos on fire.
2: Sí, no patiu que no està enganyant la Penélope, sinó que tot forma part del rodatge de Hello in Paris, la nova comèdia romàntica que protagonitzen amb 2 actors, Javier Bardem i Kate Hudson, i molts usuaris han fet broma amb això i han agafat gifs i memes del personatge de Penélope Cruz a Vicky Cristina en Barcelona per reaccionar als vídeos, no?
1: Que està gelosa, no? I no sé, però la fugositat de la seqüència
2: era...
1: és important,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: L'estan comparant amb Cuando Harry encontra Sally, amb aquestes comèdies romàntiques, les de tota la vida...
2: Com tu dius, Instagram s'ha omplert de comentaris com el de l'usuària OddeDanza, que comentava la intensitat dels actors dient el següent. Això sí que és un petó. O, per altra banda, l'usuària Maria de Borg, que comentava en la mateixa direcció el següent. Aquesta és la raó per la qual els actors acaben sent parella després de fer una pel·lícula junts. Vull dir, mireu aquest petó. Sí. En general, tots els comentaris han estat molt positius, destacant la química que semblen tenir, com per exemple l'usuària Emi Salin, que deia això a Instagram: quina parella més bona. També s'ha aplaudit molt a Kate Hudson, en particular, com un usuari que deia que ella és molt guapa i tenen molta química. Sembla que les declaracions polítiques de Bardem no li han passat gaire factura, sinó tot el contrari, i ara sembla

0: Carles Martínez Agenjo, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Quant de temps que no vèiem a Paul Rudd en una pel·lícula i m'ha agradat aquesta lletra robada. Sí. La veritat és que reflecteix bé el que és la música, la cara A de l'èxit i la cara B d'aquests músics, no?, que han de treballar amb molta dignitat, però en casaments, no?, allò que diuen batejos, casaments...
1: Exactament.
0: I no sé si comunions, també.
1: I no sé si comunions, bodes, bautizos i comuniones, sí. No? Sí, Letras Robadas, nou musical de John Carney, és una de les propostes que més ens fa moure el cos de la cartellera aquest cap de setmana. I és molt interessant aquesta relació d'amistat amb clarobscurs que proposa entre aquest cantant de bodes, bautizos i comuniones que interpretaria Paul Rudd. Fins fa poc el veiem de Hombre Hormiga, eh? Era l'home formiga de Marvel, i ara el veiem doncs, d'aquesta cara B de la cultura de l'èxit de la música, no? Un artista musical vingut. A menys que de sobte troba en una jove estrella d'una boy band que encarna Nick Jonas, conegut pels Jonas Brothers, no? Doncs l'oportunitat, diguéssim, perquè una cançó pugui arribar a l'èxit, no? I de sobte aquest artista doncs, troba la fama, però també trobarà alguns que altres problemes que ja descobrireu quan aneu a veure el cinema, Letras Robadas. I és molt interessant aquesta història perquè, clar, fa 30 anys el famós cantant Robbie Williams també era un artista d'una boy band, que en aquell cas era Take That, abans de triomfar en solitari, com a Robbie Williams. I hi ha una anècdota molt bona, i és que en un pub de Dublín va conèixer a un artista amb el que va sorgir la inspiració per crear la famosa cançó Angels. Avui en dia aquest músic encara li reclama drets d'autor, no?
0: Clar, és a dir... que això de no compartir és molt còmode, eh?
1: Exactament. Llavors és molt interessant aquest paral·lelisme que hi pot haver entre aquest Paul Rudd i Nick Jonas, que justament ve d'una boy band com els Jonas Brothers, amb aquesta anècdota de Robbie Williams i aquell cantant que, segons explica la llegenda, va conèixer en un pub de Dublín.
0: Entre Irlanda i Los Angeles també funciona aquesta història.
1: Exactament, i ara que estem parlant d'això d'Irlanda, doncs és interessant perquè la filmografia de John Carney, aquest director que ens porta Letras Robadas, és el director de la pel·lícula Ons, la famosa pel·lícula doncs, que també ens parlava de la figura del perdedor, amb Glenn Hansard, el 2007, que interpretava un músic de carrer pels carrers de Dublín i trobava l'amor amb una immigrant txeca que interpretava Marqueta Irglová. És molt interessant com
0: era
1: el cinema...
0: Era
1: meravellosa, exactament. Doncs aquest director ara torna a la cartellera per proposar-nos una història diferent, però és molt interessant com el cinema a vegades ens pot explicar aquesta cara B del somni musical, no? I hi ha pel·lícules que

0: De alguna manera ens han parlat, no?, d'aquests perdedors, aquests losers de la música. Els germans Cohen també van dir la seva amb A Propósito de Llewyn Davis, on Oscar Isaac era una mena d'Ulisses en una road movie de Nova York a Chicago, no?, i acariciava l'èxit, però semblava que se li escapava de les mans, no?
1: La música li senta bé al cinema, i hem de parlar també de la cosina de Superman, aquesta... Supergirl,
0: a ritme de Call Me. Call Me de Debbie Harry, de la famosa Blondie, doncs arriba volant, tornem a mirar el cel, no? Ara, l'any passat teníem el nou Superman de David Corenswet, de la casa Marvel, doncs ara Marvel ens diu, escolta, la cosina de Superman també hi té alguna cosa a dir. I compta amb els herois que utilitzen la violència, perquè si els hi toques el gos es poden enfadar moltíssim. I ho sabem perquè John Wick, que interpreta Keanu Reeves, amb la famosa saga de pel·lis d'acció, quan li van matar el gos, es van dur per davant exèrcits de la màfia.
1: Però aquest gos em sembla que és una mica creació d'intel·ligència artificial, sí. No, Carles?
0: Sí, és una mena de terrier...
1: Per la manera que té de moure's, sí. No el veig jo un gos faldiller.
0: Exactament. És com una mena de... és un terrier de color blanc, que tu el veus molt simpàtic, creat, això sí, tot sintètic, animació digital, i és un peça, És a dir, és un gos... que deixa-la anar. Què passa? Que, clar, si li enverines el gos a la cosina de Superman, doncs t'estàs ficant amb molts problemes. Millie Alcock és l'actriu encarregada d'interpretar aquesta Supergirl. Alguns la coneixeu per La Casa del Dragón, dins la saga de Joc de Trons. I oblideu-vos de l'Aquaman de Jason Momoa, perquè Jason Momoa en aquesta pel·lícula fa de Lobo, un dels mítics mercenaris intergalàctics de la casa Marvel, que porta la cara pintada de blanc i negre com si fos un fan d'un concert de Kiss. I és una mica el que li ajuda a consumar aquesta venjança superheroica de la Supergirl, de Millie Alcock.
1: I com té la cara el dolent de la pel·lícula, Mathieu Sonner.
0: Sí.
1: Aquest actor, què li hauran pagat a aquest actor francès, no?
0: Per aparèixer amb aquesta cara.
1: O que hem vist tant en el cinema francès,
0: sí.
1: Oi?
0: Sí, una pel·lícula de pirates intergalàctics que, per cert, aprofitem per comentar que és la redempció, d'alguna manera, de la Supergirl dels anys 80. Es va fer una adaptació del personatge aquest de còmic, de Supergirl, a l'any 84, que va ser un fracàs, amb Helen Slater, i en un càsting on també estava la Demi Moore i la Melanie Griffith. Imagineu-vos una Demi Moore fent de Supergirl. I també teníem a Faye Dunaway, Mia Farrow, Peter O'Toole. Va ser un fracàs, aquella pel·lícula, i ara esperem que funcioni molt bé, perquè les superheroïnes també tenen molt a dir. És a dir,
1: però
0: hi ha un Superman...
1: Però troben a faltar Superman, perquè apareix,
0: sí,
1: a la pel·lícula en un parell d'ocasions, un parell de vegades.
0: Apareix un moment amb la seva famosa capa de gratacós, de la firma catalana. La capa que porta la Supergirl, segons diuen, està feta amb material sobrant de la que portava Christopher Reeve a l'any 78.
1: Espero que li porti més sort,
0: més
1: que
0: sort?
1: No tingui la maledicció de Superman, no?, que planeja sempre, no?,
0: sí,
1: en aquestes pel·lícules.
0: Sí. El mite tràgic, no?, de Christopher Reeve, gran documental que es va fer recentment i del qual va sortir gent del Festival de Sitges plorant de l'emoció per tota la memòria tràgica que porta Christopher Reeve, un dels grans astres dins i fora la pantalla.
1: Fins i tot Marlon Brando havia estat el pare de Superman.
0: Exactament.
1: L'hem tingut dintre d'aquesta saga,
0: sí,
1: tan important pel cinema.
0: Que, per cert, Nicolas Cage va estar a punt de fer de Superman, però això és una altra història. No ho va aconseguir.
1: Passem d'un personatge tan popular com Superman a un personatge històric, Maria Antonieta, que torna aquesta setmana al cinema francès. Ens parla dels últims dies de Maria Antonieta, no?
0: Sí, i és molt interessant
1: abans
0: perquè... Abans
1: que li
0: tallessin, exactament, aquesta revolució francesa que es va emportar per davant la monarquia i que va deixar tancats, empresonats al castell de Temple, a Lluís XVI i a Maria Antonieta. És molt interessant el que aporta aquesta pel·lícula, Los últimos días de Maria Antonieta, amb Guillem Canet i Melanie Laurent, perquè aquest cinisme de palau no el trobem aquí. Aquí el que trobem és el patiment. Estem amb el patiment d'aquesta elit de la monarquia i estem amb ells, lluny dels luxes, lluny dels protocols de palau i sentint aquesta angoixa, no? i d'alguna manera doncs, la,

0: Película, no diré que és millor que Maria Antonieta de Sofia Coppola.
1: Era molt trencadora
0: amb les seves Converse,
1: aquesta
0: la seva música electrònica.
1: Avorrideta.
0: Sí, però està bé com aporta doncs aquesta línia més humanista, podríem dir, i tampoc oblidem Maria Antonieta dels anys, el clàssic de la Metro, adaptació de Stephen Zweig, que va protagonitzar Norma Shearer, que per mi és la millor adaptació que s'ha fet del personatge. Es deia també Maria Antonieta, i amb un disseny de producció del Hollywood daurat que et caus de la butaca.
1: Aquestes pel·lícules, no? La Nuit de Vagens, també, no?
0: També.
1: Podem recuperar moltíssimes pel·lícules que han tocat, no? La figura de Maria Antonieta des d'una banda o altra, no?
0: Sí, sí, és a dir, realment hi ha la de Norma Shearer, hi ha la de Sofia Coppola. Jo em quedaria amb aquestes dues. És a dir, jo crec que són les més destacades, d'alguna manera, i que cadascuna des de la seva vessant, des d'una vessant més clàssica i una altra més postmoderna, com la de Sofia Coppola, però jo crec que són les pel·lícules que han abordat el personatge i li han donat unes capes, no?, de significat a nivell cinematogràfic.
1: Una mica d'història no fa mai mal. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i fins la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana vol refrigerar-te cinematogràficament. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i qui et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanovas, que ja saps que cada diumenge Va de Cine a aquestes hores aquí a Ràdio 4. Gràcies per la confiança, abraçada gran i al cine. Oh,